0: Tal com va avançar 3cadinfo, Marc Soler serà baixa per lesió a l'equip Emirates de Tadej Pogacar. Mentrestant, al Caja Rural hi haurà dos catalans, Abel Balderston i Joel Nicolau.
1: I pel que fa al torneig de tennis de Wimbledon, aquest dilluns s'ha disputat els partits de primera ronda. El quadre masculí, l'italià Jannik Sinner, el número 1 mundial, ha necessitat 5 sets per eliminar el serbi Kecmanovic.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Quan tot s'accelera sense aturador, el Pop-Up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
5: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
6: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
3: Pop-Up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
7: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
3: Nous episodis de Pop-Up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio. Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
8: Aviam què passarà avui.
9: A caminar, a passejar, però no, esport no ho toco, no ho he tocat mai, eh? Això sí.
8: A mi amb el futbol o amb el Mundial em passa com li passa a l'arcabisbe Omella amb el català. S'ha de tolerar. Vull dir que ho entens que existeix, no ho practiques, però l'has de tolerar. Doncs jo igual amb l'esport, exactament igual. El tolero i ja està.
10: Va, Mercè, parla al tele. Vinga, hòstia, quines ganes, l'Enric Calpena, eh?
11: Tot el que hem après amb ell,
12: I tant, i el que aprendrem ara ja veureu, té moltes coses per explicar en Calpena, ja veureu.
10: Jo sóc molt fan d'en Calpena, vull dir
11: que... I de què parlarem?
12: Us agrada el puzzle? Parlarem del puzzle, fer puzzles. I la història del puzzle i tot d'on va sortir...
10: Calla, que arriba el jefe.
13: Déu vos guard!
14: I visto, vaya!

0: La Renaixença.
1: Tot i que les civilitzacions clàssiques com els grecs i els romans ja van idear una mena de trencaclosques, podríem dir que el precedent més clar del puzzle actual arriba al segle XVIII a Anglaterra.
2: Collons d'anglesos, eh?
1: Concretament al 1760, un tal John Silsbury, un gravador de mapes...
3: Gravador de mapes, eh?
1: Sí.
3: Què fa un gravador de mapes?
2: Collons, ja diu la paraula, grava mapes.
3: Ah. Eh?
2: Home, clar, què penses tu? O sigui, el gravador agafa un mapa gros i amb una càmera va gravant tot aquell mapa, va gravant... I després, d'on et penses que surten els vídeos del Google Maps?
1: Ah. Quins vídeos del Google Maps? De què parles?
2: Collons, a veure, Peu, quan tu et bellugues amb el cotxe, a la pantalla del telèfon, tu veus que hi ha uns mapes que es belluguen, i veus que hi ha un moviment. Això és que algú ho ha gravat abans,
1: no? Senyor, pas cap vídeo, allò.
3: Esclar que és un vídeo. A veure, la fletxa ve que es mou.
2: Ara.
3: Si estigués quiet et diria, és una foto, però és un vídeo perquè es mou tot.
2: Clar. Entens o no? Si fos un plano fixe i us han tirat una foto, hi ha un moviment allà.
3: Que no serviria massa perquè tu marxaries del plano, saps?
2: Però
3: el moure-se és clarament un vídeo.
2: Hi ha un tio que té una nau gran, ha llogat una nau molt gran.
1: Una nau industrial.
2: Una nau industrial i ha fet uns mapes gegants a terra amb paper d'aquell marrón allò d'embalar i allà ha dibuixat tot allà. Llavors el tio va per sobre i va gravant...
3: Sobretot que no es vegin els peus seus.
2: Això ho fa amb sabatilles perquè vas amb sabates terrasques.
3: En el Google Maps sortiria els seus peus i no quedaria bé.
2: L'ombra, veus l'ombra, dius, ara hem d'anar a Mollet. Hòstia, veus l'ombra d'aquell tio allà davant per anar a Mollet i t'espantes.
1: Sí.
2: I llavors el tio ha gravat milers i milers d'hores.
3: En té molt, en té molt.
2: Si vas a Amèrica...
1: La teoria és preciosa. Un gravador de mapes és un tio que dibuixa mapes, simplement.
2: Bueno, és una mica el que dèiem.
1: Sí, exacte. Els gravava sobre alguna superfície, aquest senyor. El que us deia és que aquest anglès, en John Spilsbury, el 1760, va crear el primer puzzle tallant un mapa en petites peces de fusta. Ho va fer resseguint

0: sí.
1: Però gent dormint al carrer mentre hi ha habitacions
2: fent puzzles. Però escolta, que la gent faci el que vulgui amb les habitacions.
3: També
2: no?
3: Veritat,
2: que
3: també
2: si tu vols fer el puzzle de l'habitació i dormir al sofà del menjador...
4: Ojo, ojo, que si t'organitzes bé,
1: sí,
4: amb una mateixa habitació pots tenir un puzzle i una mica de marihuana.
1: Ah, sí, sí, sí.
5: Que no sé per què. Una mica sí, eh?
1: Perquè estem parlant de marihuana, parlant de puzzles.
5: Has començat tu, Apaiu.
2: Has tret tu el tema.
1: És veritat.
5: Tu que t'emmerdes, eh?
1: Bueno, el 1883, als Estats Units, un nano jove, de fet, un nen de 16 anys, crea l'empresa Parker Brothers, que comercialitza, són els primers que comercialitzen en massa els puzzles. Parker Brothers, ho coneixereu, perquè més tard van triomfar. Sabeu qui són, Parker Brothers?
5: No, no, no.
1: Són els que van, bueno, van fer famós el Monopoly.
4: Home,
1: Monopoly. A Catalunya no ens quedem curts, eh? Tenim una de les marques de puzzles més potents, també a nivell internacional. Educa.
5: Educa.
1: Això sí que ho sona.
5: Educa.
1: El logotip aquell que hi ha unes llufes de colors ballant una sardana.
4: Sí, senyor. Això és tremendo.
1: Educa neix el 1967 a Sabadell. I atenció, perquè fabriquen el puzzle més gran del món en una sola imatge. 42.000 peces. Un cop muntat, fot 7 metres i mig de llarg. Fabricat a Catalunya.
5: Més que Catalunya!
1: Sí. M'ha agradat molt d'Educa, que vaig entrar a la pàgina web,
5: sí,
1: quan preparàvem això, i tenen un servei de sol·licitud de peces perdudes.
4: Hòstia, això està molt bé.
1: I demanava les peces que has perdut.
4: Està molt bé.
1: Te'n deixen demanar màxim 16.
2: I com ho demanes?
1: Has de fer com una... Hi ha unes instruccions. Tu poses el puzzle i fas una quadrícula amb números i lletres, i dius de la fila 4 la lletra C, per exemple.
2: Hòstia, Déu-n'hi-do.
1: Sí.
5: 16, sí. Només pots demanar.
1: Que pot passar que si ets prou idiota com per haver perdut peces, siguis prou idiota com per equivocar-te quan demanes.
2: A mi em podria passar, això. Tal com conto jo, a mi em podria passar.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut. Periodista, escriptor, guionista, divulgador i qui sap quantes coses més. És l'home que sempre està a punt per parlar-nos de la història de Catalunya i del món. De fet, si no fos perquè encara no s'ha inventat una màquina del temps, juraries que va presenciar la caiguda de Constantinople, que va veure entrar les tropes de Felip V a Barcelona i fins i tot que va acomiadar el Titanic al port de Southampton. Per això, Peyu, avui vigila. Si dius una data malament o si confons un rei amb un comte, ell et corregirà perquè sempre està en guàrdia.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Enric Calpena! Bravo!

0: Enric, què has menjat avui per esmorzar?
1: Suc de taronja, unes torrades amb oli i cafè amb llet.
0: Molt bé. Torrades amb oli sense res més, no hi ha embotit?
1: Sí, sí, no, amb una mica de sal. No, res més. Ah, vale. Sí, una cosa sòbria. Després, a mig matí, m'agrada donar-li alguna coseta. Després, una mica de pa amb embotit, però generalment començo per aquí.
0: Molt bé. Escolta, i sents còmode en aquest escó de la Renaixença?
1: Sí, el tapisser hauria de treballar una mica millor, diguéssim, a part d'això. Bé.
0: Segle XIX, no sé si és un segle... Que sents còmode, el segle XIX.
1: Sí, a mi el segle XIX és el que més m'agrada. De fet, m'agrada la transició entre el XVIII i el XIX, és l'època que més he treballat, sí.
0: Jo trobo que és un... Ostres, sé que ho romantitzem tot, però aquella època, no?, que tot està per descobrir, que marxes
1: en tren... És una època molt dura, El Pierre Vilar, un dels grans historiadors que ha treballat la història de Catalunya, va dir que Catalunya, al segle XIX, era el lloc del món on hi havia hagut més guerres civils. En va haver-hi 4 guerres civils, es diu aviat, I això és una destrucció absoluta. És un segle hiperviolent, però al mateix temps amb molta esperança, amb moltes ganes de canviar les coses. La Renaixença mateix és un exemple claríssim. Jo no sé si ho sabeu, però els que van començar la Renaixença i els Jocs Florals estaven convençuts que el que estaven fent era el funeral del català. Acabem, matem el català bé, amb uns...
0: Un comiat,
1: i ja està, això s'acaba, ningú en parlarà aviat.
0: És el que fem ara
2: nosaltres. Sí, una mica com nosaltres.
1: No, però ells es van trobar que va ser un èxit.
0: Mira.
1: I que tothom deia, què coi, això es mor, això té molta força. Nosaltres estem amb les mateixes.
0: Aquí mateix, sí, ja veurà, serà un èxit.
3: Home, això. Hauran d'aquí 100 anys, sí. Però vull dir que, saps?
1: O 150, però sí, ho veurem.
0: Que ens ho paguin ara, per anar bé.
3: Sí. Això sí que estaria bé. Això sí que aniria bé, veus?
0: Però és veritat, jo trobo a vegades a faltar... Sé que, no?, dona la sensació que abans tot era molt més intens, no?, d'això. Una família que el fill ha estudiat i se'n va a buscar feina a la ciutat, ara tenim el mòbil, truques de seguida...

0: Abans era, marxava, no sabies quan...
1: Som en un altre món. No hi ha èpoques pitjors i millors en aquest sentit. La gent és igual ara que en l'època dels egipcis, per exemple. El que passa que el que canvien són les circumstàncies i com ho veiem socialment. Però individualment som els mateixos. Els mateixos personatges des de que van aparèixer els homo sapiens. Els mateixos desitjos, les mateixes rancúnies, la maldat i la bondat en un sentit ample. Som exactament igual.
0: Hi ha algun moment de la història que t'hagués agradat viure en directe?
1: No. No. Perquè la veritat és que la història, quan penses en el passat, el primer que et ve a la idea és la pudor que faria el passat. Nosaltres ens hem acostumat a unes olors determinades, però, esclar, la gent... Això del desodorant és un invent relativament proper. Sí. La higiene, el concepte d'higiene no té res a veure al d'ara.
2: Si vas a un institut, també és més o menys el mateix. Ara,
1: sí, ja estem en aquesta època, sí. I totes les èpoques són molt bèsties. Sí. El que passa que hi ha èpoques apassionants. Rau deia això... Constantinople, no? La caiguda de Constantinople, 1453, has dit 1714, 1912.
3: No he dit les dates perquè ja sabia que s'estiguin, no?
1: Vull dir,
3: no?
1: Però són tres moments terribles i al mateix temps fascinants, no? Quan cau Constantinople, quan cau Barcelona, o el moment en què tu saps que el Titanic farà el primer i últim viatge. Home, sí. Això és bonic de per si. Anar acomiadant la gent que saps que s'enfonsarà d'aquella estona, sí. Allò és molt agradable. Sí.
0: I dels que has viscut? Perquè aquí hem sigut... testimonis d'alguns moments, no?, que sempre deien això avui és una jornada històrica. No?
1: Sí, sí.
0: Creus que n'hi ha alguna que serà històrica realment?
1: No, n'hi ha moltes. Totes són històriques, però hi ha algunes que les recordarem especialment en el futur, sens dubte. Aviam, l'1 d'octubre del 17, òbviament, és una d'elles. Però la història es compon de coses molt petites. Jo vaig ser present quan a Goicoechea li va trencar la tíbia i el peroné a Maradona. Hòstia. I dius, home... De fet, el Núñez, en aquell moment jo estava de periodista, vaig anar a la clínica, em tocava anar-hi, on va arribar el Maradona va arribar ensangonat, el Núñez va arribar al mateix moment, es va confondre, va veure el Maradona trencat, em va abraçar...
0: A tu, eh?
1: I es va posar a plorar. No
4: sé. Es pensava que eres en Schuster.
1: Sí, no, jo el vaig agafar, perquè soc tendre de ment, eh? Sí. Allò, i la senyora Navarro li va dir José Luis, que no és el mèdico. I allí es va acabar la relació entre el Núñez i meva, però va ser un moment històric.
0: És un moment històric. Un moment en històric. La teva vida, segurament.
1: Segur, i la del Maradona, jo crec que també estava una mica grogui, però potser això ho va recordar molts anys.
0: Com és la teva relació amb la història quan neix, de petit?
1: De petit. La veritat és que jo volia estudiar història, però jo treballava en un Frankfurt.
0: Ah.
1: I l'única...
0: Tots els camins porten
1: al
0: Frankfurt.
1: És que l'única carrera que acabava, que començava, a les 7 de la tarda, quan jo sortia al Frankfurt a les 6, era dret.
0: Quin Frankfurt era, com es deia el Frankfurt?
1: Howard.
0: Howard. Alguna especialitat?
1: Jo recordo la ceba fregida al matí, la meva primera feina era tallar 2 quilos de ceba i fregir-la, i els ulls plorant com una malada. Jo tenia 16 anys, això també, amb els 16, 17. I res, com la primera, l'única carrera que podia accedir per horari era a les 7 de la tarda.
0: Està molt bé triar la carrera per l'horari que et va bé.
1: Tal qual.
0: És la teva vocació, no pot la que em anava bé per horari.
1: De 7 a 10, feien classe de 7 a 10, i vaig començar a estudiar a dret. Vaig deixar el Frankfurt, el meu pare va canviar de feina, va millorar econòmicament i em va dir, bueno, ja pots passar el matí. Dic, no, al matí m'agradaria estudiar periodisme. I vaig fer periodisme al matí i dret a la nit vaig continuar.
0: Hòstia de Déu.
1: I després vaig fer història.
5: I l'història quan arriba?
1: Després.
5: Tres carreres,
1: No, dos carreres i un màster, que es diu, perquè vaig començar història, el que passa no tenia temps, ja la cosa ja era tres carreres al mateix temps, era una bogeria. Vaig fer primer i em vaig aturar. Però després vaig fer el màster d'història.
4: I vas sacrificar el Frankfurt?
1: El Frankfurt no el pesa, no sé per què, però ara ja amb els anys els Frankfurts i això no...
0: No haguéssim tingut un gran frankfurista, diguéssim.
1: No se sap mai, perquè de vegades la vida també és aprendre, no és només la vocació.
4: Frankfurt Calpena, ja ho veig, ja, per tot el país.
1: A mi m'agrada més Howard, perquè a més en castellà, Howard, perquè era una cosa, sí, Frankfurt Howard.
0: Escolta, arrenques a TV3, vas presentar informatius a TV3, tu.
1: Sí, el primer informatiu, el primer telenotícies el vaig presentar jo. Sí, sí, però va ser també molt casual, perquè jo treballava al diari El País, era molt jovenet i tot just allò començava a treballar, i resulta que diversos directius futurs de TV3 també havien treballat al País i estaven buscant un presentador jove, i em van dir, per què no vens a fer la prova?
0: Venga.
1: Vaig fer la prova, em va sortir molt malament, jo tenia conjuntivitis, encara circula aquesta prova pel món.
0: Hòstia, no, això no ho he trobat.
1: Estic així, amb aquella cara així, fent així, amb els ulls plorant. El que es va presentar abans de la prova va ser en Jaume Barberà, que el van agafar també.
0: Vols dir que no agafaven tothom, aquella?
1: Jo temo que la cosa... Estaven tan desesperats que agafava tothom. Tot plegat que, en fi, m'ho van proposar i vaig pensar, va, anem a provar, perquè en aquell moment TV3 ningú sabia que seria, de debò, eh? Vull dir que la sensació era dir, tu, els meus pares estaven molt preocupats, te'n vas del país, que és una feina segura, fixa, sí. Te'n vas amb això, que no se sap, i si la policia el tancarà un dia d'aquests. I vaig dir, ah, provo tot plegat, sóc jove, i així va la cosa.
0: Hem fet una cerca als inferns de l'arxiu de TV3, i hem trobat una notícia del 1985 que presentes tu, que de veritat m'ha fet especial gràcia. És aquesta.
5: Les feines del camp es podran alleugerir a partir d'ara gràcies a un invent més manejable i més econòmic que els mitjans utilitzats fins en aquest moment. El nou aparell pot funcionar fins i tot amb petroli.
0: Amb petroli, eh?
1: Què dius?
0: Déu-n'hi-do el bigotet, eh?
1: Sí, el bigotet el vaig deixar perquè com era tan jovenet vaig pensar, has de fer alguna cosa per créixer una mica.
0: Clar, clar.
1: Perquè tenia una cara de criatura que era excessiva.
0: Recordes?
1: Tenia 23 o 24 anys.
0: La notícia de què anava, recordes?
1: No, absolut, no. I com, quin aparell?
0: Ara. Mira, et donaré tres opcions.
1: Aviam.
0: S'estava presentant per primera vegada a Catalunya el tractor articulat, el recollidor de maduixes automàtic,
1: què dius,
0: o la mototractor. Quina de les tres creus que...
1: M'agrada molt la mototractor.
0: La mototractor.
1: És que el concepte...
0: Ben parit, eh?
1: Una Harley, allò, una chopper, allò, tractor.
0: Anem a veure-ho.
6: Aquesta moto que llaura, cultiva, recull, fresa i fa els estils agrícoles, encara que sembli increïble, no l'ha inventat els japonesos, sinó un català. La mototractor que s'ha presentat aquesta tarda és única al món.
1: Catalunya sempre al capdavant, eh?
6: Té 4 cavalls de potència i 150 centímetres cúbics de cilindrada. El seient està dissenyat especialment per afavorir la circulació de la sang del conductor.
1: Home.
0: La mototractor, eh?
1: Home.
3: Ja es veu que no va bé. És l'invent d'en Doraemon.
1: La mototractor!
0: Tinc certa connexió amb el sector primari i no n'he vist cap, eh? No.
1: Perquè no creiem en nosaltres mateixos.
3: Ja.
1: Aquest és el problema.
3: Has vist com llaurava?
0: Sí.
3: Si no...
1: El problema és la falta de confiança en el país. Perquè, esclar, aquí els catalans ens havíem d'haver abocat a fer-ho. I no només el pagès, sinó també la gent de ciutat.
0: Exacte.
1: Una mototractor t'omple moltes possibilitats. T'obre possibilitats de crear un hort a casa. En fi, hi ha molta cosa.
0: És ben bé que era una altra època, eh?
1: Sí.
0: Vull dir, perquè això sortia a les notícies, sí. No hi havia gaires assassinats encara.
1: També la innovació nostra tampoc no estava en un moment molt àlgid, no?
0: I el bigoti era per semblar més gran, eh?
1: Sí, perquè és que era l'única manera. I me'l vaig tallar just quan vaig deixar de presentar els telenotícies i no l'he tornat a fer servir, no?
0: Quan surt la idea de l'Enguàrdia, el programa que t'ha consolidat?
1: Va ser això... a mi m'havien ofert presentar un documental, que al final la cosa no va sortir, i vaig veure que l'únic que rascava bé era l'assessor històric d'aquell documental, que era un noi molt jove, que encara estava fent el doctorat, que es deia Oriol Junqueras.
0: Què dius ara?
1: Ostres. Sí, i vam connectar bé. Pocs dies després ens trobem al carrer per casualitat, a fer un cafè, i vam començar a parlar...
0: Us trobeu al carrer per casualitat?
1: Per casualitat, a la Rambla Catalunya.
7: El pots trobar, eh?
1: Per home, clar, la gent camina.
0: A Barcelona, per casualitat.
1: A Barcelona, sí. Sí,
2: a Muntanyola no us trobeu ningú, per casualitat, però...
0: Costa. Bueno, vull dir que ja em sembla molt fals a les sèries de TV3, el com si fos ahir, o això que es troben a vegades, que dius com s'han trobat ara.
1: Pensa que en aquella època hi havia poca gent.
0: Ja.
1: Vull dir que no estem parlant dels anys...
0: Quan us trobeu amb Oriol Junqueras...
1: I prenem un cafè i comencem a parlar del tema de la divulgació històrica i vaig pensar, ostres, això té un programa. Ho vaig presentar a la ràdio, em van dir, és molt bonic, però no...
0: Sempre potser... diuen el mateix, no?
1: Sí, però ja veurem, allò que dius, ja està, oblida-te'n, i l'any següent em truquen, escolta'm, podríeu fer aquest programa? I el divertit va ser quan vam acabar la primera temporada, que havíem fet 40 i escaig programes, i ens diuen, queda més història que explicar? I diuen, home, alguna temporada més podem fer, i ara portarem 25. Vull dir que... sí.
0: 25 anys fent l'Enguàrdia.
1: 25 anys, sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: L'Oriol el vam col·locar.
0: I queda...
1: El vam posar en un altre puesto.
0: Que el veu ser.
1: Sí, treballar en un altre lloc.
0: Pel seu compte.
1: Sí, exacte, s'ha emancipat.
0: És autònom, ara.
1: Sí, és autònom.
4: A crear jornades històriques.
1: Sí, exacte.
0: Perquè els hi faltava material.
4: Sí, l'Enguàrdia.
1: M'havia de canviar d'historiador per veure si a algú se li acudien coses noves. Per això vam portar el Soler Sabater. Sí.
0: Ets molt bo memoritzant dates, eh? Abans deies...
1: Algunes, no totes, eh?
0: Què et costa més, dates o noms?
1: Noms.
0: Noms, eh?
1: Sí, sí, les dates les rasco millor. No ho sé, deu ser una cosa, algun trauma infantil a la classe de matemàtiques, però si amb dates, normalment, m'espavilo.
0: I l'aprofites, aquest coneixement, eh?
1: Per fer no gaire, no? No em serveix de...
0: Si per trobes jugar, algun jugar sistema... trivial o...
1: Sí, amb això ho havia jugat bastant, però tampoc no pensis que sóc gaire bo. No sóc gaire bo res amb res, eh? Vull dir que home, també no ens hem d'enganyar. Mm. Vull dir que jo sóc de notables, allò. Vaig bé, ostres, aquest noi ho fa bé... S'espavila, arriba... No, mai m'espavilo i arribo. Però vaig fent, sí, sí.
3: Sembla que parli de mi.
0: Sí?
1: Tu també.
3: Passa, això sóc més de vents, no arribo.
1: No, ja.
0: Mira, en Fel.
7: No, jo és que no vull parlar de notes. Però m'estava anant, pensava... Enric, tu quan et poses al llit, que dius... No, sí. Vaig a dormir, t'imagino dient... Els de Constantinople van fer això... Tu què penses quan et fots al llit?
1: Ai, no...
7: Estàs amb història.
1: No.
7: Tens el dia a dia teu...
1: Son, que no m'hi veig.
7: I tens el teu dia a dia normal com a gent normal, eh?
1: Sí, si fos normal, igual,
7: ets normal, eh?
1: Tu em veus a casa i diries, aquest tio és normal.
7: És que per
1: i
7: això...
1: no ho deus ser-ho, però això... és normal, eh? Sí, sí, totalment, ho dissimulo bé, però sembla normal.
0: Tens hobbies ben allunyats de la història?
1: Ben allunyats, no molt, però a mi m'agrada, per exemple, els wargames, jugar a wargames de taula. Sí, això és
7: normal, eh, dius?
1: És molt normal. És una cosa
0: això és...
1: de batalletes. Sí. Amb...
0: Ninotets d'aquests petits.
1: No, jo ho faig amb fitxes.
0: A fitxes, eh?
1: Ara fa temps que no hi jugo, però... Si...
3: Però com el risc o una cosa així?
1: Més
0: evolucionant.
1: Més complicat. Sobretot batalles napoleòniques. Això
3: vinga! Com...
0: Així per desconnectar.
1: Sí. Home, està bé, eh? La de batalles que he perdut. Vull dir que, això... bueno, que també t'acostumes així. La vida és una lliçó de vida. Eh?
0: Algun esport o alguna cosa?
1: No, això no ho toco. No.
0: Res.
1: Toco. Res, no. Jo havia nedat bastant, però la veritat és que no he sigut... M'agrada caminar, m'agrada passejar, però no, esport no ho toco. No he tocat mai, eh? Això sé que ho he fet molt bé. El futbol, per exemple...
3: No t'hi posis ara.
1: No.
3: No t'hi posis.
1: A mi, amb el futbol o amb el Mundial, em passa com li passa a l'arquebisbe Omella amb el català. S'ha de tolerar. Sí, vull dir que ho entens que existeix, no ho practiques, però l'has de tolerar. Doncs jo igual, amb l'esport, exactament igual. El tolero i ja està.
0: Escolta, això que diuen que la història es repeteix, no? Sí. I que la gent està espantada ara perquè torna a l'auge de l'extrema dreta, els que heu estudiat història, és verídic això? Anem cap
1: no es repeteix la història, el que passa que sí que hi ha uns comportaments del passat que et recorden molt els del present i que et poden donar claus de per on van els trets, no? Uh-huh. L'extrema dreta d'ara és... O sigui, per què va guanyar l'extrema dreta als anys 30? Perquè era una extrema dreta moderna. Ja sé que sona molt horrible.
0: Ah, sí?
1: Sí. Els partits d'abans, de dretes, eren molt conservadors, molt carrinclons, sí. I de sobte apareixen uns tios, sempre en tios, bàsicament, vestits de manera molt sofisticada, dient unes coses semi-socialistes, semi-no, amb una manera de fer molt diferent, cantant cançons que els altres no cantaven, i gran part de la població evolucionava, dir, aquests són moderns, sí. Aquests molen, no?
0: Va.
1: I això ara ens trobem en part una mica amb això. L'extrema dreta actual...
0: Té TikTok.
1: Sí, té TikTok i té sexe, per exemple. O sigui, una cosa, els partits conservadors històricament, el tema del sexe eren ultrapolitans, i de sobte l'extrema dreta als anys 30 i la d'ara no tenen cap mena de problema amb plantejar qüestions sexuals. Per tant, aplicar la visió que tenim del passat a l'actualitat no funciona. Dir, oh, és que aquests són uns puritans. No, l'extrema dreta no és puritana. Per tant, no ens equivoquem amb això. Aquest tipus de coses és la que la fa especialment perillosa.
0: Mm-hmm. Una cosa que ens preocupa i que ha sortit sovint en aquest programa, lo de Cristòfol Colom, què? Aviam, era català o no era català?
1: Però no ho sé. Sí. O sigui, diguem-ho clarament. No se sap. Què se sap de Cristòfol Colom en relació a Catalunya? Se sap, per una anàlisi feta ja als anys 20 per un peruà, un filòleg, que ell utilitzava amb els seus textos en castellà moltes catalanades.
0: Mira, perquè era català.
3: Perquè era... Sí.
1: És difícil, no es pot afirmar. No era genovès, això segur, i en tot cas, la pregunta és per què, si tenia una relació amb territoris de parla catalana, per què no ho va comentar mai? Pot ser, si simplement perquè no li vingués bé, aquesta és una possibilitat que pot passar, o perquè volia amagar alguna cosa. No ho sabem. En tot cas, que era català, no ho podem afirmar. No ho podem afirmar. Hi ha indicis, simplement. Va. Per tant, saltar-ho a dir Cristòfol Colom era català és una exageració
0: no
1: diguem, que no ho podem
0: afirmar. No ho diguem.
3: Jo puc dir-ho.
1: No, no ho diguis, no.
7: Perquè diu que és de Pals.
3: Que va sortir
1: ell, de Pals?
0: Diu
1: no. Allò...
0: que va sortir de Pals.
3: Va sortir de Pals.
1: No, sí, de pal, Pals de Moguer. Allò, no, no. No, no, no. Això...
0: Ho vas veure, tu, Xuriguer?
3: Això... No, això se sap, allà sabem exactament on te teníem la barca clavada allà.
2: Ah, sí? El teníem errat, la barca.
7: Els de l'Empordà són i... els més llestos del món.
1: I on teníeu la pinta, la Niña i la Santa Maria? Maria. La teníeu...
2: Un al costat de l'altre.
3: Un era a Barcelona.
1: Ja, sí.
3: Va estar molt de temps.
1: Va estar molt de temps, però es va enfonsar al final, enfonsar. Els de Terra Lliure el van...
7: La vam fer argúcies, eh, la pinta.
1: Què dius,
7: ara? Ara fem autocars, però abans feien barcos, eh?
3: Home, clar que sí, el Montseny, tota la fusta que hi havia al Montseny.
1: Bona, perquè tenia bona pinta, d'aquí venia el nom, eh?
3: Això li has de preguntar en Soler i Saboté, ja veuràs que et dirà que sí.
1: Ja li demanaré, això.
7: En Junqueras, pregunta-li en Junqueras.
1: D'aquests temes no n'hem parlat mai amb ells. Mira, hem parlat de moltes coses, de vegades íntimes, però d'això, precisament...
7: I així íntimes, què t'ha explicat en Junqueras, que puguis explicar?
1: De com treballa el seu hort.
0: Mira.
1: Oh, és bo, treballa, eh? Sí. Treballa l'hort, eh?
0: A mi també m'explica això.
1: Sí, perquè l'avi havia sigut pagès, i llavors això...
7: Regalar-li una moto d'aquestes, una moto tractor. Ah,
1: ja l'hi portaré, ja l'hi portaré.
3: Seria maco de veure.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Enric, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de vinyó, gentilesa de...
9: Pere!
0: La paraula d'avui és esbadinar. Esbadinar.
1: Esbadinar.
0: A. Esbadinar. Acció d'escampar la brutícia mitjançant aigua a pressió.
3: Després de matar el porc, va agafar la manguera i va esbadinar tot el garatge i va quedar impecable.
0: B. Esbadinar. Expressió que s'utilitza per confirmar a algú que es va dur a terme l'àpat del migdia que estava previst.
7: A les 12 van fer conferència. I van fer la conferència. Tal com deia el programa, a dos quarts de dues esbadinar.
0: C. Esbadinar. Posar en complet desordre o en desconcert.
2: Quan es va fer pública la deixa de l'avi Florenci, es va esbadinar tota la família Pujol i part del país.
0: A, B o C?
1: Jo diria que la C. M'agrada molt això de posar-ho tot en desori, eh?
0: Sí, esbadinar, sí.
1: Esbadinar, no sé si la C...
0: La saps, la saps.
1: C. Correcte! Bravo!
0: Esbadinar. Mercè, avui parlàvem del puzzle.
2: Vinga, parlem-ne, doncs. Abans has dit que el puzzle més gran de tot el món,
0: sí,
2: d'una sola imatge, és català,
0: sí.
2: No? Que el fan a Educa.
0: Educa.
2: Però, evidentment, hi ha altres rècords mundials relacionats amb el món del puzzle.
0: Jo, la gent que fan puzzles ja em sembla una mica friquis, els que aconsegueixen rècords mundials ja doncs, deixa'ls anar.
2: Parlem-ne, doncs. El campionat de puzzle més gran del món el va organitzar a Valladolid.
0: Valladolid.
2: L'any 2022, mira, amb 624 participants.
7: Només?
2: Creus que...
7: 624, hosti, em sembla poc.
2: Et sembla poc?
7: Home, arbusses fan allò de les puntaires i n'hi ha més, eh? Yeah. Una trobada de puntaires cada any i arriben a mi el poder.
2: Potser té una raó. És que a Valladolid s'han especialitzat a fer rècords mundials de passo que te'n
7: volia. De xurrar, no?
2: Com, per exemple, el rècord mundial del nombre més gran de persona que menja plàtan.
0: Mira, a Valladolid ho
2: tenen.
1: Però això és bo, no és de passo que te'n volia. És un gran rècord, aquest, eh?
7: Veus? Sí.
1: Quanta gent coneixes que ho faci?
2: No sé, qui gurt podríem fer el de menjar prunes.
1: No sé. Ara.
7: Sí, és històric. Sí, és històric.
0: Al final, també, si et toca ser el regidor de turisme de Valladolid, alguna
2: cosa
0: has
2: de fer. També n'han fet una altra de nombre més gran de persones portant ulleres de sol al mateix temps.
0: Mira.
1: Molt bo, aquest.
2: Està molt bé. Està molt bé. És maco.
7: Vam fer un dia de pluja, em sembla.
2: I un que jo sé que us agradarà molt, que és el nombre més gran de persones onejant una bandera d'Espanya.
0: A Valladolid.
2: Allò sí que va ser un dia històric.
1: No havia passat mai això, eh?
0: Això passarà a la història.
1: Home, i tant, però moltes vegades. Mira, tinc ganes de tornar per veure si aconsegueixen superar el rècord l'altre dia.
0: Sí. Aquest el podríem fer, bueno, aquí a Catalunya, ara, bueno, amb el Mundial...
1: Home, i tant.
0: Se'n veuen, de banderes espanyoles.
1: Home, i tant. Per fi, diguéssim, per fi es reconeix allò que la selecció espanyola és la selecció de todos, ho diuen constantment en castellà a la tele, vull dir que deu ser així, eh? Sí. Ai, senyor.
7: Tot i que no hi ha la bestiesa de fa 4 anys, eh?
2: Ah, no?
7: Jo crec que no hi ha la bestiesa de fa 4 anys, eh? Els adolescents fa 4 anys estaven molt beneits amb la selecció espanyola i aquest any jo trobo que ja m'esteu mirant tots.
1: Han crescut.
2: Vull veure la tesi aquesta teva, cap on va.
3: Una anàlisi sociològica.
1: És tremendo, però això ho treballa.
7: Treballo. Vaig per orgullós amb una llibreta que la mires o no la miro.
2: Us explico una mica més del puzzle, que això hi ha una cosa més notòria, que és d'un català.
3: Visca Catalunya!
2: Exacte.
0: Tenim un rècord.
2: Un dels tios més ràpids a l'hora de muntar puzzles és l'Alejandro Clemente, de Sant Feliu de Llobregat.
0: Mira.
2: Què us sembla?
1: Molt bé.
2: L'Alejandro pot fer un puzzle... L'Alejandro pot fer un puzzle de 500 peces en 34 minuts. Ah, que no ho feu vosaltres?
0: No tinc referència, no t'ho sé dir.
9: 36.
0: 36 minuts.
2: Jo encara no hi trobo... En 36 minuts no he trobat les dels costats, ja us ho dic.
0: Enric, estàs preparant alguna cosa, algun projecte a banda de la Guàrdia?
1: Estic donant-li voltes amb un documental sobre el principi de la Guerra Civil, imagina't.
0: Del principi, eh?
1: El principi, del primer dia de la Guerra Civil, del 18-19 de juliol del 36, sí. Treballant-ho, ja ho veurem, i preparant un llibre sobre una història de Catalunya sencera.
0: Oh! Sencera! Oh,
1: sencera, sí. Va, gros. Això m'està desbordant per moments, eh? Sí. Això
0: també ho fas com a comiat, una mica.
1: Com a comiat de Catalunya, anava a dir, sí. Dic, de mi mateix vés a saber, perquè Déu se'm pot emportar un dia d'aquests, però de Catalunya ja podria ser. No, espero que no. Espero que sigui simplement...
0: Ets optimista amb el país o no?
1: No sóc optimista en general amb res, però com a base, eh? Però amb el país, jo crec que per ara aguantarem una estona més.
0: Aguantarem.
1: Que és un gran què, eh?
0: Va. Enric Alpena, moltíssimes gràcies per venir a seure l'Escó de la Renaixença.
1: Moltes gràcies.

0: és aquesta psicodèlia, Arnau?
1: Què t'has fumat avui, Arnau?
2: Home,
0: no, no és la música dolent, que més m'agrada, dic.
2: Home, això és Pisces, una peça que el músic de Baltimore, Abbey Tare, va incloure al disc Eucaliptus de l'any 2017.
3: Fes-te una mica, Arnau. Fes-te una mica triar aquestes músiques, eh? També estem l'última setmana i també...
2: A veure, pallasso.
0: Per què li dius pallasso?
4: Acabarà malament.
2: Perquè abans m'ho ha dit.
0: No, t'ho ha dit abans.
2: No, m'ho dirà. Aquí una estona m'ho dirà.
0: No sé si fora d'antena teniu altres baralles, però en el programa... Que
1: el Pel diu pallasso a tothom.
2: No, jo he percebut que d'aquí una estona seré insultat com a pallasso.
0: Ja.
2: Bé, anem a coses importants. En general, els músics publiquen un senzill per escalfar l'ambient i generar expectació per una futura publicació d'un disc.
0: Sí.
2: Però en aquest cas, l'Abbey va optar per una fórmula una mica més innovadora. Alguns dels seus seguidors van rebre un paquet misteriós amb un puzzle a dins. Un cop muntat, el trencaclosques explicava les dades de la publicació del nou disc, amb el títol, els col·laboradors i el nom de les cançons. Una de les cançons, justament aquesta que sona, es deia així, In Pieces.
0: En peces.
1: Molt ben dit.
0: Molt bé, doncs escoltem a Abbey Tare i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.
3: Pallasso, ets un pallasso.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nit dels vidres trencats.

0: porto l'Scott, que és un Golden Retriever. Jo em pensava, dic, a final de temporada això ho sabràs dir.
1: Retriever.
0: Retriever.
1: Golden Retriever.
0: De 13 anys i és de la Núria. Veiem-lo.
1: Oh!
2: Ai, posseta, bonica.
0: Que està granadet, pobret, 13 anys.
1: Sí.
0: És de Santa Eugènia de Berga.
1: Mira.
0: I es veu que l'Escot és molt, molt, molt tossut.
1: Té la llengua bruta, eh? Sembla que vols dir que no...
0: Bueno, perquè deu ser aquests ropinyaires que enganxa tot el que
1: sí,
0: troba per terra.
1: Aquests vells, quan comencen a avorrir-se, comencen a menjar-se merdes i coses d'aquestes.
3: I els jovenets també. Estàs parlant de gossos, eh?
1: Gossos.
3: Vale, no, sí. Si poses a la ràdio, sents aquests vells, no sé què, dius, hòstia, peio.
1: Gossos.
0: Va, que us dic una dada molt important sí. de l'Escot. L'Escot només es mou si hi ha menjar pel mig.
1: Sí, com? Sí. Parlant de gossos també, eh?
4: Sí. El caràcter de l'Escot és similar al dels protagonistes de la història que us explicarem avui. Els passa com a ell, només fan cas si els hi donen menjar.
1: Avui passegem el gos per Setmat, imperi nou d'Egipte, actual Deir el-Medinà, Egipte. Som a l'any 1152 abans de Crist.
5: Home, ja era hora, tu, t'han donat pel cul amb els egipcis.
1: Eh?
5: Era hora que passegéssim el gos per una mica per Egipte. Tu, ara, no havíem anat mai.
1: Sí, no.
5: Va
1: bueno,
5: parir.
1: Anem amb una història ambientada molt enllà, eh? Mai havíem retrocedit tants anys per situar-nos. Avui recolem 3.000 anys en el temps per conèixer els pintors, picapedrers, escultors i guixaires que fan les tombes dels faraons.
6: Recolar 3.000 anys per parlar de pintors i guixaires?
1: Bueno,
6: m'ho podíeu haver avisat, això.
1: Per què?
6: Home, us hauria presentat els que venen a casa i ja està.
1: Els que venen a casa
6: teva? Pintors, guixaires, paletes, manobres, tot això.
3: Que són gent
0: que
3: molt
0: fas
3: gran.
0: Fas obra tot el dia, tu.
6: Sí.
1: Eh?
6: M'estic fent una...
1: Què t'estàs fent?
6: Una
1: menció?
6: Sí.
1: Com en Millet? Una cosa grossa.
6: Una cosa,
1: ho pagues...
6: Tot il·legal.
1: Ah, com en Millet.
6: Sí, igual.
1: No són pintors i guixaires qualsevols, eh? Construeixen tombes reials. Els treballadors que coneixerem són uns artesans molt respectats. Treballar construint tombes reials els assegura un bon salari. Les seves famílies viuen bé gràcies a la feina que tenen. La feina és dura, però no es poden queixar.
3: És que si tu saps muntar a la construcció, sí. No et falta mai de res, eh?
1: No. Alerta, eh? Hi ha un detall important. No cobren amb diners, eh?
3: Ah, però són esclaus, no?
1: No són esclaus.
3: Oh, no?
1: No. Ja ho vam dir una vegada, aquest programa.
6: I ja me'n recordo.
1: No n'hi ha d'esclaus.
6: No n'hi ha.
1: Va venir una egiptòloga, va seure aquí aquest escó i va dir a Egipte no hi havia esclaus.
6: Ja hauria de ser aquí cada dia, aquesta dona.
1: Sí, però si no ens equivoquem sempre quan parlem d'Egipte. Sí.
3: Perdoneu, eh?
1: Què?
3: No, perdoneu.
1: Ah, val.
7: I si no cobren diners, sí. Què cobren? Amb visibilitat?
1: No.
6: BMW.
1: Vols posar el currículum? He fet la piràmide de no sé qui. Home, és un bon currículum.
3: Home, collons, no li té ningú d'aquí, això.
1: Ara explicarem amb què cobraven. Mira, aprofitarem que avui hem entrevistat l'Enric Calpena i encara corre per l'Enric Calpena, ens ho contestarà. Enric, tu que ets un erudit de la història,
8: digues.
1: Entenc que tot el món, bueno, els egipcis i tot això t'apassiona.
8: A mi no, a mi els egipcis no.
1: Ah, no?
8: La veritat és que no em fa... Són molt avorrits i sempre de costat, així, de perfil. No acabo de trobar. Ara, de vikings, tu saps com van aprendre a salar el bacallà?
1: Els vikings?
8: És un tema... home, no sé si lliga molt, sí, però...
1: No, ara no ens interessa, Enric. Home, no.
6: A mi ara em més agradat, això,
8: del bacallà. Greu,
1: però és que som a Egipte.
8: Ja. No, a mi Egipte no, la veritat... A mi m'avorreix.
1: No saps com cobraven els egipcis, llavors?
8: És que, per què? O sigui, si és igual, si estan tots morts. Vull dir que no cal...
6: Tots els egipcis
8: no sé.
0: Quin historiador?
1: No sé, que torni a casa. Pots tornar a casa teva. Gràcies.
8: Me'n vaig.
3: L'experiment ha quedat perfecte, Caio.
1: Ha quedat perfecte, sí. Bueno, ja us ho explico jo. Ja ho llegeixo del que havia de dir l'Enric, que no ha volgut dir. Bàsicament... Els treballadors d'aquella època cobraven amb espècies, amb aliments i vestuari. Rebien gra, carn, peix i verdures a canvi de treballar. Es mengen l'aliment necessari i amb la resta comercien. Per exemple, si et fan falta unes espardenyes i el teu veí en té unes que t'agraden, li pots oferir el gra que has cobrat tu de la teva paga, a veure si el convences, no? Com que no hi ha moneda, va una mica així.
6: Home, veient com està l'economia, Peyu, vols dir que hi tornarem aquí, eh?
1: Pot ser que sí.
6: Hi tornarem.
1: I tant. Anem als fets, va, que hem dut l'Escot, el gosset, a conèixer els treballadors i encara no hi hem parlat. Ara els tenim treballant a les tombes dels faraons. Escoltem-los.
9: No.
1: Toita.
9: Tot en treballo.
1: Sí.
6: Sóc un afortunat, de la feina que faig. La veritat és que arribo a casa amb els braços morts de tant picar, molt mai, però caso en tenen. I el que compensa, això.
5: Amigo.
6: El bé que estem aquí.
5: Me'n recordo quan vaig dir als meus pares que seria escultor, em van prendre per boig,
6: Van
5: dir, estàs ben boig, vols ser escultor? I dic, mira, mare, picant pedra 45 graus, si sembla un marquès, hòstia.
1: Sí,
5: I em puc queixar de res.
1: Si està bé aquí.
5: Si està bé.
6: Afortunats que som.
5: Home. Llàstima aquest que no para cantant tot el puto dia. Però si no fos per això, imagino que...
1: Insistim que la feina d'aquests constructors estava molt ben valorada. Era molt dura, però si ho comparem amb altres feines, era una benedicció fer-la.
6: És que som uns afortunats, ja t'ho he dit. Mira, tinc un germà, veio que està allà a la mina...
1: A la mina.
5: Em saps a la mili.
6: No, ja l'ha feta. Ja l'ha feta, però està a la mina. I allò sí que és... Allò es passa malament.
1: Quina mina?
6: Una mina que hi ha al desert, allà mig.
1: Terrible, la mina al desert, perquè et va ressolant tota la sorra nova, se't tapa el forat.
6: Qualsevol dia el trobaran mort.
1: Sí.
5: Bueno, millor estaria, també, Però pas estar allà al mig d'aquella mina, va.
1: Mentre els treballadors expliquen aventures, arriba al seu cap i ho fa amb una mala notícia per donar-los. Avisa que cobraran més tard del que tocaria.
4: Companys, porto males notícies. Sé que ahir vaig prometre que us pagaríem avui, però he de dir-vos que no serà possible. Haureu d'esperar.
6: Com que haurem d'esperar? Què dius? Però és dia de cobrar, no cobrarem avui?
4: Ho sé, però hi ha hagut un desajustament i no és possible pagar.
5: El mes passat ja ens vau fer el mateix, Això, nano, això comença a ser una bona merda, ja t'ho dic ara.
6: No li diguis nano o no.
1: Al jefe no li diguis nano.
6: És el capatàs.
5: És que m'està inflant,
1: Que penseu que cobren amb espècies, Que si tu t'esperes en aquell dia... encara emprenya més que no t'ho donguin.
5: Ah.
1: No sé si us ha passat mai que dius, hòstia, avui compraré aquell iogurt que m'agrada tant, i llavors no hi és. És pitjor que no pas que no et paguin els 1.000 o 1.500.
6: És una cosa que no em passarà mai.
1: Tu estàs esperant de cobrar una nòmina. 1.500 euros, final de mes.
5: I vols comprar un iogurt?
1: No.
5: Sempre m'ha agradat molt.
4: No, era una metàfora o no?
1: No. Jo sé que avui, per exemple...
5: Iogurt, Hi ha de sortir un iogurt, aquesta història que tens, que és el que m'ha interessat a mi.
1: Jo estic delit d'un tipus de iogurt que m'agrada.
6: Sí.
1: Hi ha un iogurt que m'agrada.
4: Quin és, tio? Digues quin és.
1: No vull dir-ho perquè no m'agrada. La marca, no vull contribuir. Però llavors vas un dia al supermercat i no el tenen, aquell iogurt. I et feies la idea que avui superé i em fotré aquell iogurt de postres. Això dol més a vegades, que no la nòmina t'arribi dos dies tard.
5: No, hòstia, ja sé que no vols dir la marca, però fora micros, Peyu, digue'ns-ho, ja i t'emplenarem la nevera. El problema... aquell iogurt.
7: El problema de la Catalunya real,
1: Sí, senyor. El mes passat ja van tenir problemes per cobrar el jornal, va arribar amb retard, i aquest mes passarà el mateix. Se'n van anar a casa sense haver cobrat. A l'Escot no li agrada sentir-ho, no li ha agradat el gos, perquè ja us he dit, aquest gos només només fa coses si hi ha teca. Només es belluga si hi ha menjar.
6: Mossa!
0: Digues!
6: Mossa!
0: Estic aquí.
6: Ja sóc a casa.
0: Ai, carinyet, que bé.
6: Noia, porto males notícies,
0: Digues.
6: És que no m'han pagat.
1: Què dius,
0: Com que no t'han pagat?
6: No han cobrat.
0: Però què, una altra vegada?
6: Sí, noia.
0: Però, a veure, és que cada mes estem igual, noi?
6: Ja.
0: Però què et penses, que els teus fills, què, que s'alimenten de l'aire o què?
6: No em fotis crits, vull dir, no és pas culpa meva,
0: Ah, no?
6: Ostres, doncs que la mínima que pots és em fots crits
0: de
6: mi,
0: De qui és culpa?
6: Ah, jo què sé, del faraó, deu ser culpa.
0: Del faraó. Deixa't estar de faraons. Mira, saps què passa? Que tu a la mínima que pots, llac! No, malandinyes, i apa, un altre fill.
1: Què diu?
0: Això, aquest, deixa'l anar.
1: Ah, sí?
0: No, aquest, el que em descuido, em fa un altre fill. Jo vinc a parir, que en tenim 12 o 13 ja.
6: No els he comptat. No els he comptat.
0: Jo l'últim cop que vaig
6: ser que s'anima. Jo m'he quedat amb 4 o 5. Però ella, fol-li.
1: Vinga,
6: no. Tenim 10 o 12.
1: 10 o 12.
6: Li diu la conilla.
1: Atenció, perquè la situació s'enquista. El quart dia... tornem amb l'Escot i segueixen igual.
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: Mo cagondes.
5: El Déu Arnau sempre pagant tan malament,
1: Sí.
5: És que, Déu-n'hi-do, noi?
1: Van passant els dies, el cinquè dia del mes, segueix passant el mateix.
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: L'endemà i l'altre segueixen amb la mateixa història.
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: Déu-n'hi-do, cada dia arribar a la feina i...
4: Companys, lamento informar que avui tampoc cobrareu.
1: Sí.
5: Companys,
4: lamento informar que avui tampoc cobrareu.
5: Pica-li l'esquena, Laia. Pica-li l'esquena.
1: Passen els dies i els treballadors de les tombes del faraó segueixen sense cobrar. Ja fa 18 dies que haurien d'haver rebut el seu salari, però ni els han pagat ni tampoc fa pinta que ho hagin de cafè aviat. I no queda ben res al rebost, eh?
0: No, no, no. Gent... Fills meus, avui per sopar el que haurem de fer és compartir un tros de tija de papir, no? Perquè l'inepte del vostre pare segueix sense portar ni un trist sac de blat a casa.
6: Sí, jo, és que em divorciaré.
0: No. Bueno, doncs mira, potser en trobaré un altre que porti alguna cosa per venir.
1: La situació és insostenible. Treballar sense cobrar és inadmissible i és per això que els afectats s'acaben rebel·lant per posar fi a aquell desgavell.
2: Camarades! He fet un... Camarades, sí, se sent?
1: S'ha fet un canuto amb un paper.
2: Sí, se sent?
1: Sí, se sent.
2: Camarades, cal donar un cop de puny sobre la taula!
0: Sí, senyor!
2: Se ho foten de nosaltres!
6: Senyor!
2: Cal demostrar-los que no ens deixarem trepitjar!
0: Ah!
6: Molt bé!
0: Vinga, apreta!
2: És per això que ha arribat l'hora de fer...
6: Què?
2: Una vaga! Una vaga!
0: Què?
2: Una
0: què?
2: Una vaga!
6: A mi no em feu treballar més.
0: Una vaga?
2: Sou curts o què? Una vaga!
0: Què és una vaga?
1: Atenció, que aquest és el punt més important de la història. És el fet, el motiu pel qual hem hagut de retrocedir 3.000 anys. Avui us portem a la primera vaga que s'ha fet en tota la història. La que van fer els treballadors egipcis que construïen les tombes dels faraons. Una vaga que, recordeu, data del 1152 abans de Crist.
6: Abans de Crist.
1: Hem de ser conscients que ells no saben que estan fent vaga, perquè no existien. Al cap i a la fi, mai abans s'ha fet una protesta d'aquestes característiques. Agafem l'Escot, que està ben emprenyat, i marxem amb els treballadors. Estan abandonant el seu lloc de feina per dirigir-se al temple funerari de Ramsès II. Allà s'hi guarden les reserves d'emergència. Hi ha blat per colgar qualsevol. Abans de res, sapigueu un detall. Oblideu-vos de vagues violentes, eh? És una concentració que es fa en silenci. S'asseuen a terra i aixequen les mans.
9: Sí, semblen catalans, pobrets, eh?
0: Sí.
9: No aconseguiran per res així,
1: és ben bé que sabia que hi tenien egipcis a davant i no espanyols. És la primera vegada que un grup de treballadors s'ha alçat. Els seus caps estan completament descol·locats.
4: Sé que anem tard amb el pagament, però això que feu, home, em sembla una mica...
6: Ah, és el mínim que us mereixeu, malparits. Tinc els meus 10 o 12 fills, ara no me'n recordo quants en tinc, ja. Que és que passen gana, colló.
1: Atenció al detall, eh? Que és real. Els treballadors estan tan emprenyats que amenacen de fer una acció impensable si no cobren de manera immediata. Alerta.
10: Escolta'm bé el que et dic, pallasso.
6: Sí,
10: sí.
6: Pallasso.
10: Si no us pagueu immediatament el que ens deveu, destruirem les tombes reials.
0: Sí, senyor.
1: Realment és una amenaça enorme per un egipci. I espereu que van més enllà.
6: Sí, sí, exacte. I a més, ensenyarem com accedir a dintre les piràmides, sí, aquestes que tenim, sí, eh? Perquè puguin entrar robat tot l'or i totes les coses que guarda el faraó dintre la piràmide. Això és gros, eh?
0: Sí. Molt bé!
6: Això és molt gros, eh?
1: Aquesta amenaça és pitjor que l'altra. La negociació s'està escalfant molt fort.
4: D'acord. Deixeu-me que en parli i mirarem com arreglar-ho tot.
1: L'única solució possible era pagar el que els devien. I ho acaben fent. Amb 18 dies de retard, els treballadors acaben cobrant. La primera vaga ha funcionat. La primera, les altres que han vingut ja. Depèn. Anem a veure si el nostre gos, l'Escot, ha sobreviscut o no aquesta primera vaga de la història. Qui ho decidirà, Mercè?
0: A veure, la vida de l'Escot està en mans de, com et dius?
11: Ferran.
0: I d'on ets, Ferran?
11: Corró de Vall.
1: De Corró de Vall. Ferran, la pregunta és aquesta. A més de gra, carn, peix i altres aliments, hi havia un producte que cobraven els treballadors i que era especialment ben valorat. Quin era? A. Cervesa. B. Pintura. O C. Medicaments.
11: Cervesa.
1: L'Escot és

0: Era un dels productes més ben valorats pels treballadors, eh? Era més espessa que actualment i els hi servia de font d'energia. Hem estat capaços de retornar l'escot a Santa Eugènia de Berga, però hi ha arribat amb uns morros que li toquen a terra. Tal com ens havien advertit, se li posa molt malament passar gana i fins que els caps dels treballadors no han afluixat la mosca, no ha estat content. Bé, de fet, encara està enfadat. Li sembla increïble que algú pugui jugar amb una cosa tan valuosa com la teca. I fins... Ui, sí. Telèfon, perdoneu. Sí. Moment, moment, no, ja l'agafo. Sí. Segon, moment.
1: Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, ai, ai, ai, ai.
0: Cuidado. Sempre els auriculars.
1: Sí, jo, ja,
0: moment, moment. Sí, aviam.
2: Ben?
0: Ei, mama, què?
2: Ei, ja acabeu aquesta setmana, eh?
0: A la Renaixença, sí, però va, tornem al setembre, eh?
2: I l'estiu què faran?
0: No sé, què faran a l'estiu, no sé.
2: Escolta, tu que tens contactes,
0: sí.
2: Digues al director de TV3 o amb algú, sisplau, que facin el favor de tornar a fer plats bruts.
0: Però si ho han fet 30.000 vegades, mama.
2: És igual, que no s'emmerdin pas a posar coses noves, eh? Que faguin lo de sempre. Plats bruts i Mr. Bean.
0: Aviam, la gràcia seria que aprofitin l'estiu per provar coses noves, no?
2: I les tresines, que no s'emmerdin amb sèries rares i coses de l'estranger, no. Que tornin a posar vent del pla, si volen.
0: Mama, escolta, vols alguna cosa a part de decidir la programació d'estiu?
2: No, res, si és igual. Si no puc veure res perquè està el teu pare tot el dia amb el futbol...
0: Ah, tots estan igual, ara estem així.
2: És boig, amb això del Mundial. Miren partits de països que no sabien ni que existien.
0: Tot és futbol, mama.
2: Queda allà la tele enganxat i no veu pas res, eh?
0: Ja.
2: L'altre dia me vaig despullar de dalt a baix i li vaig dir, què? Vols veure el golf de Mèxic?
0: Mama, sisplau, per favor, va, penjo.
2: No, va, va llogar els ulls de la tele.
0: Escolta, penjo. Ja parlarem.
2: Bueno, bones vacances, eh?
0: Bueno, ja ens veurem tu i jo, aquestes vacances.
2: Sí, tu sí, però digue'ls amb els altres,
0: ah,
2: eh?
0: Sí.
2: En Falguera i en Cercedes,
0: sí.
2: I en aquell sèrio de la música, la nena de la flauta...
0: Has faltat el respecte a tothom. Va, penjo. Adéu. Adéu, adéu, adéu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. Que el vostre esperit!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Aquest dimarts s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En 2 mesos i mig ho han demanat més d'1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional Espanyola. Com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi d'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
2: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
1: Aquest dimarts al matí, precisament, Pedro Sánchez, el president espanyol, i alguns ministres participaran en una jornada sobre migració. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any.
1: Veneçuela comença a perdre l'esperança de trobar més supervivents entre la runa. 5 dies després del doble sisme, el govern ha confirmat més de 1.700 morts i més de 5.000 ferits. També més de 16.000 persones han perdut casa seva i creix el malestar entre la població per la gestió que el govern veneçolà està fent d'aquesta crisi.
3: WhatsApp avança en privacitat i ja permet reservar un nom d'usuari específic. És una nova funcionalitat que en els pròxims mesos servirà per amagar el número de telèfon a altres persones o negocis quan es contacti amb ells per primera vegada. De moment, la reserva de nom és opcional i no començarà a funcionar de debò fins d'aquí un temps.
1: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Nuckels i Eduard Farelo. La conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb el 100% de l'escrutini.
3: El recompte, que ha durat 3 setmanes, atorga la victòria a Fujimori per la mínima, només 49.000 vots de diferència, que el seu rival, candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. En les seves primeres paraules, un cop publicat el resultat definitiu dels comicis, la futura presidenta ha fet referència precisament a aquesta divisió de l'electorat.
4: Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
3: El Jurat Nacional de les Eleccions té previst proclamar oficialment el resultat aquest divendres i Keiko Fujimori serà investida el 28 de juliol. Marcarà el retorn del seu cognom a la presidència del Perú 25 anys després que el seu pare, Alberto Fujimori, fugís al Japó després de ser condemnat en un cas de corrupció.
1: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals. Després d'empatar un gol en el temps reglamentari a la pròrroga, és la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora a 16ens de final i el Paraguai jugarà als vuitens contra el guanyador de l'eliminatòria, França-Suècia.
3: El Brasil s'ha classificat per a 8ens amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a un gol en l'últim minut del temps afegit. Ara arrenca l'eliminatòria que enfronta el Marroc i els Països Baixos.
1: El Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs, i en paral·lel el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
6: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
5: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Amb Òscar Fernández.
9: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
11: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
10: On es va assajar això?
11: Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
12: Imagina't, és una visió.
11: Va deixar els faros oberts... I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va a filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. I llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant, va marxar.
5: Als Estats Units això acaba amb trets.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: La millor hora del dia.
13: Catalunya Ràdio.
9: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: Moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot.
0: Encarant la última setmana d'aquesta temporada.
1: Aquella sensació de recollir...
0: recollir les coses.
1: Pupitres.
0: No, ja ho tenim tot i sempre et surten tres caixes més.
1: I de sobte apareix, sí, i de sobte apareixen coses que deia, ah, sí, això és de l'octubre, que ho vaig portar jo.
0: No, això no ho havíem de regalar.
1: Sí, jo avui buscava un paracetamol i no hem estat capaços de trobar-lo.
0: Capaços, sí, hem hagut d'anar a robar per a fer de molts.
1: Hem trucat al RAC perquè mogués tres taules.
0: Va, vinga, una setmana més amb vosaltres la solució, que apretarem el botó de pausa fins al 31 d'agost, que tornem. 31 d'agost.
1: Quina pausa, no?
0: Ah, Déu-n'hi-do, és una pausa llarga, eh?
1: Ah, el 31 d'agost en antena.
0: En antena, clar, exacte.
1: Però, a veure
0: si us penseu. Exacte, que som com els profes, eh? Una cosa el que veieu.
1: T'aparques allà, a la piscina, s'aparca.
0: Tant de bo. Ai, senyor, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Discipio. Avui us portem una solució històrica i també té a veure amb la moda. Avui parlem de la roba de bany. Quin és el seu origen històric? En quin moment es posa de moda això de banyar-se a la platja? Quins són els inicis, doncs, de la roba de bany? I quines peces es feien servir per entrar al mar en aquests inicis? A quina època apareixen els banyadors? A quina època apareixen els biquinis? Quina importància té la Primera Guerra Mundial en la moda de la roba de bany? I quines personalitats han estat importants per popularitzar l'ús d'aquesta roba de bany? Doncs mireu, té la solució a aquestes i moltes altres preguntes. Un especialista en matèria. Un fort aplaudiment per la Sílvia Rosés. Molt bon dia, Sílvia.
2: Hola, què tal?
0: Com estàs, estimada?
2: Doncs acalorada. Però bueno, avui parlem d'això. Vull dir que...
0: Sí. Acalorada, avui parlant d'això, avui he tancat la porta de l'estudi una estoneta abans perquè estiguessis fresqueta quan arribessis.
2: Jo he demanat, enviem balandrau, per favor.
0: M'ha dit, prepareu-me un cub de gel, una galleta de gel.
2: Perquè una banyera de gel.
1: Això és tendència, en el món de l'esport d'elit.
0: Ah, sí, de veritat?
1: Per rebaixar els músculs.
0: Bueno,
1: perquè
0: a veure,
1: no estiguin...
0: sí, primer hauríem de tenir músculs.
2: No, tenim tants músculs, tu i jo.
0: Exacte.
2: No sé com rebaixar-los.
0: Entre les dues i l'equip de Barça.
1: No, però vull dir que la banyera de gel, vull dir que seria fàcil accedir a això.
0: Ai,
1: és una cosa tan rara.
0: La Sílvia Rosés, ja l'heu sentit alguna vegada a Catalunya Ràdio. Ella és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i és especialista en història de la moda. Avui parlarem de l'evolució de la roba d'estiu al llarg de la història. Com sempre, podeu dir la vostra avui, sobretot preguntes per la Sílvia, si tenim alguna de concreta.
1: Preguntes a la Sílvia a través del 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o al WhatsApp del programa podeu escriure un missatge de text al 677-38-77-19. Podeu fer preguntes a la Sílvia, però ja que parlarem de l'origen històric d'algunes peces de l'estiu, doncs que en part que ens expliquin què són, no?, ells a l'hora de posar-se
0: roba,
1: si són de ratlles, si són...

0: sortir de casa. Després de l'estiu tot s'hi val. Sí. Ets capaç de menjar cindrià al meló.
1: Què està passant amb el meló a la platja? No ho entenc. Hi ha alguna cosa més complexa de transportar que un meló? No ho entenc. Per cert, dels oients, a mi m'agradaria fer una crida d'homes que portin slip.
0: Epa, parem-ho tot. Homes que porteu slip,
1: que ballador, ens truquin,
0: que ens truquin 93207474. Aquells homes que porteu el...
1: ballador slip.
0: D'aquells que... el subjecte ous, que li diuen.
1: El far de huevos.
0: El far de huevos, sí.
1: El turbopàquet.
0: El turbopàquet. 93207474, manifesteu-vos. O si no, el 677-3877-19.
2: Doncs sí, que ens expliquin quin és el seu estil a l'estiu i riurem tots junts.
0: Per cert, hem fet una enquesta al Club de la Solució. La gent ens comença a respondre, eh? Mira, estampat floral, 29% dels vots. Ratlles i motius mariners, només el 18%. Jo crec que això és mentida. Camises hawaianes, un 7%. I millor llisos, un 46% de l'audiència.
1: Molt bé.
0: Crec que ja està una mica esbiaixada aquesta enquesta. Respongueu la veritat.
2: Però llisos a l'estiu és...
0: blau,
2: que
0: blanc.
2: Que va de llis avui, no? Però és com avorridot, no?
0: Sílvia, què en penses?
1: És que en general som avorridots vestint. Estiu, hivern, perdona, mira pel carrer, semblem fotocòpies, vull dir que...
0: Som avorrits, no tenim idees i moltes vegades passa una cosa, que no tenim temps.
1: No, i tenim por de ser diferents. Mm. Això també és veritat, perquè socialment es castiga la diferència. O sigui, més no estàs com desprotegit quan vas diferent.
0: És veritat, això. La Marta Pontnou, col·laboradora nostra també, ella vesteix diferent, ella s'expressa a través de la roba.
1: I tot, sí que tots veritat... ho fem, perdona, eh? Tots
0: ah,
1: ho fem.
0: Sí, eh? Jo què expresso? No ho vull saber, no ho vull saber.
1: No és una expressió individual, sinó que tu estàs emetent una informació quan tu vas vestida. Vull dir que tots l'emetem. Encara que et posis un racó allà fent com el bitxo bola i dius, no, jo no vull emetre res, això ja estàs emetent moltíssima informació fent això.
0: Doncs que sapigueu, que cada decisió que prengueu al matí quan us poseu la roba també comunica. Ui, parlem de vestit de bany, si et sembla, comencem per aquí. I ens remuntem a quin any? Hem d'anar enrere. No sempre ha estat de moda, això de banyar-se a la platja, Sílvia.
1: Però és que sembla increïble ara mateix, amb la calor que fa, que sembla que haguem obert el forn o l'assecador de cabells, com és possible que abans no tiressin cap al mar, com que es tiressin a l'aigua, de dir, per sufocar aquesta calor. Aleshores, això estem parlant a finals del segle XIX. És que és
0: finals del segle XIX.
1: És molt recent, això.
0: Mira, saps com ho vaig detectar una vegada? Parlant amb una de les meves iaies, la vaig portar a la platja, em va dir, és que jo no tinc banyador. Li vaig dir, però quan no tens banyador? Ja. I em diu, escolta, és que això del banyador... Generacions abans no teníem banyador, no anàvem a la platja. Un altre avi, sí, però...
1: Dic que comencen a finals del XIX, no vol dir que es normalitzi en aquell moment. Clar, hem de pensar que portaven molts segles i segles, i ara no banyant-se, sinó no dutxant-se.
0: Oh, clar. Oh, clar, nosaltres ho veiem molt normal, això d'estar estat aquós, perquè no era l'habitual, eh?
1: Que clar, que ràpidament pensem, bueno, és que allò era un marranisme generalitzat, però és que no és un tema de marranisme, és que tenien una altra concepció del que era la higiene. I consideraven també que l'aigua els protegia de cara a enfermetats, per tant, és que l'aigua no els tocava. I durant segles, tan sols les mans i la cara era l'únic que tocava l'aigua.
0: Mans i cara, només?
1: Sí, però durant molt de temps. Jo els dic als meus alumnes, si ara de cop una màquina del temps, que és el que jo sempre he volgut a la vida, una màquina del temps, et tirés directament a Versalles, jo crec que el primer que faria seria vomitar.
0: Per l'impacte de les olors.
1: Sí.
0: Clar, m'imagino, no? Entre carrers, que no hi havia el sistema que tenim ara mateix d'evacuació de coses.
1: És que tot en general, és que sí, exacte, a part d'això també, però no perquè ells fossin marranos, sinó perquè és una altra concepció, no estaríem acostumats a aquestes olors.
0: Deien, no?, que Lluís XIV, no?, a Versalles feia portar moltes flors per tapar les olors que hi havia a Palau.
1: Sí, clar, és que pensa que tampoc hi havia un sistema de drenatge dels aigües, o sigui, jo penso que hi havia gent que t'agafava allò a la Pretoni en un racó, pixaves, però tranquil·líssimament, Clar, imagina't això com funcionava.
0: Segle XIX, va,
1: perdona,
0: què passa
1: amb una roba que no rentava mai a la vida.
0: Què moment que m'estàs dient? No rentava mai a la vida la roba?
1: Depèn de quines, algunes sí, però perdona, una casaca d'aquestes fetes amb fils d'or de no sé què, o uns vestits a la francesa de les corts de allò rococó,
0: sí?
1: Això no es podia rentar.
0: Per tant, tampoc tenien, suposo que al final la sensibilitat s'acostuma, no? I l'olor a suor devia ser un habitual.
1: Però és com ara, per exemple, una persona que treballi on hi ha porcs, arriba un moment que no sents l'olor. En canvi, tu arribes com a bona pixapín i t'agafa un atac.
0: Saps? La qüestió, no?
1: Per tant, jo crec que l'olfactiu, òbviament, s'adapta. Sí. Però bueno, un altre dia podem fer un programa de marranismes.
0: Fem un tema de marranismes. Per la temporada vinent ja tenim pactada.
1: Vinga.
2: Marranismes, eh?
0: Marranismes, amb Sílvia Rosés.
2: Amb el Raül Balam van fer un tema també de marranismes culinaris.
0: És veritat, coses que no menjaven.
2: Que funcionaven.
0: Coses dolces i salades que aparentment no funcionarien, doncs funcionen. Va, anem al segle, ara te'n deies, a principis del segle, a finals del segle XIX. Què passa al segle XIX?
1: A veure, al segle XIX passa que hi ha els corrents higienistes,

0: s'avança en moltes qüestions mèdiques i de salut i comencen a comprendre que banyar-se no et posa malalt, sinó que hi ha elements beneficiosos a l'hora de banyar-se i a l'hora de netejar-se també. Aleshores, aquí comencen doncs, els banys, aquests banys rotllo Vichy català, aquest tipus d'històries, no? Aquests banys termals, comencen en aquest moment. Aleshores, si comença aquesta pràctica, comencen a dir, ostres, calla que potser ens hauríem d'imaginar alguna cosa per entrar a l'aigua. Penseu, segle XIX, una moral victoriana molt castradora, vull dir que realment era a nivell sexual, a nivell corporal, era una època molt restrictiva. Per tant, m'he dit, com podem fer, com podem aprofitar aquesta aigua a nivell termal i a nivell beneficiós, però que no transgredim aquestes normes puritanes? Doncs bé, construirem el primer banyador de l'època, que de fet, més que una peça de roba, és com una peça d'arquitectura.
1: Epa, van construir... el primer banyador de l'època, quedem-nos amb aquest titular, és una peça d'arquitectura.
0: Exacte, perquè eren com unes casetes de fusta, que aleshores, amb cavalls i tot, les persones es posaven a dintre, els cavalls marxen enrere, anaven tacatacatacatacatacatà, quan arribaven a certa distància, perquè el cavall no s'ofegués, que era un detall, més que ara perquè es t'havia de treure d'allà.
1: No per respecte als animals, eh? Era perquè t'havia de treure. No,
0: t'havia de treure d'allà. Alguns eren més sofisticats i aleshores desplegaven tot un toldo i aleshores la persona es tirava a l'aigua.
1: O sigui que no el veia ningú.
0: No, si portava toldo no el veia ningú. Però clar, pensa que no era allò fer 100 metres papallones, sinó que era com la galeta Maria al cafè del matí. Feien taca-taca, sí, allò pum, una mica gran paraula científica, taca-taca, entraven dintre l'aigua, tornaven allò, cavall, vinga, tira una altra vegada i tornaven cap a la costa.
1: Això l'altre dia m'explicaven que Arenys de Mar va ser una de les primeres platges on s'hi veien aquests carruatges.
0: És possible.
1: I que al final se n'enfotien, perquè clar, les persones riques anaven amb aquests carruatges, no? Però clar, els animals què fan? Cagar a la platja. I al final s'acabaven banyant més que mar entre femta de cavalls.
0: Vols que digui que no havia pensat això mai?
1: Ah, l'altre dia m'ho explicava. Mira, la Marta Pérez Verge d'Arenys de Mar, que demà ens visita, és especialista en refranys. Demà farem perspectiva històrica d'alguns refranys. I m'explicava i em deia, perquè li deia, dilluns parlarem d'això, i em deia, doncs mira, Arenys de Mar va ser una de les primeres platges que es feia això. I clar, al final els d'Arenys ens n'enfotíem dels rics i privilegiats perquè s'acabaven banyant amb merda, bàsicament.
0: Bueno, és com els bebès, que els poses a la banyera i es relaxen, no? I fan prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr vegades podíem fer tota aquest mena de... Clar. Si busqueu, els oients, si busqueu això de bathing machines o màquines per banyar-se, veureu que estava tota la platja plena. Llavors la gent entrava amb tot aquest patracol.
1: A més, vaig llegir un article teu que hi havia els diapers. Qui són els diapers? Dippers. Aquelles persones que t'ajuden, no?, a baixar del...
0: Ah, bueno, clar, és que aquella època necessitaven ajuda per tot. Aleshores, aquests t'ajudaven a banyar-te, a tornar a pujar. Clar, perquè es banyaven amb roba, amb la qual era bastant complicat.
1: No s'ofegaven?
0: És la pregunta, no? Si és real. És que... Clar, el que hem de pensar és que eren vestits de bany, no vestits de natació ara mateix. Ara, de fet, la terminologia és diferent, perquè en aquell moment era sucar-se per qüestions medicinals. Aleshores, la història és que, mica en mica, això anirà evolucionant. Arribarà un moment que les casetes ja no entraran a dins de la platja. Per tant, simplement es quedaran estanques, perdó, es quedaran aturades a la a la sorra. Si no entraran a l'aigua, es quedaran a la sorra. I això és l'origen de les casetes de platja.
1: Aquestes casetes, que ara és icònic, no? Pintar-les de ratlles...
0: Ah, exacte. Ah, aquestes casetes de platja, l'origen era aquests carromatos que entraven a dintre a banyar-se.
1: D'acord.
0: Superinteressant. A partir d'aquí van dir, ostres, poder que no fem aquesta història tan complicada, comencem a pensar un vestit de bany que sigui pudorosament acceptable i aleshores que es puguin banyar amb això. Aleshores, les dones portaven el princès.
1: El princès
0: era com tot un vestit amb faldilla i tot, que sota portaven pantalons bombatxos, que sota del pantaló bombatxo portaven doble capa de mitges negres tupides.
1: Perquè no es veia res de
0: perquè no es transparentés absolutament res. Que sota del vestit podien arribar a portar cotilla, roba interior, sabates... Sí, gorro, i amb això entraven cap a dintre. Però és que, a més...
1: Com per fer-se, com per dir un ballet abans de dinar, eh?
0: Exacte. Exacte. Doncs, a part d'això, a la part baixa de la faldilla portaven tot de ploms. Perquè quan entraven a l'aigua, clar, què passa? Que aleshores la cosa surava cap a dalt. Aleshores, perquè la faldilla no surés, els ploms el que feien era, doncs, baixar-ho cap a baix.
1: Mare meva. Escolta'm, deixa'm repassar un moment els oients, a veure si hi ha gent que porta fardagüevos, eh? El 677-38-77-19, què ens diuen? en Fran?
2: De moment no estan, no estan sortint tots aquests que porten el fal de
1: Manresa. Manifesteu-vos.
2: Sí que és cert que s'estan deixant anar, perquè l'Eva diu que l'estiu està tot permès i que amb la calor ara es posa tot el que troba que sigui fresc. I tot llis, és a dir, seria de l'equip llis. El Pol és de camises hawaianes.
1: Epa.
2: La Joana sempre flors. L'Adela, atenció, faig servir la mateixa peça per vestir a l'estiu, que és la mateixa que faig servir per dormir i que és la mateixa que faig servir per anar a la platja a banyar-me. No es banya amb aquesta peça, però és una peça que serveix, doncs...
1: Com un camisó d'aquells, com un vestidet de tirants,
2: sí,
1: no?
2: Sí, una samarreta una mica llarga. I l'Helena diu, el meu banyador és negre amb topus fúcsia i tinc una pregunta per la Sílvia. Veig a moltes noies que porten biquini diferent a la part de dalt que a la part de baix. Això perquè es fa... I què hi diu la història de la moda? Si és correcta, no? Per què no concorda una peça amb l'altra?
0: A veure, res és correcte i no correcte amb la moda. Jo parteixo d'aquesta base. Jo crec que tothom s'ha de posar el que li doni la gana i tira milles. La història de per què són... no ho sé ben bé. Penso que és més gent jove. Crec que també es vol trencar amb aquesta idea de l'homogeneïtat o d'anar a conjunt, que és una cosa com molt de les mares nostres. No, això no va conjunt. Aleshores, cada cop això es trenca més. I arriba un moment també que comprar-te doncs, un biquini sencer doncs és car, no? Si tens el 30 euros de la part de dalt, 30 euros de... Escolta, jo tinc un de negre que em pot combinar amb tot. No,
1: vull dir
0: que
1: no només això, les talles, eh? Perquè a vegades fas una de tetes i de cul en fas una altra.
0: Exacte.
1: I ara que deies això m'has fet pensar que jo vaig dir, ai, sí, m'he combinat per un casament la bossa de mà amb les sabates. I la Marta Pernó em va dir, però on vas? Això no es porta, ho has de portar del color que et doni la gana. Precisament per això, suposo.
0: Clar, però jo vaig a comprar amb la meva mare i em diu, però això amb què ho combinaràs? Sempre és la frase de la meva mare, i això per nosaltres ja és una cosa que no. Una cosa, per animals dels el Turbo Packet.
2: Vinga, va.
0: Simplement dir que jo sóc del seu equip.
1: Epa!
0: Que jo el recoso totalment i que crec que són els més intel·ligents de la platja.
1: Turbo Packet intel·ligents. A veure, parlem amb en Ferran, un dels Turbo Packets. Ferran, bon dia. Ferran, bon dia. Ramon? Companys, quan els tinguem col·locat... Ah, aquí. Ferran?
3: Ramon,
1: bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs, estimat?
3: Molt bé.
1: A veure, tu portes
3: suant,
1: slip, ets Turbo Packet.
3: Perquè fa molta calor.
1: Suant, fa molta calor, sí. A veure, de quin equip ets, tu?
3: Jo del Turbo Packet.
1: Clar que sí. Epa, un aplaudiment, per favor,
2: Ferran.
1: Ramon. Que Ferran ara se'ns ha penjat, no sé què ha passat, ara el recuperarem. Ramon, per què portes el Turbo Packet, tu?
3: Perquè els pantalons, amb tot el que hi ha, i quan es mullen i tot, m'empipen molt l'aigua enganxada a les cames i tot plegat. I amb l'altre surts i prou, és més còmode. Jo el trobo més còmode.
1: Sílvia, què has de dir? Perquè tu has dit, des del teu equip...
0: És del meu equip, absolutament. És que el banyador de pantaló curt està mal dissenyat, sincerament. La reixeta de dintre és un desastre. La part de fora activa. Però què passa? Que ara mateix, tal com concebem la moda masculina, si porten Turbo Packet, sembla que es vegi com amenaçada la seva masculinitat. Per tant, aquí tenim en Ramon, és en Ramon?
1: En Ramon.
0: Ramon segur que és un home deconstruït, és un home modern, i òbviament li importa un pepino i per davant va la comoditat.
3: Exacte.
0: Molt bé, Ramon.
3: Ho he fet sempre, els he portat sempre d'aquest model i la veritat és que he arribat a estar en una piscina que era l'únic...
1: Ostres!
3: Les meves filles m'ho deien, ets l'únic pare que vas amb un vestit de bany d'aquests antics i tal. Però jo vaig còmode.
1: Però escolta'm una cosa, a les dones totes portem slip, diguem-ne, no? La majoria no portem amb pantalonets, sinó que portem així com Turbo Packet també, no?
3: No, però cada... jo penso que cadascú porta el que li va còmode.
1: Exacte.
3: Les modes, també. Però jo hi vaig no tant per moda com per comoditat de bany.
1: Ramon, 100% d'acord amb tu i has vist que la Sílvia et recolza. Gràcies per trucar i gràcies per manifestar-te des del turbopaquetisme. Una abraçada, bonic. Fins ara.
3: Gràcies.
1: Adéu. Ara sí, Ferran, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ui, en Ferran truca des de la platja directament, eh, Ferran? On ets, Ferran?
4: No, estic a casa amb un ventilador.
1: Ah, hosti, quin ventilador, nano, ja em diràs la marca. Escolta'm, tu ets turbopaquet, eh?
4: Sí, totalment.
1: Per què?
4: Bueno, amb 10 anys anàvem al setembre de vacances a França.
1: Sí.
4: Perquè els meus pares feien la vendimia. I els meus avis treballaven a casa d'una vídua, era anglesa, que es deia Madame Flash.
1: I la Madame Flash portava Turbo Packet? O...
4: No.
1: Ah, val.
4: El que portava Turbo Packet era el seu home.
1: Ah!
4: El capità, que... Bueno, tothom li diu el capità perquè va anar al desembarque de Normandia.
1: Per tant, tu et vas inspirar en aquesta família que t'acollia quan tu tenies 10 anys al nord de França i t'has quedat sempre amb el Turbo Packet forever and ever, eh?
4: Bueno, és que... La meva àvia és lligana, de Cotxí de Reyes. I clar, sí, tant ella com jo necessitem algú que ens amarri els testicles.
1: Ahà.
4: M'entens, no?
1: Sí, crec que t'entenc, Ferran. Crec que els testicles els entenem, que han d'anar recollidets. Ferran, gràcies per trucar-nos. Bonic, una abraçada.
4: Vinga.
1: Fins ara. Adéu, adéu. No he acabat d'entendre l'explicació del Ferran, però vull pensar que era una inspiració de quan ell va anar a França, que hi havia una madame bueno, no sé què, anglesa, sí, sí.
0: Dic que treballes per Madame Flash, em sembla una passada. Però sí, a part d'això, també dic que a França és obligat, eh?
1: Com?
0: El turbo paquet? Ep!
1: Epa! Ara, com que a França és obligat el turbo paquet?
0: A França tu no pots banyar-te en una piscina sense turbo paquet.
1: Per què?
0: Perquè creuen que és més higiènic, i de fet tenen raó, eh? Perquè, clar, el que entenen ells és que tu pots anar, i de fet, jo què sé, els homes se'n van a la platja, doncs tot el trajecte el fan ja amb el banyador, perquè és com un pantaló curt.
1: Vas posant el cul a
0: llocs. Vas al metro, antigènic, vas al metro, rola, i arribes aquí i tires a l'aigua. En canvi, entenen que amb el turbo paquet no aniràs pel carrer. Clar que el pots portar sota, i allà, m'entens?
1: Sí, però no és el mateix.
0: Però no és el mateix.
1: Que anar refregant el cul pel metro, pel tren, a l'andana, no sé què. Interessantíssim, turbo paquet. Doncs ja ho sabeu, 93-201-7474.
2: El marit de la Mari Carme, ara li he demanat com es diu, porta un pelotero, que és com n'han dit ells a casa de tota la vida del turbopàquet. Diu, això del turbopàquet ens ha agradat força. El meu home porta el pelotero, que diuen ells, però en segons quins llocs no, perquè no quedava prou finolis.
1: Prou finolis, m'agrada molt, el pelotero o el turbopàquet. De tot això, estàvem al segle XIX, en aquest princes. Sí. L'origen d'aquest vestit, on el trobem?
0: Bueno, és que l'origen, de fet, és d'Amelia Bloomer, que era una sufragista superfeminista de l'hora, que venia dels Estats Units, i va dir, jo vull canviar aquesta moda victoriana que les dones perden la salut amb aquestes escotilles i tal, hem de canviar la moda de les dones. Mm. I va intentar instaurar uns pantalons bombatxo, i aleshores va dir, és que és fonamental canviar la roba perquè la llibertat de moviment té a veure amb la llibertat d'acció i amb la llibertat de pensament. Per tant, ella va intentar canviar tot això, però no se'n va sortir.
1: No, perquè ens han arribat també els talons a la nostra època.
0: Ah, exacte, se n'enreien i tal. Però després, com van necessitar una indumentària per entrar a l'aigua, van dir, ostres, hi havia una dona que ta-ta-ta-ta, i ens van partir d'aquesta indumentària tan diferent.
1: Amiga.
0: Però bueno, com deia, com una dona podia mitjanament surar o sobreviure banyant-se amb aquests ploms, etc. Realment era molt complicat. Per això va haver de venir Annette Kellerman, que era una nedadora també superinteressant, que va dir, escolta'm, jo així no puc nedar, jo així no puc avançar, per tant, el que he de fer és vull un banyador com el dels homes, en aquest cas, no? Que s'ajusti al cos i que em permeti el moviment. Bueno, aquesta dona va ser molt trencadora, perquè quan va aparèixer a la platja amb aquesta mena de mallot, imagineu-vos
1: com un mallot,
0: com si fos de surfista, en aquest cas, vale? Així com apartat de surfista. Va aparèixer així, a la policia la va detenir, la va portar a la presó, tota una sèrie d'històries, però ella va trencar amb aquest vestit princes i va ser l'origen com una mica del banyador femení modern.
1: D'acord. Després d'aquesta aposta que va fer la Kellerman, on anem? Anem als anys 20, eh?
0: Bueno, clar, cada vegada aquest banyador es va reduint. Hi ha un llibre molt interessant que parla de la història del banyador, que es diu la increïble història del vestit minvant. I és molt interessant, fent al·lusió a la pel·lícula i tal, és molt interessant perquè realment al llarg del segle XX veurem com cada vegada es va reduint més i més i més i més i més. Aleshores, als anys 20 és superinteressant perquè és una època post-Primera Guerra Mundial, és una època amb moltes modernitats, on la dona gaudeix d'una major llibertat, i és l'únic moment de la història en el qual homes i dones porten la mateixa roba per banyar-se.
1: Epa! O sigui, un vestit de bany unisex.
0: Exacte.
1: Uau, i com era? Perquè la gent ens entengui. A veure,
0: imagineu-vos, doncs, un mallot, sí, amb tirants a la part de dalt i amb una mica de faldilleta, res, com una mini faldilla molt mini, que simplement el que fa és dissimular la zona del pubis.
1: Ah, amic. Doncs això era el mallot, dels anys 20. D'acord. Jo el que veig és que amb aquests mallots es cobrien el cos, però no us devien bronzejar gaire bé.
0: Clar, és que a partir dels anys 20, especialment als anys 30, que es diuen l'edat del bronzo. Aleshores, en aquest moment comença a posar-se de moda el estar moreno, sí, estar bronzejat. Per què passa això? Això és molt interessant. Hi ha gent que diu, bueno, és que va venir Coco Chanel i es va inventar la moda d'estar moreno. No, això no és veritat, perquè és molt més complexa que això. Heu de pensar que al llarg de la història, fins a aquest moment, ser bonica era tenir la pell blanca. Per qüestions racistes, també, però especialment per qüestions classistes. Mm. Perquè, clar, qui estava tot el dia al sol treballant?
1: Els pobres,
0: clar. Si tu estaves collint patates, acabaves amb un bronzo que flipes. Mm. Aleshores, la persona que estava dins de casa que no feia una tasca productiva es podia permetre el luxe de tenir la pell blanca. Per tant, el to de pell representava aquesta diferència de classes. Però això ara comença a canviar. Per què? Perquè apareixen les fàbriques.
1: Aleshores, amiga! Clar, la gent estava sota cobert.
0: On estaven els proletaris? Doncs a les fàbriques tancats.
1: Ah.
0: Aleshores, qui tenia temps lliure?
1: Per prendre el sol.
0: Exacte, doncs la gent rica. Per tant, aquí hi ha un intercanvi, es dona com un canvi en el tema de la pell. I per primera vegada, tenir la pell morena significa, en aquest cas, que pots gaudir de vacances, que pots gaudir de temps lliure, que pots fer una activitat física com jugar al pàdel, bueno, al pàdel no, perdona, al bàdminton, al tennis, el que sigui, i aleshores pots tenir la pell morena.
1: Oh,
0: i a partir d'aquí tothom es llença a la platja a posar-se moreno.
1: Per això es diu l'edat de bronze, no ho sabia.
0: Bé, l'edat del bronzo.
1: Del bronzo. Bueno, l'edat de bronze aniria molt més enrere, eh?
0: Exacte.
1: Tot això, estem parlant de vestits de bany sencers, eh? Però ara moltes dones, alguns homes, porten biquinis, dues parts. Quan comença aquesta moda, aquest banyador de dues peces?
0: Bé, és diferent el banyador de dues peces que el banyador de biquini. Són coses absolutament diferents.
1: Banyador de dues peces.
0: Què passa? Que en aquest moment cada vegada intenten reduir més el que cobreix el cos per posar-se morena. Però a més després arriba la Segona Guerra Mundial. Mm. Falten teixits, falta de tot. Necessitem com invertir-ho tot a la guerra. Per tant, hem d'estalviar. Com estalviem? Doncs traient tela. I aquí apareix el banyador de dues peces.
1: Això és un tema d'economia.
0: I tant.
1: Ostres.
0: Però és que no s'entén la moda sense l'economia.
1: Wow.
0: Directament. A partir d'aquí, doncs, comencen a treure la zona entre el sostenidor i la panxa.
1: Uh-huh.
0: El que passa que aquest banyador de dues peces mai ensenya el melic. És un límit que la compostura de l'època diu que no pot sobrepassar mai el melic.
1: Perquè el melic ja és com zona íntima, eh?
0: Exacte. Mm. Però la Segona Guerra Mundial també afecta la dona, a l'home, no només a la dona. Perquè l'home també hem de reduir. I diuen, ostres, doncs per on reduïm l'home? I aquí, any 1932, hi ha el Tarzán de los monos, no sé com es diu,
1: sí, amb el Tarzán.
0: Müller, exacte, que és previ a la Segona Guerra Mundial, però comença a preparar el terreny. Què passa? Que has passat tota la pel·lícula amb un taparrabos i amb els mugrons, els nipples, no?
1: I no s'havien vist mai mugrons d'homes fins aleshores.
0: Sí que s'havien vist, però era un escàndol.
1: Ah, amiga.
0: Hi ha una pel·lícula, que ara no recordo el nom, que surt, com es diu aquell actor de Lo que el viento se llevó?
1: Clark Gable?
0: Clark Gable, mm-hmm. Exactament. Hi ha una pel·lícula que ara algun dia vindré i t'ho explicaré tot això, però el Clark Gable es treu... Si sucedió una noche, em sembla.
1: Bueno, ara t'ho busquem a Peixera i m'ho dieu.
0: Es treu la camisa al mig de la pel·lícula i no portava samarreta interior. Oh. I això va ser un escàndol total, perquè, home, no està, els mugrons masculins tampoc s'ensenyaven. I després d'això, els homes es van llançar en planxa a no portar samarreta interior. Què va passar? Que això va fer punxar totes les indústries que feien
1: samarretes.
0: Cotó, samarreta... Ah. I aleshores, després, per contracte, quan ell havia de fer una pel·lícula, al següent li van dir, tio, porta samarreta interior.
1: Per favor, que s'arruïnes
0: l'economia.
1: La indústria de la merda.
0: Per tant, òbviament que la moda està superlligada a l'economia.
1: Ara he flipat amb aquesta dada d'en Clark Gable, que ara intentem buscar-la. Ah, la tens, endavant.
2: Sí, va ser el 1934 i es va generar aquest escàndol a la pel·lícula Sucedió una noche.
1: Mira,
2: perquè
1: veus? Els
2: homes van... No, és que passava allò de voler imitar el model, de que els homes van voler ser com Clark Gable i llavors vam deixar de comprar-les amb aquest criteri que tenim molts homes.
1: Aleshores,
0: doncs,
1: per
0: no
1: tant, sí, era un escàndol,
0: però mica en mica anem superant això. Uh-huh. Arriba el Tarzán, tot grimpant entre palmera i palmera, però només amb taparrabos, exactament.
1: Era com una braga faja, que li diuen ara, eh? Portava com un... Sí, com una calça molt alta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, una mena de cortineta, sí, una cosa estranya. Uh-huh. Dit això, clar, el Weissmuller també era un machoament de l'època. Uh-huh. Per tant, ostres, comença ja a erosionar aquesta idea. Arriba la Segona Guerra Mundial, hem de també d'economitzar, per tant, diuen, pam, l'home perd la part de dalt i l'home comença el seu topless.
1: Els homes comencen el seu topless. Passen 5 minutets de 2:15 de 2 del migdia, avui estem parlant d'aquesta perspectiva històrica, eh? L'origen del vestit de bany. Hem anat des del final del segle XIX, ara de moment som als anys 30-40, farem una pausa per la publicitat i a la tornada seguirem avançant, amb aquesta peça que cada vegada va minvant. I a veure quan arribem al biquini, perquè déu-n'hi-do, als anys 40 és biquini. Ara tornem.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Passen 8 minutets de 2:15 del migdia. Avui estem parlant amb la Sílvia Rosés. Ja sabeu que és professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en història de la moda. Doncs avui estem fent això, precisament, història del vestit de bany, perquè se'ns acosta l'estiu, o de fet el tenim a sobre. I hem anat des de finals del segle XIX, ara estàvem als anys 40, Segona Guerra Mundial, dèiem que els vestits de bany van perdent tela per també una necessitat econòmica. I jo li preguntava a la Sílvia, però el banyador de dues peces ja és biquini? Em diu, no, perquè cobreix el melic. Quan arribem al biquini?
0: 1946. En aquest cas, Louis Réard crea la peça més petita. De fet, anteriorment, Jacques Haim ja havia creat l'atom, que deia, és un àtom, ja no es pot dividir més, ja realment no es pot reduir més, però poc després, Réard va dir, pues no, jo ho faré més, i el meu cabrà a dins d'una caixeta de mistos.
1: I va ser real?
0: Va ser real. El que va ser real és que ningú se'l volia posar.
1: Perquè, aleshores, clar, va ensenyar molta tela.
0: Clar, va haver de demanar-li un stripper que realment se'l posés, perquè cap dona se'l volia posar.
1: És aquesta que ens has portat a la imatge?
0: Sí.
1: Per tant, aquesta dona contractada per posar-se aquest biquini amb el melic al descobert, podem dir que a partir de l'any 1946 les dones ja van portar biquinis a les platges?
0: No, que va, que va. Clar, això realment de mostrar el melic era realment haver fet una transgressió molt bèstia en qüestió corporal, en qüestió moral, i les dones d'aquell moment no es podien normalitzar això, més que res, perquè després de la Segona Guerra Mundial hi va haver un retrocés cap a un major conservadorisme. Haurem d'esperar 20 anys.
1: 20 anys.
0: Clar, i no és casual, 20 anys ens plantem als anys 60. I què passa als 60? Home, tenim totes les revolucions feministes, tenim les revolucions LGTBI, tenim tot el maig del 68, clar, era el moment propici en el qual es replantegen, o sigui, la joventut també reivindica una altra manera de viure, de veure el món i també de conviure amb el seu propi cos. Per tant, necessitem totes aquestes revolucions perquè s'accepti el biquini. Paro dels 60 a França. Aquí a Espanya no, eh?
1: Aquí, què? 70s. 80s.
0: Bueno,
1: l'any passat.
0: Home, pregunta-li a Franco si li agradava.
1: Clar.
0: Franco ho va tenir molt complicat, això. No. De fet, Franco va intentar nedar i guardar la roba perquè, clar, ell no volia que s'erogenés la moral aquesta franquista, però també necessitava que els turistes vinguessin. Per tant, què fem amb això? Com no podem realment dir-li a la turista que no es posi un biquini, que es posi un d'això de collal, perquè aquí anàvem obligades amb barnús. Amb barnús.
1: M'estàs dient de veritat?
0: T'ho juro per tu.
1: A les platges amb barnús.
0: Clar, tu havies d'anar amb barnús i te'l treies només per entrar a l'aigua. Per tant, home, com dona anava amb barnús?
1: Però clar, si als anys 60, ara tu deies, no? Espanya és un dels destins preferits, sobretot per nord d'Europa, a estiuejar. Com fan conviure això?
0: Clar, és que una espanyola, si la policia de la platja la caçava amb un biquini, l'excomulgaven.
1: Hòstia.
0: A part de posar-li multes o el que sigui. Per tant, van dir, què fem? Doncs mira, fem platges per turistes i platges per turistes. O fem, per exemple, tu t'has fixat molt que en molts fronts marítims hi han com tota una franja de bardissa?
1: Sí.
0: Que dius, què hi fa això aquí? Si jo que vull veure és el mar.
1: Clar.
0: Ell va plantar moltes bardisses perquè la gent dels pobles no pogués veure les turistes.
1: Allò de que vienen les sueques!
0: Clar, però tu tens un país envasat al buit. Tu no vols que es contamini d'idees que a tu no t'interessen. Però, malgrat tot, òbviament, les finestres es van obrir i, mica en mica, van anar erosionant i van portar modernitat.
1: En aquesta època, als anys 50, et parlo, és famosíssima la visita de la Brigitte Bardot a la Costa Blava.
0: Clar. Clar, a Cannes, al Festival de Cannes, i ella es va plantar allà amb el seu, m'entens o no, amb el seu toto, es va plantar a la platja amb un biquini. I això va ser molt trencador, va ser de les grans abanderades del biquini. I de les grans abanderades de moltes coses, també. Bé, aquí hi ha tot un conflicte a nivell feminista, de si ella va trencar motlles o ella servia al patriarcat. Bé, en tot cas, sí que va trencar molta història d'aquesta, de reivindicar aquesta sexualitat de la dona. Per tant, ella va ser fonamental. I també va ser fonamental el biquini d'Ursula Andress.
1: Parlem d'Úrsula Andrés, de la mítica pel·lícula. Estem parlant de James Bond. Anem a l'any 62 ja, Rosa? Ai, Sílvia.
0: Sílvia. I passa tothom.
1: Sílvia Rosés, Rosa,
0: 1962, Úrsula Andrés, després de caçar una caracola, que dius que fas caçant una caracola, però bueno, em sembla molt bé.
1: Així, endavant.
0: Així no mengem, m'explico o no? Úrsula. Aleshores, la Úrsula surt de l'aigua i com es diu ara l'actor? Bueno, el James Bond, ara no el recordo, és igual. El James Bond, li surten...
1: James Bond del doctor No.
2: El Sean Connery,
1: no?
0: El millor, sincerament. Li surten els ulls de les òrbites. Què fa aquí Úrsula Andrés? Porta un biquini realment revolucionari? No. Però el que passa que el barreja, ella porta com una mena d'arma, com un cinturó, com una història que la fa com molt guerrera. Per tant, ajuda també a treballar aquesta idea de la dona empoderada, la dona... Per tant, no és un biquini que la sexualitza, malgrat l'altra babeja, com un Sant Bernardo. Ella sí que està transmetent una imatge d'empoderament.
1: Per tant, l'escàndol màxim era anar en biquini.
0: L'escàndol màxim no era anar en biquini. Era anar en biquini, però després venia un altre, que és el Rudi Genreich. És dels grans dissenyadors de banyadors que hi ha. I ell va inventar el monokini.
1: Què és el monokini?
0: El monokini va ser una superrevolució. Bé, va ser una... com dir-ho? Un escàndol absolut, perquè era com una mena de calça del qual li sortien com dos tires i deixaven els pits al descobert.
1: Ara estic veient la foto, que no m'hi havia fixat pas. I això s'ho va posar algú?
0: Això no s'ho va arribar a posar gairebé ningú. Tan sols unes poques agosarades, que tu i jo ens ho posaríem segur, perquè són del segle XXII, però en aquell moment no es va generalitzar.
1: En Fran també.
0: Sí,
2: tot i que vaig una mica més tard. Sí.
0: Perdona, tu et podries posar el tanga masculí, perquè Rudi Genreich també va apostar pel tanga masculí, perquè ell va dir, escolta'm, en el moment aquest de la roba com de l'era espacial, que és aquest moment també, va dir, escolta'm, el que ens pronostica el futur és l'unisex, no és una altra cosa. I aquí va estar molt encertat. El que passa que en aquell moment la gent no ho va veure. Ell què estava fent aquí? No estava sexualitzant la dona. Estava empoderant la dona amb el seu cos. A dir, escolta'm, tu has de fer amb el teu cos el que vulguis. Ja l'hem tapat suficient. Per tant, tu has de ser mestressa de la teva sexualitat i del teu propi cos. El que passa que després la cosa es va complicar i va venir la sexualització. Però en aquell moment ell tenia bones intencions.
1: Abans hem parlat del Turbo Packet. Hem demanat que ens truqués gent que feia servir Turbo Packet. Quan arriba el Turbo Packet?
0: El Turbo Packet l'ubiquem especialment cap als anys 70.
1: 70's.
0: Perquè als anys 70, fruit d'aquestes revolucions feministes, en aquest moment la roba de bany, la roba interior també, s'aprima moltíssim. Es treuen de cèrcols, de farcits, de coses, perquè busquen aquell cos atlètic, aquell cos com que és dinàmic, no? És l'època també de la Susan Somers, de l'aeròbic.
1: Tot el tema d'aeròbic a la tele, començar-se a moure.
0: Aleshores, el banyador és com molt aquest punt de l'aeròbic, saps? I doncs, el de la dona també es redueix i el de l'home també es redueix i apareix el Turbo Packet.
1: I ara veig, Marc Spitz va contribuir a popularitzar-lo, no?
0: Clar, perquè era el nedador de l'època, era com el Michael Phelps d'ara, doncs era el nedador de l'època, i ell doncs va guanyar moltes medalles portant un super Turbo Packet.
1: Per què diem Turbo Packet, per tant?
0: Diem Turbo Packet. Primer perquè ens agrada, això és molt important. M'encanta, se m'omple la boca dient Turbo Packet.
1: Turbo Packet.
0: Però a part d'això, és que hi havia la marca Turbo, aquí a Espanya.
1: Home,
0: i ells van popularitzar el Turbo Packet. Si tu te'n vas, a Massachusetts i diu Turbo Packet, no t'entendran.
1: Però aquí t'entenem.
0: No ho sé, pues Slip, segurament, però això, aquí li diem pues Far de Huevos, no?
1: Com li deia aquesta oient?
2: Pelotero.
1: Pelotero.
2: Sí. El torero
0: és meu, però és molt torero.
2: El torero també. Us he de dir que la Manuela ens ha escrit i diu que en unes vacances no tenien vestit de bany i la recepcionista de l'hotel els va recomanar doncs, que anessin a un basar de la cantonada i van anar-hi i per dones diu que hi havia una varietat relativa, però per homes només hi havia aquest model, concretament, que era com una mena de culot, que portava un farciment considerable.
1: Oh, què dius? Farciment en el paquet?
2: Sí.
1: No fotis, però cal, això no. Home, no, caigueu la pressió estètica també d'això vosaltres,
2: farciment
1: ara. Ja patim nosaltres.
2: Farciment considerable en aquest basar que ens explica la Manuela.
0: Sí. La dona del basar que deu estar rient. Quina
2: home,
0: passada.
2: Sí, diu, mira, vam riure molt al circuit d'aigües.
1: Per cert, ara que deies Turbo Packet i els anys 70 i Marc Spitz, això em recorda una mica l'estètica de John Travolta, Fiebre del Sábado Noche, no?
0: Clar.
1: Sí. Mira l'Albert, aquí està pensat, el Night Fever, Perquè portaven aquells pantalons que marcaven Turbo al paquet,
2: És que, perdona, el Josep Manel ha preguntat, això del Turbo Packet, voleu dir allò que porten els nedadors?
1: Sí.
2: I em dic que sí, diu, doncs jo porto Turbo Packet.
1: Bueno, ara hi arribarem, perquè els nedadors d'ara, nano, van ja, més vestits
0: sí.
1: que la moda de princes,
0: Sí, exacte. Doncs el John Travolta portava aquells pantalons de collal, saps què vull dir? Que els portava gairebé sobaqueros.
1: Exacte.
0: I que també marcava paquet. Però hi ha un moment de la pel·lícula superinteressant que ell s'està vestint, a mi aquell moment em sembla l'Homas, i a la paret es veu un pòster icònic de Farrah Fawcett amb un banyador. Jo demano, sisplau, a l'audiència.
1: Vaig a buscar-ho, a veure, què posem?
0: Per
1: què
0: favor,
1: posem?
0: Perquè,
1: a Google.
0: Ostres, no ho sé. Bueno, posa el pòster Farrah Fawcett banyador i et sortirà, perquè és un clàssic. De fet, d'aquest pòster...
1: Sí, que surt, sí.
0: Exacte. És el pòster dels pòsters més venuts de la història, perquè es va vendre en aquell moment 12 milions de còpies d'aquest pòster.
1: Era com de color taronja o...
0: Sí, no?
1: Vermellós.
0: Per tant, unim les dues coses, John Travolta... Però és que aquest pòster va ser icònic total. Tothom estava boig per la Farrah Fawcett i aquest pòster... A veure, és un banyador que és senzill, sembla com si fos un mallot d'aeròbic, se li marquen els mugrons també.
1: Ai, sí, clar.
0: Ella és als anys 70, amb aquest pentinat que portava ella, que es diu pentinat de plomes.
1: M'encanta, el serrell de la Farrah Fawcett és el que m'agradaria tenir a mi. Evidentment no el tinc.
0: Doncs aquest banyador és el típic d'aquesta època. I va, va marcar també, bueno, un canvi d'aires, d'aquests cossos atlètics dels anys 70.
1: Però de banyadors vermells n'hi ha un altre d'icònic. Pamela Anderson, el seu banyador vermell a Baywatch. Eh?
0: Aquella càmera lenta, m'explico, que ni Oliver i Benji no arribava mai. Ja podies estar ofegant, que la tia...
1: Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Què dius? No m'agradaria a mi veure'm a càmera lenta gravada d'aquesta manera, eh?
0: Ah, no.
1: O sigui, però hi ha una cosa, de cara, allò que et tremola, les ulleres, tu imagina't. En canvi, aquelles noies, aquells homes esculpits, que no els hi tremola res, l'únic Hasselhoff, potser.
2: Ara li tremola amb coses,
1: el
2: Hasselhoff.
0: El cervell li tremola. Sí, perdona,
1: Una altra cosa. Sí. Allò sí que és una hipersexualització, no?, de la Pamela Anderson.
0: Clar, aquell banyó també va ser icònic total. Per tant, no tan sols treure tela és el que sexualitza. Vull dir que en aquest cas tenim un banyador sencer, però també sexualitza. Que curiós també, una professió com la de vigilants de la platja, m'explico, que has de fer és salvar la gent, però en canvi, doncs, que acabés sent com un símbol de sexualització.
1: Home, perquè portava, diguéssim, l'eslip, o sigui, la calça, de la part de la...
0: Bueno,
1: molt amunt, eh?
0: Bueno, saps què passa? Que és la moda del bikini. Ah. Vi amb ve baixa.
1: Ah,
0: perquè
1: amiga.
0: Et crea una ve baixa total. I és aquesta mena de... Que això és molt del final dels 80, principis dels 90. Que és, té com una molt escotat a la part del camal, que et puja gairebé a la part de, com del, com dir-ho, de l'os del maluc.
1: Més amunt i tant.
0: Sí? I la part del pubis és molt estreta, que a mi no m'hi cap. També ja t'ho dic ara.
1: És
0: aquesta idea que no t'hi cap.
1: I les xutxeres que surten per fora, eh?
0: Ah, totalment.
1: És això,
0: però a poques els hi cap en aquest mini espai. Però ara fa cosa d'uns 5 anys es va tornar a posar de moda aquesta mena de calça superescotada.
1: Ja no està de moda?
0: Està coetejant pel final. Però això que fa? Allarga la cama visualment i concentra la visió en la part del pubis.
1: Ai, clar, sexualització total, eh?
0: I a més, uns tirants com molt baixos que també et surt el pitran per dalt.
1: Abans dèiem, els banyadors es van fent petits, però sí que és veritat que en paral·lel surten altres peces de roba i ara vull anar als nedadors aquests, no?, que vam veure en segons quins Jocs Olímpics, que dius, però si van vestits, cada vegada els banyadors són més grossos, no?, o que tapen més part del cos. I després hi ha una altra peça que també tapa completament el cos, que és el burquini.
0: Clar, en aquest cas, al llarg de la història, cada vegada que hem tingut una polèmica amb un vestit de bany era perquè havia tret alguna part important, perquè cada cop mostrava més el cos. Però ara la polèmica ve amb una peça que el cobreix totalment. Mm. I això és una polèmica que em sembla molt vigent a les piscines de Catalunya, per exemple. Mm. Jo vaig a l'interior de Catalunya i un cop vaig presenciar una baralla amb unes noies que portaven un burquini, no? I de fet vaig escriure un article arran d'això, perquè jo em vaig trobar al mig intentant lidiar amb això, crec que no, mai, com dir-te, increpar una persona és la manera, això definitivament, però estan generant ara mateix moltes incomoditats. Hi ha gent que diu que el burquini, doncs, és una peça que és antigènica. Jo no li veig l'antigènic. Francament, els meus fills, quan han d'estar molta estona a la platja, els hi posa una samarreta. Per tant, no és l'antigènic. Crec que aquí hi ha qüestions culturals, racistes al darrere. Aleshores, jo també és una peça que em té partida per la meitat. Jo tampoc sé si estic a favor, si estic en contra. També a qui li importa si jo estic a favor o en contra, d'altra banda. Però és una peça que, de fet, es va crear el 2004 amb una dissenyadora que es deia Agda Zanetti, que es va trobar que la seva neboda, doncs, per la religió que processaven, doncs, no podia practicar un esport que és el del netball. Aleshores va dir, ostres, doncs jo no vull que el practiqui, per tant li va dissenyar un burquini. I aquí neix el burquini.
1: 2004, recent,
0: 2004, sí. Aleshores, clar, algú dirà, bueno, doncs és que la culpa és la religió, no? Que en aquest cas no li deixa. Òbviament que sí. Aquí hi som tots, sí? La història és, si es prohibeixen els burquinis, tu faràs que aquestes dones es posin un biquini i vagin a la platja o simplement es tancaran a casa?
1: Possiblement la B.
0: Clar, aleshores, tant, aquí és on estic partida jo.
1: Per això dèiem, no?, que la Sílvia està partida i amb raó, i ho compartim des de la solució. I tampoc no hi trobarem la solució, això,
0: no,
1: perquè serien llargues
0: hores.
1: I tampoc hi arribaríem, eh? L'altre, el que et deia, segle XXI, un banyador revolucionari, Jocs Olímpics de Pequín 2008. Veiem aquell banyador, no?, que era com de tirants, no?, com una samarreta imperi que arribava llarga fins a cobrir els turmells.
0: És molt interessant perquè Speedo va crear el model LZR Racer. Mm-hmm. Aleshores, és un banyador que és, com dir-ho, imagineu-vos doncs, un surfista que està fent el típic del neoprè, ¿vale?, però amb tirants. El teixit és tan mega hidròfob que gairebé no hi ha fricció a l'aigua. Per tant, és que els nadadors volen. Mm-hmm. Durant 2 mesos van guanyar no sé quantes medalles d'or.
1: Abans no, la resta van agafar la mateixa tecnologia.
0: Aleshores van dir, ostres, aquest banyador és tan bèstia que el considerem doping.
1: Bueno, ho van considerar doping?
0: Sí. Per tant, actualment està prohibit.
1: Ah, de veritat? I els van retirar les medalles?
0: Sí, sí. No, medalles no, però en aquest cas ja no es pot utilitzar. És doping esportiu.
1: Em sembla flipant. Poseu-lo. Mira, el model, per si el voleu veure, es diu LZR Racer.
0: Despido.
1: Despido. Si ho poseu a Google, us sortirà una imatge. Per cert, deixeu-me anar a publicitat, re, un minutet, i a la tornada llegim whatsapps al 677-38-77-19. Ens fan, m'imagino, preguntes per la Sílvia. Pots tirar-la, si vols.
2: No, tinc una aportació que vincula les netes de Franco amb una marca de banyadors.
1: Ara hi tornem.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.

0: amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Oh!
1: Tres minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Estem parlant amb la Sílvia Rosés, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en història de la moda. Sílvia, ho hem deixat parlant d'aquest despido, que és hidròfug. La qüestió és que està considerat doping ara mateix en les competicions oficials, però tu has parlat d'això ara, de competició, però a nivell usuari de platja entenc que més o menys està tot inventat. O podem reduir encara més aquesta peça de bany o podem innovar més en aquest tipus de roba?
2: Jo penso que el gran repte que tenim ara mateix és és intentar aconseguir que les platges no siguin espais hostils una mica per nosaltres, no? Hi ha gent que va a la platja tan tranquil·lament, però hi ha molta gent que li costa, no?, anar a la platja, doncs...
1: Perdona, quantes vegades jo passo, perquè aquesta gent o em veig panxa o em veig tal o no sé què, o hi ha gent que té una mastectomia unilateral o bilateral, clar.
2: Hi ha persones trans, per exemple, que per aquestes persones la platja és un espai absolutament complexa. Per tant, simplement reivindicar que hi ha marques que estan dissenyant ja, que comencen a prendre consciència d'això i estan dissenyant, doncs, per dones mastectomitzades. Simplement, més que crec que s'han d'inventar, doncs, aquestes peces de bany, doncs, que puguin posar la pròtesi molt millor, penso que també el que hem d'innovar és a través de la mirada, no? La mirada respecte a l'altre, la mirada respecte a la pressió estètica. Penso que és, jo crec que dels grans reptes que tenim.
1: El que deia, i m'ho has apuntat aquí, l'Ashley Graham, el missatge que everybody is a beach body. És a dir, si tu tens un body, exacte, tens un cos, i tens una platja, però tens un beach body.
2: Punt. Exacte.
1: A veure si no hem d'anar nosaltres a la platja, perquè tenim un cos que difereix o no de la norma. Vull dir, no fotem, eh? El 677-38-77-19, per acabar, Fran.
3: Mira, la Montse diu que la seva mare va treballar en una empresa d'Igualada que van fer els primers banyadors amb teixit amb gometes que es cosien amb una màquina especial. I era molt habitual que als anys 60 les netes de Francisco Franco sortissin a les revistes amb banyadors d'aquesta marca d'Igualada que es deia GOM S.A.
1: GOM S.A. Doncs jo no en tenia constància. Tu en tenies constància d'això?
2: No, però saber si Franco pagava, els banyadors de la gometa.
1: Què
2: va? Perquè aquest no pagava res.
1: Què va? Li devia ser una sessió, com fan els influencers.
3: Per cert, diu la Isabel que té una exparella que porta el turbopàquet, també. Ho fa en aquest cas perquè vol posar-se moreno de les cames.
1: Epa!
3: I així no... Vol que li toqui el sol. Diu la Rita, per cert, ha votat pel color llis i que diu que el blanc és el rei de l'estiu per ella.
1: El blanc és el rei de l'estiu?
3: Per ella, per la Rita.
2: És que sóc zero de blanc, però bueno.
1: Però si vas de blanc avui, tieta, què dius?
2: Ai, és veritat.
3: M'ho ha dit mirant-me a mi, que també vaig de blanc.
1: Tot zero de blanc, va.
2: Avui no passés de comunió.
1: Sí, una mica també de comunió. Sílvia Rosés, gràcies per haver-nos
2: acompanyat. A vosaltres, un plaer.
1: Tornarà la Sílvia la temporada vinent. Nosaltres posem punt i final a la solució d'avui parlant de la història del banyador. Tornarem demà amb la Marta Pérez Verge. Parlarem de refranys i dels seus orígens històrics. Volem saber per què estem tan contents com un gínjol. Com és que la gent de teatre, en lloc de desitjar-se sort, es desitja molta merda? Doncs demà ho explorarem amb la Marta Pérez Verge. Ja ho sabeu, fins que se'ns acabin les respostes, cada dia a la una nosaltres aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio buscarem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals pel doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes i en declaracions a 3cat.info ha explicat que la situació és crítica.
2: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
1: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans que s'acabi l'any, tots aquells que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Quim Balaguer.
3: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen, però, les bonificacions de transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any.
1: Aquest dimarts s'acaba el termini del procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol, amb més d'1.339.000 sol·licituds registrades. Juristes i entitats alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia i és que el govern espanyol preveia inicialment uns 500.000 beneficiaris.
3: Els Estats Units i l'Iran reprenen els contactes del nivell a Qatar a partir d'aquest dimarts, després d'un cap de setmana de tensió bèl·lica entre els dos països amb foc creuat a la zona de l'estret d'Hormuz. La República Islàmica avisa que obstaculitzarà el pas de qualsevol vaixell que no segueixi les rutes indicades per Teheran.
1: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nahual Bet, Miriam Muckels i Eduard Farelo. Aquest dimarts hi ha vaga dels treballadors de Correus. Protesten perquè l'empresa cada cop ofereix més serveis i, en canvi, no reforça la plantilla.
3: Comissions Obreres i el Sindicat de Funcionaris CIF diuen que Correus maltracta els treballadors que han de fer més tasques amb menys empleats pels ajustaments dels últims anys. Segons els sindicats, la situació s'agreujarà aquest estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances i això sobrecarregarà de feina els altres. Xari Calvillo és la secretària provincial de Comissions de Correus a Barcelona.
4: La empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo, 50%, de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
3: La primera jornada de vaga va tenir lloc fa 5 dies i, segons els sindicats, va tenir un seguiment del 70%. Moltes oficines van haver de tancar portes, una situació que es podria repetir aquest dimarts.
1: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals després d'empatar un gol en el temps reglamentari i a la pròrroga. És la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora a setzens de final i el Paraguai jugarà als vuitens contra el guanyador de l'eliminatòria França-Suècia.
3: Qui també s'ha classificat per vuitens és el Brasil, amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1, gràcies a un gol en l'últim minut del temps afegit. En joc a aquesta hora, el Marroc-Països Baixos, el descans, empat a 0.
1: I el Barça espera poder fer oficial en les properes hores la marxa d'Ansu Fati al Mònaco a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, els Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana han anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
7: Jo faig el personatge.
6: Bueno,
7: no se sap greu.
6: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre... amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquell lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Si sou d'una certa generació, us mireu els robots encara amb certa prevenció. Potser el robot que més estimeu és la Rumba, aquell que es treu, que us treu la pols a casa. Particularment, jo recordo una pel·lícula de finals dels 80, que es deia Corto Circuito, on un robot tenia el poder de llegir-se tots els llibres del món rapidíssim. I vaig pensar, quina meravella, tu. Des dels 80 ha plogut molt. Ja fa anys que hi ha robots que serveixen per fer cirurgies, que ajuden a persones amb dificultats, però també hi ha tot un negoci de robots amb finalitats sexuals, on els robots són humanoides i el client principal són homes. Si a l'enginyeria robòtica la majoria són homes que han començat a fabricar, què suposa que volen fabricar? Si les dones durant anys no han tingut referents, els hi fa por acostar-s'hi? Avui coneixerem una de les pioneres de la robòtica al nostre país, que és Alicia Casals.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació que un amor s'ha congelat. Jo les miro i se'n va.
0: Ens encanten els robots aquí a Catalunya Ràdio, però com som humanes, ens encanten també les cançons tranquil·les. Ja ha començat l'estiu i es nota, però fa tanta calor que somiem amb la primavera, que torni. I aquesta cançó és de Rigoberta Bandini, cançó de la primavera.

0: Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies. Rigoberta Bandini parlar-nos d'humans, però nosaltres avui volem parlar de robòtica. Hem convidat a l'Alicia Casals, que és enginyera industrial, informàtica també, catedràtica de la UPC. Ara està jubilada, aparentment, però ja us dic jo que no atura aquesta dona. I és presidenta de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans. En els últims anys ha centrat la seva activitat en la robòtica mèdica per la cirurgia d'alta precisió. Alicia Casals, bona nit, com
1: Hola,
0: estàs?
1: Hola, bona nit.
0: Escolta'm, bueno, tinc moltes preguntes.
1: Doncs endavant.
0: Et vam entrevistar en aquest programa fa 6 anys, ja al principi de Les dones i els dies, i ens deies que encara les dones eren minoria a la robòtica. Està canviant la cosa?
1: Encara.
0: Encara estem així, eh?
1: Sí, sí.
0: I què passa?
1: Molt exagerat. Bueno, les dones comencen a estudiar, sí, ciències, matemàtiques i tal, però la part més, bueno, o quan vas evolucionant i quan vas avançant a altres nivells de recerca i tal, doncs vas deixant-ho. Potser també...
0: creus que ho deixen...
1: que fa un cert respecte, una sí. mica més... l'enginyeria més dura, potser. Però, en canvi, té unes aplicacions tan àmplies, tan socials i tan... no? A part de les que són més industrials, més dures o més, inclús, si parlem de drons violentes, o no, o artístiques.
0: Sí. Però
1: poden fer altres coses totalment socials.
0: Meravelloses, no? De fet, per exemple, ara abans d'entrar comentàvem que és un robot social. Un robot social, per exemple, pot fer companyia a nens amb autisme, per exemple, parlar amb ells, fer jocs amb ells, que d'alguna manera doncs, ells potser els hi costa tenir relació amb altres persones i, en canvi, amb un robot s'hi senten més còmodes.
1: Sí, i pots també... domesticar el robot, programar el robot de cara a que es comporti d'una manera i que orienti d'una manera sense tenir doncs, un moment que pot tenir la persona d'una reacció que no toca. I això pot ser molt més programat i molt més...
0: Clar, estem parlant, de, per exemple, per als nens autistes, per a criatures, però també per a persones adultes, potser en un futur...
1: La companyia, ara clar. Mateix, pel tema de companyia, és un aspecte important, és molt important.
0: Però ja

0: persona no rebutgés, perquè en molts casos dius, no, un robot no, jo vull una persona. Doncs has de trobar un equilibri, perquè evidentment no és dir un robot substitueix una persona i ja no la tenim mai més relacions amb persones, no? Sinó que veure com complementa, sobretot doncs, amb el que és més rutinari, el que és més constant, no?
1: Mm-hmm. Potser que et doni, per exemple, les pastilles que et prens cada dia.
0: Exactament.
1: Aquestes coses que necessites potser un assistent i que no necessites, en aquest cas, una persona. Això sembla ciència-ficció, i de fet jo crec que la ciència-ficció, no sé si ha fet bé o ha fet mal, perquè també la ciència-ficció se'ns ha dibuixat també com un món molt d'homes.
0: Mm-hmm.
1: I per tant, jo crec que em sembla que tu, quan vas començar a estudiar aquesta carrera o a imaginar-te que podies estudiar enginyeria i més tard robòtica, era més o menys l'any 72, i tu mateixa no t'ho creies que podries fer aquesta feina.
0: Sí, i entre altres coses la robòtica no existia, o sigui que no ho podia pensar
1: perquè
0: ni existia, no?
1: Però per què pensaves? Perquè era allò, bueno, els enginyers és una cosa d'homes? Hi havia aquesta idea encara?
0: Sí, per descomptat. Estàs que estem parlant de fa 50 anys.
1: Sí, no passa res.
0: I la mentalitat era molt diferent. I jo mateixa, Vull dir que
1: tu vas pensar, si estudio això no trobaré nòvio.
0: No.
1: Ja en tenies,
0: No,
1: has fet
0: pensar...
1: cara de ja en tenia.
0: No, el vaig trobar estudiant, precisament.
1: Ah,
0: estudiant enginyeria el vaig trobar. No per les relacions, sinó pel que veus al costat. I inclús l'educació al col·legi, les nenes tenien ja una educació que potser les ciències tampoc les tractaven tant, perquè com que et dedicaries a la casa i tot, doncs...
1: Sí.
0: Però ja ho vius amb naturalitat, perquè és el que veus al teu entorn, no?
1: Clar, tu per això tenies una família on sí que hi havia homes que havien estat enginyers.
0: Sí, tinc oncles enginyers, el meu avi que era enginyer, però... No sé, no veig molta influència perquè tampoc era el dia a dia i el constant, no era la vivència, no?
1: Perquè jo, vols dir que no parlaves gaire amb el teu tiet de si feia, o amb el teu avi, si feia no, tal o qual, no?
0: No.
1: Si tu eres la neta, amb les nenes no es parla de màquines.
0: No sé de què parlaven ells, però...
1: Ja.
0: En aquell temps també hi havia molta separació entre els grans i els petits, no és com ara que hi ha molt més diàleg, i era més tractar-te de nena.
1: Clar.
0: I no...
1: I no parlar d'enginyeria, ni molt menys, no?
0: Uh-huh.
1: Però com quan ho dius a casa, per exemple, que vols dedicar-te a l'enginyeria, què?
0: Doncs satisfacció.
1: Sí,
0: Sí. A casa era com... Perquè l'enginyeria és difícil i és com un repte important. No, molt bé, en aquest sentit. Ni em van inclinar per una cosa ni per l'altra, però això doncs, era...
1: Clar, però m'imagino en aquella facultat de minories poc, devíeu ser 5 o 6 per classe.
0: Bueno, les classes, la classe de 200 potser n'hi havia 4 o 5, però a la classe de 40, les classes de pràctiques, moltes vegades et trobava sola.
1: Ja. I quina impressió et va fer allò?
0: Pues em va fer la impressió de passar d'un col·legi de nenes a un col·legi de nens.
1: M'he colat.
0: Quasi.
1: I com...
0: Però molt bé.
1: Molt bé, perquè clar, has tingut tota una trajectòria fantàstica, però m'imagino que certes pors, també cert sentiment de...
0: No, un cop vaig decidir, vaig entrar, veus que l'entorn és diferent, i és diferent realment, no?
1: Sí.
0: I et sents ben tractada, et sents diferent, i això també fa que potser la intensitat de la relació que tens amb els companys no és la mateixa, no? Perquè...
1: Vols dir que potser en certes converses tu no hi entraves, o tenien un altre món, o què?
0: Bueno, no, si hi ha una conversa no hi ha problema, però clar, normalment fas grupets i parles i tot, i bueno, no sé.
1: Vols dir que estàveu a part les noies, potser parlant entre vosaltres, o no?
0: Tampoc, perquè no les veies gaire.
1: Clar, no les veies, d'acord. Te les havies de pintar l'oli.
0: Les veia.
1: Sí.
0: La que les veia, no? Però vull dir que clar, tenia molta més companyia masculina que de dones, no?
1: Però aquí, per exemple, ens expliquen moltes vegades a la ràdio que fins i tot ara, a les noies que estudien enginyeries, en una classe on eminentment hi ha homes, els hi costa, per exemple, fer preguntes. perquè se n'enriuen, perquè no els tracten tan bé, perquè es troben alguna vegada algun professor que no els tracta de la mateixa manera que tracta els altres companys. Sembla molt antic, però això estic parlant d'ara, eh? Vull dir, això ens ho han explicat aquest últim any estudiants joves, no? Llavors, no sé, tu, clar, en aquella època potser...

0: Tenia més respecte.
1: Sí, jo crec que respecte. Sí que alguna vegada amb algun professor jo que dius senyor Casals, perquè clar, no.
0: Quan et parlaven de senyor, a tu?
1: Bueno, en el moment que dius de la llista, avui parlarem, pregunto no sé qui, doncs et dius senyor Casals, si està ple d'homes i només hi ha una dona, doncs penses Casals és un... No?
0: És un senyor,
1: és sí. És un senyor, no? Sí, al sortir jo va ser com estrany, però no sé, jo sóc bastant... no sé, diria impàvida o el que sigui, que potser reaccions que pugui tenir un altre o percepcions, mm-hmm. que potser hi ha hagut aquesta relació diferent i tal, però potser no l'he notat.
0: Potser perquè no tu estaves pel número allà.
1: Sí, no
0: estaves per perdre el temps.
1: Vull dir que a vegades inclús sí. Et diuen, ui, mira, ha passat això, i dius, ai, és que ni me n'hi he donat o ni li he donat importància, no?
0: El que passa que sí que ens comentaves que potser síndrome de la impostora o tenir por de no fer-ho igual de bé que els teus companys, bueno, això sí que ho havies tingut.
1: Bueno, però això passa sempre no amb la carrera, sinó amb qualsevol cosa, no?
0: Sí.
1: Per exemple,
0: és un tema d'inseguretat.
1: Si un dia aparques malament, el dona tenia que ser, saps?
0: Sí, sí. Però tu t'han dit, dona, que havies de ser si el robot era d'una altra manera o què?
1: No.
0: Ah, d'acord.
1: Això no.
0: No, però sí que hi ha com inseguretat en moments.
1: No sé, no em sento com a inseguretat o dir... No, sí, no pots fallar, eh? Ho has de fer bé.
0: Exacte,
1: perquè
0: no pots fallar.
1: Perquè si no, serà perquè ets dona.
0: Uh-huh.
1: Eh?
0: No pots fallar mai si ets dona.
1: Uh-huh.
0: Així,
1: sí,
0: eh?
1: Això sí. Uh-huh.

0: parlant amb Alicia Casals, enginyera industrial i especialitzada en robòtica. Com arriba la robòtica a la teva vida? I sobretot, quina era el primer imatge que tenies sobre la robòtica, tu? Perquè, clar, si venies com jo, que només coneixies el cortocircuito, quin era
1: és que no,
0: el
1: que... No, sí, no, clar, els robots no, eren de ciència-ficció.
0: Clar.
1: De ciència-ficció, però tampoc potser es parlava tant de robots, no?
0: I com hi arribes? Què és el que t'agrada? O en aquell moment t'emociona i dius, jo vull anar cap aquí?
1: M'ho porta el grup de recerca on estàs, no? Nosaltres estàvem treballant en el camí d'informàtica, electrònica, processat d'imatge, i va ser el company, el meu cap, que va intuir que la robòtica, que encara no existia, d'alguna manera existia al Japó, però
0: clar,
1: aquí no.
0: Tu vas estar al 1990 a l'equip on va ser els primers a estudiar robòtica a Espanya.
1: Sí, sí, sí.
0: 1990,
1: va començar, vam començar una mica abans, a esbrinar què era, no? Inclús, doncs, vam començar a fer els primers cursos al Col·legi d'Enginyer, que feien els cursos de postgrau, quan encara la robòtica no existia, clar, però es començava a parlar, no? Hi havia els primers robots a la SEAT i aleshores la gent necessitava aprendre que era un robot, no? I nosaltres també, perquè tampoc no teníem encara prou coneixement, no? I per tant, vés a buscar llibres, perquè no hi havia internet, clar, vés a buscar llibres, a veure algun llibre que parli de robòtica i anem entrant en el tema i aprenent i ensenyant, perquè era el que demanava la societat en aquell moment, no?
0: Clar, tu ara has parlat de la SEAT, que la gent s'imagina en aquells robots, aquelles màquines, aquells braços,
1: exacte,
0: que van allà a posar les rodes i tal.
1: Jo
0: has vist que soc superespecialista en robòtica, clarament, però després vosaltres vau anar a buscar usos terapèutics i mèdics a la feina que fèieu.
1: Exacte.
0: Llavors, les, per exemple, doncs, les laparoscòpies, no? per veure l'estómac, per operar, per fer doncs, operacions de traumatologia. Això és amb el que heu estat treballant tots aquests anys.
1: Sí. Sí, de fet, vam començar, clar, pensant en la indústria, perquè tampoc altra cosa no s'ocorria, però sí que quan vam començar a veure l'aplicació de la tecnologia en l'àmbit doncs, de la discapacitat, que va ser el primer, vam començar a treballar per una persona cega, a fer-li un teclat específic, quan només hi havia Braille, però havíem de fer una adaptació perquè puc treballar a la Facultat d'Informàtica, precisament. Aleshores es va obrir una mica aquesta idea de dir, bueno, si estem treballant amb robòtica, no podem fer robòtica en aquesta línia. I llavors vam començar per fer un robot assistencial que era un braç que ajudava una persona a menjar, una persona tetraplègica, una persona que no pot utilitzar els seus braços.
0: I aquesta idea...
1: Va ser el començament.
0: Clar, i aquests objectius o aquestes idees també, com d'ajudar els altres, aquí dius que és on hi ha més dones en el món de la robòtica, quan hi ha dones en el món de la robòtica, moltes van cap aquí, eh?
1: Sí. Sí, de fet, jo donava classes de robòtica a la Facultat d'Informàtica. Quan vam fer un màster de bioenginyeria on hi havia robòtica mèdica, doncs vaig veure un canvi a l'aula de la proporció d'homes i dones que hi havia.
0: De sobte hi havia moltes dones,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sí, sí.
0: Clar, no n'hem parlat encara, però, per exemple, hi ha robots sexuals, això és un altre món, però, clar, jo sempre penso que molts, com que és un món d'homes, habitualment, són els que s'han dedicat, per exemple, a crear robots sexuals. Però si igual que passa amb la intel·ligència artificial, les dones no hi som en aquesta intel·ligència artificial que es crea, si en la robòtica no hi som, també és perill. Hi ha un perill de que allò que creem no ajudi les dones.
1: Evidentment. I en tots els equips és bo que hi hagi persones dels dos sexes perquè ens complementem, no? I evidentment.
0: Clar, ens complementem i també perquè si no estarem fent a lo millor...
1: Una visió, tens clar, només una visió, no?
0: Sí, sí, i robots a lo millor sí per mirar un estómac, però no robots per doncs, fer una cirurgia d'un úter, no?
1: Sí, clar. Sí, sí.
0: Això us està passant? Ja veieu aquest biaix, per exemple, en ciència o què?
1: Sí, bueno, potser ja s'ha fet molt primer. Potser uns dels primers també eren robots que operaven la pròstata.
0: S'han operat abans la pròstata que,
1: diria que, sí,
0: que les vagines, eh?
1: Potser diria que sí.
0: Potser fa pinta de que sí.
1: Sí, els primers que he arribat, perquè no m'hi havia plantejat, ara m'ho planteges tu. Però sí, quan vaig veure uns dels primers robots allà en el camp de la cirurgia era per
0: la pròstata.
1: Sí, sí. I bueno, després ja ha anat sortint, perquè amb la periscòpia, quan ja han començat aquestes tècniques, ja s'obre el camp, i en principi un robot doncs ja pot fer una cosa o l'altra, no? Sí que...
0: Al final tu, la màquina pot fer de tot, però sí que és curiós que primer es comencés amb les pròstates,
1: sí.
0: Que és el que passa molt sovint en el món mèdic. Tu has muntat una empresa que... De fet, n'has muntat tres d'empreses, i no sé si tot això també ho vas tenir en compte, o sigui, quan has anat fent els teus projectes. Ara en tens una, sobretot, que és la Rob Surgical, que és, em deies que treballen 50 treballadors.
1: Sí, sí.
0: O sigui, que no t'has quedat només en el món de la universitat, sinó que has volgut muntar empresa.
1: En el moment... Bueno, una mica t'hi trobes, eh? Jo diria que moltes coses no ha sigut tant una cosa que et programes que faràs, sinó que en un moment donat veus que el que estàs fent té aquesta possibilitat, no? Clar, que pots dir, no, jo ja estic a la universitat, tinc la meva feina i no m'embolico, que és una opció, o l'altre que dius, ostres, si aquí he fet això, que és tan xulo, pues, m'agradaria veure-ho realment, que no es quedi aquí al laboratori, sinó que estigui fent servei de veritat.
0: I hem d'entendre que l'Alicia Casals era la directora d'aquesta empresa, o la fundadora, directora?
1: Bueno, som un equip.
0: La colla,
1: sí.
0: I quantes...
1: Hi ha una mica.
0: I hi ha més dones o no a l'empresa? O costa,
1: com
0: també.
1: Com sempre, depèn de les àrees.
0: També,
1: No, hi ha més homes. Però sí, no, hi ha algunes dones, però són majoritàriament homes. Quan es tracta això de mecànics electrònics, informàtics, majoritàriament. Però sí que hi ha unes quantes dones, però majoritàriament homes. I la part més d'administració, la part més... Sí, és on hi ha més
0: homes. És així, encara estem amb aquests esquemes.
1: Sí, i és... Bueno, però és perquè... Ja ve d'abans, o sigui, el fet és que no en trobes, perquè moltes vegades, inclús, no, quan vols fer un projecte, no, demanes un projecte, finançament per un projecte, et diuen, ja has tingut en compte de posar dones? Dic, però és que no en trobes en el nivell que necessites. Per què? Pues perquè s'han caigut pel camí per un motiu o altre.
0: Però un motiu o l'altre, que pot ser la conciliació, és a dir, que volen ser mares, potser, perquè jo no sé si a tu, per exemple, la qüestió de ser mare, si creus que en algun moment et va tallar la carrera o va ser difícil.
1: Jo
0: no?
1: Estava disposada a tallar la carrera, però, bueno, al final ho vaig compaginar, però vull dir que en el moment aquell que tenia una prioritat de tenir fills, el que passa que era l'època que dèiem a les superwomans, i al final t'espaviles i fas una mica de tot, no? I vas seguint... Però
0: clar, moltes, a lo millor, potser sí que van voler tirar per aquest camí. Vol dir que la seva carrera se menorris.
1: Hagués pogut ser.
0: Ja.
1: Hagués pogut ser perfectament. Perquè realment, si a mi em fas triar, hagués triat doncs, ser mare. I el que passa, bueno, també estàvem en un moment... Clar, de vegades comparem amb ara, estàvem en un moment de creixement a la universitat. Sap? Ara... potser tenia el problema diferent de soledat, perquè era un grup petit, estàvem creixent i potser les dificultats que vaig trobar és que tens poca companyia per anar tirant endavant, sobretot perquè vam començar amb la facultat d'informàtica, que era nova, que no hi havia gent. I anava
0: creixent. Per soledat, en quin sentit? Parles de
1: pocs companys.
0: D'acord.
1: De pocs companys, perquè era un centre nou i encara doncs, amb un creixement. Però era amb creixement, o sigui, el meu problema no era competir. Tenir amb qui parlar, compartir més, no?
0: Però clar, és
1: que a vegades ho compares amb els temps actual, que és com molt més competitiu, que si no fas això així, si els altres et passaran al davant, en aquells moments era més quan digui aquests mèrits podré arribar aquí.
0: Clar. O sigui, que potser a dia d'avui, si fossis enginyera ara, t'haguessis quedat pel camí.
1: Potser m'hagués quedat pel camí perquè... clar, que també la meva educació i els meus conceptes eren diferents. Vull dir, ara penso diferent. No sé si fos ara jo... amb aquest món més competitiu seria més lluitadora en aquest sentit de dir, jo haig d'arribar aquí.
0: Clar, o potser hauries decidit no ser mare per no tallar la teva carrera, que crec que també és una aposta que fan moltes dones.
1: També. No sé si ho hagués fet, no crec, però... no crec, però podria ser.
0: Mai se sap.

0: parlant amb Alicia Casals, aquesta enginyera especialitzada en robòtica. La seva primera tesi doctoral, l'any 78, era sobre com reconèixer objectes. M'imagino que ara ho veus i...
1: Sí, fa riure.
0: I et fa riure, no?, pràcticament, amb tot el que has fet fins ara. I amb tot el que ha evolucionat aquest món, sobretot.
1: Amb el que ha evolucionat, perquè el que llavors era una proesa, ara és allò que amb el telèfon apretes un botonet i surt. Ah. O molt millor.
0: I ara ja estem veient intervencions a distància, em refereixo a intervencions quirúrgiques. Tu has pogut veure, m'imagino, coses molt importants que fa uns anys no ens podríem ni imaginar, oi?
1: Uh-huh. Efectivament.
0: A veure, fes-nos una mica...
1: D'entrada, quan vaig començar a estudiar, ja no m'imaginava la robòtica. Ja no m'imaginava. I quan vam començar en robòtica... ni t'imagina, vull dir, la robòtica era això, la fàbrica fent cotxes o fent uh-huh. o muntant electrodomèstics. No t'imaginaves que entraria en el món mèdic, que entraria en el món especial, potser una miqueta més, però en molts altres àmbits. Parlar d'un robot social, un robot que et faci companyia, un robot que ajudi en l'operació, això és que no hi cabia en el cap, no?
0: I clar, parles de tota aquesta època, d'aquest món acadèmic, on tu vas haver de lluitar i no fallar mai, perquè, com dèiem, això eres de les poques dones. Vas sentir a vegades allò que hi havia la lupa sobre teu a l'hora de... Aquí parlo de la investigació i del moment aquest de la universitat, perquè el món de la universitat sí que encara hi ha el senyor catedràtic, que és el que ocupa, jo crec, molt espai en les càtedres, i aquí sí que és difícil, vull dir, que és difícil trobar un lloc.
1: Sí, bueno, jo penso que depèn de l'entorn que et trobis. A la universitat potser hi ha hagut menys que l'entorn industrial. Aquesta diferenciació sí que hi ha molta gent que s'hi ha trobat. Jo m'he trobat en un entorn que no m'ha posat pegues en principi, almenys visuals, no? I m'he sentit tractada com una altra.
0: Però suposo que també estàs amb altres noies més joves. Ara, per exemple, a l'empresa de robòtica, i et deuen explicar potser coses que s'han trobat.
1: Sí, trobes de vegades i et sorprèn, perquè dius, pues la meva vida ha sigut diferent, no? Perquè, perquè l'entorn ha sigut diferent, perquè la història ha sigut diferent, i potser per com m'ho he pres jo, no? Tant per la manera de ser com per... M'he tornat, diguem, si vols, feminista amb el temps, perquè abans...
0: No, que això no t'ocupés.
1: Jo diria que he passat de que quan em vaig casar la il·lusió de fer el primer dinar al meu marit el primer dia i que no entri a la cuina perquè jo sóc la senyora de la casa, i ara arribo a casa i què hi ha per sopar? Vull dir que ha anat canviant volatinament, però ha anat canviant... No?
0: Bueno, aquest és el trajecte de moltes dones, no?
1: Però la meva era això, jo sóc la senyora de la casa i jo faig aquestes coses, no? I el senyor farà el que li toca al senyor. Vull dir que anava... Jo mateix anava amb aquesta mentalitat i d'alguna manera penso que ho tenim una mica dintre tots, no? Ara, clar, ara es parla, abans no es parlava, no?, d'això de les dones, de preocupar-te per les dones.
0: I igualment tu estàs, per exemple, agraïda, no?, m'imagino, del canvi, agraïda a totes les que van venir després i les que han fet revolució.
1: Clar, jo penso... De vegades dius, bueno, estàs aquí, estàs entre tants homes, dic, pues jo no, com que no he trobat impediments, clar, de vegades penso, ostres, això és gràcies a que les que hi havia abans s'han vestit d'home per anar a la universitat, perquè si no podien entrar. S'han fet això, han lluitat contra no sé què, han lluitat i jo, pues, ho he anat fent, però no m'he sentit que lluitava, no? Segurament no ha sigut, però no m'ho he sentit massa.
0: Ho has anat fent. Potser sí que hi havia gent que et tenia enveja, no? M'imagino, també.
1: Hi havia gent que o enveja o dir que fa aquesta aquí, però com que el meu entorn no ha sigut així, doncs ja
0: ho has pogut compensar. Ho has pogut saltar d'alguna manera.
1: Sí.
0: Clar, la presència de dones en aquest món encara és molt elevada a la resta d'Europa que aquí, o la cosa s'està equilibrant en el món de la robòtica? Estem aquí especialment fumudes o
1: va tot arreu? No, en general a tot arreu, perquè de vegades busques i penses, has de fer un comitè, has de fer d'allò, i penses en dones per tot arreu, i també costa, no estem pitjor que altres llocs.
0: Clar. A mi hi ha una cosa que m'agrada molt que ens explicaves, que és que tu vas començar potser a interessar-te per la enginyeria per unes ganes d'entendre com funcionaven les coses, com funcionava el món. Potser aquí també hi ha una feina de la pedagogia a les escoles, no? Per què no creiem en aquesta curiositat de pensar, un cotxe no va sol? Com, per què un cotxe treu fum? I per què un cotxe pot aconseguir tal velocitat o què li passa quan l'aconsegueix, etcètera, no? Potser hem de començar a fer-nos les preguntes més bàsiques.
1: Sí. O potser és una mica genètic, perquè la meva mare, per exemple, que va ser mestressa de casa, la germana gran d'11 germans i, per tant, ha estat tota la vida fent de mare des de que era joveneta, sí, i després amb 5 fills, en el fons tenia vocació d'enginyera.
0: Sí, com ho saps, això?
1: Perquè li agradava, i quan podia se n'anava amb l'avi, amb el seu pare, sí, i que li expliqués coses i tal, no? I realment... I per tant penso que igual hi ha alguna cosa...
0: Hi ha una llavoreta aquí, genètica.
1: Que m'ha passat.
0: Sí, eh?
1: Que m'ha passat...
0: Però recordes alguna anècdota ella... de la teva àvia dient aquesta sopa té menys centímetres cúbics que l'anterior?
1: Jo no.
0: Faig
1: no,
0: broma.
1: No. Què va. No, en absolut. Ja dic, no veia l'enginyeria a la vida quotidiana, si no era... Dius, bueno, i el que veiem per fora, dius, de màquines que veus, el que veiem era únicament els cotxes, perquè dit a les fàbriques tampoc sabíem què passava, no? Vull dir, ara tens molta més visió del que passa, però vaig triar enginyeria també dintre d'un desconeixement enorme d'on anava.
0: Però també és un permís per somiar, no, l'enginyeria? Perquè a més estem parlant del robot, que encara a dia d'avui ens sona una cosa molt, molt del futur. Portem ara ja 50 anys treballant i pràcticament amb robots. Hem arribat a fer unes coses, estem al principi del camí.
1: Sí.
0: I per tant això hauria de ser engrescador, no?, per molta gent.
1: Sí que ho és. Sí. Bueno, ja es veu ara, i els nens a les escoles fem l'aula de robòtica i fem robòtica, no?, perquè ja es veu que... Ja, és bo, perquè també és un mitjà que et permet entrar a la tecnologia d'una manera divertida, no? No una màquina avorrida, sinó...
0: Sí, aquesta fama que teniu els enginyers i les enginyeres de ser un rotllo i superavorrits i tal, mentida.
1: Llavors,
0: es
1: de vegades
0: clar...
1: et diu, sí, et semblen que som uns caps quadrats.
0: Es veu clar la telecogresca, no?, que porteu anys fent-la i és imbatible, és la festa més bèstia que hi ha dels universitaris.
1: Déu-n'hi-do, sí.
0: Déu-n'hi-do,
1: A mi em van, un dia que tenia tota la pissarra plena, em van entrar a la classe uns vestits de romans i em van borrar tot el que hi havia escrit de la telecogresca. Em sembla que era el dels primers anys que es feia.
0: Escolta, i quan, ara que estàs jubilada, perquè clar, això no ho pots deixar, o sigui, aquesta passió per la robòtica no es deixa d'un dia per l'altre, què fas a casa? També fas invents o què? T'hem d'imaginar, bueno, inventant coses?
1: Segueixo una mica... Bueno, vull seguir veient com evoluciona tot, menys fent, però sí, veient.
0: Però l'empresa encara hi estàs una mica vinculada, oi?
1: Sí, però ja estic més des de la part de govern i de decisió, no? Ja estic treballant.
0: Com portes el tema de l'autoritat, que és un tema també fumut per les dones, de vegades?
1: Bé, em sento respectada.
0: Molt bé. Doncs, Alicia Casals, moltíssimes gràcies per aquest viatge per la robòtica que ens has fet. Necessitem dones per la robòtica,
1: I
0: oi?
1: Tant,
0: perquè
1: tant.
0: Tu els hi donaràs feina,
1: no,
0: oi?
1: I a més a més, de vegades potser hi ha una certa recança perquè dius... és això, fer màquines i tot, i dius, hi ha una part social i d'aplicacions impensables que dius, és molt maco.
0: Doncs Alicia Casals, enginyera industrial informàtica i catedràtica de l'UPC i, evidentment, una de les masters commanders d'aquesta empresa que es diu Rob Surgical, on ara totes les dones de Catalunya estan enviant currículum, ho saps, no?
1: Sí.
0: Moltes gràcies.

0: les dones i els dies. El millor que t'ha passat des del 2019.
1: Mira, ja ho deia al principi del programa, que tu te'n recordes d'una pel·lícula, Irene Pujadas?
2: Quina?
1: És una pel·lícula una mica vintage per tu. És de finals dels 80,
2: aviam,
1: que es deia Cortocircuito, que hi havia un robot que podia llegir llibres superràpid i es podia llegir tots els llibres del món superràpid. Clar, passava les pàgines així i ho sabia tot.
2: Epa!
1: I jo vaig veure allò i vaig dir, jo vull un robot d'aquests. O sigui, jo vull ser aquest robot.
2: Tu vols ser aquest robot, no vols, exacte, que llegeixi per tu, tampoc.
1: No, no, no, jo vull ser aquest robot, em va semblar meravellós.
2: Ja, ja.
1: Perquè anava dient, oh, ai, sí, ja sé com s'acaba, ui, no sé què, ara...
2: Però ho disfrutava o no?
1: No ho sé, això, hauríem de preguntar, era un robot. Irene Pujadas, escriptora, ja ho sabeu, aquesta dona fantàstica que ve de tant en tant a recomanar-nos llibres.
2: Llibres, teca.
1: Que heu de llegir tranquil·lament, apassiguadament, sota un llimoner, si voleu, aquest estiu, sota una figuera.
2: Exactament, sí, sí. Sí, avui portem una tria de llibres per llegir durant aquests mesos, que això em fa gràcia perquè no té d'això de ser una manera de romantitzar l'estiu, no? Com si encara tinguéssim estius d'aquests de tenir dos mesos de temps.
1: Però tenim aquest somni, no? D'aquells estius de quan érem petits que comptàvem formigues. Com... Això ja s'ha acabat, però, o no, diu Ferran Badia que no s'ha acabat, que vingui aquí a l'estudi que ens ho expliqui. Està content perquè ve de fer vacances una mica. I bé, però la gent normal allò té una setmana, dues, i corrent, i els nens, i no sé què, la Carmanyola i tal, i no és tan
2: penedili. Sí, totalment, però jo crec que igualment s'ha d'aspirar a tenir, no? Bueno, a mi m'agrada tenir com coses de...
1: I tant,
2: llegint amb aquest estiu. Total, que portem quatre llibres, que són per quatre tipologies d'estius diferents que podríeu passar. Un estiu seria... O sigui, són quatre llibres. Un, per gent que se'n vagi de creuer, o per gent que treballi en creuers o en el sector del turisme o en coses similars. Un per gent de ciutat que se'n vagi a pobles. Un per gent que efectivament tingui el plaer d'avorrir-se sobiranament durant molt de temps i experimentar el pas del temps. I un altre per gent que es quedi a Barcelona.
1: Mira, canviem música perquè així jo podré tossir, que és el que faig últimament. I'm a cruise ship designer.

0: Comencem pels creueristes, aquesta gent que tenen diners, però després agafen virus estranys. Jo no vull dir res.
1: Exacte. En cas que penseu en anar de creuer, en cas que sigueu d'aquesta gent fascinant i estranyíssima que se'n va de creuer...
0: Has vist aquella pel·lícula del Triangle de la Tristor?
1: Sí, bueno, meravellosa pel·lícula.
0: D'acord, per gent que va de creuer a l'estiu.
1: I, de fet, hi ha un altre llibre molt mític sobre la vida dels creuers, que és una crònica del David Foster Wallace, que es diu Una cosa suposadament divertida que no tornaré a fer...
0: No li va anar bé amb ella.
1: Que no li va anar gens bé. Bueno, el llibre és meravellós, s'ha de dir, però avui us en porto un altre. Es tracta de la novel·la L'Odissea, de Lara Williams, publicada a Angle Editorial i amb traducció de l'Albert Pijuan.
0: Escolta, un títol ambiciós, L'Odissea, jo em pensava que em parlaries d'Homer, però la cosa és d'anar-te'n al cap de setmana de creuer. O al cap de setmana o els dies que tinguis.
1: Sí, L'Odissea explica la història de la Ingrid, que és una dona que treballa en un creuer de luxe enorme, d'aquests que tenen 40.000 botigues i piscines amb tobogans i spas i cinemes i casinos per dins, no? D'aquests llocs completament fastuosos. I el tema és que el cap del creuer és una mena de gurú que parla com si tot ell fos una mena de manual d'autoajuda i que obliga els treballadors a fer coses cada cop més xungues per demostrar el seu compromís amb la feina.
0: Escolta, està pintant bastant bé la cosa. Per cert, que no ho he dit, 9-3-2-0-7-4-7-4, si algú ens vol recomanar un llibre per aquest estiu, perquè nosaltres tots som orelles i tots som llibretes per apuntar. Que sigui bo, que sigui bo el llibre. O sigui, no, nosaltres penseu que tenim dos dies de vacances, volem aprofitar-ho bé, això. Escolta, aquesta novel·la del creuer, què?
1: L'Odissea. És una novel·la guapíssima que toca diversos temes. D'una banda, doncs això, no? La vida dels creuers des de la perspectiva dels treballadors, que al final és una feina estranyíssima, com extremadament monòtona, no? I llavors també doncs, aquesta mescla de saturació i de buidor, que són aquests no llocs absolutament capitalistes, no? I això, també hi ha com molta crítica a una cultura del treball que és religiosa.
0: Però la cultura del treball de les persones que han anat allà i estan de vacances o dels que pobres estan treballant allà fent d'hostesa i de cambrers.
1: Dels que estan treballant a dintre, és a dir, com el cap, que és aquesta mena del cap del creuer, que és aquesta mena de gurú estrany, els hi fa fer com proves per demostrar que ells estan com compromesos per treballar, no? Llavors, aquí es genera com tota una dinàmica molt, molt xunga.
0: Una mica treballador del mes del McDonald's, eh?
1: Exacte.
0: Escolta, la protagonista, què tal? Com és aquesta protagonista?
1: I la protagonista és aquesta noia que es diu Ingrid, que és un personatge molt interessant perquè sempre està com basculant una mica entre la submissió i la ràbia. És una novel·la amb molta ràbia femenina, que sempre és un tema que ens interessa molt, no? Com aquesta barreja de a vegades és molt submisa i de cop i volta té com uns prontos bastant importants. És una novel·la molt fosca que sovint frega com el grotesc i a més la Lara Williams és com molt bona també com caracteritzant tots els espais del creuer, les feines que han d'anar fent els treballadors, no? Per exemple, un dia han de fer manicures, un altre dia estan a la botiga de souvenirs, han d'anar com fent les diferents feines.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Ja m'he cansat, jo, ja. Ja m'he cansat.
1: És una molt bona novel·la, de veritat.
0: I tot això t'estàs marejant o no?
1: No t'estàs marejant, però t'estàs empatxant. Sí que hi ha com una cosa... T'estàs empatxant i alhora et sents buit per dintre. La Lara Williams, l'escriptora, és una escriptora anglesa de Manchester i us la recomano moltíssim. És una dona que escriu molt i molt bé, que construeix personatges femenins molt ambivalents, molt interessants, i també ha escrit altres llibres, però traduït, diria que només en té un altre, que és una novel·la que va publicar a Blacky Books, que es titula Les Devoradores, que va d'un grup de noies que fan com vida normal, però cada X temps queden per fer un banquet de menjar absolutament grotesc i excessiu, i és una novel·la bastant interessant, també.
0: Doncs escolta, ens encanta aquesta dona, Lara Williams, Angle Editorial, aquesta novel·la que es diu L'Odissea, no confondre amb la d'Homer, i és això, agafar un barco i que passin coses
1: passen
0: mentre
1: coses.
0: Estan les ungles.
1: Exactament.
0: Quina por. I jo...

0: No ens cansem mai de sentir Guillermina Mot en aquest programa.
1: És que és una dona meravellosa.
0: I escolta, mira, saps que avui hi ha hagut un moment de telepatia que tu desconeixes?
1: Per
0: aquest
1: què?
0: Llibre del que em parlaràs ara,
1: sí?
0: Que es diu No vingueu al poble a reposar de Marc Camps,
1: sí.
0: Jo el vaig veure i vaig dir, ostres, m'agradaria portar aquesta dona, perquè fa bona pinta aquest llibre.
1: I tant.
0: Doncs resulta que la cosa es va traspaparar, no hi vaig pensar més, i avui rebre un correu que em diuen, ei, escolta, que t'agradaria convidar la Marc Camps, i jo, ai, no, ho sento, no me'n recordava més, però ja acabem aquesta setmana el programa, tal, tal. I després veig que tu em parlaves.
1: Mira, doncs escolta.
0: M'has salvat la papereta.
1: Escolta, perquè em meravellós.
0: Em sap molt de greu no haver portat la Marc Camps, ens haurem de portar-la al setembre.
1: I tant.
0: Esperem que no agafi cap creuer i que torni al setembre.
1: A ella estaria molt bé portar-la al setembre, però mentrestant, durant els mesos d'estiu,
0: ara la podem començar
1: ara,
0: a llegir.
1: Ara la recomanem, exactament.
0: Deixi fer un club de lectura.
1: Exactament. Aquesta recomanació seria per la gent de ciutat que fugi a algun poble, especialment dedicat als barcelonins que pugin cap a terres gironines i empordaneses. Es tracta d'un llibre que es titula No vingueu al poble a reposar, de l'escriptora i periodista Marc Camps i publicat a edicions de la L Geminada.
0: I escolta, t'anava a preguntar si era ficció o no era ficció, però ja l'he obert i ja veig aquí Guillem Terribas, que és el llibreter de la 22.
1: Sí.
0: I ja començo a veure aquí aquestes coses i dic, home, doncs no sembla que sigui però,
1: ficció.
0: Ficció, però mai se sap.
1: Es tracta d'un llibre de no ficció molt literari perquè realment és un assaig, és una carta d'amor de la Marc Camps a la seva terra, això és així, i és un llibre en què Marc Camps, que ella és de Salrà, escriu sobre el seu tros de món, especialment les Gavarres i la zona que vindria a ser com l'Empordà del Gironès, Salrà, Bordils, Flaçà, i analitza com la seva zona i una mica com l'Empordà en general han estat ocupats per gent de ciutat que va als pobles a desconnectar, a connectar amb la natura, a descansar, i que bàsicament compren segones residències o s'instal·len al poble sense tenir en compte ni les tradicions ni les maneres de fer del poble i de la gent que hi viu.
0: Sí, sí, com els expats i com mil coses.
1: Exacte, sí, de fet hi ha un moment molt interessant.
0: De fet, jo crec que l'Empordà en aquest sentit pateix bastant.
1: Pateix moltíssim, sí, sí. I ella aquí, de fet, aporta com moltes dades al respecte, per exemple, sobre els problemes d'habitatge. I hi ha un moment bastant interessant en què explica que quan algú compra moltes cases en un poble vell i fet malbé de l'Empordà, diguem, en el passat, la gent sempre deia, oh, estan salvant el poble, no? Quan en realitat, si això passés a la ciutat, que un sol propietari concentrés mogollon de pisos, seria clarament una cosa terrible, no? Llavors, bueno, és interessant perquè la Marc Camps és una escriptora molt intel·ligent, amb molta sensibilitat i textura a l'hora d'escriure, i aquí barreja, d'una banda, doncs, moltes cites literàries sobre la seva zona del món, inevitablement Josep Pla hi té un paper importantíssim, i jo crec que ella fins i tot s'amara una miqueta en el seu estil, i llavors hi ha moltes anècdotes sobre la història de les Gavarres i una mica de crítica a aquest èxode urbà que està matant els pobles i posant una miqueta a la sordina, només perquè no volen tenir postals on anar a passar el cap de setmana.
0: Ara la frase crec més repetida, gràcies també a l'Estrella d'Am, és que ens anem a l'Empordà aquest cap de setmana, ens anem a l'Empordà aquest estiu.
1: És que s'entén completament l'odi, és així.
0: Jo no vull dir res. I llavors... Escolta, quina, a part de temes que toca, o sigui, quines qüestions surten també en el llibre?
1: Clar, d'una banda, és això, és una carta d'amor de la Marc Camps a la terra on viu i una defensa d'aquesta terra, i llavors parla de coses com molt concretes, per exemple, doncs, problemàtiques com el fet de tallar accessos públics de camins perquè els nous propietaris els volen fer privats, una mica la folclorització de lo rural, no? Fins i tot de parlar de paraules que a ella li semblen objectes, com la idea de món rural, la idea de territori, o el tema dels veïns que es queixen pel soroll de les campanes, que, per exemple, aquest capítol és guapíssim, perquè ella explica que...
0: Li ha agradat, ho veieu, que li ha agradat.
1: Sí, sí, m'ha agradat molt. Ella explica que a Salrà, per exemple, l'any 1936, el comitè antifeixista va retirar les campanes i un camió amb les lletres de la CNT i la FAI les va portar fins a Granollers per convertir aquestes campanes en munició, no? I que en aquella època el president del comitè antifeixista era un tal Josep Vilert i Quintana, i la cosa és que a dia d'avui és justament el net d'aquest home el qui vol recuperar el toc de campanes manual al poble, no? I llavors també també parla molt d'on s'han fet les campanes de cada poble, de l'ofici de fondre campanes i d'una escola de campaners que s'ha creat a la Vall d'en Bas. Vull dir, hi ha com detalls realment molt interessants. No us espereu gens un llibre pamfletari, perquè no ho és, sinó que és un recull d'història i d'històries molt ben trebat i molt ben detallat, que justament demostra perquè cal preservar el caràcter de tota aquesta... de cada zona del món, bàsicament.
0: Jo crec que no vingueu al poble a reposar, tant de bo el pogués escriure, també gent de diferents parts de Catalunya, perquè jo crec que al Delta de l'Ebre ara podríem parlar també d'això, sí, d'aquesta gentrificació que hi ha, etcètera. No?
1: Sí, de fet, ella també parla en algun moment com de la pugna Catalunya Vella, Catalunya Nova, i com al final les dues Catalunyes que diguem
0: estan fumudes pel mateix.
1: Sí, sí. Doncs... no vingueu al poble a reposar, molt recomanat.
0: Meravellós, Marc Camps, no vingueu al poble a reposar, al setembre haurà de tornar a venir perquè ens haurà d'explicar aquí en directe. Mare meva, quina fanyada, se m'ha acumulat això.

0: Ara ja hem guillotinat tots els pixapins que van als pobles, i no només pixapins, perquè jo crec que en el cas de l'Empordà, de fet, hi ha gent de Barcelona que hi ha anat, però sobretot jo crec que hi ha molt estranger que s'estan anant a viure allà, estan comprant cases.
1: Sí, clar, amb Girona, amb el ciclisme,
0: tot plegat. Perquè només cal veure agafar un dia l'AVE Barcelona-Girona, i som les úniques d'aquí del Rostoll, eh? Vull dir, sí, sí. És bèstia. Escolta, aquí estàs una mica pesadeta, t'he de dir, eh? Em vols tornar a recomanar una novel·la que ja em vas recomanar?
1: El tercer llibre que... Sí, sí, i aquí estic i no pararé. Estem en directe.
0: Sí, clar.
1: El tercer llibre
0: sí,
1: que...
0: Sí, sí, és que t'ho dic així, ja.
1: Sí, ja, he decidit que volia insistir, realment. El tercer llibre que us recomano seria més per un estat d'esperit concret, que seria el de monotonia absoluta. És per aquella gent que pugui tenir dos mesos en què oblidi que existeix el pas del temps.
0: Exacte, o sigui, comptar formigues de veritat, oi?
1: Exacte.
0: Per aquests que compten formigues, els encantarà El volum del temps?
1: Sí. Es tracta d'una novel·la que es diu El volum del temps, de l'escriptora danesa Solveig Vale, publicat a Anagrama i amb traducció de la Maria Rosic. I és, bueno, és un llibre meravellós en què, bàsicament, la protagonista es queda atrapada a un 18 de novembre. Ella es desperta un 18 de novembre, fa la seva vida, es desperta l'endemà i torna a ser 18 de novembre.
0: Però, perdona, això és la vida de la rutina. Per què l'hauríem de llegir l'estiu?
1: Perquè l'estiu hi ha com aquesta cosa, que pots perdre prou el temps com per fixar-te en els moviments petits de les coses, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I, i perquè és un projecte de 7 llibres. És a dir, aquesta escriptora ha escrit El volum del temps 1 i escriurà El volum del temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sempre parlant d'aquesta protagonista que es queda atrapada el 18 de novembre. És una novel·la molt filosòfica, a la Montse li genera bastanta angoixa, com quan em van parlar en el seu moment, el 18 de novembre passat, que vam fer una especial sobre aquesta... Una secció.
0: Sí, una especial.
1: Sobre aquesta novel·la, em van parlar
0: no,
1: i...
0: No, et dic una cosa, els 7 volums no me'ls llegiré, però algun caurà.
1: Jo crec que per insistència et llegiràs el primer.
0: Demà vaig a la llibreria i me'n compro un.
1: Sí, sí, sí.
0: Ara m'enganxaré i veuràs tu.
1: En tot cas, això és un projecte molt interessant, amb moltes implicacions filosòfiques. Realment veus aquesta protagonista movent-se pel temps, movent-se per l'espai sense temps, perquè sempre estan al mateix temps i...
0: El dia de la marmota.
1: I veiem com intenta continuar formant part de la humanitat, no? Encara que n'estigui expulsada, en certa manera. El volum del temps, apunteu-lo.

0: I pels que no podem sortir de casa, que potser ens haurem de quedar a Barcelona amb clau i forrellat, què?
1: Exacte. Pels que us quedeu a Barcelona, en aquest cas, els que visqueu a Barcelona, sigui perquè esteu treballant, perquè no podeu marxar enlloc, o perquè no voleu marxar enlloc, perquè l'estiu a vegades realment és terrible. La gent als aeroports, la calor, les implicacions ètiques de tanta mobilitat, vull dir que Barcelona és terrible, però si tens algun refugi climàtic tranquil i controlat, pots estar-hi ben a gust, també. I en aquest cas, en cas que us quedeu aquí, podeu fer una mica d'exploració local i llegir El Raval a deshora, de la Júlia Bacardit.
0: Que és una recopilació de cròniques, que aquesta col·laboradora del programa fa a la revista Núvol, i és una manera de veure la ciutat que ja coneixem, però d'una altra manera.
1: Exacte. La Júlia Bacardit té una capacitat completament innata i molt ben entrenada per xerrar i fer-la petar amb gent de tota mena, i en aquest cas ella explora diversos personatges del que ella descriu com la perifèria del centre, que és El Raval. I llavors hi trobareu tota mena de personatges, en cap cas són unes cròniques escèptiques i neutrals, sinó unes cròniques molt sobre la vida que diria Catherine Mansfield, que hi ha en aquest barri, no? com tota la gent que hi ha, els croissants del forn de la plaça del Padró, els drogues, perdonaris, batusses policials, persones concretes que han arribat aquí o que fa generacions que hi són, i gent amb qui la Júlia comparteix taula de bar o un banc a la Rambla del Raval o una trobada a la matinada.
0: El Raval a deshora, de Júlia Bacardit. Moltíssimes gràcies, Irene Pujades. Jo et volia recomanar un llibre, però un altre dia. Ho deixem aquí, les lectores
1: aquí,
0: i oients del programa. Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornarem parlant del llegat culinari de les nostres mares i àvies amb l'Anna Vilaró del restaurant Can Vilaró. Que és una meravella, això. Demà a les 9 de la nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. En dos mesos i mig ho han demanat més d'un 1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional Espanyola, com explica el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera.
2: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir amb el termini d'un mes des de càrrecs de resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
1: Aquest matí, precisament, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i alguns ministres participaran en una jornada sobre emigració. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: El govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants, que seran de 15 cèntims al litre a partir del juliol i que desapareixeran a l'octubre. Es mantenen les bonificacions a transportistes i agricultors. El Consell de Ministres ha aprovat el paquet d'ajudes per fer front als efectes de la guerra, que no creu que afecti el creixement de l'economia, que espera que sigui del 2,6% aquest any.
1: El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Venezuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. 5 dies després de la catàstrofe, cada hora que passa és més difícil trobar gent en vida sota la runa.
3: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una presumpta trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
1: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Muckels i Eduard Farelo. Els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada.
3: El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Saiz, ministra de Seguretat Social.
4: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
3: Per cobrir la feina dels treballadors que es jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat, ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació.
1: Esports, primera gran sorpresa del Mundial. Paraguai ha eliminat Alemanya a la tanda de penals després d'empatar un gol en el temps reglamentari a la pròrroga. És la primera vegada en la història que la selecció alemanya perd una tanda de penals en un Mundial. L'equip de Julian Nagelsmann queda fora dels setzens de final i el Paraguai jugarà els vuitens contra el guanyador de l'eliminatòria França-Suècia.
3: El Brasil s'ha classificat per a vuitens amb molt de patiment. Han hagut de remuntar un gol inicial del Japó. Al final s'ha acabat imposant per 2-1 gràcies a un gol en l'últim minut del temps afegit. En joc aquesta hora al Marroc, Països Baixos de setzens, es jugarà pròrroga. Els neerlandesos s'han avançat amb un gol de Gapco i el Marroc l'ha empatat al minut 90.
1: El Barça espera poder fer oficial a les properes hores la marxa d'Ansu Fati a canvi d'uns 11 milions d'euros de traspàs. I en paral·lel, el Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana ha anunciat el fitxatge de Robert Lewandowski fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny, últim dia del mes. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps plenament estival, amb sol al matí i ruixats a la tarda. Els xàfecs seran localment intensos entre el Ripollès i la Selva, nit tòrrida del litoral des de l'Empordà fins al Penedès, amb termòmetres sense baixar dels 25 graus. Al migdia, això sí, la calor tornarà a ser intensa. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Santa Coloma de Farners el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 10 minuts.
0: Lara García, també bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui fa 41 anys el nedador americà Michael Phelps i nosaltres ho celebrem recordant una cita seva que diu: no posis límits a res. Com més somies, més lluny arribes.
0: Molt bé, quines frases que ens portes últimament. Quines cites. Molt intenseta. Bé, hem arribat al dimarts, segon dia de la setmana. Això vol dir que també ens queda un despertador menys. Aquesta és l'última setmana de la temporada dels Mateners i cada dia ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir del llit amb optimisme i no us negarem que ens encanta que la vida soni com un musical.
2: Listen, if we can pull this off, this day will go down in history for me. March 23rd.
3: No. Your historic day is not the 23rd, it's the 24th.
2: Why do you mean the 24th?
3: It's 2:30 already.

Avui li ha tocat el torn al musical Singing in the Rain. Aquesta és la versió britànica que es va presentar a Londres l'any 2012. El títol no és cap misteri, es diu Good Morning. És interpretada pels tres protagonistes després de passar tota la nit buscant una solució a un problema relacionat amb una pel·lícula. Quan finalment troben una bona idea, esclaten d'alegria i canten aquesta cançó plena d'energia i d'optimisme. Good Morning, de fet, té tots els ingredients necessaris per contagiar-te de felicitat, un ritme alegre, esperança, entusiasme, humor, talent i creativitat. Elements, de fet, molt característics dels grans musicals de sempre. En resum, aquesta cançó, que serveix per despertar-nos avui dimarts, és molt més que una simple cançó. És un símbol de l'optimisme, del treball en equip i de la màgia del cinema musical. No en va, de fet, és una de les escenes més recordades de Singing in the Rain. La llum al final del túnel, els arbres ens deixen mig veure el bosc, no hem fet dos passos enrere per fer-ne un endavant, tot el contrari, nosaltres som de la vall que fa baixada, i la baixada d'aquesta setmana és de les més gustoses de la temporada. La resta que segueixi sent com un musical. I és que amb un despertador menys, només ens cal començar el dia fent uns saltets acompassats amb les sabates de claqué posades.

0: I amb aquesta cançó, Singing in the Rain, us diem bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ara mateix a Marroc, Països Baixos, sí, en temps de
1: mira,
0: pròrroga,
1: no? Mira, està a punt de marcar Marroc i gol de
2: gol. Ui, ha fallat.
1: Però com ha fallat això? En fi, 5 minuts de la pròrroga, portem 6 minuts de la pròrroga. Home, és que estava cansadíssim, has vist, no?
0: De moment, empat 1-1, eh?
1: 1-1, sí. 1-1 ha empatat Marroc els últims minuts del temps reglamentari.
0: Haurem d'estar pendents, doncs, aquest temps afegit d'aquest partit.
1: Molt bona parada del porter holandès.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Jo et vaig avisant i et vaig dient.
0: Perfecte, t'ho agrairé. A partir de les 6
1: ara
0: del matí...
1: Ara ja és eliminatori, vull dir que ja és el moment emocionant.
0: Sí, a veure, s'acaba que sembla que portem 4 mesos amb el Mundial.
1: Que portem 21 dies, si no em falla la memòria.
0: Ja.
1: Ens en queden 18.
0: Tinc un veí davant de casa que cada matinada està despert per seguir tots els partits del
1: un
0: Mundial.
1: Un Paraguai-Alemanya divertidíssim.
0: Jo pensava que estava treballant i no, resulta que està al sofà de casa espaterrat amb l'aire condicionat seguir el Mundial.
1: Jo quan he sortit de casa he vist dos nois en una cantonada mirant el partit tranquil·lament.
0: Veus? Si és que el Mundial uneix, com aquí els matiners.
1: I tant.
0: També ens uneix el que passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
1: Doncs mira, avui tindrem a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, que serà molt interessant sentir-lo. I va haver un nou tiroteig ahir a la mina amb un ferit lleu. Serà molt interessant perquè fa dies que intentem parlar amb ell i que ens expliqui com veu ell aquest moment de la seguretat a Catalunya. I aviam què ens diu a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio. També el dia en què comencen les declaracions pel cas Àndic.
0: Sí, testimonis.
1: Ens explicarà la Maica Navarro, que és una de les periodistes que més informació té sobre aquest cas. Després, a un quart d'11, a una parella estranya o atípica, tenim dos magistrats, un del Constitucional i un del Suprem, que són del mateix poble, de Badia del Vallès, que van fer el pregó i que els tindrem els dos junts per parlar no només de les lleis, sinó de la vida. També tindrem el Manel Delgado, el catedràtic d'Antropologia, una de les persones que més troba a faltar Sant Joan ja, perquè recordem que és un gran fanàtic dels petards, però no només per això el tindrem. I a les 11 parlarem de xarxes socials amb Sergi Pàmies.
0: Molt bé, doncs, programa completet. A partir de les 6 del matí engega aquesta edició del Matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Pendents també d'aquest partit, d'aquest Marroc Països Baixos. Mentrestant, Àlex Bosch, que ha passat el món mentre dormíem.
3: Doncs mira, Mònaco passa per

0: Ermolaev. Resulta que és un multimilionari ucraïnès,
1: sí,
0: resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023, és a dir, pràcticament viu exiliat a Mònaco. I està allà perquè va marxar d'Ucraïna, sancionat, perquè va continuar fent negocis a la península de Crimea, que recordem que és una zona ocupada per Rússia. Doncs, malgrat que és una zona ocupada per Rússia, ell va continuar fent negocis, perquè resulta que s'hi ven bastant bé l'alcohol allà.
1: Ah, mira, m'ho dius.
0: A Crimea. Doncs ell va continuar fent negocis amb la venda d'alcohol. És el primer atemptat en la història d'aquest petit país, d'aquest tipus, que és un país bàsicament conegut pels casinos, pels iots, per la Fórmula 1, i és tan excepcional que fins i tot el príncep Albert ha hagut de reaccionar immediatament, ha qualificat els fets de crim odiós i ha admès que l'explosió ha estat un xoc per tota la comunitat monegasca. Ha promès que el Principat continuarà vigilant perquè no es retrodeixin fets com aquest. En tot cas, una societat absolutament xocada per un fet com aquest.
1: T'ho imagina't, clar. Si no hi estan gens acostumats i de cop i volta passa això. Doncs escolta, haurem d'estar pendents com s'està transformant el planeta i no et diria que... No et diria que millor, sinó que anem a pitjor. Gràcies, Àlex.
0: Fins ara.
1: Vinga, va, com un minut arribem ja a 5:15 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Avui també tenim ganes de saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per projectes com el que han liderat un grup de jugadores de futbol del Bages per fundar el Club de Futbol Ginesta. L'objectiu era crear un club de futbol centrat exclusivament en la categoria femenina. Les seves impulsores asseguren que en els mixtes, rara vegada el femení ocupava el lloc que li pertocava i per això van decidir canviar les coses. El nou club jugarà a Balsareny i encara està per veure quants equips podran tenir, però són optimistes amb el seu futur.
1: I alerta, perquè toca parlar d'una cursa que ens ha cridat moltíssim l'atenció i que estem convençuts els matiners de Catalunya Ràdio que se'n parlarà poquíssim, Marta.
3: Sí, són curses amb taca-taca que s'estan fent aquests dies al barri de Sants. Es va poder veure, es veu fa uns dies al carrer de la Creu Coberta, gent amb caminadors i fins i tot amb carretons d'anar al mercat. Aquesta era la primera cursa i també una mica la carta de presentació pels nous cursos de CrossFit Senior que es fan al CrossFit Sants per persones més grans de 60 anys i estan fent classes d'entrenament funcional adaptat, doncs, per millorar la mobilitat, la força i el benestar personal. I atents, perquè aquests són alguns dels participants que estan molt i molt satisfets amb aquests nous cursos.
4: Y esto ha cambiado totalmente la filosofía de lo que pensaba que era.
5: Lo que da mucho miedo es la palabra CrossFit. Entonces, cuando oyes, ven al CrossFit, y dices, ¡hala, estás loco! ¿Qué vas a hacer tú en el CrossFit?
4: Y él ha sabido ir introduciéndolo poco a poco, que no fuera brusco y que no hubiera un rechazo. Sí que veo que cada día puedo más, cosas que decía, esto no voy a poder. Resulta que sí, además suave y te lo pasas bien. Yo creo que es básico, aparte que te genera, pues, no sé, endorfinas, te hace estar como más contento, más activo.
3: Veus?
1: M'encanta que li faci por la paraula CrossFit.
3: Sí, sí. Fa respecte. Bueno, que fa respecte, deu imposar. Per segons qui, si no s'ha mogut mai, de cop i volta et diuen, va... Apunta't a CrossFit.
1: I escolta'm, i tal com estava dient una d'aquestes participants, ho està notant que és el més important.
3: Sí, i tant, fantàstic.
1: Tant,
3: i l'esport sempre està molt bé.
1: Llarga vida a l'esport i aquesta iniciativa. 5:15 del matí i 1 minut. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la ràdio en directe a Catalunya. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT. I també tenim ganes de saber quina bona notícia ens haguem aquest matí de dimarts.
3: Doncs mira, la bona notícia és que tenim un nou descobriment històric.
1: A veure.
3: Un estudi liderat pel Laboratori d'Arqueologia Medieval de la UB, de la Universitat de Barcelona, ha analitzat la sonoritat de la vall de Barsadan, al Pallars Jussà, per reconstruir com es comunicaven els seus habitants de muntanya a muntanya als segles 10 i 12. El projecte ha utilitzat produccions, atenció, de corns medievals per testar la capacitat de transmissió sonora entre 17 punts estratègics de la vall. S'han provat corns de banya de vaca, de ceràmica i metàl·lics. Les proves han demostrat que els instruments poden superar els 3 quilòmetres de distància i que el receptor pot diferenciar un so de l'altre.
1: Dura molt el tall, Lara.
3: És per trepitjar quan puguem.
1: Vindria a ser el WhatsApp de l'època, no?
3: Correcte.
1: No, perquè segons les sonoritats que tenien, crec que enviaven senyals...
3: Si utilitzaven el de ceràmica, volia dir perill. Si utilitzaven el de metàl·lic, una altra cosa. Els resultats determinen que el corn de banya, malgrat ser molt més accessible, cobreix les mateixes distàncies que el ceràmic.

0: l'arqueòloga Laura Melero ha explicat que segurament aquest corn estaria vinculat amb el món de la ramaderia i de la transhumància.
1: Diguem que els corns, tot i que sí que va tot molt vinculat, perquè al final és comunicació sonora, els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana.
2: Estem rient, però escolta, més que a l'època era com es comunicaven.
0: Bueno, que com però... el Silvo Canario,
2: sí,
0: que
2: exacte.
0: També és el mateix.
2: És el mateix, és el mateix.
0: I també fa gràcia.
2: Us imagineu ara tothom comunicant-se així?
0: Va, m'encantaria.
2: Per aquí la Diagonal ens tornaríem bojos.
0: És que no sé xiular. Sabeu xiular bé?
3: No.
0: Bueno, sí, això sí.
2: Però si no et surt.
0: No, jo amb els dos dits sí, molt fort.
2: Veure,
0: jo no puc fer la ràdio.
2: Home, no. Treu-te-li altres, sempre podeu trobar la música. A veure.
0: Però què?
2: Va, xiula, home, xiula.
0: Però així solen, o sigui, sense els dits, així no ho sé fer.
3: Hauria d'haver gravat això.
0: No, no. Tu, Lara?
3: Jo no en sé.
2: Però a veure, un moment, per favor.
0: És que no en sé, mira.
2: Que no saps xiular.
0: Sempre és un mussol.
3: No. Que ho he intentat molt i que no puc.
2: Això no.
0: No.
2: A veure. Ai, Déu meu, senyor. Com es nota que estem a l'última setmana. Motius per saltar del llit. Tot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit en aquests dies sufocants és saber com prevenir cops de calor. Convé beure aigua amb freqüència, encara que no es tingui set, evitar l'alcohol i els àpats pesats, dur roba lleugera, protegir-se el cap i buscar espais frescos durant les hores centrals del dia. També es recomana reduir l'activitat física en aquesta franja i ventilar l'habitatge quan no faci tanta calor. Si algú pateix un cop de calor, el primer que cal fer és portar la persona a l'ombra, després retirar-li la roba innecessària, aplicar-li draps frescos a la pell i ventilar-la.
2: A veure, encara ha tornat a parar el partit aquest que estan fent de Països Baixos Marroc?
0: Sí, però ara estan a la pròrroga, són, em sembla, 5 minuts. No ho sé, ara...
2: A veure...
0: Sí,
2: 5 minuts de descans?
0: 5, 5. Val.
2: I per què ha de parar 5 minuts per descansar?
0: Per hidratar-se, fumar un
2: doncs
0: piti...
2: Espera't, que jo el Roger ja el tinc aquí, evidentment. A veure, sí, ja està. 15 minuts cada part, val. Acaba la primera part de la pròrroga, ara canvien el grup.
0: Ui, això serà ja penaltis,
2: si no m'està dient el Maiol que si no marquen penals. Mentrestant, com batega el cor aquest matí?
0: Doncs batega amb Carmen Gédez, perquè l'actriu i cantant pregonera de l'orgull LGTBIQ+, a Sevilla, ha denunciat el retrocés que pateix la comunitat per l'auge de l'extrema dreta. Ho ha fet en declaracions a la premsa.
5: Queda muchísimo por hacer. Creo que cada vez más, como que voy notando como un retroceso con el auge de la extrema derecha, pero aquí seguiremos ocupando los espacios que nos pertenecen y luchando por nuestros derechos, que son lo mismo que los de cualquier persona.
2: Celebrem, doncs, les paraules que aquests dies s'estan reproduint i que estan produint, estan explicant moltíssimes persones conegudes, reivindicant en aquest cap de setmana de l'orgull els drets del col·lectiu LGTBIQ+. I alerta perquè el cor també batega amb Quevedo.

0: parlat de la gent... Digue'm,
1: no, no, que anava a dir que n'hi ha veu més natural que té aquesta cançó. Sí. Sempre que escolto que ve, no dic, mare meva, de veritat, no pot estar més tocada que...
0: Sí, sí,
1: déu-n'hi-do,
0: déu-n'hi-do. Oh. Ara, t'he de dir que l'he escoltat amb aquesta entrevista que ara explicarem. Mm. I déu-n'hi-do,
2: una veu, un to de veu.
1: Ah, sí?
2: Sí, mira, mira,
1: ara l'escoltarem, doncs.
0: Sorprendrà.
1: A veure, a veure.
0: Quevedo ha parlat de la gentrificació a les Canàries, al podcast El Buscador. Estem parlant d'unes illes que el 2025, per exemple, ja van rebre uns 18 milions de turistes, una barbaritat. I ella explica en aquest podcast que cada vegada que torna a casa nota que les illes han canviat.
3: Personalmente a mí me ha vencido justo cuando salí de cuarentena, empiezo a hacer música y al poco tiempo empiezo a viajar y empiezo a estar menos en la isla. Entonces también puedo notarlo mucho más porque cada vez que vuelvo puedo notar diferencia con la vez anterior, ¿sabes? Hay un montón de turismo masivo que en un montón de aspectos pues perjudica a la gente que iba allí. Las condiciones de vida de la gente cambian, los precios de las casas cambian, un montón de cosas que al final uno hace sentirse como extranjero en su propia casa, ¿sabes?
1: Sí que te la veu greu.
0: Oi?
1: Sí, sí, sí, sí. Ara potser no està tan tocada.
0: Bueno, una miqueteta.
1: Sí. Una miqueteta, però...
2: Bueno. Com un robot.
1: Sí, sí, però...
2: Que... Però no, té la veu molt bixuda.
0: És que crec que no l'havia sentit parlar mai.
1: Tira, Oriol, per favor, tira. De veritat que avui anem cap al so que ens deixa la ràdio, sisplau. 8 minuts, arribem ja a dos quarts de sis del matí. Digue'm, perdó, Oriol, digue'm. Ai, sí, que queda un tall, perdó, clar. Què queda?
2: No, el so que ens deixa la ràdio.
1: Ah, doncs anem al so que ens deixa la ràdio. Doncs vinga. Explica'm, Lara.
0: Doncs dic, al matí de Catalunya Ràdio vam celebrar la final de la Lliga de l'Enigmàrius des del Mercat de les Flors i ens va acompanyar el Julen al piano. Tres amics.

0: però aquesta història parla d'una altra cosa, parla d'un altre tipus d'estació plena de...
1: Doncs Julen, que va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio per aquest final de Lliga de l'Enigmàrius.

0: 6 minuts, arribem a 5:45 del matí. Què passava tal dia com avui amb Lady Marmalade?
1: Doncs que un 30 de juny del 2001 aquest tema arribava al número 1 a les llistes del Regne Unit, un tema interpretat per Christina Aguilera, Lil Kim, Maya i Pink. Recordem, però, que es va fer famós originalment el 1974, una mica abans. La col·laboració, però, aquesta que us comentàvem, es va gravar per la pel·lícula Moulin Rouge, va ser sens dubte la versió que més va triomfar. De fet, l'èxit va ser absolutament immediat. Gràcies a la pel·lícula, la cançó també va arribar al número 1 a les llistes Billboard i va estar-s'hi 5 setmanes i va acabar guanyant premi a la millor col·laboració pop.
0: I de Lady Marmalade, d'aquest èxit indiscutible de la banda de Moulin Rouge, a saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que crec que avui és lluna plena.
1: Sí, avui jo crec que sí.
0: Avui lluna plena, pleníssima. A veure què ens expliquen Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 30 de juny, despertem sota l'energia de la lluna plena a Capricorn, que s'ha perfeccionat aquesta matinada. Aquesta lluna il·lumina els fruits de l'esforç i ens convida a fer balanç a meitat d'any. Toca mirar responsabilitats, però també necessitats internes. Allò que consolidem ara pot donar estabilitat a llarg termini. Que passeu bon dia.
0: Es nota la lluna plena, estimades, sí. Es nota. I quan ens aproximem ja cap a 5:45, encara estem pendents d'aquest partit de Països Baixos amb Marroc, que em sembla que de moment, escolta'm, segueixen aquest empat 1-1. Ho anirem seguint al llarg d'aquesta hora, als matiners, a veure com acaba aquest partit.
1: Està a punt d'acabar, això.
0: Té pinta que això anirà a penals, però vaja, us ho anirem explicant en directe. Mentrestant, Lara, qui bufarà espelmes avui?
1: Som-hi, amb alegria, diem anys i anys, per molts anys.
0: Ella, la que xiula.
1: A l'actor Leonardo Sbaraglia, que avui en fa 56. També en suma un mes i arriba als 41 el nadador americà Michael Phelps. Amb tot l'humor del món també felicitem l'humorista i actor José Mota perquè avui en fa 61 i acabem desitjant un bon dia al músic Pascal Comelade, com es pronuncia?
0: Comelade.
1: Comelade, eh?
0: Sí.
1: Avui bufarà 71 espelmes. Tenir un any més d'experiència sempre és motiu de celebració i alegria. Que passeu un molt bon dia.
3: Hi ha altres maneres de llevar-se.
4: Si ens aixequem ben d'hora, però ben d'hora.
3: Però totes són més tard.
4: Hòstia.
3: Nosaltres som els matiners.
4: Som un país imparable.
0: D'aquests moments curset de xiulets als matiners de Catalunya Ràdio, a veure si la Lara Garcia n'aprèn. Sorprenent. Per ser un 30 de juny del 2023 va morir Lord Cretor. Va ser cantant d'esca, calipso i rocksteady, conegut sobretot per la seva cançó Kingston Town, de la dècada dels 70, una cançó que van popularitzar els UB40 més tard. De fet, el músic va fer ressonar el seu so per mig planeta i avui arribem a 5:45 amb ell i amb aquesta cançó que es diu Big Bamboo.
5: I asked my woman what could I do to make her loving and keep her true. She told me, honey, all I

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem el magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías. Conversarem amb el sociòleg Manuel Delgado i farem teràpia boomer, com cada dimarts, amb Sergi Pàmies. I a la tarda ens visita el filòsof Juan Evaristo Valls. Ha publicat el llibre Homo, el gusto de perder.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 30 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com ja s'habitua a aquestes hores del matí, repassem els titulars. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol.
3: En 2 mesos i mig ho han demanat més d'1.300.000 persones, una xifra molt més alta que les 500.000 sol·licituds que preveia el govern espanyol. Moltes d'aquestes persones estan pendents de resposta, que pot ser favorable o no. En cas d'aprovació, cal que registrin les empremtes dactilars per tenir la TIE, la targeta d'identificació d'estranger. És una última fase que ha saturat les comissaries de la policia.
2: L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
3: Sí, recordem que s'investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro a la imputació i li manté la confiança.
2: I avui surt el llibre La caïda, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.
3: Apareix mentre el partit i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, afronten una tempesta de casos judicials. El llibre Cerdán hi repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán assegura que el relat mediàtic ha passat més que els fets.
2: I avui, evidentment, també estem molt pendents de Veneçuela.
3: Sí, el país viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada. Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes mortals, tot i que es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballa en la recerca de persones desaparegudes i en declaracions a 3cat Info ha explicat que la situació és crítica.
4: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en 2 meses, ni 6 meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
3: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans que s'acabi l'any, tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge.
2: El govern espanyol rebaixarà progressivament les ajudes a la gasolina i al gasoil.
3: Dels 20 cèntims actuals es passarà a 15 al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ho justifica per la baixada del preu del cru.
5: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
3: Les bonificacions sí que es mantindran per pagesos i transportistes.
2: Precisament avui els Estats Units i l'Iran es reuneixen per mirar de consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països.
3: Una nova reunió aquesta a Doha, Qatar, la delegació de Washington la lideren els enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també es discuteixen en altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Levitt és la portaveu de la Casa Blanca.
6: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
2: La 50a edició del Festival Grec arrenca amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht.
3: Dirigida per Marta Pazos i en direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, té un repartiment de luxe encapçalat per Arnau Albet, amb Míriam Mucles i Eduard Farelo.
2: Gràcies, Anna.
3: Que vagi bé.
2: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui amb el terratrèmol de Veneçuela encara en gairebé totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies. Comencem per Veneçuela. Gran foto a l'avantguàrdia d'un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto, forta rèplica a La Guaira, mentre continua la cerca. El periòdico explica que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela.
8: Altres temes de portada. Diari Ara, la presidenta de la CEPI, imputada. El País, Feijó, estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per a l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. De la seva banda, El Mundo explica que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lisionar amb la UE, cita textualment.
7: Un altre cop al Diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari també es fa ressò amb fotografia de la inauguració del Grec, amb un retorn als orígens.
8: I acabem un altre cop a El Periódico. Més enllà de la inauguració del Grec, i llegim que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
2: Dos quarts de sis del matí, 5 minuts. Avui també varietat de temes dels articles d'opinió i editorials dels principals diaris.
8: L'expresident de la Generalitat, José Montilla, publica un article a La Vanguardia titulat L'Estatut de Catalunya fa 20 anys per molts anys.
7: Lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut i assenyala que és una equivocació pensar que l'Estatut del 2006 no és una fita important per l'autogovern de Catalunya.
8: L'Ara fa balanç del curs escolar, que ja ha acabat, i diu que ha estat un dels més durs dels últims anys.
7: Admet que ara hi ha més recursos en educació, però critica que la vulnerabilitat i l'infrafinançament estructural estan posant fre a una desitjada millora.
8: Tant a El Periódico com a El País trobem articles que reflexionen sobre la reducció de 100.000 llocs de treball a Volkswagen.
7: L'editorial del País diu que la retallada de l'automobilística és un senyal per a Alemanya i Europa davant les noves revolucions industrials.
8: A El Periódico, el periodista Joan Tàpia assenyala que és el model alemany i també l'europeu el que haurà d'adaptar-se amb dolor per afrontar la globalització i la competència xinesa.
7: I alerta que a Espanya no estem prestant massa atenció a aquest tema, però convé recordar que Seat i Cupra són Volkswagen.
8: Canviant de tema, després de la imputació de la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, El Mundo titula l'editorial Imputació Massiva de l'Estat.
7: Subratlla que la investigació sobre la SEPI sembla confirmar la sospita que el govern no ha administrat els recursos públics amb els criteris de neutralitat, transparència i sotmetiment exclusiu a la llei.
2: Passen ja pràcticament 7 minuts a 6:15 del matí, pendents, per cert, d'aquest partit que s'està allargant moltíssim entre Països Baixos i Marroc. De moment, segueix aquest empat 1-1. Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
2: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Adeu a un alcalde centenari.
9: Sí, ha mort als 100 anys l'alcalde en actiu més longeu d'Espanya. Es tracta de José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipi d'Almeria de Xercos, pel Partit Popular. Ho llegim al Segre, que ho recull perquè era un exguàrdia civil vinculat a Lleida. El seu entorn recorda que mai va arribar cobrar el sou del seu consistori un poble de 300 habitants.
2: Una notícia per als amants dels gossos.
9: A Barcelona, el Port de la Barceloneta dedica una pintura a la zona d'esbarjo per animals, els gossos. És el resultat de la col·laboració entre l'artista Carola Bagnato, l'associació de veïns del barri i tres dels seus centres escolars. El mural fa 64 metres de llargada.
10: Déu-n'hi-do.
9: Sí, és tot el pipicant, per entendre'ns. I s'hi representen alguns dels animals de companyia dels veïns del barri, que són visitants habituals d'aquesta zona i ara els gossos tenen el seu retrat.
2: Molt bé, perfecte, està molt bé això. Què està en risc?
9: Doncs el cartell històric de la bodega Carol de Barcelona. Llegim el Time Out, que expliquen que tenen un cartell històric que potser és del 1954 i l'Ajuntament el vol fer treure per una llei del 2011. Ara aquesta bodega anirà a judici per intentar mantenir aquest cartell. Resulta que el rectangle de plàstic amb lletres vermelles i negres retroil·luminades que està just damunt la porta sobrepassa uns 20 centímetres per cada banda al marc de la porta i no s'ajusta a la legalitat vigent.
2: 20 centímetres, eh?
9: Per banda.
2: Déu-n'hi-do. I ara sobre Dalí.
9: Sí, gairebé 50 anys després que Salvador Dalí creés un quadre per rescatar el club de futbol Sant Andreu de la fallida, la pintura està desapareguda. La pintura en qüestió es diu Gol. El Dalí el va pintar el 1977 quan el club barceloní havia baixat de categoria i no tenia diners. Li van demanar per subhastar-lo i amb els beneficis va sufragar els deutes. A Dalí no li agradava el futbol, però va acceptar l'encàrrec, una història que llegim al Nació.
2: A aquestes hores del matí, Marc Jurado, la calor segueix molt present, tot i que en teoria aquesta onada de calor se n'ha d'anar cap a l'est d'Europa.
7: Se n'ha d'anar, però de moment encara ens deixa aquestes nits tòrrides, que de fet aquesta ha tornat a ser així, també tropical de fet a l'interior. Avui serà un dia una mica més calorós, màximes que pujaran lleugerament, les més altes del dia rondaran els 40 cap a les Terres de l'Ebre, això sí, un temps assolellat amb xàfecs a la tarda al Pirineu, a la Catalunya Central i també a l'interior de les comarques de Girona.
2: Vinga, pràcticament en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí, pendents encara d'aquest partit, que li han fotut un cop de sella, no? Veig que per aquí hi ha hagut un...
10: S'ha hagut de canviar de samarreta i tot, he vist.
2: Mare meva.
10: Que tot era sang.
2: Estan nerviosos en aquest temps de descompte. Aquest partit que s'està allargant moltíssim ara mateix. Marta, moment de repassar alguns apunts culturals. En què comencem? Va.
10: Doncs mireu, ja tenim el Grec en marxa i això vol dir que és dia de moltes estrenes durant tot el mes de juny i juliol a diverses sales de la ciutat de Barcelona. Comencem, per exemple, al Texas, on torna el fenomen teatral Ovelles, de Carmen Marfà i Iago Alonso, amb repartiment amb Ramon Pujol, Albert Triola i Gemma Martínez, que en aquest cas anirà alternant les funcions amb Clara Cols. Al Romea, avui s'estrena el retrat de Dorian Gray, l'adaptació del clàssic d'Oscar Wilde, escrita i dirigida en aquest cas per Marc Rossich, amb música i Jordi Cornudella, interpretada per la gran Àngels Gonyalons, amb Jordi Vidal, amb Pau Oliver i Pol Blancafort. Encara en queden, a la Heartbreak Hotel, el nou muntatge d'Àlex Rigola, que es diu Factory, Somni d'una nit d'estiu, amb un elenc també espectacular, Nil Cardoner, Elisabet Casanovas, Biel Duran, Oriol Genís, David Menéndez, més conegut com el Boye, Jordi Oriol, Jordi Rico, Toni Sevilla, Lluís Villanueva,
2: Xesca Pinyón.
10: Me l'he deixat?
2: Sí.
10: Xesca Pinyón.
2: Home, Xesca, no te la deixis.
10: Montse Alcanyid, o sigui, tot fantàstic. I acabem al Poliorama, on s'estrena La truita, de Ferran Utzet, amb dos grans noms també, com són Jordi Boixaderas i Emma Vilarasau.
2: Home, quina meravella, que tornin a treballar plegats. Sí. Jo crec que feia molt temps que no compartien un projecte amb Boixaderas i Vilarasau. Per tant, escolta'm, tenim teatre dojo, cosa que sempre és una bona notícia, però teatre a banda, què més tenim?
10: Doncs avui hem de parlar de Fito

0: que és una de les grans cançons de Fito, Contra sí. l'Ur. M'encanta, m'encanta, més enllà dels singles que sempre han sonat. Aquesta és una de les potentetes de Fito Cabrales.
1: Doncs si no vau tenir ocasió, oportunitat, vaja, de veure la temporada passada, amb bones notícies perquè hi torna a haver gira, en aquest cas una gira per teatres que va anunciar la setmana passada, i avui, a partir de les 12 del migdia, ja es posen a la venda les entrades. En total farà 42 concerts per tot Espanya. Barcelona, recordem que actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Gran Teatre Liceu, i al desembre ho farà a Tarragona.
0: Vinga, va, camí, camí, que anem arribant ja a 3:45 del matí fent els matiners de Catalunya Ràdio. Avui movem el dial fins l'any 1997. Xavier Trias, quan en aquell moment era conseller de la presidència en el govern de Jordi Pujol, era entrevistat a Catalunya Ràdio i ell mateix feia broma sobre la seva mala pronunciació i del fet d'haver-se d'escoltar cada pocs minuts a Catalunya Informació.
2: No, però
3: us
2: ja sap que la ràdio té un avantatge, que és que
3: després
2: esperàvem...
3: cada 15 minuts em sento amb el Catalunya
2: Informació. Aquest Catalunya Informació pels polítics és un problema quan, diuen, quan no volen sentir coses, eh?
3: Sobretot, jo que pronuncio una mica malament i així, que em sento cada 15 minuts, és una mica dur, eh?
2: No, sí que arriba a ser autocrític, però escolti'm, el que compta és el vots, no la forma.
3: Molt bé, està molt bé.
2: Però, conseller...
3: És una bona eina d'informació, eh?
2: Li agraïm, doncs, que ens faci publicitat d'aquesta manera. I aviam si tenim més oients, que en tenim molts.
0: Clar, és que estava pensant que si ets protagonista del dia, cosa que li devia passar mai al Roger Xevetre, i és en més d'una ocasió, les rodes de Catalunya Informació, doncs clar, tenen això, que cada 15 minutets deus escoltar a través de la ràdio.
4: I va ser portaveu del govern en alguna època, per tant, devia passar sovint.
0: Devia tenir presència, i més, evidentment, a la ràdio pública. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, Ghana és una hora menys, allà tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. Per aquí, entre finals de juny i principis de juliol, se celebra el principi de la temporada de pesca amb el festival Bacatué, que es podria traduir com la inauguració de la llacuna. Representa la profunda connexió de la comunitat humana de la zona amb la llacuna de Bènia, d'on treuen el seu menjar i on la majoria de persones hi treballen. També s'agraeix als déus les benediccions passades i es resa per les que vindran. Durant una setmana es fan colorides cerimònies per la zona amb vestits i balls tradicionals que omplen els carrers d'alegria i de colors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Ghana pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: Un minut, 3:45 del matí. Maiol Roger, bon dia de nou.
4: Bon dia.
0: Escolta'm, explica'm què està passant en aquest partit etern entre Països Baixos i Marroc ara mateix.
4: Bé, etern. Ha acabat la pròrroga i ara van a penals.
0: Estan esgotadíssims, pobrets. Els estic veient des d'aquí la cara i estan fets pols.
4: Han jugat 120 minuts.
0: Clar, per això et dic, és un partit bastant llarg, si els està allargant l'assumpte.
4: Molts dels que passaran al Mundial, com el Paraguai i Alemanya que hi ha hagut aquesta matinada, és normal en un Mundial que acabi en penals.
0: Hi ha hagut sang i tot.
4: Bueno, perquè un jugador de Marroc... Un jugador de Marroc l'ha obert la sella, això no és tan habitual de veure, però a vegades han perdit. Mira, començarà a xutar a Països Baixos.
0: A veure, un moment, deixem un moment a veure què passa. Que escolta'm, si ara marca gol...
4: No, si ara marca gol és el millor de 5. Ah. És a dir, tenen 5... Sí, exacte.
0: No podríem fer ara que marqués un gol i alt qui guanyi i guanya?
4: Les tantes de penals tenen aquesta gràcia.
6: No, més pràctic, no, perquè...
4: Sí, ara a la FIFA...
0: Però a més a més fan això, que es concentra, que no saps si tirarà cap a la dreta, cap a l'esquerra, el porter va movent-se... A mi és com el futbolí, no? Com la vida del futbol.
4: El porter està dins la porteria,
0: atenció!
4: L'ha encertat el porter, que havia jugat al Girona, i a Simbono.
0: Ah, sí?
4: Sí, sí.
0: Mira, veus? Sempre aprenem coses.
4: Molt bon porter.
0: A partir de les 6 del matí, arrenca el matí de Catalunya Ràdio, mentre estem pendents d'aquest partit del Mundial. Maiol.
4: Doncs mira, avui tindrem a Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, amb moltes coses per preguntar-li. Ahir va haver un nou tiroteig a la mina, sí, amb un ferit lleu, però recordem que ja portem uns quants tirotejos, i de moment sense detinguts en alguns dels casos, per exemple, en la persona, en el responsable de l'assassinat d'una persona al carrer Balmes a Barcelona, quan durant la visita del Papa. També parlarem amb la Maica Navarro, perquè avui comencen les compareixences del cas Àndic. Recordem que la terapeuta per exemple, de Jonathan Andic i d'Isaac Andic que ha de compareixer.
0: Ja m'ho saps, un teu testimoni, ja ho diria bé, 10 testimonis, eh?
4: Ah, exacte. Per tant, serà interessant sentir el que ens explica la Maica Navarro, que sempre té novetats. Després, una entrevista curiosa, perquè entrevistarem a dos magistrats de Fallat Marroc al penal.
0: Però, tant, mare meva, si t'ha fotut a la lluna.
4: Exactament. Per tant, Països Baixos ho té més encarat. Una entrevista interessant amb dos magistrats, un del Suprem i un del Constitucional, que són de Badia del Vallès,
0: sí,
4: que van fer el pregó del municipi i que formen una parella, diguem-ne, curiosa i agradable de tenir una conversa més enllà de l'actualitat que normalment ens porta a parlar del Constitucional i del Suprem. Després, una altra persona amb qui també ve de gust parlar-hi, Manel Delgado, el catedràtic d'Antropologia. A partir de 11:15 i a les 11, Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui sobre xarxes socials.
0: A veure, un moment que estan... Ara marco una altra vegada...
4: Ara torna a xutar Països Baixos.
0: Països Baixos, que de moment...
4: De moment va 1-0 i amb aquest
0: pal... Ai.
4: El pal. Per tant, 1-1.
0: Val.
4: Déu-n'hi-do, aquesta... Mira, el fill...
0: T'hauries de quedar per aquí, perquè jo...
4: Aquí tenen Justin Kluivert, el fill de Patrick Kluivert.
0: Home, sí,
4: jo,
0: i tant.
4: Veus, jo et vaig donar referències.
0: Mira.
4: I aquest és Ronald Koeman.
0: Ronald Koeman. Tio.
4: Doncs mira, tenia l'ocasió per posar-se endavant i tenir-ho encarat, però ara Marroc podrà empatar la tanda de penals en el segon penal.
0: Mentrestant, la dada Mayol. Vinga, va, a veure si entre que fem la dada i aquests van xutant pilotetes, ja sabem qui guanya aquest partidet.
4: Va, doncs avui una dada sobre Països Baixos i sobre Marroc. Als l'ente comts d'Amsturic jau i en concret, quantes persones de Països Baixos i quantes persones del Marroc viuen a Catalunya?
0: Uf, a veure.
4: Països Baixos, comencem, va. Quan xuta Marroc al penal i torna...
0: Ui! Oh! I ara què ha passat?
1: Això què vol dir?
4: Li ha passat una cosa que és molt estranya. L'ha parat el porter i se l'ha ficat a dins ell mateix. És una cosa que no acostuma a passar.
1: Però això és un gol.
4: Sí.
1: Això
4: és un gol. Això és gol, clar.
0: Ai, pobre, quina cara.
4: Sí, perquè l'ha encertat, ho ha fet tot bé, però... Diguem,
0: ben guapo aquest porter.
4: Ostres, quina mala sort.
1: Se li ha escapat.
0: Quina ràbia.
4: Per sota i amb la cama ell mateix l'ha marcat.
0: Un programa eclèctic aquest, aquí anem parlant aquí amb aquesta musiqueta.
4: Quantes persones dels Països Baixos que viuen a Catalunya?
0: Va, Lara. Sara. Jo diria, si la Sara Lídia, si jo diem... 20.000.
4: 20.000. Marta?
0: Sempre els hi donem referència, perquè, veus, perquè ara van fent.
4: 150.000. Doncs qui més s'hi acosta és Sara Lías, perquè són 10.901 persones.
0: Ara no ho diem nosaltres.
1: Esteu molt lluny, eh?
0: És igual. Ara no ho diem nosaltres, que comencin elles.
4: Marroc.
0: Veus?
1: Marroc. Un milió.
0: Uf.
4: Un milió dels 8, eh?
0: És molt, eh?
4: Atenció, que aixuta Holanda...
1: 600.000.
4: Marroc és la primera nacionalitat estrangera a Catalunya.
1: Pues més. Jo pujo, eh?
0: 200.000.
4: 252.000. Oh!
0: La Sara és fortíssima,
1: És que, està menjant GPT allà, la
0: no,
1: Sara.
0: No, són persones legals. Sara Lías és un... Sara Lías és un... És d'una transparència, vamos, meridiana, t'ho dic. El que passa que la Sara té una intuïció brutal.
1: Tu no tens res a veure.
0: Totalment, ho estem negociant amb ella, clar que sí.
1: No.
4: La Sara hauria de tenir el micròfon autònom fer la seva pròpia participació.
0: Però és que per a mi l'Unió Sara Lías m'agrada. Ens uneix, és un moment del matí que ens uneix.
4: Atenció que xuta Marroc. Les està encertant totes a la banda que es tira, per tant...
0: Queda't aquí perquè després de la públic crec que tindrem resultat. 9-3-2-0-7-4-7-4, d'aquí uns moments, com sempre, parlem amb els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: Les dades diuen que baixen els delictes a Catalunya i particularment a Barcelona. Però els ciutadans no tenen aquesta percepció.
8: Jo trobo de la feina de nit i mai passa res normalment, i ara que estiguem així, o sigui, és que no és vida.
9: És un barri bueno, és una parte muy buena de aquí, o sea que no... Yo creo que fue un caso aislado, lamentable, muy lamentable.
10: Entonces sí me da bastante miedo, ya que salgo todos los días a pasear con mi hijo a dar una vuelta.
7: Aquest dimarts a les 9 del matí entrevistem Josep Lluís Trapero, director general de la Policia de la Generalitat, en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolleres.
12: Jo.
11: Moment, Xuriguera. Tu vols fer d'aquest, eh?
12: Jo faig el personatge.
11: Bueno,
12: molt bé. Això no sap greu.
11: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre...
12: Ai, m'ho n'ha de...
11: Xuriguera. cullera. Amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que ha saltat una estrella econòmica més i mates un noi del públic.
6: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
6: Els matiners.
13: També va ser un fracàs, perquè jo no controlava la situació. Després vaig saber per què no la vaig saber controlar, o no la vaig poder controlar.
14: Però que et vas plantejar fins i tot deixar el programa.
13: Vaig anar a veure el director, el Paco Escribano, i li vaig dir, Paco, fins aquí hem arribat. La tele pública no s'ho pot permetre, TV3 no s'ho pot permetre, tu com a director no ho pots permetre, i jo no ho puc permetre. Acabem. D'aquella anècdota em vaig treure, però, una conclusió i em vaig treure una lliçó, que és la intolerància dels radicals.
6: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: A veure, què està passant ara mateix en aquest partit de Països Baixos-Marroc, Maiol?
4: Doncs mira, ha fallat el jugador de Països Baixos. Tenia oportunitat Hakimi, l'estrella del Marroc, per avançar-se en aquesta tanda de penals. Sí. I també ha fallat Hakimi, per cert, que serà jutjat per violació. Li van comunicar durant el Mundial. Mm. I ara anem al cinquè penal. Per tant, ara ja és la mort súbita.
0: Val.
4: Si marca Holanda, Marroc tindrà l'oportunitat d'empatar o ja estarà classificada Holanda, i si falla, el mateix. Per tant,
0: però que ara en queden dos, doncs.
4: Ara en queden dos.
0: A veure, espera, esperem-nos un moment, perquè ara estic intrigat.
4: Sempre primer xuta a Països Baixos.
0: M'entero mai de raio d'això.
4: Pues mira,
0: a veure, va, que xuta.
4: Xuta. Ostres, quina parada més estranya. La parada sense tirar-se, i a Simbono. S'ha mogut, l'ha encertat, i la parada de peu.
0: I ara què?
4: I una tanda de penals bastant insòlita. Doncs ara, si Marroc marca, es classifiquen pels vuitens. I
0: doncs
4: si
0: ara ens
4: Marroc falla, seguim.
0: No sabem una cosa, anem alternant alguns moments que ens ha deixat la televisió.
4: Quina parada més estranya.
0: Sí. Sí,
4: perquè,
0: mira.
4: Perquè ens entenguin els oients, normalment els porters es tiren a una banda i si encerten o no, doncs l'aturen. Aquí, ja Simón, el que ha fet és moure's, però d'en peus l'ha aturat amb la mà aixecada.
0: Caramba.
4: Com qui demana, un taxi.
0: Sí, sí.
1: Cataclec.
0: Bé, veurem ara com va aquest aquest penal. Mentrestant, repassem el que va passar fa unes setmanes. De fet, han sigut notícia aquests últims dies a la banda Fades per algunes agressions que estan patint en directe. Somé va recuperar una entrevista que els hi van fer a les Gates Eva, evidentment, on denunciaven...
4: Atenció que xuta Marroc, eh? Xuta Marroc al penal decisiu, que no lies. Xuta Marroc... Ah! I gol!
0: I ara què?
4: Ara el Marroc classificat per 8 anys de final.
0: Però, doncs ja està, ja ho tenim. Vinga.
4: Suècia.
0: Ja està, Estrell, ja està. Si ho estem seguint en directe.
4: Havíem d'anar a narrar.
0: Si anem fent, ja està. Marroc classificat. Ja ho tenim. Un partit llarguíssim que ha durat més que aquest programa.
1: Molt bé.
0: Vinga,
4: doncs. Tots els partits duren més que aquest programa, perquè duren 90 minuts.
0: No, però aquest s'ha allargat d'estar fent. Perquè molts ja estan començats i ens donen joc per comentar. Doncs el que estàvem comentant, Fades denunciant el que estan patint amb moltíssim dels seus concerts, aquestes agressions mentre estan tocant, mentre estan fent música en directe.
15: Em sap greu, ens tiren ampolles a nosaltres, perquè a Saxeni, que els estimam, un besito per tots de Saxeni, però a Saxeni ningú li tira ampolles.
16: Són simpàtics.
15: Ens tiren ampolles a nosaltres, perquè es veuen com a pallassos, i això és així.
16: Això és així.
15: Això és molt dur, fer front.
16: Sí, tu estàs damunt d'un escenari i doncs estàs vulnerable, perquè òbviament et presentes amb la teva dissidència despampanant. Com veure com estàs constantment assetjada, amb mirades de fàstic, tímid, se'n riuen de tu, et tiren gots, et tiren ampolles, ens van tirar, li van tirar un glaçó amb Vicenç. Clar, doncs aquí te n'adones una miqueta que dius què coi faig aquí?
0: Esperem que aquestes situacions, els concerts de Fades, no repeteixin, perquè...
1: Impotència.
0: Porten
1: uns quants, pobres.
0: Porten uns quants concerts amb aquestes agressions que puges a l'escenari, evidentment ja, amb por pel que pugui passar. Mentrestant, a l'estar passant, ja tenim les notícies de l'estiu, amb els seus particulars titulars. Algunes d'aquestes notícies són així.
17: José Luis Rodríguez Zapatero es reunirà amb el papa de Roma per extingir el català.
18: No! No! Atenció, un mosso infiltrat
17: participarà a la gran cita.
19: Alerta, que no tot acaba malament. On es contagiarà d'antivirus.
18: Míriam Nogueras
17: anirà al confessionari de Rosalia
19: perquè Alexia Putellas torni al Barça.
18: Donald Trump
17: farà una triatló amb Salvador Illa.
19: En xancletes i mitjons.
0: Les notícies de l'estiu de l'estat passant. D'aquí uns moments, per cert, parlem amb Tomàs Molina, Lara Garcia, Marta Viana, moltes gràcies.
1: Adéu, adéu,
0: fins demà. Fins demà. Mentrestant, Bruno Mars i Rosé.

0: Tomàs Molina, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? Com portes el despertador d'aquest dimarts, Tomàs?
1: La veritat és que no gaire bé. Però de mica en mica m'aniré acostumant.
0: Com fa que t'has llevat? Com fa que t'has llevat?
1: Una hora, no?
0: Sí. Una horeta.
1: Sí.
0: Bé, bé, està bé, està bé. Però escolta'm, tot i que et llevis aviat, de moment les temperatures, o almenys la nit, ha tornat a ser molt calorosa, Tomàs.
1: Sobretot al litoral,
0: sí.
1: A l'interior no tant. I, de fet, aniran baixant les temperatures, normalitzant-se. No, no, no parlem res de res de l'altre món, eh? Però normalitzant-se fins dijous. És a dir que ahir, home, va fer calor, però va fer una mica...
0: Ja, es va notar, es va notar, es va notar.
1: Sí o no?
0: Sí, una miqueta, una miqueta.
1: Doncs això anirà passant cada dia fins dijous, en què es normalitzaran pel mes de juliol, que ja ho sabem, que el juliol fa calor, eh?
0: Uh-huh.
1: I avui es repetiran encara a la tarda alguns ruixats, res a veure amb el d'ahir. Ahir va fer, Déu-n'hi-do, les tempestes que van fer, van arribar fins a 71 litres per metre quadrat a Santa Coloma de Farners, o 44 al Ripollès, a Camprodon. Avui també hi haurà ruixats que afectaran un altre cop l'interior de les comarques de Girona i de la Barcelona, però no seran tan virulents com els d'ahir. I la temperatura, ja ho diem, serà una miqueta més baixa, sobretot a la façana litoral.
0: Gràcies, Tomàs. Fins demà.
1: Fins demà.
0: Que vagi molt bé. Engega el matí de Catalunya Ràdio. Bon dia, Marc Matiners.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Avui ens despertem amb 23 graus a Banyoles, 21 a Gimenells i 24 a Tarragona. I hem tornat a tenir una nit amb avís de calor per calor nocturna, al litoral i prelitoral, a les comarques de Barcelona i Girona. Un dimarts en què tenim un dia molt carregat als tribunals, tant a Catalunya com a Madrid. Aquí l'atenció serà als jutjats de Martorell, on comencen les declaracions dels testimonis del cas Andic. La més destacada és la de terapeuta. Avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar la sessió si no donava 40 milions d'euros al seu fill Jonathan, acusat formalment de la mort del seu pare. Parlarem amb la Maica sobre les claus i la importància d'aquest testimoni i el de la germana. I abans analitzarem també aquest cas i el paper dels Mossos en la investigació amb el director general de la policia. Avui, Josep Lluís Trapero serà amb nosaltres a l'estudi de Catalunya Ràdio. També li preguntarem per l'auge de les armes de foc i com es combat.
1: És a dir, a una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis. Poques vegades suposa anar a la presó. Portem 30 i pico anys de professió.
0: De fet, ahir al vespre, al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs, hi va haver un altre tiroteig al carrer amb una persona ferida. I més cites judicials per avui. Arrenca el judici contra els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies espanyols durant la pandèmia. I a Madrid, més enllà de la imputació de la presidenta de la CEPI, tenim també la recta final del judici de la trama Kitchen. La fiscalia manté la pena de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz. I a mig camí entre la justícia i els tribunals, avui es publica també un llibre de l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, en títol, un títol que és ben explícit, que es diu La caída. Critica haver estat sotmès a un judici mediàtic sense haver-se respectat la presumpció d'innocència. Avui repassarem alguns dels fragments més destacats també d'aquest llibre. I també tornarem a Veneçuela, on després de 5 dies de terratrèmol, els equips d'emergència encara no aconsegueixen treure algun cos en vida de sota la runa.
2: Alto, a mi cuenta. Uno, dos, arriba. Sigan saliendo, sigan saliendo.
0: Aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. I a partir de les 10, avui entrevistarem aquí al Matí de Catalunya Ràdio a dos magistrats que també han estat pregoners. Són els dos fills de Badia del Vallès. Un és el jutge del Tribunal Constitucional José María Bacías i l'altre jutge del Suprem, que és Sebastián Moralo. Van donar el tret de sortida a la Festa Major de Badia del Vallès i avui ens acompanyaran a partir de 9:15. I després...
3: He girat tot intorno l'estança mentre s'hi
0: entrevistarem Manuel Delgado, catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, que s'acaba de jubilar i els seus alumnes sempre el recordaran amb aquesta cançó. Després li preguntarem per què. Als 11 tindrem una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies. Avui va parlar de xarxes socials i dia també del Mundial, de repassar resultats del Mundial. Marroc acaba d'eliminar els Països Baixos a la tanda de penals, que hem pogut passar seguint directe als matiners de Catalunya Ràdio, i també els penals aquesta nit, primera gran sorpresa del campionat. Paraguai eliminat a Alemanya.
4: Ahora tiene que ser Bacanane!
0: Quatre vegades campiona del món, mai havia perdut una tanda de penals a la cita mundialista. Brasil també va patir per eliminar el Japó i aquesta propera tanda i matinada Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.

0: Espresso macchiato.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Ara són les 6 i 5. Fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
3: Què tal, bon dia?
2: Amb què ens despertem aquest matí?
3: Doncs amb els efectes encara d'una apagada i a Barcelona. Fins a 12.000 abonats es van quedar sense llum a Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi i Horta Guinardó per una avaria a una subestació elèctrica de Collblanc. Alguns dels abonats han estat hores, hores i hores sense electricitat, per tant, sense ventiladors i sense aire condicionat. En teoria, el servei s'havia de restablir aquesta matinada.
2: I a Brussel·les?
3: S'ha posat com a data el pròxim octubre per reduir el dèficit comercial amb la Xina. Ho diu l'executiu comunitari després de les converses d'ahir amb el ministre de Comerç xinès sobre un dèficit que, recordem, és de 360.000 d'euros l'any entre el bloc comunitari i la Xina. Per cert, que aquesta trobada va acabar amb un comunicat conjunt de les dues bandes, a Brussel·les i Pequín, cosa que no és habitual.
2: I hem quedat a dormir als Estats Units.
3: Amb una altra decisió del Suprem, en portem unes quantes ja, ha invalidat l'acomiadament de la governadora de la Reserva Federal. Segons el tribunal, el president dels Estats Units, per molt president que sigui, no pot fer fora funcionaris d'aquest organisme sense motiu. Tot i això, Donald Trump ha carregat contra la decisió i ha dit, evidentment, a les xarxes, que prendrà les mesures que ell consideri adequades.
2: I amb què diran avui a la Xina?
3: Amb un altre conflicte territorial, aquesta mateixa nit. L'exèrcit i la Guàrdia Costanera de la Xina han confirmat patrulles a les últimes hores al voltant d'una zona que el país es disputa amb Filipines al mar de la Xina Meridional. Segons Pequín, les patrulles han fet exercicis, textualment, de preparació per al combat.
4: Avui dimarts 30 de juny, ara mateix les temperatures són de l'Estartit 23 graus, a Pinós 19, a Lles de Cerdanya 9 graus de temperatura. Avui un dia amb calor encara, però una miqueta menys que la d'ahir, amb un dia de sol en conjunt a tot el país, però a la tarda es repetiran els ruixats, no tan intensos com ahir, però sí a l'interior de les comarques gironines i de les de Barcelona. La temperatura anirà amb una tendència a la baixa fins dijous.
2: Avui a l'Agro del Matí, Vicenç Sánchez Anagrau, Sara González i Pere Rossinyol, quan són les 6:07, i arriba Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
2: Com guapo estàs avui.
5: Ai, gràcies.
2: Aquest tallat et queda molt bé.
5: M'he tallat les puntes.
2: No, les puntes no.
5: Les puntes llarges.
2: Has buidat aquí. Has, sí. Aquí s'ha buidat. Sílvia Solanes, bon dia.
6: Bon dia.
2: També molt guapa, eh? Però no t'has tret el cabell, no?
6: No, m'he tret el cabell.
5: Però porta cua, que li queda molt bé.
2: Sí que portes cua.
6: Sí, perquè fa calor.
5: Li queda bé,
2: ara.
5: Sí.
2: Ens actualitzem. Avui s'acaba el termini per presentar les sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants a l'Estat espanyol.
7: En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. A principi del procés, el govern preveia que 500.000 persones es beneficiarien d'aquesta regularització.
2: Aquest matí el president espanyol, Pedro Sánchez, participarà en una jornada sobre migració juntament amb alguns ministres. Sèrie Forment.
8: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer Maria Núñez, d'Honduras.
9: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite.
8: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
10: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIEs, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de càrrecs de resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
8: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I d'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha en molts països a fer-ne, pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre les migracions que es fa a la Universitat de Girona.
11: És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països.
2: Girona, Núria Paraire.
12: Els processos de regularització han estat habituals a Europa i sempre s'han fet amb condicionants, és a dir, amb certes restriccions. Així ho remarca Daniela Vintila, la coordinadora de la xarxa internacional d'investigació sobre migracions, a l'IMISCOE, que organitza el Congrés, tot i que ara el discurs social està dividit.
13: És un discurs, por supuesto, que està polaritzant la societat i esto, desde luego, no ajuda a crear societats més inclusives.
12: Un dels membres de l'organització i investigador de la Universitat de Girona, Òscar Prieto Flores, considera que hi ha el risc que altres països no ho plantegin perquè s'estan imposant idees que no són veritat.
14: No hi ha estudis que diguin que qualsevol procés de regularització comporta un efecte crida. Ans al contrari.
8: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire, que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE.
7: El govern espanyol treu ferro la imputació i li manté la confiança. El jutge Pedraz no s'ha limitat a Belén Gualda i ha ha imputat 24 als càrrecs o exalts càrrecs d'algunes de les companyies on l'Estat té participació a través de la SEPI. En un altre front del cas, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió del Senat que investiga la implicació de la SEPI en l'entramat empresarial que suposadament hauria afavorit els negocis de l'expresident espanyol.
2: I avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció.
11: Cerdán no entra de rebatre les acusacions de la causa judicial en què es troba immers i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant del Suprem les seves explicacions no interessaven. Diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda. En aquest sentit, l'exsecretari d'organització del PSOE vincula la seva caiguda a la feina política feta prèviament. Diu textualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen.
2: I la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del Partit Popular, Jorge Fernández Díaz, en la recta final del judici del cas Kitchen.
7: Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial per robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podrien comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena per a l'excomissari Villarejo, que hauria ajudat l'exministre en tota l'operació. El judici continuarà avui amb els informes finals, l'últim pas abans que quedi vist per a sentència.
2: I Junts marca distàncies amb el Partit Popular després de les pressions dels populars dels últims dies perquè doni suport a una possible moció de censura contra Pedro Sánchez.
11: El PP insta Junts a girar full i deixar enrere el procés independentista. Els de Puigdemont descarten, però, cap acostament a les peticions dels populars, si ben insistit a demanar un relleu de Pedro Sánchez. Sentim el portaveu del PP, Borja Sémper, i la líder de Junts al Congrés, Míriam Nogueras.
6: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
15: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passar pàgina. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. En tot cas, és un tema que s'ha de madurar.
11: Des del PSOE afirmen que si el PP vol de veritat deixar enrere el procés, cal que retiri primer els recursos contra la llei d'amnistia.
2: I Veneçuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada.
7: Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut cases.

0: Lluís, veïna damnificada de Càtia la Mar, i també Adrián Escobar, que és voluntari.
1: Ahorita nosotros no viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ayudar a las personas que estamos acá, eso es lo que nosotros queremos saber.
2: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
0: Des de Càtia la Mar, Veneçuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Diaríssim capítol a les negociacions entre els Estats Units i l'Iran per consolidar la treva després d'un cap de setmana d'intercanvi d'atacs entre els dos països.
4: El president dels Estats Units ha anunciat una reunió per avui mateix a Doha, Qatar, liderada pels seus enviats especials Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada a l'agenda. Les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant, però també es discuteixen altres punts del memoràndum d'entesa firmat pels dos països. Caroline Leavitt és la portaveu de la Casa Blanca.
5: L'Iran ha sol·licitat una reunió aquesta setmana. Els enviats especials Witkoff i Kushner volaran a Doha per reunions d'alt nivell aquesta setmana, mentre continuem parlant sobre el memoràndum d'entesa.
3: I el govern espanyol prorroga les ajudes a la gasolina i al gasoil, però les anirà retirant de manera progressiva en els pròxims mesos fins a eliminar-ne a l'octubre.
6: Amb una inflació estancada en el 3,2%, l'executiu millora la previsió de creixement de l'economia en 4 dècimes i el situa en el 2,6% per aquest any. Un nou quadre macroeconòmic que engega el procés per elaborar els pressupostos generals que arribarien al Congrés a la tardor.
3: Madrid, Àngels Lafuente.
7: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per la millora de la situació a l'estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
8: De manera progressiva, para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
7: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2% per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I el govern espanyol aprovarà aquest juliol una pròrroga dels lloguers i una pujada de l'IVA dels pisos turístics en el 21%.
4: Són dues de les mesures que s'inclouran en un decret llei sobre habitatge. Entre les que avança la ministra portaveu Elma Sainz, també destaquen la regularització dels lloguers de temporada i d'habitacions i la bonificació de l'IRPF als propietaris que baixin els preus. Totes s'inclouran en un decret que haurà de convalidar el Congrés.
9: Serà un real decreto ley amplio que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él. Un problema como el de la vivienda solo se puede resolver desde el acuerdo.
4: La portaveu del sindicat de llogateres, Carmar Carazo, troba a faltar mesures al paquet anunciat.
10: No ha dit res sobre la moratòria de desnonaments i és una mesura imprescindible de recuperar.
4: El sindicat també reclama que les pròrrogues de lloguer siguin integrals i que s'hi puguin acollir tots els llogaters.
3: I els treballadors públics es podran acollir a la jubilació parcial anticipada.
6: El govern espanyol ha aprovat un decret que permetrà que aquests treballadors accedeixin a la jubilació parcial fins a 3 anys abans de l'edat ordinària, sempre que es contracti una persona que els substitueixi a través d'un contracte de relleu. Elma Sainz, ministra de Seguretat Social.
9: Estos trabajadores podrán reducir su jornada entre un 25 y un 75%, compatibilizando el salario por el tiempo de trabajo con el cobro de la parte proporcional de la pensión.
6: Per cobrir la feina dels treballadors que jubilin parcialment, l'administració haurà de prioritzar els contractes fixos, però com a novetat ara es permet contractar algú també de manera temporal. Això desbloqueja les jubilacions parcials de milers de treballadors que van quedar encallades el 2025, quan van entrar en vigor els nous requisits per a aquest tipus de jubilació.
3: Són les 6 i 17. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
11: Bon dia.
3: Avui els treballadors de Correus fan vaga.
12: Protesten perquè l'empresa cada cop ofereix més serveis i, en canvi, no reforça la plantilla.
3: Roger Santaló.
13: Comissions Obreres i el sindicat de funcionaris CESIF diuen que Correus maltracta els treballadors, que han de fer més tasques amb menys empleats pels ajustaments dels últims anys. Segons els sindicats, la situació s'agreujarà aquest estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances i això sobrecarregarà de feina els altres. Xari Calvillo és la secretària provincial de Comissions a Correus Barcelona.
14: L'empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo 50% de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
13: La primera jornada de vaga va tenir lloc fa 5 dies i l'haurien seguit el 70% dels treballadors, segons els sindicats. Moltes oficines van haver de tancar les portes, una situació que es podria repetir aquest dimarts. Roger Santaló, Pamatí de Catalunya Ràdio.
3: I la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutja que investiga

0: La mort del fundador de Mango.
1: La citació arriba després que la jutge sospités que hi pot haver terceres persones involucrades en el cas. Recordem que ja no s'investiga un accident, sinó un possible homicidi. Durant la instrucció s'ha localitzat un missatge de Jonathan Andic al seu pare en què li deia: "No m'estranya que pensessis que era capaç de matar-te", cosa que la defensa ha situat en un context de teràpia psicoanalítica. També estan citades les germanes de Jonathan Andic, Sara i Judit. En la declaració davant dels Mossos van exculpar-lo i van assegurar que la relació entre pare i fill no era dolenta.
0: Avui la Maica Navarro explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar les sessions si no avançava 40 milions d'euros al fill Jonathan. A l'Àgora en parlarem amb la Maica Navarro. I els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han alliberat 6 dones víctimes de tràfic i explotació sexual i han desarticulat 2 xarxes amb 11 prostíbuls al Vallès, al Gironès, Osona, al Bages, al Garraf i l'Empordà.
2: Les investigacions deixen al descobert un clan brasiler i un d'espanyol, en aquest últim cas, amb antecedents. En total s'han detingut 15 dones, entre elles les 2 caps i les controladores dels bordells, i 8 homes. El negoci era extremadament lucratiu perquè els treballs sexuals que estaven obligades a fer les víctimes eren amb tarifes molt baixes per aconseguir el màxim nombre de serveis. Lluís Moreno és subinspector dels Mossos d'Esquadra.
3: Aquestes 72 hores van veure entrar en la casa més de 100 homes. El que feia era un tipus de prostitució low cost. Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros l'hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros.
2: Les víctimes eren captades als seus països d'origen mitjançant falses ofertes de feina o dient-los que podrien exercir la prostitució de forma lliure a Espanya. Un cop arribaven, els imposaven deutes desproporcionats, que en alguns casos pujaven a 10.000 euros.
0: I 6 morts en un tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants al nord d'Alemanya.
4: Els fets han passat a la ciutat d'Estada, a prop d'Hamburg. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets. La disputa per la custòdia de la seva filla, una nena de 3 mesos, estaria darrere dels crims.
0: Berlín, Jordi Regàs.
5: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat d'Estade, prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schuol, directora de la policia de Lüneburg.
6: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
5: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Un oligarca ucraïnès i 2 familiars seus s'han quedat ferits en una explosió d'un paquet bomba a Mònaco.
1: Segons la investigació, l'artefacte era dins d'una bossa al vestíbul de l'edifici de 6 plantes on residia l'oligarca. Les càmeres de seguretat han captat un home deixant l'artefacte abans de fugir. Les autoritats del Principat no han confirmat oficialment la identitat de les víctimes, però diversos mitjans asseguren que l'home ferit és Vadim Ermolaev, un multimilionari ucraïnès resident a Mònaco i sancionat pel govern de Kiev des del 2023 per haver mantingut negocis a la Crimea ocupada per Rússia. És la primera vegada que es registra un atac d'aquestes característiques al Principat. El príncep Albert ha condemnat el que ha qualificat de crim odiós i ha assegurat que és un xoc per tota la comunitat monegasca.
0: Màxima atenció a Sud-àfrica perquè avui venç el termini que grups antiimmigració han fixat perquè les persones en situació irregular marxin del país. Des de fa setmanes aquests grups culpen els immigrants, la majoria d'altres països africans, dels problemes econòmics del país i l'augment de la inseguretat i la delinqüència.
2: Milers de migrants de països com Malawi, Ghana, Uganda o Kènia ja han marxat de Sud-àfrica per por de la possible onada de violència xenòfoba que es pugui desfermar a partir d'ara.
7: Ploro perquè estic deixant enrere criatures. És un problema.
8: La gent està molt espantada i és perillós. Així que la gent està fugint. Però estarem bé.
2: El govern de Pretòria ha preparat per avui un gran desplegament de forces de seguretat amb l'objectiu de mantenir l'ordre públic i evitar una cacera d'estrangers. Cyril Ramaphosa és el president del país.
9: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
0: I la conservadora Keiko Fujimori guanya les eleccions presidencials del Perú amb el 100% de l'escrutini.
4: El recompte, que ha durat 3 setmanes, atorga la victòria a Fujimori per la mínima, només 49.000 vots de diferència respecte al seu rival, el candidat de l'esquerra Roberto Sánchez. En les seves primeres paraules, un cop publicat el resultat definitiu dels comicis, la futura presidenta ha fet referència precisament a aquesta divisió de l'electorat.
10: Recibimos este resultado con gran responsabilidad y sobre todo sabiendo que nuestro país está prácticamente dividido y tenemos la gran responsabilidad de escuchar a ambos lados.
4: El jurat nacional de les eleccions té previst proclamar oficialment el resultat aquest divendres i Keiko Fujimori serà investida el 28 de juliol. Marcarà el retorn del cognom Fujimori a la presidència del Perú 25 anys després que el seu pare, Alberto Fujimori, fugís al Japó un cop va ser condemnat en un cas de corrupció.
0: I WhatsApp ja permet reservar un nom d'usuari específic. En els pròxims mesos, això permetrà amagar el número de telèfon a altres persones o negocis quan es contacti amb l'usuari per primera vegada.
1: El registre per reservar un nom és opcional i ja està obert progressivament als més de 3.000 milions d'usuaris de l'aplicació, tot i que no començarà a veure's i a funcionar fins d'aquí uns mesos. Amb la nova funcionalitat, WhatsApp anima els usuaris a escollir un nom únic, que més endavant els altres podran buscar i afegir a la seva llista de contactes per començar-hi a xatejar. Fins ara, per afegir un nou contacte a WhatsApp, calia tenir el número de telèfon, un problema evident de privacitat. Després de treballar-hi des del 2023 a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, la plataforma resol aquesta problemàtica afegint la nova funcionalitat que altres empreses de la competència com Telegram, Signal o Terema ja oferien. L'objectiu de WhatsApp és avançar en privacitat.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: de les 12 del migdia es posen a la venda les entrades per la gira per teatres que farà Fito i Fitipaldis. En total farà 42 concerts a Espanya. Barcelona actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Liceu i al desembre ho farà al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
1: La segona.
0: El Teatre Poliorama, Ferran Utzet, i estrena La Truita amb un dels tàndems més estimats de casa nostra, Jordi Boixaderes i Emma Vilarassau. Entre el repartiment també hi ha Sara Espígol, Miranda Gas, Júlia Bonjoc, Arnau Puig, Marc Bosch i Tai Fat. Es pot veure l'obra fins al 18 d'octubre.
1: I la tercera?

0: avui doble concert amb Gypsy Kings i Los Manolos, un concert que s'emmarca dins el Festival Bars, que es farà al Poble Espanyol, comença a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades. Una música dura tocada solo para mí.
1: I els que volen són els del Marroc, que han eliminat els Països Baixos de Cuba en el Mundial de Futbol. Montserraia, bon dia.
2: Bon dia. El partit i la pròrroga han acabat amb empat a un. Gapco ha marcat el 72 i Diop al Marroc el 91. I a la tanda de penals, un despropòsit amb barrades dels dos equips, el porter neerlandès que li passa una pilota per sota les cames, i al final el Marroc s'ha imposat per 2-3 al Marroc, que s'enfrontarà en vuitens contra el Canadà.
1: I sorpresa per l'eliminació d'Alemanya, que ha caigut pels penals davant del Paraguai.
2: Enciso avançada Paraguai a minut 42 i al 54 Cavers ha empatat per Alemanya. Empat a un que s'ha mantingut fins al final de la pròrroga i als penals. L'heroi ha estat el porter paraguaià Orlando Gil amb dues aturades.
3: Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle. Y gracias a Dios puede tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
2: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada d'un Mundial als penals. El Brasil ja és als vuitens de final amb patiment. L'equip d'Ancelotti ha hagut de remuntar contra el Japó 2-1 amb gol del triomf de Martinelli in extremis, ja el temps afegit. Avui a les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França-Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic-Equador.
1: I Lewandowski ja no és jugador del Barça.
2: Ha fitxat pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. El club blaugrana confia a fer oficial ben aviat la marxa d'Ansu Fati al Mònaco, ja de forma definitiva. Enzo Maresca, substitut de Guardiola al Manchester City, i el pivot nord-americà Moses Wright confirma que firma pel Barça de bàsquet. Wright ha jugat l'última temporada als Alguiris.
1: Avui a partir de les 11, teràpia Boomer amb Sergi Pàmies. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui el motiu per llevar-se va per la gent que heu de suportar la convivència amb algun tarat pel futbol, com ara jo mateix, que estic completament obsessionat amb el Mundial i tinc segrestada la tele de casa. El motiu per llevar-vos, avui que hi ha un apassionantíssim Costa d'Ivori Noruega, seguit d'un molt suggerent França-Suècia, és animar-vos a que us mireu al Mundial no des d'un punt de vista futbolístic, perquè no us interessa, sinó des d'un punt de vista antropològic. Si us hi fixeu, la realització dels partits punxa molt sovint les dues aficions presents a l'estadi, i una cosa molt curiosa de fer és observar-les. Penseu que és un Mundial caríssim, prohibitiu, tant pel que fa al viatge com pel preu de les entrades. I, per tant, si us fixeu en la gent quan enfoquen les graderies, tindreu l'oportunitat de veure quina pinta fan els pijos de molts països d'arreu del món.
1: Avui cançons sobre la primera gran sorpresa del Mundial.
5: Sí, senyor, Alemanya ha quedat fora i per això cançons que han tingut un èxit que no s'esperava pràcticament ningú. Mark Morrison va triomfar i molt amb el seu debut, Return of the Mac. És veritat que l'èxit, continuïtat, diguem-ne que no ha tingut.

I Natasha Bedingfield va treure en Rita en el 2004, però l'èxit hi va arribar bastant més tard. D'entrada per les xarxes, la pel·lícula Qualsevol menys tu i la publicitat de Xampugla. I la llegenda diu que Billy Joel s'ho volia deixar córrer, que estava tip de fracassos, fins que va treure Piano Man. No només va tenir un èxit inesperat, sinó que se'l considera dels millors discos de la història.

0: en punt, 6:45. Titulars d'aquest dimarts, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigració a l'estat espanyol.
1: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo.
0: Ho han demanat més d'1.300.000 persones, molt lluny dels 500.000 que s'havien previst des d'un principi. Pedro Sánchez defensa la mesura i des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo li retreu l'anomenada llei de nets que permet obtenir la nacionalitat dels descendents exiliats durant el franquisme.
2: Estoy muy feliz de poder compartir porque hacen de España un país mejor, un país mejor, un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es sin duda alguna un país mejor.
3: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incremente el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
0: I l'Audiència Nacional imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
4: El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança.
0: Mentre avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santo Cerdán.
5: Cerdán hi repassa la trajectòria política i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
0: A Veneçuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent.
6: Creo que lo más duro fue ver la cantidad de fallecidos, personas que se quedaron sin casa. Después de esta tragedia, creo que Venezuela no estaba capacitada ni preparada para esto.
4: El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva.
0: I el govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes als carburants.
5: Seran de 15 cèntims al litre a partir de demà i a l'octubre desapareixeran. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
7: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
5: El Consell de Ministres no creu que les ajudes per fer front a la guerra de l'Iran afectin el creixement de l'economia, que espera que aquest any sigui del 2,6%.
0: La terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
4: També està citada a declarar l'última parella d'Isaac Andic.
0: Serà una de les qüestions que parlarem amb Josep Lluís Trapero, director general de la policia, que avui ens acompanyarà a l'estudi a partir de les 9 del matí. I també en parlarem amb la periodista de successos, Maica Navarro. I els treballadors de Correus tornen avui a fer vaga per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla.
5: Els sindicats convocants també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que fan vacances. Xavi Calvillo és la secretària provincial de Comissions de Correus a Barcelona.
8: L'empresa no ha sido capaz ni siquiera de cubrir en un porcentaje mínimo 50% de las vacaciones de los trabajadores. Es un abuso totalmente por parte de la dirección de la empresa.
0: I a la cultura arrenca la 50a edició del Festival Grec.

0: Fantasy.
1: I ho fa amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
2: Repassem ara les portades de la premsa. Avui, Marc Jurado amb el terratrèmol de Veneçuela, encara en gairebé totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies.
3: Sí, comencem per Veneçuela. Gran foto a la Vanguardia d'un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto, forta rèplica a La Guaira mentre continua la cerca. El periódico explica que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela. Altres temes de portada, Diari Ara, la presidenta de la CEPI imputada, El País, Feijóo estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. Per la seva banda, El Mundo explica que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea, cita textualment. Un altre cop al Diari Ara, l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. El diari també es fa ressò amb fotografia de la inauguració del Grec, amb un retorn, diu, als orígens. I acabem un altre cop El Periódico, més enllà de la inauguració també del Grec, i llegim que Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
2: Avui a Mollet, de Peralada, a l'Alt Empordà, 27 graus, a Castelldefels, al Baix Llobregat, 28 graus, i a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell, 14 graus. Una altra nit molt càlida al litoral, però més fresca al Pirineu i a la Catalunya central. I tarda també un altre cop amb ruixats, però menys intensos que ahir. Tomàs Molina, bon dia.
4: Avui a Mollet, de Peralada, a l'Alt Empordà es lleven amb 27 graus, a Castelldefels, al Baix Llobregat amb 28 graus, a la Seu d'Urgell, a l'Alt Urgell amb 14 graus, un matí relativament més fresquet a les comarques del Pirineu i a la Catalunya central. Un altre dia avui marcat pel sol en conjunt a tot el país, però a la tarda es repetiran els ruixats, sobretot a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. No seran tan intensos com els d'ahir, però sí que podria repetir-se alguna tronada.
2: I arran de la tragèdia a Veneçuela, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
5: Bon dia, Catalunya. M'explica un bon amic veneçolà que les imatges terribles que estem veient aquests dies del seu país són una ínfima part de la tragèdia real. La raó és tan espantosa com previsible. A molts membres de la premsa internacional no els deixen campar lliures pel país, perquè els obliguen a anar escortats per la policia i l'exèrcit. Com tots els règims comunistes, el chavisme no és únicament un enemic de la felicitat, sinó també de la veritat. No volen que veiem el saqueig i el robatori que estan perpetrant les forces armades de Maduro, com tampoc no volen que veiem els milers de cadàvers que s'estan podrint al ras. Només els indocumentats i els naïfs pensen que tot això és culpa de les plaques tectòniques o d'Occident. Veneçuela va triar un règim espantós i ara ha vist que la revolució és maca sobre el paper, però que quan tremola la terra és desastrosa.
2: Seguim repassant aquesta hora cançons del Mundial. Boom! És Anastàsia qui canta aquest tema del Mundial del 2002 que es va disputar a Corea del Sud i Japó. Montse Raya.
6: Una cançó que surt al mercat en plena explosió, deu dir, d'Anastàsia com a artista. Aquest boom és un himne enèrgic amb poc contingut líric que reuneix l'afany per triomfar, el treball dur i la lluita per perseguir els somnis. Es va colar entre el top 10 d'alguns països, però no va tenir un gran impacte.

0: Corea del Sud i el Japó el 2002 va guanyar Alemanya per 2-0 amb Ronaldo, que va fer dos gols i va donar als brasilers el pentacampionat mundial.
1: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalias?
2: Doncs mira, hem descobert que no tot l'equip del programa té habilitat de xiular bé.
3: Sabeu xiular bé?
4: No.
3: Bueno, sí, això sí.
5: Jo
3: amb els dos dits sí, molt fort.
4: Veure,
3: jo
4: no puc fer
3: la ràdio.
1: Per això el més destacat del programa... O sigui, posareu a les 3 del matí...
2: No deixes d'escoltar el
1: pare. Són gent intentant xiular. O sigui, el més destacat dels matiners és un intent de xiular.
2: Com que l'estàs trepitjant no té cap tipus de gràcia.
1: Sí que té gràcia.
2: No,
1: sí que té gràcia.
2: No, perquè estàs trepitjant un moment divertit.
1: Molt divertit. A veure, torna-ho a escoltar. A veure, com de divertit. Ara tots a riure. Vinga. Però si no et surt...
3: No, jo amb els dos dits sí, molt fort. Jo no puc fer la ràdio.
2: Va xiular, home, xiular.
3: Tu, Lara?
4: Jo no en sé.
2: Però a veure, un moment, per favor.
3: És que no en sé, mira.
2: Que no saps xiular.
3: Sempre és un mussol.
4: Que ho he intentat molt i que no puc.
2: Això no. A veure... Molt divertit, Ricard.
1: Molt,
2: estic
1: molt.
2: Estic a tothom rient.
1: Sí, sí, tothom. Sí, sí. Ah. Bueno, tot això quan són festes, a on?
2: Festa Major de Vic, a les 5 de la tarda a la plaça Major. 8è torneig de petanca, a les 7 de la tarda al Bosquet de l'Atlàntida. Concert familiar de Jaume Barri, a 2:15 del vespre, concert del Cotxe Groc.
1: I
2: a
1: 2:15 com fa una cançó típica del Cotxe Groc?
2: Soc un cotxe groc, vaig per la carretera. No sé, noi, deu ser infantil. I a 2:15 de la nit, concert dels Tets.
1: Home.
2: A les 8 del vespre, a la plaça de la Catedral, concert de Festa Major de l'Orquestra Inclusiva de la UBIC i l'Orquestra Oberta de Centelles.
1: Els Pets, toquen a Vic, doncs?
2: Els Tets.
1: Ah, els Tets. Els Tets. Molt bé, i a les xarxes, Marta Diana, que s'ha fet viral?
6: Doncs gestos d'ànim i de suport als aficionats japonesos després de quedar eliminats ahir al Mundial contra el Brasil. Milers d'aficionats es van quedar desfets després de l'eliminació, però de seguida, quan van sortir del camp, grups de brasilers i mexicans els van consolar, abraçar i fins i tot els van acabar aixecant en l'aire i els van acabar mantejant.
1: Són les 6:38.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de la Zaida. És mare d'una nena amb un 65% de discapacitat. Fa uns dies ens va escriure denunciant dificultats a l'hora d'escolaritzar-la. D'una banda, els centres d'educació especial li deien que no disposaven de plaça. Es tracta d'una situació habitual, ja que aquests centres tenen més demanda que oferta. D'altra banda, l'Institut Can Periquet de Palau-Solità li plantejava dubtes sobre la capacitat de fer-se càrrec de la seva filla. Ara, finalment, l'escola d'educació especial, que era la seva prioritat, els ha comunicat que sí que poden matricular-la per al curs que ve.
9: Podrem treballar amb la nostra filla i amb la seva psicòloga per preparar-la, perquè era tot molt incert i no sabíem ben bé aquesta retenció a l'escola que volíem fer, com anava a funcionar, i poder tindre això, bueno, ha sigut un descans molt gran.
7: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
10: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
11: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
6: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui destaquem un nou rècord a Wall Street. El Dow Jones ha tancat per damunt dels 52.000 punts per primera vegada a la història, impulsat pel debut d'Alphabet, matriu de Google, a l'índex. A Europa i les borses van tancar amb lleugeres correccions. L'IBEX 35 ha baixat un modest 0,20% per sota dels 19.400 punts. El preu del petroli continua estable. Avui el barril de Brent segueix cotitzant en $72. I acabem amb els parquets que ja estan oberts a aquesta hora. Els asiàtics, el Nikkei de Tòquio, puja una mica més d'un 1%, mentre que el principal índex de Hong Kong cau un 1,34%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
13: Sant Martí de Tous es converteix en la capital de la imaginació amb el Festival de Llegendes de Catalunya. Del 2 al 5 de juliol, Quatre dies de teatre, música, circ, dansa, titelles i narracions per a tots els públics. I torna la mítica apagada de misteri, tot per viure la màgia de les llegendes. Més informació a llegendes.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat.
14: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
15: 2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants.
16: En 2 mesos i mig s'hi han acollit més d'1.300.000 persones i només des de dissabte s'han registrat 30.000 sol·licituds més. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia. Quim Claveguera és el responsable d'estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona.
17: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers, les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des de que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic. Estem a l'espera que domina aquesta informació dient doncs, que no pateixi la gent que no obtingui cita d'empremtes, que encara que estiguin 3 mesos sense tenir-la, podran fer-la després.
16: Al principi del procés, el govern preveia que es beneficiarien d'aquesta regularització unes 500.000 persones. D'aquest procés de regularització i de les reticències que hi ha en molts països de fer-ne pel clima polític cada cop més polaritzat, se'n parlarà al Congrés Internacional sobre Migracions que es fa a la Universitat de Girona. És la trobada internacional més important en aquest àmbit i reuneix més de 1.300 experts de 75 països.
15: I en l'àmbit judicial, l'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
16: Qui investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança. En un altre front d'aquest mateix cas, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero s'ha negat a declarar a la comissió del Senat que investiga la implicació de la CEPI en l'entramat empresarial que suposadament hauria afavorit els negocis de l'expresident espanyol.
15: Avui surt a la venda el llibre La caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
16: I repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció. Cerdán no entra a rebatre les acusacions de la causa judicial i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que la seva declaració al Suprem, les seves explicacions no interessaven i diu que no es tractava d'una discussió jurídica, sinó d'una cosa més profunda.
15: I en el cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz.
16: Se l'acusa d'haver organitzat una trama parapolicial que va robar informació i documents de casa de l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, que podrien comprometre els líders del PP. La Fiscalia, en canvi, eleva 19 anys la petició de pena l'excomissari Villarejo, que en aquest cas hauria ajudat l'exministre en tota l'operació. El jutge continuarà avui amb els informes finals, l'últim pas abans que quedi vist per sentència.
15: Mentrestant, Venezuela viu amb impotència l'increment de víctimes mortals del doble terratrèmol de la setmana passada.
16: Oficialment, el govern ja admet més de 1.700 víctimes, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva. El nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000 i cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa. En Daniel és un dels voluntaris que treballen en la recerca de persones desaparegudes.
18: Una ciudad completa caída. Es una ciudad completa que no se va a levantar en un mes, en dos meses, ni seis meses. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres. Por lo menos por esta zona no he visto que hemos sacado ningún sobreviviente.
16: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, mira de respondre a les crítiques per la mala gestió del govern davant d'aquesta crisi i promet que abans d'acabar l'any tots els que hagin perdut casa seva tindran un nou habitatge.
15: Més notícies. El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de platges.
16: Serà per intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa uns dies.
15: Manel Sastre.
19: El sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona, Alberto Lacueva, espera que aquest patrullatge ajudi a reduir un problema que ja és endèmic.
20: Vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts. Encara que sancionem, no acabem d'acabar amb aquesta incidència. El dron avisarà la patrulla anirà i denunciarà qui tingui que denunciar.
19: Els agents reconeixen reconeixen que les sancions mínimes actuals de 100 euros no ajuden a dissuadir els joves que continuen saltant de les roques. El govern està treballant per actualitzar el marc normatiu i millorar la vigilància a les platges. Aquest estiu ja han mort ofegades 5 persones al mar i 4 en piscines. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Ingressat en un centre de salut mental, el detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme.
16: Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc i van alertar els Mossos.
15: Mataró, Marta Vallès.
0: El van detenir poc després que comencés l'incendi perquè diversos testimonis van alertar que l'havien vist calar foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu ingrés en un centre psiquiàtric. Núria Parlon, consellera d'Interior.
21: Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi es tornarà a passar a disposició judicial.
0: El jove haurà de fer tractament i quan els metges decideixin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar als jutjats. El Codi Penal preveu penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un incendi en un espai natural protegit com és el de la conreria Sant Mateu Cellacs. Es van cremar 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa contra el detingut. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
15: I ha començat una prova pilot als camps de cereals del Bages i el Moianès per reduir els incendis de la sega. L'estiu passat, entre el juny i l'agost, a tot Catalunya, es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola.
16: Ara, sense els sistemes que es volen testar amb aquesta prova pilot, quan salta una espurna enmig de la sega d'un camp de blat, el pagès ha de desbloquejar el mòbil, trucar, indicar on és i un cop avisats els equips d'emergència mira d'apagar les flames. Ara tindrà un botó a la cabina de la màquina segadora i quan el polsi en només uns segons, ADFs, agents rurals i bombers sabran que hi ha foc, on és i com s'hi arriba. Sergi Puig és un dels pagesos que participen en aquesta prova pilot.
22: Jo ja n'he ficat una vegada de foc i aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen 2 minuts del telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides.
16: A part dels botons d'avís immediat que s'instal·laran en 10 màquines segadores, la prova pilot inclou 3 kits d'extinció ràpida que es posaran als fronts dels tractors. El cost de la prova pilot és de 24.000 euros.
15: I avui la crònica cultural passa pel Festival Grec.

0: blanques i...
1: Perquè ahir es va donar el tret de sortida a la 50a edició amb una nova versió de l'òpera dels Tres Rals, de Bertolt Brecht, ara dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
2: Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, compta amb un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Míriam Muclés i Eduard Farelo.
1: Marta Vivas.
3: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht, amb mirada de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions polítiques el dia que fan acte de presència amb un Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos.
4: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también, y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
3: El Grec ja ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de Corbai. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Per la mare de videojocs, perquè l'esperat Grand Theft Auto 6 de Rockstar Games es prepara per al seu llançament el 19 de novembre amb una campanya de reserves que promet batre rècords de vendes. Heads above your heads,
2: now! Molts analistes vaticinen que el joc podria vendre 30 milions de còpies els primers dies i 60 el primer any i superar les xifres de l'última entrega llançada fa més de 13 anys. L'expectació és tan gran que hi ha qui preveu absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Són declaracions a Catalunya Ràdio d'Albert García, col·laborador de Generació Digital.
5: Sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. Jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història. No ho dubto, estic segur.
2: L'estrena, però, genera polèmica perquè l'edició física de 80 euros no portarà cap disc de lectura, sinó un codi de descàrrega digital d'un sol ús que impediria, per exemple, arribar al mercat de segona mà.
1: I acabem amb música. Les cançons Enganyar-te de la Ludwig Bang, Festa i Drama de Maria Jaume o El Forner de l'Osa són tres de les nominades al Premi Cerverí 2026 que premia la millor lletra de cançó original en català de l'últim any.
2: A partir de dilluns vinent es podrà votar el guanyador al web de Catalunya Ràdio. Entre les 10 finalistes també hi ha Ni rei, ni Déu, ni pàtria del Petit de Caleri, La volta al món de Dan Peralbo i El Comboi, Quan el cel es torna negre de Feliu Ventura o Mori el Brunc de Fetus. La selecció l'ha fet un jurat format per representar de Catalunya Ràdio, ICAT, la revista Ander Rock i la Fundació Prudenci Bertran. El veredicte es farà públic el 15 de setembre durant la gala dels Premis Literaris de Girona.
1: I els esports, Montse Raya.
6: Eliminacions d'Alemanya i dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals. Empat a una a l'Alemanya-Paraguai i també al Països Baixos-Marroc, que s'ha jugat aquest matí. La quatre vegades campiona del món Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. El Brasil pateix, però ja és als vuitens de final del Mundial. Els d'Ancelotti superen 2-1 al Japó amb un gol al descompte. Avui al Mundial, Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia i Mèxic-Equador. Lewandowski deixa el Barça i fitxa pels Chicago Fire de la Lliga nord-americana i a Wimbledon debuta avui de Badosa contra Navarro.
1: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
7: A Pau Cubarsí, convidat aquest dilluns al Tot Costa, una empresa que es dedica a les dades i que té força prestigi com Opta, el va escollir com a central per formar part de l'11 ideal de la primera fase del Mundial. L'elecció segur que té un punt de subjectiva, però també en té algun de científica perquè està basada en dades. El que és difícil d'entendre, amb dades i tot, és que un noi de 19 anys jugui un Mundial sense que res li tremoli i que faci ja gairebé 3 anys que sigui central titular del Barça com si res. Central, que encara té més mèrit perquè els defenses no tenen dret a equivocar-se. Menotti i algun altre geni van dir una vegada que tot és ordre i aventura, i el futbol també.
1: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
8: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
0: aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el dia. Avui, ara mateix, al Perelló, al Baix Ebre, 25 graus, als Alamús, al Segrià, 21 graus, a Ribes de Freser, al Ripollès, més fresca, 14 graus de temperatura. Un altre cop, un dia assolellat en conjunt, però a la tarda, amb ruixats que reapareixeran a l'interior de les comarques gironines i de Barcelona, no seran tan intensos com les d'ahir, però podria repetir-se alguna tronada.
9: Tanca els ulls. Imagina una illa privada al mig d'una llacuna serena on el temps es deté i el luxe es fusiona amb la natura. No és un somni, és el relaixador l'Ill de la Laguna tocada per Pinyà. Deixa't seduir pel nostre restaurant amb estrella Michelin i desconnecta el nostre exclusiu spa marí panoràmic. Reserva la teva escapada ideal a hotelillagun.com.
10: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
11: Ens despleguem per tot el país per explicar-ho.
12: S'ha lliurat in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
11: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
13: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
11: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
14: Bona tarda.
15: Catalunya migdia.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
15: Amb Òscar Fernández.
16: Cada dia a les dues.
11: I a partir de les tres,
16: l'espai de reflexió a la tertúlia.
15: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
16: La grande part del tour a Catalunya. Tot el tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
17: I no ens en volem perdre detall.
16: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
11: Tot Gira en la seva màxima expressió.
16: Les tres etapes del grande part en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
18: Està a punt de creuar la línia.
16: I fins a l'última etapa, tota la informació del tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
18: Aixeca els dos braços.
16: Algú podrà amb Pogacar? Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
2: A dos quarts de nou, obrirem l'àgora parlant del llibre que publica avui l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Es titula La caída i explica com ha viscut des que es va fer públic que estava investigat per corrupció.
19: A les 9, entrevista el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, després dels tirotejos que hi ha hagut en les últimes setmanes a Catalunya i el dia en què comencen les declaracions dels testimonis del cas Àndic.
2: A partir de les 10, parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías, i amb el del Suprem, Sebastián Moralo. També rebrem el catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona, Manuel Delgado, que s'acaba de jubilar.
19: I a les 11, una nova sessió de teràpia boomer amb Sergi Pàmies, avui per parlar de les xarxes socials.
2: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
20: Ahir vam celebrar la final de la Lliga Enigmàrius, un concurs històric del Matí de Catalunya Ràdio amb el gran Mario Serra, però també amb en Sergi, amb l'Armínia...
21: Estableix per llei que tornis d'una illa grega. 7 lletres.
22: I el número 10, Josep Anton Sánchez, de Barcelona.
23: Decreta.
22: Ara afecta.
21: M'has entès, Sergi, o no, aquest?
24: No estic entenent.
21: Decreta, Creta.
24: M'estic agobiant.
21: La illa grega.
24: Estic suant. No, Marius, no sé d'on
22: el
24: treus
22: decreta,
24: tot això.
22: Els decretes són cretencs.
24: No són cretins.
22: No. Veig que estàs al cas.
24: No sóc tan tonto.
21: Els cretins són a tot arreu, en
22: sí,
21: aquest cas.
22: No en aquella illa.
21: Exacte.
22: Molt bé.
21: Sí, què està fent Armínia, per cert?
25: Què estic fent ara mateix?
21: Està fent fotos a la gent del
25: públic. Sí, mira, sí, escolta.
21: Per què fa fotos?
25: Bueno, que no puc fer, no, que passi.
21: No, al principi no cal...
25: Ah, doncs n'he fet moltes.
24: Hi ha algú que t'agrada?
25: Sí. Sí, el número 38.
21: 38?
25: Sí.
21: Què és el número 38?
22: Sí. A veure, el
21: Javi.
22: Jordi Ferrer Martínez, de Barcelona.
25: Jordi.
21: Som veïns, amb l'Armínia.
25: Sí. Jo em sembla que el veig a l'altra banda del balcó, penjar els calçotets cada matí, el Jordi.
20: A partir de quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
3: En el dia de les xarxes socials vull recordar la importància del silenci. Fa 4 segles, Pascal ja deia que tota la infelicitat dels homes ve de no saber quedar-nos en repòs dins una habitació. El silenci és un espai fèrtil perquè les idees que ens apareixen no siguin només repeticions i reaccions. Sovint respondrem de manera més rica l'estímul o la notificació que ens arriba si entremig hi deixem un espai de silenci. John Kabat-Zinn, pare del mindfulness modern, diu: aquest moment, aquesta respiració. I la respiració va totalment lligada a aquests moments de pausa silenciosa i meravellosa que ens guareixen tant o més que la paraula. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
1: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
4: Bon dia, m'agradaria recomanar en aquests dies de calor infernal i necessitat de quedar-nos a casa una de les sèries que m'ha agradat més, no d'aquest any, sinó del lustre. DTF St. Louis, està a HBO. La gent està parlant força i us dic, sí, n'hi ha per tant, està molt bé. David Harbour, Jason Bateman, Linda Cardellini. És una sèrie que sempre t'agafa a contrapeu i amb el cor tendre. I la banda sonora està molt bé. Inclou, per exemple, aquesta magnífica Hello Sunshine, d'Aretha Franklin.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. La matinada ha tornat a ser tropical al litoral, però amb una mica més de fresca a l'interior i sobretot al Pirineu. Avui un altre cop sol i ruixats a la tarda, però menys forts que ahir. Tomàs Molina, bon dia.
1: Doncs sí, avui acabem el mes de juny amb un dia que torna a ser assolellat, a la tarda amb ruixats a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona. Alguna tronada, però menys intensa que la d'ahir, i el primer dia de juliol començarà demà amb força sol i amb temperatura que serà una mica més baixa.
0: Últim dia del mes de juny, tanquem la primera meitat de l'any amb un dia en què acaba el termini per presentar la declaració de la renda, o acaba també, dos mesos i mig després, el procés de regularització d'immigrants, al qual s'hi han acollit més de 1,3 milions de persones.
2: Lo que estamos haciendo es reconocer derechos a ciudadanos que ya están en nuestro país. En segundo lugar, es un proceso de regularización como hemos tenido otros muchos.
0: Així el defensava Pedro Sánchez, avui el president espanyol encapçala un altre acte sobre immigració a la Moncloa. I un dimarts en què tenim un dia molt carregat als tribunals, tant a Catalunya com a Madrid. Aquí l'atenció serà als jutjats de Martorell, perquè comencen les declaracions dels testimonis del cas Andic. La més destacada és la terapeuta, avui la Maica Navarro, explica a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic d'abandonar les sessions si no donava 40 milions d'euros al seu fill Jonathan, acusat formalment de la mort del seu pare. Parlarem de la Maica sobre les claus i la importància d'aquest testimoni i el de la germana. I abans analitzarem també aquest cas i el paper dels Mossos en la investigació amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ens acompanyarà a partir de les 9. Li preguntarem també per l'auge de les armes de foc i com es combat.
3: És a dir, a una persona portar una arma de foc li surt bastant gratis. Poques vegades suposa anar a la presó. Portem 30 i pico anys de professió.
0: De fet, ahir al vespre, al barri de la mina Sant Adrià de Besòs, hi va haver un altre tiroteig al carrer amb una persona ferida. I més cites judicials per avui. Arrenca el judici contra els exconsellers Vergés i Argimon per la vacunació de policies espanyols durant la pandèmia. I a Madrid, més enllà de la imputació de la presidenta de la CEPI, tenim la recta final també del judici de la trama Kitchen. La fiscalia, atenció, perquè demana i manté la pena de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz. Fins a 15 anys de presó li demana. I a mig camí també entre la justícia i els tribunals. Avui tenim un nou llibre. És un nou llibre de Santos Cerdán, en un títol ben explícit, diu La caída. Critica haver estat sotmès a un judici mediàtic sense haver-se respectat la presumpció d'innocència. I avui també tornarem a Venezuela. Aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. Del Mundial, el Marroc ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals, que hem pogut seguir en directe avui a les 5 del matí, i també els penals aquesta nit. Primera gran sorpresa del campionat, el Paraguai, que ha eliminat, atenció, a Alemanya.
4: Ahora tiene que ser Bacanale.
0: La quarta vegada campiona del món mai havia perdut una tanda de penals a la cita mundialista. El Brasil també va patir per eliminar el Japó i aquesta tarda i a la matinada Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador. Tot això avui que Manlleu, a Osona el sol ha sortit a les 6 i 19 minuts del matí i a Mora d'Ebre, a la Ribera d'Ebre, es pondrà a 2:15 i 4 minuts de 10. Ja es va escurçant el dia. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'agora del matí ens acompanyaran Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. I el meu entrepà. Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Foradada, bon dia.
6: Bon dia.
0: Repassem els titulars del dia. Treu pits.
7: El dia que s'acaba el termini per demanar acollir-se al procés extraordinari de regularització d'immigrants a Espanya, Pedro Sánchez i diversos ministres presenten la campanya institucional del Pla d'Integració i Ciutadania que porta el lema d'on venen, venen de fer país.
8: En dos mesos i mig s'han acollit més d'un 1.300.000 persones, pràcticament el triple del que es preveia. Juristes i entitats del tercer sector alerten que el volum de tràmits ha provocat saturació a les comissaries de policia.
0: Sèrie Forment.
9: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer María Núñez, d'Honduras.
10: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite.
9: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
11: No surten prou cites d'empremtes per una entrega
6: targetes d'identificació d'estrangers, les TIES, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir amb el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
9: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Congrés Internacional.
11: Precisament sobre les migracions és la trobada més important que es fa en aquest àmbit arreu del món i comença avui a la Universitat de Girona en un context cada cop més polaritzat i en què augmenten les traves a l'arribada de nouvinguts. El Congrés reunirà 1.300 experts de 75 països diferents.
0: Figura clau.
7: La terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mangón, Caura Montserrat. La citació arriba després que la jutge demanés que s'investigués la seva possible influència en la causa, tot bé de la mala relació entre el pare i fill i de l'obsessió de Jonathan pels diners.
8: Aquí la terapeuta, que treballava amb tots dos, hauria intercedit en favor del fill, segons La Vanguardia. Va ser força insistent perquè Isaac Andic li cedís fins a 40 milions perquè el seu fill pogués emprendre un projecte al marge del negoci tèxtil. Fins i tot el va arribar amenaçant abandonar les sessions que compartia amb tots dos si no ho feia.
11: Avui també estan citats la germana de la psicoanalista i qui era parella d'Isaac Andic, també un excursionista que aquell dia era a Montserrat. Divendres declaren les germanes de Jonathan i un altre psiquiatre.
0: És a dir, la terapeuta va anar al pare i li va dir paga-li 40 milions al fill, si no jo abandono les sessions. La caïda.
7: És com es titula el llibre que avui publica l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i repassa la seva trajectòria política i relata el que ha viscut des de la publicació d'informes policials que el vinculen amb casos de corrupció i que el van arribar a portar a la presó.
8: Cerdán no entra a rebatre les acusacions en què es troba immers, però sí que manté que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Per exemple, assegura que en la seva declaració davant del Tribunal Suprem les seves explicacions no interessaven.
11: En aquest sentit, vincular la seva caiguda a la seva feina política, diu textual. Actualment, en política, quan incomodes, deixes de ser útil, et converteixes en un problema i els problemes no es gestionen, s'eliminen.
0: Informes finals.
7: El judici de la Kitchen continua avui amb les conclusions de les parts després que hagin declarat ja tots els acusats. És l'últim pas abans que el judici pel suposat espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, quedi vist per sentència. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz.
0: Torna als jutjats.
8: La parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, està citat a l'audiència en la causa en què s'investiga el seu cap de gabinet, Miguel Ángel Rodríguez, per fer públiques dades de periodistes.
0: Poc a poc.
11: El govern espanyol començarà a eliminar algunes de les ajudes aprovades fa uns mesos per fer front als efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. El descompte de 20 cèntims per litre de benzina al juliol baixarà als 15 cèntims, mentre que al setembre ja serà només de 5.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
12: El descompte de 20 cèntims per litre de carburant es manté per als pagesos i els transportistes. Per a la resta de consumidors, la rebaixa fiscal s'eliminarà durant l'estiu per la millora de la situació a l'Estret d'Hormuz. Carlos Cuerpo, ministre d'Economia.
13: De manera progressiva, para que no exista un salto, conforme van cayendo los precios internacionales, vamos retirando también esas medidas que dejan de ser necesarias.
12: Si la situació a l'Orient Mitjà empitjora, les mesures fiscals es recuperaran de manera automàtica. En tot cas, amb una inflació estabilitzada en el 3,2% per tercer mes consecutiu, el govern espanyol és optimista. Millora en 0,4 dècimes el creixement de l'economia fins a situar-la en el 2,6% per aquest any. El pròxim tràmit per presentar els pressupostos és fixar un sostre de despesa i la senda del dèficit públic. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova topada.
7: Entre el PP i el govern espanyol, ara Feijó acusa Pedro Sánchez d'intentar aconseguir nous votants amb la coneguda llei dels nets, que dona dret a prop de 2,5 milions de persones que viuen a l'estranger, però que poden aconseguir la nacionalitat per ser familiars d'exiliats. Són declaracions a Es Ràdio.
14: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
0: Últim dia.
8: Per presentar la declaració de la renda, avui acaba la campanya per tots els canals, per internet, per telèfon i per via presencial. L'agència tributària calcula recaptar 24.628 milions d'euros, un increment del 18,4% respecte a l'any anterior. En canvi, l'import a retorn als contribuents es redueix un 3,2%.
0: Morosos.
11: També avui Hisenda preveu publicar el llistat de grans deutors. Són les persones que al tancament de l'any passat, del 2025, devien més de 600.000 euros a l'agència tributària. El 2024, en aquesta llista, hi havia noms com Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arda Turán.
0: Accés.
7: De raïm, a la barema d'aquest any, se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. Hi ha molta preocupació entre els viticultors i els cellers catalans que veuen com els baixen les comandes.
0: Montse Gené Riba, bon dia.
15: Hola, bon dia. Per fi hi ha una bona collita sense sequera ni plagues, però el problema és que no es necessita tant raïm, com explica Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
16: El vi del porró del consum diari no existeix. I si no hi ha consum diari, s'obren la meitat de vinyes.
15: Ja s'està demanant permís per arrencar vinyes, i és que els elaboradors de vi i cava podrien baixar les seves comandes fins a un 30%. Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses, del celler Somarroca.
17: Hem tingut unes inflacions molt, molt grans i, per tant, els marges també dels elaboradors han caigut. Cada cop costa més vendre, no?
15: Des de Sant Sadurní, Montse Gené arriba pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fan vaga.
8: Els treballadors de Correus avui per denunciar que l'empresa els obliga a oferir cada cop més serveis sense reforçar la plantilla. Els sindicats també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances.
0: 1.700 morts.
11: 5.000 ferits, 50.000 desapareguts encara i 16.000 persones que han perdut casa seva. És l'últim balanç encara provisional del terratrèmol a Veneçuela. Cada hora que passa és més difícil trobar gent amb vida sota la runa.
0: Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
18: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com Càtia la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a Joan D. Ruiz, veïna damnificada de Càtia la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
19: Ahorita nosotros no viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ayudar a las personas que estamos acá, eso es lo que nosotros queremos saber.
20: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
18: Des de Càtia la Mar, Veneçuela, Joan Biosca, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Una disputa familiar.
7: És el que hi ha darrere del tiroteig en un centre d'acollida de dones i infants al nord d'Alemanya i que ha deixat 6 morts. La policia ha detingut 3 persones, entre les quals hi ha el suposat autor dels trets.
0: Berlín, Jordi Regàs.
8: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat de Stade, prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schwoll, directora de la policia de Lüneburg.
21: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
8: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Amb drons.
8: El govern autoritza la Guàrdia Urbana de Tarragona a fer vigilància amb drons a les zones perilloses de les platges per intentar evitar morts com les dels 3 joves de fa 2 setmanes.
0: I gran estrena.

0: que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también, y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
1: El grec ja ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de Corbai. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I a les 12...
3: Que estabas tú, yo siempre contra luz.
4: Es posen a la venda les entrades per la gira per teatres que farà Fito i Fitipaldis. A Barcelona actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Liceu i el desembre al Palau Firal i de Congressos de Tarragona.
2: I doble concert. Avui amb Gypsy Kings i Los Manolos, el concert es farà al Poble Espanyol a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades.
5: Batrà rècords.
6: L'esperat videojoc Grand Theft Auto 6, que es llançarà el 19 de novembre. Els analistes vaticinen que se'n podrien vendre 30 milions de còpies només els primers dies. De fet, hi ha qui preveu ja per aquells dies absentisme escolar o laboral. Albert García, col·laborador de Generació Digital, en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és cap secret. És un joc molt esperat. És una obra de ficció potentíssima. I jo crec que, efectivament, serà el videojoc amb el millor llançament de la història. No ho dubto, estic segur.
2: I pel que fa als esports, Montserraia...
8: Sorpresa per l'eliminació d'Alemanya al Mundial als penals. Empat a un contra el Paraguai. Aquest matí eliminació també dels Països Baixos de Koeman davant el Marroc. També empat a un i una tanda de penals plena de despropòsits pels dos equips. A Brasil ja és als vuitens de final en superar el Japó 2-1 amb gol al descompte. Ancelotti respira el lleujat.
9: Encajamos goles, ma l'equip no perdió la paciència. Yo acho que l'equip estava bien. També en la primera part el joc fue bonito. Forçamos un poco más la segunda part, al final salió bien.
8: Avui el Mundial, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.
2: Pluja de milions.
8: Per a la Lliga Femenina de Futbol, Pau Gasol inverteix 55 milions d'euros en la que és la màxima inversió mundial en esport femení. Lewandowski marxa al Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana i avui a Wimbledon, debut de Paula Badosa contra Navarro.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és dimarts 30 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Emma a 7:45 del vespre a l'Hospital Universitari d'Igualada i la Nina amb 3 quilos 120 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Com anem? Bon dia. Passen 8:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 19 graus a Artés, 21 a Canyelles i 27,5 a la ciutat de Barcelona. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia. Doncs retencions als punts habituals, a les vies d'entrada a Barcelona i a les dues rondes, sobretot sentit Llobregat.
12: Ingressat en un centre de salut mental, el detingut per l'incendi forestal de Tiana, al Maresme.
14: Diversos testimonis van veure com encenia un dels punts de foc i van alertar els Mossos.
12: Corresponsal Marta Vallès.
15: El van detenir poc després que comencés l'incendi perquè diversos testimonis van alertar que l'havien vist calar foc. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decidir el seu ingrés en un centre psiquiàtric. Núria Parlon, consellera d'Interior.
16: Aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi, es tornarà a passar a disposició judicial.
15: El jove haurà de fer tractament i quan els metges decideixin que està en condicions, els Mossos el tornaran a portar als jutjats. El Codi Penal preveu penes d'entre 3 i 6 anys de presó per provocar un incendi en un espai natural protegit com és el de la conreria Sant Mateu Cellacs. Es van cremar 48 hectàrees. L'Ajuntament de Tiana es personarà en la causa contra el detingut. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: En parlarem a partir de les 9 amb Jep Lluís Trapero aquí al matí. Més notícies. El Bages i el Moianès han començat una prova pilot als camps de cereals per reduir els incendis de la sega.
17: L'estiu passat, entre el juny i l'agost...

0: tot Catalunya es van cremar més de 5.000 hectàrees per incidents relacionats amb aquesta pràctica agrícola.
1: El cost d'aquesta prova pilot és de 24.000 euros. En Sergi Puig és un dels pagesos que hi participen.
2: Jo ja n'he ficat una vegada de foc. I aquells moments, a qui truques? Al 112 ja no hi truques, truques a qualsevol veí que són aquí, perquè si has trucat al 112 en tenen dos minuts al telèfon i dius, no, avancem. Vull dir que aquest pulsador doncs, és només apretar allà i t'oblides.
3: I cultura, dèiem. Avui arrenca la 8a edició de la Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, que aquest any es consolida com un espai de pensament crític contra l'edatisme. Aquest any reconeix també l'actor Joan Pera per la seva trajectòria. Victòria Valeria Obreda.
4: Per això li concedeix el Premi Honorífic del Festival per la seva feina al teatre, al cinema i al doblatge. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
5: Anar al cinema, llegir un llibre, això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci.
4: Una vintena de pel·lícules com Calle Màlaga, Mas Palomas o Siempre Vives, 15 curts i altres activitats formen part del festival, que es pot veure al Cinema Girona i aquest any també al Caixa Fòrum. Valeria Obreda, pel Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
7: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, un pícnic al camp o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
8: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan són les 7 i 20 minuts des del quiosc, repassem les portades de la premsa. Avui, amb el terratrèmol de Veneçuela encara gairebé a totes les portades del dia, però també amb varietat d'altres notícies. Els diaris encara destaquen aquests terratrèmols. És la principal foto de La Vanguardia. És un seguit d'edificis convertits en muntanyes de runa i al peu de foto hi diu forta rèplica a La Guaira mentre continua la cerca. El periòdico afegeix que decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela. Altres temes de portada. El diari ara titula la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, imputada. El País diu que Feijóo estén sospites sobre el cens de les eleccions i la Fiscalia demana 15 anys per l'exministre Fernández Díaz per la trama Kitchen. Per la seva banda, El Mundo escriu que el Suprem es planteja aturar la regularització per col·lidir amb la Unió Europea. I acabem un altre cop al periòdico, que diu que més enllà de la inauguració del Grec, Tarragona vol atraure el turisme de creuers de Barcelona i que la taxa de graduació de l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya.
9: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
10: El 4 de gener del 1933.
9: I el número de la sort, el...
10: 6.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: Les històries del Mundial, l'últim Mundial abans de la guerra. Maiol Roger, bon dia.
12: Bon dia. 1938, es juga a França el tercer Mundial de la història, només un any abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial, i això es nota. Amb la Guerra Civil Espanyola en marxa, l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista cada cop més beligerants i molta tensió entre països, el torneig va ser curt, intens i molt marcat per la situació política. El boicot de l'Uruguai i l'Argentina havia deixat un Mundial en predomini europeu. De les 15 seleccions, només Brasil, Cuba i les Índies Orientals holandeses, el que coneixem avui com Indonèsia, no eren d'Europa. I entre les europees hi van haver baixes importants, com l'Espanya de Zamora, en plena Guerra Civil, o Àustria, una de les millors seleccions del moment. Es van classificar, però no van poder jugar, almenys directament. Tres mesos abans del Mundial, Alemanya envaeix Àustria i obliga els seus jugadors a jugar amb el Tercer Reich. Alguns s'hi neguen, com Matthias Sindelar, l'estrella d'aquell equip que acaba erigint-se en una icona de la resistència nazi. Tal com havia passat amb els Jocs Olímpics de 2 anys abans, Alemanya volia demostrar la seva superioritat, però acaba fracassant i els eliminen a la primera.
11: I a les graderies notava l'ambient prebèl·lic?
12: I tant, als estadis francesos l'hostilitat contra Itàlia i Alemanya era evident, i al terreny de joc la majoria de partits van ser durs i agressius. A més, tot era eliminatori, amb la tensió intervenció fallida. Itàlia, per exemple, va eliminar França, l'anfitriona, fent la salutació feixista a l'inici i amb la camisa negra dels partidaris de Mussolini, i es va plantar a la final contra Hongria.
13: Finalíssima de la Copa del Mundo 1938 fra Itàlia e Hongria.
12: Finalment revalidaria el títol de campió del món sota la pressió d'un Mussolini que pocs minuts abans de la final va enviar a la plantilla un curt telegrama que deia «Vença o morir». Un any més tard, l'1 de setembre de 1939, començaria la Segona Guerra Mundial, que va deixar la màxima competició de futbol en pausa fins al Mundial del 50 al Brasil.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia tros de terra petit que et dona fortuna. I la resposta era sort. Sort, a banda de fortuna, és també un tros de terra petit. I si invertiu en un tros com aquest, també podreu llegir tros del revés. És a dir, sort. Sort a tothom. Avui dimarts, un Enigmàrius numèric, sense punts, però amb premi. La xifra que germana els gats i les gotes, de 6 lletres. La xifra que germana els gats i les gotes, 6 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: Hi ha 5 minuts per 2:15 d'8, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la nova versió que Netflix estrenarà de La Casa de la Pradera. Això és el 9 de juliol.
3: Netflix va anunciar que estrenaran un remake de La Casa de la Pradera, aquella sèrie hiperconservadora, hipercursi, que ens varen menjar fa dècades. La notícia podria no tindre més rellevància a una altra sèrie i viva la nostàlgia. Però jo crec que rescatar just ara aquella narrativa audiovisual que proposava una vida tradicional amb una idea de família única, d'una sola identitat sexual i que era masclista, per suposat, no és casualitat.
2: I a la recomanació del dia coincidirà amb el Dia Mundial de les Xarxes Socials. Cristina Bordes en recomana el documental El Dilema de les Redes.
4: Un gran retrat de la cara fosca de les xarxes a través de testimonis molt potents. Extreballadors i els càrrecs de grans corporacions com Google o Facebook que hi revelen com es dissenyen els algoritmes des de dins, sense escrúpols a l'hora de vendre les dades dels usuaris, les nostres dades, o plantejar mesures contra comportaments addictius davant les pantalles. Fa venir ganes de pagar el mòbil. És així. El Dilema de les Redes és a Netflix.
5: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
6: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
8: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
9: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
11: Troba el teu lloc amb Parklink.
12: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
0: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: 2 minuts seran 2:15 d'8 del matí. El protagonista del dia d'avui, quin és? Gerard Jubany, bon dia.
13: Bon dia, Alemanya i Països Baixos.
14: A veure, ara, va, que xuta.
13: Xuta.
15: Com dius?
14: Que
15: trist.
13: Totes dues seleccions són protagonistes del dia perquè acaben de ser eliminades del Mundial. Alemanya ha perdut de manera inesperada contra Paraguai, mentre que els Països Baixos s'han quedat fora de la competició fa tot just una estoneta davant del Marroc. Per tant, a aquesta hora podem saludar el seleccionador holandès Ronald Koeman. Bon dia.
16: Sí, bueno, no muy bien días ahora mismo, para ser sincero.
13: Ja, clar. Eliminats els setzents de final, eh?
16: Sí, bueno, es lo que hay, ¿no?
13: Es lo que hay, el recurs de sempre.
16: Es una eliminación dura, sí, porque ha sido con el tanga de penalti.
13: Sí, a la tanda de penals.
16: El tanga, entonces sí, pero el Marocco es una potente equipa de jugador que juega todo en Europa. I hace bastante a ese del tiki-taki.
13: Sí, tiki-taka. Entonces, sí, és un bon equip, el Marroc.
16: Por el otro parte, la selección de Holanda, que ahora ya no llamas Holanda, llamas Países Bajos.
13: Sí, Països Baixos, pues ho sabem.
16: Tenemos,
13: sí.
16: Tenemos ja no un plantilla de jugadores que, como dicen en catalán, vale un pepiento, ¿no?
13: Sí, en castellà ho diuen.
16: Si uno de mis estrellos estrella es Frenkie de Jong, pues tú imagina lo que hay, ¿no?
13: Sí, sí, no, claro.
16: Y para hacer los goles, ¿qué? Tenemos delante Memphis Depay. No sé si ya recuerdas de Barça.
13: Sí, sí, sí, ¿cómo olvidar Memphis Depay?
16: Entonces, claro, este es el que hay. Y mira, pero lo que ha pasado también con Alemania...
13: Sí, ahir al vespre van ser eliminats contra la selecció del Paraguai.
16: Sí, eliminada contra un país de nombre de fruta.
13: Sí, no, això és el pitjor de tot, eh?
16: És el més humillante que he visto en mi vida.
13: Molt bé, doncs en parlem després, Ronald.
16: Tienes canapés, és el cumpleaños de Giovanni, oi?
13: No.
16: Un altre de croissant.
2: Són 8:15. Avui acaba el termini per acollir-se al pla de regularització d'immigrants que ha superat totes les expectatives. A tot Espanya ja han demanat acollir-s'hi 1,3 milions de persones, quasi el triple del que estava previst. Això centrarà part de l'atenció política d'aquest dimarts en què tenim un nou gest de Feijó cap a Catalunya. Publica un article al periòdico que porta per títol El canvi amb Catalunya i aposta per obrir una nova etapa política en què Catalunya torni a ser decisiva per al futur d'Espanya. Diu que tan important és mirar el futur com constatar que en el passat els últims governs catalans han comès errors. Y a Venezuela.
17: Punto. A mi cuenta. Uno, dos, tres. Arriba. Sigan saliendo, por favor.
2: Cinc dies després del terratrèmol, els equips d'emergència encara aconsegueixen rescatar viva alguna persona de sota la runa. Per exemple, aquest era el moment en què rescataven una nena de 12 anys. El balanç oficial ja és de 1.700 persones mortes. I a partir de les 9 del matí, al matí de Catalunya Ràdio, tindrem el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Amb ell analitzarem els últims tirotejos que hi ha hagut a Catalunya o el paper també de la policia catalana en la investigació de la mort d'Isaac Andic. Avui comencen les declaracions també de testimonis als jutjats i, entre d'altres, està citada la terapeuta. Maica Navarro explica avui a La Vanguardia que va amenaçar Isaac Andic, la terapeuta, d'abandonar les sessions si no donava 40 milions d'euros al seu fill, en Jonathan, perquè pogués emprendre projectes pel seu compte. I en temps d'agora parlarem amb la Maica també sobre les claus i la importància d'aquest testimoni. I pel que fa als esports, eliminació d'Alemanya i els Països Baixos al Mundial de Futbol. Totes dues als penals, empat a un d'Alemanya a Paraguai i també els Països Baixos-Marroc jugat aquest matí. Pel que fa al temps, avui, últim dia del mes de juny, tornarà a ser un dia estiuenc amb sol i nous ruixats a la tarda. Tomàs Molina, bon dia.
18: Molt bon dia. Doncs sí, acabarem aquest mes de juny amb un temps de nou assolellat, però amb aquestes tronades que no seran tan intenses com les d'ahir, però el Servei Meteorològic dona encara un avís d'intensitat. Demà tornarà a ser un dia assolellat, un altre cop a la tarda amb ruixats i amb tronades i amb temperatures demà que es normalitzen per l'època de l'any.
2: I mobilitat també a aquesta hora amb retards de cada dia a la xarxa ferroviària de Renfe. Maria Fernández Noguera, bon dia.
19: Bon dia. L'Euromet que va de Barcelona a Girona porta un retard de mitja hora. A l'R16, 25 minuts de retard en el tren que va de Barcelona a Tortosa. A l'R15 hi ha demores d'un quart d'hora en el que va de Reus a Barcelona. A l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, hi ha els endarreriments habituals de 10 minuts. I a l'R4 hi ha retards d'entre 5 i 10 minuts. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
2: I a les carreteres, les retencions habituals d'aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia, sí, hi ha cua a la Bevina, Santa Coloma i la C58 a Montcada d'entrada a Barcelona, també a la Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en direcció Llobregat i molta densitat en punts habituals, com deies, direcció Barcelona, destaca l'A2 des de Pallejà i la B23 a Molins de Rei.
2: Avui a la Gorda del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Abans són les 7:33 i obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pau Forada, bon dia.
21: Bon dia.
2: Avui destaca l'article d'opinió del president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo.
22: Que publica el periòdico, també n'hi ha un de l'expresident José Montilla a La Vanguardia.
23: L'article del líder del PP es titula El canvi amb Catalunya i assegura que si arriba a la Moncloa ni tractarà els catalans com a moneda de canvi ni confondrà els seus problemes reals amb els problemes ficticis.
22: Diu que els catalans han de poder viure amb la certesa que la llei els protegeix i afegeix que el Partit Popular està decidit a obrir una nova etapa política en què Catalunya torni a comptar, a liderar i a ser decisiva per al futur d'Espanya.
23: Per aconseguir-ho, conclou Feijóo, és tan important mirar endavant com constatar que el camí recorregut pels últims governs autonòmics ha estat un gran error.
22: I com dèiem a La Vanguardia, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, titula el seu article L'Estatut de Catalunya fa 20 anys per molts anys.
23: Lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut i assenyala que és una equivocació pensar que l'Estatut del 2006 no és una fita important per a l'autogovern de Catalunya.
22: Tant al Periòdico com al País hi trobem articles que reflexionen sobre la reducció de 100.000 llocs de treball a Volkswagen.
23: El País hi dedica l'editorial i diu que la retallada de l'automobilística és un senyal per a Alemanya i Europa davant les noves revolucions industrials.
22: Al Periòdico, el periodista Joan Tapia alerta que a Espanya no estem prestant massa atenció a aquest tema, però convé recordar que Seat i Cupra són Volkswagen.
23: I altres temes. L'editorial de l'Ara admet que ara hi ha més recursos en educació, però critica l'infrafinançament estructural que posa fre a una desitjada millora.
22: I després de la imputació de la presidenta de la CEPI, el Mundo titula l'editorial Imputació massiva de l'Estat.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
1: Llegeixo la premsa veneçolana, una crida a la protecció infantil. Nadons, nens i nenes que han sobreviscut als terratrèmols, però que han perdut els seus pares, queden exposats a captacions irregulars. A les xarxes circulen denúncies de suposades desaparicions i oferiments informals, tot i que les autoritats asseguren que la reunificació familiar s'està fent sota supervisió. L'alerta té fonament. Els veneçolans no obliden que fa 27 anys a una altra tragèdia, les esllavissades de Vargas, això sí que va passar.
3: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
4: Doncs millor...
21: Porta els teus amics d'Endesa i emporta't fins a 500 euros en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
24: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
25: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
26: Flotador, 4 euros. Molestar amb l'altaveu a la platja, 300 euros. Aquest estiu, multes de fins a 75 flotadors per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 300 euros de multa per molestar amb l'altaveu a la platja.
27: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Cariño, ja veig us a la cuina!
29: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
28: De veritat?
29: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
30: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
31: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:37. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Adéu a un alcalde centenari.
33: Sí, ha mort als 100 anys l'alcalde natiu més longeu d'Espanya. Es tracta de José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipi d'Almeria de Xercos pel Partit Popular. Ho llegim al Segre, que ho recull perquè era un exguàrdia civil vinculat a Lleida. Del seu entorn recorda que mai va arribar a cobrar un sou del consistori a un poble de 300 habitants.
2: Una notícia per als amants dels gossos.
34: A Barcelona, el parc de la Barceloneta es dedica a una pintura a la zona d'esbarjo per animals, els gossos. És el resultat de la col·laboració entre l'artista Carola Bagnato, l'associació de veïns del barri, i tres dels seus centres escolars. El mural fa 64 metres de llargada i s'hi representen alguns dels animals de companyia dels veïns del barri, visitants visuals habituals d'aquesta zona. Ho llegim al web de BTV.
2: I què està en risc?
33: El cartell històric de la bodega Carol de Barcelona. Llegim el Time Out, que expliquen que tenen un cartell històric que pot ser del 1954 i l'Ajuntament els el vol fer treure per una llei del 2011. Ara aquesta bodega anirà a judici per intentar mantenir el cartell. Resulta que el rectangle de plàstic amb lletres vermelles i negres retroil·luminades sobrepassa per uns 20 centímetres per cada banda del marc de la porta i no s'ajusta a la legalitat vigent.
2: I ara sobre Dalí?
34: Gairebé 50 anys després que Salvador Dalí creés un quadre per rescatar del Sant Andreu de la Fallida, la pintura continua desapareguda. La pintura en qüestió es diu Gol, el va pintar el 1977 quan el club barceloní havia baixat de categoria i no tenia diners. Li van demanar per subhastar-lo i amb els beneficis sufragar els deutes. A Dalí no li agradava el futbol, però va acceptar l'encàrrec, una història que llegim al Nació.
2: I què més afecta la calor?
33: Les vies de trens, que directament les desfà. Això ha passat a la ciutat alemanya de Leipzig. Les temperatures extremes han desfet les juntes dels rails dels tramvies. Això ha obligat l'empresa a interrompre el trànsit. Ho veiem El País, que ho acompanya de la imatge.
2: I una pífia que pot sortir cara.
34: Una gasolinera de Galícia, en concret de Ribadeo, admet que es va equivocar i va carregar gasolina al sortidor de dièsel. Se'n van adonar al cap de 5 hores. Reconeixen l'error i es faran responsables de les avaries. De moment han localitzat dos cotxes afectats, però calculen que n'hi pot haver una cinquantena. Ho veiem a la premsa gallega.
2: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Pinsen i Lara García.
0: L'endemà de la trobada entre la Xina i Brussel·les, el Frankfurter Allgemeine Zeitung diu que Volkswagen i Bosch rendeixen davant dels cotxes xinesos. De tota manera, si parlem de la premsa alemanya, poquetes coses i rivalitzen amb l'eliminació del Mundial. El mateix diari parla de desastre i es pregunta en portada si s'ha acabat l'etapa de Nagelsmann. Die Welt diu que sí, que està claríssim, s'ha de canviar de seleccionador i afirma obertament és l'hora de Jürgen Klopp. Mentrestant, totes les portades de la premsa britànica aborden el primer discurs ahir de qui, si no hi ha una sorpresa majúscula, serà el pròxim primer ministre, Andy Burnham. El Guardian, diari progressista, el Daily Mail, diari tremendament conservador, coincideixen a destacar la part de la intervenció en què Burnham va prometre reprogramar el país des del nord, des de Manchester, d'on ara mateix és alcalde. També ho ressalta el Financial Times, que avui en portada explica que el gegant de les comunicacions Comcast ara vol segregar dos dels seus grans negocis. La idea és que les xarxes de mòbil i internet siguin una empresa i NBC Universal i Sky en siguin una altra.
4: Avui la premsa econòmica es fa ressò del discurs de la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, al Fòrum de Bancs Centrals de Sintra. L'economista destaca que per Lagarde la pujada dels tipus d'interès està justificada i no hi ha res que faci pensar el contrari. El Cinco Días diu que Lagarde es desmarca de la política de la Reserva Federal dels Estats Units i prefereix guanyar temps per analitzar l'evolució de l'economia abans de comprometre's amb una única línia d'actuació. I l'Economia publica que Catalunya és la comunitat autònoma d'Espanya que més treballadors té de baixa. La incidència mensual per cada 1.000 treballadors a Catalunya és de 45 baixes, que suposen una despesa de 4.000 milions anuals per a empreses i mútues.
2: I a la premsa esportiva, què destaquem, Montserrat?
5: Doncs qui té un amic té un tresor. No sabem si són amics, però l'actual seleccionador d'Àustria de futbol, Ralf Rangnick, deu tenir Hansi Flick amb molta estima perquè va avalar l'arribada del tècnic alemany al Barça. En una entrevista al diari Sport, Rangnick admet que va xerrar directament amb Joan Laporta just en un moment en què Koeman encara era a la banqueta blaugrana. En una altra entrevista, al Mundo Deportivo, Alex Baena, el jugador de la selecció espanyola de futbol i de l'Atlètic de Madrid, afronta el seu primer Mundial amb 24 anys. Diu Baena que no estaria al Mundial si no fos pel seu psicòleg. Diu que l'ajuda a obrir-se les emocions i gestionar-les millor.

0: Segurament que molts identificareu com aquesta cançó de Doctor Prats, Energies, l'oficial de la gran sortida del Tour de França que es fa el dissabte a Barcelona. Doncs bé, el periòdic Avui recorden que just fa 12 anys Barcelona va estar a punt de tenir una sortida del Tour, però finalment no va poder ser. Jordi Hereu, llavors alcalde de Barcelona, va deixar l'acord fet amb els organitzadors de la Ronda Francesa, però finalment no va voler firmar, diu La Vanguardia, diu el periòdico, un acord que podia recaure en un altre equip de govern municipal que no fos el socialista.
1: I a la premsa del cor, el col·laborat de la Casa Reial Britànica, Elisenda Pineda.
2: El viatge del príncep Harry al Regne Unit amb la seva família penja d'un fil. El govern britànic li ha denegat la protecció policial amb fons públics que havia demanat per la seva estada. Els hi han dit ben clar, no hi ha responsabilitat monàrquica per part vostra, no hi ha guàrdia urbana vestida de gala amb aquells barrets de peluix on s'hi pot amagar una làmpada de peu. Harry diu que si no els han d'acompanyar els cotxes policials, com en una cavalcada de reis, n'ameguen i els nens es queden a Montecito jugant al 3 en ratlla. Una llàstima. Tan bé que anàvem.
1: Canalies, i qui fa anys avui?
3: Doncs mira, felicitem l'actor Leonardo Sbaraglia.
1: No sé.
3: En fa 56. També el nedador americà Michael Phelps.
1: 42.
3: 41. L'actor i humorista José Mota.
1: 60.
3: 61. Ah. I també fa anys Pascal Comelade.
1: Pascal Comelade, 72.
3: 71. Ah. Pensava que era més jove.
1: Santoral.
3: Avui és Santa Emiliana, aquesta santa.
1: Emiliana.
3: Emiliana.
4: Ai, és de... Emiliana, Emiliana, tapada. El Déu nos va lluitar fa molts anys.
3: Déu ho tingui la glòria.
4: I el fill d'una
1: americana. Què diu la Emiliana?
3: Va ser una de les santes dels primers temps del cristianisme. Va viure i morir màrtir de Roma. Se sap que va patir diversos turments, els quals no va poder vèncer la seva constància. I, finalment, Emiliana va morir degollada. A Catalunya hi ha 402 persones que es diuen Emiliana.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 30 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Om.
5: Tal dia com avui, de fa 20 anys...
6: 30 de juny de 2006, ara que Pasqual Maragall ha plegat, el periòdico conversa amb José Montilla, que tothom diu que serà el seu successor. L'entrevista es grava al Ministeri d'Indústria mirant de reull a la tele l'Espanya-França del Mundial. Aquell dia Espanya va quedar eliminada a vuitens de final. I Montilla va deixar aquest titular. Després d'una etapa convulsa, es refereix a la de l'Estatut i Maragall, ara la gent vol estabilitat. Una altra entrevista del 2006. La consellera Montserrat Tura va al minoria absoluta de Toni Soler i afirma que abans de 25 anys una dona presidirà la Generalitat. N'han passat 20, en queden només 5 perquè es compleixi el vaticini. I acabo amb Shakira, perquè ara fa 20 anys omplia el Palau Sant Jordi i deixava anar aquesta frase. Jo també tinc sang catalana. Mi apellido Ripoll, que és més català que el pa amb tomàquet. Encara no coneixia Gerard Piqué ni sabia que tindria dos fills catalans.
1: Avui és 30 de juny del 2026, és el 181è dia del calendari, falten 19 dies per la final del Mundial i 4 per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta.
8: Mi solicitud fue presentada el 19 de mayo. Sigue en trámite.
9: Nosotros estamos preocupados por la España del año 2026, no por la del 2018. Y queremos ofrecer a los catalanes un proyecto de futuro.
10: No hi ha relacions entre els nostres partits i precisament el senyor Feijóo va dir exactament el que diu el senyor Illa des de sempre i és passa pàgina.
11: Lo que estamos viendo es una ciudad completa caída. Desde ayer estamos sacando solamente cadáveres.
12: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira.
13: Ahorita nosotros no viene una epidemia.
14: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto.
15: Andy Burnham creu que el poder al Regne Unit es concentra massa a Londres i cal portar part del govern a Manchester.
16: Bé, no us ho imagineu més. Fem-ho realitat.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia. Maiol Roger. Terapeuta.
17: Especialista en terapèutica, que és la part de la medicina que s'ocupa del conjunt dels preceptes destinats al tractament de les malalties. Prové del grec terapeutès, servidor, assistent o aquell que té cura d'algú. La jutge del cas Àndic investiga avui la terapeuta de la família per saber si, a més de tenir cura de Jonathan i Isaac, també va tenir alguna cosa a veure amb la mort del patriarca de la família.
1: Caiguda.
17: Acció de caure, que en la tercera excepció és anar a parar una situació dolenta, trobar-s'hi tot d'un cop. És per això que s'ha Santos Cerdán ha titulat el seu llibre La caiguda, la caïda, en què descriu com, inesperadament, segons diu, va passar de dominar la política espanyola a la presó.
1: Pal.
17: Peça de fusta dreta, rodona, d'una certa llargària, generalment afuada d'un cap per on es planta a terra per sostenir alguna cosa. En sentit col·loquial, podem dir que quedar eliminat del Mundial per un penal que va al pal és un pal, però per parlar d'un disgust o d'un cop moral, parlem de tràngol o garrotada.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 1.300.000.
7: Són les persones que s'han acollit al procés de regularització d'immigrants en 2 mesos i mig, segons les xifres oficials del govern espanyol. Avui acaba el termini per presentar sol·licituds. Al principi del procés, el govern preveia que 500.000 persones se'n beneficiarien.
1: 24.628 milions d'euros.
7: És el que preveu recaptar Hisenda sobre l'impost de la renda del 2025, un increment del 18,4% respecte a l'any anterior. En canvi, l'import a retornar als contribuents es redueix un 3,2%.
1: 6%.
7: És el que ha caigut la taxa de graduació de l'ESO en 4 anys a Catalunya. Ha passat del 93 al 87%. Són dades de la Fundació Bofill, que també exposen que l'abandonament escolar prematur és gairebé del 14%.
1: I ara el veig tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig el Teatre Grec, a Montjuïc. L'amfiteatre ple a vessar i al fons de l'escenari un color lilós s'hi representa l'òpera de Tres Rals.
18: És una edició molt especial la que es va inaugurar ahir al vespre, la del 50è aniversari, una representació que avui, per exemple, el periòdico titula com un màquina baja cuir amb faldilla interpretat per Nao Albet. Una òpera de pobres, segons els seus autors, que sembla que va convèncer prou els assistents.
1: A la segona imatge hi veig una zona residencial de La Guaira, la zona turística de la costa de Veneçuela. Tots els edificis estan en runes, amb els pisos encavalcats, com si fossin peces de dominó caigudes. I per sobre la runa, un formiguer de centenars de persones que busquen entre la runa.
18: 5 dies després del terratrèmol, les tasques de rescats continuen centrant-se en buscar supervivents, cosa que cada cop resulta menys probable. Aquesta és la primera. Les que després de la tragèdia, l'emergència, i després serà la segona fase, la de la retirada de tota aquesta muntanya de ciment i mobles dels habitatges, ja per més endavant la costosa reconstrucció.
1: I a la tercera imatge ens l'envien, en aquest cas, des de Girona. Veiem un carrer ple d'aigua per on els cotxes intenten circular i les voreres emblanquinades pel que sembla pedra. On és això, Clara Jordan?
19: Doncs a Santa Coloma de Farners, on ahir la tarda les tempestes van concentrar en aquest municipi i el seu entorn fins a 80 litres per metre quadrat en poc més d'una hora. Les sortides dels bombers per inundacions i baixos es van concentrar també a la capital de la Selva. Una pluja acompanyada d'una forta tempesta que va obligar a desviar, per cert, cap a Barcelona 2 vols procedents de Brussel·les i de Leeds que havien d'aterrar a l'aeroport de Girona.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. L'estat d'Idaho, als Estats Units, utilitzarà l'escamot d'execució com a principal mètode d'execució a partir del mes vinent. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. Fins ara els condemnats a mort que s'executaven a l'estat d'Idaho morien per l'aplicació d'una injecció letal. A partir del mes vinent seran afusellats per un escamot d'execució que els dispararà fins a matar-los. Diu la notícia que els escamots d'execució seran formats per ciutadans voluntaris, seran seleccionats sempre que aprovin una prova de tir al blanc i no hagin rebut cap multa durant l'últim any sobre l'ús d'armes de foc o l'ús de la força. Un altre requisit és tenir un certificat com a oficial de pau de l'Estat amb un mínim de 3 anys d'antiguitat. Tampoc poden tenir cap vincle sanguini ni legal amb la víctima que s'executa. L'Estat d'Idaho mantindrà també l'execució letal com a mètode d'execució, però només l'aplicarà quan no sigui possible organitzar l'escamot d'afusellament.
1: I això és real o fals?
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
22: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
20: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que l'estat d'Idaho als Estats Units utilitzarà l'escamot d'execució com a principal mètode d'execució a partir del mes vinent és una notícia real. De fet, aquest estat és l'únic dels Estats Units que permet o permetrà l'afusellament com a mètode d'execució. Una última dada, adequar i preparar la sala d'execució perquè els escamots d'afusellament puguin fer la seva feina ha costat més $1.200.000.
1: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
1: Són les 7:52. Repassem aquesta hora els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Avui s'acaba el termini per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigrants.
0: Ho ha demanat més d'un 1.300.000 persones, lluny dels 500.000 que s'havien previst des d'un principi. Pedro Sánchez defensa la mesura i des del PP, Alberto Núñez Feijóo li retreu l'anomenada llei de nets, que permet obtenir la nacionalitat als descendents d'exiliats durant el franquisme.
2: Un país que reconoce derechos y también deberes al conjunto de su sociedad, pues es, sin duda alguna, un país mejor.
4: Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
1: L'Audiència Nacional imputa a la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, en el cas Leire.
23: El govern espanyol hi treu ferro i li manté la confiança.
1: I avui surt a la venda el llibre La Caída, escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán.
0: Cerdán repassa la trajectòria política i assegura que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
1: A Veneçuela, el nombre de víctimes pel doble terratrèmol continua creixent.
23: El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva.
1: I el govern espanyol rebaixa progressivament les ajudes de carburants.
0: Seran de 15 cèntims del litre a partir de demà i a l'octubre desapareixeran. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
24: Y lo vamos a ir adaptando a la normalización de los mercados internacionales, a la normalización de los precios del crudo, para que los consumidores no noten un salto en los próximos meses.
0: El Consell de Ministres no creu que les ajudes per fer front a la guerra de l'Iran afectin el creixement de l'economia, que espera que aquest any sigui del 2,6%.
1: I la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutja que investiga la mort del fundador de Mango.
23: També estan citades les germanes de Jonathan Andic, Sara i Judit.
1: Vaga dels treballadors de Correus.
0: Avui s'aturen per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla. Correus només cobrirà el 30% dels treballadors que faran vacances.
1: I a la cultura arrenca la 50a edició del Festival Grec.
23: Amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Passos i amb direcció musical de Dani Espasa.
1: I als esports, una altra caïda, en aquest cas del Marroc. Ha eliminat els Països Baixos a la tanda de penals.
0: També els penals aquesta matinada. Primera gran sorpresa del campionat, el Paraguai ha eliminat Alemanya avui a les 7 de la tarda. Costa d'Ivori, Noruega, i a les 11, França-Suècia.
25: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
26: Pel que fa al temps d'avui, tornem a parlar de sol. Sol en conjunt, però tarda amb nuvolades i amb alguns ruixats que afectaran l'interior de les comarques gironines i de Barcelona, localment podrien ser fortes.
25: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: I pel que fa al trànsit, tallada la Nacional 240 Lleida, Clàudia Serra.
27: Sí, està tallada en tots dos sentits de la marxa perquè s'està retirant la càrrega d'un camió que ha bolcat de matinada. Hi ha desviaments senyalitzats i a l'àrea de Barcelona, doncs, les retencions amb aturades en punts habituals a les rondes, també les carreteres d'entrada a la ciutat. Destaca la 2, precaució, perquè hi ha un camió avariat entre Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, que talla un carril.
5: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
28: A dos quarts de nou parlarem del llibre que publica avui l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.
29: A les 9, entrevista al director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero.
28: A partir de les 10, parlarem amb el magistrat del Constitucional, José María Macías, i amb el del Suprem, Sebastián Moralo. També rebrem l'antropòleg Manuel Delgado.
29: I a les 11, teràpia boomer amb Sergi Pàmia sobre les xarxes socials.
28: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: La gran de part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
30: I no ens en volem perdre detall.
5: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, el Tot Gira.
0: Tot Gira en la seva màxima expressió.
5: Les tres etapes del gran de part en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
31: Està a punt de creuar la línia
5: d'arribada. I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio, amb Isaac Vilalta.
31: Aixeca els dos braços.
5: Algú podrà amb Pogacar?
21: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Manu Guix, bon dia, bona hora.
32: Xiripipis preciosos, xiripipis.
1: Bé. Esperant el resultat de l'EGM, que ara a les 8 el coneixerem.
32: Les audiències. I què, traurem bona nota o no?
1: Esperem, no sé si fem la feina que hem fet.
32: Clar,
1: si fas la feina, al final surt, no?
32: Clar, qui sembra recull.
1: Ara. Per cert, sí. Ja estem obrint tandes per la cançó del Manu de la temporada vinent.
3: Exactament.
1: Manu, sí, si havia sabut que havia renovat, no ho sé si ho sabies.
3: No ho sabia.
1: Ah, doncs...
3: Renovat, Manu!
1: Renovat, Manu!
3: Home, és una meravella.
1: Ara és quan diu no podré, però bueno, ja ho arreglarem.
3: Renovat!
1: Renovat igualment.
3: M'encanta.
1: Amb la IA es pot fer de tot.
3: Que m'has donat una alegria, ara.
6: Renovació.
1: 636-36-06-09. Si voleu dedicar alguna cançó, feu-ho ja, comencem a apuntar-vos, sí. Perquè això es dispara i després ja no hi ha forats. Quan ja no hi ha forats, malament per omplir. 636-36-06-09. Va, anem a marcar el telèfon de l'Anna.
6: Ui, l'Anna, que avui tenim un missatge, això ho farem una miqueta més curt, perquè tenim aquí mitja Bíblia.
1: No, més curt no, fes-ho com s'ha de fer.
8: Clar. Tu nombre y el motivo de la llamada y comprovaré...
6: Ah, doncs sí que tindré temps de fer-ho.
1: Què és això? Com digues el nom de la teva trucada.
6: Sí, perquè a vegades és com digues...
1: Anna!
6: No, o sigui...
1: Sento veus, jo, ja.
3: Anna?
1: Haig de descansar.
9: Hola, sóc l'Anna.
1: Anna?
6: No, que no hi
1: sí,
6: és.
1: Sí, que està parlant, l'Anna.
6: Que no, que l'està trucant.
1: Jo sento veus.
6: No,
1: estic sentint veus, eh?
6: Surt la bústia. Sí,
3: no hi és l'Anna?
1: Anna?
8: Hola.
1: Veus com sí que hi era?
6: No, però sí. És que abans ha saltat la bústia.
1: Anna?
8: Hola.
6: Mira, Anna, que truquem de Catalunya Ràdio, del matí de Catalunya Ràdio.
8: Sí.
1: Bueno.
6: Ni fu ni fa.
8: Que digui, això és una broma.
6: No. Anna, que estàs en directe.
1: No, és una broma, no és una broma. Truquem directe de la ràdio, això sí.
8: Vale.
1: De part del Pau.
8: De part del Pau.
6: Que sí, que diu que encara que en aquestes dates no teniu res concret a celebrar, vol donar les gràcies per cada dia que comparteix amb tu, ja que fas que tots els moments siguin especials. Ets la seva amiga acompanyant de vida tresor i la millor professora que mai hauria pogut tenir. Per continuar fent camí junts, espera que aquesta cançó et porti bons records de Bilbao.
1: Professora? Què vol dir, professora?
6: I records de Bilbao?
8: Professora, perquè està estudiant enginyeria.
6: Sí?
8: I bueno, jo que també sóc enginyera, pues en algunes assignatures li dono una mica de suport.
1: Li fas un repàs.
8: Sí.
6: I Bilbao?
8: Bilbao? Què he dit de Bilbao?
6: Oh, sí, que aquesta cançó
1: porta molt bons records. Mira, la cançó és Tàndem de Talles. Ara ens ho expliques.
6: Oh, quin merder.

0: Missatge claríssim, Anna, que no cani mai.
1: Tira la canya que ve peix.
0: Ara, ara.
1: Adéu, Anna.
0: Ai, adéu.
1: Adéu, Manu.
0: Adéu, Manu.
2: Adéu, Tiritipi.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: El que fem cada dia aquí és un miracle. És el miracle de la veu i del silenci a l'altra banda. És el miracle de la ràdio. La ràdio és part de la identitat dels oients, forma part dels nostres records més viscuts, que es manifesten a través d'imatges que tots ens resulten familiars. La imatge, per exemple, de l'avi amb el transistor enganxat a l'orella. O la d'un cotxe per una carretera buida de matinada. També la d'aquelles nits d'insomni en què el silenci es fa massa feixuc. Perquè la ràdio sempre hi és. En els moments de solitud és l'única veu que no fa nosa, però també en els moments compartits. Com quan sona de fons a la cuina on esmorza tota la família. O als tallers, o a les oficines, pautant el ritme de la jornada. I és que, en el fons, la ràdio és això, companyia. Ho hem dit moltes vegades. I és cert que els temps canvien a una velocitat de vertigen. I la manera de consumir informació i entreteniment s'ha transformat per complet. Portem el món sencer atrapat dins d'un telèfon mòbil. Però, enmig de les presses, l'essència d'aquest mitjà no canvia. Per una raó molt senzilla. Com a oients, sabem que allò que escoltem és de debò, és real i és sentit. I que nosaltres també en formem part. És la màgia de la gran comunitat. Saber-nos tots part d'alguna cosa més gran. Per als que ens dediquem en aquest mitjà, aquest és el regal més gran que ens fa la ràdio. Tocar les vides de tanta i tanta gent. I aquesta temporada no ha estat una excepció. Els mesos que portem d'aquest 2026 han estat molt llargs. Han estat carregats d'una actualitat que ens ha deixat sense alè. Però aquesta marató no ens ha fet perdre mai el ritme. I és que avui, que es publica l'últim estudi general de mitjans d'aquesta temporada, ens han portat les notes i estem contents. Ara ho ampliarem, però a cop de titular, segons l'EGM, escolten cada dia Catalunya Ràdio 672.000 persones. RAC1 és líder amb 1.018.000 oients, per tant, enhorabona a RAC1. I aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio, fa la seva millor temporada des de la 2018-2019, marcada pel judici als líders de l'1 d'octubre. El Matí de Catalunya Ràdio creix respecte a l'última onada i respecte a fa un any. Aconsegueix 458.000 oients diaris. Augmenta d'audiència pràcticament a cada hora. I a més, aquest programa retalla 65.000 oients a la competència que baixa. La nostra audiència, la del matí, aporta la meitat d'audiència total a Catalunya Ràdio. De fet, tot el consum de la ràdio baixa en aquesta onada, excepte el Matí de Catalunya Ràdio, que puja, i ara ampliarem també, com dèiem, la resta de resultats, que també són bons en alguns programes també d'aquesta casa. Però que el consum general baixi és una realitat que ens ha d'ocupar a tots. I per això avui, més que mirar els altres, preferim mirar-nos a nosaltres mateixos i assumir també el compromís de continuar fent una ràdio rigorosa, exigent, útil i oberta a tothom. Estem molt contents i orgullosos de la confiança amb el matí, però també seria un error entendre-ho com una victòria particular. Si alguna cosa ens ha ensenyat aquesta casa és que els programes funcionen quan darrere hi ha una redacció forta, una emissora amb personalitat i un projecte compartit. I en això continuarem treballant. Per això voldria compartir aquesta dada també amb tota la redacció de l'emissora, perquè el que fem cada dia al matí és també fruit de la feina de molta gent. Dels serveis informatius, dels corresponsals, dels equips tècnics, dels productors, de l'equip de promocions, de digital, de programació i tantes altres persones que fan possible Catalunya Ràdio cada dia. Nosaltres, els del matí, tenim un encàrrec i un propòsit clar, que és ser útils al país i als oients. I ens hi esforcem molt cada dia. I per això demanem a tots els companys de Catalunya Ràdio que no deixin de sumar-s'hi, que no deixeu de banda el matí. El matí és de tota la ràdio i desitjo que aquestes dades serveixin també d'estímul i d'inspiració col·lectiva per recordar-nos que quan treballem amb ambició, amb exigència i sentit de servei públic, connectem amb la gent. El matí és de tothom que el vulgui fer millor, com Catalunya Ràdio és de tothom que vulgui fer-la créixer. Encomanem-nos, doncs, d'entusiasme i de passió. Només així serem imparables. Tenim també la confiança de la direcció de la corporació, de la ràdio i la més important, la dels oients. Gràcies per la feina feta i per continuar-hi creient.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui dimarts 30 de juny, al Cap de Creus, 28 graus en aquest moment, a l'Alt Empordà, Rubió, al Pallars Sobirà, 13 graus, a Margalef, al Priorat, 21 graus a hores d'ara, en un dia que es manté assolellat, amb temperatura que serà una miqueta més normal per l'època de l'any, un dia de sol, a la tarda, nuvolades a l'interior de les comarques gironines i en tot el Pirineu, amb alguns ruixats en aquesta zona, i també a l'interior de les comarques de Barcelona. En principi, seran menys forts que els d'ahir.
0: Ara són les 8:05. Catalunya Ràdio tanca la temporada amb 672.000 oients, la segona millor dada de la temporada de la història d'aquesta emissora. Els principals programes de Catalunya Ràdio que pugen en audiència i aquest programa que esteu escoltant, com dèiem, no només creix, sinó que aconsegueix tancar la millor dada d'audiència des de la temporada 2018-2019, un any marcat informativament parlant pel judici als líders del procés. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. És un context, ho deies tu ara, de baixada generalitzada del consum de ràdio. Nosaltres, però, creixem i, de fet, retallem 65.000 oients al nostre principal competidor, que és el món RAC1.
0: Insistim, la segona millor dada de la temporada de la història de Catalunya Ràdio i la millor dada d'aquest programa des de fa 7 anys. Gràcies, per tant, per la confiança. Però les bones notícies no són només pel matí de Catalunya Ràdio. També pel Catalunya Migdia, l'informatiu que lidera Òscar Fernández, que suma un total de 157.000 oients diaris. És l'informatiu més escoltat de Catalunya. Òscar Fernández, bon dia.
4: Bon dia.
0: Content o com sempre?
4: Avui content. Avui em costa trobar aigua per tirar el vi, perquè són unes dades espectaculars. Per tant, l'agraïment màxim a la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio, que està al darrere d'aquest informatiu, perquè, com saps, això de la ràdio, hi ha algú que hi posa la veu al capdavant, però al darrere hi ha molta gent que hi treballa. I, per tant, a la redacció d'informatius, els companys tècnics, doncs, agraïment, i als oients, òbviament, 157.000. És una barbaritat.
0: I tot això en un any que també ha estat convuls. Bé, cada any és el mateix. Vull dir,
4: cada IGM repassem tot el que hem fet en els últims 3 mesos i ara sí, tenim conflictes oberts, enviats especials a tot arreu, la visita del Papa, tot el context polític, la pressió, tot plegat, i això doncs dona satisfacció el fet de veure que la feina de cada dia doncs es veu recompensada amb aquestes bones dades.
0: És l'informatiu més escoltat de Catalunya i també la millor temporada des de fa 7 anys, quan hi va haver també un augment d'audiència destacadíssim pel judici del procés, que tenia un interès informatiu doncs obvi, com també va haver-hi després uns anys importants amb la pandèmia, etc. Doncs ara, en un temps en què sembla que tot és molt més espès, no?, i que no tenim tantes ganes d'escoltar segons quins temes, doncs la gent està connectada i confia en la informació.
4: Sí, sí, i això és el que ens retroalimenta, no?, per continuar fent la feina que fem, i efectivament ens il·lusiona el fet que la gent vingui a la ràdio pública a buscar la informació en aquesta època en què hi ha tanta desinformació, doncs que confien en nosaltres, en els serveis informatius de Catalunya Ràdio, doncs per estar al dia de tot el que passa al seu voltant i també a l'esfera internacional. Per tant, moltes gràcies als oients, moltes gràcies als companys. És que avui no puc anar amb aquell posat...
0: Home, paga't uns entrepans o alguna cosa.
4: Alguna cosa haurem de pagar, sí.
0: L'Òscar, que capitaneja l'informatiu, gràcies, Òscar.
4: Gràcies.
0: Més escoltat, com dèiem, del país. I el suplement... aconsegueix la millor temporada de la seva història.
3: Puja dissabte, puja diumenge. Cada dissabte escolten el Roger Escapa i companyia 456.000 persones. Cada diumenge 400.000. Enhorabona, per tant, a l'Escapa i tota la tropa del cap de setmana.
0: I enhorabona també a en Peyu. La Renaixença tanca la seva primera temporada amb 104.000 oients. Ha anat creixent des del setembre sense parar i poc abans de les 11 trucarem també a en Peyu i companyia. I també felicitem en Francesc Garriga amb la tarda.
3: Una tarda que també creix, el Garriga i companyia també aconsegueixen 126.000 oients, un augment que és del 6%.
0: I el Tot Gira també està d'enhorabona.
3: El programa esportiu dels caps de setmana creix també i en el cas dels dissabtes arriba als 174.000 oients, una pujada d'un 52%.
0: I aquesta casa també és líder en podcast.
3: Sí, concretament amb 113.000 oients que escolteu l'àmplia oferta de Catalunya Ràdio i el grup 3Cat a demanda. També creixen, per cert, les ofertes musicals d'aquest grup d'emissores. Catalunya Música puja un 7% i arriba als 34.000 oients. I Cat també puja un 31%, s'enfila fins als 40.000 oients.
0: Per tant, gràcies a tots per la confiança.

0: un altre dels temes del dia és la regularització extraordinària de migrants. Avui s'acaba el termini per presentar les sol·licituds i ja sabem que s'ha doblat la previsió del govern espanyol amb més d'un milió de peticions. A Catalunya tot apunta que les sol·licituds també seran més de les 150.000 previstes.
1: El que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
0: Així ho avançava la setmana passada el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto. Avui en tindrem més detalls. I el mateix Pedro Sánchez participa avui també en una jornada sobre migració. Sèria Forment.
2: Alguns sol·licitants estan pendents de resposta, com la Jennifer María Núñez, d'Honduras.
3: Mi solicitud fue presentada ante extranjería el 19 de mayo. Por el momento, mi expediente sigue en trámite.
2: En cas d'aprovació, cal completar l'últim pas del procés, el de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger, la TIE. Una última fase que ha saturat les comissaries de la Policia Nacional, com explica el responsable d'estrangeria de l'ICAP, Quim Claveguera.
4: No surten prou cites d'empremtes per donar entrega de targetes d'identificació d'estrangers. Les TIEs, el propi document posa que aquesta cita l'has de tenir en el termini d'un mes des que reps la resolució, amb la qual hi ha molta gent que entra en pànic.
2: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I per les dades que han transcendit fins ara, la majoria de persones que han presentat les sol·licituds són d'origen llatinoamericà. Frederic?
5: Sí, la Fundació per la Ciutadania Global, que és una de les entitats que emet certificats de vulnerabilitat, ha donat les dades d'una mostra que té. No són dades oficials, però són les dades de la mostra de 5.000 persones que han presentat la sol·licitud. El 67,5% procedeixen, com deia Ricard, de Llatinoamèrica. Bàsicament Colòmbia, Veneçuela i el Perú. El 22% venen de l'Àfrica i el 6,5% de l'Àsia. Un 60%, més de la meitat, són joves, tenen menys de 36 anys.
0: Aquesta regularització la va fer servir el Partit Popular per acusar el govern espanyol de voler ampliar el cens en benefici propi. Feijó ara ha ampliat aquesta acusació a l'anomenada Llei de Nets, que preveu donar la nacionalitat espanyola als fills i nets dels exiliats o perseguits durant la Guerra Civil.
6: No ha habido un caso en la democracia española que en un año y medio se incrementa el número de españoles en 2,5 millones a través de la nacionalización. Aquí hay una parte de ingeniería electoral.
7: Demuestran, bueno, pues su desesperación y la frustración de quien no tiene proyecto político para nuestro país y que parece ya oler una derrota electoral.
0: Així ho deia Feijó i així responia la ministra i portaveu Elma Saiz. Per cert, que Feijó escriu avui també un article al periòdico que el titula El canvi amb Catalunya.
5: Sí, bàsicament demana el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. Perquè Catalunya sigui decisiva, diu el líder del Partit Popular que, textualment, tan important és mirar cap endavant com constatar que el camí dels últims governs autonòmics ha estat un gran error. En aquest sentit, Feijó diu que l'asfíxia identitària i la pressió burocràtica i la pressió impositiva han deixat Catalunya en el que ell qualifica de decadència progressiva. Perquè amb això, per canviar això, diu Feijó, el PP no necessita mutar els seus principis, sinó simplement, diu, aplicar-los.
0: Tot plegat mentre el llistat de casos judicials que envolten el PSOE s'ha ampliat a les últimes hores amb el cas Leire. L'Audiència Nacional ha imputat la presidenta de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, la SEPI, per suposades irregularitats en les ajudes durant la pandèmia. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Què tal, bon dia? És una branca menys coneguda del cas que investiga també el jutge Pedrat i que posa el focus en les maniobres de Leire 10 i empresaris per influir en operacions de la SEPI, el braç inversor de l'Estat, a canvi de comissions. El jutge ha donat un impuls a aquesta línia, ha imputat la presidenta de l'entitat, Belén Gualda, i també 24 empresaris i càrrecs públics. La Fiscalia Anticorrupció parla d'un patró d'actuació reiterat, coordinat i estructurat per influir i aconseguir ajudes públiques i rescats. La Moncloa manté la confiança en Belén Gualda, diu que la seva tasca és impecable i que a la interlocutòria del jutge no hi ha res que la comprometi. Afirma també que ha salvat milers de llocs de feina. A la causa també està investigat el que fou el seu predecessor, Vicente Fernández.
0: I en aquest context, avui surt a la venda La caída, que és aquest llibre escrit per l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, que no rebat les acusacions, però sí que diu que el relat mediàtic ha pesat més que els fets.
5: Assegura que en la seva declaració davant del Suprem, les seves explicacions simplement no interessaven. Així ho diu Santos Cerdán en aquest llibre. L'exsecretari d'organització del PSOE vincula la seva caiguda a la feina política feta prèviament. Diu textualment: en política, quan incomodes, deixes de ser útil. Et converteixes en un problema. I els problemes, diu Santos Cerdán en aquest llibre, no es gestionen, s'eliminen.

0: declarar que l'havia avisat dels desbordaments.
1: Així segueix el calendari polític o judicial, mentre que, com dèiem abans, el Partit Popular insisteix que aquesta legislatura ja s'hauria exhaurit. El govern espanyol, però, ha presentat el segon decret de mesures anticrisi, entre altres coses, per argumentar que encara té corda. En concret, ha prorrogat les ajudes a la gasolina i al gasoil. I sobre aquesta mesura i d'altres que s'han adoptat, comentari que afegim ara de la periodista del País, Milagros Pérez Oliva.
2: El PSOE vol demostrar que, malgrat l'assetjament judicial i la inestabilitat parlamentària que pateix, la coalició progressista pot governar i aplicar la seva agenda social. Però el gest més important va ser l'anunci d'un nou paquet de mesures sobre l'habitatge que inclou un nou decret de pròrroga dels lloguers. El govern creu que la nova proposta conté concessions suficients a Junts com perquè aquesta vegada pugui votar a favor. Però a aquestes alçades, res no és mai segur amb Junts. Ja hem vist que pot desdir-se amb molta facilitat.
1: I si la Milagros Pérez Oliva parla de Junts, també està notícia Bildu. Arnaldo Otegi ha obert la porta a governar amb el PNV i el PSOE a Euskadi per crear el que ha qualificat de mur antifeixista.
3: I és un orgullo que nosotros y nosotras seamos capaces en este momento histórico de plantear gobiernos de amplio espectro con todo el mundo, salvo los sectarios y los autoritarios.
1: I encara una cosa més, el periòdico avança que el govern es reuneix avui amb el Ministeri d'Hisenda per abordar el nou finançament. Segons diu la consellera Alicia Romero, mantindrà una reunió a Barcelona amb representants del Ministeri. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
4: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
5: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 8 i 17, repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marta Viana, Francesc Soler, Marc Corado, Lara García i Margarita Flores del Campo. Bon dia.
9: Bon dia.
1: Una bona notícia, va, per començar. Ja s'ha resolt l'avaria que va deixar milers d'abonats sense llum diversos barris de Barcelona.
10: Fins a 12.000 abonats es van quedar sense llum a Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi i Horta Guinardó per una avaria en una subestació elèctrica a Collblanc. Alguns dels abonats han estat hores sense electricitat, per tant, sense ventiladors ni aire condicionat. Protecció Civil afirma que tot s'ha arreglat a les 5 de la matinada.
1: I aquesta no ha estat l'única avaria de les últimes hores.
10: No, perquè la matinada passa d'un altre incendi en una subestació elèctrica de l'Hospitalet també va deixar sense servei 87.000 cases.
1: I una altra notícia de la nit. Un home que ferit a la mina en un tiroteig.
10: Sí, els Mossos han anat a la zona, alertats pels veïns, i han trobat casquets de bala. Alhora, un home va anar amb ferides de bala a un centre mèdic del barri.
1: Avui en parlem al matí de Catalunya Ràdio amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ens acompanyarà d'aquí uns minuts. I tornant al jutge dels tribunals, avui la terapeuta de Jonathan Andic declara avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
11: La jutge va demanar que s'investigués la seva possible influència en la causa. Tot bé de la mala relació entre pare i fill. La terapeuta, que treballava amb tots dos, hauria intercedit en favor del fill. Segons La Vanguardia, va ser força insistent perquè Isaac Andic li cedís fins a 40 milions perquè el fill pogués emprendre un projecte al marge del negoci tèxtil. Fins i tot el va arribar a amenaçar, diu, d'abandonar les sessions que compartia amb tots dos si no ho feia.
1: Avui també estan citats la germana de la psicoanalista, també la parella d'Isaac Andic i un excursionista.
11: Divendres declaren les germanes de Jonathan i un altre psiquiatre.
1: I ho llegim al País. La Universitat Complutense va suspendre un any Juan Carlos Monedero per assetjar alumnes.
11: La decisió arriba després que ara fa un any una estudiant el denunciés a la universitat. L'exfundador de Podem ha complert 6 mesos de sanció. El cas va arribar a la fiscalia, que va arxivar-ho a no veure-hi delicte.
1: I és notícia de fa uns minuts. El govern espanyol ha confirmat que hi ha un 18è espanyol que ha mort al terratrèmol de Veneçuela. També aquesta nit hem sabut que el govern veneçolà calcula 1.700 persones que han mort i més de 50.000 que continuen desaparegudes. Enviat especial a Veneçuela, Joan Biosca.
9: Les xifres oficials parlen de més de 430 edificis ensorrats a la zona del litoral del Carib de la Guaira, municipis com

0: Cat i a la Mar, d'idíliques platges de sorra fina, aigua turquesa i palmeres, ciutat d'estiuets i caps de setmana han quedat devastats i els seus veïns ho han perdut gairebé tot, la majoria d'ells. I els qui s'han salvat han perdut també casa i feina. Una zona animada de famílies i apartaments d'esbarjo convertida en un cementiri i molta desolació. Escoltem a John D. Ruiz, veïna damnificada de Cat i a la Mar, i també a Adrián Escobar, que és voluntari.
1: Ahorita nosotros no viene una epidemia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ayudar a las personas que estamos acá, eso es lo que nosotros queremos saber.
2: Sí, es muy difícil. La única manera que sobreviva alguien es que esté en un espacio realmente abierto o que hayan quedado que si en una cocina, algo donde tengan algo que tomar, que comer.
0: Des de Cat i a la Mar, Venezuela, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Ja fa gairebé una setmana del terratrèmol i la bona notícia és que els transports es van recuperant, per cert. A la companyia que reprendrà avui les rutes entre Venezuela i Espanya és l'aerolínia Plus Ultra.
4: La companyia, al centre del cas Zapatero, on s'investiga si l'expresident del govern espanyol va intercedir perquè la Moncloa rescatés aquesta aerolínia durant la pandèmia. Continua prestant servei i, com dèiem, avui reprèn els vols amb Espanya.
3: Doncs ja que tornem a parlar de judicis i de la pandèmia, finalment és avui quan comença el judici per la vacunació de policies.
4: Els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, s'asseuen al banc dels acusats per l'endarreriment en la vacunació contra la Covid d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil. Quatre sindicats policials exerceixen d'acusació popular.
3: I alerta, perquè avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda.
5: Avui acaba la campanya per tots els canals, per internet, per telèfon i per via presencial. L'agència tributària calcula recaptar 24.628 milions d'euros, un increment del 18,4% respecte a l'any anterior. En canvi, l'import a retornar als contribuents es redueix un 3,2%.
3: I també avui Hisenda publicarà el llistat de morosos.
5: Són les persones que al tancament del 2025 devien més de 600.000 euros. El 2024 en aquesta llista hi havia noms com Isabel Pantoja, Bertín Osborne o Arda Turán.
3: I és notícia també de la nit. El ien japonès ha caigut al seu nivell més baix enfront del dòlar en gairebé 4 dècades.
5: Segons els analistes, tot respon al neguit dels inversors pels efectes econòmics de la guerra a l'Iran i les mesures de les autoritats japoneses per controlar la inflació.
3: I parlant de diners, atenció al nou Grand Theft Auto. La sisena edició del videojoc, que es llançarà el 19 de novembre, podria vendre 30 milions de còpies només els primers dies.
5: Sí, els analistes vaticinen que superaran les xifres de l'última entrega de llançada fa més de 13 anys i també preveuen absentisme escolar i laboral el dia del seu llançament. Albert García és col·laborador de Generació Digital en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: Sí, sí, sí, segur que molta gent potser s'inventa alguna cosa per estar provant el videojoc. És que hi ha molta gent que té moltes ganes de jugar-lo. Això no és secret, és un joc molt esperat, és una obra de ficció potentíssima, i jo crec que efectivament serà el videojoc amb el millor llançament de la història, no ho dubto, estic segur.
3: I avui hem de tenir una altra reunió entre els Estats Units i l'Iran.
7: Trump l'ha anunciada per avui mateix a Doha, Qatar, liderada pels seus enviats especials, Steve Witkoff i Jared Kushner, tot i que l'Iran assegura que de moment no hi ha cap trobada. L'agenda, les converses entre els dos països continuen pivotant sobre la navegació per l'estret d'Hormuz, que l'Iran vol continuar controlant.
3: I a Alemanya, 6 morts en un tiroteig en un centre d'acollida. Berlín, Jordi Regàs.
8: 4 dones i 2 homes, tots ells treballadors d'un centre d'acollida per a mares solteres, han mort aquest dilluns en un tiroteig al nord-oest d'Alemanya, a la ciutat d'Stade, prop d'Hamburg. La motivació de l'assassinat ha estat estrictament familiar, tal com ha remarcat Katrin Schwoll, directora de la policia de Lüneburg.
9: L'autor del tiroteig tenia avui, juntament amb moltes de les víctimes, una trobada per parlar de la custòdia futura de la seva filla de 3 mesos, que es trobava en aquell moment al centre d'acollida amb la seva mare.
8: L'home de 45 anys i antecedents policials per amenaces ha fugit en cotxe, però la policia l'ha pogut detenir poc després. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I a Mònaco, un oligarca ucraïnès i 2 familiars seus han quedat ferits en una explosió d'un paquet bomba.
7: Segons la investigació, l'artefacte era dins d'una bossa al vestíbul de l'edifici de 6 plantes on residia l'oligarca. Les càmeres de seguretat han captat un home deixant l'artefacte abans de fugir. És la primera vegada que es registra un atac d'aquestes característiques al Principat. El príncep Albert ha condemnat el que ha qualificat de crim odiós.
3: I màxima atenció a Sud-àfrica, perquè avui venç el termini que grups antiimmigració han fixat perquè les persones en situació irregular marxin del país.
7: Milers de grans de països com Malawi, Ghana, Uganda i Kènia ja han marxat de Sud-àfrica per por de la possible onada de violència xenòfoba que es pugui desfermar a partir d'ara. El govern de Pretòria ha preparat per avui un gran desplegament de forces de seguretat amb l'objectiu de mantenir l'ordre públic i evitar una cacera d'estrangers.
3: I a Barcelona ja està en marxa el Festival Grec.
10: Unter Haifisch, der hat seine...
5: Avui s'estrena La Truita al Teatre Poliorama, el nou muntatge de Ferran Utzeta amb Emma Vilarassau i Jordi Boixaderas entre el repartiment. Ahir es va fer la inauguració amb una nova versió de l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht amb Nau Albet, Míriam Mucles i Eduard Farelo també entre el repartiment.
3: Marta Vives.
10: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del Grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht amb mirada de Marta Pazos té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit d'estrena no hi han faltat les reivindicacions polítiques. El dia que fan acte de presència amb un Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos.
11: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena, el oficio de las personas que están en lo visible y las que estamos en lo invisible también. Y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía sigue en pie y siga congregando.
10: El Grec ja ha aixecat el taló amb aquest clàssic del cabaret més canalla, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de Corbai. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I dos apunts de música. El primer, hem de parlar de Fito i Fitipaldis.

0: a les 12 es posen a la venda les entrades per la gira de teatres que farà a Barcelona. Recordem que actuarà els dies 11 i 12 de febrer al Gran Teatre del Liceu i al desembre al Palau Firal i Congressos de Tarragona.
1: I avui, després d'aquest concert, també tindrem el Poble Espanyol doble concert.
0: Amb los Manolos i Gypsy Kings, el concert és avui a 8:45 del vespre i encara queden algunes entrades.
1: Són les 8:26. Sangria.

0: Gràcies.
1: Per què, mama?
0: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
1: Gràcies a tu.
2: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
3: 150 anys movent-nos per tu.
4: Coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
5: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
6: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietor. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
7: Troba el teu lloc amb Parklink.

0: I pel que fa als esports, Montserrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Eliminació al Mundial de la 4 vegades campiona Alemanya i també dels Països Baixos de Koeman, que no seran els vuitens de final.
1: El partit Països Baixos-Marroc ha acabat gairebé a les 6 del matí amb empat a 1 després del partit i la pròrroga. I a la tanda de penals un despropòsit amb barrades dels dos equips. El porter neerlandès que li passa una pilota per sota les cames i al final el Marroc s'ha imposat per 2 llançaments a 3. El Marroc jugarà amb vuitens contra el Canadà. Hores abans, sorpresa per l'eliminació d'Alemanya, també després d'empatar un contra el Paraguai i caure als penals. L'heroi ha estat el porter paraguaià Orlando Gil, amb dues aturades.
2: Sí, obviamente, analizar a cada jugador, cada aspecto, cada detalle, y gracias a Dios pude tapar dos penales, que fue fundamental para la clasificación.
1: És la primera vegada que Alemanya queda eliminada en un Mundial als penals. Amb patiment, però el Brasil ja és als vuitens de final. L'equip d'Ancelotti ha remuntat contra el Japó 2-1. Gol al temps afegit. I avui a les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11 de la nit, França, Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador.
0: Lewandowski ja no és jugador del Barça.
1: Ha fitxat pel Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana de Futbol fins al 2028. El club blaugrana confia a fer oficial ben aviat la marxa d'Enxufat i el Mònaco de forma definitiva. Enzo Maresca, substitut de Guardiola al City, i 55 milions d'euros de l'empresa de Pau Gasol per la Lliga Femenina de Futbol.
0: I avui a Wimbledon debuta Paula Badosa.
1: La begurenca debuta contra la nord-americana Emma Navarro i un retorn il·lustre. 4 anys després de retirar-se, Serena Williams torna a les pistes amb 44 anys.
0: Són 9:15.
3: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
4: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: I al matí arrenca pendent de... La declaració de la terapeuta de Jonathan Andic, avui davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango. Redacció, Pol Foradada.
6: A 9:45, d'aquí una hora arrenca aquesta declaració, la jutge va demanar que s'investigués la seva possible influència en la causa, que hauria intercedit en favor del fill. Segons explica avui La Vanguardia, va ser força insistent perquè Isaac Andic cedís fins a 40 milions d'euros perquè el seu fill Jonathan pogués emprendre projectes al marge del negoci tèxtil. Fins i tot el va arribar amenaçar de deixar-lo de fer de terapeuta.
0: I avui que acaba el procés de regularització d'immigrants, Pedro Sánchez intervindrà en una jornada sobre migració. Se sabran les dades definitives. Mentrestant, a Madrid, la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, torna als jutjats. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia, sí, ho farà com a testimoni en el cas contra Miguel Ángel Rodríguez, el cap de gabinet de la presidenta madrilenya. Un jutjat investiga la mà dreta d'Ayuso per revelar secrets, bàsicament per difondre dades de periodistes del País en un xat. Els periodistes eren a la zona on viu la presidenta fent un reportatge sobre l'àtic. El cap de el gabinet diu que els va poder identificar a través d'una fotografia que li havia enviat precisament González Amador, que havia estat alertat, diuen, per un veí enfadat.
0: I avui també és dia de vaga a Correus. S'aturen per denunciar que els obliguen a oferir més serveis sense reforçar la plantilla. Tarragona, Jordi Barranca, bon dia.
8: Bon dia, sí, una aturada que convoquen Comissions Obreres i el CSIC per denunciar aquest deteriorament de les condicions laborals mentre l'empresa Correus augmenta la càrrega de feina de la plantilla. Per tot plegat, reclamen més personal, més mitjans i eines i obrir també un procés de negociació sobre com han de ser les oficines al futur, entre d'altres demandes. Algunes de les oficines aquí a la demarcació amb més problemes pels sindicats són a Tarragona, al Vendrell, al Baix Penedès, a Reus, al Baix Camp i a Tortosa, al Baix Ebre.
0: I pel que fa a la mobilitat d'aquest matí, Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia. Pel que fa a Rodalies, a l'R2 Sud hi ha retards d'un quart d'hora de mitjana. Mentrestant, a l'R16 hi ha 25 minuts de demora en el tren que va de Tortosa a Barcelona. A l'R15, un quart d'hora de retard en el que va de Lleida a Barcelona. I a l'R11, la línia que uneix Barcelona i Portbou, endarreriments de 10 minuts. D'altra banda, l'Avant, que va de Barcelona a Figueres, porta un retard de 20 minuts.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia.
0: Punts vermells.
10: Mira, a aquesta hora, a la C25, a Manresa, per un accident, a precaució perquè només hi ha un carril obert, direcció cap a aquesta localitat. L'antitud amb aturades també a la B20, a Santa Coloma, i a la B23, a Esplugues d'entrada a Barcelona i en diversos trams de la Ronda, sobretot en sentit Llobregat.
0: I punts taronja?
10: Encara molta lentitud. Direcció Barcelona, l'A2, des de Pallejà, la B23, des del Papiol, C31 a Badalona i la C58 a Montcada, en aquest cas en tots dos sentits de la marxa.
0: Avui els diaris recullen un dia més en portada del terratrèmol a Venezuela i l'última rèplica també d'ahir, un dia en què el periòdico publica un article d'Alberto Núñez Feijó. El president del Partit Popular diu que si arriba a la Moncloa no tractarà els catalans com a moneda de canvi. La Vanguardia publica un article, en canvi, en què diu que l'expresident de la Generalitat, José Montilla, pels 20 anys de l'Estatut, on lamenta que l'aniversari hagi passat desapercebut. De seguida parlarem del llibre de Santo Cerdán també, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
11: Doncs parlarem amb Josep Lluís Trapero, director general de la policia, també del cas Antic i les declaracions previstes per avui. Ho farem amb Maica Navarro. A un quart d'11 entrevistarem dos magistrats, Josep Maria Macías del Constitucional i Sebastián Moralo del Suprem, tots dos de Badia del Vallès. A les 11, Teràpia Boomer amb Sergi Pàmies, avui, que és el Dia Internacional de les Xarxes Socials.
0: Avui ho comentarem a l'Àgora del matí amb Vicenç Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
12: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: Tomàs Molina, què tal? Bon dia, bona hora.
13: Molt bon dia.
0: Quin temps ens espera per avui?
13: Doncs de mica en mica avui ja comença a notar-se això que deien de la normalització de les temperatures. Avui és que tornarà a ser un dia assolellat en conjunt, amb nuvolades a la tarda, un altre cop amb ruixats al Pirineu, especialment a l'interior de les comarques de Girona. Podria fer també algun ruixat en algun punt de l'interior de les comarques barcelonines. Localment podrien ser intenses, però menys que no pas les d'ahir. I ja ho diem, els propers dies, sobretot dijous, la temperatura quedarà normalitzada per l'època de l'any.
14: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
15: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
16: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir dilluns l'Enigmàrius feia tros de terra petit que et dona fortuna. I la resposta era sort. Avui dimarts, un Enigmàrius numèric, sense punts, però amb premi. La xifra que germana els gats i les gotes, de 6 lletres. La xifra que germana els gats i les gotes, 6 lletres.
15: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
18: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
15: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
19: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
20: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
21: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: Tinto de verano, Don Simón.
23: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
22: I ara, tasta el blanco de verano, Don Simón.
24: Perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
25: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP. Però després arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
26: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust.
1: la capacitat de veure on els ulls no arriben, el que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
2: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
3: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
4: Està molt atent a tot el que li envolta. En algun moment haurà de fer les meves orelles.
5: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
6: Cita bestial amb Candela Figueres. Dimecres a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
26: Ha fet de la provocació la seva bandera.
27: L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
26: I de l'ambició, el seu motor.
27: Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
26: Va desafiar les normes.
27: La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
26: I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa. Amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
28: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
29: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio amb els periodistes Anna Grau i Vicent Sánchez, amb la periodista del periòdico Sara González i amb el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
29: Doncs última setmana de temporada, no podem parlar d'altra cosa de les vacances. La Sara ens ha confessat que anirà petant algun moment a una granja, un pla de vacances que el Vicent no s'hi veu gaire.
30: Per què? A mi m'encanta tot això, però que ho fas a Heidi. I després que m'ho expliqui.
31: Doncs jo, veure't, ni una vaca, penso que seria superinteressant.
0: La Casa de la Pradera torna a Netflix, Vicent, i per aquest estiu pots... No ho miris així.
30: Quan la feien, era... Mira, a mi m'encantaven els cowboys, el Far West, tot això quan era petit. Quan feien la Casa de la Pradera, me n'anava de l'habitació.
0: Ah, sí, no?
30: El meu primer signe de rebel·lia.
0: Que curiós, no?
30: Home, jo era una xorrada, però ets...
31: Una xorrada.
0: Tu t'agradava, Anna, no?
30: No, no era tampoc tan gran. No,
31: a mi m'agradava la Laura Ingalls.
30: Laura Ingalls, anda.
31: Sí, la Laura Ingalls, que era una mica així com jo, no?
0: Exacte. Igual. Bé, la sèrie segur que miraríeu és la que algun dia algú farà sobre Santo Cerdán. Avui publica llibre, es diu La caïda, on no rebat les acusacions, però sí que diu que el relat mediàtic ha pesat més que els fets. Vincula la seva caiguda a la feina política feta prèviament, perquè assegura que en política, quan incomodes, deixes de ser útil i et converteixes en un problema, i els problemes, diu, s'eliminen. Anem a analitzar el que diu en aquest llibre de La caïda. Maiol Roger, què tal? Bon dia.
32: Bon dia.
0: Un Santo Cerdán que diu que la seva tasca política ha molestat.
32: Sí, esperem que la sèrie sigui bastant millor que el llibre. Diu Santo Cerdán que les negociacions d'investidura amb Junts van marcar un abans i un després de la seva vida, que tot va canviar quan es va fer la fotografia amb Carles Puigdemont a Brussel·les i que va passar a ser conegut per l'opinió pública i això va canviar-ho tot. I sobre les investigacions que pesen sobre ell, diu, és clar que algú movia els fils perquè no tornés a ser el número 3 del partit i recorda que una de les primeres publicacions que l'associava a una trama corrupta va sortir just abans que fos reelegit secretari d'organització del PSOE, al desembre del 2024.
0: I què en diu en aquest cas l'informe de l'UCO de la Guàrdia Civil que l'assenyalava com el gestor de les comissions en obra pública per Ábalos i Koldo?
32: Sí, no hem de pensar que es dedica el llibre a rebatre totes les acusacions al detall. Senzillament diu que l'informe no té sentit, que els àudios no són converses seves i assegura, això sí, que ningú al partit li va demanar la dimissió, sinó que va marxar perquè era l'única manera de defensar-lo. També critica el PSOE per abandonar-lo, que l'advocat del partit li va dir que no podia representar-lo i que s'havia de buscar la seva defensa. Escriu literalment, en el moment més delicat de la meva vida i en qüestió d'hores em vaig quedar sense cobertura legal, sense suport polític, sense recursos, abandonat i apallissat. Em vaig trobar sol.
0: I del seu ingrés a la presó, què diu?
32: Doncs que va ser un cop fort, que no és una decisió que s'expliqui en termes jurídics, sinó dins d'una dinàmica que anava més enllà, i diu textualment, perquè quan entens el moment deixes de preguntar-te només pels arguments, comences a preguntar-te per l'entorn que fa possible aquesta decisió. Hem de pensar que tot el llibre és com una mena de defensa, com de reivindicació d'un lawfare, no cita la paraula lawfare, però d'un cas que diu que ha sigut més mediàtic que jurídic, que ell l'han condemnat als mitjans, i és com una mena de manual per rebatre tot el relat que s'ha fet contra ell als mitjans, perquè diu, si ho hagués sabut abans, hauria actuat d'una altra manera.
0: Per tant, és d'aquests llibres que va bé per falcar les portes de casa, perquè tampoc aporta gran cosa, no, Sara?
33: Sí, a veure, ell intenta marcar el relat públic, no? Però al final l'existència d'indicis de possibles conductes irregulars no desapareix perquè hi hagi una dimensió política de la investigació, que és probable que hi sigui. És veritat que hem vist com els dos grans interlocutors que hi ha hagut amb Carles Puigdemont, Santos Cerdán i José Luis Rodríguez Zapatero...
0: Quan han sortit a la fotografia, han viscut un procés judicial, sí.
33: Pocs mesos després, doncs, han vist com hi ha causes judicials que recauen sobre ells. Quin és el problema, al final, no? Que la persecució política i la culpabilitat respecte a determinades actuacions no són mútuament excloents. Per tant, una cosa pot existir i pot conviure amb l'altra. El problema és no només que et persegueixin políticament, el problema és que quan et persegueixin políticament hi hagi prou elements com per obrir causes judicials a la teva contra. Perquè és veritat que en el passat hi ha un llarg historial de persones que jo crec que han patit una persecució política, però que després aquests casos han acabat quedant en res perquè no hi havia cap element, no?, que sustentés una condemna o una sentència que fos ferma i que fos demostrable als fets, no? Per tant, aquest llibre, és veritat que ell diu que és víctima d'una persecució política, però és veritat que falta el fet de respondre una a una a les acusacions detallades i a les gravacions. Ell diu que no reconeix les gravacions. És una fórmula molt curiosa, no? Perquè si tu et posen davant de la taula o sobre de la taula unes gravacions on no ets tu, tu dius directament, no sóc jo. Aquests àudios són fabricats, aquests àudios són manipulats amb intel·ligència artificial, però clar, la fórmula de no em reconec és molt estranya i és, crec, poc clara.
0: Anna.
7: Home, jo estic totalment d'acord amb el que diu la Sara i afegiria, vull dir, a veure, en aquesta mena de llibres, jo me'n recordo, per exemple, quan va sortir el llibre d'en Roldán, en el que vaig participar d'alguna manera, el va escriure el Fernando Sánchez Dragó, jo el vaig ajudar, vaig acompanyar a investigar, a entrevistar el Roldán diverses vegades, i aquest llibre va ser un gran fracàs editorial, perquè, és clar, diguem-ne, els uns esperaven que el Roldán tirés de la manta, el Roldán l'únic que volia era, diguem-ne, rehabilitar-se ell una mica, en la línia, doncs, de que això que fan Santos Cerdán, però que arriba un moment, doncs, que és clar que o ets culpable o no ets culpable, no? I en aquest cas, home, sí que és veritat que jo en aquest país el tema de la persecució política ho faria al revés, diguem-ne, més aviat fa la impressió de que hi ha una sèrie de gent que considera que pot comptar amb uns marges d'impunitat, precisament perquè hi ha coses que no es persegueixen per raons polítiques, de cop gira la truita i evidentment això pot canviar, i un exemple clar seria el cas, doncs, de la família Pujol, però és clar, no hauríem de perdre de vista els fets objectius, i aquí els fets objectius, tot i que en Santos Cerdán jo diria que entra en una categoria potencialment o presumptament delictiva diferent dels Coldos, els Ábalos. Aquest sí que seria més una persona que pot haver estat vinculada a pràctiques irregulars, més que aquesta cosa tan lletja, tan torrentiana de que hem vist amb altres persones, però no deixen de ser delicte, i en el cas del Zapatero hem vist, vull dir, a veure, no crec que fos en Puigdemont que li regalés les joies aquelles famoses. Llavors, és clar, jo entenc humanament l'impuls d'explicar-te de tal, però, per exemple, tot això que diu de... si diu que va dimitir i va plegar del PSOE, llavors tampoc li hauria d'estranyar que l'advocat del PSOE no el representi, no? Vull dir, és que tot plegat és com un... és com una ploramicada que no s'acaba d'entendre, sincerament. Però... per falcar la porta sí, com deies tu, però...
8: Sí, jo estant d'acord amb el que heu comentat totes dues, sí que m'agradaria posar el focus amb el tema, diguem, perquè tu, Anna, deies, els fets objectius són els fets objectius. Bé, els fets objectius en aquests moments, des d'un punt de vista processal, ja es veurà tot això com anirà, però deia també la Sara, diu que no es reconeix a les gravacions. Bé, ella ha presentat en els jutjats una pericial que diu que això ha estat manipulat. Una de les grans acusacions pels quals va anar sis mesos a la presó és que el jutge que li va enviar a la presó deia que havia cobrat comissions d'operacions que ell deduïa que eren de 5 milions d'euros, però tot això han passat 11 mesos, encara estem tots pendents de la pericial que havia de presentar la Guàrdia Civil sobre el seu patrimoni personal i no l'ha presentat. Per tant, jo no sé com acabarà tot això, òbviament no posaria ni un dit al foc per ningú i menys encara per en Santos Cerdán, però el que sabem és que els fets objectius a dia d'avui estan molt lluny de la veritat processal que és una sentència. I per tant, doncs, jo crec que com a mínim el valor de la presumpció d'innocència, que ell és lògic que el reivindiqui en coherència amb la seva estratègia judicial en què nega uns fets que estan molt lluny de ser acreditats, perquè, insisteixo, ell ha dit que, que ha estat manipulat, ha presentat les gravacions, ha presentat una pericial, i aquesta patrimonial no arriba, no? Per tant, dit això, això només per complementar el que heu comentat, perquè jo estic completament d'acord. És un llibre que jo encara no he llegit, que òbviament llegiré, i que és simplement justificatiu. Però sí que em sembla interessant, en aquest marc de la presumpció d'innocència, paradoxalment, respecte al Partit Socialista, perquè el Partit Socialista el va deixar caure, que per mi és el més frapant de tota la història.
7: Sí, totalment d'acord, perquè admetent que tens raó que els indicis, els indicis de criminalitat també són molt més forts contra en Zapatero, i en Zapatero, de moment, ni que sí, amb la boca petita, se li manté el suport. En canvi, aquest home, diguem-ne, va passar de la Secretaria d'Organització al racó de pensar.
8: Després d'un informe de la UCO, després d'un simple informe de la UCO, que és estrany. Llavors, jo crec que això va més dirigit també en aquí, no? Dir, ostres, aquest partit al que li he dedicat la vida m'ha tractat fatal, de manera que jo crec que té a veure amb aquests càlculs del Pedro Sánchez, que és un calculador increïble, i que va dir, bueno, això per mi és un passiu, fora.
33: La necessitat de fer un tallafocs en aquell moment.
8: Efectivament.
33: La qüestió és que el llibre, tampoc Santos Cerdán entra en què li va dir Pedro Sánchez i què no.
8: Clar, però es pot llegir des d'una perspectiva, insisteixo que jo encara no me l'he llegit, des d'una perspectiva de dir,
33: no és només
8: una crítica a la UCO, al procediment, sinó sobretot a la meva família política, que davant d'un informe de la UCO em tira els gossos com si fos un apestat, no? que s'hi ha convertit, naturalment.
30: Està sota investigació judicial encara, per tant, el llibre no pot ser tan sincer com caldria esperar d'un llibre que despertarà una certa o una gran curiositat.
9: Però entenc que és un llibre, ja ho diu, per contrarrelatar.
30: És autodefensa,
9: per marcar un relat diferent, ja
30: però
9: està.
30: Però malgrat tot, si hi ha advocats que en té, els advocats sempre diuen a una persona que està sota investigació que vigila molt el que diu, perquè qualsevol cosa després se li pot girar en contra. I per tant és lògic. Jo aquests llibres me'ls miro moltes vegades, també els llisc, però no entenc la persistència de les editorials que es pensen que faran un gran negoci.
7: Però això és autoritat per Amazon.
30: Sí que entenc la no persistència de les editorials, perquè, clar, és que no funcionen, no solen funcionar.
7: Sí, però Planeta es va estrellar amb el llibre del Roldán.
9: Clar, és que qui compra aquest llibre?
7: Periodistes. La mare del Santos
9: Cerdán.
33: Periodistes ens l'enviaran.
30: Sí, doncs bueno, si
9: el periodista... El que vol és que el relat arribi, per tant.
30: D'acord, doncs aleshores el poc que li queda ho ha dedicat a autoeditar-se un llibre, però normalment les editorials, quan ho fan, jo crec que no l'han... Cada vegada que hi ha alguna persona que arriba a editorial i que pensa coses, sempre pensa en un llibre d'una... perquè això ho feia Planeta al principi i funcionava. I després va deixar de funcionar perquè la gent no se'ls creu. I perquè són llibres de part que la meitat de les vegades no tenen massa sentit. Dit això, a mi em sembla molt bé que hi acumula... I sobretot, és allò que heu dit, em sembla molt bé que hi carregui contra el seu partit. Perquè això sí que ho veiem molt sovint, no? Els partits, per molt que proclamen la presumpció d'innocència, quan tenen un càrrec que està empastifat de la manera que tenen davant de l'opinió pública de netejar-se, és fer fora el càrrec i fer la vida impossible per passiva, no per activa. I això també em sembla bé.
9: Sí, però això no és proporcional. És a dir, el marit d'Isabel Díaz Ayuso, que avui té un judici, per cert, no hi ha aquest acarnissament que hi ha hagut tan clar. És a dir...
30: Bueno, jo crec que hi ha una part de l'opinió pública, i em mira, atenció, eh? Primera, jo crec que tota l'opinió pública no condemna excessivament la corrupció. I sí, crec que hi ha una part de l'opinió pública, que sol coincidir amb la gent que vota opcions més de dreta, que ja la dona per feta i que no es disgusta amb això. És a dir, hi ha una part de l'opinió pública que pensa allò que hem sentit moltes vegades, si tu pogueres fer-ho, ho faries o no? I pensa, sí, jo ho faria. I això té que veure, ens agrada o no ens agrada, perquè a mi m'agradaria que tant a la dreta com a l'esquerra hi hagués gent honesta, però en la part més brava de la dreta hi ha una gent que diu sí, què passa? I encara passa poc perquè el sistema no sé què. I per tant crec que hi ha una gent que per molt que diguen això, i després hi ha una altra cosa, la parella d'aquest senyor és com és, Ella diu, jo soc Genoveva de Brabante, Joana d'Arc en la foguera, el que faça falta aquí, a mi que em vinguen d'un en un, o de dos en dos, o de tres en tres que me'ls menge. I, per tant, tot això encara de vegades li fa més favor, per dir-ho així, que no li causa més problemes.
33: És una qüestió sobre això que deies, dels altaveus o la gravetat que se li dona a uns casos o a uns altres. És una qüestió de contrapesos. Quin pes té en aquests moments cert braç polític, judicial i mediàtic a nivell estatal? Quines són les històries o quina és l'agenda mediàtica que predomina més en aquests moments arreu de l'Estat? Es parla més de Sánchez, de Zapatero, del cas Leire, del cas Ábalos, del cas Santos Cerdán?
9: Absolutament.
33: O es parla de l'evasiva fiscal? No,
9: avui el titular té el cas
33: de la parella
9: avui,
33: de la senyora Ayuso.
9: La parella d'Ayuso que declara com a testimoni, recordem, perquè la jutgessa investiga sí. Si Miguel Ángel Rodríguez, cap de gabinet d'Ayuso, va fer públiques dades de periodistes. I després hi ha la Dana, també, avui, que torna a compareixer com a testimoni el president de la Diputació de València.
33: I tenim el cas Kitchen i tenim el cas Montoro encara
9: en el cas
30: de la Dana.
9: Però és que avui hi ha Kitchen, parella d'Ayuso i Dana.
30: En el cas de la Dana, els mitjans de comunicació sí que s'hi van abocar.
9: Sí?
30: Perquè allò era absolutament indefensable. I en els altres casos, no, pues, diguem-ho més clarament...
9: No ho estem seguint minut a minut a la resta de mitjans, no, que no afecten
30: no,
9: el País Valencià.
30: No, perquè la Dana ja ha passat.
33: I crec que l'ecosistema...
30: I a més no ho va fer a Catalunya, en el cas
33: crec que l'ecosistema informatiu crec que és diferent, substancialment diferent a Catalunya que la resta de l'Estat. Però ens hem de posar en el lloc d'una persona que visqui a Extremadura o que visqui a Castella-La Manxa, quan engega la ràdio o quan llegeix els diaris, quin és l'allau d'informacions majoritari que té sobre la taula i en quin sentit?
30: El 80% de mitjans que hi ha fora de Catalunya estan a favor del PP descaradament, el 80%. I del 20% que no ho estan, davant d'un cas com aquest, normalment no en fan bandera positiva. Com puga passar amb el nòvio de la senyora Ayuso. No, senzillament se n'aparten, se n'hi veixen, o fins i tot també ajuden els altres.
33: Però, bueno, i no només això, sinó que a més això es dona en un context en què hi ha una part de la dreta i de l'extrema dreta que fomenten el discurs antiimpostos. I, per tant, això fa que al final acabin restant gravetat al presumpte lladrocini d'aquest senyor.
8: Sobretot que tenim un ecosistema... Sembla... Perdona, que t'he trepitjat un segon.
33: Presumpte, tot i que ell ha confessat ser una evasió fiscal.
8: Però vull dir que aquí això és conseqüència d'un ecosistema mediàtic que s'ha anat molt cap a la dreta, a parer meu, diguem-hi. L'ecosistema mediàtic és el que defineix de què es parla, no? I, per tant, si tens un ecosistema mediàtic molt vinculat a determinats subvencions públiques, doncs això marca del que es parla.
33: I ull, que jo crec que se n'ha de parlar de tot.
8: Sí, però sí, el que passa és que...
33: N'hem de parlar de tot es fa, i de tothom.
8: No, però no és així, es fa amb unes proporcions conseqüència d'aquest ecosistema mediàtic tan detenitzat. I respecte al que comentava el Ricard de per què alguns es treuen el llaç de sobre i altres no, jo crec que això té a veure al final amb el poder que té i el càlcul que fa el líder del partit, no? O sigui, per què aguanten... Per què no el PP, diguem, protegeix d'aquesta manera a Díaz Ayuso malgrat els problemes que té al seu voltant? Doncs sobretot perquè és un actiu molt important que va ajudar molt a Feijó a arribar al lideratge a Gènova i que és un poder intern que tu no pots prescindir-ne si ets Núñez Feijó i vols arribar a la Moncloa. En canvi, a la part socialista en aquests moments el PSOE s'ha convertit en un partit cesarista, o com en vulguis dir, que fa el que diu el Pedro Sánchez i punt. I si el Pedro Sánchez fa el càlcul que diu, pues això ara és un llast, pues és un llast. I si hagués dit el necessito per protegir-me, pues tot el partit seguiria el voltant de la decisió del gran líder.
7: A mi em sembla que us esteu flipant tots una mica.
30: Segur, estem fumant un arbre aquí que és terrible.
7: Sí, perquè dius...
9: No, que avui veu això trapero, no seria el dia.
7: A veure, que evidentment, per exemple, que a Madrid, sobretot al voltant de la Comunitat de Madrid, hi ha un ecosistema mediàtic molt ayusista, i subratllo molt ayusista, no necessàriament pro-PP, és veritat. Ara, pretendre que es pot ser el president del govern i no tenir on caure's mort mediàticament, també em sembla que és una mica anar amb el lliri a la mà. Vull dir, a veure, només heu de veure alguns presentadors, i no diré noms per no liar-la, de televisió espanyola...
9: Sí,
7: o de
9: i aquí et quedes punt i final, diguem.
7: Llavors, a veure, on vull anar a parar és, dius, a veure, jo crec que, per desgràcia, aquí el que l'ha encertat és en Vicent, quan ha dit que, per desgràcia, la corrupció no té l'impacte en la gent que hauria de tenir. Ara, jo no sé perquè suposeu que els de dretes simpatitzen més amb la corrupció que els d'esquerres. De fet, jo últimament tinc una mica la impressió contrària. Vull dir, jo tinc amics molt, molt sentidament d'esquerres que davant d'aquest panorama diu, bueno, mira, m'estimo més un corrupte que un fatxa.
30: Comença a passar també.
7: I, sí, no, i llavors, i també, i penso que en part això es deu a que el PP, és veritat que el PP està centrant molt la seva estratègia, de molt punt, equivocadament, o està fiant tota la corrupció, a que la gent se li enfrenta els nassos a la corrupció, quan aquest país, si alguna cosa s'ha demostrat, és que serà perquè estem saturats de corrupció, però jo aquí ja no reaccionem com caldria. En canvi, el leitmotiv del PSOE, el leitmotiv del Sánchez, no va tant a dir i Tomàs, i tu la Kitsch, va tant a dir, no, ens volen fer fora, són uns fatxes, allò, millor un corrupte que un fatxa, nosaltres serem imperfectes, serem allò, haurem filla, però som els progres, som els salvadors dels pobles, el salvador de la sanitat pública, i estan fent aquest discurs. Discurs que, per cert, i Sara, perdona que no, llavors no es coincideix amb la pràctica, vull dir, a veure, jo no cal ser de dretes ni d'ultradretes per estar descontent de la política fiscal d'aquest país, o sigui, si jo comparo pressió fiscal, serveis i ús dels recursos, doncs jo no em quedo contenta i no em considero d'ultradreta ni de dretes, m'entens? Llavors, home, fem una mica d'autocrítica.
30: Sí, no, però si no s'autocrítica, unes coses no es clouen les altres. Jo el que passa és que si fora que Madrid i la comunitat de Madrid tingueren un ecosistema, que en diem aquí per entendre's, de mitjans de comunicació més partidaris del PP que no de qualsevol altra cosa, si no fora això...
7: Més partidaris de l'Ayuso, que no és ben bé el mateix
30: més
7: que el
30: igual,
7: PP.
30: Més igual, del PP que representa Ayuso. Al final és el PP perquè Ayuso representa el PP. Mentre no vaig a per lliure, això és el que és. Però és que no és això només. Si jo tire, jo conec tota la informació que genera el País Valencià, no hi ha ni un mitjà, entre cometes, d'esquerres que es posi al costat del PSOE. I no més de premsa de paper, n'hi han 5 diaris allà.
33: Jo només volia respondre una cosa. Existeixen els amics i existeix també la demoscòpia. I la demoscòpia sí. Demostra que sempre la corrupció li ha sortit més cara als partits d'esquerres, perquè el votant d'esquerra, la desafecció, doncs és més alta i més ràpida i té un impacte més directe a les urnes que no pas al votant dels partits de dretes. I això és així,
7: no
33: és tenir un amic o un altre. Ara, és veritat que en aquests moments d'alta polarització, en un context on l'alternativa que es dibuixa és un govern de dreta de la mà de l'extrema dreta, és veritat doncs que hi ha votants d'esquerres que van amb una pinça al nas, això els que aniran a votar, que van amb una pinça al nas a donar suport als que consideren els seus. I és veritat que estem en un moment on estem veient uns socis d'investidura que estan sostenint el govern de Pedro Sánchez, que ens estem preguntant dia sí i dia també quin és el seu llindar de considerar que la situació en aquests moments és suportable davant l'allau de casos judicials que té el PSOE sobre la taula.
9: Apuntar una cosa, me'n vaig una mica, però és que hi va haver un tuit de Gabriel Rufián que deia que el 90% dels... parlant de Catalunya, el 90% dels mitjans de comunicació catalans diu que porten 5 dies parlant de l'últim intent convergent, que és la via Starmer, i ve dir que el 90%, diu, no dic que el 90% de la premsa sigui convergent, catalana, només dic que el 90% de la premsa catalana calla i compra mercaderia avariada convergent.
30: Amb la qual cosa vol dir que les nostres percepcions sobre la premsa varien rotundament.
9: Això vull dir que potser...
30: Absolutament. Ara, creiem més a gent que s'ho mira amb una certa distància que gent que ho viu de manera intensa i que l'afecta personalment. El senyor Rufián, vaig a escombrar cap a la seva porta. Està claríssim. I això no és així. És a dir, si alguna cosa passa en aquests moments a Catalunya és que això que en deien convergència ja no se sap què és. Està fragmentat, està difús, està perdut, i que jo no trobe mitjans a Catalunya en aquests moments que diguin sí, això, perquè entre altres coses els mitjans que estarien per això, que podrien ser els mitjans més tranquils, més de centre dret i tal, no estan tampoc la majoria massa a gust amb el que passa amb Junts. Per tant, no és veritat. En aquest sentit, el senyor Rufián diu, escolten, per què no parlen de mi? D'acord,
7: els
30: mitjans s'haurien de passar el dia parlant de vostè. No, però quina... 107.2 FM.
10: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
11: Bon dia, són les 9. El ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns per unanimitat a cedir a la Generalitat la construcció de la residència de gent gran. L'aprovació s'ha debatut aquest dilluns en ple extraordinari en què han donat suport a tots els grups. Inaugurada la primera edició de la Fira Pirineu Clic a la Seu d'Urgell, es pot visitar al llarg d'aquesta setmana al Centre Cívic al Passeig i a la Sala Sant Domènec. L'acte hi ha estat el vicepresident de la Diputació de Lleida, que s'ha reunit amb Joan Barrera i han fet una visita institucional també al projecte residencial del Sant Hospital, el Parc Olímpic del Segre i l'edifici d'INEF Pirineus. Aquesta obra rebre una injecció global de 8 milions d'euros per part de la Diputació. La Seu ha fet aquest dilluns un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols a Veneçuela. La Regidoria de Solidaritat i Cooperació ha previst una aportació solidària de 4.000 euros del Fons Català i planteja l'habilitació d'un punt de recollida a la ciutat.

El Departament d'Agricultura inclòs els recs de l'Olla i Segalés a la seu en el pla de modernització de regadius. A l'Alt Pirineu, el programa també engloba la ja iniciada renovació de la xarxa de la Conca de Tremp. Al conjunt de Catalunya es preveu una inversió de 3.000 milions d'euros repartits en 15 anys fins al 2040.

prop del 100% dels alumnes de l'Institut Joan Bradieu a les proves d'accés a la universitat han aprovat. Un total de 82 estudiants del centre Urgellenc han obtingut l'accés a la universitat i un d'ells ho ha aconseguit amb un 8,90. Les notes mitjanes de selectivitat d'expedients i de mitjana definitiva han quedat lleugerament per sota de les referències de Catalunya i de la demarcació de Lleida.

Aquesta mare ho acollirà 37 músics i cantants d'una dotzena de països en el marc del Festival Barcelona. La Fundació Plenes Corts els ofereix una residència artística que servirà per preparar el concert inaugural del certamen previst pel dia 7 a l'Auditori de Barcelona. Els assajos estaran oberts al públic i la Coral Signum encoratjada si el Cor de Cambra Caterva participaran en una de les sessions. I els esports, Sergi Gorriz, ha estat tercer als campionats de Catalunya juvenils de pesca de salmònids. El representant del Club de Caça i Pesca de l'Alt Urgell havia obtingut aquest mateix resultat a la primera fase, el Pont de Suert, i ha estat segon a l'última fase el cap de setmana a la Seu. Pel Club Urgellenc també han competit Òscar García, que ha estat cinquè, i Brian Smith Cano, desè. Genís Treguany, de la Societat Ribagorçana, s'ha proclamat campió. I el piragüista Pau Chaniz ha participat al programa de televisió espanyol Maestros de la Costura Celebrity 2. L'exapalista del Cadí Canoia Kayak, formada part d'un grup d'11 famosos que posaran a prova la seva habilitat amb l'agulla i el fil en la segona edició d'aquest concurs.

0: I el temps amb una temperatura que segueix sense donar treva. Avui les màximes poden arribar com mínim fins als 33 graus a la Seu i d'altres poblacions del Pirineu i 36 en el cas de Tremp.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns al vespre, en ple extraordinari i per unanimitat, la cessió a la Generalitat de Catalunya del projecte de residència de gent gran. Això ha de permetre que el govern pugui realitzar tots els tràmits per treure a concurs les obres i poder iniciar així la seva construcció d'aquí a pocs mesos. En aquest ple també s'ha aprovat la col·laboració amb la Fundació Sant Hospital, un conveni per l'execució d'una actuació que està inclòs al Pla de Barris Civils de Catalunya 2025-2029. En parlem als següents informatius, a través de les valoracions dels diferents grups municipals, que escoltarem també el programa Veu de Plens a partir de les 12 del migdia. I també aquest dilluns la Seu ha inaugurat la primera edició de la Fira Pirineu Clic, que suposa el retorn d'aquestes figures de Playmobil exposades a la ciutat. Es pot visitar durant tota aquesta setmana fins diumenge, de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 4 a les 8 del vespre, una proposta lúdica que ja s'havia dut a terme a la capital del Tursell en dues ocasions i que ha de tornar amb un format de setmana sencera, tot aprofitant la fi del curs escolar. La mostra està dividida en dos espais municipals que acullen diorames completament diferents i de temàtiques variades, incloent-ne de caràcter històric. A la sala de Sant Domènec es poden veure quatre maquetes i al centre cívic al passeig n'hi ha cinc. L'alcalde seu, Joan Barrera, ha expressat la satisfacció per la recuperació d'aquest format d'exposició.
2: Contents avui d'inaugurar aquest Pirineu Clic, aquesta fira de Playmobil que es va deixar de fer fa molts anys i que enguany recuperem amb nova energia, amb noves temàtiques i, per tant, doncs, amb nova il·lusió i de que això funcioni, que puguem fer doncs, molts anys per endavant.
0: La inauguració ha comptat amb la presència d'Agustí Jiménez, vicepresident de la Diputació de Lleida, que ha parlat d'aquest element dels clics de Playmobil que han format part de diverses generacions i que continuen ben actius amb aquesta exposició.
3: La Diputació de Lleida té que estar al servei del territori, no només en temes de carreteres, patrimonials, de fibra òptica, sinó també amb esdeveniments també que es fan aquí, no? com aquesta fira de col·leccionisme molt important que comentàvem abans, mou molta gent, fa dinamitzar el territori, fa que la gent vingui aquí amb aquest muntatge amb dos espais que creiem que serà tota una setmana de gaudi per tota aquesta gent d'aquest apassionant món, no? que és moltíssim.
0: La fira ha estat impulsada per l'entitat sense ànim de lucre PlayChic. La seva organitzadora, Sílvia Caravaca, explica tot el muntatge previ que comporta una mostra com aquesta.
4: Aquesta han sigut dos dies. Aquesta i la de gran, dos dies sencers. Però t'estic parlant des de les 8 del matí. I mira, el dissabte vam marxar d'aquí, que era la 1 de la nit. A les 8 del matí tornàvem a estar aquí. Bueno, el divendres i el dissabte. I el dissabte també van marxar d'aquí, que eren les 10 de la nit. Vull dir, i se'n van anar, clar. Vull dir, però costa molt, perquè hi ha molts ninoters, molts detalls, moltes coses, clar. Tot això ho tens que traure... Clar, amb el transport, tens que ficar-li les seves armes, tens que... No sé com m'explicar, són moltíssimes hores.
0: Caravaca explica que durant aquesta setmana oferiran activitats adreçades especialment a la gent jove.
4: Bueno, comentau-vos això, vull dir que tenim nans aquí també, i també us vull comentar que l'any que ve vull fer unes taules de nans d'aquí del poble que s'apuntin i vinguin a exposar-se els seus Playmobils. Perquè nosaltres comencem a muntar, però jo vull que vingui el futur. El futur és els nens d'aquí del poble que s'apuntin i els hi deixarem una taula perquè ells vinguin a exposar el que ells vulguin. Que això és una manera de jugar i fomentar el joc.
0: De fet, en aquesta primera edició de la nova experiència dels clics a la Seu hi ha l'exposició d'un jove de la Seu de 15 anys, Seira Navarro, que exposa el diorama titulat Cavallers contra Samurais. El jove creador afirma que aquesta activitat li aporta a treballar la imaginació, la creativitat i la reflexió i de cara al futur. Espera que hi hagi més creadors locals.
5: He muntat un diorama que es diu Cavallers contra Samurais, que és una història on en una part hi ha els cavallers, el regne dels cavallers, l'altre el regne dels d'uns enanitos, i a l'altra part els samurais. I mentre els enanitos busquen un tresor que està amagat per tot el diorama, els cavallers ataquen els samurais per sorpresa. Vaig començar des de ben petit i als 7 anys vaig muntar la meva primera fira i doncs ja amb el temps doncs, n'he anat fent més a la Seu, a Andorra i més llocs de Catalunya.
0: La mostra s'està més enllà dels espais tancats de la Sala Sant Domènec i el Centre Cívic al Passeig. Inclourà activitats per petits a grans, com tallers de manualitats, pintura de figures i una tòmbola, i també s'ha muntat la gincana Busca Clic en col·laboració amb comerços de la ciutat, alguns d'ells associats a la Unió de Botiguers de la Seu. D'altra banda, tots els beneficis obtinguts per la venda de marxandatge o participacions es destinen a l'ONG La Seu Solidària. I tot coincidint amb aquesta inauguració, el vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez, ha fet una visita institucional a la Seu en què ha revisat algunes de les obres en què col·labora actualment l'ENS provincial, com són el projecte residencial del Sant Hospital Parc Olímpic del Segre o la construcció actualment de l'edifici d'INEF Pirineus. Jiménez ha parlat d'aquestes obres en marxa.
3: La jornada d'avui del dia a dia que sortirem al carrer a veure aquesta inversió de 3 milions d'euros que s'ha fet a la part de l'hospital, una obra molt reivindicada i molt necessària, donat el seu caire social, al igual també com l'obra que se pot dir estrella aquí al Pirineu, que és aquest institut d'INEF, no? amb una aportació de 4 milions d'euros que considerem totalment necessària, perquè a vegades no tot ha de ser des de la plana, no? Teníem aquests instituts a Lleida, però vam creure que també vam veure fa uns mesos a la ficada de la primera pedra, avui veurem ja més consistència, més de les obres, on se veu realment la importància d'aquestes institucions i d'aquests equipaments aquí al territori del Pirineu i aquí a la Seu d'Urgell. I també referim-me, no?, el conveni que ha hagut també entre l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i sort també pel Mundial de Piragüisme, amb el qual la Diputació ja també està volcada amb l'esport, un esport també molt d'una importància al territori molt gran, i que, doncs, com hem considerat abans, la Diputació ja sempre té que ser present. Evidentment no deixarem mai els alcaldes de la mà de sueldos perquè no puguin tenir aquestes inversions a dintre del territori.
0: Del CEP, per Joan Barreda, assenyala que les obres d'INEF ja van força avançades, tot i que ha puntualitzat que han aparegut alguns entrebancs durant la construcció i això ja ha implicat un augment de la inversió.
2: A INEF anem adelantats. És a dir, l'obra en principi hauria d'acabar el maig de l'any que ve, obra, és a dir, tot el que és obra d'estructura, els interiors també, després faltarà el que és la moblar, que això no és fàcil i per tant anirem justets pel curs, però això el setembre-octubre hauré d'estar ja inaugurat. És a dir, l'obra va perfecte, hem trobat algun problema en execució que s'ha encarit l'obra, que de fet al ple passatge es va dotar amb més diners per poder anar pagant totes les certificacions i per dotar el 100% de l'obra, i a partir d'aquí estem molt atents en el desenvolupament, que ara mateix va a tota màquina. De moment l'Ajuntament eren 12 milions d'euros, 4 milions de Generalitat, 4 milions d'euros Diputació, 4 milions d'euros a l'Ajuntament. Aquesta obra era 12 milions d'euros, ja de sortida totes les coses que sorgeixin, com és un edifici municipal, perquè aquest edifici serà nostre, després es farà un conveni amb INEF que sigui de cessió, però l'edifici és nostre, de propietat municipal, i per tant totes les

0: d'euros i, per tant, fins i tot la norma en marca que has de dotar un 10% per imprevistos. Per tant, estem en aquest marge, però esperem que d'aquí no passi. Ha fet un cop ja fonamentat, l'obra ja, com veieu, es desenvolupa amb rapidesa. Les empreses que ho estan executant doncs, ho estan fent molt bé, no estan sorgint problemes extres, per tant es preveu doncs, una obra més o menys tranquil·la, més enllà d'altres problemes com, per exemple, que no estava previst el projecte o no estava tot econòmicament l'ascensor, que això també s'ha hagut de dotar a posteriori.
1: L'alcalde ha agraït aquestes i altres aportacions fetes per la Diputació en projectes estratègics de la ciutat.
0: Una ruta per totes les inversions que ha fet la Diputació de Lleida, que han estat moltes i molt importants, entre les quals, doncs, com ja sabeu, l'INEF, les obres de l'hospital, tema de part del Segre i molts altres temes que ens han permès avançar a la nostra ciutat. Per tant...
1: I de les activitats d'ahir afegim que al migdia es va fer un minut de silenci en solidaritat per les víctimes dels terratrèmols que van saquejar Veneçuela la setmana passada, el dia de Sant Joan. Aquest acte també està present el vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, a qui sentíem fa un moment, i s'ha llegit un manifest del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. En nom de la ciutat, Joan Barrera ha lamentat la pèrdua de víctimes i els milers de persones desaparegudes i afectades per aquest sisme, i ha anunciat que la regidoria de la Solidaritat i Cooperació ha previst una aportació econòmica d'urgència de 4.000 euros que es farà efectiva aquesta setmana mateix.
0: Hem fet aquest minut de silenci, de suport, al final per mostrar la solidaritat del poble urgellenc cap al poble veneçolà davant d'aquesta tragèdia que ha manllevat moltes vides i que encara doncs, pateix aquestes incerteses, desapareguts, destrucció que veiem a la tele. No? Per tant, doncs, què menys que poder dir estem aquí i us ajudarem com puguem, començant per 4.000 euros que farem durant aquesta setmana de donació al Fons Català de Cooperació amb el fons d'emergència que tenim per aquestes qüestions, i després amb persones del poble veneçolà d'aquí de casa nostra farem un punt de recollida per poder portar temes de primera necessitat, de necessitat bàsica, que això ja farem publicitat, ja direm amb què s'ha de col·laborar bàsicament per organitzar-ho bé. Per tant, mostrar-nos la solidaritat, i ara, doncs, a part de posar-nos a disposició, comencem a fer petites actuacions, petites coses per poder posar el nostre gra de sorra per pal·liar aquesta tragèdia.
1: El Fons Català de Cooperació i el Desenvolupament continua fent un seguiment de l'evolució de la situació sobre el terreny i està valorant les possibles vies de col·laboració per donar una resposta coordinada a aquesta emergència humanitària.
2: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

quasi tots els alumnes de l'Institut Joan Bredieu de la Seu que s'havien presentat a les proves d'accés a la universitat d'aquest any han aprovat, concretament 82 d'un total de 83, cosa que representa el 98,80%, un percentatge d'èxit molt elevat, semblant al d'anteriors convocatòries. Per exemple, l'any passat va ser del 98,72%, pràcticament igual. Aquest any s'ha superat amb més de 3 punts la mitjana de Catalunya, que ha estat del 95,68%. Al conjunt del país han aprovat 33.145 dels 34.642 alumnes que s'han presentat, i el percentatge ha estat una mica superior al del 2025, quan va ser del 94,97%. Si es compara amb la demarcació de Lleida, la Seu també se supera la mitjana. Aquesta ha estat del 96,39%. Han aprovat 1.975 alumnes. Pel que fa a la prova externa per obtenir el batxiller francès, el bacalaureu, s'havien presentat 3 alumnes de batxibac de la Seu, dels quals s'han aprovat 2. Aquesta opció permet obtenir una doble titulació i, per tant, el s'obre les portes a escollir entre accedir a una universitat francesa o una de catalana. La nota més alta en aquest títol de batxillera francès ha estat de 8,49. La nota mitjana dels estudiants de l'Institut Joan Brodiu, aprovats en aquesta ESPAU, s'ha situat en el 6,259. Enguany s'han quedat per sota tant de la mitjana catalana, que ha estat de 6,40, com de la demarcació de Lleida, que ha estat de 6,37. Pel que fa a la nota dels expedients acadèmics de l'alumnat aprovat a la Seu, ha estat de 7,55 i també s'ha quedat per sota de les referències de Catalunya, on ha estat de 7,68 i de Lleida amb 7,72. El mateix ha passat amb la nota mitjana definitiva d'accés a la universitat, en què l'alumnat de l'Institut Joan Bordiu ha assignat una mitjana de 7,03, lleugerament per sota

0: de les de Catalunya, amb 7,16, i de la demarcació lleidatana, amb 7,18. Pel que fa a les qualificacions per matèries, la mitjana més alta per part d'alumnes de l'Institut Joan Brudeu l'han aconseguit els estudiants que s'examinaven de francès. Han obtingut els que feien aquesta prova un 7,33. A Catalunya, la mitjana més alta ha estat d'entre els que feien la prova d'alemany, 8,32, seguits de la de francès, amb 7,44. Pel que fa a la prova de llengua i literatura catalanes, l'Institut Joan Brudeu han obtingut una nota mitjana de 6,56, una mica per sobre de la referència de Catalunya, que ha estat de 6,46, i en llengua i literatura castellanes els estudiants de la SEU han fet de mitjana un 6,38, en aquest cas una mica per sota de la dada global de Catalunya, que és de 6,96. Per matèries, la nota global més alta d'alumnes de l'Institut Joan Brudeu ha estat en disseny, amb 9,50, i a Catalunya en cor i tècnica vocal amb 8,47, i les més baixes han estat respectivament en literatura castellana, on hi ha hagut un 1,50, i en matemàtiques amb 4,18. D'altra banda, enguany, la nota final més alta de l'ESPAU entre els 83 alumnes del Joan Brudeu l'ha aconseguit un noi i ha estat de 8,90. La més alta de Catalunya, 9,90, l'ha obtingut un estudiant de Banyoles, i la més alta de la demarcació de Lleida, 9,60, una noia d'Artesa de Segre. En total, a Catalunya hi ha hagut 318 estudiants, 180 noies i 138 nois que han obtingut una nota igual o superior a 9. La xifra d'enguany, però, és força inferior a la del 2025, quan van arribar a ser 504. Ara aquests més de 300 estudiants rebran les distincions que atorga cada any la Generalitat als joves que assoleixen aquesta fita. Un quart i mig de 10, el Departament d'Agricultura de la Generalitat inclou els recs de l'Olla i de Segalés a la seu a la primera fase del nou pla de modernització d'infraestructures de rec arreu de Catalunya. S'hi preveu una inversió de fins a 3.000 milions d'euros repartits en 15 anys des d'ara i fins al 2040, és a dir, una mitjana d'uns 200 milions anuals. La primera part abasta fins a l'any 2032. Aquesta fase inicial se centra en la modernització i ampliació d'instal·lacions ja existents, i pel que fa al Pirineu també s'hi inclou la modernització integral ja iniciada de recs de la conca de Tremp. Ja fora del Pirineu, però encara la meitat oest del país, s'hi ha inclòs actuacions com ara la modernització dels canals d'Urgell, que de fet és la que s'emporta el gruix més important, amb 1.000 milions d'euros en total. També la continuació del desplegament del Segarra-Garrigues, amb uns 30 milions d'euros anuals, el desenvolupament del regadiu Aldea-Camarles, la continuació de la implantació del Xerta-Sènia, l'ampliació dels regadius de la Terra Alta, la consolidació del rec de suport al Priorat i la creació d'un nou regadiu de suport a la vinya al Penedès. La segona fase, prevista entre 2033 i 2040, inclou actuacions estratègiques com el desenvolupament del Pla Integral de Gestió del Delta de l'Ebre en matèria de drenatges i la posada en marxa del nou regadiu de la Conca de Barberà i Aiguamúrcia, a més del desenvolupament d'infraestructures de rec ja a les comarques de Girona, a les conques de la Muga, el Fluvià i el Ter. El conseller d'Agricultura, Escorra Ordeig, parla d'aquest objectiu de modernitzar els regadius amb l'horitzó posat al 2040.
1: Presentar i explicar l'estratègia regadius 2025-2040. Què vol dir això? És les prioritats en inversió en regadius a Catalunya, el que hem de fer els propers 15 anys. Un volum d'inversió de 3.000 milions d'euros, d'acord, els propers 15 anys, que ha de servir, a més, per modernitzar més de 200.000 hectàrees a Catalunya. Com sabeu, la meitat del regadiu a Catalunya en aquests moments no està modernitzat, per tant, hi ha molta feina a fer, principalment el 50% de la xarxa de regadiu de Catalunya que no està modernitzada, que encara reguen a manta, i després hi ha projectes aquí d'aigua regenerada, d'aigua d'algun de desalació, pel Penedès, per exemple, és un projecte que utilitzaria les aigües de les depuradores, com també el rec de Riu de Canyes, i d'altres com tot el tema de la conca del Ter, el Muga, el Fluvià, Girona, doncs aquí sí que són projectes de modernització. I per tant, adaptem una solució a cada lloc.
0: Ordeig veu necessaris aquests canvis perquè assenyala de cara al futur que caldrà produir més aliments però amb menys recursos.
1: En el context de canvi climàtic, però també de ser més eficients en la producció d'aliments, cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys, un 60% d'aliments més del món, i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos, i a més hi haurà més competència. Per tant, això l'única manera que ho podem fer és amb més tecnologia, amb més coneixement, amb més ciència, però també amb un ús més eficient de l'aigua. Per tant, com dic, no tenim un problema de quantitat d'aigua, sinó de quina gestió eficient en fem i de quina infraestructura tenim. I per tant, si demà tinguéssim les infraestructures de rec modernitzades, seríem la zona d'Europa més productiva a nivell agroalimentari.
0: A la presentació també ha intervingut el conseller de Presidència, Albert Dalmau, que parla de la importància del sector agroalimentari.
2: I, per tant, recuperar el lideratge econòmic de Catalunya, i això no s'entendrà sense la transformació del món del regadiu en el nostre país. El sector agroalimentari, saben que és un sector fonamental de la locomotora econòmica que és Catalunya, i, per tant, avui, acompanyant aquesta presentació del Departament d'Agricultura, que ha fet una tasca ingent per posar damunt de les prioritats del govern la modernització del regadiu en el nostre país. I, per tant, amb la inversió que avui ha anunciat el conseller Ordeig, no, d'aquests 3.000 milions d'euros, tenen a veure amb la voluntat d'un govern que vol recuperar el temps perdut des del punt de vista de la transformació del regadiu en el nostre país i de la modernització de les nostres infraestructures. I un govern que vol planificar el futur a casa nostra ha de portar aquesta transformació d'infraestructures arreu del país i també de les infraestructures hídriques.
0: En total, aquest pla a llarg termini abasta un total de 181.000 hectàrees. Trenta-set joves músics i cantants provenents d'una dotzena de països d'arreu del món faran una estada de 5 dies a Estamariu i treballaran de forma immersiva el repertori de Johann Sebastian Bach. L'arribada de tots aquests artistes entre el 3 i el 7 de juliol està possible gràcies a un acord de col·laboració entre la Barcelona Academy i la Fundació Planescors, que assumirà les dietes i les despeses d'allotjament, que tenen un cost d'uns 15.000 euros. L'objectiu d'acollir aquesta residència artística d'estudiants acabats de llicenciar va en línia amb un dels eixos estratègics de promoure l'accés a la cultura com a via per enfortir els llaços de la comunitat que viu en aquest petit poble del Tursell. Alhora, l'organització del certamen busca en aquesta estada promocionar els participants, proporcionar als participants un espai de trobada allunyats del món urbà i que afavoreixin la seva concentració i creativitat. N'ha parlat la directora de la Fundació Planescors, Montse Ferrer.
3: Hi ha dos aspectes que per a la Fundació Planescors són essencials. D'una banda la cultura i d'una altra banda la joventut. Aleshores, amb aquesta residència artística que acollim aquest any, que és de la Fundació Barcelona, i on una trentena o quarantena ben bona de músics joves de diferents llocs d'Europa vindran a Estamariu a fer l'assaig, assajar durant uns dies el concert inaugural del Festival Barcelona, per nosaltres és importantíssim perquè aquest grup de joves estaran aquí compartint amb la gent del poble, o sigui, la cultura vindrà a nosaltres, no caldrà que la gent del món rural vagi a buscar-la en el món urbà, no? D'una banda això, i després que un grup de joves puguin veure i viure des del món rural com es viu, aprofitar, diguem-ne, d'alguna manera les nostres instal·lacions, no? El nostre patrimoni. Aquests joves estaran assajant aquí a Sant Vicenç, una part d'aquests dies, una part del cor estarà aquí, l'altra part a l'Espai Joan Planes, i després el concert, aquest assaig general del concert inaugural també es farà aquí. Estem supercontents d'això i també de la implicació de les corals de la Seu, no? Vull dir, perquè no som una illa. Al final tots estem una mica interrelacionats, no?
0: Ferrer explica que han recollit aquesta idea perquè a Estamariu poden oferir un espai molt diferent del que estan acostumats aquests músics.
3: Aquest grup de joves que estaran aquí a Estamariu durant aquests 4 dies tindran el privilegi de poder cantar i de poder viure la màgia d'edificis com Sant Vicenç d'Estamariu, aquesta església romànica del segle XI amb les pintures que veieu al darrere, i això segurament els inspirarà moltíssim i serà un lloc màgic, no? També l'Espai Joan Planes, que és un antic paller reconvertit, diguem-ne, en una sala de polivalent on es fan diferents tipus de coses, estaran superbé perquè és un espai enorme on podran assajar tots els dies, no?
0: En el marc d'aquesta estada artística, durant tot el cap de setmana vinent, s'oferiran assajos oberts al públic en aquest espai Joan Planes i actuaran la Coral Signum, el Cor Encoratjades, també de la Seu, i el Cor de Cambra Caterva, tots tres de la Seu. Participaran en una sessió de cantates del compositor alemany, que es podrà veure concretament dilluns vinent 6 de juliol a les 3 de la tarda en aquest temple romànic d'Estamariu, l'església de Sant Vicenç. El director de la Coral Signum, Quim Mañós, valora positivament a l'iniciativa com el fet que s'hagi comptat amb ells per participar-hi.
4: Trobo que és una iniciativa per part de la Fundació Planescors, que és, a part de la iniciativa és maca de venir a fer un assaig aquí al Pirineu, a Estamariu, per un assaig de Barcelona, que ja els conec, ja una vegada fins i tot hi he participat, i trobo que està molt bé que a sobre comparteixin la possibilitat de fer uns assajos oberts i de participar també cantant alguns corals de les cantates, no? els corals finals de les cantates. Per tant, és una iniciativa que, a part d'aplaudir-la, l'agraeixo moltíssim. En Lluís Vilamajor és un... No cal dir res, excel·lent director. Jo crec que és una persona de la qual tots n'hem d'aprendre molt i que té un tracte exquisit sempre per tot el que és el món dels cantaires. Jo crec que això que ho portin aquí i que vulguin compartir-ho és molt... O sigui, una valoració absolutament positiva de tot el que es farà.
0: I la directora de la Coral Encoratjada, Andrea Mercadal, ha detallat que són una coral inclusiva i que sempre estan oberts a noves propostes i que ara podran aprovar repertori nou. Cal recordar que Encoratjada s'ha celebrat aquesta setmana passada el seu 5è aniversari.
5: Per nosaltres, el fet de poder participar en aquest assaig obert i cantar amb una coral jove, amb una orquestra professional, amb un director d'orquestra també professional, clar, per nosaltres és una oportunitat única, més aquí al territori, que potser no estem acostumats ni acostumades a aquest tipus de projectes tan xulos. És únic, i jo els hi vaig dir, és sublim poder participar en això, a part de que el repertori que tocaran per nosaltres és molt nou i penso que també molt interessant poder-nos endinsar en aquest tipus de música.
0: I també n'ha parlat la directora del Cor de Cambra Caterva, Amàlia Sanz, també directora de l'IDAPA, que fa aquesta valoració d'aquesta actuació conjunta que oferiran.
6: Aquest estatge que es fa aquí a Estamariu és una gran oportunitat per la gent de la Seu, que es dedica al cant coral, de poder participar amb aquests petits corals que hi haurà a dins de les cantates i a dins de la passió de segons Sant Joan. Són dos corals i un trosset de la passió de Sant Joan. Per nosaltres és tot un plaer i una oportunitat per participar amb gent que en sap moltíssim, no? Amb professionals, joves professionals, a més, dels instruments de cambra, en aquest cas, i també ajuntament, per poder cantar amb persones que estan habituades a fer concerts, no? I cantar en públic.
0: La Barcelona Academy va néixer l'any 2022, tot coincidint amb el desè aniversari del Festival Bach. Vilamajor va ser el primer director del Cor de Cambra format arran del projecte, tasca que desenvolupa enguany per quarta vegada. I ha destacat que la cor té una energia molt bonica, sobretot que la que sorgeix dels professors amb la barreja de joves músics. Pel que fa al repertori, ha assegurat que pot ser immens per la gran nova que va deixar Bach i que cada cop que es treballa és com mirar un paisatge des de diferents costats i que porta riquesa al treball. A banda de joves catalans i d'altres provinents de la resta de l'Estat, hi n'hi haurà de països com França, Itàlia, Alemanya, Portugal, Regne Unit, Suïssa, els Països Baixos i Ucraïna, i també alguns d'Austràlia, Mèxic i els Estats Units.
7: Pirineu. Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
8: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Les 9:33, ampliem més temes amb els que trobem aquest matí a la premsa. El periòdic es fa ressò del debat de política general que hi va haver ahir al Consell General d'Andorra i en què hi va intervenir el cap de govern d'Andorra, que, entre d'altres coses, va argumentar els retards en la crisi de l'habitatge i va culpabilitzar l'oposició d'haver retardat algunes de les propostes que ha impulsat el govern. L'executiu prepara un nou programa d'ajuts que presentarà en els pròxims dies. En aquesta intervenció es pot també va anunciar que tornarà a revisar el salari mínim aquest juliol mateix, sense esperar al final de l'any per adaptar-se a l'augment del cost de la vida, i pel que fa a la possible despenalització de l'avortament, va mantingut la postura actual perquè considera que trencar el coprincipat seria un arrauxament. El dia d'Andorra també es fa ressò d'aquesta intervenció del cap de govern d'Andorra, Xavi Espot, en què ha defensat la feina feta, destacant per l'executiu, i carrega contra l'oposició per si iguals. I el dia d'Andorra també explica que la Massana s'afegeix a les parròquies andorranes que fixen un límit de creixement en nombre d'habitants. Han aprovat que la parròquia no podrà passar dels 25.000 habitants en el futur, que serien, de fet, el doble dels que té ara. El nou pla urbanístic augmenta la parcel·la mínima i distingeix els terrenys en 5 categories en funció de la seva idoneïtat. Segre es fa ressò de la presència a Rialp de Pep Guardiola, que un any més ha organitzat en aquesta població del Pallars Sobirà el seu Pep Summer Camp, que reuneix 720 nens i nenes fins al 18 de juliol. Guardiola valora positivament aquesta col·laboració amb Rialp i assegura que li serveix cada estiu per desconnectar.

Segre també destaca que el procés de regularització impulsat pel govern espanyol ha fet que aflorin a la demarcació de Lleida una bossa de fins a 10.000 immigrants sense papers. El termini per registrar peticions finalitza avui. La Mañana explica que s'ha presentat l'informe sobre l'evolució de l'economia de la demarcació de Lleida, en què destaquen que la demanda interna i l'ocupació han estat els principals factors d'impuls de l'economia, en contrast amb la reducció de les exportacions. El PIB ha crescut un 3,4% l'any passat, del 2025, per sobre de la mitjana catalana, que ha estat del 3%.

Gutiérrez explica que un pastor de la Cerdanya denuncia que li han matat dos gossos de pastor per robar-li ovelles al Baix Camp. És Armand Flaujat, un conegut pastor, de fet, que ha participat en concursos de gossos d'atura i assegura que els animals haurien estat enverinats. Lamenta que el principal enemic del pastor són els humans mateixos.

l'agenda aquesta setmana hi tenim, a més dels actes que ja hem comentat, la segona edició del Festivança. Es farà aquest cap de setmana vinent a Sorribes, al municipi de la Vansa i Fórnols. Inauguració del FEMAP amb el concert de la Fundació Ensemble Barcelona com tal aquest divendres vinent a les 9 del vespre a la Catedral de Santa Maria d'Urgell. Representació del Teatre Cidano de Llobregat amb la companyia La Pisa i Factoria dissabte vinent a les 7 del vespre al Teatre del Col·legi La Salle. Concert del grup Carns Alem a Tragó, a Peramola, dissabte a les 8 del vespre a l'Església de Santa Llucia. I ballada de sardanes amb la cobla Ciutat de Solsona, diumenge, 7:45 del vespre a la plaça de les Monges, dins de les ballades organitzades per Amics de la Sardana. Aquests i més temes els teniu al web radiosau.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: El riu Segre, el pas per la Seu d'Urgell, ha estat escenari el cap de setmana passat del Campionat de Catalunya 2026 de pesca de salmònids en categoria joventut per a joves pescadors de 12 a 18 anys. La primera fase del torneig s'havia disputat al Pont de Suert el 23 de maig passat i ara s'ha completat amb aquesta segona part organitzada pel Club de Caça i Pesca de l'Alt Urgell en col·laboració amb la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting. La competició ha deixat un doble podi pel club anfitrió. Sergi Gordiz Guillem ha finalitzat en tercera posició la classificació final després que va aconseguir un segon lloc en aquesta segona i última fase, amb 12 captures vàlides. A la Seu, Gorriz només ha estat superat per Genís Treguany, de l'SP Ribagorçana, que s'ha proclamat campió després de dominar clarament la jornada amb 27 captures, una dels quals era una peça de 51 centímetres. El tercer lloc de la prova de dissabte va ser per Adrià Peiró, també de la Societat de Pesca Ribagorçana, que va fer 9 captures i va obtenir el segon lloc al rànquing definitiu. A la fase inicial, ara fa un mes, a la capital de l'Alta Ribagorça, Genís Treguany ja va ser el guanyador amb 21 captures, una d'elles de 28 centímetres, mentre que Adrià Peiró havia quedat segon amb 12 i Sergi Gorriz va ser tercer amb 5 captures, tot i que va fer la més gran de la jornada amb una peça de 36 centímetres. Tots tres van fer llavors captures de qualitat i van mostrar una regularitat que ja apuntava a un campionat molt disputat. A la suma de les dues proves, Treguay ha acumulat 48 captures, ha estat el clar guanyador, seguit de Peiró amb 21 i Gorriz amb 17. El Club de Caça i Pesca del Urgell comptava amb dos altres representants. Òscar García Gràcia ha acabat en cinquena posició al rànquing final, amb 4 captures, una d'elles de 23 centímetres, i Brian Smith Canopuas ha estat desè amb 3 peces, la més gran de 27 centímetres. En tots dos casos, totes les captures les van fer a la prova de la Seu. Més enllà dels resultats, la Federació Catalana assenyala que un dels elements més remarcables d'aquest campionat ha estat la gran companyonia entre els joves participants, que han compartit experiències i aprenentatges en un ambient de respecte i convivència. En aquest context, diumenge es va completar l'estada amb una jornada de tecnificació. La Federació conclou que aquest torneig ha marcat una edició de qualitat participació i valors i per això continuen treballant per als joves pescadors. Des de la Federació també hem valorat que a banda dels primers classificats la resta de participants han demostrat una progressió notable i han agraït la col·laboració dels clubs familiars i també dels patrocinadors. Entre ells hi havia Grauell, Casa Pintat i Cooperativa Cadí. A més, el pescador Adam Jakrewski ha cedit diverses caixes de mosques artesanes per oferir-les com a premi. I avui també parlem del piragüista Pau Echaniz, però no per resultats de piragüisme, sinó perquè serà un dels protagonistes de la nova edició de Maestros de la Costura Celebrity. De fet, ho ha estat aquest dilluns a la nit, en un programa que s'ha emès a la primera televisió espanyola i en què forma part d'un grup d'11 famosos que posaven a prova la seva habilitat amb l'agulla i el fil en la segona edició d'aquest talent show. Acostumat a competir l'elit esportiva, Echaniz ha hagut d'afrontar ara un repte ben diferent, com és demostrar el seu talent en el món de la moda i la confecció. El guanyador destina els 50.000 euros del premi a l'ONG que esculli. Pau Echaniz, que va viure fins als 19 anys a la Seu, ha compartit aquest programa amb Jordi Michel, Mario Vaquerizo, Beatriz Luengo, Josi, Blanca Paloma, Sibla Martí, Pepo Nieto, Marion Lafuentes, Jorge Edu Román i Jas Vilà.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: A diferència d'ahir, avui el dia ha tornat a començar assolellat. Alguns núvols molt prims al començament del dia, però que s'han esvaït ràpidament, i això fa que pugi ràpidament la temperatura, que avui es preveu que arribi fins als 33 graus com a mínim a la Seu i també a Sort i al Pont de Suert. Se n'esperen 28 a Puigcerdà i Viella, mentre que Tremp, en canvi, poden arribar fins als 36. Aquesta tarda tornen a créixer nuvolades i poden deixar algun roixet a l'Alt Urgell, però on són més probables és el Pirineu Oriental, bàsicament a la Cerdanya, el Berguedà i especialment el Ripollès, on puntualment poden acompanyar-se de calamarsa. Això serà d'aquesta tarda. Els ruixats ja van arribar de manera molt feble ahir a l'Alt Urgell i avui també, si ho arriben, ho faran igualment de forma molt feble. Per dimecres, la mateixa situació. Matí ben assolellat pel primer dia de juliol, demà, i tarda amb alguns núvols i ruixats que novament quedaran concentrats al Pirineu Oriental. Aquesta vegada són on són més probables és en punts del Ripollès, el Berguedà i el Lluçanès. I per dijous, de moment, el Meteocat anuncia un altre cop la mateixa situació, ambient ben assolellat i tarda amb núvols, però que aquesta vegada no deixaran ja ruixats en lloc de Catalunya. Per demà, les temperatures seran pràcticament igual que ahir, que avui, màximes al voltant dels 33 graus i mínimes entre 15 i 17 graus. I diumenge, aquesta hora del matí, ja hem arribat a 22 graus a la Seu, també a Organyà, 24 ja tenen a Oliana, 21 a Alinyà, a Puigcerdà n'hi ha 19, 23 a Sort, 24 a Tremp, 20 al Pont de Suert i també a Viella. I alta muntanya hi ha 12 graus al Pic de Saloria, 11 a la Tosa d'Alp, 15 als refugis de Prat de Guiló i de Malniu, 13 a Port del Comte, també a Certascan i al Port de la Bonaigua, 12 graus a Espot i 10 graus a Buitaull. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Peruchet, carrer Joaquim Viola, 16. D'aquí un moment, 3:15 del matí, fins aquí aquest informatiu matí de Ràdio Seu d'aquest últim dia de juny, dimarts dia 30, avui se celebra Sant Ladislau. Tornem amb més notícies en xarxa a les 10 i a les 11 actualitzem el temps amb Néstor Gómez. Fins ara.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
3: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu, de dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 del migdia, pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Pili García. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficien d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podrien beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones en situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. N'ha parlat a la xarxa la Desiree García, responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona.
2: Nosaltres vam insistir molt des de l'inici que les administracions es coordinessin. Ja les persones que ara potser no estan podent accedir és perquè no estan arribant la documentació d'ambaixades o de consulats dels seus països d'origen, perquè són persones en situació de sense llar i, per tant, doncs, tenen una dificultat afegida perquè sovint no tenen accés al padró. És a dir, estan quedant les persones que més ho poden necessitar per la seva situació de vulnerabilitat.
1: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària de migrants aprovada pel govern espanyol. L'alt tribunal considera que el decret podria entrar en conflicte amb la normativa europea i ha donat 5 dies a les parts perquè es pronunciïn abans de decidir si eleva la consulta a la justícia europea. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pel terratrèmol mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats venezolanes. D'altra banda, s'han confirmat 18 espanyols morts pel doble terratrèmol a Venezuela, 144 desapareguts i 12 persones espanyoles localitzades sota la runa. I avui l'Audiència de Barcelona comença el judici contra els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació de Covid a policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i demana 12 anys d'inhabilitació per a l'antiga cúpula del departament. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

engines internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start.

free to do what we want to do.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: Les millors activitats i festes al Pirineu no hi falta Festa 10 AD. Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per a esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa. Tens l'espai però et falta mobiliari? A Festa 10 et proporcionem taules i cadires. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.com o del telèfon 643 14 78 24 i fes que el teu esdeveniment brilli.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
6: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
5: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
6: Una cosa així com carretera i manta.
5: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
7: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: qué linda, amorcito.
1: Te propones en la vida.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Els treballadors de Walla Closure, l'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles, es manifesten contra l'ero anunciat per la direcció. L'expedient afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón, bon dia.
2: Bon dia, doncs sí, gairebé 200 persones s'han concentrat. Aquest matí, de fet, estan concentrades ara mateix al carrer d'aquí de Vilafranca del Penedès, una concentració per manifestar-se, a partir de les 11 d'aquest matí. Es tracta d'una mobilització que se celebra dos dies abans de la fi del període de consultes entre empresa i representants dels treballadors. Recordem que l'empresa argumenta que es tracta d'una reorganització industrial que permetrà mantenir Olèrdola les funcions d'atenció al client, qualitat i servei tècnic, mentre que el comitè d'empresa denuncia que es tracta d'una deslocalització encoberta. Hem parlat fa una estona amb els representants sindicals que ens han explicat que hi ha hagut un apropament per part de l'empresa amb noves propostes sobre la taula, però es tracta de propostes que el comitè no es planteja acceptar de moment, afirmant que seguiran negociant aquests dos últims dies que queden per finalitzar aquest període de consultes i no perden, en tot cas, l'esperança d'arribar a un acord que els pugui millorar la situació.
1: Gràcies, Caterina Tallón. Bon dia. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària d'emigrants que va començar el dia 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació regular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any podrien beneficiar-se a Catalunya. El Tribunal Suprem ha obert la porta a portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea la regularització extraordinària d'emigrants aprovada pel govern espanyol. Doncs coincidint amb l'últim dia per presentar les sol·licituds en aquest procés de regularització i amb l'anunci del Suprem, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha presentat un pla per aconseguir la integració dels migrants que s'hi han acollit.
3: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras. Valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
1: El pla contempla un total de 10 objectius i té un pressupost de 500 milions d'euros. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Les 11 i 6, bon dia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat per unanimitat aquest dilluns la sessió a la Generalitat de Catalunya del projecte de residència de gent gran. Això ha de permetre que el govern pugui realitzar tots els tràmits per treure a concurs les obres i poder iniciar així la seva construcció d'aquí a pocs mesos. Des de l'Ajuntament, l'alcalde Joan Barrera ha avançat que a partir d'ara vetllaran perquè el Departament de Drets Socials avanci en la construcció i també que l'equip, el projecte disposi de dotació econòmica. La previsió és que tinguin una superfície construïda de 100.000 metres quadrats i disposi de 90 places repartides en 5 unitats de convivència on cadascuna tingui 18 habitacions. Ja es pot visitar al Centre Cívic del Passeig i a la Sala Sant Domènec la Fira Pirineu Clic, que suposa la reaparició de les mostres de Playmobil a la Seu. Està instal·lada tota la setmana en aquests dos espais, de les 10 del matí a les 2 del migdia fins de les 4 a les 8 de la tarda. La mostra està dividida en dos espais municipals i des de l'àrea de promoció econòmica la regidora Gemma Mató assenyala que es busca que les famílies es retrobin i que juguin més enllà de les pantalles, fomentant activitats compartides. L'exposició l'ha impulsat una entitat sense ànim de lucre, Playchic. La seva responsable, Sílvia Carvaca, ha destacat el valor de recuperar els Playmobil d'altres generacions. Entre les maquetes que s'hi pot veure, n'hi ha una feta per un jove de la Seu de 15 anys, Seira, que exposa el diorama Cavallers contra Samurais. Quasi tots els alumnes de l'Institut Joan Brudieu que s'han presentat a les proves d'accés a la Universitat 2026 han aprovat, concretament 82 d'un total de 83, de manera que el centre de secundari i batxillerat de la Seu manté el percentatge d'èxit molt elevat d'anteriors convocatòries, per damunt del 98% i 3 punts per sobre de la mitjana de Catalunya, que ha estat del 95,6%. Al conjunt del país han aprovat 33.145 alumnes. Pel que fa al preu externa, per obtenir batxillerat francès dins del Batxibac, l'han aprovat 2 alumnes. La nota mitjana dels estudiants de l'Institut Joan Brudieu, aprovats en aquest espau, ha estat de 6,25. S'ha quedat lleugerament per sota tant de la mitjana catalana, que ha estat de 6,40, com de la demarcació de Lleida, amb 6,37. I pel que fa a la nota dels expedients acadèmics del MAT aprovat, a la seva ha estat de 7,55 i també s'ha quedat per sota de les referències de Catalunya de Lleida. I el mateix ha passat amb la nota mitjana definitiva d'accés a la universitat, que a l'Institut Joan Brudieu ha estat de 7,03, mentre que Catalunya s'ha situat en 7,16 i a la demarcació en 7,18. Un alumne de l'Institut Joan Brudieu ha aconseguit una nota de 8,90. La carretera N260 del Pas pel municipi de Montalla i Martinet és actualment el tram viari més perillós de l'Alt Pirineu i el tercer més perillós de tota la demarcació de Lleida. Així ho indica l'estudi de mobilitat i sinistralitat pel període 2022-2024 que ha elaborat el Reial Automòbil Club de Catalunya, el RAC. A la presentació a Lleida, l'entitat també ha advertit de la grau de perillositat actual entre els vehicles motoritzats de dues rodes i és que el 30% d'accidents mortals o greus a la demarcació, gairebé un de cada tres i almenys un motorista implicat, malgrat que aquest col·lectiu representa només el 2,9% de trànsit. Al conjunt de la demarcació, el primer lloc en sinistralitat l'ocupa la C14 en el seu tram entre Artesa de Segre i Pons, a poca distància doncs, del límit amb l'Alt Urgell, i el segon lloc és a la mateixa zona perquè és la C26 entre la Sentiu de Sió i Artesa de Segre.

els esports, el Riu Segre al pas per la seu ha estat escenari el cap de setmana passat del Campionat de Catalunya de Pesca de Salmonis en categoria Joventut, coorganitzat pel Club de Caça i Pesca del Tursell. Aquesta era la segona fase i última, després de la que s'havia fet abans al Pont de Suert. I un representant del club local ha aconseguit un podi a la classificació final, Sergi Gómez, que ha finalitzat en Gorriz, volem dir, que ha finalitzat en tercera posició a la classificació final. Gorriz havia aconseguit un segon lloc en aquesta segona i última fase, amb 12 captures vàlides, i el campió ha estat Genís Treguany, de l'SP Ribagorçana, que ha guanyat les dues competicions, la de la Seu i el Pont de Suert.

0: previsió del temps amb Néstor Gómez. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs a poquet la calor anirà minvant, però tot i així encara avui continuarà sent prou intensa arreu de la comarca. Màximes que la seu rondaran la xifra dels 32 a 34 graus i cap al sud de la comarca se'ns enfilarà cap als 35-36 graus. Diguem que avui tenim un petit pic de calor, petitet, comparat amb els que hem tingut dies enrere, perquè de cara a demà i sobretot demà passat el que tendiran les temperatures és a davallar clarament i arribarem pràcticament a unes temperatures típiques de principis del mes de juliol. Tot i així, amb les temperatures que a partir de divendres, sobretot el cap de setmana, tornaran a enfilar-se més amunt. Però tot i així, com dèiem, a gaudir d'aquests 2-3 dies d'una mica més de calor moderada o d'una calor més normalitzada pel mes de juliol. I tot això amb un panorama en el qual avui tornem a parlar d'aquest creixement de les nuvolades. Nuvolades que, si bé al matí ja és assolellat, a partir del migdia creixen aquests núvols i en el cas d'ahir va deixar 15 litres d'Organyà. Avui s'espera que els ruixats caiguin més novament cap al sector del Ripollès, Garrotxa, la Selva i Osona, però no descartem que aquestes precipitacions de manera molt puntual també arribin a la nostra comarca, allà on descarreguin o ho poden fer amb intensitat moderada i localment fins i tot una miqueta intensa. En principi no s'espera que hi hagi tanta activitat com vam tenir durant la jornada de dilluns, però tot i així sí que s'esperen, com dèiem, alguns ruixats. Aquesta tarda diríem que podria ser la darrera tarda de ruixats, perquè a partir de demà l'estabilitat és molt més acusada, molt més intensa a casa nostra i durant tot el que resta pràcticament de setmana, de dimecres al proper diumenge, és a dir, tots aquests primers dies del mes de juliol estaran encapçalats pel sol i per algun núvol esquifit de tarda, però és altament probable que de precipitacions no en tinguem cap dia.

0: pel que fa a les temperatures, seria 24 graus a la Seu, 26 a Organyà, 27 ja en tenen a Oliana i 25 novament a Alinyà. A Puigcerdà 22 i alta muntanya a 14 graus al pic de Saloria, 12 a la Tossa d'Alpo, 15 a Prat d'Aguiló. Un quart de 12, fins aquí les notícies. D'aquí un moment arriba el programa Carretera i Manta aquí a Ràdio Seu. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: companys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web mengetlalurgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: mires aquest vídeo, però segur que el mires perquè te'l trobes al carrete. T'estimo molt.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Doncs aquí estem ja amb el carter Manta Ràdio Seu 107.2. Una nova jornada i l'última del mes de juny. Això ja comença a posar-se seriós. Entrem ja en el mes estiuenc per excel·lència, el juliol. I ho fem en un ambient ben estiuenc, que ja portem uns quants dies de calor i, per tant, doncs, res millor que acompanyar-ho amb els premis que anem donant aquí al 107.2. Si voleu participar-hi, de seguida obrim el telèfon, ja ho sabeu, el 973-36-06-17. Ahir vam tenir el programa a 3 a la llibreria, acabava temporada, i ens va ocupar bona part de la segona part del carter Manta, però avui tindrem més temps per a vosaltres, pels oients. Sí que tindrem, doncs, continguts com sempre. Avui tenim veu de plens, perquè hi va haver ple a l'Ajuntament de la Seu, però no us espanteu, perquè va ser un ple, doncs, no molt llarg, i, per tant, doncs, escoltem les valoracions del que es va dir ahir al vespre, que, a més a més, doncs, són dos temes molt interessants, i entremig, doncs, tindrem temps per a vosaltres, per les vostres trucades, per la incògnita del dia, encara tenim pendent d'ahir, i per la bateria de preguntes. Així, doncs, ja ho sabeu, seguim oferint premi directe del carter Manta per qui ens endevini aquesta veu misteriosa que teníem ahir i que en vam poder escoltar dos fragments que ara mateix recuperem. Sense més dilacions, obrim ja el concurs. Aquesta és la veu misteriosa que estàvem buscant i de la qual vam donar algunes pistes.
1: Sentit sensible a aquestes campanyes, és una decisió molt íntima, i la pren les persones a casa seva quan no veu ningú. Hi ha gent gran, gent jove, gent amb estudi, gent sense estudi, gent de nivell social més alt, gent de nivell social més baix. És a dir, que hi ha una mica de tot. No podríem dir que hi ha un perfil especial ni de recicladors, matèria orgànica, ni de gent que ve a visitar la planta de compostatge. Hi ha una mica de tot. Cadascú pot ser més o menys sensible a aquests temes.
0: Doncs aquest era un fragment que anava molt ràpid. Ara l'alentirem una mica més a veure si algú el pot identificar.
2: Pot ser més sensible a aquestes campanyes, és una decisió molt íntima, i la pren les persones a casa seva quan no veu ningú.
0: Doncs aquest cop sí que se sent més bé, però aquesta veu es va alentint cada cop més fins a quedar gairebé apagada. Això mateix. Doncs quin és aquest personatge que estem buscant i del qual vam donar algunes pistes? Si voleu, podeu trucar ja al 973-36-06-17 mentre us ho penseu. Nosaltres fem una pausa molt breu pels nostres patrocinadors. Recordem que són, moltes gràcies als patrocinadors, Caditurs, la Casa del Matalàs, Menjol, el Torgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, Simac, Electrònica, Estiu 3000, Apnau. Alguns dels premis que donem són precisament d'aquests patrocinadors. Si en voleu un, entre d'altres premis també tenim els que ens ofereix Turisme al Torgell, una fantàstica motxilla del Camina Pirineus, també la podeu guanyar. Per guanyar-la heu d'endevinar quin és aquest personatge que estem buscant. Com dèiem, pausa, i de seguida obrim el telèfon. Fins ara.
3: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
4: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
5: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
4: Ah, sí?
5: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
4: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
5: Són al polígon de Lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973-35-15-33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Les 11:43 i nosaltres al Carreter Manta també som una mica com l'Eufènix, que ressorgim cada estiu. I seguim endavant, gràcies a vosaltres, els oients, i com dèiem, el telèfon ja està obert, el 973-36-06-17, 973-36-06-17. Tenim ganes de regalar un altre premi directe del Carreter i Manta, com anem fent cada dia, i serà per qui endevini aquesta veu misteriosa, aquesta incògnita que tenim avui sobre la taula. Recuperem aquests dos fragments de veu, a veure si algú el pot identificar.
1: Sí, sensible, aquestes campanyes, és una decisió molt íntima, i la pren les persones a casa seva quan no veu ningú, i hi ha gent gran, gent jove, gent amb estudis, gent sense estudis, gent de nivell social més alt, gent de nivell social més baix. És a dir, que hi ha una mica de tot. No podríem dir que hi ha un perfil especial ni de recicladors de matèria orgànica, ni de gent que ve a visitar la planta de compostatge. Hi ha una mica de tot. Cadascú pot ser més o menys sensible a aquests temes.
0: Aquesta és la primera versió més ràpida i ara una versió més lenta.
2: Ser més sensible a aquestes campanyes és una decisió molt íntima i la pren les persones a casa seva quan no veu ningú.
0: Ara ja es valentim fins a ser gairebé inintel·ligible. Però si heu pogut identificar aquesta veu quan l'hem començat a posar, o si teniu alguna idea de qui pot ser, truqueu-nos al 973-36-06-17. Havíem donat algunes pistes, com per exemple que és una entrevista que vam fer l'any 2018, però que aquesta persona actualment segueix fent la mateixa tasca que ja feia el 2018. És una entrevista que havíem fet justament aquí en el Carreter i Manta. De vegades emetem entrevistes que hem fet durant la temporada de radio, però aquesta, a més, la vam fer a l'estiu, a dins del Carreter i Manta. 973-36-06-17. Qui és aquesta veu misteriosa que estem buscant? Si sabeu qui pot ser, en teniu alguna idea, proveu sort i truqueu-nos al 973-36-06-17. Doncs mira, ja tenim una trucada, l'agafem. Sí, hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: La Neus.
0: Neus Mateu, la digues, Neus.
3: Aquest personatge té alguna cosa a veure amb carreteres, amb la rotonda de Montferrer i tot això?
0: Amb carreteres? No, que sàpiga no.
3: Havia pensat en el Nieto.
0: El Nieto? El cap de Mossos, vols dir. No ho és.
3: No ho és, mal. Bueno, se suposa que és un home, no?
0: Sí, és una veu masculina, efectivament. Ara la tornem a posar i ho podreu comprovar.
3: Molt bé.
0: Gràcies, Neus, fins ara. Doncs va, sí, tornem a posar aquest segon fragment, a veure si algú amb una nova passada pot identificar-la.
2: Ser més sensible a aquestes campanyes és una decisió molt íntima i la pren les persones a casa seva quan...
0: Doncs al començament sí que s'entén força bé, però després ja es va diluint. Totalment, com podeu veure. Quina és aquesta veu? De moment el que... no és el cap dels Mossos d'Esquadra aquí a l'Alt Urgell. No té a veure aquesta persona amb gestió de carreteres o de trànsit, això ja ho sabem. Aquí pot ser, si voleu, com la Neus, podeu fer-nos alguna pregunta, mentre a l'hora que truqueu, i d'aquesta manera, doncs, de vegades la resposta ja està molt més a prop. Normalment, 973-36-06-17. Quin és aquest personatge que estem buscant? També n'hem donat alguna dada més, com per exemple que aquesta entrevista data de l'any 2018, la vam fer aquí a l'estiu dins el Carreter i Manta, però es dona la circumstància que llavors aquesta persona que estem buscant ja ocupava la mateixa responsabilitat que té actualment. Per tant, doncs, seria totalment vigent actualment també aquesta entrevista, també els temes dels quals ens parlava. 973-36-06-17.

0: Som a Carretrimat amb el patrocini de Caditors, la casa del Matalàs, menjar el Torcell, Parc Olímpic del Segre, a Peusa, Simac Electrònica, Estiu 3000 Lab 9. Per cert, com m'heu pogut anar escoltant, Caditors ofereix un any més les sortides, el diumenge a la platja, i comencen ja aquest cap de setmana que ve, aquest diumenge dia 5, i després ja durant tots els diumenges del mes de juliol i del mes d'agost. No cal que us amoïneu a pensar quan ho fan, quan no ho fan, és molt clar. Tots els diumenges de juliol i tots els diumenges d'agost. Caditors, al carrer Major 77, telèfon 93-350235. Si amb aquesta calor doncs voleu estar més agradables vora el mar i amb la fresqueta del mar, doncs ja ho sabeu, a Caditors, aquest diumenge mateix ja comencen aquestes sortides al platja, i si quan esteu allà, que és natural, pot passar, doncs penseu, ostres, m'hi podria quedar uns dies més, doncs Caditors també us prepara estades a la platja, a la vostra mida, personalitzades, no només a Salou, sinó a qualsevol altre destí de platja que vulgueu. Fet aquest apunt, el telèfon segueix obert al 973-36-0617 i estem buscant aquesta veu misteriosa. Com dèiem, si voleu, a l'hora que truqueu, com ha fet la Neus, podeu fer-nos alguna pregunta i potser d'aquesta manera teniu la resposta molt més a prop del que us penseu. 973-36-0617. I de moment tenim temps, eh? Tenim temps fins a les 12 del migdia per mirar si endevinem aquesta incògnita. Ahir ens va quedar poc temps per endevinar-la, per això l'hem recuperat avui. Silo, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo? Ara en Lozano, digues.
1: Aproximadament quina edat tenia?
0: Quina edat tenia? Ostres, doncs aquesta pregunta no la sabem, eh? No sabem respondre-la.
1: Vale.
0: No sabem si 40, 50 anys, no ho sabem.
1: El 2018...
0: Vols dir algun nom? Era el 2018, això.
1: Vale, merci.
0: Gràcies, fins ara. Doncs aquesta sí que no la sabem respondre, eh? Ja sabeu que quan ens feu preguntes podem respondre que si és veritat, si és mentida, o si simplement no ho sabem, i en aquest cas no ho sabem. Doncs 973-36-06-17. Estem buscant, doncs, el que sí que podem dir és que és una persona que ja fa bastants anys que s'ocupa d'aquesta tasca de la qual ens parlava en aquesta entrevista, que després n'escoltarem un fragment. Aquest tornem a escoltar aquest fragment.
2: Ser més sensible a aquestes campanyes és una decisió molt íntima i la pren les persones a casa seva.
0: Aquesta és la veu misteriosa. A la primera part, a l'inici, sí que es pot identificar clarament. A veure si escoltant-la un altre cop la podeu identificar.
2: Ser més sensible a aquestes campanyes és una decisió molt íntima i la pren...
0: Aquest és el fragment sonor, i a veure si hi ha algú que l'ha identificat, li sona. Sí, hola, amb qui parlo?
3: Bon dia, amb la Neus.
0: Neus, digues.
3: Té algo de veure amb pandèmies o...
0: Amb la salut, vols dir?
3: Sí.
0: No s'ocupa de temes de salut.
3: Mal, havia pensat amb el metge, el Trilla.
0: Ah, el doctor Trilla. No és el doctor Trilla, Neus.
3: Val, o sigui, no anem per aquest camí.
0: De moment no. Té una feina pública, però no és de salut.
3: No és salut. Val. D'acord.
0: Gràcies. Doncs mira, Magí, ja hem donat una pista més, eh? Fa una feina que té a veure amb un servei públic, això sí. 973-36-06-17, 973-36-06-17, i de menys ja sabem que no és el doctor Trilla, un dels experts en epidemiologies més coneguts i més reconeguts de Catalunya, però no és aquest el personatge que estem buscant, i ja sabem també que no es dedica a l'àmbit de la salut. Per tant, doncs amb això ja eliminem més opcions. Ja ens apropem més a la resposta, potser. 973-36-06-17. Qui és aquest personatge que estem buscant? Diumenge sabem que no es dedica a la salut, però sí que es dedica a un altre àmbit, a un altre servei públic. 973-36-06-17. Qui és aquest personatge que estem buscant? I donem una dada més, i és que és de la Seu. Per si ens sonava a preguntar, doncs sí, és de la Seu. 973-36-06-17. Endavant. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia, som Montse.
0: Hola, Montse.
4: Jordi Vilaró.
0: Montse, és Jordi Vilaró, molt bé.
4: Ah, mira.
0: Felicitats.
4: Vale, gràcies.
0: T'ha sonat la veu?
4: Jo digo, voy a decir este nombre a ver.
0: Doncs, Montse, felicitats perquè sí que ho és. Tenim els regals directes de Radio Seu o tenim també la motxilla del Camino a Pirineus? Vols algun premi d'aquests?
4: ¿Cuál es? ¿El qué es?
0: Una motxilla del Camino a Pirineus.
4: Ah, bueno, pues la motxilla.
0: Sí, sí, doncs te l'apuntem, Montse.
4: Vale, gracias.
0: Gràcies.
4: Adéu.
0: Doncs sí, senyor, veieu, de vegades val la pena trucar perquè dius... penso que podria ser aquest, però no n'estic molt segur. És igual, truqueu, perquè després passa com li ha passat a la Montse Díaz i que l'encerteu a les primeres de canvi. Així doncs, felicitats a Montse Díaz i efectivament és Jordi Vilaró, gerent des de fa molts anys de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, l'òrgan que s'encarrega de la gestió de deixalles, de residus a tota la, com el seu nom indica, tota la zona de l'Urgellet, tot el nord d'aquí de l'Alt Urgell. Teníem més documents honors per mostrar doncs aquesta veu. Ara recuperem la tercera pista que teníem.
5: Som més sensible a aquestes campanyes, és una decisió molt íntima i la pren les persones a casa seva quan no el veu ningú. I hi ha gent gran, gent jove, gent amb estudis, gent sense estudis, gent de nivell social més alt, gent de nivell social més baix. És a dir, que hi ha una mica de tot. No podríem dir que...
0: Aquesta veu també està modificada, evidentment, sembla un barrufet, i ara sí, escoltem la veu autèntica que té el Jordi Vilaró.
6: Soc més sensible a aquestes campanyes, és una decisió molt íntima, i la pren les persones a casa seva quan no els veu ningú, i hi ha gent gran, gent jove, gent amb estudis, gent sense estudis, gent de nivell social més alt, gent de nivell social més baix, és a dir, que hi ha una mica de tot. No podríem dir que hi ha un perfil especial ni de recicladors de matèria orgànica ni de gent que ve a visitar la planta de compostatge. Hi ha una mica de tot. Cadascú pot ser més o menys sensible a aquests temes.
0: En aquesta última pista, evidentment, ja quedava molt clar de què estava parlant, i efectivament Jordi Vilaró, gerent de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet, que parlava d'una de les moltes campanyes que ha donat a terme de manera periòdica. Aquesta era, com dèiem, l'any 2018, en què havien organitzat unes visites guiades, i en parlava en aquesta entrevista amb el nostre company Pep Grell, que ara recuperem un fragment, doncs, per demostrar que no hi ha trampa ni cartró. És una entrevista exactament del dia 6 d'agost de l'any 2018. Escoltem un fragment i amb això ja gairebé arribarem a les 12 del migdia. Després, més concurs, obrirem la bateria de preguntes i entremig escoltarem el programa Veu de Plens, balanç del ple municipal d'ahir.
7: Molt bon dia. Aquest matí migdia, en el marc de la programació de Ràdio Seu, al programa Carretera i Manta, parlem amb Jordi Vilaró. Bon dia, Jordi.
8: Hola, bon dia.
7: El Jordi és el gerent de la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet i avui ens visita als nous estudis de Ràdio Seu, aquí a la Seu d'Urgell, per parlar del balanç de les visites que s'han fet a la planta de compostatge, una proposta que es va iniciar al mes d'abril. El per què d'aquestes visites?
8: Teníem molt interès en que les persones que reciclen la matèria orgànica veiessin què se'n fa, què se n'obté d'aquest producte, d'aquest reciclatge, que és el compost, i per què serveix el compost. Llavors vam pensar que una bona manera era portar-los a visitar l'abocador i la planta de compostatge. En l'abocador es veu on les conseqüències de no reciclar la matèria orgànica, que són importants des del punt de vista de canvi climàtic, i llavors es passa a veure la planta de compostatge, on es veu que no hi ha cap problema ambiental, al contrari, s'obté un producte que és bo per l'agricultura i per la jardineria. Això que es pot explicar no és el mateix que si es va sobre la instal·lació, es trepitja i es viu com s'està fabricant en aquest producte.
7: És a dir, doncs, l'objectiu final és conscienciar les persones, els que evidentment visiten la planta de compostatge, la planta de tractament de residus de Benavarre, i suposo que a partir d'aquí, doncs, fer-ho d'una manera prou amena.
8: Exacte. És sobretot que vegin que a la planta de compostatge és on transformem realment la matèria orgànica en compost. Aprofitar per desfer malentesos, que sempre hi ha algú que es pensa que al final això ho barregem tot i que no se n'obté res. No, hi ha tota una instal·lació dedicada a compostar aquesta matèria orgànica i obtenir el compost, i evidentment no es barreja res, sinó que tot té la seva finalitat.
7: Exactament, què s'hi fa a la planta de tractament?
8: La pràctica de tractament, expliquem que hi ha unes persones que fan servir unes màquines, i això no és el més important. El més important és el senyor microbi, que és el que explica la visita, i és que el procés en la planta de compostatge és un procés absolutament biològic. Hi ha uns microorganismes que són els que transformen la matèria orgànica en compost. I tota aquella instal·lació, totes aquelles màquines i tots aquells treballadors només serveixen perquè aquests microorganismes puguin fer la seva feina. Estem cuidant microorganismes que són els que transformen la matèria orgànica en compost. Llavors, allà es veuen una sèrie de màquines per garantir pues, la humitat que necessiten aquests microorganismes per viure, per garantir la temperatura que necessiten o l'oxigen que necessiten, i després els donem tot el temps que calgui fins que acaben la feina.
7: Sí, doncs els microorganismes són capdals en aquest procés, i més concretament pel que fa a les visites, també un senyor microbi, perquè hem d'apuntar que es tracta d'una visita guiada i teatralitzada de la mà del senyor microbi, que curiosament també és un col·laborador de Ràdio Seu, és l'Ivan Caro, i ell ho fa molt més amè. És a dir, ja, suposo que aquesta part més tècnica, i el senyor microbi en tot cas doncs, el que fa és doncs, donar aquesta part teòrica de forma més atractiva.
8: Exacte, si jo intentés explicar en aquests grups com funciona la planta de compostatge, començarien a badallar i seria una mica avorrit, i en canvi garanteixo que el senyor microbi fa una explicació absolutament fidel a la realitat i per tant la fa ben feta, però la fa amb una gràcia impressionant, de manera que tothom passa una molt bona estona mentre entén què realment estem fent allà dintre.
0: Doncs en aquestes explicacions de Jordi Vilaró l'any 2018 sobre aquestes visites guiades que organitzaven en aquell moment, i amb algun toc d'humor també amb aquest personatge del senyor microbi, doncs això, i amb algunes curiositats, com per exemple que com podíem sentir aquesta entrevista, i ja no ens en recordàvem, la van fer pocs dies després d'haver estrenat els actuals estudis de Ràdio Sou, que va ser el juny del 2018. Doncs després d'explicar aquestes batalletes, moment ja per les notícies, de seguida aquí a Ràdio Seu, i ens queda tota una hora per endavant per vosaltres, pels oients, i també amb l'entremig amb el programa Veu de Plens, parlant del ple extraordinari d'ahir, que va ser bastant ràpid, i per tant doncs, el Veu de Plens també serà força ràpid i tindrem més temps per vosaltres. Tornem de seguida.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, són les 12. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha dut a terme aquest dilluns un ple extraordinari amb tres punts a l'ordre del dia que ha tingut com a punt més destacat la previsió que s'aprovés la cessió a la Generalitat del projecte de la residència de gent gran. Això ha permès que des d'ara el govern pugui realitzar ja tots els tràmits per treure a concurs les obres i poder iniciar així la seva construcció d'aquí a pocs mesos. En espera que es faci aquest darrer pas, però Joan Barrera ja avançat que està molt satisfet pel fet que s'hagi arribat a aquest pas perquè la Seu disposarà per fi, diu, d'un equipament molt necessari al mateix temps farà realitat un dels seus compromisos més importants. Barrera també ha destacat que el futur equipament serà de titularitat pública i gestionat directament per la Generalitat. El consistori urgellenc ha recordat que la residència tindrà una superfície construïda de 10.000 metres quadrats sumant les zones residencials d'apartaments, serveis comuns i centre de dia. Disposarà de 90 places repartides en 5 unitats de convivència, on cadascuna té 18 habitacions. Hi haurà concretament 30 habitacions dobles, que sumen 60 llits, i 30 habitacions individuals. Pel que fa al centre de dia, constarà de 40 places, que se sumaran a les 30 que té el centre de dia de l'hospital, i de 12 apartaments tutelats. El pressupost de l'obra és de més de 17 milions d'euros. La Seu s'ha convertit oficialment en la capital dels apassionats al món del Playmobil amb la inauguració aquest dilluns de la primera edició de la Fira Pirineu Click. L'exposició de col·leccionisme completament gratuïta es pot visitar fins al 5 de juliol de les 10 a les 2 del migdia i de les 4 a les 8. La proposta lúdica, que ja s'havia dut a terme a la capital de l'Alt Urgell en dues ocasions, torna amb un format de setmana sencera aprofitant la fi del curs escolar. La mostra està dividida en dos espais municipals que acullen diorames completament diferents i de temàtiques variades, incloent-ne de caràcter històric. A la sala de Sant Domènec es poden veure quatre maquetes, mentre que al centre cívic El Passeig n'hi ha cinc d'exposades. L'acte d'obertura institucional ha comptat amb la participació de l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, el vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó, i la presidenta de l'Associació Sense Ànim de Lucre, Plaig Chic, i organitzadora Sílvia Caravaca. La Seu d'Urgell ha expressat aquest dilluns amb un minut de silenci la seva solidaritat vers les víctimes dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. L'acte davant de l'Ajuntament urgellenc ha estat presidit per l'alcalde Joan Barrera i ha comptat amb la participació del vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, així com de regidors i regidores dels grups municipals i de treballadors municipals. Durant l'acte en què s'ha llegit un manifest del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Joan Barrera ha lamentat la pèrdua de vides i els milers de persones desaparegudes i afectades pels sismes. En aquest sentit, la Regidoria de Solidaritat i Cooperació ha previst una aportació econòmica de 4.000 euros. L'Ajuntament ha anunciat també que està treballant conjuntament amb la comunitat veneçolana resident a la Seu en l'habilitació d'un punt solidari de recollida a la ciutat. Prop del 100% dels alumnes de l'Institut Joan Brudieu a les proves d'accés a la universitat han aprovat. Un total de 82 estudiants del centre urgellenc han obtingut l'accés a la universitat i un d'ells ho ha aconseguit amb un 8,90. Les notes mitjanes de selectivitat, d'expedients i de mitjana definitiva han quedat lleugerament per sota de les referències de Catalunya i de la demarcació de Lleida. 37 joves músics i cantants provinents d'una dotzena de països d'arreu del món faran una estada de 5 dies a Estamariu per treballar de forma immersiva el repertori del compositor alemany Johann Sebastian Bach. L'arribada de tots aquests artistes entre el 3 i 7 de juliol ha estat possible gràcies a un acord de col·laboració entre la Barcelona Academy i la Fundació Planescors, que assumeix les dietes i les despeses d'allotjament, les quals tenen un cost aproximat de 15.000 euros. Els assajos estaran oberts al públic i la coral Signum, Encoratjades, i el cor de cambra Caterva participaran en una de les sessions. I la la carretera nacional 260 a Martinet se situa com el tram més perillós de la xarxa viària de l'Alt Pirineu. El primer lloc de la demarcació de Lleida l'ocupa la C14 entre Artesa de Segre i Pons, seguida de la C726 entre la Sentiu de Sió i Artesa. El RAC proposa instal·lar marques de traçat en més revolts perillosos de l'eix pirinenc, tenint en compte que els motoristes estan implicats en gairebé un de cada tres accidents greus. I acabem amb esport. Sergi Górrez, tercer al Campionat de Catalunya Juvenil de Pesca de Salmònids. El representant del Club de Caça i Pesca de l'Alt Urgell havia obtingut aquest mateix resultat a la primera fase al Pont de Suert i ha estat segon a l'última fase aquest cap de setmana a la Seu. Pel Club Urgellenc també hi han competit Òscar García, acabat cinquè, i Brian Smithcano, que ha estat desè. Genís Traguany, del Ribagorçana, s'ha proclamat campió. A punt per dir que el piragüista Pau Echaniz participe a Maestros de la Costura Celebrity 2. L'esportista vinculat a la Seu formarà part del grup d'11 famosos que posaran a prova la seva habilitat amb l'agulla i el fil en la segona edició del concurs produït per Ràdio Televisió Espanyola. El programa va arrencar ahir i continuarà aquest dimecres 1 de juliol. Fins aquí aquest butlletí de les 12. Tornem amb més notícies a la 1.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que Simac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, Simac t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-23-18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

0: Doncs això, es tornem a ser a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2. D'aquí un moment arriba el programa B de Plens, però abans tenim temps per més trucades dels oients, perquè reprenem la bateria per preguntes. Ja ens han endevinat quin era aquest personatge, ja l'hem escoltat, era Jordi Vilaró, i ara seguim amb la bateria de preguntes que havíem deixat preguntant, per exemple, quants motoristes participen cada any a la Bassella Reis. És una xifra exacta perquè ja fa uns quants anys que tenen números clausos, té tal èxit de participació que han de posar un topall o un límit de motoristes. I quin és aquest límit? Quants motoristes participen cada any a la Bassella Reis? 973-36-06-17. També havíem preguntat en quin esport està campiona del món la urgellenca Roser Espanyol, i també havíem preguntat, aquesta és una pregunta que admet diferents respostes, en quins elements bàsics recomana tenir protecció civil en un kit d'emergències? Això es va posar molt de moda arran de l'apagada de llum que hi va haver fa uns mesos. Tenim trucades. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb l'Aran Lozano.
0: Aran Lozano, digues.
1: Serien entre 1.200 i 1.300.
0: Ho has dit molt bé, 1.200, exacte, entre 1.200 i 1.300, sí. Moltes gràcies, Aran. Doncs sí, la xifra d'aquests últims anys ha estat de 1.200, de vegades doncs són alguns més, però aquest és el límit que s'acostumen a marcar, aquests 1.200 que aviat has dit, per això surten després aquestes fotos tan espectaculars de la sortida amb aquella gran quantitat de motoristes sortint tots alhora. 9-7-3-36-06-17, hem preguntat també en quin esport ha estat campiona del món la urgellenca Roser Espanyol, que de fet és l'esport en el qual competeix i ha competit habitualment durant força anys. 973-36-06-17. I hem demanat també, digueu-nos, algun dels elements bàsics que recomana tenir protecció civil en un kit d'emergència. Sí, hola, bon dia. Ara sí, bon dia.
2: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Amb el Jordi Ubach.
0: Jordi, digues.
2: Mira, la Roser Espanyol, campiona del món de curses de muntanya.
0: De curses de muntanya, exacte. Moltes gràcies, Jordi.
2: Vinga, fins ara.
0: Fins ara. Doncs sí, Roser Espanyol aquest estiu passat, sí, va ser l'estiu, em sembla, va ser, o la tardor, ara no ens en recordem, el cas és que va ser campiona del món de curses de muntanya en categoria màsters, i a més en el primer any en què es feia aquest mundial de curses de muntanya màsters. Fins llavors es feien moltes categories, però no en la de majors de 50 anys. Roser Espanyol se'n va assabentar, va inscriure-s'hi, i resulta que va guanyar en dues de les proves, la vertical i la individual. Per tant, doncs, tot un èxit que va aconseguir Roser Espanyol i que s'afegia d'altres èxits que ha aconseguit com a corredora de muntanya. Aquest campionat es va disputar aquest any passat a Bulgària. Vinga, sempre anem aprenent coses o descobrint de noves aquí al Carretera i Manta, ja ho veieu, tenim més preguntes. Hem demanat, digueu-nos algun dels elements bàsics que recomana tenir protecció civil en un kit d'emergències. Alguns d'ells són ben coneguts i ben essencials, com a correspon a una cosa com aquesta. 973-36-06-17. Digueu-nos algun dels elements bàsics que recomana tenir protecció civil en un kit d'emergències. Recordem que això es va posar molt de moda, com dèiem, arran de l'apagada que hi va haver de llum aquest any passat, i llavors molta gent se'n va adonar de fet que ens faltaven algunes d'aquestes coses i va anar tothom a corre cuita a adquirir-les. Quins són aquests elements? 973-36-06-17. Més preguntes. Una que té a veure amb un dels nostres patrocinadors, el Parc del Segre. Quina embarcació típica de l'Àsia ha incorporat aquest any passat el Cadí Canoe que que permet fer piragüisme en grup? És una embarcació molt coneguda a l'Àsia. Demanem quin és el nom d'aquesta embarcació. 973-36-06-17, que ara ja és un nou atractiu del Parc Olímpic del Serna, que és gestionat pel Cadí Canoe Kayak. Com es diu aquesta embarcació? 973-36-06-17, i segur que heu vist en moltes pel·lícules ambientades a l'Àsia. 973-36-06-17. Com es diu aquesta embarcació? Més preguntes. A quina comarca és hi ha la Vall d'Àssua? A quina comarca veïna del Torcell trobem la Vall d'Àssua? 973-36-06-17. 973-36-06-17. També podeu contestar-nos aquesta que hem dit. Quins elements bàsics recomana tenir protecció civil en un kit d'emergències? Nosaltres hem comptat com a mínim 5 respostes possibles, tot i que n'hi ha més. 973-36-06-17. Endavant. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Amb la Rosa Lozano.
0: Ara no la digues.
1: La Vall d'Aso es troba a la comarca del Pallars Sobirà.
0: Correcte, el Pallars Sobirà. Molt bé, Aran. Gràcies. Moltes gràcies. Doncs sí, un dels racons més singulars, que de fet n'hi ha molts, de la comarca del Pallars Sobirà, la Vall d'Aso, que de fet, a més doncs, ha inspirat algun que altre llibre i pel·lícula. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia, soc la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
3: El kit d'emergències?
0: Sí.
3: Bueno, hi ha la farmació, la medicació crònica, la linterna amb piles, en fi, aigua potable, almenys un litre i mig per persona, com a mínim.
0: Molt bé, et demanàvem una, però ja ens n'has donat unes quantes, o sigui que molt, molt bé, perfecte, Juaní.
3: Vinga, gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Doncs sí, a la Juaní ens n'ha dit uns quants, eh? A veure, que recordi que ens ha dit la farmaciola, l'aigua, evidentment, i una que té a veure amb aquesta casa, també, perquè és la ràdio a piles, precisament, doncs mira, per afegir-nos això, l'any passat vam regalar ràdios a piles per commemorar com havia de ser el nostre 40 anys.

0: Feia que aquest any que la selecció d'Escòcia no jugava al Mundial de Futbol. Ha estat la seva, especialment la seva afició, no tant l'equip, però sí la seva afició ha estat una de les sensacions d'aquest Mundial d'augment. I et preguntàvem quants anys feia que la selecció d'Escòcia no jugava al Mundial de Futbol, o, dit d'una altra manera, quan va ser l'últim cop, l'últim Mundial que hi van jugar, 973-36-06-17, a les 12 i 17 minuts. Si no hi ha més trucades, que sí que n'hi ha. Anàvem a dir que aniríem pel programa, però esperem un moment. Sí, hola, bon dia.
1: Hola, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
1: La vostra gastronòmica d'Andorra, Ordino.
0: Ah, Ordino, correcte.
1: Vale.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, la mostra gastronòmica d'Andorra es fa cada any a Ordino. 973-36-06-17. Seguim, doncs, tatxant preguntes perquè ens les aneu responent. Fantàstic. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia. Hola.
0: Amb qui parlo?
2: Ara
0: en Lozano, digues.
2: L'últim mundial que va jugar la selecció grega va ser el 2014 a Brasil.
0: Preguntam la d'Escòcia. Em sembla que has dit Grècia. Que has dit Grècia?
2: Sí, sí.
0: És que preguntam la d'Escòcia.
2: El d'Escòcia va ser el 1998.
0: Molt bé, perfecte. Aran, fantàstic. Doncs sí, mira, ens les has posat les dues al final. Molt bé, perfecte. Moltes gràcies. Fins ara. Doncs sí, ens ha dit la de... Al final s'han dit dos. La de Grècia, que va ser el 2014, ens deia, i la d'Escòcia, que va ser l'any 98, que es va fer el Mundial ben a prop d'aquí, a França. Doncs amb tot plegat arribem ja gairebé a les 12 i 20 minuts i ara sí que és el moment de donar pas al programa Veu de Plens, balanç del ple d'ahir. Hi havia... va ser un ple ràpid i, per tant, doncs, el programa de balanç també serà ràpid. I després, si ens queda temps, que em sembla que ens en quedarà, tornarem ja amb la bateria de preguntes. Fins ara.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
4: A les millors

0: Els plens municipals es debaten molts temes que t'afecten de prop. Informa-te'n en el programa Veu de Plens de Ràdio Seu. El dia després del ple, els portaveus de tots els grups polítics municipals fan la seva valoració del plenari a Ràdio Seu. Veu de Plens, l'actualitat de la política municipal, amb totes les opinions i posicionaments, a les 12 del migdia, el dia després del ple municipal.
1: Bon dia, esteu escoltant Veu de Plens a Ràdio Seu, balanç del plenari municipal. Després, el dia després, en aquest cas està ple extraordinari, i parlem, com comencem a parlar, amb el portaveu de la CUP, Miquel Albero. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Endavant com vulgui.
2: Sí, ahir vam celebrar el ple extraordinari, que bàsicament n'hi havia dos punts. Un que és bastant important, que és el de la sessió del projecte de la nova, veu que serà la nova residència, que sembla que ja el camí administratiu, diguem, acaba aquí, per part de la Generalitat, per part de l'Ajuntament de la Seu. Aleshores se cedeix el projecte a la Generalitat perquè comenci ja tot el procés d'execució. I, bueno, com hem anat dient també en altres plens i demés, amb tot aquest procés, doncs esperem que sigui el més aviat possible. Sí que és veritat que ens ha sobtat un comentari que ha fet l'alcalde quan estava comentant el projecte, que sobre el model de gestió de la residència, que literalment ha dit que lluitaran perquè sigui el més pública possible, no? Ja indiquem que nosaltres el que volem és que sigui 100% pública, no deixar entreveure cap possibilitat a externalitzacions, privatitzacions, etc. Aleshores, estarem atents com evoluciona tot plegat. I després, posteriorment, ens han proposat un segon punt, que era també la subscripció d'un conveni amb la Fundació de Sant Hospital per la creació d'un equip d'acció comunitària en el casc antic, emmarcat en el pla de barris, que hem votat a favor. Bueno, en l'altre punt també hem votat, òbviament, a favor, i en aquest també, i com també hem dit amb el punt del ple, amb el punt de la residència, esperem que sigui també el més aviat possible. Creiem que és un aspecte del pla de barris bastant interessant i bastant important, no? Que hi hagi educadors al carrer, no? Etcètera, etcètera. I sobretot també veiem hagut una mena de debat, no? En aquest punt, per les maneres que s'han utilitzat, o també s'ha deixat entreveure el perquè s'ha triat la Fundació i no altra entitat. I sí que ens ha semblat interessant que, si en part sí que estem d'acord en que és una mica estrany que el pla de barris no te permeti fer aquestes contractacions com a ajuntament, sí que és veritat que l'aposta que hagi sigut la Fundació, que al final no deixa de ser una entitat pública des de fa uns mesos, doncs per nosaltres és una tria correcta, i creiem que en aquest sentit estem bastant alineats amb el que s'ha proposat.
1: Doncs els punts que ha valorat el portaveu de la CUP, Miquel Albero. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Estàs escoltant Veu de Plens.
1: Continuem amb el programa Veu de Plens, balanç del ple d'aquest dilluns. Ara parlem amb Mariana Lamolla, portaveu d'Esquerra Republicana. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Com vulgui, endavant.
4: Bé, nosaltres en aquest ple extraordinari bàsicament hi havia dos punts importants des del nostre punt de vista. Un és la cessió del projecte de la residència de la gent gran al Departament de Drets Socials. Evidentment hi estem d'acord, perquè és una lluita llargament establerta, no?, per part de tots els grups municipals, crec. I bé, és una bona notícia que finalment avui s'hagi fet aquest pas, i bueno, amb l'assistència de la plataforma pro residència de la gent gran, doncs penso que tothom estem avui contents, tot i que jo tinc una mirada també una mica crítica en aquest sentit, perquè em sembla perfecte fer una residència tan gran com estan anunciant que es farà la residència, però la meva preocupació és totes les persones que hauran de venir a treballar en aquesta residència, que són moltes, perquè una residència tan gran comporta que hi hagi moltes persones treballant, on viuran aquí a la Seu, com es gestionarà tot això, no? I d'on sortiran tantes persones per treballar en una residència quan en llocs més petits hi ha dificultats sèries per trobar personal per treballar-hi. És una mirada crítica d'aquest projecte que com he dit, ens n'alegrem molt que estigui endavant, però també cal ser realistes i veure també els inconvenients que s'hi poden trobar. I després el segon punt era el conveni que s'ha subscrit amb l'Hospital de la Seu. Nosaltres en aquest punt ens hem abstingut. Primera, no perquè no hi estiguem d'acord, perquè estem completament d'acord, que la Seu ha de tirar endavant amb el pla de barris i amb totes les oportunitats que surtin a través d'aquest pla de barris, però ens faltava informació sobre aquest conveni subscrit amb l'hospital, sobre aquesta contractació per part de l'hospital d'unes figures de drets socials que no acabàvem de tenir prou informació, i pel que ha explicat també les persones que van assistir a l'últim patronat, tampoc l'hospital ha acabat de sentar-se a llegir i tancar del tot aquest conveni. Per tant, crec que quan tinguem més informació estarem tots més còmodes, tot i que s'ha aprovat i tirarà endavant, perquè el que dic, el pla de barris ha de tirar endavant perquè és una gran oportunitat per la Seu.
1: Doncs són els punts que valora la portaveu d'Esquerra Republicana, Mariana Molla. Moltes gràcies.
4: Gràcies, bon dia.
0: Els plens municipals es debaten molts temes que t'afecten de prop. Informa-te'n en el programa Veu de Plens de Ràdio Seu. El dia després del ple, els portaveus de tots els grups polítics municipals fan la seva valoració del plenari a Ràdio Seu. Veu de Plens, l'actualitat de la política municipal, amb totes les opinions i posicionaments, a les 12 del migdia, el dia després del ple municipal.
1: Estàs escoltant Veu de Plens a Ràdio Seu. Continuem amb les valoracions. Serà amb el portaveu del grup de Junts per Ràdio, Jordi Fabra. Bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs ple extraordinari. De fet, és el sisè ple extraordinari d'aquesta legislatura, el qual ja demostra que potser les coses es podrien fer una mica millor. Però, bueno, però era un ple important, especialment pel punt de la residència, que s'ha aprovat per unanimitat i és un fet important per la Seu. Per què s'ha fet un ple extraordinari? Per aprovar el projecte definitiu de la residència i cedir-lo a drets socials. Doncs hem hagut de fer aquest ple extraordinari perquè, recordeu, i si no mireu la hemeroteca, doncs això es va aprovar a l'abril, però vam portar a aprovar a l'abril amb un informe negatiu de bombers i amb un informe negatiu de l'Oficina de Supervisió de Projectes. No? Per tant, doncs és evident que nosaltres no podíem cedir a drets socials un informe per fer una residència on bombers no estigués d'acord, perquè no estava ben controlada el tema de l'evacuació, i l'Oficina de Supervisió de Projectes, que és aquesta oficina de la Diputació de Lleida, que amb aquests projectes de molts diners, recordem que aquest és un projecte de més de 17 milions d'euros, doncs també t'ha de dir que ha d'estar tot impecable. No? Això no estava impecable, per tant, s'ha hagut de modificar el projecte, s'ha hagut d'adaptar al que demanava bombers, s'ha hagut d'adaptar al que demanava l'Oficina de Supervisió de Projectes, que per sort no era molt, i com que no era molt, ha trigat aquest temps fins ara, no? Fins al final de juny, on hem pogut aprovar això. No? Fent aquest ple extraordinari, això s'ha pogut aprovar, ara hem guanyat 15 dies, i ara el projecte ja passa a mans de Drets Socials, que és qui s'ha compromès a fer la licitació. No? Ahir mateix l'alcalde i fins i tot la nota de premsa de l'Ajuntament parlava de que ja s'havia acabat la feina de l'Ajuntament, ni molt menys s'ha acabat la feina de l'Ajuntament. Ara comença una feina molt important, que és pressionar Drets Socials perquè realment faci la licitació. No? Recordem que aquesta setmana, el dijous, s'aprovaran els pressupostos de la Generalitat i no hi ha els diners per fer aquesta residència. No? Hi ha els diners per fer dos altres residències a dos altres localitats de Catalunya, però no hi ha la de l'Ajuntament de la Seu. No? Junts per Catalunya van presentar una esmena als pressupostos perquè hi haguessin aquests diners. Veurem el dijous què voten. No? Però l'important és, això s'ha de licitar a través d'infraestructures.cat, l'important és que es liciti aquesta residència, que tanta falta els fa, que això no cal ni que ho parlem perquè tots en som conscients que fa molta falta aquestes places, que ho licitin abans que una altra. I això es tracta de pressionar, trucar i fer-se pesat perquè això sigui una realitat. No? Perquè hem vist amb altres projectes que estaven en el mateix punt que està aquesta, que no ha tirat endavant justament perquè no s'ha pressionat. No? Per tant, aquí és important, ja podeu saber que des de Junts per Catalunya i des de Junts per la Seu ho farem, pressionarem. Cada dimecres parlem amb la consellera per fer-li entendre que això és una prioritat, i per tant esperem, com ha dit la plataforma Pro Residència al final, no, al final del ple, no estem al final del camí, sinó que estem a la meitat del camí. Per tant, el següent pas hauria de ser la licitació, el següent pas la primera pedra, i com ha dit molt bé l'exalcalde Madeu Gallar, l'important no és la primera pedra, sinó la segona. Per tant, aquí és important que entre tots, i aquí nosaltres hi serem, òbviament, remem endavant per tirar-ho endavant quan abans millor. millor, no? I el segon punt, doncs, de l'ordre del dia era aquest conveni lligat al Pla de Barris, perquè és un conveni amb la Fundació Sant Hospital per tal de contractar un dinamitzador econòmic i dos educadors socials per una de les línies del Pla de Barris. És important, doncs, que el Pla de Barris, doncs, si es fa, es faci bé. Les coses com s'haurien de fer, perquè no permet que l'Ajuntament contracti directament, doncs, aquests treballadors, i s'ha de buscar aquesta fórmula intermèdia, doncs, que sigui una altra empresa vinculada al territori, doncs, que et contracti els treballadors, o bé fer una licitació externa, no? La licitació externa és complicada, perquè moltes vegades la pot guanyar una empresa de fora que no coneix la realitat de la seu, i per tant és molt millor fer-ho, doncs, amb una empresa del territori. S'ha triat fer la Fundació Sant Hospital, es podria haver fet perfectament amb Integra Pirineus, però ells s'han plantejat directament fer-ho amb la Fundació Sant Hospital. Nosaltres el que hem criticat és que això no s'ha treballat prou bé amb la Fundació Sant Hospital, perquè aquest mateix conveni divendres es va aprovar al patronat, es va presentar al patronat de la Fundació Sant Hospital, i la resposta de la gent de l'hospital és: ens el mirarem i ja us contestarem, no? Per tant, això no s'havia treballat prèviament, si la primera notícia que en tenien justament era el patronat, no? Però bueno, per guanyar aquests 15 dies, nosaltres l'hem aprovat, esperem que la Fundació Sant Hospital no vulgui fer, doncs, alguna modificació que ens faci que ho tornem a presentar en un altre ple, esperem que no, i esperem que aquest projecte del Pla de Barris, doncs, vagi endavant. Ple extraordinari ha estat curtet, òbviament, perquè només hi havia aquests dos punts. Nosaltres, doncs, hem estat els quatre regidors i estem sempre per tirar endavant aquests projectes importants per la seu, i continuarem apretant perquè la residència sigui una realitat com abans millor.
1: Doncs, són els punts que ha comentat Jordi Ferrer, portaveu de Junts. Moltes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres, com sempre.
3: Estàs escoltant Veu de Plens.
1: I per completar el programa de Plens, parlem amb l'alcalde de la Seu i també portaveu del grup de municipal de Compromís, Joan Barreda. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Endavant, com vulgui.
6: Doncs, primer de tot, com sempre, gràcies a Ràdio Seu per donar-nos la possibilitat d'explicar aquests plens que fem cada mes, i aquest ple extraordinari que hem fet amb dos objectius molt clars. El primer de tot, que és una gran notícia, que és, definitivament, el projecte de la regió cedir a Provença i cedir-lo al Departament de Drets Socials. Això què implica? Què suposa això? Doncs que a nivell administratiu l'Ajuntament finalitza el seu camí, i a partir d'aquí, doncs, Drets Socials ha de fer, doncs, les passes per la seva pròpia seu propi camí. Han de fer uns tràmits administratius, han de fer uns informes, han de fer unes aprovacions, i a partir d'aquí, doncs, passarà a infraestructures.cat, que és aquesta gestora que fa les licitacions de la Generalitat de Catalunya. Per tant, nosaltres, com he dit al ple, nosaltres acabem el nostre camí administratiu, i ara, doncs, ens tocarà apretar perquè puguem fer, doncs, realitat aquest projecte, aquesta instal·lació, amb 90 places de residència, 40 places de centre de dia i 16 pisos tutelats, que serà un gran avenç per a la nostra ciutat, recordant que ara mateix tenim 14 places de residència a l'hospital. Per tant, és un salt molt gran, és un salt que segur que tots i totes celebrarem, i que ara, doncs, estem ja en un punt dolç per poder començar-ho a construir, si pot ser aquest mateix any. I, evidentment, doncs, aquest punt s'aprova per unanimitat. Aquesta mateixa setmana anirem a veure els directors de tot el que és el director d'infraestructures.cat i el seu equip per parlar de la pròpia licitació, amb el compromís aquest de que això sigui una realitat. I després s'ha aprovat un altre punt, que és aquest conveni amb la Fundació Sant Hospital per poder contractar a través de l'hospital, formalment de l'estructura de la Fundació, que s'ha de dir que és una fundació que és gestió pública, que està, doncs, a ser una entitat pública, està sotmesa a tots els controls, a totes les auditories de l'administració pública de la Generalitat i del Tribunal de Comptes, i per tant no ens compta amb tota la transparència per poder contractar tres persones que són molt importants pel propi Pla de Barris, que són les que han de dinamitzar a nivell social i a nivell econòmic, aquest socioeconòmic, a totes les persones del centre històric, no? Per nosaltres és molt important No volíem externalitzar-ho i la Fundació Zona Hospital ens garanteix que, que farà una contractació amb tota la capacitat, mèrit, transparència, publicitat, igualtat, igual que podria fer l'Ajuntament, amb uns mètodes que difereixen lleugerament d'aquí de l'administració pública, però que seran doncs, garantint doncs, tots aquests principis que són imprescindibles per nosaltres per poder fer aquestes contractacions, però evidentment doncs, tot això que quedarà a territori, l'hospital i aquesta relació evidentment estreta. Un dels articles dels estatuts del propi hospital parla d'aquesta col·laboració per temes socials i per tant vam creure per tant per part de l'Ajuntament i per part també de direcció de l'hospital que era una opció, una bona opció, i per tant vam explorar-ho i vam així acordar-ho, i aquí avui el que hem fet és aprovar aquest conveni que ens ajudarà, que al final el que ens farà és poder tirar endavant aquesta actuació, que és la número 19 del Pla de Barris, que per nosaltres és l'ànima d'aquestes actuacions. Per tant, aquesta s'ha aprovat per 8 vots favorables en els dits de la CUP. Amb aquest, jo ho lamento personalment, no? que tant Esquerra com Junts hagi posat l'ombra del dubte quan precisament és un punt doncs que s'ha parlat sempre amb direcció de l'hospital, ha sigut una cosa acordada, és una cosa parlada en profunditat i a més això no és el mateix, s'ha posat d'exemple Integra Pirineus, dels quals també són patrons, però no és el mateix una entitat pública com l'hospital que una entitat com Integra Pirineus, que al final poden fer les contractacions directament a qualsevol persona, no? Per tant, em sap greu personalment que s'hagi posat l'ombra del dubte quan s'ha parlat, s'ha treballat des de fa doncs quasi bé 2 mesos i ha sigut fruit d'una reflexió i una gestió doncs amb calma i amb mirada doncs responsable. Per tant, bueno, al final el més important és que s'ha aprovat, que això podrà ser una realitat doncs aviat, i que per tant doncs bueno, això tira endavant, que és l'important, i que el Pla de Barris, que és un, s'ha de recordar, un pla que inverteix més de 12 milions d'euros al centre històric, pugui començar a ser realitat a través de tots els àmbits, a través d'àmbits de carrer, àmbit de reformes, àmbit de reforma d'edificis, de façanes, de habitabilitat, de tot això que hem anat aprovant, també de comerç, però també, evidentment, doncs, aquest àmbit social que per nosaltres és importantíssim. I, per tant, doncs, aquest ha estat el ple extraordinari, amb aquestes bones notícies, sobretot el tema de la residència. L'altre tema jo crec que era una cosa més formal, el tema de l'hospital, i que al final això portarà agilitat i gestió. I al final, doncs això, celebrar que això pugui tirar endavant i que tots ho puguem veure, fins i tot si pot ser a finals d'any, que posem la primera pedra amb l'empresa contractada. Per tant, esperem que això sigui una realitat i evidentment doncs, aquest ple ha posat l'última pedra de l'Ajuntament perquè això sigui possible. Res més, gràcies per una vegada més donar-nos l'oportunitat d'explicar tots els temes d'aquest ple a través del veu de plens, i esperant el ple ordinari, que és el 13 de juliol, que tindrà doncs, altres temes, però aquest era important perquè ens havíem d'avançar aquestes 2 setmanes que encara resten fins al pròxim ple ordinari, perquè era important.
1: Doncs són els punts que ha comentat aquest ple l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, com a porteu de Compromís. Moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Els plens municipals es debaten molts temes que t'afecten de prop. Informa-te'n en el programa Veu de Plens de Ràdio Seu. El dia després del ple, els portaveus de tots els grups polítics municipals fan la seva valoració del plenari a Ràdio Seu. Veu de Plens, l'actualitat de la política municipal, amb totes les opinions i posicionaments, a les 12 del migdia, el dia després del ple municipal.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps. Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del desè aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalturgell.cat.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Doncs hem escoltat el programa de plens i tenim encara uns 10 minuts ben bons per reprendre el carreter i manta allà on l'havíem deixat amb la bateria de preguntes. Seguim amb més preguntes, com per exemple, qui són els actuals campions absoluts, el masculí i el femení, del Cadí Circuit FE? Fa un moment parlem de curs de muntanya, doncs ho tornem a fer. Qui són els actuals campions absoluts en categoria masculina i en la femenina del Cadí Circuit FE? Més preguntes. Qui presenta el programa de televisió de la 2, La Recepta Perduda, que en alguns dels seus capítols ha fet parada aquí a la Seu i a la comarca? Qui presenta el programa de televisió La Recepta Perduda, que, com el seu nom indica, doncs, intenta recuperar receptes de cuina tradicionals que corren el risc de desaparèixer? 973-36-06-17. 973-36-06-17. Qui presenta el programa de televisió La Recepta Perduda? Més preguntes. Quin és el primer carrer de la Seu on s'hi està fent una reforma del que es coneix com a pacificació del trànsit? Tenim trucada. Endavant, sí, bon dia. Un moment, que ara sí, tenim el telèfon a punt. Sí, bon dia.
1: La Dolors.
0: Hola, Dolors.
1: Que la recepta perduda, la Sílvia Abril.
0: La Sílvia Abril, correcte.
1: Vale.
0: Moltes gràcies, Dolors. Doncs sí, és Sílvia Abril, actriu i presentadora, que des de fa un temps presenta aquest programa, La Recepta Perduda, que ha fet que sàpiga, que recordem nosaltres com a mínim dos programes aquí a l'Alt Urgell i també algun altre en altres comarques del Pirineu. S'emet de tant en tant el tornar a emetre a través de la 2. 973-36-06-17. Hem demanat també qui són els actuals campions a la categoria masculina i a la femenina, campions absoluts del Cadí Circuit FE, de l'edició corresponent a l'any passat, 973-36-017, i hem demanat també quin és el primer carrer de la Seu on s'està fent aquest projecte de pacificació. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Ventura Vilarrubla.
0: Hola, Ventura. Bon dia, digues.
2: El carrer que està de reformes és Regència d'Urgell.
0: Exacte, carrer Regència d'Urgell. Moltes gràcies, Ventura. Gràcies. Fins ara. Doncs sí, és el carrer Regència d'Urgell, no tot, evidentment, perquè aquest carrer és força llarg, sinó només el primer tram on s'està fent doncs, aquesta reforma que inclourà una pacificació del trànsit en tot aquest tram. 973-36-06-17. Més preguntes. Quina coneguda empresa de fustes del Pirineu té la seva fàbrica a la població de Rialp? Es pot veure quan passa per aquesta població sortint a través de la carretera. Quina coneguda empresa de fustes del Pirineu, coneguda també fora del Pirineu, té la seva fàbrica a la població de Rialp, al Pallars Sobirà? 973-36-06-17. I ara anem més enllà. A quina ciutat hi podem trobar el barri del Serrall, un barri mariner molt conegut? Endavant, sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola. Sentim algú per molt lluny, ara s'ha perdut aquesta trucada, no passa res, tornem a deixar el telèfon lliure. La bateria de preguntes que no para mai, som ja a camí d'arribar a la 1:00 PM, d'aquí un moment donem pas a l'informatiu. Tornem a agafar el telèfon, sí, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb l'Aran Lozano.
0: Aran Lozano, digues.
3: L'empresa aquesta de fustes podria ser Sebastià Indústries de la Fusta.
0: Molt bé, perfecte, Aran, exacte.
3: Merci.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és Fusta Sebastià, tal com ho he dit, no Sebastià, que de vegades la gent ho confon. Fusta Sebastià és el nom d'aquesta marca de fustes que és força coneguda aquí al Pirineu, però també fora del Pirineu, perquè fan molta activitat arreu. 973-36-06-17. 973-36-06-17. I em demana també a quina ciutat podem trobar el barri mariner del Serrall. 973-36-06-17. En conseqüència, evidentment, una ciutat que està arran de mar. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
4: A veure, el barri del Serrallo és a Tarragona?
0: És a Tarragona, exacte.
4: Vale.
0: Moltes gràcies. Fins ara. Doncs sí, a més, s'ha fet més conegut des que Quim Esferrer va dedicar un capítol del Foraster. Habitualment va a pobles petits, però aquesta vegada va anar a aquest barri, perquè, de fet, més com barri és com un poble, aquesta zona del Serrallo, realment. 973-36-06-17. Segueixo anant el telèfon. Sí, hola, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
5: Amb el Jordi Ubach.
0: Jordi, digues.
5: Mira, el del Cadí Circuit Fer de l'any passat.
0: Sí.
5: El primer va ser el Jordi Gallego i el femení la Berta Ribas.
0: Molt bé, perfecte, Jordi.
5: Pues molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, van ser Jordi Gallego, que a més ja suma uns quants títols del circuit fer. Déu-n'hi-do, té un palmarès impressionant en aquesta competició. I Berta Ribas, corredora d'aquí la Seu, que l'any passat va guanyar per primer cop a nivell absolut aquesta competició ja totalment consolidada i que, per cert, hem de comentar que de moment fa una pausa de l'estiu per raons òbvies en aquesta època de més calor i que la pròxima prova ja serà el 2 d'agost amb una de les més clàssiques, la trobada d'Aristot. Fet aquest apunt, anem per més preguntes. En recuperem algunes que ens havien quedat pendents, com per exemple, no ens havien respost amb quina marca de cotxes competeix actualment i des de ja fa uns quants anys Isidre Esteve. Algun dia d'aquests en parlem perquè justament aquests dies ha reprès ja els entrenaments per la nova temporada. 973-36-06-17. Amb quina marca de cotxes competeix, força coneguda, competeix des de ja fa uns anys el pilot de l'Iana Isidre Esteve? I havíem demanat també, no ens havien respost, quina mena d'element natural és l'Elodea del Canadà, un element natural que és espècie invasora, 973-36-06-17 i que s'ha trobat en alguns llacs del Pirineu. Nova trucada, endavant. Sí, hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo? Ara en Lozano, no me'n digues.
6: La marca de cotxe seria Toyota.
0: És Toyota, efectivament. Aran, moltes gràcies. Doncs és Toyota, aquesta marca conegudíssima, de fet és de les que més ven del món, si no la que més, i que és doncs la marca amb la qual competeix des de ja fa uns anys Isidre Esteve. Estem a punt d'acabar ja, som a punt d'arribar a la una del migdia, ens queden algunes preguntes més. No ens havien respost, per exemple, els noms dels grups que van actuar aquest Nadal passat a la primera edició del seu Vintage Rock, aquest nou esdeveniment que es va fer inspirat en el seu rock, però aquesta vegada en recinte cobert a la sala de festes Guiu i que es va fer aquest Nadal passat. Digueu-nos el nom d'algun dels grups que van actuar, alguns d'ells doncs força veterans ja d'aquí la Seu, que van actuar a la primera edició del seu Vintage Rock. Alguns ja amb molta trajectòria i d'altres de més joves. Quins grups, digueu-nos el nom d'algun dels grups que va actuar a aquest seu Vintage Rock, un esdeveniment que ara justament està recuperant el nostre company Santi Arnau a través del programa Seu Rock. Sí, hola, bon dia. Hola, bon dia. No sentim a ningú. Intentem a veure si apareix algú. No sentim a ningú. Donem pas a una altra trucada. Per tant, si no contesten, hem demanat fa un moment, digueu-nos el nom d'algun dels grups que va actuar a la primera edició del seu Vintage Rock, que es va fer aquest Nadal passat. Van ser concretament quatre grups, 973-36-06-17, 973-36-06-17. Som a punt ja d'acabar el carreter Manta d'avui i podeu seguir participant-hi. Encara tenim temps. Endavant. Sí, hola, bon dia.
7: Hola, bon dia. Hola, Juani.
0: Hola, Juani, digues.
7: Un dels grups va ser de Canyes?
0: De Canyes, exacte. Molt bé.
7: Jo que el meu fill.
0: Llavors segur que te'n recordaves.
7: Gràcies.
0: Fins ara. Doncs sí, un dels grups era de Canyes. De fet, va ser, crec recordar que l'última a actuar. I, doncs, molt bé. Seguim aquí al 107.2, nova trucada. Sí, hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
8: Amb l'Aran.
0: Ara en digues.
8: Els altres grups podrien ser els Froilans, Hot Mirindas i Flanders.
0: Molt bé, ens els has dit tots tres, perfecte, Aran.
8: Sí.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, els altres tres van ser aquests que ens deien Froilans, Flanders, que era el grup més jove dels que hi participaven, i els Hot Mirinda, juntament amb De Canyes. Aquesta nova experiència que es va fer aquest Nadal passat, en aquest cas un seu rock ha cobert a la sala de festes Guiu. Doncs amb això som a punt ja d'arribar a la una del migdia. Donarem pas bons consells dels nostres patrocinadors. Moltes gràcies també als sponsors que fan possible Carreter i Manta, Caditurs, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, Simac Electrònica i Estiu 3000 Apnau. Demà hi tornem novament amb les piles carregades. Ja serem a dimecres i a més girarem full al calendari. Demà ja estrenem, com dèiem, el mes estiuenc per excel·lència, el mes de juliol. Aquí estarem a partir de 11:45 del migdia. Moltíssimes gràcies per seguir-nos. D'aquí un moment arriba l'informatiu migdia amb Marta Pujantell.

0: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.
0: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més, aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis, informa't al telèfon olímpic el 973 36 00 92. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i Comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
3: Ràdio Seu 107.2 FM.
4: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
5: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
4: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Molt bon dia. En aquests moments, la una. Encedem aquí l'informatiu resum de Ràdio Seu en aquesta jornada d'avui. Som dimarts, dia 30 de juny. Un dia en què centrarem l'informatiu en el fet que l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat en ple extraordinari i per unanimitat l'encàrrec al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya perquè liciti l'execució de la futura residència de gent gran de la ciutat. La mesura ha tirat endavant amb el vistiplau de tots els regidors presents, tant de l'equip de govern de Compromís com dels grups de Junts, Esquerra i la candidatura d'Unitat Popular. Serà la notícia que obrirà l'informatiu, però n'hi ha d'altres.
0: Titulars.
1: Avançarem que la setena excavació del jaciment arqueològic del Pati de les Monges de la Seu ha permès localitzar una bomba de morter del segle XVII. Podria estar vinculada amb la Guerra dels Segadors. Així s'ha donat a conèixer aquest dimarts en el balanç de la campanya arqueològica. I des d'ahir es pot visitar la primera edició de la Fira Pirineu Clic a la Seu. Aprofitant l'acte, l'alcalde Joan Barrera i el vicepresident de la Diputació de Lleida van dur a terme una visita institucional també al projecte residencial del Sant Hospital, al Parc Olímpic del Segre i l'edifici d'INEF Pirineus, unes obres que han rebut una injecció global de 8 milions d'euros de la Corporació Provincial. I minut de silenci a la Seu d'Urgell. Aquest dilluns s'ha fet en solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Veneçuela. La Regidoria de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament urgellenc ha previst una aportació solidària de 4.000 euros i planteja l'habilitació d'un punt solidari de recollida a la ciutat. I balanç de la selectivitat a l'Institut Joan Brudieu. Prop del 100% dels alumnes han aprovat l'ESPAU. Un total de 82 estudiants del centre urgellenc han obtingut l'accés a la universitat i un d'ells ho ha aconseguit amb un 8,90. Parlem també d'Estamariu, que acollirà 37 músics i cantants d'una dotzena de països en el marc del Festival Barcelona. La Fundació Planes Corts els ofereix una residència artística que servirà per preparar el concert inaugural del certamen previst el dia 7 a l'Auditori de Barcelona. Els assajos estaran oberts al públic i la Coral Signum, Encoratjades i el Cor de Cambra Caterva participaran en una de les sessions. En esports parlarem de Sergi Gorriz, tercer al Campionat de Catalunya Juvenil de Pesca de Salmònids. El representant del Club de Caça i Pesca de l'Alt Urgell havia obtingut aquest mateix resultat a la primera fase del Pont de Suert i ha estat segon a l'última fase aquest cap de setmana a la Seu. Al Club Urgellenc també hi han competit Òscar García i Brian Smithcano. I parlarem també del piragüista Pau Echaniz. Participe a Maestros de la Costura Celebrity 2. L'esportista vinculat a la Seu forma part del grup d'11 famosos que posaran a prova la seva habilitat amb l'agulla i el fil en la segona edició del concurs produït per Ràdio Televisió Espanyola. El programa ha arrencat aquest dilluns a la 1 i a RTV Play.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
1: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns per unanimitat i en ple extraordinari l'encàrrec al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya perquè liciti l'execució de la futura residència de gent gran de la ciutat. Una mesura que ha tirat endavant amb el vistiplau de tots els regidors presents al plenari, tant de l'equip de govern de Compromís com dels grups de Junts, Esquerra i la CUP. A l'exposició del punt, l'alcalde urgellenc Joan Barrera detallava que l'aprovació d'aquest últim tràmit per part de l'Ajuntament ja estava a punt ara fa 2 mesos, el 20 d'abril passat, però en aquell moment van rebre 2 informes emesos pels bombers de la Generalitat i per l'Oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació de Lleida que aconsellaven fer algunes modificacions a aquest aspecte. Un cop revisats aquests punts, finalment ja estava a punt l'aprovació i per això s'ha portat a terme a la sessió plenària.
3: Què implica? Què suposa això? Doncs que a nivell administratiu l'Ajuntament finalitza el seu camí i a partir d'aquí, doncs, drets socials, ADF, doncs, les passes per la seva pròpia seu propi camí, han de fer uns tràmits administratius, han de fer uns informes, han de fer unes aprovacions, i a partir d'aquí doncs passarà a infraestructures.cat, que és aquesta gestora que fa les licitacions de la Generalitat de Catalunya. Per tant, nosaltres, com he dit al ple, nosaltres acabem el nostre camí administratiu i ara doncs ens tocarà d'apretar perquè doncs puguem fer doncs realitat aquest projecte, aquesta instal·lació amb 90 places de residència, 40 places de centre de dia i 16 pisos tutelats, que serà un gran avenç per a la nostra ciutat, recordant que ara mateix tenim 14 places de residència a l'hospital. Per tant, és un salt molt gran, és un salt que segur que tots i totes celebrarem.
1: El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, ha celebrat el fet que s'hagi arribat a aquesta aprovació de la cessió del projecte de drets socials, que veu com un punt important. S'ha afegit el reconeixement a la feina feta per la plataforma que ha reivindicat l'equipament aquests darrers anys. Hi ha hagut puntualitzar que el procés per a fer-lo possible no va començar, ni molt menys ara fa 3 anys, com s'ha indicat des de l'Ajuntament, sinó que s'ha iniciat aquesta legislatura passada amb accions com la recollida de signatures impulsada per la plataforma. Fàbrega lamenta que d'aquest dilluns ha estat ja el 6è ple extraordinari d'aquesta legislatura i creu que això denota que les coses es podrien fer diferent. Ara diu que cal pressionar perquè drets socials compleixin.
4: I ara doncs el projecte ja passa a mans de drets socials, que és qui s'ha compromès a fer la licitació, no? Ahir mateix l'alcalde i fins i tot la nota de premsa de l'Ajuntament doncs parlava de que ja s'havia acabat la feina de l'Ajuntament, ni molt menys s'ha acabat la feina de l'Ajuntament. Ara comença una feina molt important, que és pressionar drets socials perquè realment faci la licitació, no? Recordem que aquesta setmana, el dijous, s'aprovaran els pressupostos de la Generalitat i no hi ha els diners per fer aquesta residència, no? Hi ha els diners per fer 2 altres residències a 2 altres localitats de Catalunya, però no hi ha la de l'Ajuntament de la Seu, no? Junts per Catalunya van presentar una esmena als pressupostos perquè hi haguessin aquests diners. Veurem el dijous doncs què voten, no? Però l'important és, això s'ha de licitar a través d'infraestructures.cat, l'important és doncs que es liciti doncs aquesta residència, que tanta falta els fa, que això no cal que, ni que ho parlem, perquè tots en som conscients que fa molta falta doncs aquestes places, que ho licitin abans que una altra. I això doncs es tracta de pressionar, trucar i fer-se pesat perquè això sigui una realitat. No perquè hem vist amb altres projectes que estaven en el mateix punt doncs que està aquesta, que no ha tirat endavant justament perquè no s'ha pressionat, no? Per tant...
1: La portaveu d'Esquerra, Marian Lamolla, també ha expressat l'agraïment a la plataforma Pro Residència per la feina feta i ha remarcat que amb aquesta aprovació es fa una passa definitiva en una llarga reivindicació compartida per tots els grups municipals.
5: És la cessió del projecte de la residència de la gent gran al Departament de Drets Socials. Evidentment hi estem d'acord perquè és una lluita llargament establerta, no?, per part de tots els grups municipals, crec, i bé, és una bona notícia que finalment avui s'hagi fet aquest pas i bueno, amb l'assistència de la plataforma Pro Residència de la gent gran, doncs penso que tothom estem avui contents.
1: La regidora d'Esquerra Republicana ha volgut aportar també una mirada crítica sobre la planificació del futur equipament i s'ha mostrat preocupada per com s'encabirà les persones que hi hauran de treballar, tenint en compte que serà una residència molt gran amb molta gent treballant. I en aquest sentit, la Molla creu que cal plantejar-se on viuran, com viuran i d'on sortirà tota aquesta gent, atès que en poblacions més petites tenen dificultats serioses per trobar personal. Finalment, per la CUP, Miquel Albero ha valorat el camí administratiu que acabe i espere que comencin com més aviat millor les obres de l'equipament. Un equipament diu que són molt necessaris. Tanmateix, Albero ha dit que els ha sobtat el fet que al final del ple l'alcalde ha dit que vetllaran perquè la residència sigui el més pública possible.
6: Sí que és veritat que ens ha sobtat un comentari que ha fet l'alcalde quan estava comentant el projecte, que sobre el model de gestió de la residència, que literalment ha dit que lluitaran perquè sigui el més pública possible, no? Ja indiquem que nosaltres el que volem és que sigui 100% pública, no deixar entreveure cap possibilitat a externalitzacions, privatitzacions, etc. Aleshores, estarem atents com evoluciona tot plegat.
1: Al final del debat, Joan Barrera agraïa el suport unànime i pel que fa a les passes que cal seguir ara, destacava que aquesta setmana mateix ja tenen previst reunir-se amb membres de l'empresa pública infraestructures.cat i amb la Comissió de Serveis de Serveis Socials.
3: I que ara doncs estem ja en un punt dolç per poder començar-ho a construir, si pot ser aquest mateix any. I evidentment doncs, aquest punt s'ha aprovat per unanimitat. Aquesta mateixa setmana anirem a veure els directors de tot el que és el director d'infraestructures.cat i el seu equip per parlar de la pròpia licitació, amb el compromís aquest que això sigui una realitat.
1: Pel que fa a Barrera, també s'ha compromès a treballar-hi, no només aquí, sinó també al Parlament, i ha agraït la predisposició que ja va mostrar l'anterior govern de la Generalitat amb el llavors secretari general Oriol Amorós per donar resposta a aquesta reivindicació del territori.
0: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: La setena excavació al jaciment arqueològic del Pati de les Monges de la Seu d'Urgell ha permès localitzar una bomba de morter del segle XVII que podria estar vinculada amb la Guerra dels Segadors. Així s'ha donat a conèixer aquest dimarts en el balanç de la campanya arqueològica. L'artefacte bèl·lic el van extreure dijous passat TEDx dels Mossos d'Esquadra i té molt de valor, tal com ha assenyalat la directora de l'excavació, Carla Garrido. Escoltem a Carla Garrido.
1: La troballa va trigar 2 setmanes en acabar d'excavar-se, perquè estava encada en aquests nivells que us comentava, llavors com que vam excavar a poc a poc. I en el moment d'acabar de delimitar-la va ser quan vam identificar el que seria el tap o espoleta, que es diu, i vam comprovar que estava sencera. Estava sense explosionar, tapada, col·lapsada, no? Llavors vam procedir amb el protocol que estableix Patrimoni, que és trucar al Departament de Cultura, que en conjunt amb el Departament d'Interior i els TEDx de Mossos d'Esquadra van venir, van acabar d'excavar-la i se la van emportar per intentar desactivar-la, com a mínim. Que la nostra intenció i el nostre desig és que es conservi, perquè com a element patrimonial és invalorable, és molt impactant a sobre, valdria la pena restaurar-la, perquè és molt xula, i a sobre, en el moment en el que la van extreure, van veure que per darrere també estava sencera, és a dir, estava la bola sencera.
0: Avui també s'han presentat altres troballes singulars, com un penjoll en forma de creu o una moneda del 1937. Les imatges es poden veure a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram. Ampliarem la informació en pròxims informatius amb aquesta balança de la setena excavació al jaciment de les Monges. I dir que la Seu d'Urgell es convertia ahir oficialment en la capital dels apassionats al món dels Playmobil amb la inauguració de la primera edició de la Fira Pirineu Click, una exposició de col·leccionisme completament gratuïta que es pot visitar fins al 5 de juliol, de les 10 del matí a les 2 del migdia i de les 4 de la tarda a les 8 del vespre. La proposta lúdica, que ja s'havia dut a terme a la capital de l'Alt Urgell en 2 ocasions, torna amb un format de setmana sencera, aprofitant la fi del curs escolar. Una mostra que està dividida en 2 espais municipals que acullen diorames completament diferents i de temàtiques variades, incloent-ne de caràcter històric. A la sala de Sant Domènec es poden veure 4 maquetes, mentre que al centre cívic El Passeig n'hi ha 5 d'exposades. L'acte d'obertura institucional va comptar amb la participació de l'alcalde de la Seu, Joan Barrera, el vicepresident de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, la regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó, i la presidenta de l'Associació Sense Ànim de Lucre, Play Chic, i organitzadora, Sílvia Caravaca. Joan Barrera, content de la recuperació d'aquest esdeveniment.
2: Contents avui d'inaugurar aquest Pirineu Click, aquesta fira de Playmobil que es va deixar de fer fa molts anys i que enguany recuperem amb nova energia, amb noves temàtiques i, per tant, amb nova il·lusió i de que això funcioni, que puguem fer molts anys per endavant.
0: Agustí Jiménez, vicepresident de la Diputació de Lleida, també destacava el fet que es tracta d'un món molt apassionant.
3: La Diputació de Lleida té que estar al servei del territori, no només amb temes de carreteres, patrimonials, de fibra òptica, sinó també amb esdeveniments també que es fan aquí, no? com aquesta fira de col·leccionisme molt important, que comentàvem abans, mou molta gent, dinamitza el territori, fa que la gent vingui aquí, amb aquest muntatge, amb dos espais, que creiem que serà tota una setmana de gaudi per tota aquesta gent, d'aquest apassionant món, no? que és moltíssim.
0: Aquest món amb moltes hores de muntatge darrere pel que fa a aquesta fira Click, en parlava la seva organitzadora, Sílvia Caravaca.
4: Aquesta han sigut 2 dies. Aquesta i la de gran, 2 dies sencers. Però t'estic parlant des de les 8 del matí i, mira, el dissabte vam marxar d'aquí, que era la 1 de la nit. A les 8 del matí tornàvem a estar aquí. El divendres i el dissabte. I el dissabte també van marxar d'aquí, que eren les 10 de la nit. I se'n van anar, clar. Però costa molt, perquè hi ha molts ninoters, molts detalls, moltes coses, clar. Tot això ho tens que traure, clar, amb el transport, etc. Tens que ficar-li les seves armes, tens que... No sé com m'explicar. Són moltíssimes hores.
0: Caravaca ha destacat el valor de recuperar els Playmobil d'altres generacions, tot celebrant també que enguany l'esdeveniment compta amb maquetes muntades completament per infants. Més endavant es vol fomentar precisament aquesta participació dels més xics.
4: Bueno, comentau-vos això, vull dir que tenim nans aquí també, i també us vull comentar que l'any que ve vull fer unes taules de nans d'aquí del poble que s'apuntin i vinguin a exposar-se els seus Playmobils. Perquè nosaltres comencem a muntar, però jo vull que vingui el futur. El futur és els nens d'aquí del poble que s'apuntin i els hi deixarem una taula perquè ells vinguin a exposar el que ells vulguin. Que això és una manera de jugar i fomentar el joc.
0: Entre els nois i noies que formen part d'aquesta fira Pirineu Clic, hi ha un veí de la Seu de 15 anys, el Cesc Seira Navarro. Exposa els diorama Cavallers contra Samurais. El jove creador ha afirmat que aquesta activitat li aporta treballar la imaginació, la creativitat i també la reflexió. Així ho explica.

0: expressa.
1: La celebració de la Fira Pirineu Clic s'estén més enllà dels espais tancats de la Sala de Sant Domènec i el Centre Cívic El Passeig. Hi ha activitats per a petits i grans que inclouen tallers de manualitats, pintura de figures i una tòmbola. En col·laboració amb el teixit local s'ha posat en marxa la gimcana Busca Clic i d'altra banda dir que tots els beneficis obtinguts per la venda de marxandatge o participacions es destinaran a l'ONG, la Seu Solidària. I més enllà de l'àmbit lúdic, la d'ahir va ser una jornada inaugural que tenia també un marcat caràcter institucional. L'alcalde Joan Barrera va acompanyar el vicepresident Agustí Jiménez a fer un recorregut per les obres de tres grans infraestructures que compten amb un finançament estratègic per part de la Diputació de Lleida. Agraïment per part de Joan Barrera a aquesta contribució econòmica.
2: Una ruta per totes les inversions que ha fet la Diputació de Lleida, que han estat moltes i molt importants, entre les quals, doncs, com ja sabeu, l'INEF, les obres de l'Hospital, tema de part del Segre i molts altres temes que ens han permès avançar a la nostra ciutat. Per tant,
1: així doncs, agraïment de Joan Barrera a la Diputació. Agustí Jiménez reiterava el compromís de la Corporació Provincial en continuar donant suport a projectes rellevants per al futur de municipis com el de la Seu d'Urgell.
3: La jornada d'avui del dia a dia que sortirem al carrer a veure aquesta inversió de 3 milions d'euros que s'ha fet a la part de l'hospital, una obra molt reivindicada i molt necessària donat el seu caire social, al igual també com la obra que se pot dir estrella aquí al Pirineu, que és aquest institut d'INEF, no? amb una aportació de 4 milions d'euros que considerem totalment necessària, perquè a vegades no tot ha de ser des de la plana, no? Teníem aquests instituts a Lleida, però vam creure que també vam veure fa uns mesos a la ficada de la primera pedra. Avui veurem ja més consistència, més de les obres, on se veu realment la importància d'aquestes institucions i d'aquests equipaments aquí al territori, al Pirineu i aquí a la Seu d'Urgell. I també refermar, no?, el conveni que ha hagut també entre l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i sort també pel Mundial de Piragüisme, amb el qual la Diputació ja també està volcada amb l'esport, amb un esport també molt d'una importància al territori molt gran i que, doncs, com hem considerat abans, la Diputació ja sempre té que ser present. Evidentment no deixarem mai els alcaldes de la mà de sueldos de perquè no puguin tindre aquestes inversions a dintre del territori.
1: Així doncs, aquestes visites, una d'elles, com dèiem, a l'edifici INEF Pirineus, es va constatar la bona marxa dels treballs de construcció. Joan Barrera deia que les obres van avançades, tot i que amb algun sobrecost.
2: A INEF anem adelantats. És a dir, l'obra en principi hauria d'acabar el maig de l'any que ve. Obra, és a dir, tot el que és obra d'estructura, els interiors també. Després faltarà el que és la moblar, que això no és fàcil i, per tant, anirem justets pel curs, però això el setembre-octubre hauria d'estar ja inaugurat. És a dir, l'obra va perfecte. Hem trobat algun problema en execució que s'ha encarit l'obra, que de fet el ple passatge es va dotar amb més diners per poder anar pagant totes les certificacions i per dotar el 100% de l'obra, i a partir d'aquí estem molt atents en el desenvolupament, que ara mateix va a tota màquina.
1: Les obres van més ràpid del que estava estipulat. El que és aquest sobrecost de 400.000 euros els assumirà l'Ajuntament de la Seu d'Urgell.
4: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
5: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
6: Pirineu.
1: Vint-i-dos minuts passen de la una del migdia. La Seu d'Urgell ha expressat aquest dilluns amb un minut de silenci la seva solidaritat vers les víctimes dels terratrèmols que van sacsejar Veneçuela el passat 24 de juny. L'acte davant de l'Ajuntament urgellenc ha estat presidint per l'alcalde Joan Barrera i ha comptat amb la participació del vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Agustí Jiménez, així com de regidors i regidores dels grups municipals i de treballadors municipals. Durant l'acte, en què es va llegir un manifest del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Joan Barrera va lamentar la pèrdua de vides i els milers de persones desaparegudes i afectades pels sismes. Va voler deixar clar que el mínim que es pot fer és dir-los que no estan sols i que els ajudaran en tot el que sigui possible. En aquest sentit, la Regidoria de Solidaritat i Cooperació ha previst una aportació econòmica

0: mica de 4.000 euros. Ho explicava Joan Barrera.
1: Hem fet aquest minut de silenci, de suport, de, al final per mostrar la solidaritat del poble urgellenc cap al poble veneçolà davant d'aquesta tragèdia que ha manllevat moltes vides i que encara doncs, pateix aquestes incerteses, desapareguts, destrucció que veiem a la tele. No? Per tant, doncs, què menys que poder dir estem aquí i us ajudarem com puguem, començant per 4.000 euros que farem durant aquesta setmana de donació al Fons Català de Cooperació amb el fons d'emergència que tenim per aquestes qüestions. I després, amb persones del poble veneçolà d'aquí de casa nostra, farem un punt de recollida per poder portar temes de primera necessitat, de necessitat bàsica, que això ja farem publicitat, ja direm amb què s'ha de col·laborar, bàsicament, per organitzar-ho bé. Per tant, mostrar-nos la solidaritat i ara, doncs, a part de posar-nos a disposició, comencem a fer petites actuacions, petites coses per poder doncs, posar el nostre gra de sorra per pal·liar doncs, aquesta tragèdia.
0: El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament continua fent un seguiment de l'evolució de la situació sobre el terreny i està valorant les possibles vies de col·laboració a les quals se sumarà el consistori urgellenc. I parlem ara d'educació i de balanç del que ha estat la selectivitat 2026. Quasi tots els alumnes de l'Institut Joan Brudieu que s'han presentat a les proves d'accés a la universitat d'enguany han aprovat, concretament 82 d'un total de 83, de manera que el centre de secundària i batxillerat de la Seu manté el percentatge d'èxit molt elevat d'anteriors convocatòries. Enguany la xifra percentual ha estat pràcticament igual que la de l'any passat i supera de més de 3 punts la mitjana de Catalunya. Al conjunt del país han aprovat 33.145 dels 34.642 alumnes presentats i el percentatge ha estat una mica superior al del 2025. Pel que fa a la prova externa per obtenir el batxillerat francès, ja s'hi havien presentat 3 alumnes de Batxibac de la Seu, dels quals han aprovat 2. Aquesta opció permet obtenir una doble titulació i, per tant, els obre les portes a escollir entre accedir a universitat francesa o a una de catalana. La nota més alta del títol de baccalaureat ha estat de 8,49. La nota mitjana dels estudiants de l'Institut Joan Brudieu aprovats en aquestes PAU ha estat de 6,2. Enguany han quedat per sota de la mitjana catalana, que és de 6,4, com de la demarcació de Lleida. També ha estat inferior a la de la demarcació de Lleida, que és del 6,3. Pel que fa a la nota dels expedients acadèmics de l'alumnat aprovat, a la Seu ha estat del 7,5 i també s'ha quedat per sota de les referències de Catalunya, que és del 7,6 i de Lleida del 7,7. El mateix ha passat amb la nota mitjana definitiva d'accés a la universitat, en què l'alumnat de l'Institut Joan Brudieu ha assignat una mitjana de 7,03, lleugerament per sota de la de Catalunya, del 7,1 i de la demarcació de Lleida també del 7,1. Pel que fa a les qualificacions per matèries, la mitjana més alta per part d'alumnes de l'Institut Joan Brudieu l'han aconseguit els estudiants que s'examinaven de francès, mentre que a Catalunya la mitjana més alta ha estat els que feien la prova d'alemany seguits dels de francès, quan a la prova de llengua i literatura catalanes a l'Institut Joan Brudieu ha obtingut una nota mitjana del 6,58, una mica per sobre de la referència de Catalunya del 6,46. En llengua i literatura castellanes, els estudiants de la Seu han fet una mitjana del 6,38, en aquest cas una mica per sota de la dada global de Catalunya. Per matèries, la nota global més alta d'alumnes de l'Institut ha estat en disseny, el 9,5, i a Catalunya en cor i tècnica vocal del 8,47. Les més baixes han estat respectivament en literatura castellana, un 1,50, i en matemàtiques amb un 4,18. D'altra banda, enguany, la nota més alta de l'ESPAU entre els 83 alumnes del Joan Brudieu l'ha aconseguit un noi i ha estat amb una nota concretament del 8,9. La més alta de Catalunya, un 9,9, l'ha obtingut una estudiant de Banyoles, i la més alta de la demarcació de Lleida, 9,6, una noia d'Artesa de Segre. En total, a Catalunya hi ha hagut 318 estudiants, 180 noies i 138 nois que han obtingut una nota igual o superior a 9. La xifra d'enguany és força superior a la de l'any passat, quan en van ser 504. Ara, aquests més de 350 estudiants rebran les distincions que atorgui cada any la Generalitat als joves que assoleixen aquesta xifra. I 37 joves músics i cantants provenents d'una dotzena de països d'arreu del món faran una estada de 5 dies a Estamariu per treballar de forma immersiva el repertori del compositor alemany Johann Sebastian Bach. L'arribada de tots aquests artistes entre el 3 i 7 de juliol ha estat possible gràcies a un acord de col·laboració entre la Barcelona Academy i la Fundació Planes Corts, que assumeix les dietes i les despeses d'allotjament, les quals tenen un cost aproximat de 15.000 euros. Explica aquest projecte la gerent de la Fundació, Montse Ferrer.
2: Hi ha dos aspectes que per a la Fundació Planes Corts són essencials. D'una banda la cultura i d'una altra banda la joventut. Aleshores, amb aquesta residència artística que acollim aquest any, que és de la Fundació Barcelona, i on una trentena o quarantena ben bona de músics joves de diferents llocs d'Europa vindran a Estamariu a fer l'assaig, assajar durant uns dies el concert inaugural del Festival Barcelona, per nosaltres és importantíssim perquè aquest grup de joves estaran aquí compartint amb la gent del poble, o sigui, la cultura vindrà a nosaltres, no caldrà que la gent del món rural vagi a buscar-la en el món urbà, no? D'una banda això, i després que un grup de joves puguin veure i viure des del món rural com es viu, aprofitar, diguem-ne, d'alguna manera les nostres instal·lacions, no? El nostre patrimoni. Aquests joves estaran assajant aquí a Sant Vicenç, una part d'aquests dies, una part del cor estarà aquí, l'altra part a l'Espai Joan Planes, i després el concert, aquest assaig general del concert inaugural també es farà aquí. Estem supercontents d'això i també de la implicació de les corals de la Seu, no? Vull dir, perquè no som una illa. Al final tots estem una mica interrelacionats, no?
0: Els assajos estaran oberts al públic i la Coral Signum, Encoratjades i el Cor de Cambra Caterva participaran en una de les sessions. Pel que fa als músics i cantants, gaudiran d'espais únics.
2: Aquest grup de joves que estaran aquí a Estamariu durant aquests 4 dies tindrà el privilegi de poder cantar i de poder viure la màgia d'edificis com Sant Vicenç d'Estamariu, aquesta església romànica del segle XI amb les pintures que veieu al darrere, i això segurament els inspirarà moltíssim i serà un lloc màgic, no? També l'Espai Joan Planes, que és un antic paller reconvertit, diguem-ne, en una sala de polivalent, on es fan diferents tipus de coses, estaran superbé perquè és un espai enorme on podran assajar tots els dies, no?
0: Recordem aquesta estada que servirà per preparar el concert inaugural del Festival Barcelona.
3: Els esports d'aquí.
0: El riu Segre, al pas per la Seu d'Urgell, ha estat l'escenari aquest cap de setmana passat del Campionat de Catalunya de Pesca de Salmònids en categoria Joventut per a joves pescadors de 12 a 18 anys. La primera fase del torneig s'havia disputat al Pont de Suert el 23 de maig passat. Ara s'ha completat amb aquesta segona part organitzada pel Club de Caça i Pesca de l'Alt Urgell en col·laboració amb la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càsting. La competició ha deixat un doble podi per al club anfitrió. Sergi Gorriz Guillem ha finalitzat en tercera posició la classificació final després d'haver aconseguit un segon lloc en aquesta segona i última fase amb 12 captures vàlides. A la Seu, Gorriz només ha estat superat per Genís Traguany del Ribagorçana, que s'ha proclamat campió després de dominar clarament la jornada amb un total de 27 captures, una de les quals era una peça de 351 centímetres. El tercer lloc de la prova de dissabte va ser per Adrià Peiró, també del Ribagorçana, que va fer 9 captures i va obtenir el segon lloc al rànquing definitiu. A fase inicial, ara fa un mes, a la capital de l'Alta Ribagorça, Genís Traguany va ser el guanyador amb 21 captures i Sergi Gorriz va ser tercer amb 5 captures. El Club de Caça i Pesca de l'Alt Urgell comptava amb dos altres representants a la competició, Òscar García Gràcia, que ha acabat en cinquena posició al rànquing final amb 4 captures, mentre que Brian Smithcano Puas ha estat desè amb 3 peces. En tots dos casos, totes les captures les han fet a la prova de la Seu d'Urgell. El campionat es va complementar amb una jornada de tecnificació. I el piragüista Pau Echaniz és un dels protagonistes de la nova edició de Maestros de la Costura Celebrity, que s'ha estrenat aquest dilluns a la U i a RTV Play. L'esportista forma part d'un grup de 12 famosos que posen a prova la seva habilitat amb l'agulla i el fil en la segona edició del Talent de Costura produït per Ràdio Televisió Espanyola en col·laboració amb Shine Iberia. El següent episodi serà aquest dimecres 1 de juliol. Acostumat a competir a l'elite esportiva, Echaniz haurà d'afrontar un repte ben diferent, demostrar el seu talent en el món de la moda i la confecció. És una prova que comparteix amb cares conegudes com J.D. Mitchell, Mario Vaquerizo, Beatriz Luengo, Josi, Blanca Paloma, Silvia Martín, Pepón Nieto, Mariola Fuentes, Jorge Edu Román i Jazz Vila. Recordem que amb només 24 anys, Pau Echaniz té una doble vida. És piragüista professional i també dissenyador autodidacta. Fins aquí els esports.

I parlem de l'agenda del dia a dia. Recordem que l'exposició Petit Mayol 2026 es pot veure fins avui al vestíbul del Centre Cultural Les Monges. L'horari de les 10 a les 9 del vespre. També oberta fins al dia 5 l'exposició La ciutat dels infants a la nostra ciutat, al Centre Cívic El Passeig, a la segona planta. És una exposició que està oberta al públic de les 5 a les 8, dissabtes de les 10 a les 2. El dia 4 hi haurà la representació de l'obra La visita de la vella dama a la Seu d'Urgell de l'Escola de Teatre de la nostra ciutat, al carrer Albert Vives, número 12. I tot a punt per a la segona edició del Festivança, Sorribes de l'Avança. És una activitat que es durà a terme els dies 3 i 4 de juliol amb espectacles de circ, dansa i música i un ampli programa. I aquest divendres, tret de sortida al FEMAP de la nostra ciutat, amb concert de la formació Ensemble Barcelona com tal, a la Catedral de Santa Maria, a les 9 de la nit. I dissabte, dia 4, a les 7, al Teatre del Col·legi La Salle, representació de l'obra de teatre Cyrano de Llobregat a càrrec de la companyia La Piscifactoria. Tota la informació a la nostra agenda, a la nostra pàgina web, radioseu.cat.

Recordem que la farmàcia de Guàrdia és la farmàcia Perutxet, al carrer Joaquim Viola La Fuerza, número 16, al telèfon 973 35 55 50.

0: I parlem ara amb Néstor Gómez, l'home del temps de Ràdio Seu. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs a poquet la calor anirà minvant, però tot i així encara avui continuarà sent prou intensa arreu de la comarca. Màximes que la Seu rondaran la xifra dels 32 a 34 graus i cap al sud de la comarca se'ns enfilarà cap als 35-36 graus. Diguem que avui tenim un petit pic de calor, petitet, comparat amb els que hem tingut dies enrere, perquè de cara a demà i sobretot demà passat el que tendiran les temperatures és a davallar clarament i arribarem pràcticament a unes temperatures típiques de principis del mes de juliol. Tot i així, amb unes temperatures que a partir de divendres, sobretot el cap de setmana, tornaran a enfilar-se més amunt. Però tot i així, com dèiem, a gaudir d'aquests 2-3 dies d'una mica més de calor moderada o d'una calor més normalitzada pel mes de juliol. I tot això amb un panorama en el qual avui tornem a parlar d'aquest creixement de les nuvolades. Nuvolades que, si bé al matí és assolellat, a partir del migdia creixen aquests núvols i en el cas d'ahir va deixar 15 litres d'Organyà. Avui s'espera que els ruixats caiguin més novament cap al sector del Ripollès, Garrotxa, la Selva i Osona, però no descartem que aquestes precipitacions de manera molt puntual també arribin a la nostra comarca, allà on descarreguin o poden fer amb intensitat moderada i localment fins i tot una miqueta intensa. En principi no s'espera que hi hagi tanta activitat com vàrem tenir durant la jornada de dilluns, però tot i així sí que s'esperen, com dèiem, alguns ruixats. Aquesta tarda diríem que podria ser la darrera tarda de ruixats, perquè a partir de demà l'estabilitat és molt més acusada, molt més intensa a casa nostra i durant tot el que resta pràcticament de setmana, de dimecres al proper diumenge, és a dir, tots aquests primers dies del mes de juliol estaran encapçalats pel sol i per algun núvol esquifit de tarda, però és altament probable que de precipitacions no en tinguem cap dia.
0: Amb les paraules de Néstor Gómez, punt i final a les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Es poden consultar i ampliar la nostra plana web radioseu.cat i a través de les xarxes socials a Facebook, a Twitter i a Instagram. A les dues connectarem amb Catalunya Ràdio amb les notícies d'àmbit nacional. Res més per ara, molt bon dia.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A les millors activitats i festes al Pirineu no hi falta Festa 10 AD. Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa. Tens l'espai però et falta mobiliari? A Festa 10 et proporcionem taules i cadires. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.com o del telèfon 643 14 78 24 i fes que el teu esdeveniment brilli.
2: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.
3: Ei!
4: Ai, no t'havia vist.
3: Què et passa? Fas mala cara.
4: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
3: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
4: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
3: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
4: Què dius?
3: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
4: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
5: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
6: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
7: 107.2 FM.

La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.

0: escrivint al cel.
1: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA SA. No, no,

0: La programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.
1: Més d'un milió de migrants han sol·licitat la regularització. A Catalunya seran més de 200.000. Bon dia, són les 2:10. Comencem amb 10 minuts de retard per la vaga que fan avui de 10 minuts, vaga parcial dels treballadors de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: El procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya acaba avui i els càlculs que fa el govern espanyol són 1 milió de persones que han fet la sol·licitud per regularitzar la seva situació, una xifra que supera, i de molt, la que havia previst el mateix govern, que era de 500.000, Natàlia Ramon.
3: I per això Pedro Sánchez ha defensat la mesura com a molt necessària i ha anunciat 500 milions d'euros destinats a la integració de totes aquestes persones al món laboral i a la formació professional.
1: A tot això, el Tribunal Suprem obre la porta a enviar aquest procés de regularització a la justícia europea. Madrid, Dani Sainz de Aja.
4: El Tribunal dubta del seu encaix amb la nova política comunitària d'immigració i asil, però el govern espanyol assegura que la regularització s'ha fet seguint el dret europeu. Per Pedro Sánchez és una de les fites del seu govern, una política que ho contraposa amb el tancament de fronteres d'alguns països o la prioritat nacional de Vox. Per això, un cop culminada la fase de sol·licituds que ha superat totes les expectatives, el president espanyol anuncia un pla d'integració que preveu mesures de mobilitat laboral o d'aprenentatge de llengües oficials com el català.
5: Las más de 1 millón de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento de derechos y de responsabilidades.
1: A tot això avui, declaració al jutjat de Martorell de la terapeuta de la família d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que va morir a Montserrat l'any 2024. També declaren avui la vídua i dos excursionistes. Jutjats de Martorell, Marta Vallès, bon dia.
6: Bon dia, doncs la terapeuta acaba just de declarar fa uns minuts, estem pendents de la seva sortida. És un testimoni clau, la jutgessa vol saber si pot tenir alguna implicació en la mort d'Isaac Andic. Ja han marxat dels jutjats els excursionistes que han declarat que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del seu pare en estat de xoc. La vídua d'Andic també espera per declarar davant la jutja.
3: El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha defensat al matí de Catalunya Ràdio la investigació de la policia catalana davant les crítiques d'un pèrit contractat per la defensa.
7: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fisc.
1: I a Veneçuela continuen les feines de rescat de persones, tot i que 6 dies després dels terratrèmols la possibilitat de trobar gent en vida ja són escasses. Enviat especial a La Guaira, la zona zero dels terratrèmols. Joan Biosca.
8: Sí, però d'entre les runes encara es treuen persones en vida. Aquí a Veneçuela també entre els supervivents por ara a possibles epidèmies i crisis sanitàries.
1: I tornant a la Mediterrània, el mar bat rècords de temperatura per un mes de juny. En alguns indrets s'arriba a 8 graus més de temperatura del que és habitual i a la costa catalana l'aigua ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana aquest mes.
3: Són dades del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani que espera el pitjor per al mes d'agost. Samira Codallar, coordinadora de l'àrea de climatologia i meteorologia.
9: Temperaturas muy elevadas para finales de junio y especialmente relevantes porque justamente el Mediterráneo todavía no ha alcanzado su máximo térmico anual, que suele producirse en el mes de agosto.
1: I a la cultura, el festival grec ja ha començat. Ho va fer ahir a la nit amb l'òpera de Tres Rals, de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa.
3: Una estrena que també va suposar l'inici de la 50a edició del Festival de Barcelona.
1: Tot plegat en dia d'EGM, per tant, dia d'audiències a la ràdio, i ens hem de felicitar. Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients. Retalla diferències amb RAC1, que és líder. Nosaltres, els del Catalunya Migdia, us donem les gràcies perquè ens heu convertit en l'informatiu més escoltat del país. Aconseguim en aquesta tercera onada 157.000 oients. I cap a 3:15 arribaran els esports, que vindran centrats per l'última hora dels partits de setzens de final del Mundial de Futbol i també per les novetats de mercat. D'una banda, en bàsquet, on Pedro Martínez, l'entrenador català, serà entrenador del Madrid les pròximes temporades, després que el Madrid pagarà la seva clàusula de rescisió al València, que és el seu actual club amb el qual ha guanyat la Lliga. I també el dia en què hem tingut l'oficialització que Salma Parayuelo deixa el Barça, de futbol femení, no sabem on anirà, però no renovarà el seu contracte, que acabava precisament avui, 30 de juny. Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Un camió avariat i un accident provoquen cua a la C32 entre Viladecans i Sant Boi en sentit Barcelona. Precaució, hi ha un carril tallat en aquest punt. També lentitud amb aturades a la C58 a Montcada i a la B20 a Santa Coloma, tot en sentit Trinitat, i comencen a carregar-se ja la Ronda de Dalt i la Litoral en tots dos sentits de la marxa.
1: I ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
1: Seguim amb la franja alta de les temperatures, eh?
12: Doncs sí, i a més amb una mica de males notícies. Per què? Perquè tenim una promesa, com a mínim en el pronòstic meteorològic, que és que aquest dijous i divendres baixen les temperatures. I efectivament ho faran dijous a primera hora del matí, ben poc a la línia de la costa i d'una manera més clara del prelitoral cap a l'interior i Pirineu. I el descens, finalment, tot i que serà marcat amb un muntanya, en zones elevades, no acabarà, per culpa de la inèrcia càlida que hi ha damunt del terra, de ser molt efectiu. Potser baixin 2-3 graus, en alguns llocs potser 4. I atenció, perquè a partir de dissabte tornarem a repetir alguns valors de 40 graus a punts del Pla de Lleida.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Passen 2:45. El govern espanyol anuncia un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Amb un pressupost de 500 milions d'euros, es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Coincidint avui amb l'últim dia de presentar sol·licituds, el president espanyol Pedro Sánchez ha defensat la seva política migratòria per raons humanitàries, però també demogràfiques i econòmiques. Madrid, Dani Sáenz de Aja, bon dia.
13: Bon dia. Per al govern espanyol, culminar el procés de regularització és una de les fites de la legislatura i avui Sánchez n'anuncia el següent pas, un pla dotat inicialment amb 500 milions d'euros per integrar les persones que s'hi han acollit amb tots els seus drets i deures, ha dit. Inclourà mesures per facilitar la mobilitat laboral segons les necessitats de cada territori i sector, però també per garantir

0: sin inmigración. España perdería un 19% de su Producto Interior Bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
1: Per a Sánchez, la prova de l'èxit del procés de regularització és que s'han superat les expectatives. A falta de tancar les xifres definitives els pròxims dies, el govern espanyol parla de més d'un milió de sol·licituds a tot l'estat que s'hauran de resoldre en els pròxims tres mesos. A Catalunya s'han superat les 200.000.
2: Regularizar no és mirar hacia otro lado.
3: Però justament avui, deia Dani, el Suprem ha obert la porta a portar el procés de regularització a la justícia europea.
1: Sí, el Tribunal té sobre la taula recursos de diverses comunitats autònomes del PP contra la regularització. Abans de resoldre'ls, pregunta a les parts si cal consultar al Tribunal de Justícia de la Unió diverses qüestions que podrien entrar en conflicte amb el Pacte Europeu de Migració i Asil. El Suprem dubta, per exemple, si una persona amb un ordre de deportació pot regularitzar la seva situació acreditant només una estada temporal a Espanya o si un estat membre pot impulsar una regularització massiva per una decisió política. Des del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions envien un missatge de tranquil·litat i asseguren que tot el procés s'ha fet d'acord amb el dret europeu, com també ha defensat la ministra Elma Saiz.
2: Regularizar no es mirar hacia otro lado, es dar seguridad jurídica, es combatir la economía sumergida y la explotación laboral, es reforzar nuestro estado de bienestar y sobre todo es reconocer una realidad que ya existe para convertirla en una oportunidad compartida para todos.
1: Dèiem que al maig el Suprem ja va descartar suspendre cautelarment el procés de regularització. Ara deixa la porta oberta a aturar la resolució dels expedients, però el govern espanyol descarta que això afecti les persones que ja han obtingut un permís provisional.
3: Gràcies, Dani Sainciaja, des de Madrid. Mentrestant, aquí a Catalunya, la terapeuta de la família Andic ha comparegut aquest matí davant la jutge de Martorell que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, i que investiga el seu fill, Jonathan Andic, com a presumpte autor dels fets. La jutge considera que el testimoni de la terapeuta és clau per aclarir si hi va haver la influència de terceres persones. Aquesta és la primera de les tres jornades de declaracions previstes aquesta setmana. Avui també han testificat els dos excursionistes que van trobar el fill d'en Dick després de la caiguda del seu pare i que afirmen que estava en estat de xoc. Als jutjats de Martorell tenim José Antonio Rodríguez i Marta Vallès. Bon dia.
4: Hola, bon dia. La declaració de la terapeuta s'ha allargat més de dues hores, prop de dues hores i mitja. És un testimoni clau. La jutge vol investigar si pot haver terceres persones implicades en la mort d'en Dick. En aquest sentit, es recullen a la interlocutòria missatges que aquesta professional es va creuar amb Isaac Andic i el seu fill per mirar de millorar la relació entre tots dos. També que hauria pressionat el fundador de Mango perquè donés al seu fill diners, l'herència en vida. De moment, desconeixem el contingut de la seva declaració que, com dèiem, ja ha acabat. Sí que ha transcendit el que han dit davant la jutgessa els excursionistes, els primers que van trobar Jonathan Andic just després de la caiguda del seu pare. Segons fonts judicials, han explicat que el jove estava en xoc, afectat i bloquejat. Era el 14 de desembre de 2024. Després de la declaració de la psicoterapeuta, és el torn de la seva germana, que també hauria participat en algunes de les sessions de teràpia entre pare i fill. I dins els jutjats espera el seu torn la parella del fundador de Mango, Estefania Nuz. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar després de la caiguda del pare, fins i tot abans de connectar amb el 112, amb els serveis d'emergències per demanar ajuda. Previsiblement, la jutgessa li preguntarà pel contingut d'aquesta trucada que fins ara no ha transcendit. A més de prendre les primeres declaracions avui als testimonis, la jutgessa del cas ha demanat també a la policia científica una reconstrucció de la caiguda mortal. Els Mossos mantenen que no va ser un accident i recordem que Jonathan Andic està imputat per un homicidi. El van detenir al maig i està en llibertat després de pagar la fiança d'un milió d'euros. Aquesta setmana també hauran de declarar les filles d'Isaac Andic, la secretària i el conseller delegat de Mango, entre d'altres testimonis.
3: Doncs precisament sobre aquest cas de la mort d'Isaac Andic, el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapé, però ha defensat aferrissadament la investigació dels Mossos en aquest cas. Ho fa arran de les crítiques de Francisco Marco, el detectiu de Método 3 i part de la defensa del principal sospitós de la mort del magnat, el fill Jonathan Andic, Mònica Mas.
5: Sí, fa uns dies el detectiu en declaracions a Catalunya Ràdio havia acusat el Mosso responsable de la investigació de la mort d'Isaac Andic de falsejar proves i de fer una caça contra Jonathan Andic, principal sospitós de la mort del seu pare durant una excursió a Collbató al desembre del 2024. Josep Lluís Trapero, en una entrevista també el matí de Catalunya Ràdio, ha sortit en defensa de la gent i de tot el cos dels Mossos d'Esquadra.
6: És a dir, aquí no hi ha decisió.

0: decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
1: El responsable dels Mossos admet un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones, tret dels homicidis. En canvi, diu, milloren les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni.
0: Tenim problemes, sí. Precisament en el que no anem a pitjor, diguem-ne, que millorem en els últims anys, és el dels homicidis, el més greu. Però en l'altre, en l'àmbit sexual, en l'àmbit de les lesions, de les amenaces, d'aquest punt d'ús de la violència, en aquí no millorem.
1: Trapero ha subratllat que el govern impulsa canvis legislatius per endurir la tinença d'armes de foc i del cultiu i tràfic de marihuana.
2: I d'un judici a un altre, perquè l'Audiència de Barcelona retira les peticions de penes de presó als exconsellers Vergés i Argimon en l'inici del judici pel retard en la vacunació dels cossos policials estatals durant la pandèmia. Avui s'ha celebrat la primera sessió d'aquesta causa, on la cúpula de salut s'enfronta a 12 anys d'inhabilitació. Audiència de Barcelona, Cristian Roldán.
3: Primer dia de judici i primera victòria per a la cúpula de salut durant la pandèmia. Arran de les qüestions presentades pels advocats de la defensa, el tribunal ha ratificat que els sindicats de policia exerceixen d'acusació popular, no particular, com ells defensaven, i per aquest motiu, en aplicar la doctrina Botín, marcada pel Suprem, els càrrecs de presó han caigut. Sentim els advocats Olga Tuau i Joan Riba.
4: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
5: La doctrina del Tribunal Suprem, doncs, ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
3: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils respecte a altres cossos de seguretat, com els Mossos d'Esquadra. Segons Ivonne Domínguez, portaveu nacional del sindicat Jupol, el retard va ser intencionat i seguint motius polítics.
6: Todavía veníamos de esa marejada del procés y se entendía que Policía Nacional y Guardia Civil eran cuerpos de represores del Estado y se quería dejar fuera.
3: El judici s'allargarà fins a mitjans de juliol. Demà sentirem el testimoni dels càrrecs policials i la setmana que ve de les autoritats sanitàries. A partir del 10 de juliol serà el torn dels acusats.
2: D'aquí a 4 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida anem a Veneçuela.
7: Catalunya migdia.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: Viu mega a prop el partit amb el mega estalvi d'un 15% en tots els televisors LG, Samsung i TCL de 48 polzades o més, bescanviable en un cupó que et dona per molt. Fins al 5 de juliol.
10: No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
11: Esporti El Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
12: Fins al 31 d'agost arriben les rebaixes més esperades. Les rebaixes del Corte Inglés. En moda tenim totes les peces clau de la temporada. Per home, dona i nen. En esport, tot el que necessites per estar en forma. I llar, bellesa, cultura... Les rebaixes del Corte Inglés. A la botiga web i app.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
14: Sí.
13: I després a cala meva mare, Olot.
14: Mm-hmm.
13: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: 672.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
17: Són dades de l'últim Estudi General de Mitjans.
16: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
18: Són les 6.
16: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
18: Moltes gràcies, molt content.
16: El suplement,
19: sí, sí, la veritat,
16: el tot costa
19: molt
16: i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
20: El cap de setmana és nostre.
16: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
21: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
16: La tarda fa la seva millor millor dada d'audiència des del 2005.
19: A la millor hora del dia.
16: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
20: sempre convida els seus clients.
16: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
21: I em fa molt d'il·lusió.
16: I a més, tornem a ser líders en podcast.
22: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
16: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
23: Catalunya Migdia.
2: D'aquí un minut seran dos quarts. A Veneçuela, els equips d'emergència i els voluntaris continuen treballant colze a colze entre la runa. Encara hi ha rescats en vida, però a mesura que passen les hores, les possibilitats de trobar més supervivents disminueixen i les tasques se centren cada vegada més en la recuperació de les víctimes. Ens explica l'última hora des de Caracas, en Joan Biosca.
24: Vamos, Luis, que si viene. ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vete! Suave, Luis, suave, suave. Vamos, que estás afuera.
25: Els ja sis dies dels dos terratrèmols, escenes de rescat agòniques i dramàtiques com aquesta que sentíem són el motor dels voluntaris veneçolans que gairebé literalment amb les ungles remouen pedres, roques i runa. Un fill d'uns 40 anys treia literalment el seu pare de sota d'un edifici, es ficava sota terra com una formiga per salvar-lo d'una manera dramàtica. Però els morts són ja més que els vius, explica el Carlos.
26: Pero desafortunadamente desde ayer no hemos encontrado personas con vida. Ya lo que estamos encontrando son cadáveres.
25: Els voluntaris han portat fins a la zona de la Guaira, la més devastada pels terratrèmols, quasi de tot de primera necessitat. Hi ha aigua, hi ha menjar, roba i aixopluc, però també senyal wifi per satèl·lit. Ho fa en Dani.
27: Es como una ayuda. Mucha gente también lo está haciendo. Y tenemos el wifi gratis, la gente se conecta y bueno, y puede comunicarse con sus familiares, a lo mejor, mira, decir lo que está pasando y sacar a la luz la realidad de lo que puede estar pasando aquí en la zona.
25: Senyal wifi per satèl·lit gratuït per connectar víctimes voluntaris i familiars.
2: Mentrestant, la xifra de víctimes mortals de nacionalitat espanyola s'eleva ja a 19, ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
28: Desgraciadamente, las cifras de fallecidos españoles en Venezuela se han incrementado, son ya 19 conciudadanos. Las cifras de desaparecidos siguen más o menos estables. En estos momentos son 131 españoles y 12 españoles que tenemos localizados bajo los escombros.
2: Álvarez també ha anunciat que demà sortirà cap a Venezuela a l'Hospital de Campanya de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament. S'incorporarà als equips d'emergència que ja treballen sobre el terreny. La Fiscalia manté que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, era al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i robar-li informació compromesa sobre la Caixa B del Partit Popular. El fiscal anticorrupció ho ha defensat en un dur informe en la recta final del judici del cas Kitchen que s'està fent a l'Audiència Nacional. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
29: Bon dia. El fiscal César de Ribas porta dies de les 10 del matí reforçant la seva tesi, que ha quedat blanc sobre negre que els acusats es van posar d'acord per impulsar conjuntament una operació il·legal i pagada amb fons reservats amb aquest objectiu.
30: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
29: L'operatiu també buscava, diu el fiscal, les gravacions que Bárcenas deia que tenia Mariano Rajoy parlant de la Caixa B, tot per protegir els dirigents del PP. De Ribas ha donat total credibilitat a les anotacions de les agendes de Villarejo, on parla, per exemple, de la captació del xofer de Bárcenas, i ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per si situa l'exministre perquè manté la petició de 15 anys de presó al capdamunt de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar a Francisco Martínez, del seu ex número 2, parlant de les funcions del xofer un cop captat. Uns missatges que la seva mà dreta va portar 6 anys més tard davant notari.
30: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
29: El fiscal ha menystingut la versió dels acusats que van dir que l'operació era legal per buscar els diners de Bárcenas a l'estranger. Ho desmunta. Diu que no van tenir cap interlocució ni amb l'UDEF ni amb el jutge que ja investigava aquests fets. Encara falten els informes de la resta de les parts. El judici quedarà vist per a sentència a finals de juliol.
2: passant 3 minuts de 2:45 de la tarda, el Ministeri d'Hisenda torna a publicar la seva llista de morosos. Són més de 5.800 persones i empreses que, quan va acabar l'any 2025, devien a l'Agència Tributària Espanyola més de 600.000 euros cadascun. En total, acumulen uns 15.400 milions d'euros impagats, Jordi Canal.
0: La llista publicada avui inclou la cantant Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, l'actriu Pat Vega o l'exfutbolista Arda Turán. També hi apareix l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Tots ells es repeteixen al llistat perquè ja hi figuraven el 2024. N'havien sortit i ja han tornat a entrar la presentadora Patricia Conde i el col·laborador televisiu Kiko Matamoros. Un miler dels morosos són persones físiques. La resta es tracta d'empreses, moltes en procediment concursal. El nombre total de deutors s'ha reduït lleugerament respecte al 2024. Són uns 150 menys, mentre els imports impagats han crescut un 12%.
2: I no deixem de parlar de diners, en aquest cas, però, de les hipoteques que paguem tots plegats, perquè l'Euribor, després de 3 mesos de pujades, aquest mes de juny s'ha estancat.
0: Ha quedat el 2,8% de mitjana, si ho comparem amb fa un any, però encara està molt més car. Per això, qui revisi ara la seva hipoteca, en el cas de les variables, haurà de pagar més. Per una hipoteca de les més habituals, l'increment seria d'uns 70 euros al mes o d'uns 800 euros l'any.
2: La temperatura del Mediterrani bat rècords per un mes de juny amb anomalies de fins a 8 graus de temperatura. Els experts alerten dels efectes que això té per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè amb un mar tan calent, les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen, Montse Poblet.
1: El mapa de temperatures de la superfície del mar que publica el Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani està tenyit de taronja i de vermell. Els colors retraten situacions excepcionals per un mes de juny, com aquesta que ens descriu Samira Kodayar Pardo, la coordinadora de la seva àrea de climatologia i meteorologia.
3: En la zona del sur del Golfo de Genoa, en los últimos días, lo que hemos observado son anomalías de hasta 8 grados, lo que son las escalas de color que de manera normal nosotros utilizamos en referencia para nuestros mapas, no son suficientes para observar esta anomalía.
1: A la costa catalana, la superfície del mar ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura presa a l'Estartit és de 23,7 graus, la segona temperatura més alta registrada un mes de juny, després dels 24 graus i mig de l'any passat per aquesta època. Montse Busto, tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, ens parla dels efectes que un mar tan calent pot provocar a nivell atmosfèric.
4: Si tenim una massa d'aire que l'entona, tancada, que és la Mediterrània, envoltada de muntanyes, és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda. Ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
1: Amb un mar tan calent augmenta la quantitat de vapor que hi ha a l'atmosfera i es creen condicions perquè a la tardor hi hagi tempestes extremes. També afavoreix que tinguem més nits tropicals i tòrrides amb tots els efectes que això té per la nostra salut.
2: Tornem a la informació internacional perquè Qatar confirma que no hi haurà negociacions directes entre els Estats Units i l'Iran aquests dies. L'anunci, per sorpresa, d'ahir de Donald Trump va quedar desmentit a l'instant pel govern iranià i avui pel mediador. El viatge dels representants nord-americans, doncs, quedarà en unes converses de pronòstic difícil, Albert Manyà.
5: Sí, el portaveu de la diplomàcia qatariana ha avançat que no hi haurà una reunió directa de les dues parts. Els qatarians es reuniran amb Jared Kushner i Steve Witkoff per parlar de qüestions regionals com l'Iran o al Líban. Els mediadors també admeten contactes amb Oman per coordinar una solució al Estret d'Hormuz i garantir la seguretat al pas de vaixells. Sobre els fons congelats de l'Iran, Doha reconeix que no els hi han retornat encara i ho volen condicionar la compra de béns humanitaris. Iran diu que demà ho abordaran amb els qatarians.
2: I a Sud-àfrica, el govern declara l'estat d'alerta i la policia desplega un ampli operatiu de seguretat. Tot això arran de les marxes convocades per grups anti-immigració que exigeixen la sortida dels estrangers en situació irregular al país, Xavier Vilà.
6: Sí, la jornada transcorre en un clima de forta tensió, amb carrers semibuits i nombrosos comerços tancats arreu, coincidint amb la data límit fixada pels manifestants perquè els migrants indocumentats marxin del país. Els concentrats denuncien que els estrangers els prenen la feina, impulsen la delinqüència i pressionen els serveis públics.
7: Hi ha massa corrupció, cosa que mostra que aquest govern
5: part nostra, no es preocupa per nosaltres. Només demanem que marxin, així de simple, però no ho fan.
7: Han donat 600 milions a la policia per defensar-los, i no a nosaltres, que som d'aquí. N'estem cansats d'ells, ja n'hi ha prou.
6: Les dades oficials disponibles indiquen que dels 65 milions d'habitants de Sud-àfrica, uns 3 milions són immigrants, menys d'un 5%, una proporció, Òscar, relativament baixa comparat amb els estàndards mundials.
2: I tornem a Catalunya perquè tenim una nova crisi a les vinyes sobre una part de la collita de raïm d'aquest any que no troba comprador. Això està provocant l'angoixa dels viticultors que demanen solucions dràstiques, com ara ajudes per arrencar ordenadament vinyes davant la baixada del consum. Davant d'això, Unió de Pagesos ha convocat una mobilització pel dia 10 de juliol. Corresponsal al Penedès, Montse Gené Riba.
8: Aquest any les vinyes són plenes de raïm, però els contractes per comprar aquest raïm no acaben d'arribar i si ho fan és a la baixa, com lamenten dos viticultors, Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
9: Em trobo, sobretot en Montseller, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
10: Ara ens trobem sobre una collita que podria estar normalitzada, però que arriba en un context de consum de vi i de demanda per part dels cellers que ha baixat, i això fa que els cellers estiguin retallant la compra de raïm.
8: Els cellers també ho estan passant malament, com explica Joaquim Toses, del celler Sumarroca.
11: Hi ha una preocupació molt forta perquè patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
8: Hi ha tot un canvi de tendència. S'ha perdut l'hàbit diari de prendre vi amb els àpats. El consumidor vol vins frescos, de poca graduació i productes de moda com els Aperol o l'Esprits, i a més el consum en els joves va a la baixa.
2: Falten 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda. A aquesta hora començaríem els esports. Ja sabeu que avui anem una mica tard perquè hem començat amb una vaga parcial dels treballadors de Catalunya Ràdio. Per tant, d'aquí a 5 minuts arriben els esports. Ara fem una pausa i de seguida la cultura.
16: Catalunya migdia.
15: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
16: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Senyores i senyors, bon dia.
16: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
13: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
14: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
19: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
14: Sí.
19: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
12: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ell.
20: És veritat que la cara però estava rara.
12: Era Shakira o no era Shakira?
20: Jo estic segura que sí.
16: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
23: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts, d'aquí a 4 minuts arriben els esports, abans però la cultura.
21: Unterhaifisch, der hat seine...
2: El festival grec ja ha iniciat la 50a edició amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht, dirigida per Marta Pazos i amb direcció musical de Dani Espasa. Aquest clàssic, que és una crítica marxista al sistema capitalista, té un repartiment de luxe encapçalat per Nau Albet, Miriam Mucles i Eduard Farelo. Marta Vives.
31: Ja és habitual que l'espectacle inaugural del grec sigui tota una declaració d'intencions. Per això aquesta òpera de Tres Rals de Brecht, amb mirada i estètica de Marta Pazos, té alguna cosa d'èpica, guerrillera i cap enfora. A la nit de l'estrena no hi han faltat les reivindicacions als polítics el dia que fan acte de presència a la platea, amb un, per exemple, Collboni torni al paral·lel a les vedets, però també de celebració de l'art, el teatre i els 50 anys del festival. Marta Pazos ho ha explicat així a Catalunya Ràdio.
32: Yo quería celebrar el oficio del teatro, ¿no? El oficio de las personas que nos dedicamos a la escena y lo mágico que es esto, que un arte de más de 2.000 años todavía siga en pie y siga congregando.
31: Aquest clàssic del cabaret més canalla, escrit entre guerres i que vol ser un missatge voraç contra el capitalisme i el nazisme, és en aquest muntatge espectacular en dimensions, escenografia i interpretacions on Nau Albet, de Maquina Valla i Miriam Mucles com a Pauline són la punta d'una nau balla que té l'orquestra en directe en el Fossa com a millor aliada. La 50a edició del grec ja ha aixecat el taló, amb xafogó i mosquits, però tota la grandiloquència de l'òpera de Kurt Weill.
2: I de l'òpera a una pel·lícula.
33: Voy a vender la casa. Esa es
0: hablando de mi casa?
2: Calle Màlaga, amb Carmen Maura, dona aquest vespre el tret de sortida a la 8a edició de La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. Avui també es concedeix el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera en reconeixement a la seva trajectòria, Valeria Obereda.
3: Una trajectòria que passa pel teatre, el cinema i el doblatge. En declaracions a Catalunya Ràdio, Joan Pera assegura que el més important és no aturar-se.
0: Anar al cinema, llegir un llibre, això és molt important per a l'activitat mental. Aquest esforç convé molt que la gent el faci. A casa sempre ens hi podem quedar. La festa que representa anar a un acte social i cultural, aquesta festa no se la poden treure mai.
3: Una 20a de pel·lícules com Maspaloma, Siempre Vives o Vitoria, a més de 15 curts, serviran per reivindicar la dignitat, el desig i l'urgència de sentir-se vius dels més grans. Alfredo Cohen és el director de La Gran Pantalla.
4: Aquesta és una generació que va néixer i créixer amb el cinema, no? El cinema era com un ritual molt important i era un planazo. Y yo creo que esto no se puede perder, que las pantallas individualizadas nos hacen mucho daño.
3: El cinema Girona serà fins dissabte l'epicentre del festival, que aquest any també té projeccions al Caixa Fòrum.
2: I ara, abans dels esports, avui és dia DGM, per tant, dia d'audiència de ràdio. I ens hem de felicitar perquè Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients. Retalla diferències en prop de 60.000 oients respecte a l'emissora líder, que continua sent RAC1. Són dades de la segona onada de l'any 2026 que certifica un descens generalitzat de l'audiència de ràdio respecte a principis d'any. Però en aquest context, Catalunya Ràdio és la que perd menys oients de les quatre emissores més escoltades. De fet, Catalunya Ràdio incrementa audiència en les demarcacions de Barcelona, Girona i Lleida. Només baixa, per tant, a Tarragona. Pel que fa a programes, bones notícies pel matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Ell recull la millor audiència des de la temporada 2018-2019. Al davant només té el bon RAC1. La tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga es manté a la franja dels 130.000 oients. I el cap de setmana el suplement amb Roger Escapa tanca amb la millor audiència mitjana de tota la seva història. Aquest programa que escolteu, el Catalunya Migdia, és l'informatiu més escoltat del país. Aconsegueix una de les seves millors audiències. Prop de 160.000 oients, 157.000. Moltes gràcies als que esteu a l'altra banda. També ens escolteu a través de 3Cat Info, la nostra emissora de 24 hores, que aquest EGM voreja els 90.000 oients. A més, Catalunya Música supera els 40.000 i ICAT es queda amb 30.000. Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
17: Bona tarda.
2: Per exemple, amb l'eliminació d'Alemanya, una de les favorites al Mundial de Futbol.
17: Ha estat una de les grans sorpreses fins ara al Mundial. El Paraguai va guanyar els alemanys als penals. Ja, ja.

0: El Mundial de Futbol aquesta nit s'han classificat per als vuitens de final el Brasil, Paraguai i el Marroc, però sens dubte la sorpresa, com dèiem, ha estat l'eliminació d'Alemanya. Va perdre els penals amb el Paraguai.
1: Ahora tiene que ser Bacanane! Ahora sí, carajo!
0: Així narraven els companys paraguaians el gol de José Canale, el penal definitiu, i també la celebració que es va viure per la classificació als carrers d'Asunción, una nit històrica per als paraguaians i una gran decepció també pels alemanys. Enviat especial al Mundial, Roger Busà.
2: Sí, primera campanada d'aquest Mundial en aquests setzens. Ahir va ser un dia de sorpreses i d'emoció fins al final, amb dues tandes de penals de primera en aquest partit d'Alemanya, que rep un altre cop molt dur. Ja no va passar de la fase de grups al Mundial del 2018, tampoc ho va fer al Mundial del 2022 i ara, el 2026, cau eliminada als setzens. Va ser un partit realment decebedor de la Manxa, sobretot a la primera part. Es va avançar el Paraguai abans del descans, va empatar Havers a la segona part, el partit va anar a la pròrroga i allà va aparèixer l'heroi, el porter Orlando Gil, que va aturar dos penals a Havertz i a Voltemade, i que és el primer porter que pot dir que ha eliminat Alemanya en una tanda de penals d'un Mundial. El Paraguai va haver de jugar a defensar-se i el seu seleccionador, Gustavo Alfaro, feia aquesta metàfora sobre la capacitat d'adaptació del seu equip.
3: Todavía no tenemos ese bagaje que nos hace a nosotros imponer condiciones. Tenemos que bailar la música que nos ponen. ¿Qué nos preparamos? A veces nos toca una cumbia, a veces un tango, a veces una rumba. Hoy nos toca una polca. Ahí seguimos peleando, tratando de interpretar, bailando mal, pero tratando de interpretar y tratar de seguir adelante.
2: Bé, doncs, a ritme de la música, el Paraguai, que jugarà ara contra el guanyador del França-Noruega, i mentrestant a Alemanya, diu el seleccionador Julian Nagelsmann, que no té previst dimitir, que vol continuar i que si no volen que segueixi, doncs que li han de dir.
0: Doncs la sorpresa de la classificació del Paraguai davant Alemanya ha estat tan gran que el país ha decretat dia de festa nacional. I això en aquest Mundial, Josep Gaya, no és tampoc la primera vegada que passa.
4: El president de Paraguai ha decretat el dia d'avui festiu nacional després de la victòria històrica del conjunt guaraní contra Alemanya, que certifica el pas als vuitens de final del Mundial. I com deies, no és la primera vegada que passa en aquest Mundial, ja que l'Equador també va decretar festiu nacional després de guanyar 2-1 també contra Alemanya l'últim partit de la fase de grups. Santiago Peña, president del Paraguai, ha anunciat la festivitat nacional a través d'un comunicat oficial per tal de que tots els aficionats puguin celebrar aquest triomf històric. Així mateix, tots els aficionats del país han omplert els carrers del país per gaudir d'aquesta fita. Una dada curiosa d'aquesta eliminatòria és que Alemanya ha caigut eliminada del Mundial sense haver perdut cap partit, mentre que el Paraguai ha arribat a vuitens guanyant només un partit contra Turquia.
0: L'altra eliminatòria que es va resoldre i als penals, ho deies abans, Arbusà, va ser la dels Països Baixos-Marroc.
2: Sí, potser no és tan sorpresa com l'eliminació d'Alemanya, però també és una decepció. La veritat és que la selecció neerlandesa no va fer un bon partit, no va deixar una bona imatge. De fet, en les últimes hores ja estem veient les primeres crítiques cap a Ronald Koeman pel seu plantejament. Crítiques que venen moltes d'aquests jugadors, com ara Van der Vaart o Zlatan Ibrahimovic. S'ho va mereixer el Marroc, que les va tenir durant el partit. Tot i així, es van avançar als Països Baixos amb gol de Cody Gakpo. És el Mundial de molts gols al temps afegit i va ser aleshores quan van al Marroc. Gol del central Issa Diop. A la pròrroga va continuar sent millor el Marroc i es va endur finalment aquesta tanda de penals amb un gol decisiu del català Ismael Saibari, aquest davanter nascut a Terrassa. Com dèiem, a Koeman ara li toca encaixar moltes crítiques. Ell defensa que tornaria a jugar igual amb aquesta defensa de 5. Diu que no pot ser que en la prèvia a tothom això li semblés bé i que ara doncs tot siguin crítiques. I el més important, igual que Nagelsmann a Alemanya, Koeman tampoc es planteja plegar.
5: No he pensat a dimitir. Tot just hem acabat un partit i no he reflexionat sobre els meus pensaments. Si penso demà al matí, potser arribo a una conclusió després de quedar eliminats. Això no vol dir que no prengui la meva responsabilitat. Vol dir que encara no hi he reflexionat.
2: Ahir, per cert, vam tenir el primer del Barça, jugant aquests setzens, Frenkie de Jong, que cau eliminat i que ja comença vacances després d'aquesta eliminació a mans del Marroc, que jugarà els vuitens contra el Canadà.
0: I l'altra eliminatòria, la del Brasil, que va guanyar el Japó, però que li va costar.
2: Va patir, el Brasil. El descans perdia, de fet, 0-1 després del gol que havia fet Kai Susano. A més, també al descans, Ancelotti va haver de substituir el lesionat Lucas Paquetá, que va entrar per Endrick. A la segona part del Brasil sí que va pujar el ritme. Va empatar el 56 amb gol de Casemiro, que també va acabar lesionat al final del partit. I ja l'ha afegit Martinelli, el davanter de l'Arsenal, va fer el gol que classifica el Brasil de manera agònica. També omple la canarinha de confiança i una bona reacció que celebra Carlo Ancelotti al final del partit.
6: Encajamos goles, ma l'equip no perdió la paciència. Igual que l'equip estava bé, també en la primera part. El juego fue bonito, forzamos un poco más, cruzamiento en la segunda part, al final salió bien.
2: Costa d'Ivori o Noruega, les rivals del Brasil als vuitens de final, i ara pendents de l'abast de les lesions de Paquetá i Casemiro. Sí que Casemiro potser sembla menys greu perquè té només unes molèsties, però Paquetá va sortir del camp plorant i està pendent de proves.
0: Doncs tot això és el que ens va deixar la jornada d'ahir, que es va jugar ahir a la nit i aquesta matinada, i la jornada d'avui al Mundial hi ha previstos 3 partits més dels 16 de final, i destaca el França-Suècia o del Serra.
7: Els francesos, campions del món el 2018 i finalistes el 2022, són els favorits per accedir als vuitens, però veient el que els ha passat les últimes hores a Alemanya i als Països Baixos, el seleccionador Didier Deschamps no se'n refia gens dels suecs i en destaca especialment el seu potencial ofensiu.
8: C'est une bonne équipe avec une dominante.
9: Són un bon equip. Destaquen per la seva potència atlètica i també ofensivament amb Gyökeres, Isaac i Elanga. Tenen molta qualitat i són molt ràpids, especialment Elanga, però Gyökeres i Isaac també tenen la capacitat de ser molt constants en els esforços.
8: Isaac ha repetit els esforços aussi.
7: El França-Suècia, amb el Blaugrana Koundé titular en França, jugarà a les 11 de la nit i abans a les 7 es disputarà el Noruega-Costa d'Ivori. Els noruecs volen repetir l'accés a vuitens de final del 1998, mentre que els africans no havien passat mai fins ara de la fase de grups. La jornada es tancarà amb el Mèxic-Equador. El seleccionador mexicà Javier Aguirre ho veu així.
10: Es un equipo que te permite jugar muy poco en tu campo, que te roba mucho en tu campo, de los mejores de los 48 que participamos, muchos manos a manos, un equipo muy intenso, muy valiente como su técnico y no tengo más que decir que tenemos que ser un partido casi perfecto para seguir en la competencia.
7: El Mèxic-Equador jugarà a les 3 de la matinada, hora d'aquí.
0: I encara un últim apunt del Mundial amb tu, Arbusa, perquè ja al tot costa vam parlar amb Pau Cubarsí, que està sent un dels millors jugadors del Barça, d'aquest Mundial i de la selecció espanyola.
2: Sí, jo diria que el millor jugador fins ara de la selecció espanyola en aquest Mundial va ser inclòs, de fet, en l'11 ideal d'Opta, aquest portal d'estadístiques. Ahir vam parlar amb ell, al tot costa, aquí a Chattanooga, a la concentració de la selecció espanyola, i, entre d'altres coses, va deixar clar que ell fitxaria un jugador de la selecció espanyola, que el fitxaria pel Barça, no va voler dir aquí i de passada va defensar a Ferran.
11: Sí, bueno, el Ferran també potser no ha començat de la millor manera, però ja sabem com és el Ferran, que segur que anirà amb totes, que començarà a marcar gols i ens ajudarà moltíssim, i de moment em quedo amb el Ferran. Sí que el Robert potser ens ha marxat, però també tenim en Gordon, que també pot jugar dalt.
2: I ara cap a Los Angeles, amb Cubarsí i la resta de jugadors del Barça, també amb la resta dels catalans, la selecció espanyola que viatja avui cap a Califòrnia, Los Angeles, on dijous, demà passat, jugarà aquest partit de 16ens de final contra Àustria.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, fem una pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí. Després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
14: Molt bé.
13: Arribarem a tot?
14: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
15: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
16: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de 8 a ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
17: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Boí.
16: Tota la informació a 8aull.cat.
17: 8 a ull, muntanyes d'adrenalina.
18: Amb motiu del gran depart del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
19: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucapar, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
20: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
19: I amb productes del territori.
20: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: Vinga, va, comencem!
21: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
22: La gran depart del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família, en directe al Tot Costa.
23: I no ens en volem perdre detall.
22: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona, al Tot Gira.
24: Tot Gira en la seva màxima expressió.
22: Les tres etapes del gran depart en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
25: Està a punt de creuar la línia
22: de... I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
25: Aixeca els dos braços.
22: Algú podrà amb Pogacar?
26: Catalunya migdia.
0: I en bàsquet, atenció, perquè la banqueta del Madrid la temporada que ve estarà entrenada segurament per un tècnic català, Ernest Macià.
27: Gira absolutament inesperat a la banqueta del Madrid, el Madrid que ja vàrem dir ahir que no comptava amb Sergio Scariolo i que probablement ahir mateix ja notificaria el seu adeu, doncs bé, rescindirà els dos anys de contracte que queden amb el tècnic de Brescia i apostarà per a Pedro Martínez, que ahir el tècnic badaloní ja va comunicar a València que volia marxar, tot i que el València li igualava l'oferta. La raó és que Pedro Martínez vol entrenar un club gran i el Madrid li ofereix aquesta possibilitat. El València, per tant, no el retindrà, tampoc retindrà molts dels jugadors que se'n van i haurà de reinventar-se de nou sota un nou projecte de la família Roig, en aquest nou Roig Arena que aquest any ha vist el campió de Lliga i ha vist també un equip de Final Four. Aquest matí ha parlat el director general del València Bàsquet, Enric Carbonell.
28: Simplement a fer unes pèries aportacions respecte a la situación. Quiero reafirmarme en que Valencia Basket es un club que tiene las cosas claras, que tiene un modelo muy claro de cómo trabajar.
27: A València no esperaven aquest gir de guió, un equip que sí que comptaven que moltes de les seves estrelles, per exemple en el cas de Montero, que marxa a l'Olympiacos, de Branco Badiou, que se'n va al Panathinaikos, també es parla de Jaime Pradilla, que podria marxar al Madrid, doncs abandonessin el club valencià, comptaven amb Pedro Martínez i ara, novament, hauran de buscar nou tècnic.
0: I dos apunts de Barça, parlem de futbol. Ramon Salmurri, avui 30 de juny, és l'últim dia de Rafa Juste com a president del club perquè demà comença oficialment el nou mandat de Joan Laporta.
29: Coming back here as defending champion means a lot.
0: Ramon Salmurri, no és aquest, no?
1: Avui,
0: sí, ara,
1: no, és,
0: aquest.
1: No és ni Ramon Salmurri ni Rafa Juste, tampoc. Avui hi ha reunió de la Junta Directiva marcada en el relleu de Rafael Juste per Joan Laporta. Demà Joan Laporta prendrà possessió del càrrec amb una nova junta i amb l'interrogant de quin paper tindrà Rafael Juste. En principi, el de vicepresident esportiu, veurem si acaba o no presentant la dimissió, un escenari que el mateix Juste s'ha plantejat de portes endins.
0: I Marcos García, Salma Parayuelo... ja es confirma, no seguirà el Barça.
30: Ho avisava la Ruth Vilar i la Sònia Germà fa setmanes. Avui ja és oficial. Salma no accepta la proposta del Barça per seguir. Comunicat oficial del club dient que tanca 4 anys al club blaugrana. El London City, l'Arsenal, el PSG i el Lió interessats en Salma Parayuelo.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. A les 7 més esports amb el Tot Costa. A les 11 el Club de la Mitjanit, especial mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
31: Ràdio Seu. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada l'11 de setembre gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Cadí Tours.
2: A casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

estiraments i miro fixament la cinta horitzontal d'allà al final per primer cop tinc la certesa que abans de caure mort avui per fi la trenco jo.

0: tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb Cobertes i Pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, Cobertes i Pissarres.
1: Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán, estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill, i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán. Vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: A les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10. Festa 10. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.es i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Márquez. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.

0: a vosaltres, a Catalunya Ràdio, al Cor de Candianes i a la Carla, que ho fa genial.
1: Ai, doncs Glòria, Ariadna, Aleix, que per molts anys ho pugueu celebrar, una abraçada, un petó molt fort.
0: Igualment, i bones vacances.
1: Que conovell, gràcies. Fins la temporada que ve.
2: D'acord.
1: Sí, eh?
2: És que jo em vull fer l'interessant, com el basses.
1: Doncs contesta'm al setembre.
2: Va.
1: Butlletí.
3: Pugueu fer-hi jo.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
5: Bona tarda, us informa Marc Güell. Notícia que acabem de saber, revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units hagi ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanava no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El Suprem també ha resolt casos sobre atletes transgènere i finançament electoral. Última hora des de Washington, Oriol Serra.
6: Bona tarda. El Tribunal Suprem dels Estats Units ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. D'aquesta manera, el Tribunal ha defensat el que recull la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units, una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca. La decisió judicial és un nou revés pel president Donald Trump, que havia signat una ordre presidencial restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals o de residents temporals o fins i tot emparats per un visat de llarga durada als Estats Units. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
5: Més notícies, Maria Costa.
7: Els experts avisen que la justícia europea pot tardar anys a pronunciar-se sobre el procés de regularització de persones migrants. L'advocat i responsable de la Comissió d'Estrangeria del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, Quim Claveguera, ho ha dit al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio després que el Suprem hagi obert la porta a portar el procés a Europa per paralitzar-lo.
8: No hi veig una resolució ràpida. Crec que en menys de 2 anys això no ho tindrem. I, per tant, d'aquí 2 anys, aquesta gent que s'ha acollit en aquesta regularització no solament tindràs el permís concedit, sinó que ja estarem amb una renovació. I veig molt difícil, que per no dir impossible, que hi hagi alguna resolució europea en el sentit de que se'ls retirin els drets. En tot cas, un advertiment en el govern espanyol.
7: Avui Pedro Sánchez ha anunciat un pla per integrar el més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària.
5: La terapeuta de la família Endic ha declarat davant la jutge que investiga la presumpta participació de Jonathan Endic en la mort del seu pare, el fundador de Mango. La magistrada creu que el seu testimoni pot ser clau per esbrinar si va haver influència de terceres persones. Mentrestant, els dos excursionistes que van trobar Jonathan Endic després de la caiguda han testificat que el van veure en estat de xoc.
7: Creix la quantitat de diners que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola. Entre els grans deutors al Ministeri d'Hisenda hi ha Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, l'exfutbolista Arda Turán o l'expresident del Barça, Joan Gaspar. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya l'encapçala un empresari poc conegut, Josep Faraggi.
5: L'Ajuntament de Tossa de Mar, a la Selva, detecta risc de caiguda d'una de les torres de la muralla. Ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de 2 restaurants propers. Fa temps que l'Ajuntament alerta del mal estat de la muralla que depèn de l'estat. Tossa de Mar, Núria Paraire.
9: Bona tarda. Un informe tècnic de l'Ajuntament va alertar del mal estat de la part superior de 2 torres. Per això es va decidir col·locar-hi malles protectores. A la torre d'Escodolà es va posar sense problemes, però a la torre de Ses Hores es va veure que la part superior està en pitjor estat del que es pensaven. Aleshores es va delimitar el perímetre de seguretat. Així ho explica l'alcalde Martí Pujals.
10: Ara ja no estan parlant de que pugui haver un despreniment puntual d'alguna pedra, sinó que estan parlant de que alguna porció molt gran d'aquest coronament, llavors estem parlant de moltes tones, es desprengui conjuntament. O sigui, que caigui, com si fos una mena d'enderroc, que caigui total o parcialment el coronament.
9: Com a solució provisional es posarà una espècie de faixa al coronament perquè aguanti les pedres i no caiguin, i això permetrà obrir les 2 terrasses tancades. Núria Pereira, Catalunya Ràdio, Tossa de Mar.
5: Els esports, Sonia Oleart, bona tarda.
11: Hola, molt bona tarda, Marc. El Barça i el Mònaco han arribat a un acord per al traspàs d'Ansu Fati. El Mundial a les 7, Costa d'Ivori, Noruega, i a les 11 de la nit, França, Suècia. Ja a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. Ja són a vuitens de final el Marroc, el Paraguai i el Brasil. N'han quedat fora Alemanya, els Països Baixos i el Japó. El Barça femení ha confirmat la sortida de Salma Parayuelo. La davantera aragonesa no ha acceptat la proposta de renovació del club blaugrana. El Barça de bàsquet, per la seva banda, segueix amb la renovació de la plantilla i avui han fet oficial les marxes de Miles Norris, Miles Cale i Willy Hernán Gómez. Tots tres acaben contracte aquest 30 de juny. També marxa el base Juan y Marcos, tot i tenir un any més de contracte. El Barça obrirà el 2 de juliol el termini d'adquisició del passi de temporada 2026-27 per als socis i sòcies no abonats en passi de temporada la temporada 2025-2026. I en bàsquet, el tècnic català Pedro Martínez deixarà el València a bàsquet i anirà al Madrid. Pedro Martínez vol provar l'experiència de dirigir un equip gran.
4: Fins aquí les notícies.
12: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
13: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
14: Bona tarda, són les 5 i 6. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat aquest dilluns per unanimitat i en ple extraordinari l'encàrrec del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya perquè liciti l'execució de la futura residència de gent gran de la ciutat. La mesura ha tirat endavant amb el vistiplau de tots els regidors presents, tant de l'equip de govern Compromís com dels grups de Junts, Esquerra, Republicana i la CUP. A l'exposició de motius, l'alcalde d'Urgellenc, Joan Barrera, detalla que l'aprovació d'aquest últim tràmit per part de l'Ajuntament ja estava a punt ara fa dos mesos, el 20 d'abril passat, però en aquell moment van rebre dos informes emesos pels bombers de la Generalitat i l'Oficina de Supervisió de projectes de la Diputació de Lleida que aconsellaven fer algunes modificacions al projecte constructiu, entre altres referència a l'evacuació de l'edifici. Com ja havia avançat abans del ple, Barrera valora que aquesta manera s'ha arribat a la recta final, a la meta dels tràmits municipals, i ara caldrà pressionar la Generalitat perquè la residència es faci com més aviat millor. El portaveu de Junts, Jordi Fabra, celebra aquesta aprovació per unanimitat, però ha volgut puntualitzar que el procés per fer-lo possible no va començar ni molt menys ara fa 3 anys, com s'havia indicat abans del ple, sinó que es va iniciar la legislatura passada amb accions com la recollida de signatures impulsada per la plataforma en un temps rècord i el seu lliurament al Parlament i a l'anterior govern de la Generalitat, amb qui ja es va parlar llavors de la proposta. Esquerra Republicana i la CUP s'han afegit a la felicitació a la plataforma que ha impulsat aquest projecte de residència. La 7a excavació al jaciment arqueològic del Pati de les Monges, que s'ha fet aquestes darreres setmanes, ha permès localitzar una bomba de morter del segle XVII. Els primers estudis s'analitzen i indiquen que podria estar vinculada amb la Guerra dels Segadors, que va tenir lloc en aquella època, la segona meitat del segle XVII. Així s'ha donat a conèixer aquest dimarts en el balanç de la campanya arqueològica d'enguany. S'ha avançat, entre altres aspectes, que l'artefacte bèl·lic el van extreure dijous passat i que va fer falta a cridar els TEDx dels Mossos d'Esquadra. Els responsables de l'excavació asseguren que aquesta peça té molt de valor i també han presentat altres troballes singulars com un penjoll en forma de creu o una moneda de l'any 1937. L'Ajuntament de la Seu obrirà demà la convocatòria de subvencions per la promoció del municipi corresponent a l'any 2026. Consta d'una dotació econòmica de prop de 50.000 euros si vol fomentar l'activitat comercial i empresarial de la ciutat. Les sol·licituds es poden presentar durant tot el juliol fins al 31 d'aquest nou mes. La tramitació s'haurà de fer exclusivament de manera telemàtica. Hi ha un formulari disponible a la pàgina web municipal on també es pot consultar les bases reguladores. S'adrecen establiments comercials situats a la Seu, ja sigui en planta baixa o en altres pisos d'un edifici, sempre que l'espai destinat a l'atenció al públic, això sí, no superi els 100 metres quadrats. En queden exclosos superfícies destinades a magatzems, tallers, sobradors o d'altres espais semblants. La carretera N260 del pas pel municipi de Montellà i Martinet és actualment el tram viari més perillós de l'Alt Pirineu i el tercer més perillós de tota la demarcació de Lleida. Així ho indica l'estudi de mobilitat i sinistralitat pel període 2022-2024 que ha elaborat el Real Automòbil Club de Catalunya, el RAC. A la presentació que han fet a Lleida, l'entitat també ha advertit de l'alt grau de perillositat actual entre els vehicles motoritzats de dues rodes, perquè tant el 30% d'accidents mortals o greus a la demarcació, gairebé un de cada tres i almenys un motorista implicat, malgrat que aquest col·lectiu representa només un 2,9% del trànsit. A més, en els accidents mortals, el percentatge s'eleva fins al 34%. A nivell provincial, en 260 només és superada per dos trams consecutius de la comarca de la Noguera, que sumen conjuntament 35 quilòmetres i que formen part de l'eix que connecta la Seu i Lleida. En primer lloc, en sinistralitat, hi ha la C14 en el seu tram entre Artesa de Segre i Pons, a poca distància doncs, de límit amb l'Alt Urgell, i el segon lloc és per la C26 entre la Sentiu de Sió i Artesa de Segre, on conflueix amb la C14. El tram de la C14 entre Artesa i Pons també és la segona zona amb més accidents en xifres totals.

0: I els esports, la Seu i concretament el Riu Segre han acollit el cap de setmana passat el Campionat de Catalunya 2026 de pesca de salmònids en categoria joventut. S'adreçava a joves pescadors de 12 a 18 anys. La primera fase del torneig s'havia fet al Pont de Suert el 23 de maig passat i ara s'ha fet la segona i última, coorganitzada pel Club de Caça i Pesca de l'Alt Urgell. La competició ha deixat justament un podi per al club anfitrió. Sergi Gorriz ha finalitzat en tercera posició a la classificació final, després d'haver aconseguit un segon lloc en aquesta segona i última fase amb 12 captures vàlides. El guanyador destacat ha estat Genís Treguany, de l'SP Ribagorçana, que s'ha proclamat campió. A l'última jornada va capturar 27 peces i, en conjunt, entre les dues proves, n'ha aconseguit 48, una d'elles de 51 centímetres. En segon lloc del rànquing final ha quedat un altre representant de la Societat de Pesca Ribagorçana, Adrià Peiró, mentre que Sergi Gorriz ha quedat en tercer lloc amb 17 captures. S'hi han participat dos altres membres del Club de Caça i Pesca d'Alt Urgell. Òscar García ha acabat en cinquena posició al rànquing final amb 4 captures, una d'elles de 23 centímetres, i Brian Smith Cano ha estat desè amb 3 peces, la més gran de 27 centímetres. I els esports també destaquem que el Morabanc Andorra comença a anunciar fitxatges per la nova temporada. Ha fet públic les darreres hores el de Lazar Mutić, jugador bosnià de 27 anys, que signa per una temporada amb l'objectiu de reforçar el joc interior, després que ja s'ha anunciat també l'arribada d'Owen Aquino. I el temps amb una calor que continua intensa, tot i que ha fluixat una mica respecte d'ahir. Avui les màximes en general al Pirineu s'han mogut entre els 32-33 graus i seran força semblants demà, o potser fins i tot que baixin una mica. Per demà el meteo que preveu unes mínimes d'entre 16 i 18 graus en general i entre 31 i 32 les màximes, tret de Puigcerdà i Viella, on es poden quedar només 25. Com avui, demà es poden repetir alguns ruixats al Pirineu, però igual que avui, també estaran concentrats bàsicament al Pirineu Oriental i difícilment arribaran aquí a la seva comarca. Fins aquí les notícies, més informació al 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com carretera i manta.
2: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
4: Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Ei!
2: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta i trucant al 696 901 469. 696 901 469. Ho deixaràs escapar?
3: A les millors activitats i festes al Pirineu no hi falta Festa 10 AD. Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall del teu esdeveniment perquè sigui exactament com l'havies imaginat. Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones. A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més. I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa. Tens l'espai però et falta mobiliari? A Festa 10 et proporcionem taules i cadires. Contacta amb nosaltres a través del web festa10.com o del telèfon 643 14 78 24 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973-35-23-18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.

Ets immigrant i vius a Espanya? Ara pot ser el moment de regularitzar la teva situació. El govern ha obert un procés extraordinari entre l'abril i el juny, però hi haurà milers de persones que en quedaran fora. La previsió és regularitzar fins a 500.000 persones, tot i que el temps és limitat. Per això és important preparar el teu cas des d'ara i reservar la teva plaça per assegurar-te que no et perdis aquesta oportunitat. No et quedis amb el dubte. A Servigés Barberán estudiem el teu cas i t'expliquem clarament si pots aconseguir els papers. És ràpid i senzill i pot canviar la teva vida i la de la teva família. Servigés Barberán, vine a veure'ns al carrer Estudis 1 de la Seu d'Urgell o truca ara al 973 353 555.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars. Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques, disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per a casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè a Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instalvilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juny.
3: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
5: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
6: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
5: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
6: Una cosa així com carretera i manta.
5: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
7: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. Ballem.

0: it's worth it.
1: Yeah.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
0: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
0: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
0: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
0: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Bon vespre, són les 7. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat per unanimitat i en ple extraordinari l'encàrrec al Departament de Drets Socials de la Generalitat perquè liciti l'execució de la futura residència de gent gran de la ciutat, una mesura que ha tirat endavant amb el vistiplau de tots els regidors presents, tant de l'equip de govern Compromís com dels grups de Junts, Esquerra, Republicana i la CUP. A l'exposició de motius, l'alcalde urgellenc Joan Barreda va detallar que l'aprovació d'aquest últim tràmit per part de l'Ajuntament ja estava a punt fa dos mesos, però en aquell moment van rebre dos informes emesos pels bombers de la Generalitat i per l'Oficina de Supervisió de Projectes de la Diputació de Lleida que aconsellaven fer algunes modificacions al projecte constructiu. Un cop revisats aquests darrers aspectes, finalment ja estava a punt l'aprovació i per això s'ha portat a ple extraordinari amb l'objectiu de deixar ja enllestides les gestions que havia de fer el consistori i a partir d'ara a fer reunions per aconseguir que el Departament de Drets Socials assumeixi la seva part i faci il·lícit i faci l'obra.
1: Què implica? Què suposa això? Doncs que a nivell administratiu l'Ajuntament finalitza el seu camí i a partir d'aquí, doncs, a Drets Socials ha de fer, doncs, les passes per fer la seva pròpia doncs, sobre el seu propi camí, han de fer uns tràmits administratius, han de fer uns informes, han de fer unes aprovacions i a partir d'aquí doncs passarà a infraestructures.cat, que és aquesta gestora que fa les licitacions de la Generalitat de Catalunya. Per tant, nosaltres, el que, com he dit al ple, nosaltres acabem el nostre camí administratiu i ara doncs, ens tocarà apretar perquè doncs, puguem fer doncs, realitat aquest projecte, aquesta instal·lació, amb 90 places de residència, 40 places de centre dia i 16 pisos tutelats. Que serà un gran avenç per a la nostra ciutat, recordant que ara mateix tenim 14 places de residència a l'hospital. Per tant, és un salt molt gran, és un salt que segur que tots i totes celebrarem.
0: El portaveu de Junts, Jordi Fàbrega, celebra el fet que s'hagi arribat al que qualifica un punt important i s'ha afegit el reconeixement a la feina feta per la plataforma que ha reivindicat l'equipament els darrers anys. En aquest sentit, Fàbrega ha volgut puntualitzar que el procés per fer-ho possible no va començar ara fa 3 anys, com s'havia indicat des de l'Ajuntament abans del ple, sinó que es va iniciar ja la legislatura passada amb accions com la recollida de signatures impulsada per la plataforma en temps rècord i el seu lliurament al Parlament i a l'anterior govern amb qui ja es va parlar llavors de la proposta. D'altra banda, Fàbrega l'ha lamentat que el d'aquest dilluns fos el 6è ple extraordinari d'aquesta legislatura.
2: De fet, és el 6è ple extraordinari d'aquesta legislatura, el qual ja demostra que potser les coses es podrien fer una mica millor, però bueno, però era un ple important, especialment pel punt de la residència, que doncs, s'ha aprovat per unanimitat i és un fet important doncs, per la Seu. Per què s'ha fet un ple extraordinari per aprovar el projecte definitiu de la residència i cedir-lo a Drets Socials? Doncs hem hagut de fer aquest ple extraordinari perquè, si recordeu, i si no mireu l'hemeroteca, doncs això es va aprovar a l'abril, però vam portar a aprovar a l'abril doncs, amb un informe negatiu de bombers i amb un informe negatiu de l'Oficina de Supervisió de Projectes, no? Per tant, doncs és evident que nosaltres no podíem cedir a Drets Socials un informe per fer una residència on bombers no estigués d'acord perquè doncs, no estava ben controlada el tema de l'evacuació i l'Oficina de Supervisió de Projectes, que és aquesta oficina de la Diputació de Lleida, que amb aquests projectes de molts diners, recordem que aquest és un projecte de més de 17 milions d'euros, doncs també t'ha de dir que ha d'estar tot impecable, no? Això no estava impecable, per tant doncs, s'ha hagut de modificar el projecte, s'ha hagut d'adaptar al que demanava Bombers, s'ha hagut d'adaptar al que demanava l'Oficina de Supervisió de Projectes, que per sort no era molt, i com que no era molt, doncs ha trigat aquest temps fins ara, no? Fins al final de juny, on hem pogut aprovar això, no?
0: D'altra banda, des de Junts han esmentat que ara el projecte passa a mans del Departament de Drets Socials i per això ara comença una feina important que és pressionar a la Conselleria perquè faci la licitació i iniciï les obres com més aviat millor.
2: I ara doncs el projecte ja passa a mans de Drets Socials, que és qui s'ha compromès a fer la licitació, no? Ahir mateix l'alcalde i fins i tot la nota de premsa de l'Ajuntament doncs parlava de que ja s'havia acabat la feina de l'Ajuntament, ni molt menys s'ha acabat la feina de l'Ajuntament, ara comença una feina molt important que és pressionar Drets Socials perquè realment faci la licitació, no? Recordem que aquesta setmana, el dijous, s'aprovaran els pressupostos de la Generalitat i no hi ha els diners per fer aquesta residència, no? Hi ha els diners per fer dos altres residències a dos altres localitats de Catalunya, però no hi ha la de l'Ajuntament de la Seu, no? Junts per Catalunya van presentar una esmena als pressupostos perquè hi haguessin aquests diners. Veurem el dijous doncs, què voten, no? Però l'important és, això s'ha de licitar a través d'infraestructures.cat, i l'important és doncs, que es liciti doncs, aquesta residència que tanta fanta els fa, que això no cal que, ni que ho parlem, perquè tots en som conscients que fa molta falta doncs, aquestes places, que ho licitin abans que una altra. I això doncs, es tracta de pressionar, trucar i fer-se pesat perquè això sigui una realitat. No perquè hem vist amb altres projectes que estaven amb el mateix punt doncs, que està aquesta, que no ha tirat endavant justament perquè no s'ha pressionat. No? Per tant...
0: La portaveu d'Esquerra Republicana, Maria Lamolla, també expressava l'agraïment a la plataforma Presidència i remarca que amb aquesta aprovació es fa una passa decisiva en una reivindicació que ve de lluny.
3: És la cessió del projecte de la residència de la gent gran al Departament de Drets Socials. Evidentment hi estem d'acord perquè és una lluita llargament establerta, no?, per part de tots els grups municipals, crec. I bé, és una bona notícia que finalment avui s'hagi fet aquest pas i amb l'assistència de la plataforma Pro Residència de la gent gran, doncs penso que tothom estem avui contents.
0: Tot i això, la Molla hi afegia una mirada crítica perquè es mostra preocupada per com s'encabirà totes les persones que hi hauran de treballar, tenint en compte que serà una residència amb unes dimensions considerables i, per tant, on hi haurà de treballar molta gent.
3: Tot i que jo tinc una mirada també una mica crítica en aquest sentit, perquè em sembla perfecte fer una residència tan gran com estan anunciant que es farà la residència, però la meva preocupació és totes les persones que hauran de venir a treballar en aquesta residència, que són moltes, perquè una residència tan gran comporta que hi hagi moltes persones treballant, on viuran aquí a la seu, com es gestionarà tot això, no? I d'on sortiran tantes persones per treballar en una residència quan en llocs més petits hi ha dificultats sèries per trobar personal per treballar-hi. És una mirada crítica d'aquest projecte que com he dit, ens n'alegrem molt que estigui endavant, però també cal ser realistes i veure també els inconvenients que s'hi poden trobar.
0: Finalment, per la CUP, Miquel Albero valora que el camí administratiu s'acaba aquí i espera que comenci com més aviat millor l'impuls d'aquest equipament.
4: Bastant important, que és el de la cessió del projecte de la nova residència, que sembla que ja el camí administratiu, diguem, acaba aquí, per part de la Generalitat, per part de l'Ajuntament de la Seu. Aleshores se cedeix el projecte a la Generalitat perquè comenci ja tot el procés d'execució i, bueno, com hem anat dient també en altres plens i demés, amb tot aquest procés, doncs esperem que sigui el més aviat possible.
0: Tot i això, Albero va dir que s'ha sobtat el fet que al final del ple l'alcalde digués que ballaran perquè la residència sigui el més pública possible, perquè des de la seva formació creuen que ha de ser pública al 100%.
4: Sí que és veritat que ens ha sobtat un comentari que ha fet l'alcalde quan estava comentant el projecte, que sobre el model de gestió de la residència, que literalment ha dit que lluitaran perquè sigui el més pública possible, no? Ja indiquem que nosaltres el que volem és que sigui 100% pública, no deixar entreveure cap possibilitat a externalitzacions, privatitzacions, etc. Aleshores, estarem atents com evoluciona tot plegat.
0: Al final del debat, Joan Barret agraïa el suport unànime i pel que fa a les passes que cal fer ara, destacava que aquesta setmana mateix ja tenen previst reunir-se amb membres de l'empresa pública Infraestructures.cat i amb la Comissió de Serveis de Drets Socials i que seguiran insistint perquè s'avanci el més ràpid possible.
1: I que ara doncs, estem ja en un punt dolç per poder començar-ho a construir, si pot ser aquest mateix any. I, evidentment, doncs, aquest punt s'ha aprovat per unanimitat. Aquesta mateixa setmana anirem a veure els directors de tot el que és el director d'Infraestructures.cat i el seu equip per parlar de la pròpia licitació amb el compromís aquest de que això sigui una realitat.
0: El ple va comptar amb la presència de membres de la plataforma Pro Residència i el seu portaveu i exalcalde de la ciutat, Amadeu Gallar, va agrair la feina feta tant per Joan Barret com pels seus predecessors, Jordi Fàbrega i Francesc Viaplana, i va voler remarcar que amb aquesta aprovació no s'arriba al final del camí, sinó a la meitat del camí, fins que l'equipament sigui una realitat. Més temes, la setena campanya d'intervenció arqueològica al jaciment del Pati de les Monges ha finalitzat avui i ho ha fet amb una troballa excepcional, segons s'han destacat els responsables de l'excavació, i és que han trobat una bomba de morter del segle XVII i que els experts creuen que podria tractar-se d'un artefacte utilitzat durant la Guerra dels Segadors, a la segona meitat del segle XVII. Han parlat també a la presentació d'aquesta troballa l'alcalde de Universitat i també regidor de Cultura, Joan Barrera.
1: Sí, la setena excavació, la setena fase d'aquesta troballa aquí a les Monges i d'aquest jaciment que sempre dona sorpresa, sempre ens explica més història de la seu, en aquest cas doncs, trobant aquesta bomba, que és la gran novetat. L'any passat es va trobar molta ceràmica, es va trobar moltes monedes, es va trobar culleres intactes, fins i tot, i aquest any com a novetat, com a gran novetat, s'ha trobat aquesta bomba intacta, aquesta bomba doncs, que de fet ha vingut als TEDx de Mossos d'Esquadra a desactivar-la perquè de fet doncs, estava carregada i que també explica doncs, que al segle XVII també la Guerra Segadors suposadament va afectar la seu. Per tant, aquest jaciment que sempre dona sorpreses, que sempre al final doncs, ens explica una mica més de la història de la nostra ciutat medieval i que posa en valor la nostra pròpia història.
0: L'arqueòloga Carla Garrido, directora de l'excavació, ha explicat per què treballen en aquesta hipòtesi que la bomba s'hauria fet servir durant la Guerra dels Segadors.
5: Amb les dades arqueològiques, estratigràfiques, sobretot, i de materials associats que hem anat trobant, estaríem parlant probablement de meitat, de principis a meitat del segle XVI. No? Clar, tenim identificats i sabem de diferents conflictes en tota aquesta època moderna. Aquí al Pirineu, concretament per documentació, sí que tenim identificat el conflicte de la Guerra dels Nou Anys, no? Amb el setge dels francesos aquí a la seu, el 1691. Però clar, repeteixo, la nostra hipòtesi o el plantejament preliminar amb el que tenim com a punt de partida és que probablement sigui una mica anterior. Potser està relacionat amb la Guerra dels Segadors. Que si bé és cert que documentalment no la tenim identificada, no sabem exactament què va passar amb la seu durant la Guerra dels Segadors, sí que no podem descartar que pateixim setges d'aquest tipus, perquè clar, a sobre no hem de perdre mai del punt de vista de que som una ciutat de frontera, vale? I crec que si realment la nostra hipòtesi es confirma, s'obre una línia d'investigació molt interessant.
0: Garrido ha explicat que aquesta troballa els va sorprendre i que, de fet, van haver de trucar als TEDx dels Mossos d'Esquadra perquè la revisessin.
5: La troballa va trigar 2 setmanes en acabar d'excavar-se, perquè estava encada en aquests nivells que us comentava, llavors com que vam excavar a poc a poc. I en el moment d'acabar de delimitar-la va ser quan vam identificar el que seria el tap o espoleta, que es diu, i vam comprovar que estava sencera. Bueno, vull dir sencera, estava sense explosionar, tapada, col·lapsada, no? Llavors vam procedir doncs, amb el protocol que estableix Patrimoni, que és trucar al Departament de Cultura, que en conjunt amb el Departament d'Interior i els TEDx de Mossos d'Esquadra van venir, van acabar d'excavar-la i se la van emportar per intentar desactivar-la, com a mínim. Vale? Que la nostra intenció i el nostre desig és que es conservi, perquè com a element patrimonial és invalorable, és molt impactant, a sobre valdria la pena restaurar-la, perquè és molt xula, i a sobre en el moment en el que la van extreure van veure que per darrere també estava sencera, és a dir, estava la bola sencera. La vam trobar el divendres 12, però vam trobar només un tram, o sigui, vam veure que era una bala de... No en sabíem exactament quin tipus d'element metàl·lic bèl·lic, però sí que vam veure que era ferro i podia ser una bala de canó, i a poc, com que anàvem, que justament el procés d'excavació és en extensió, anàvem baixant els nivells a poc fins que la vam tenir sencera. De fet, ara el que queda és la impronta del cop, no?, de com va quedar encada en aquests nivells i a sobre com va trencar tot el que hi havia al voltant. És a dir, l'impacte el tenim perfectament identificat i documentat.
0: Més enllà d'aquestes troballes, Joan Barrera ha volgut remarcar l'interès creixent que aquesta excavació desperta entre la gent.
1: La gent de la seu està interessada en la nostra pròpia història i en el que s'està fent aquí al jaciment. Per tant, estem molt contents del resultat i, de fet, el que estem treballant és per no només fer aquestes excavacions que es fan cada any i que això ens van explicant una mica més de nosaltres mateixos, sinó que, si tot va bé, farem el que és els accessos nous, que és fer aquest espai més visitable a nivell d'entrada i sortida,
6: a nivell de plataforma, a la part on hi havia la piscina de les monges de l'escola, perquè també hem demanat una subvenció a l'OSIC, a l'Oficina de Suport a l'Iniciativa Cultural, que és de la Generalitat de Catalunya, per poder fer aquesta obra, que serà important no només per fer-lo visitable, sinó també per la seva pròpia conservació, perquè es faran els murs laterals, definirem completament l'excavació, la qual cosa també facilitarà la feina de les empreses d'arqueologia que estan aquí, i evidentment doncs, també per fer aquest espai més amable, més segur i més visitable.
0: Per això, des de l'Ajuntament han confirmat que volen donar continuïtat en els pròxims anys a aquestes excavacions.
6: Un cop trobat el que tenim, que és un petit tresor, poder reinterpretar també el nostre passat, doncs ara el que hem de fer és continuar fins al final, seguir descobrint més nivells, i cada nivell és una nova sorpresa. Per tant, l'any que ve segur que es farà, i jo crec que fins que no s'arribi al final de l'excavació es farà enrere. En definitiva, és una inversió gran, però que elimina tots els murs laterals que fan que no sigui visible des de l'exterior, serà enreixat, és a dir, aquest jaciment estarà visible des de l'exterior, que és la part més interessant i la part que nosaltres volem. La porta d'accés s'anul·la aquí tocant a l'edifici i es fa a l'altra banda, que aleshores es farà completament accessible, amb rampa, amb escales, també perquè puguin descarregar i carregar camions, i per tant doncs, és aquesta part que no només és la part d'excavació, sinó que dignifiquem l'espai per poder doncs, treure-li més profit i també que sigui més visible a tots nosaltres, no? Perquè ara mateix només tenim la porta d'accés, que és mínimament visible, i la resta doncs, està amb aquest mur que no visibilitza aquest jaciment, que al final doncs, ara mateix ja comença a veure's el que era la seu medieval.
0: I a nivell municipal avui també destaquem que l'Ajuntament de la Seu obrirà demà dimecres la convocatòria de subvencions per la promoció del municipi. Es compta amb una dotació econòmica de 49.500 euros i es podrà fer les sol·licituds fins al dia 31 de juliol a través de la pàgina web de l'Ajuntament, on també es pot consultar les bases reguladores. S'adrecen sobretot a establiments comercials situats a la Seu, sempre i quan l'espai destinat a atenció al públic d'aquests locals no superi els 100 metres quadrats, si és que en queden excloses les superfícies destinades a magatzems, tallers, obradors o espais semblants. Els aspirants hauran d'haver obtingut la llicència d'obertura, autorització de traspàs o bé formalitzar la comunicació corresponent durant l'any 2025. Tant els nous negocis com els establiments existents o traspassats també hi poden optar si acrediten haver fet reformes o ampliacions aquell any. La convocatòria contempla diferents línies compatibles entre elles.

0: 37 joves músics i cantants provenients d'una dotzena de països d'arreu del món faran una estada de 5 dies a Estamariu per treballar de forma immersiva el repertori del compositor alemany Johann Sebastian Bach. L'arribada de tots ells està prevista per demà passat i està possible gràcies a un acord de col·laboració entre la Barcelona Academy i la Fundació Planes Corts, que assumeix les dietes i les despeses d'allotjament amb un cost aproximat de 15.000 euros. Es vol promoure així l'accés a la cultura per reforçar els llaços de comunitat, en aquest cas a Estamariu. En parla la directora de la Fundació Planes Corts, Montse Ferrer.
1: Hi ha dos aspectes que per a la Fundació Planes Corts són essencials. D'una banda la cultura i d'una altra banda la joventut. Aleshores, amb aquesta residència artística que acollim aquest any, que és de la Fundació Barcelona, i on una trentena o quarantena ben bona de músics joves de diferents llocs d'Europa vindran a Estamariu a fer l'assaig, assajar durant uns dies el concert inaugural del Festival Barcelona, per nosaltres és importantíssim perquè aquest grup de joves estaran aquí compartint amb la gent del poble, o sigui, la cultura vindrà a nosaltres, no caldrà que la gent del món rural vagi a buscar-la en el món urbà, no? D'una banda això, i després que un grup de joves puguin veure i viure des del món rural com es viu, aprofitar, diguem-ne, d'alguna manera les nostres instal·lacions, no? El nostre patrimoni. Aquests joves estaran assajant aquí a Sant Vicenç, una part d'aquests dies, una part del cor estarà aquí, l'altra part a l'Espai Joan Planes, i després el concert, aquest assaig general del concert inaugural també es farà aquí. Estem supercontents d'això i també de la implicació de les corals de la Seu, no? Vull dir, perquè no som una illa. Al final tots estem una mica interrelacionats, no?
0: Ferrer reivindica que per fer-ho possible poden oferir a Estamariu uns espais únics.
1: Aquest grup de joves que estaran aquí a Estamariu durant aquests 4 dies tindrà el privilegi de poder cantar i de poder viure la màgia d'edificis com Sant Vicenç d'Estamariu, aquesta església romànica del segle XI amb les pintures que veieu al darrere, i això segurament els inspirarà moltíssim i serà un lloc màgic, no? També l'Espai Joan Planes, que és un antic paller reconvertit, diguem-ne, en una sala de polivalent, on es fan diferents tipus de coses, estaran superbé perquè és un espai enorme on podran assajar tots els dies, no?
0: A més, aquest certamen, aquesta trobada, comptarà amb la implicació de 3 corals de la Seu, la Signum, encoratjades, i el cor de cambra Caterva, que farà una sessió de cantates de Bach dilluns vinent, dia 6, a les 3 de la tarda, a l'església de Sant Vicenç d'Estamariu. Quim Mañós, director de la coral Signum, valora molt positivament que se'ls hagi tingut en compte per aquesta experiència.
2: Trobo que és una iniciativa per part de la Fundació Planes Corts que... És, a part de la iniciativa és maca de venir a fer un assaig aquí al Pirineu, a Estamariu, per un assaig de Barcelona, que ja els conec, ja una vegada fins i tot hi he participat, i trobo que està molt bé que a sobre comparteixin la possibilitat de fer uns assajos oberts i de participar també cantant alguns corals de les cantates, no? els corals finals de les cantates. Per tant, és una iniciativa que, a part d'aplaudir-la, l'agraeixo moltíssim.

0: Director d'orquestra també professional, clar, per nosaltres és una oportunitat única més aquí al territori, que potser no estem acostumats ni acostumades a aquest tipus de projectes tan xulos. És únic, i jo els hi vaig dir, és sublim poder participar en això, a part de que el repertori que tocaran per nosaltres és molt nou, i penso que també molt interessant poder-nos endinsar en aquest tipus de música.
1: I finalment també s'hi ha referit la directora del Cor de Cambra Caterva, Maria Sanz.
2: Aquest estaix que es fa aquí a Estamariu és una gran oportunitat per la gent de la Seu, que es dedica al cant coral, de poder participar amb aquests petits corals que hi haurà a dins de les cantates i a dins de la passió de segons Sant Joan. Són dos corals i un trosset de la passió de Sant Joan. Per nosaltres és tot un plaer i una oportunitat per participar amb gent que en sap moltíssim, no? Amb professionals, joves professionals, a més, dels instruments de cambra.
1: I ara avancem d'altres notícies que ampliarem demà i que ja podeu trobar al web radioseu.cat, perquè justament també en relació amb la música comentarem que el Festival de Música Antiga dels Pirineus programa 49 concerts en 36 municipis amb l'Incògniti com a cap de cartell. Recordem que el concert inaugural serà aquest divendres a la Catedral de Santa Maria de la Seu amb l'obra de creació pròpia Petites Joies de la Catedral de Barcelona. I demà també comentarem que el Pla de Sentir s'acollirà aquest dijous un concert de la cantant Colombina Parra, en un homenatge a Josep Tuca. Es tracta d'una intèrpret xilena, Colombina Parra, que està fent una gira per Europa i que és descendent de Cal Font del Pla de Sentirs i filla, a més, del poeta, matemàtic i físic xilè Nicanor Parra. L'actuació tindrà lloc, com diem, aquest dijous al vespre a l'Església de la Vila. I demà també explicarem més detall que la carretera 260 Martinet se situa com el tram més perillós de la xarxa viària de l'Alt Pirineu. El primer lloc de la demarcació de Lleida l'ocupa la C14 entre Artesa de Segre i Pons, ben a prop de la Torgell, doncs, seguida de la C26 entre la Sentiu de Sió i Artesa, que és just al costat d'aquest altre tram. El RAC ha proposat instal·lar marques de traçat també revolts perillosos de l'Eix Pirinenc, com ja s'ha fet a la Collada de Toses, tenint en compte que els motoristes estan implicats en gairebé un de cada tres accidents greus. I els esports, avui també destaquem una notícia que igualment ampliarem demà, i és que la Seu Futbol Club viu aquest estiu un relleu a la junta directiva. L'actual junta directiva, que encapçala Gregorio Salmerón, ha confirmat avui que deixa el càrrec després d'una etapa de 8 anys i amb la satisfacció d'haver-la completat amb, com sabem, amb el títol de segona catalana i l'ascens a primera catalana. També han confirmat que la nova presidenta serà Teresa Casas. Se'n donarà més detalls demà. I abans d'acabar un apunt pel temps, Néstor Gómez.
3: Hola, bon dia. Doncs a poquet la calor anirà minvant, però tot i així encara avui continuarà sent prou intensa arreu de la comarca. Màximes que la Seu rondaran la xifra dels 32 a 34 graus i cap al sud de la comarca se'ns enfilarà cap als 35-36 graus. Diguem que avui tenim un petit pic de calor, petitet, comparat amb els que hem tingut dies enrere, perquè de cara a demà i sobretot demà passat el que tendiran les temperatures és a davallar clarament i arribarem pràcticament a unes temperatures típiques de principi del mes de juliol. Tot i així, amb les temperatures que a partir de divendres, sobretot el cap de setmana, tornaran a enfilar-se més amunt. Però tot i així, com dèiem, a gaudir d'aquests 2-3 dies d'una mica més de calor moderada o d'una calor més normalitzada pel mes de juliol. I tot això amb un panorama en el qual avui tornem a parlar d'aquest creixement de les nuvolades. Nuvolades que, si bé al matí ja és assolellat, a partir del migdia creixen aquests núvols i en el cas d'ahir va deixar 15 litres d'Organyà. Avui s'espera que els ruixats caiguin més novament cap al sector del Ripollès, Garrotxa, la Selva i Osona, però no descartem que aquestes precipitacions de manera molt puntual també arribin a la nostra comarca, allà on descarreguin o ho poden fer amb intensitat moderada i localment fins i tot una miqueta intensa. En principi no s'espera que hi hagi tanta activitat com vàrem tenir durant la jornada de dilluns, però tot i així sí que s'esperen, com dèiem, alguns ruixats. Aquesta tarda diríem que podria ser la darrera tarda de ruixats, perquè a partir de demà l'estabilitat és molt més acusada, molt més intensa a casa nostra i durant tot el que resta pràcticament de setmana de dimecres al proper diumenge, és a dir, tots aquests primers dies del mes de juliol estaran encapçalats pel sol i per algun núvol esquif.

0: i de tarda, però és altament probable que de precipitacions no en tinguem cap dia.
1: I tanquem aquí l'informatiu i tot seguit arriba el programa Perspectives amb Amadeu Gallar, l'últim d'aquesta temporada. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
4: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
3: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
4: Una cosa així com carretera i manta.
3: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
5: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú.

Perspectives a Ràdio Seu. Debat sobre temes d'interès per a la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Perspectives, un programa mensual moderat per Amadeu Gallart. Escolta'l el quart dimarts de mes, després de l'informatiu vespre, al 107.2 de l'FM i a radioseu.cat.

0: bona tarda, amigues i amics que ens aneu escoltant. Aquest és l'últim programa del curs, perquè ja farem vacances, perquè ja hem treballat molt durant tot el curs, i és el programa número 40, i avui tenim, com sempre, mirem de tenir uns convidats especials, i avui també en tenim una de ben especial, que és la Janine. La Janine, no sé com es diu de cognom...
1: Cordero.
0: Bueno, Cordero és el nom de casada, no?
1: Sí, perquè... i no he perdut el meu
0: per
1: sempre.
0: Ja no el trobes, ja. L'has perdut, sí. I el busques...
1: I no has ficat ni per escrit, ni...
0: Sí. La Janine és...
1: una cosa que ens agrada, quan som jovens.
0: La Janine és francesa, com haureu sentit el seu accent, pràcticament també és catalana. Es va casar amb el Joan Ramon Cordero, que era un company, un bon amic, i ha malauradament desaparegut d'aquí la Seu d'Urgell. Ella va néixer el 43... Ho puc dir, això?
1: Sí, bueno, ja ho he dit. I tant. Ja no és secret.
0: A Clermont-Ferrand, que jo sempre que parlo de Clermont-Ferrand penso en l'Eric Rohmer, que va fer una primera pel·lícula, em sembla, a Clermont-Ferrand.
1: Sí, és veritat. Hi ha una pel·lícula i que ensenya les oficines de la Michelin, que eren més... antigues que...
0: La Janine, de fet, ella ha estat dos vessants, diguem-ne, tenen dos vessants, la familiar per un costat i la professoral per l'altre. Però ella no volia ser cap de les dues coses, volia ser hostessa de vol.
1: Sí, però la primera vegada que vaig pujar en un avió vaig perdre l'il·lusió que tenia d'això. Pensava que era molt més... interessant.
0: Un més charmant, no?
1: Més explicar coses, també hi explicant aquest país, aquest... I no...
0: Vas veure que era una feina, la safata.
1: I xampanya. I això sí que recordo bé, era en una caravel, que va ser un avió molt bonic.
0: El caravel, sí. Era francès, de fabricació francesa, el caravel, sí.
1: Però molt bonic. Solament ver-lo volar...
0: Sí.
1: És que...
0: Sí, me'n recordo, perquè jo tenia una col·lecció de cotxes i tenia algun avió, també, que comprava a Andorra, d'una casa francesa que es deia Noref, i tenia un caravel.
1: Un caravel petit. Sí, petit. Però tenia una forma molt bonica i no sé quan va desaparèixer i no sé el per què.
0: La tècnica devia anar avançant.
1: Sí, això mateix.
0: Una altra cosa curiosa de la Janine, bueno, em sembla que en té bastantes al llarg de la seva vida, però tot i que és una persona molt moderada i molt educada, va ser que ella, quan ja era adolescent, va estudiar, va fer els estudis, li agradava molt les lletres, la literatura, va estudiar castellà.
1: Sí.
0: I llavors va dir, necessito un corresponsal que em pugui escriure amb aquest corresponsal i pugui fer pràctiques de castellà. Ella vivia a Clermont-Ferrand i el seu corresponsal va ser una persona de la Seu. Em pots explicar això, Janine?
1: És que llavors no era molt comú, molt usual, d'anar a fer una estància al País de la Llengua. No hi anàvem, normalment. Era per correspondent. I tenia una per l'anglès, i quan vaig aprendre el castellà, necessitava també fer una mica de contacte amb una persona.
0: Tu volies algú que fes correspondència.
1: Això.
0: Per aprendre
1: era la manera de
0: escriure, llegir...
1: Si no...
0: I com vas anar a parar amb aquesta persona de la Seu?
1: És molt curiós. Vaig dir a unes amigues que si anaven a l'anéssim, anaven... El meu català és molt aproximatiu. A la Seu d'Urgell, precisament, que em busquessin... És just, busquessin?
0: Sí, perfecte. No, si parles molt bé el català.
1: A una noia amb qui podria correspondre i practicar l'idioma escrit, com mínim. I van conèixer un senyor que era asturià, no català, i li va demanar i di, oh, pot ser que el meu nebot l'interès ajudarà. I va demanar al meu futur. Llavors,
0: el seu nebot, el seu nebot era, el aquest nebot senyor devia era, ser, devia ser un cunyat de les Planes, no?
1: Era el marit d'una tia.
0: D'una tia. I llavors li van dir en el... En el
1: li va dir al Joan Ramon.
0: En el Joan Ramon Cordero.
1: Cordero. Li va dir, a veure, si trobessis una noia per escriure's, ah, però a mi m'interessa justament estic aprenent el francès i m'aniria molt bé. I així vam quedar.
0: Hem de pensar que el Joan Ramon Cordero, clar, el Joan Ramon Cordero ha fet vida a la Seu, però ha fet potser la major part de la seva vida fora de la Seu, però una persona de Calpitxa, que en diguem,
1: del carrer
0: encara
1: major,
0: a la Seu, no? Del carrer Major, en allà on hi havia el Celestino Guàrdia, que se'n recordi,
1: que eren llogates,
0: al costat de l'Electricitat Badia, i tenien també un restaurant molt típic en allà al costat de Cala Marchanta.
1: On està el menjador.
0: I llavors en deien que era, en broma, els soldats deien que era el fum, perquè hi havia...
1: Sí, perquè hi es nota encara...
0: Encara es nota el fum, encara.
1: Segurament que hi havia mala circulació de l'aire, i es nota a les vigues, es nota que hi ha hagut fum.
0: No, i tu vas venir a la Seu per unes circumstàncies familiars i vas dir, bueno, jo vull conèixer el meu corresponsal aquí, no? Ja us havíeu cartejat, ja dic, ara el vull conèixer.
1: Clar. I vas... No havíem començat... Sí, havíem començat a escriure.
0: I tu ets una noia, m'imagino, decidida i valenta
1: i
0: agradable.
1: Bueno, i les ties, bé, i em van conduir, una tia em va conduir a aquest... Més que restaurant, com es diu?
0: Una casa de menjar. Una casa de menjar. Sí, sí, un hostal, una pensió.
1: Això mateix.
0: I està bé, i el Juan Ramon està bé.
1: I estava menjant. I jo el vaig saludar, clar, i vaig veure el que menjava. Costelles de xai lechal.
0: Sí, sí, sí, ho dius.
1: I mai havia vist costelles tan petites, tan boniques, tan...
0: I més les menjàvem amb satisfacció, no?
1: I tant. I, bueno, i després va menjar figues fresques, que a aquesta època, i en la meva regió, no hi havia
0: figueres.
1: No hi havia figueres, era més al sud, i tot era, bueno, interessant.
0: Bé, és molt curiosa aquesta trobada, bueno, perquè d'aquí va resultar un matrimoni.
1: Matrimoni
0: i amb dos fills, un fill i una filla.
1: Un
0: fill que ara viu a Califòrnia.
1: A Califòrnia.
0: I la filla...
1: No, ara no viu a Califòrnia, viu a Kansas City.
0: Des d'aquesta distància.
1: Ha viscut a Los Angeles.
0: I llavors la teva filla viu a França.
1: No, a Suïssa.
0: A Suïssa, perdó.
1: Perquè, curiosament, molt curiós...
0: La Maria Helena.
1: ...com és la vida... va trobar en el periòdic francès de la meva regió una proposta de treball de traductor per exactament els idiomes que ja coneixia bé, parlava bé i sabia bé, escrivia també, els 7 idiomes que coneixia.
0: Bueno, però Juan Ramon Cordero... Quants idiomes sabia, també?
1: 7, mínim. I havia començat amb el rus per escrit.
0: I era tot autodidacte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: O sigui que el mèrit havia de tenir un cap impressionant.
1: I tenia una pronunciació que, per desgràcia, jo no tinc.
0: Bé.
1: Tenia la pronunciació en francès, com un francès, igual. I va decidir, i era per formar el servei de traduccions d'una firma molt important
0: a Suïssa, no?
1: A Suïssa, a la Suïssa alemana, a prop de Zurich,
0: sí.
1: I que encara descobro de quan en quan balances, era una firma de balances de precisió de tot tipus, de mil·ligrams fins tonelades.
0: Ara ja hem descobert una primera etapa de la Janine, la seva relació amb la Seu, i com es casa amb un hereu de la Seu, que era un hereu, no?, sí, del Pitxe, i llavors es casen i se'n van a viure a Suïssa. Per això que acabes d'explicar,
1: primer
0: no?
1: va intentar a França de treballar amb el seu, amb les traduccions, però no estava tan content. A la Michelin no li pagaven bastant per el que feia, i bueno, no. I el troba al periòdic de la meva ciutat francesa.
0: Sí, sí, sí.
1: Va trobar aquest anunci.
0: A Clermont Ferran va trobar, sí, el diari de l'Emili Libre.
1: Yes.
0: Quin diari era?
1: La Muntanya.
0: La Muntanya.
1: La Muntanya, que és el periòdic de la meva ciutat. Sí, sí.
0: Com es diu el departament de Clermont-Ferrand?
1: Le Puy-de-Dôme.
0: Ah, le Puy-de-Dôme, sí, que és on passa el Tour de France sempre. No?
1: Ha passat una vegada i que va guanyar Bahamontes.
0: Bahamontes, va.
1: Fa temps.
0: Això és un orgull pels espanyols.
1: Els segles.
0: Escolta, Janine, perdona, havíeu dit, perquè anar marcant el temps del nostre programa, que és molt breu, que és molt breu, i llavors a Suïssa tu vas viure dos vides, una de mestressa de casa,
1: sí,
0: i una altra...
1: I una altra
0: de,
1: quan...
0: D'això de professora de francès.
1: De francès, com el miniserie
0: francès. De divulgadora de la cultura francesa.
1: Sí. Això.
0: I com pots definir aquestes dues treballs?
1: A Suïssa hi ha una cosa molt, molt interessant. Molt interessant. És que, com tenen els mateixos quatre idiomes diferents, l'alemà, l'oficial, però al costat hi ha un dialecte, no és com el català, és un dialecte, no és una llengua.
0: Diuen el romanx o una cosa així.
1: Hi ha un dialecte que és el suïsso-alemà, i que pot canviar d'una ciutat o d'un canto a l'altre. Hi ha l'italià, la part sud, i hi ha el romanx, que és, curiosament, un idioma, que una llengua que ve del latí.
0: Sí, és llatí.
1: I aquest petit lloc on es parla això està tocant a Àustria. I com és que allí les va tocar parlar, no, sí, ho hauria de saber perquè hi ha una explicació, però les ha tocat parlar, sí, una llengua latina.
0: Sí,
1: el romanç.
0: Llavors, tu ets una persona molt, molt curiosa de la societat on vius, em sembla, em goso dir-ho, i llavors, quina diferència hi veuries a la societat suïssa respecte a la francesa i respecte a l'espanyola? Així, molt en grans trets, eh? No? Tu t'hi trobaves bé, Suïssa, no?
1: Bueno,
0: no gaire.
1: El clima és molt...
0: Clima fred.
1: Fred i niebla. Com es diu?
0: Boira.
1: Pitjor que a Lleida. Perquè, clar, hi ha molt llacs. Quan viatges en avió, veus una muntanya, un llac, una muntanya, un llac. I, clar, tots aquests llacs fan...
0: Sí, sí, fan boira.
1: Boira.
0: Sí, sí. I llavors la societat de Suïssa la trobaves una mica engreïda respecte a la francesa?
1: No, de cap manera. Però són molt discrets. Jo les comparava a rates que anaven al seu niu quan arribaven directe. Bueno,
0: sí, sí.
1: El clima
0: els obligava...
1: No fa que ens paréssim al carrer per xalar, i no és l'acostum tampoc, però són agradables, bona gent.
0: Estem parlant amb la Janine Cordero, que molts amics i amigues coneixeran, perquè ella es va casar amb el Joan Ramon Cordero, un bon amic i ha desaparegut de la Seu, i que durant els anys que ella ha viscut aquí, tant el Joan Ramon viu com després que ha traspassat, ella sempre ha fet feina aquí a la Seu. Sempre feines artístiques o, sobretot, feina de divulgadora francesa, de la cultura francesa, que això a Suïssa ja ho vas fer, també.
1: Sí. Allà havia de tornar a ensenyar el francès. Si no, perdia la pensió, el diplomes...
0: Claro.
1: em donaven 10 anys de parra per educar els meus nens.
0: De mestressa de casa, 10 anys. Això, però després anys. He d'anar a treballar.
1: Però una vegada això passat, havia de fer el mateix horari que havia fet a França. Mm-hmm. I de quan en quan, cada any, m'enviaven un puesto a França, a tal lloc, i jo no tenia i no volia marxar de...
0: Perquè el públic que tenies a Suïssa, el públic, vull dir, els teus alumnes...
1: Precisament.
0: Eren de parla alemanya o
1: de
0: eren...
1: De la Suïssa alemana, i hi ha molt classes, cursos, per la gent gran, mm-hmm. de tot tipus.
0: Sí, com l'escola d'adults que té la seu.
1: Tot a un preu sempre ben situat, a prop de l'estació, perquè la gent no hagi... molt ben i de tot tipus de gimnàsia, com d'aprendre a fer la declaració de taxes.
0: Tu em vas comentar que quan anaves al consulat francès et tractaven tan bé, no? Com a divulgadora, sí, de la cultura francesa, sí, que tu et senties molt orgullosa.
1: I tant. Mm. És una missió, quasi. Mm. I m'agradava. I la gent... I ho vaig passar molt bé. A partir del moment on vaig poder treballar amb el meu ofici, ho vaig passar molt bé. I cada any, anava amb els alumnes d'una classe, tenia com mínim 4 escoles on anava. Mm-hmm. I vam anar a París 2 vegades amb 30 persones, amb el plan del metro, l'estació en baixarien...
0: Tu anaves al davant i els altres al darrere, et seguien.
1: Sí, ho passàvem molt bé, molt bé.
0: Bé, i vos vas estar a Suïssa, bueno, vau fer aquesta vida, el Joan Ramon fent la seva feina a l'empresa, sí, i tu fent aquesta feina primer de casa, després de professora,
1: sí,
0: i va arribar un moment que us vau jubilar.
1: Sí, que jo vaig... Sí.
0: Amb una bona jubilació.
1: 29 anys vam quedar. Mm-hmm. I una nit que no podia dormir he pensat, no, hem de tornar a la seu.
0: Bé, llavors com va... Clar, llavors sé que tu m'havies comentat que no sabíeu del tot què fer, no? Llavors vau decidir... Com vau decidir de venir cap aquí?
1: Perquè era el nostre poble. Era, bueno, on ens sentíem bé, però jo més encara més que el Joan Ramon. Dic, mira, quan es va despertar, dic, saps què? Agafem tot, les nostres pertenències,
0: sí,
1: i tornem a la seu.
0: Quins records tenia el Joan Ramon de la seu? Què deia ell de la seu? Quina visió tenia de la seu? La tenia potser idealitzada o...?
1: Una cosa que el va interessar bastant, o li va interessar bastant, és que com era entrenador voluntari de joves,
0: sí,
1: a Suïssa, l'havien... Això és una cosa típica de Suïssa. Quan es fa una cosa, es fa molt completament. El van fer aprendre a fer massatges.
0: Sí, va ser molt important.
1: Molt important. I com el va interessar, va fer més de la conta. I quan va arribar aquí, pues, més que traducció, traducció ja no feia més, sinó massatges ben...
0: Va tenir molt èxit com a massatgista, sí. Que portava unes tècniques noves. I...
1: A més, eren una mica... com dir, més adelantat,
0: sí,
1: va aprendre a treballar amb les fàcies, que això és molt important en el cos.
0: Les
1: fàcies és la pel·lícula,
0: sí,
1: que enroba tot les parts del cos,
0: yeah.
1: I que si s'endureixen, mm-hmm, pues, clar,
0: el cos s'endureix,
1: el dolor, sí. Arriba. Sí. I ho va introduir una mica, va formar gent,
0: I rebia llibres també dels Estats Units, de tot arreu, sí, no? De...
1: Va rebre i va comprar.
0: I, bueno, era un rebre, comprador
1: impuls de comprar llibres. Quan va ser el moment de treure-les, va rebre.
0: Encara els tens a casa?
1: No. Les persones que va formar estaven contents de tenir-les.
0: Llavors, quan tu vas arribar a la Seu, ja jubilada, amb el Joan Ramon, et vas trobar amb una població, no diré desconeguda, perquè ja havies anat venint, però com ho vas veure? Vas dir, aquí estarem bé, ja ho veurem, com... no ho vas veure clar del tot.
1: Jo des del primer moment em va sentir bé a la Seu.
0: Et va sentir bé des de la primera vegada.
1: Però no parlava català. A França no ens donaven compte de que l'idioma del català serà el català.
0: Sí, sí.
1: Normalment.
0: És així, sí.
1: Perquè és un idioma, és una llengua.
0: Sí, sí, exacte.
1: Mentre que a Suïssa era un dialecte que no tenia ni gramàtica, ni història, ni... el parlaven d'una manera a un lloc, d'una altra manera... Sí. Un altre lloc al costat,
0: Llavors tu vas arribar i vas dir, bueno, el Joan Ramon fa la seva feina, sí, i jo busco també la meva activitat. Bueno, com ho vas anar fent, això?
1: Fins que un dia un amic i persona molt coneguda de la Seu em va dir, quina llàstima que vam aprendre el francès, però no el practiquem. S'aprenia el francès a l'escola llavors.
0: Sí.
1: I va dir, bueno, pues fem una classe de conversació i ja pa.
0: Sí, jo n'havia vingut unes quantes,
1: sí.
0: Jo havia vingut les que feies al Nice,
1: sí, sí.
0: Però n'havies fet abans també, no?, d'altres,
1: sí,
0: llocs.
1: Sí, però no tant, més oficial al Nice.
0: A més, tu tenies una visió integral de la cultura francesa, perquè igual portaves una botella de vi pagant-ho de la teva butxaca.
1: Bueno, clar.
0: No,
1: l'idioma és això.
0: Recordo que vas portar un vi d'Alsàs, vull dir, vas portar... Parlaves de llibres, vull dir que tenies una visió, no era jo de la gramàtica, sinó
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Ens feies parlar i parlaves de la gastronomia francesa, no?
1: Sí. Clar, un idioma és el reflex de tot un país,
0: sí, sí.
1: De tota una cultura.
0: I llavors et vas trobar aquí a la Seu... Bé, clar, per exemple, jo et posaré un exemple. Quan jo anava a l'institut, la gent estudiava tots francès. És a dir, els que anaven a fer el batxillerat,
1: ja, no havia...
0: era de cada 30, 28 feien francès i 2 feien anglès. I ara, els darrers anys, ha anat passant.
1: Tot lo contrari.
0: Al revés, quan és un error, perquè aquí estem més a prop de França que d'Anglaterra. Aquí som a la frontera francesa, vull dir, clar que hi ha Andorra pel mig, i això tu has mirat de lluitar-hi contra això, de dir, no, aquí hem de... El francès s'ha d'estudiar. No?
1: Però l'inconvenient és que el francès és molt més difícil d'aprendre amb la conjugació, amb la gramàtica, que és una mica... I l'anglès és tan senzill, tan pobre, diria.
0: Sí.
1: Bueno, pobre a tot. No, si s'aprèn bé, hi ha dificultats també.
0: O sigui, tu consideres molt més difícil el francès que l'anglès, no?
1: I tant. La conjugació mateixa és molt, és molt més difícil el francès, que canvia cada persona el francès.
0: Sí, el que passa és que llocs com a la Seu, amb una generació de persones, anaven molt a França a estudiar. Molt. A Toulouse, clar. A Perpinyà, fins i tot a Foix. Després això es va anar perdent. I les botigues, jo recordo quan jo era petit, les botigues es parlava francès. Que ara, un dia vaig trobar un francès pel carrer, desesperat per trobar algú que parlés francès,
1: sí.
0: O que si més no l'entengués.
1: Sí.
0: I que això el francès ha perdut terreny.
1: Hi ha una proximitat, clar. Però és que, bueno, és una llengua que té la seva literatura, la seva... i que val la pena de conèixer també. però és difícil. La conjugació mateixa és difícil, l'ortografia no parlem.
0: No, perquè tu ets professora, i clar, les coses, professora de francès, que les coses s'aprofundeixen, també es veu tota la seva complexitat.
1: Clar.
0: Clar, jo dic, no, no, francès, i mira, dic quatre coses...
1: Però, sí, mentre puc fer-me entendre.
0: Sí. Això és curiós, perquè a vegades quan viatges per França tens més facilitat que t'entenguin a les ciutats tipus Clermont-Ferrand o Toulouse, o això, que no pas aquí a la frontera o a París, no? És curiós, això. No sé, aquí a la frontera a vegades també hi ha, com ho van dir, no et volen entendre, no? La gent de la frontera.
1: De la frontera d'aquí, de la Cerdanya. Que parlen català.
0: Sí, sí,
1: però... Parlen català francès, si no parlen català. Recordo que una vegada que vam fer amb l'escola d'idiomes, vam fer una excursió a Perpinyà, i el guia ens va fer l'explicació tot en català. En català una mica diferent, francès, però en català.
0: Ah, Perpinyà és Catalunya.
1: Clar,
0: és Catalunya,
1: clar.
0: Francesa, que passi, que l'estat francès ha tingut molta més eficàcia en introduir el francès.
1: Una falta de respecte.
0: Tu creus que és una falta de respecte al català? Això?
1: També, perquè és una llengua, no és un patuès.
0: Un patuà? Sí, un patuès, un patuès, un patuà, una...
1: Sí, sí. I quan són idiomes, pues, s'ha de respectar i de deixar la gent parlar bé, correctament.
0: Bé, després tu també has tingut un vessant artístic, no? O artesà, potser, no sé com dir-ho. En pintant, no?
1: Entre les dues, pintant sobre porcellana.
0: Sí, sí, digues, Jeanine, que estem a punt d'acabar, però encara
1: I
0: tenim un moment.
1: I que també vaig donar classes de... És que tenia... I m'agradava més encara que ensenyar el francès, si és possible.
0: Ah, perdona, hi ha una cosa que no ens l'hauríem de deixar, perquè estem acabant el programa allà, perquè et dic que el temps passa rapidíssim, i que és que tu te'n vas de la Seu.
1: Sí.
0: Tu te'n vas, que és el motiu que jo vaig pensar que seria bo convidar-te i que tu poguessis parlar, no? Tu ara, que te'n aniràs de la Seu, encara que tornaràs a vegades, què t'agradaria dir a la gent de la Seu? Què hem d'aprendre? Què hem de fer més bé?
1: Que molt amics, moltíssims amics. Mm. Amics, de veritat. No solament conèixer, saludar, però gent que compta molt per mi.
0: Sí,
1: és tot un ambient que familiar i...
0: O sigui, tu te n'aniràs amb pena de la Seu, no? Et sabrà greu d'això.
1: No sé com.
0: I a més ets una mica sentimental, poder, no? O no?
1: Sí, és sentimental, però el fet que la gent sigui tan familiar, tractant la gent quan les coneixen, de manera amical.
0: No, perquè tu també has estat generosa. Això que deies de les converses de francès, també, clar, tu no cobraves res, tu fins i tot us portaves vi, això que he dit, o portaves galetes, o portaves coses, sí, sí. En fi, ja és l'hora que hem de tancar, perquè la senyora directora ja diu no, la senyora directora diu que ja hem arribat a la fi del programa, i, va, només que acomiadar-te i desitjar-te el millor per tu. Vull dir, jo mateix que he estat de les persones que m'he beneficiat de la teva estada a la Seu, com a tema de converses de català, i les relacions amb el teu marit com a professional, que les tenia també en el meu despatx. En fi, desitjar-te que tinguis una bona vida dels molts anys que t'esperen per viure-la.
1: No he calculat exactament quan...
0: Quants anys?
1: 30. Jo sé que a França només 27 anys.
0: Yeah.
1: A França. 29 a Suïssa I llavors s'hauria de fer un calcul.
0: Doncs ara molts anys de...
1: I segurament que el
0: Clermont Ferran
1: seria pesat per mi, perquè de matemàtiques no tinc res.
0: Doncs moltes gràcies per haver vingut. És una tarda que fa molta calor i bé, i costa voltar per la Seu amb aquesta temperatura. Moltes gràcies, Janine, per tot el que has fet a la Seu i que tinguis un bon record des de Clermont Ferran de tots nosaltres.
1: Que els catalans vindran a França a veure.
0: No ho diguis massa alt. Vindrem amb massa. Moltes gràcies, Janine.
1: Gràcies. Adéu.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: a dir, l'àrbitre de camp el dona i després el VAR l'anula. No sé si ja estaràs d'acord, però evidentment canviava el partit i a mi em sembla extremadament rigorosa, per no dir que errònia.
1: Sí, és veritat que quan jo la vaig veure en directe, inclús la repetició, sí que em va semblar que era falta, perquè crec que el jugador obstrueix el porter està tirant enrere i no se l'espera, cau a terra. Però és veritat que ara aquest matí he vist una altra imatge, que en la imatge que van donar en el partit sembla que el jugador l'empenyi amb la mà dreta i hi ha una altra imatge des de l'altra banda que es veu clarament que el jugador no fa res amb aquesta mà, el porter nota el contacte i cau a terra. I jo he de dir que ahir em semblava que sí que estava ben pitada, avui he vist aquesta altra imatge i m'ha semblat que no. Bueno, crec que la imatge que donen tampoc és la més adequada. Crec que amb totes les imatges que hi ha al camp, aquests fallos avui en dia, bueno, fan molta ràbia, perquè bueno, a vegades es tenen i a vegades no. I és veritat que jo ara mateix també penso que no era falta, però que en el moment del partit sí que vaig pensar que estava ben pitada.
0: Bé, doncs els alemanys perjudicats, tot i que val a dir que en general són tan conscients de la cagada en perdó que tampoc hi han posat especial esmena, han assumit errors propis, més que no pas a aquest d'arbitral. La firma avui de la Bruna Vilamala. Bruna, gràcies, una abraçada.
1: A vosaltres, merci.
0: Sis minuts de retard sobre l'horari previst. Avui tot vam retard. Ha començat la segona part del Costa d'Ivori 0, Noruega 1. Ara ho comentarem amb el Joan Fitó, però abans, Agnès Marquès, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Com
0: a
2: estem?
0: A les 10, Catalunya nit. A les 10?
2: A les 10.
0: Quins continguts?
2: Sí, a les 10. Doncs mira, explicarem que el Tribunal Suprem està estudiant si porta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea aquest procés de regularització extraordinària d'immigrants que ha impulsat el govern espanyol i que just expira avui el termini de 2 mesos i mig de sol·licituds. Ahir ja explicàvem que 1.300.000 persones han demanat poder-se acollir en aquesta regularització. Ara comença tot el procediment per veure quantes acaben sent acceptades. Però sí que el Tribunal Suprem estudia fer aquest pas atenent a dos recursos presentats contra el decret pels governs de l'Aragó i del País Valencià. En tot cas, seria una resolució que arribaria d'aquí força temps. El govern espanyol parla fins i tot d'anys i, per tant, demana tranquil·litat i assegura a tots aquells que acabin tenint l'accés a la regularització, doncs que molt probablement no veuran entorpedinat el seu procediment. Explicarem això i també explicarem com ha anat la primera jornada de declaracions de testimonis en la causa que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Avui han declarat dos excursionistes que es van topar amb Jonathan Andic pocs després de la caiguda del pare. També ho ha fet la terapeuta de la família Andic, que va mediar per millorar la relació entre pare i fill, i també la vídua de l'empresari. Ara mateix doncs, estem recollint informació d'aquestes declaracions que han estat llargues, especialment aquestes dues dones, la terapeuta i la vídua de l'empresari, i us ho explicarem també a partir de les 10 de la nit. I després una dada que es fa pública cada any, creix el que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola. Són dades que s'han fet públiques avui, aquestes llistes de deutors. Entre l'empresa que deu més diners a la hisenda espanyola és Reial Urbis, que ha de pagar 265 milions d'euros, però després, a títol personal, personatges coneguts: Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, l'actriu Paz Vega o l'exfutbolista Arda Turán. Aquest us toca una mica més de prop.
0: Bueno, tampoc et pensis, ja, afortunadament ja fa anys que no.
2: És exfutbolista.
0: Sí, sí.
2: I també hi apareix l'empresari hoteler, expresident del Barça, Joan Gaspar. Bé, doncs són dades que explicarem al Catalunya Nit avui a partir de les 10.
0: Gaspar és oient habitual del senyor Gaspar, és oient habitual del Tot Costa, home, senyor Gaspar. Hem de regularitzar que tenim gent enfadada.
2: Sembla que fa temps. Sí, sí.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Doncs el Catalunya Nit avui n'hi ha per tothom, també pels morosos d'Hisenda, a partir de les 10 amb l'Agnès Marquès i el Manel Elias.
2: Estava a punt d'acabar l'Isberef, estava en un punt de tiebreak en l'últim set de partit, i després, ara quan acabi, comença Serena Williams, que torna a Wimbledon amb 44 anys després de 4 anys
0: això
2: em té enganxada. Més que no, això, Costa Marfil, Noruega. Bueno, és un apunt d'esports. Està bé, no?
0: Sí, però tampoc cal carregar-se al Mundial. Vull dir que...
2: No me'l carrego, però tenim, ara mirava tenim, si teniu alguna pantalla temps. Per veure com havia acabat.
0: Mira, és que és veritat, tens raó que hem posat aquí la presentació del calendari de la Lliga, però hi ha uns tios cantant a l'escenari i jo crec que acabarà abans el partit de Serena Williams que el calendari de...
3: Ha guanyat Esberet, per cert.
2: Ha guanyat Esberet, molt bé.
0: Doncs això és important. Doncs ara tornaré a demanar que canvieu el canal, si us plau, posarem més Serena Williams quan comenci, perquè estan cantant uns nois que no els conec. De la Cueva és un grup de música, pot ser?
3: De la Cueva?
2: A mi no em sona.
0: No sé, pel marcador posava De la Cueva.
4: Man de la Cueva.
0: Sí, home, gran de Banesto. Ja està, Salva, no cal. A les 10, al Catalunya Nit amb l'Arcas Marques i el Manel Elias. Gràcies.
5: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
6: Amb Sonia León.
0: Doncs no, sembla que no hi és.
7: Sí que hi soc. Dic que el grup aquest que esteu veient sí que es diu De la Cueva, però crec que ella és són dos coses diferents, pel que m'ha semblat entendre del que estaven dient.
0: És igual, no hi ha més temps a un grup que no coneixerem.
7: I el partit de Serena està ja previst per 9:15, va amb molt retard aquest partit, sí que...
8: Tranquil·litat.
7: Així estan les coses.
0: Amb tant retard que com s'allargui una mica no s'acabarà, però vaja, en fi.
7: Exacte, quan s'allargui.
0: Vull dir que avui tot doncs suspenen partits per falta de llum, crec.
8: Sí.
7: Doncs veurem si comença i com acaba. Bé, dit tot això, en aquesta primera hora hem estat molt centrats en el Mundial per parlar del Marroc, que hem buscat en Aïm, amb qui hem tingut una conversa molt interessant, es fa escoltar, i amb Bruna Vilamala, la nostra firma d'avui, qui ens ha dit que els penals són una loteria, que pot passar qualsevol cosa, tot ho hem fet acompanyats de la Gemma Mallorca, el Sergi Soler i el Miquel Rico.
0: Molt bé, doncs aquesta ha estat la primera hora del Tot Costa, amb una mica de retard, ara i aquí comença la segona.
5: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: Passant de les 8 del vespre, Fito, ha passat alguna cosa a l'inici de la segona part d'aquest Costa d'Ivori 0, Noruega 1?
1: Res destacat. Sí que és veritat que Costa d'Ivori està collant a possessió pràcticament monopolitzada pels africans en aquests 7 minuts de segona meitat, sense cap ocasió del tot clara. Alguna centrada perillosa que ha rondat la porteria de Nyland, de moment, però sense encert per Costa d'Ivori. 7 minuts de la segona, per tant, 52 de partit, Costa d'Ivori 0, Noruega 1.
0: De Texas, on s'està jugant aquest partit, cap a Chattanooga de nou. Roger Arbusà, abans de volar cap a Los Angeles, ens has de fer escoltar un parell de documents de Lamine Yamal, que ha concedit una entrevista a la COPE.
2: Sí, l'hem tingut aquí ara fa pocs minuts, aquí al costat amb els companys de la cadena COPE, i, per exemple, mira, li han preguntat per com porta les crítiques. Ell diu que no acostuma a mirar massa res i diu que ja li agrada que el xiulin, una mica com Piqué, en el seu moment, que ja li agradava, que ja l'estimulava. Doncs Lamine ha dit el mateix, que ja li va bé que no tothom l'estimi i que no tothom l'aplaudeixi.
3: También mola el pique ese de fútbol, ¿sabes? De que de toda la vida Cristiano l'han pitado, a Messi l'han pitado, a Neymar l'han pitado, a Vini l'han pitado, a Mbappé l'han pitado. Entonces yo vivo bien con eso y no me gustaría cambiar, o sea, no me gustaría que todos los campos me aplaudieran, que no sé qué. Tipo, a mí me gusta eso, fútbol.
2: Bé, i també li han preguntat quin és el jugador que més li agrada d'aquest Mundial, quin jugador dins la categoria, diríem, dels cracs, de les estrelles, i quin jugador dins dels que no són tan cracs, i aquesta ha estat la resposta del jugador del Barça.
3: Voy a cambiar, ¿vale? No voy a decir Messi, no voy a decir... Vini me está gustando mucho. Vini me está gustando. Y de las no estrellas, Saibari, yo creo que está siendo un muy buen Mundial. O sea, me está pareciendo un jugador que juega muy bien a fútbol, o sea, que no solo está metiendo goles, que juega muy bien, baja a recibir, muy bien.
0: Doncs Lamine, que surt del guió i elogia Saibari, el davanter del Marroc, bigatà de naixement, i que podria haver estat company de selecció.
4: No, que era de Terrassa.
2: Terrassa,
4: sí. Sí, Terrassa.
0: I d'on t'ho he tret jo? Ah, potser que n'hi hagués
2: un altre. Hi ha un altre que és de Vic.
0: Ah, perdó, he creuat jugadors marroquins, en tot cas Saibari és de Terrassa. El Rico, el que és del Rico, que...
4: Sí, a veure, clar, és que jo estic atent. Vinc aquí a escoltar, bàsicament, sí,
0: i... Ja tens raó. No, doncs Lamine deia que el lagarenca Saibari podia haver estat company de Lamine, que en el seu moment va poder triar entre jugar amb el Marroc i la selecció espanyola, i va triar a Espanya. Roger, bon viatge cap a Los Angeles. Parlem demà.
2: Gràcies, fins demà.
0: Tanquem la carpeta mundialista, tot i que queda obert aquest Costa d'Ivori 0, Noruega 1. Ramon Salmurri, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Obrim la carpeta blaugrana, que té com a titular últim dia de l'era Juste. Últim dia sense Joan Laporta a la presidència.
6: Sí, demà és el torn de Joan Laporta, demà acte de presentació a 1:15 del migdia a l'Auditori, un acte on Joan Laporta estarà molt acompanyat, hi haurà, per exemple, Hansi Flick, també hi serà Deco, també vindrà el president de la Lliga, Javier Tebas, o fins i tot Dejan Bodiroga, que és el president de l'Eurolliga, a banda de representants de Goldman Sachs o de l'IMAC. A banda de Joan Laporta hi haurà la nova junta directiva, on hi ha, diguem-ne, els 7 directius que s'han quedat regint el club aquests mesos, amb Rafael Juste, amb Josep Cubells, amb Alfons Castro, Josep Ignasi Macià, Cisco Pujol, Joan Soler, Isus i Àngel Riudelbas. Primer, aquests hauran de dimitir i després ser ratificats en assemblea. Després hi ha els membres que han acompanyat a Joan Laporta en la seva candidatura, com Elena Fora, Antonio Escudero, Ferran Oliver, Xavier Barbany, Xavier Puig, Josep Maria Albert, Miquel Camps, Aureli Mas i Joan Soler i Ferrer, i després hi haurà 5 nous membres: Carme Hortalà, Carles Ayat, Xavier Berniol, Jaume Santiberi i Jaume Nicolàs. A partir d'aquí entrarem en la distribució de càrrecs i haurem d'estar especialment atents a dues qüestions. La primera, si Rafael Juste, que sembla ser que no, al final s'ha deixat endur pels pensaments tímids que ha tingut de presentar la dimissió i no acceptar la vicepresidència esportiva.
0: Són dos estius fregant el pal.
6: Això no serà així.
0: Un amb l'oferta de l'Aràbia Saudita, ara aquest dubtes sobre la continuïtat.
6: Sí, uns dubtes bé, en qualsevol cas. Avui, juntament amb la resta de directius, s'ha fet unes fotografies amb els títols que han aconseguit durant aquest període, i hi ha un altre tema bastant interessant, que és qui serà el directiu responsable de la secció de bàsquet. Perquè...
0: Sí, és bastant, és una matèria bastant important, efectivament.
6: Sí. Perquè poca conya amb el tema, perquè Josep Cubells ha estat un home de bàsquet de tota la vida, i a la que hi va haver les primeres xiulades, Josep Cubells va plegar del càrrec i no tornarà a ocupar aquesta posició, que fins ara ha estat en mans de Cisco Pujol, que va ser l'últim en entrar, però Cisco Pujol... O sigui, aquí passen dues coses. La primera...
0: Si estàs dient que ningú vol ser el directiu responsable del bàsquet...
6: Quan Laporta li demani un directiu que ho sigui, aquest directiu ho acceptarà perquè Laporta li demana. Però Cisco Pujol no és una persona...
0: Abans que el tri estaran tots amagats a sota la taula.
6: No, però és que, a veure, primer que Cisco Pujol no és una persona del món del bàsquet i, per tant, és un context prou complicat com per... I segon... que la situació és prou delicada com per posar algú al Palau o als partits que no, diguem-ne, que no tingui cap mena de vincle ni amb el club ni amb la secció. Per tant, crec que és un dels interrogants interessants a tenir en compte.
0: Però, en canvi, les vicepresidències es mantenen... Vaja, haurà d'entrar...
6: Sí, n'hi haurà dos més. Ho explicarà l'altre dia el Ferran Correas al diari Esport. A veure, d'un costat, Rafael Yuste com a vicepresident esportiu. Després hi haurà Helena Fort i Antonio Escudero. Joan Soler i Ferrer, que al reservat ja van explicar que seria vicepresident de màrqueting. I després entra també Ferran Oliver com a vicepresident econòmic.
0: Que quedava vacant des de la dimissió de Romeu.
6: Ah, exactament. Sí.
0: Potser em perdo algun detall, però és estrany que un home que pertany a la Comissió Econòmica sigui el vicepresident de màrqueting.
6: A la Comissió Esportiva, vols dir?
0: Sí, de Joan Soler.
6: Bé, sí que és estrany.
5: No? Se li dona una vicepresident.
4: Cada vegada hi ha més màrqueting al futbol. També a les comissions esportives.
0: I més vicepresidències.
5: També, Rafa, i vostè va estar molt implicat en temes de màrqueting i Nike i...
7: Clar, però... Rafa Yuste.
5: Rafa Yuste va estar...
7: Doncs ho podrien haver fet al revés, no?
5: La renovació de Nike. Bueno, però...
6: A veure, el que és evident és que Joan Soler tindrà un paper preponderant en aquest segon mandat de Joan Laporta.
0: Serà vicepresident de màrqueting, però tindrà un paper preponderant en l'àrea esportiva.
6: Des del punt de vista de la Junta se li volia donar una vicepresidència perquè ha de ser també una persona de certa rellevància i que tingui notorietat, i per això doncs un càrrec de vicepresident doncs és adequat.
0: Molt bé, doncs anava a dir que haurem d'esperar demà per escoltar Joan Laporta en la seva presa de possessió, però no seria del tot exacte, perquè en les últimes hores l'hem escoltat parlar i sense posar-hi noms tots hem entès de qui parlava.
6: Sí, a veure, són unes declaracions al Chiringuito que han anat a veure Joan Laporta mentre estava esmorzant. Recordaràs que fa uns dies et vaig dir que la mirada del Barça amb Julián era que si Julián feia un gest, la resposta del Barça és no el deixarem tirat. Doncs avui li han... De fet, ahir li hem preguntat a Joan Laporta... Bé, la pregunta és exactament, tenint en compte que era el seu aniversari, si els somnis estaven per complir, tenint en compte que Julián va dir allò de jo vull fer realitat els meus somnis.
8: Está claro que los sueños se hacen realidad. Si trabajas y luchas por ellos, se hacen realidad. Yo creo que la mayoría de jugadores, y esto nos llena de orgullo, les gusta venir al Barça, quieren venir al Barça, y bueno, ojalá podamos cumplir los sueños de estos jugadores que quieren venir al Barça.
6: A tot això, avui la cadena COPE explica que l'Atlètic de Madrid hauria denunciat el Barça, hauria presentat una denúncia al Barça a la FIFA i a la Federació Espanyola, bàsicament demanant l'obertura d'un expedient perquè defensen que el Barça ha mantingut contactes amb el jugador i que això és il·legal. El Barça, de moment...
9: Com fa tothom en tots els mercats.
6: Efectivament, sí. Doncs al Barça, de moment, ningú no els hi ha comunicat res i tampoc hi haurà cap mena de reacció des del punt de vista institucional. Sí que reconeixen de portes endins que l'Atlètic de Madrid està, com ja era d'esperar, tensant fort el tema.
0: Carpeta, Julián, com la veieu, ara que feia dies que hi havia
4: que
0: silenci estem, institucional del Barça.
4: Estem el 30 de juny i que fins l'agost, el 31, no s'acaba això.
0: Però les declaracions de Laporta no comprometen a res, òbviament, però sembla lluny de baixar del... Bueno.

0: jo ara
1: per tant, no ens facis això.
0: Et pregunto,
1: no ens facis això.
0: No, no, jo faig el mateix que feu vosaltres aquí. Vaig posant l'ama a veure qui pica. A veure, una cosa. Tu què trobaries més esbojarrat? Pagar 120 milions per Julián o per Harry Kane?
2: Home...
3: Hòstia.
2: 120.
3: I és que...
0: Bueno, 100...
2: 6 anys menys, no?
0: I els han rebutjat, l'Atlético, per...
2: No, no, jo sí, perquè té 6 anys més.
0: No, però... D'acord, llavors seria més barat, potser.
3: Però és bastant millor davant de Kane que Julián, eh?
0: Jo... 80 pels Kane,
2: per Kane
0: més sí, que 120 per l'altre.
3: Per 100... Sí. Per, és que a mi aquesta pregunta és molt cabrona, perquè...
0: No,
3: perquè
0: és per a veure si n'aprens de fer-te preguntes al programa.
3: 120... No els pagaria per cap dels dos. L'un perquè és gran i l'altre perquè per mi no els val.
0: Qui?
3: Julián.
0: Ah, vale.
3: Va, et dic 120, si és que no són més. No?
0: No ho sé, no ho sé.
4: Home, és que...
2: Sí, sí. Jo crec que el Barça...
0: Escolta'm una cosa.
4: Però és veritat que el del Real Madrid, la jugada aquesta que tant ens enreia al principi, és una jugarresca que ara... Bueno, el Madrid obliga a que no pugui baixar del carro del 150.
3: Sí, però això,
2: no,
3: això és
2: no
3: que...
2: El Barça 150.
3: Depèn de com tu miris, Gemma, perquè és que pagant 80 per Flash Gordon, tu també poses un... És a dir, no cal sí, que el Madrid sí, sí, no ofereixi 150 per dir, ah, és que ara no, 150 no ens el vendran. Si tu em pagues 80 per Gordon, és normal que l'Atlètic de Madrid digui, home, per 100 o 120 no te'l venc.
0: Bueno.
3: I crec jo, eh? No, vaja, sí, sí, jo sí, si fos l'Atlètic de Madrid diria...
2: Bueno, aquí el futbolista s'ha mullat.
3: Que el Miguel ja tira la bombeta i se'n va content a casa. Ja té la tarda feta.
0: No, jo crec que el Barça ha de comprar gol. Qui garanteix gol?
2: Xoma.
0: Harry Kane.
2: Sí. 30 gols per temporada.
3: I tu no descartes que Harry Kane...
0: No, jo no descarto res. Ah. Jo com he de descartar res i n'he vist de tots els colors.
3: Bé. No, no, jo des del meu sentit comú i... Sí, clar, és que això que has fet és molt lleig.
1: És molt lleig.
3: És molt lleig.
5: No, no, avui n'hi ha més d'un que dormirà amb la
3: Bernat,
5: meva preocupativa.
3: Bernat Soler ara està a l'autobús, al sopar de casa, saltant.
5: Jo només espero que... No, jo només espero que no
3: que
5: ho
3: hagi
5: escoltant.
3: Sentit, perquè si no ens donarà la tarda. Volem veure el França a Suècia, Bernat.
0: Jo només he fet un comentari. He picat una mica de...
3: Ja ho veig.
5: Ja té una piula, ja, per Sant Joan. Sí,
3: com sempre...
5: Una piula per Sant Joan.
3: Molt bé.
4: El que està clar és que és el més proper del que hem vist de Lewandowski, de Harry Kane. És a dir...
0: És el jugador, és el jugador ideal pel Barça, no d'ara, de fa molts anys.
4: Sí.
2: Per com jugar, sí.
4: És una mica el format que ha seguit amb Lewandowski, que és gran, etc, però t'ha funcionat a la perfecció.
0: Però aquest juga a futbol.
4: No, no, i és increïble. I el Mundial que està fent de venir a rebre com si fos migcampista és espectacular.
3: Bé, ara mateix, amb aquest escenari que se'ns acaba de dibuixar, ara parlar d'Ansu, de Christensen i de tot això em sembla sobre...
0: Com? Per què ha sortit tot això?
3: No ho sé, ho has tret tu. Estàvem parlant de Julián.
2: La porta implícitament parlava de Julián.
0: Sí, o del Harry Kane, no ho sabem. Potser també és un somni.
2: Bé, després d'unes agressions...
0: D'aquestes preguntes que fem els periodistes, perquè el que contesti ja doni el titular. Sí, també us ho sabem de fer.
3: I que la porta la sap jugar de manera...
0: Hombre, i tant.
3: La porta,
0: ho ha dit al començament, que hi ha molts jugadors, molts, que volen venir al Barça.
3: Que és veritat.
0: O sigui, no solament serà el Julián.
3: Sí, sí.
0: Jo també he llegit fa poc que el Harry Kane, això s'ho començava a pensar, això del Barça.
3: Això diu la premsa britànica, però a mi no em preocupa que ho digui la premsa britànica, sinó que tu ho deixis caure.
0: No, jo ho he recollit.
3: Tu ho has llegit al Daily Mail, d'acord? Doncs no, si només és això, tot tranquils.
0: El que jo sé és que el Barça vol apretar per Julián fins l'última vena. Això no tinc claríssim. Sí, això sí que és veritat.
2: Home, perquè se sent una mica compromès. El xaval ha anat una mica lluny.
0: Si no pot ser, no pot ser. Alguna solució hauràs de trobar.
3: Home, no és una mala alternativa, eh? Vull dir, si no...
4: Home, si de Julián vas a Harry Kane...
3: Ha arribat el cas...
2: Ara no acabem amb
3: si
2: una altra
3: diuen,
2: cosa.
3: No, mira, Julián no podrà ser, però vindrà Harry Kane. No crec que hi hagi grans plors entre el barcelonisme. En fi, ja ha quedat tirada la bombeta del Miguel. Salmo, de títol d'inventari, Ansu out, Christensen esperant.
5: Sí, Ansu ja és oficial, traspassat al Mónaco 11 milions d'euros. El Barça s'ha reservat el percentatge d'una futura venda, tot i que no ha estipulat quan... Christensen, en principi, es manté la idea de fer-lo oficial avui, tot i que això ja s'arrossega d'ahir. Diguem-ne, la documentació està signada, s'està acabant de revisar, i en principi la idea és fer-ho avui. I per cert, ahir em vas preguntar per Ter Stegen a l'Ajax si això aniria molt ràpid. El que sí que sabem és que

0: tant l'Ajax com Ter Stegen tenen molta pressa perquè això es faci ja, perquè volen incorporar el futbolista el més aviat possible a la pretemporada. L'equip de Michel Díaz ha començat la pretemporada, i clar, ja et vaig dir una mica, la pressa, o sigui, la velocitat de l'operació la marcarà el Barça, el que el Barça estigui disposat a aguantar. I en aquest sentit, avui parlant amb gent del club, em deien que eren conscients que palmarem molt.
1: Molt bé. Bé, això no n'hi havia gaires dubtes.
0: No, ja ho sé.
2: Ara estava pensant... Barça vol esperar una miqueta més per veure si apareix algú que pagui una miqueta més, però em sembla que... Bueno, però... I jo, quan abans, millor, perquè així ja estarà col·locat.
1: Sí, sí, però la,
2: la palmada... Tindrem algun ensurt i encara ens haurem de...
1: La palmada descomunal te la menges,
2: sí, sí,
1: tu, eh?
2: Sí, però de palmar al 100%, a palmar al 90%
0: o al 95%.
1: Bueno, en fi, que per cert l'Ajax serà l'Ajax de Montilivi. Mitchell, sí. Daley Blind, sí. Ter Stegen, bé, els colors són els mateixos, això ja ho tenen.
3: Bueno, el Blind ha jugat bé a Girona.
1: Molt bé.
3: I l'Ajax no en té cago amb ella.
1: La veritat és que no segueixo l'Ajax, però juraria que no tal com els van les coses. No, no, si no ho deia com una crítica, ho deia...
3: Blind a mi m'agrada molt, per qüestions d'edat, son pare.
1: Dani Blind, sí, home. Campió d'Europa, l'última Champions...
3: Quan Holanda tenia jugadors i equips extraordinaris.
1: I t'haig de dir que Daley Blind a mi sembla que té bastant més talent que Dani Blind, que era... el jugador més just de talent d'aquell gran Ajax, bueno, dels Rijkaards.
3: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, un gran defensa. En fi, bueno, el Salmos queda un moment perquè ets de saludar la Laia, que avui ha anat de passarel·la de moda. Hola, Laia Tudel, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda?
1: La Laia s'ha anat al MACBA perquè d'aquí mitja horeta, pèssima gestió temporal, podia haver estat a les 7, a les 8, doncs no, a les 9, el Barça presenta la samarreta de la temporada vinent. L'has vista?
4: No.
1: No.
4: Encara no l'he pogut veure físicament, però vaja, ja et dic que no serà gaire diferent del que ja s'ha vist, ja ha vist molta gent per xarxes i a internet.
1: Doncs,
4: vull dir, és aquella. La que la gent ha pogut veure com a nova samarreta del Barça per la temporada que ve, no hi ha gaire sorpresa, és aquell disseny i aquest model que s'ha publicat.
1: Ens esperarem al club de la mitjanit o a demà per dir que ens
4: sembla... No, el club jo crec que a les 11 ja l'hauré vista. Vull dir,
1: home, sí, principi, no, dic perquè és que tinc moltes ganes de dir la meva.
4: Ja.
1: La Laia al club ens farà... Vaja, ens exposarà com és aquesta samarreta i ja demà, si de cas, aquí ho comentem. Alguna personalitat interessant a mitja hora que comenci l'acte?
4: No, encara no. Només he vist Josep Cubells, un dels directius, també Jaume Santiberi.
3: Això confirma que deixa el bàsquet.
1: Com més lluny del Palau, millor. Sí,
4: doncs mira, ha estat el primer
1: el Miguel,
4: a arribar.
1: A la primera part del programa ha estat bastant mesurat, però a la segona...
3: No,
1: a la segona
3: jo
1: entrat.
3: Jo crec que aneu dient els altres.
1: Sí.
4: Potser sí. Sí,
2: t'ha aturat,
4: Miguel,
2: el fotocol,
4: sí.
2: O no?
4: No, és que encara ha arribat tan d'hora que no teníem ni el fotocol posat.
1: Cubells.
4: Just encara no ha arribat, però sí que vindrà tota la junta, diríem, actual, que avui tanca el mandat, amb Rafa Just al capdavant, doncs seran aquí. Algun dels directius nous, que a partir de demà seran directius del Barça oficialment, com Jaume Santiberi, Carme Hortolà, i Joan Laporta no hi serà, perquè Joan Laporta ha volgut preparar-se bé i estar tranquil abans de l'acte de demà, que ens han dit que és una mica nerviós per l'acte, vull dir que fins i tot encara que tingui molta experiència i fa molts anys que és president del Barça, doncs sempre té aquesta petita emoció abans de tornar a ser president del Barça oficialment.
1: Caram, que bé.
4: Sí.
1: M'ensenya el Salmo García Pimienta, nou entrenador de l'Almeria, en substitució d'un altre tècnic català, Rubi, que ha deixat... l'han fet deixar el càrrec per després de dos intents de descens.
3: És coherent, no és un canvi trencador.
1: No, és veritat. No. Suposo que García Pimienta, després de l'experiència al Sevilla, potser buscava una banqueta de primera i, vaja, o no l'ha trobat o l'ha convençut més el projecte de l'Almeria, que de Calés sí que sembla que en tenen. Laia, doncs et deixem aquí en posició, si hi hagués qualsevol cosa abans de les 9, ens demanes pas, i si no a les 11 posaré el club de la mitjanit.
4: Home, si la veig abans de les 9, et demano pas perquè puguis dir la teva.
1: D'acord, si no ja podria esperar fins demà, jo crec.
4: Molt bé.
1: Vinga, fins ara, Laia.
4: Adéu.
1: Salmo, alguna cosa més?
0: Res més.
1: Mercès.
0: Vagi bé.
1: Ole Art, hola de nou.
5: Hola de nou.
1: Avui s'ha confirmat el que ja havia explicat, per exemple, aquí la Ruth Vilà, que és que Salma Parayuelo no continua al Barça.
5: Correcte, això ho ha comunicat en el dia que s'acabava el seu contracte. La davantera aragonesa ha estat 4 temporades al Barça, ha guanyat 15 títols, 3 Champions, 4 Lligues, 3 Copes de la Reina, 4 Supercopes i una Copa Catalunya. Va arribar, recordem, del Villarreal i amb la samarreta blaugrana ha marcat 72 gols en 131 partits. Dos d'aquests gols a l'última final de la Champions, ara fa poc més d'un mes. Les pretensions econòmiques de la futbolista han fet que rebutgés l'última oferta del Barça. Feia dies que les posicions entre el club i la jugadora estaven molt allunyades. Els representants de la jugadora demanaven prop d'una fitxa que estava molt a prop del milió d'euros, unes xifres fora de l'abast del Barça, i al final doncs no hi ha hagut acord. Ara Salma de moment encara no ha dit on marxarà. Els clubs, les ofertes que té sobre la taula són Arsenal, London City, PSG i Olympique de Lió. A la seva sortida s'ha sumat també les ja confirmades d'Alexia Putellas, Mapi León i Ona Batlle.
1: Els quatre titulars de d'Oslo que no continuaran al Barça. Déu-n'hi-do, Gemma?
6: Sí, sí, sí. Són baixes importants. Són baixes importants per la situació econòmica del club, però després és veritat que el de Salma Parayuelo intentant demanar una fitxa tan alta sabent les condicions que té el Barça actualment, em sembla no només desorbitat, sinó una gestió qüestionable de la futbolista.
1: Aquest esgarip que heu escoltat directament des de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio respon a l'empat de Costa d'Ivori.
7: Sí, un autèntic golaç d'Amat Diallo, del futbolista del Manchester United, partint des de banda dreta, diagonal cap al centre, se'ls ha fet a tots, ha entrat dins l'àrea de Noruega i ha fet l'empat a un, Amat Diallo, minut 73, si no m'equivoco, a Noruega 1, Costa d'Ivori 1.
1: Doncs efectivament, excel·lent maniobra amb paret incorporada...
7: amb Nicolás Pepe.
1: Amb Pepe, el jugador del Villarreal, efectivament. I empat a Costa d'Ivori a un quart d'hora del final, tot obert i temps de sobres perquè les dues seleccions facin el gol que
7: mereixia,
1: ens falta.
7: Costa d'Ivori portava sí, tota sí. La segona meitat collant molt a Noruega. Aquesta està la més clara, però es mereixia el gol la selecció africana.
1: Deixa'm passar per Madrid. Sebas Guim, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
1: El Sebas ha anat avui a l'acte de presentació d'aquest acord entre Pau Gasol i la Lliga F, aquesta inversió de 55 milions en 4 anys. Quins detalls han explicat?
8: No, mira, han presentat aquesta aliança Lliga F Pau Gasol, que sabeu que té un vehicle d'inversió que és Gasol 16 Ventures, una empresa on va invertint aquells diners per ajudar aquell qui creu convenient. En aquest cas, Pau Gasol vol impulsar el creixement, la professionalització, també l'expansió internacional del futbol femení a Espanya i, en aquest cas, doncs, a través de la Lliga F. Són 55 milions que seran traspassats en 4 temporades, orientats a desenvolupar una mica l'estructura comercial de la Lliga F, consolidar un model sostenible a llarg termini, és a dir, una injecció econòmica perquè en els anys de futur no només sigui el Barça l'equip que té diners per invertir i l'únic equip que mantingui doncs, el nivell elevat que té en aquests moments, no? Que s'iguali tot una miqueta, que creixi, que es conservi aquest talent que hi ha, que deixin de desaparèixer les jugadores de talent, com dèieu ara, amb l'Alexia Putellas, la Batlle, la Salma Parayuelo en el cas d'avui, i fins i tot captar talent nou. Aquests diners doncs, seran invertits per aquells clubs que així ho vulguin. Recordeu que en l'assemblea d'ahir va haver-hi 4 clubs que no van voler aprovar doncs, aquesta mesura, no se'n van sortir. Si no volen utilitzar la part proporcional que els tocaria d'aquests 55 milions, doncs no caldrà que en facin ús, però per descomptat aquesta injecció econòmica que fa avui Pau Gasol, o que avui s'ha certificat, doncs, com deia l'expivot de Sant Boi, doncs es tracta d'un moment històric absolutament per al futbol femení i per l'esport femení en general.
9: Molt, molt il·lusionat pel potencial que tenim, no? I la inversió i l'aliança creix amb l'ànim de créixer el futbol femení, la Lliga Femenina, la Lliga F, de la mà dels clubs i treballant de forma conjunta. És un procés que portem molts mesos parlant i bueno, doncs, crec que la suma de factors ens ha ajudat també, doncs, a arribar al dia d'avui. És un moment, crec que, històric.
8: Moment històric, per una Lliga F que va néixer fa 4 anys, al setembre de l'any 2022, que fa passetes molt petites, però cada any va augmentant. D'aquest any, de l'any anterior a aquesta temporada, ha augmentat les audiències en televisió un 11%, hi ha hagut un total de 11 milions i mig d'espectadors. També és cert que la gran majoria d'aquest augment té relació amb el Barça i amb els èxits del Barça, i això és precisament una mica el que es vol, si no igualar, si potenciar una miqueta la resta d'equips per fer créixer a nivell global aquesta Lliga F, la primera lliga professional d'esport femení a l'estat espanyol.
7: Sens dubte que seria una magnífica fita. De moment és un gran objectiu que aquesta Lliga F tingui més igualtat i, per tant, més potencial. Sebas Guim, gràcies, una abraçada.
8: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
7: I aquí tancarem la tertúlia d'avui, justament ara que comença el partit de Serena Williams, als 44 anys, contra l'australiana Joint. De moment l'australiana ha guanyat el primer joc del partit. Deixaré que el Miguel Rico, el Sergi Soler i la Gemma Mallorca vagin cap a casa a poder...
3: Bueno, abans voldria fer un comentari de qualitat.
7: A veure.
3: Que sàpiguen els seguidors de l'Europa que debutem a casa contra el Jaén, primera jornada. Molt I els bé. Seguidors del Sant Andreu que sàpiguen que hauran d'anar a Òscar.
7: Molt bé.
3: No tinc res més a dir.
7: Tot això a tomb de que estàvem pendents del calendari de les diverses lligues.
3: I tu de la Serena Williams. Jo estava mirant...
7: Sí, tu mires pendent, pel bé del nostre futbol i em sembla un apunt... Bé, pel que veig, comencen de menys a més. Mm. Han sortejat la primera federació. Ara veig que comencen a sortejar la segona divisió. Per tant, jornada 34. Hosti, no entenc res bé. Ara abans de... Si posés una de 34,
6: sí,
7: aquí,
6: sí,
7: oi?
6: Sí, sí.
7: 11 d'abril del 2027, no entenc res. Bé, aquí
2: ara
7: sabrem...
2: La femenina i la masculina.
7: Aquí, sí, sí, però el que em sorprèn és que el que ensenyen és la jornada 34, no la primera jornada. Bé, pendents del rival del Girona i del Sabadell en el debut, i després del Barça i l'Espanyol a primera divisió, del Barça, del Badalona i de l'Espanyol a la Lliga F, vaja, que ens hi estarem una estona. Acomiado la Gemma Mallorca, el Sergi Soler i el Miguel Rico, gràcies als tres.
6: A tu.
7: Es queda el Joan Fitó pendent dels 10 minuts finals del Costa d'Ivori, un Noruega... una pausa i ens visita un campió de Lliga de Futbol Sala.
10: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
11: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Aquest festival grec arriba al Retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde, protagonitzada per Àngels Gunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella. A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el Retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
14: Òscar, no vens a adoptar un gos per tu, vens a adoptar un gos per una altra persona.
15: Sí, la Ruth és una noia que per una malaltia ha perdut l'audició de manera sobtada.
16: Està molt atenta tot el que li envolta. En algun moment haurà de ser les meves orelles.
17: El millor de tots, el gos del carrer. I el gos del carrer és un petaner.
18: Cita bestial, amb Candela Figueres. Dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: Evitem el soroll.
20: Ens allunyem de les estridències.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
20: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
21: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
19: Un informatiu sense presses.
20: Per donar context als grans titulars.
21: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.

0: Són gairebé 3:15 del vespre. Tinc aquí un trofeu amb unes cintes blau i granes que acredita el Barça de Futbol Sala com a campió de Lliga. I sobretot, i més important, tinc el capità aquí. Didac Plana, bona tarda.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: I enhorabona, ara ja fa uns dies, suposo que ja ha aterrat tot plegat, totes les emocions. Té millor regust encara passats uns dies o com el primer regust de l'adrenalina no hi ha res?
1: Com el primer regust de l'adrenalina, res. La veritat és que, bueno, sí, com bé dius, ja descansats, no? Ho va espaint tot una mica, però sí que és veritat que l'èxtasi del moment, doncs, és sempre inigualable.
0: Va costar, eh? Surts 2-0 del Palau, que és veritat que un partit va anar molt, molt just, penals, etc. I allà gairebé guanyes el tercer, però no, tenies el quart molt controlat i es complica. Vaja, que de fàcil no en va tenir res.
1: No. La dificultat ha sigut màxima. La veritat és que molta gent donava el Pozo per mort, per falta d'efectius, per lesionats i tal. I, hòstia, ens han fet suar cansalada, eh? La veritat és que ha sigut molt dur, amb molts canvis de guió, com bé dius. I, bueno, segurament també fora de casa, pues, és diferent, no? Perquè aquí a casa, pues, bueno, l'empenta que et dona el públic, els dracs, i el ser a casa, al Palau, doncs et dona potser aquesta empenta extra, i a fora doncs es complica tot més. Però, bueno, vam tenir la mentalitat que s'ha de tenir per anar allà i guanyar un partit, en aquest cas el quart, i ser campions.
0: Ara et pregunto per què representa aquesta lliga, però tu tinc la sensació que tu ets un jugador passional, tot i que la porteria segurament no et pots expressar tant com un jugador de camp, però ho comentàvem avui a la redacció amb el Marcos García. En aquesta final t'hem vist especialment intens. Hi havia alguna cosa especial en aquesta final?
1: Bueno, especial, sí.
0: Ho dic per les celebracions que t'hem vist,
1: bueno,
0: i estos a la graderia.
1: Bueno, perquè al final jo penso que, bueno, que també és una manera, doncs, de reivindicar-se, no? De dir, tornem a estar aquí, això ho volem guanyar nosaltres, i enviar un missatge al rival, a tothom, no? Al final també penso que potser en els dos títols que hem perdut anteriorment amb el Jaén, doncs potser aquesta energia, no? O aquest missatge no verbal, pues, potser no el vam tenir i no vam ser capaços de guanyar i bueno, jo, bueno, també, pues, al final també sóc dels amb més experiència, dels més grans, dels que porten més temps i bueno, intentar doncs contagiar la gent també perquè vegin que estàs convençut i que guanyarem i que anem endavant, vagi com vagi, encara que t'hagin remuntat un marcador molt favorable, com és el cas, o encara que vagis perdent 0-3, com el primer dia. I per mi era important, doncs, transmetre això als companys, als rivals i al públic també, que també s'enganxa.
0: L'altre dia parlàvem amb el míster, perdona'm, és que això se sabia que passaria. Ha marcat
2: Holland. El que havíem comentat, perquè s'acaba d'avançar Noruega, minut 85, bona jugada col·lectiva del conjunt escandinau, que acaba amb Holland empenyent la pilota al fons de la xarxa, la primera pràcticament que toca en tot el partit. S'avança Noruega, minut 85, Costa d'Ivori 1, Noruega 2, cinquè gol de Holland en aquest Mundial.
0: Doncs compte que Noruega feia la vida que no jugava un Mundial i va a camí, tot i que encara queden 5 minuts i l'ha afegit perquè es produeixi el 2-2, però Noruega, amb el seu golejador, va camí dels vuitens de final d'aquest Mundial. Didac, t'estava recordant que l'altre dia entrevistàvem Javi Rodríguez i li preguntava què és més important, la Lliga o tornar a la Champions. A tu t'ho pregunto al revés. Què ha estat més dur, 2 anys sense títols o 2 anys sense Champions?
1: Uf, la pregunta és bona, eh?
0: Gràcies.
1: Jo crec que sense títols, no? Perquè al final, doncs, bueno, al final la Champions sempre és conseqüència del que ha passat a l'anterior, doncs, bueno, doncs quan l'has de veure per la tele és molt dur, no t'enganyaré, i fa molt de mal, perquè és on hem d'estar, és on tots els jugadors volem estar, i és molt amarg veure la Champions per la tele, però és veritat que l'any que la veus per la tele, si guanyes una lliga o guanyes un títol, bueno, doncs tu compensa una mica, no?, emocionalment. Per tant, doncs, sí, la lliga.
0: Aquesta lliga, per tant, és una mica... Hem tornat?
1: Jo crec que sí. Són dos anys en blanc. Crec que el missatge ha de ser aquest. El Barça ha tornat, el Barça torna a guanyar i el Barça vol seguir guanyant i vol una altra etapa guanyadora com les que hem vist anteriorment i com la que he tingut la sort de viure en el passat, no? Evidentment, hem pujat al primer escaló, que és aquest, i que potser és dels més difícils, però ara també es va complicant la cosa, no? Perquè la Champions ja és un nivell superior. Bueno, nosaltres és un equip que et diria que tenim moltíssim marge de millora, que estem construint alguna cosa i volem que sigui alguna cosa gros i estem en la línia a seguir per aconseguir-ho i anar escalant, anar cremant etapes i anar pujant de nivell tots.
0: L'altra gran qüestió, també li formulàvem al Javi Rodríguez, és per pujar a nivell calen mitjans. El Javi deia, ho farem amb els que tinguem, perquè tots que coneixem el context de retallades en les seccions, clar, això ho fa més difícil. No sé com tu, que ja portes temps aquí com, i que has viscut la bonança,
1: sí.
0: Com ho estàs vivint tot això?
1: Bueno, doncs ens hi hem adaptat. Al final, jo crec que la realitat del club tots l'hem entès, i quan dic tots ja no parlo només de futbol sala, jo parlo de totes les seccions, de tota la gent que està al club. Hem entès que venien moments complicats, moments difícils, i jo crec que tots ens hi hem adaptat, no? Dit això, el club igualment ha estat sempre allà per donar-nos suport, per intentar que, doncs, que continuéssim puguem tenir bons contractes, puguem viatjar bé, puguem tenir bones condicions, no? Dintre, doncs, de les limitacions que hi ha, no? I per tant, doncs, el club ha estat per mi a l'altura del que és i del que ha sigut sempre, no? Tant de bo, doncs, comenci l'engranatge a funcionar. Sembla que ja el Camp Nou, doncs, mica en mica va agafant forma i jo estic convençut de que quan torni a haver-hi doncs l'engranatge funcionant al 100%, estic convençut de que el que calgui ens ho donaran i seguiran invertint com feien fins ara, després d'una etapa doncs que s'ha hagut de tancar l'aixeta per necessitat, bàsicament.
0: La locomotora òbviament és el Camp Nou, però tampoc estaria malament que ens hi poséssim amb el Palau. Vaja, els que hi treballeu cada dia segurament ho noteu més que qualsevol.
1: Mira, t'explicaré una cosa, jo quan vaig arribar al primer equip, ja sabeu que he estat cedit molts anys abans, però vaig venir el 2018 amb un contracte de 3 anys i en principi el Palau Nou s'inaugurava el 2021 i dins meu vaig pensar, bueno, mira, si va malament, almenys aquests 3 anys veuràs, inauguraràs el nou Palau Blaugrana, no? Jo crec que, bueno, que potser no ho veuré com a jugador.
0: Jo això ja no ho veuré.
1: Jo penso que sí que ho veuré, però tinc molta feina per davant per allargar la meva carrera una mica més.
0: Quants anys tens?
1: Jo 36.
0: Buf.
1: Bueno, ja em porté a Peñíscola amb 45, amb això t'ho dic.
0: Sí, t'hi veus també.
1: I ja he debutat amb la selecció espanyola aquest any. No m'hi veig perquè al final l'exigència del Barça no és la mateixa que la dels altres clubs, no? Però sí que és veritat que bueno, tinc l'exemple del Paco Sedano. El Paco Sedano va marxar amb 39 cap a 40, tenia un any de contracte més i estava en el seu millor moment. Vull dir que tinc bons exemples per seguir i el que puc dir és que em sento bé, que em trobo bé i amb ambició, amb ganes i físicament molt bé i mentalment encara millor.
0: 3 anys ho veig justet, però vaja, en tot cas, t'has guanyat sobradament un paper estel·lar a la inauguració, sigui quan sigui. Didac, aprofito. És d'avui aquestes innovacions, si és que es pot dir així, sobre el format de la Lliga de Futbol Sala la temporada vinent, obertura, clausura, sembla la Lliga Argentina, això. No sé si ho has acabat d'entendre i si t'agrada el nou format.
1: Sí, ho he entès perquè ens ho han explicat, ens ho van venir a explicar quan hi havia la proposta sobre la taula i, bueno, al final és un cop de volant a una tendència que no estava sent massa bona. El futbol sala ha anat perdent força els últims anys, jo crec que tots en som conscients. Vam viure una etapa molt bona anys enrere, on hi havia molt de seguiment, hi havia molt d'interès, la gent estava molt enganxada i això s'ha desinflat. I bueno, al final la federació pues, bueno, considera que s'han de fer coses noves, donar-li un canvi d'aires, i jo ho trobo bé perquè realment necessitem revertir una mica la situació i tornar a enganxar la gent per, bueno, per l'esport que som, que és maco, que té doncs al·licients de sobres per agradar i per viure'l, i tant de bo doncs serveixi per aconseguir això.
0: Doncs si és a fi de bé i si ho diu el capità de l'equip campió de la Lliga, que hi hem de dir nosaltres. Didac Plana, un plaer que ens hagis vingut a portar la copa, i sobretot, com sempre, un plaer conversar amb tu, i tota la sort del món de cara a la temporada vinent.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Doncs amb el Didac Plana, campió de la Lliga de Futbol Sala, hem conversat una estona, ara farem una petita pausa i abans d'acabar el Macià ens ha d'explicar un dels grans impactes de les últimes hores. Pedro Martínez se'n va al Madrid de bàsquet per flipar. Ara venim.
3: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
4: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vila Casas.
5: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
6: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
7: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: I les 9, temps pel bàsquet. Macià, bona tarda.
8: Com estem, Jordi?
0: Amb aquest impacte. Que ara ja està confirmat pel mateix València, Pedro Martínez deixa el València i se'n va al Madrid.
8: Sí, el Madrid, que en teoria tenia un entrenador bastant bo encara per 2 anys més, com és Escariolo, amb qui ha arribat a la final de l'Eurolliga, però ja sabem que Madrid, si no guanyes cap títol, tens moltes oportunitats, opcions de ser acomiadat, encara que et diguis Sergio Escariolo. I segurament Sergio Escariolo s'hauria quedat si no fos perquè el Madrid, de cop, Florentino Pérez, Juan Carlos Sánchez, s'han enamorat de Pedro Martínez i han caigut doncs, en el fet que a prop de casa hi tenien el millor entrenador de la CB, un dels millors d'Europa, que ho ha fet bastant millor de l'esperat en tots els equips on ha estat, inclòs també doncs, València, i per tant pagaran el gust i les ganes, perquè han de liquidar doncs, sí. 2 anys d'Escariolo. Hi ha negociació, però suposo que serà al voltant d'uns 3,5-4 milions, i a part alliberar Pedro Martínez del València, que val 1 milió d'euros més, i després, evidentment, pels 3 anys pagar-li 1,2, de manera que bé, doncs, com que a la casa gran això doncs, es fa, a la planta noble això es paga, doncs es pot pagar, es pagarà.
0: Doncs sí, per diners no serà una mica erràtica la política esportiva del Madrid de bàsquet en els últims anys, però veurem com li va a Pedro Martínez.
8: Aquestes últimes hores al Madrid, per cert, és Onya, també ha fet un tuit queixant-se, de no ser inclòs a la promoció.
0: A xarxes es queixa una mica de tot, també.
8: De les samarretes, vull dir que realment Pedro Martínez ho ha fet molt bé, de moment amb un perfil d'equips. El Madrid és una altra història, esperem que li vagi bé, però ho veurem.
0: Sí. Bé, quan entreni al Madrid potser no desitgem que li vagi tan bé, però evidentment li desitgem tota la sort al gran Pedro Martínez Fito. Ha estat a punt d'empatar Costa d'Ivori, eh?
2: A puntíssim. En pràcticament l'última jugada som al mig temps afegit. Queden 15 segons per acabar. Un xut de falta de Matt Diallo que anava a l'escaire dreta de Nylan. L'ha tret el porter del Sevilla amb una grandíssima mà. Era l'empat a 2. Queden 5 segons perquè acabi el partit i ho intenta la desesperada Costa d'Ivori.
0: Tot això, Serena Williams empata a 3 jocs en el primer set del partit del seu retorn a Wimbledon, 44 anys, i la veritat, se la veu prou sencera tenísticament, i jo diria que fins i tot més fina físicament que en anteriors actuacions, ara ja fa uns quants anys. Macià, avui el Barça ha estat dia de liquidació total, eh? S'han anunciat totes les baixes de cop.
8: Pràcticament, en falten dues, que són les de Foll i de la Provítola, però bé, avui s'ha fet oficial el comiat de Billy Hernán Gómez, que molt probablement podria quedar-se a la Lliga CB, Satoranski, veurem on va, té un parell d'ofertes, Miles Kelly i Miles Norris, que de moment, bé, tenen ofertes, però doncs segurament es quedaran a l'Eurolliga, i per demà queda la Provítola i Yusuf Foll, mentre el Barça treballa amb Galbiati i amb Xavi Pujol, doncs negociant amb el Baskonia.
0: Molt bé, doncs estarem pendents. De fet, acabo de decidir que demà convocarem secció de bàsquet per analitzar-ho tot plegat. Gràcies, Ernest.
8: Que vagi bé.
0: Noruega, 8-0.
2: Sí, classifica després de guanyar per 1-2. Val el gol de Haaland a la segona meitat. Per tant, Noruega i Erling Haaland a 8-0 de final.
0: Gràcies, Joan.
2: A tu.
0: Minut i mig i les 9, la Sònia Olear remata el Tot Costa.
9: Doncs el calendari. Primera, Espanyol Llevant i Barça Atlètic Club obriran la primera jornada. Barça-Madrid, 28 d'octubre, 9 de maig, Madrid-Barça. A segona, Girona-Leganés i Sporting de Gijón-Sabadell a la primera jornada. La Lliga Femenina també a la primera jornada. Atlètic Club, Badalona, Woman, Eibar Espanyol i Barça-Tenerife. Els enfrontaments, Barça-Madrid el 4 d'octubre i el 21 de febrer al Madrid-Barça. Lamine ha dit a la SER que si Julián Álvarez acaba al Barça, el rebran amb els braços oberts i que tant de bo sigui així. Ah. Aquestes han estat
0: les... La notícia hauria estat que digués que no el rebrien bé.
9: Sí, però, sí, que estarien encantats i que és un gran jugador i que li recomana molt que vingui a Barcelona. En tenis, a banda d'aquest partit de Serena Williams, que està jugant ara en el seu retorn amb l'australiana Maya Join, Paula Badosa s'ha quedat sense premi, ha perdut davant la nord-americana Emma Navarro per 6 a 4, 3 a 6 i 7 a 5 en un dels partits més igualats de la jornada.
0: Per cert, que no ho hem dit i demà ho comentarem, LeBron James no continuarà als Lakers la temporada vinent. Gràcies, Sònia.
9: Adéu.
0: Gràcies a l'equip que ha fet possible el programa d'avui, gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres, avui, especialment als 85.000, gràcies per la confiança de cada dia. Tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. President, li ha agradat el programa?
10: Tinc que dir que al final que m'ho he passat molt bé.
11: Catalunya Ràdio, les notícies de les 9.
12: Bona nit, us informa Manel Elias. S'acaba la primera de les dues jornades de declaracions de testimonis en la causa que investiga la mort del fundador de Mango. Avui han declarat dos excursionistes que es van trobar amb Jonathan Andic minuts després de la mort del seu pare, la terapeuta de la família Andic, que va mediar per millorar les relacions entre pare i fill, i la vídua de l'empresari. Cap de les parts ha fet declaracions a la sortida. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
13: La jutgessa ha volgut saber quin paper pot haver tingut la terapeuta en la mort d'Isaac Andic. Han transcendit missatges que s'haurien intercanviat d'on es desprèn que la terapeuta hauria pogut pressionar el pare perquè donés al fill una part de l'herència en vida. La terapeuta ha declarat durant 2 hores i mitja. Abans ho havien fet els excursionistes que van trobar Jonathan Andic després de la caiguda del seu pare. Han explicat que estava en xoc i bloquejat. L'altre testimoni important d'avui ha estat la parella d'Isaac Andic, Estefania Nut. Entrava als jutjats a 1 de la tarda i ha sortit 6 hores més tard. La parella d'Andic va ser la primera persona a qui Jonathan va trucar després que el seu pare caigués pel penya-segat. La pròxima jornada amb declaració de més testimonis serà divendres, quan estan citats les dues germanes de Jonathan Andic i un psiquiatre.
12: Més notícies, Marc Güell.
14: El nombre de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela ja frega els 2.000 morts. Segons l'últim balanç oficial, també hi ha 10.000 persones ferides. En paral·lel, la feina dels equips de rescat continua per intentar trobar supervivents sota la runa en el sisè dia després del sisme. Tot i això, el país comença a assumir que la xifra definitiva de morts serà molt més alta, ja que continuen desaparegudes més de 50.000 persones.
12: El Tribunal Suprem estudia demanar a la justícia europea que es pronunciï sobre una possible paralització del procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos presentats pel País Valencià i l'Aragó que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol ha anunciat un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració de les persones estrangeres el dia que acaba el termini per presentar les sol·licituds.
14: A Balaguer investiguen un home acusat d'agredir sexualment dues menors a les piscines municipals. Els fets van passar el cap de setmana i van ser les famílies de les nenes les que van alertar els Mossos d'Esquadra a Lleida, Júlia Albacar.
15: Bona nit, el detingut és un home de 26 anys que dissabte a la tarda hauria fet tocaments a dos xiquetes d'uns 10 anys a les piscines municipals de Balaguer. Els mateixos familiars de les menors se'n van adonar i van retenir l'home fins que van arribar els Mossos d'Esquadra, que el van detenir allà mateix. Diumenge va passar a disposició judicial i es va decretar la seua llibertat provisional amb mesures cautelars com la retirada del passaport i l'obligació de compareixer periòdicament al jutjat. La investigació està ara oberta per un delicte d'agressió sexual. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
12: Aquesta tarda el Parlament andalús ha rebutjat en primera votació investir el popular Juanma Moreno Bonilla, que optava a la reelecció.
16: El resultado de la votación es el siguiente. 109 votos emitidos, voto a favor 53, voto en contra 56.
12: Moreno Bonilla no ha aconseguit el suport de Vox i ara haurà d'esperar la segona votació que es farà dijous. El Partit Popular i el Partit Ultradretà s'han mostrat confiats a assolir un acord. Vox exigeix al Partit Popular que accepti l'anomenada prioritat nacional, entre altres demandes.
14: El govern vol doblar els desplaçaments que es fan en tren a Catalunya i arribar al milió de viatges al 2040. Per aconseguir-ho, ha presentat el nou pla de serveis ferroviaris que recull accions per millorar el servei, com reduir fins als 15 minuts les freqüències de pas a les zones més poblades o allargar algunes de les línies actuals. Malgrat aquest objectiu, la consellera Sílvia Paneque admet que abans necessiten que la xarxa de trens sigui fiable.
17: Massa sovint, des del propi departament, hem de gestionar incidències, esperes que deriven finalment en la pèrdua de confiança dels usuaris. Per tant, és molt necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os.
14: El pla calcula que faran falta gairebé 200 trens i 420 maquinistes més per complir amb l'objectiu.
12: I ara els esports, Sergi Andreu.
18: S'ha acabat fa només una estona, partit de setzens a final del Mundial. Costa d'Ivori 1, Noruega 2. Els noruecs són ja els vuitens de final. A les 11 de la nit es juga el França-Suècia i a les 3 d'aquesta propera matinada el Mèxic-Equador. També s'ha sortejat el calendari a primera i segona divisió de futbol. Fa només uns minuts el Barça obrirà la Lliga el cap de setmana del 15-16 d'agost a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao i l'Espanyol també jugarà a casa contra el Llevant. El primer clàssic el tindrem el 25 d'octubre al Camp Nou amb el Madrid. El partit al Bernabéu serà el 9 de maig. Els derbis Espanyol-Barça 3 de gener, Barça-Espanyol 18 d'abril. Encara en clau blaugrana, el Barça i el Mònaco han arribat a un acord pel traspàs d'Ansu Fati. Fati ha jugat 123 partits oficials amb el primer equip blaugrana, en els quals ha marcat 29 gols. El Barça es reserva un percentatge d'una futura venda. I el femení confirma la sortida de Salma Parayuelo. Per cert, en el calendari a segona divisió també tenim ja els partits d'arrencada del Girona i del Sabadell. El Girona començarà el mateix cap de setmana a mitjans d'agost a casa contra el Leganés i el Sabadell jugarà al Molinón contra l'Sporting de Gijón.
11: Fins aquí les notícies.
3: Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
19: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
20: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
3: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
21: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
3: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: La tarda de Catalunya Ràdio.
23: Ningú et va dir, estàs com una cabra?
24: Els tarats ens trobem en el camí i en aquesta bogeria és on les coses realment poden succeir.
23: Ja es va assajar,
24: això. Hi ha un lloc recòndit a l'Empordà que un dia, molt tard, el vam aixecar. I quan el vam aixecar, va passar un cotxe. I el cotxe va frenar, va veure allò com una aparició.
25: Imagina't, és una visió.
24: Va deixar els faros oberts. I de cop surt del cotxe, agafa el mòbil, va filmar, el Paulí ho veu i comença a córrer. Llavors aquell home veu una ombra d'un home corrent, va agafar el cotxe, torna a entrar, derrapant va marxar.
23: Als Estats Units això acaba amb trets.
3: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
26: La millor hora del dia.
3: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
27: Som 3Cat.
9: Que no només omplen l'estómac.

0: Els supermercats en van plens de falses croquetes de l'àvia, vaja. Això diu el rètol d'algunes capses que trobem als refrigerats. De fet, quan ens intenten vendre les famoses croquetes de l'abuela, que gairebé sempre ho posen en castellà, ens volen entaforar una cosa que no hi ha manera d'envasar-la al buit, que és el record de l'àvia fent-les. L'olor de la cuina de la nostra àvia, menjar-se les calentes, cremar-se els morros i, sobretot, l'amor en cada detall amb el que estan fetes. La beixamel, el pollastre talladet però no massa triturat, aquella espècie que afegia secretament. Les croquetes de les nostres àvies, o mares, si voleu, són imbatibles perquè estan relacionades amb el record, amb el moment, amb la relació que teníem amb ella. Avui parlem d'això tan important que és el llegat de la cuina de les nostres mares i àvies. I vosaltres, ja teniu clar quina és la vostra Magdalena de Proust?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: I avui comencem amb aquesta cançó de la Phoebe Bridgers, que ens va molt bé perquè té aquest punt alegre, però també una mica nostàlgic, que ens fa recordar això, les croquetes de l'àvia, tant si és ara com si no hi era. Perquè alguns ens sentiu des de la cuina de casa, potser intenten fer les croquetes de l'àvia, però no acaben de sortir bé. A la cuina cantem, per això comencem amb aquesta dona avui, aquesta cantant americana que treu un nou disc a partir de mitjans d'agost, però aquest és el seu primer single. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies, aquest programa on sempre mengem croquetes o patates fregides. Passen 9 minuts de les 9 de la nit, esteu a Catalunya Ràdio, la sintonia de Les Dones i els Dies, i tenim un telèfon meravellós, el 93-201-7474, i m'agradaria molt que avui ens truquéssiu i ens expliquéssiu quin és aquell plat que us recorda la vostra àvia, quin record en teniu, a què el teniu assimilat, perquè aquí ara, amb les nostres convidades d'aquesta nit, parlàvem fins i tot de veure matar conills, de com ho vivíem, això, i després venia l'àvia i deia, aquesta espatlleta que te l'has reservat per tu, i tu deies, no, assassins! De tot aquest món que hem viscut, de la gent que ens agrada la cuina, de viure al costat d'un mercat, de tot això parlarem amb l'Anna Vilaró, benvinguda.
1: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Anna Vilaró, restaurant de Can Vilaró de Barcelona, al Mercat de Sant Antoni. Tothom el coneix a Barcelona. Si no has anat mai a Can Vilaró, plega. Plega del que estiguis fent a la vida, si ha d'anar.
1: I tant.
0: I l'Esther López Martín, que és una actriu de La Calòrica,
1: sí,
0: i de moltes altres coses. Vaja, l'hem vist a la sèrie Mai neva a la ciutat, que ens va encantar, a IB3, que es pot veure Filmin encara, i m'han dit que tu ets una supercuinetes.
2: M'agrada molt cuinar, sí. No sé, això ho hauria de dir la gent que s'ho menja, però a mi m'agrada molt cuinar.
0: Però es veu que no pares de tenir gent a casa que et reclama, que et reclama menjar.
2: Sí.
0: És així, eh?
2: Sí, sí, perquè m'agrada fer coses elaborades.
0: Fantasia. 93-201-7474. Si ens voleu explicar, doncs, aquests menjars de l'àvia, de la mare, de com els vau aprendre. Us he de preguntar, quin és el vostre primer record que us ve al cap quan penseu en la cuina de l'àvia, la mare, que és el primer que se us apareix?
2: A mi em ve al cap els torretnos de la meva àvia, que sempre els tenia allà posats com si fossin les patates fregides, com per anar menjant.
0: Sí.
2: I tan senzill com això. Vull dir, era arribar a casa i tenir-ne sempre allà. Perquè, clar, la meva àvia vivia a Valladolid i jo vivia a Mallorca, i quan anava allà era tot una festa gastronòmica per mi.
0: Una festa gastronòmica que a mi trobo que es resumeix perfectament amb una frase que es veu que deia de la teva tieta. Ja te dan de comer allí, que estos, sí, catalanes comen mucha verdura.
2: Sí.
0: Això ho he trobat deliciós.
2: Sí, patia molt perquè, clar, ella deia que gairebé no menjaven greix aquí, que tot era verdura i que amb això no aguantaves. Clar, allà viuen unes temperatures molt fredes. Aquí no necessitem aquell tipus de dieta.
0: Però i tu estava li has molt dit preocupada. Que aquí també tenim cap i pota, morro i coses d'aquestes, i tripa i tal.
2: No és el mateix.
0: No és el mateix,
2: no és el mateix.
0: Tu vols la fregimenta?
2: Sí, el lechazo, el...
0: No, tens raó, eh? Allò del lechazo és, sí, impressionant.
2: Sí, molt greix.
0: Molt greix. O sigui, i quin és aquest record primer amb la teva àvia, amb això? És a dir, aquesta cosa de trobar-te els torrenos a la cuina, com, sí, si fossin...
2: Sí, com si fos pipes.
0: Patates fregides, eh?
2: Sí, per menjar tant al matí, els feia al matí i els tenies allà tot el dia, i feia un plat que jo pensava, qui es menjarà això? Però clar, anàvem passant tots allà i anaves fent un,
0: tic, tic, tic, tic, tic, tic,
2: i arribaves a la nit, que si no t'afanyaves, no en quedaven.
0: Mare meva. I a Can Vilaró, què? Perquè clar, això de tindre la tradició familiar, però a més viure-ho cada dia, perquè teniu restaurant al Mercat de Sant Antoni, on han conviscut també diverses generacions. Com us ho feu, això?
1: Bueno, tenim molts records, no?, del que vivíem els meus avis, no?, que venen de poble. Llavors, doncs, recordo, no?, el conill aquell que feien amb la ceba i carxofes, no?, que ens el posaven en un tàper, diguéssim,
0: sí,
1: i ens l'emportàvem, no?, quan els anàvem a veure. I després, doncs, el record de...
0: Clar, els teus avis venen de la Segarra i és com una, sí, marca molt important de Can Vilaró, aquesta.
1: De fet, els dos, de les, sí, branques, tant del pare com de la mare, i llavors també recordo potser les coques de recapte, no? Que feien el pa, feien la massa, les tupines o la carn.
0: Què són les tupines?
1: Doncs és la... quan fas la matança del porc, no? Doncs poses tot el que obtens del porc, el pots guardar doncs, amb oli per anar-ho mantenint durant tot l'any, l'hivern sobretot, i poder-ne gaudir, no? Poder-ne anar menjant.
0: Festa major, és a dir, festa major també de l'abundància, perquè la cuina està molt lligada a l'abundància del menjar també, però l'abundància dels afectes, és molt important això, no? Com es lliga lo emocional o lo vital, aquest estimar-te, com deia jo, no? Et guardo l'espatlleta del conill, que és una manera d'estimar-te. Com us estimàveu a vosaltres amb la cuina? O sigui, que fent-vos els plats preferits...
2: Sí, jo recordo que quan arribava a casa de la meva àvia tenia com una espècie de... el que seria un variat mallorquí, que és una miqueta de cada plat, que era com les estrelles de la meva àvia, no? Doncs et feia la llengua rebossada, et feia el pisto de carbassó, les croquetes, les salchitxes del poble, que allò era el manjar. I arribar i saber que tenies com aquell ventall de plats petitets amb totes les coses que t'agradaven o que no t'agradaven però feies veure que t'agradava també.
0: Perquè la llengua t'agradava.
2: La llengua no m'agradava gens,
0: que...
2: però no vaig ser capaç de dir-li mai.
0: I venga llengua, no?
2: I venga llengua sempre. T'ets una llengua que t'encanta. I jo pensant, no m'agrada gens.
0: Tu li vas dir, no?, que a Mallorca es diu llengua.
2: Llengua en tàperes, molt típic allà. Sí?
0: Però al final la llengua... t'ha anat seguint.
2: Sí, de cop i volta l'he provat a restaurants que o m'han enganyat o sí, amb el temps he anat provant coses diferents que a priori em costava més, com pel títol de cervells o coses així, i de cop i volta descobreixes uns gustos, uns sabors i unes textures que són molt interessants. I penso, ai, podria haver-me menjat aquella llengua... Bueno, també és que me feia un mazacote de bistec arrebossat.
0: Ja. Clar, és que aquí hi ha de tot, no? Passen moltes coses amb aquests primers menjars, però sabor, allò, sabor que us recordi molt aquest llegat que dèiem, què seria si haguéssiu de triar allò, un gust?
2: Pimentón.
0: Pimentón. Pimentón de la vera,
2: bo,
0: eh?
2: Sí.
0: Pebre
2: sí.
0: Bo.
2: Sí.
0: I tu? Anna?
1: Jo no sé, potser els guisats, no? Els que feien potser uns calamars farcits, no? El més tipus guisat, potser. És el que recordo més.
0: Escolta, tenim un oient que vol participar. A mi m'agrada molt que truquin els oients. El Jordi de Gràcia. Jordi, què tal?
3: Hola, bona nit.
0: Gràcies. Escolta'm, quines receptes tu tens a casa teva? Quin és el llegat gastronòmic de les dones de casa teva?
3: Ui, les meves àvies, ja les dues són mortes, però tenen un llegat que ens han deixat empremta. Una àvia era de Tarragona, de les Borges del Camp, i vivia a Barcelona, i cada dijous anava a dinar a casa seva, i em feia un conill amb una picadeta de metlla i d'avellana.
0: Home, això és
3: boníssima.
0: Clar, això és un pre-romesco. Què t'he de dir, que jo soc de Tarragona? Sí, sí, clar. Tot el que hi poses avellana i ametlla...
3: Sí.
0: I l'altra?
3: Perdona. I l'altra àvia era de Lleida i vivia molt a prop de casa nostra, i a part de les panades per l'època de primavera o per Setmana Santa, també feia una cassoleta de bacallà amb trampa, que deia ella.
0: I què volia dir això?
3: Li posava una mica de truita. Llavors era bacallà amb... cassoleta de bacallà amb trampa, també molt bona. A part, bueno, segur que em deixo molts plats que eren molt bons.
0: Clar, i una pregunta, Jordi. Quan elles ja no hi han estat, us van deixar aquestes receptes escrites en algun lloc? Les vau aprendre a fer?
3: Les vam aprendre a fer.
0: Sí.
3: Sí, perdona, sí, sí.
0: No, t'anava a dir...
3: Les va transmetre les meves... A la meva mare,
0: sí?
3: I després ho hem anat agafant nosaltres.
0: Molt bé. I tu també fas trampes, eh?
3: Sí.
0: Molt bé.
3: I després tinc una sogra, bueno, tenia una sogra també de la Segarra, que també, bueno, també feia unes croquetes boníssimes.
0: Uh-huh.
3: I la meva dona les fa la seva recepta.
0: Escolta, doncs festa major, no?, a casa teva. Quan ens convides a sopar.
3: Sí, sí, sí. I, bueno, i felicitats pel programa, perquè sempre que puc, quan torno a aquesta hora de cuidar els meus pares, us escolto. No sempre pot ser, però sí, m'agrada molt el programa.
0: Doncs escolta, moltes gràcies. Una abraçada. Bona nit. Merci.

0: Mira, amb aquesta cantant li feien la sopa de pollastre amb arròs a la Carole King. Vull dir, no sé vosaltres també si teníeu... Jo crec que les sopes sempre tenen aquest component de que t'escalfen no només l'estómac, sinó el cor. No sé si us sentiu així.
1: Sí, no? I aquestes cardolles, no, que fem, no? Tan típiques amb la pilota, la botifarra... que això sí que et fa reviu els morts, no?, que es diu.
0: Absolutament. A més, jo me'n recordo que... O sigui, no me'n recordo, vull dir, a les pel·lícules americanes sempre veien la mare i la filla menjant gelat. Deia, pobrets, nosaltres el que fem és fer-nos una escudella. Està molt bé, lo del gelat, també. Però, i escolteu, vosaltres cuineu amb les vostres mares i àvies? Hi ha un moment en el que hi ha aquest intercanvi o aquest moment de us he de passar això perquè això és molt important? O com va això? O no va ser?
2: En el meu cas, no. No. Jo veia la meva àvia que cuinava, veia la meva mare, veig a la meva mare que, bueno, abans cuinava més que no pas ara, però he anat sempre com molt per lliure, com investigant i fent. Sí que és veritat que he vist com feien les coses i la meva àvia va marxar, que jo no tenia cap recepta apuntada ni res, i això sí que penso, uf, aquí quina patinada, perquè és una feinada tornar, o sigui, intentar refer les seves receptes sense tenir, més enllà d'haver-les vist fer comptades vegades. Però sí que els gustos, les olors, hi són, i...
0: És com marca de la casa, no? Que pràcticament sí. Com aquella piga que tenim totes les dones de la família, per dir-li una cosa, que no saps com s'ha mantingut d'una banda a l'altra, no?
2: Sí, i al final t'hi retrobes amb aquells gustos, aquells sabors, i... És més complicat que no pas si les apuntes. Tothom que vos estigui escoltant, sisplau, agafeu a les vostres àvies, a les vostres mares, i cuineu plegades i plegats i apunteu les coses.
0: Perquè, a més, jo crec que potser no valoraven el que feien i moltes vegades apuntaven les receptes, i això crec que tots ho tenim a la memòria, darrere d'un calendari vell, darrere d'un sobre... del banc, no? Com si allò que fessin no tenia importància. En realitat, aquest llegat
2: és un
0: de
2: tresor.
0: Les mares a les àvies, o sigui, millor que les joies que et puguin deixar, millor que els diners al banc. És a dir, és una cosa per sempre. A Can Vilaró, que sou tres germanes, i a més cap volíeu fer restauració. Vau acabar que estàveu fartes de la croqueta, però una mica, normal.
1: Normal, sí.
0: Però... Aquest llegat, suposo que ara te n'adones, no?, del que ha significat i com ho heu mantingut.
1: Sí, de fet...

0: que aquí sí. No estàs menjant i, per tant, hi ha tota una història allà sí. Que t'estan transmetent, no?
1: Sí, sí, sí. Transmetíem molta història a través d'això i després, quan els meus pares van anar a viure a Mallorca, la meva mare també trobo que ho va fer molt bé perquè va adoptar els costums d'allà, va provar les receptes d'allà, va
0: començar a fer tombet
1: sí,
0: i...
1: Sí, i panades, i crespells, i sopes mallorquines, arròs brut, i penso que tot i que no és un llegat que hagi tingut a través de les meves àvies, sí que és el lloc on he nascut, on em sento, i reviure tota la gastronomia d'aquell lloc em fa tenir un sentiment de pertànyer allà.
0: Sí, de pertànyer.
1: Sí,
0: no?
1: Molt gran. Uh-huh. I penso que, a més, és boníssima la cuina mallorquina. M'encanta.
0: A Can Vilaró, per exemple, una de les coses que traieu pit sempre és que teniu, per exemple, doncs, la llonganissa i la botifarra negra de Sanaguja, el conill rostit a les herbes de la Segarra, els cargols de la Terra de Lleida. No t'estic fent, no t'estic fent propaganda, eh? Però no, perquè sinó que ho viviu, que no esteu allà posant una salxitxa...
2: Sí, perquè intentem buscar les arrels nostres, no?, que són de la Segarra, i les volem incorporar cap al nostre restaurant, que és el que volem transmetre una miqueta.
0: I també us passa que els clients venen allà i alguna vegada provant un tros d'això de botifarra negra de Sanaüja se'ls hi cau la llagrimeta? Perquè clar, això també es transmet, la llagrimeta es transmet.
2: Sí, també et diuen, no, això recordo quan m'ho feia la meva mare, no? La frase aquesta que et diuen, no? Quan alguna cosa, com per exemple els cervellets, no? Que és algú que es menjava més abans, doncs diuen, ho feia igual que la meva mare, no?
0: I per què creieu que és una cosa que tenim molt associada a les dones? És evident, no? Podem dir, no? Perquè clar, són les dones les que cuinaven. Però els homes també han cuinat de vegades. Per què creieu que és tan una cosa tan que ve per línia materna, tan clarament?
1: Clar, suposo que sí, és això, qui cuinaven eren les dones i qui tenia el temps per dedicar-li i estar-s'hi hores a la cuina fent aquells plats elaborats, antigament eren les dones, i llavors ha anat passant així. Però en aquest cas el meu pare també és una persona que sempre ha cuinat molt i que ha fet plats molt elaborats i que també m'ha transmès molt de la cuina, en aquest cas. Però sí que és veritat que les cures, les dones les carregàvem sempre.
0: Mira, avui ens estan trucant molts homes, eh? A veure què està passant aquí. Aleix, bona nit, com estàs?
3: Hola, bona nit.
0: D'on ens truques?
3: Mira, estic ara mateix de Barcelona.
0: Molt bé.
3: I surto de la feina i la veritat que estan coincidint diverses coses de la meva vida a la història d'avui. Dic, opa, has de trucar. Mira, primer,
0: a veure, soc a veure.
3: Xef.
0: Home.
3: Soc xef.
0: Quan ens convides al restaurant? Molt bé.
3: No, jo soc xef executiu del sector de residències.
0: D'acord, d'acord.
3: Sector d'una sí. Col·lectivitat. Em sí. Dic Vilaró, de cognom. No sí. Tinc res a veure amb Can Vilaró. I la veritat que m'esteu tocant molt la fibra, perquè jo tinc dos records molt marcats de la meva àvia. Un era els fideus a la cassola. O sigui, jo tinc la recepta, sé com es fan, però mai he aconseguit, porto, ja et dic, tinc 47 anys i em porto més de 35 a la cuina, i mai he aconseguit fer els punyeteros fideus iguals que la iaia.
0: És sí. Que sempre passa, sempre hi ha alguna cosa, jo estic batallant amb la sopa. És a dir, jo faig una paella millor que la meva mare, segons el meu pare, moltes coses, però la sopa no té el mateix gust. Si t'entenc el que vols dir, eh?
3: La meva mare els fa... Els fa i estan quasi iguals, però tampoc, ja et dic.
0: Yeah.
3: I l'altre record que tinc molt marcat és arribar al col·legi amb 7, 8, 9 anys i obrir la porta i sentir l'olor d'escudella. Aquella olor
0: sí.
3: Típica d'escudella. I a casa es feia una escudella, vamos, d'aquesta de copiosa, eh? I és aquest olor a caldo, quan el fas a casa també, o sigui, et porta a la infantesa, et porta a la joventut.
0: També suposo que és una manera de allò, tornar a casa té molt a veure amb el menjar, no?
2: Sí.
0: Aleix?
3: Sí, no, totalment, totalment. I allò que has dit que les coses que et feien els avis per cuidar-te, jo ara m'he recordat d'un detall que a casa meu, quan es feia la cansalada, el meu avi no es podia menjar el que és la conna, la corteza, perquè sí. li feia mal a les genives, però com que sabia que m'agradava molt, doncs et donava la corteza de la cansalada, que sabia sí. que el que agradava més, però això pel net. O sigui que són
0: aquests petits detalls, els detalls en la cuina, que important.

0: Doncs escolta, Aleix Vilaró, moltes gràcies. Bona nit.
1: Pendent d'anar a Can Vilaró, eh?
0: Home, ja tardes, eh? Digues, ei, que sóc una mica paisà. Eh? Doncs escolta, vés-los a veure, que val molt la pena. Moltes gràcies, bona nit.

0: Dos minuts pràcticament i dos quarts de nou de la nit. Esteu a dos quarts de deu. M'encanta dir les hores malament. En fi, dos quarts de deu, Catalunya Ràdio, en directe. Si la Virgili diu les hores malament és que està en directe, que aquest programa no està enllaunat. Parlant amb aquestes dues reines de la cuina, que són l'Anna Vilaró, de Can Vilaró, el restaurant de cuina tradicional catalana davant del Mercat de Sant Antoni, que espero que em convidin la pròxima vegada que hi vagi, perquè ja he dit moltes vegades aquest nom aquesta nit, i l'Esther López Martín, la nostra actriu preferida de la calor. Que vam a parar. Parlant de tot aquest llegat de les famílies, del menjar, i quin és el moment que teniu la revelació de, en el teu cas, tu que havies, Anna, dient, no, jo no em dedicaré a això, em dedicaré a una altra cosa, però el moment de tornar a la cuina i sentir-t'hi a gust. Quan la tens, aquesta revelació? O potser ara que em deies, sent mare, no? Cuino, sí, pels meus fills.
1: Exacte, jo crec, bueno, va ser just quan el meu fill tenia un any i vaig dir, doncs, bueno, continuem
0: el llegat, no?
1: El llegat, el negoci, sí, i va ser així.
0: Amb aquest amor també una altra vegada amb els fills, eh?
1: Sí, exacte.
0: I en el teu cas, quan te n'adones, Esther, que ets una cuineta de pro? Perquè a mi m'han dit que fas unes barbaritats, que jo ara aquí ho tinc apuntat. No, però explica-m'ho tu.
2: Aviam, jo no me n'adono mai, o sigui, és una cosa molt natural, que des de ben petita m'ha agradat sempre estar a la cuina. A mi em va fer ràbia el dia que vaig veure que en Ferran Adrià s'havia inventat la truita de patatilla, de chips, perquè dic, perdona, això jo ho vaig fer amb 7 anys.
0: Vull dir que a veure, Ferran
2: Adrià,
0: relaxa't.
2: Sí. I des de ben petita sempre he estat a la cuina, i a casa meva els meus germans, jo sóc la petita, sempre m'han explotat.
0: A veure, m'han explotat això, que estàs a les dones i els dies, i posem una denúncia en 5 minuts.
2: No, vull dir, tinc un germà 10 anys més gran, una germana de 8 anys més gran també, que van venir a estudiar a Barcelona, i jo me n'adonava que quan venia aquí em passava la tarda cuinant perquè vinguessin els seus col·legues a sopar. I jo feia mandonguilles, coca de trampó, amanides vàries, i a mi em feia feliç com cuinar per la gent i que vingués a menjar-s'ho. Jo era feliç, me'n posava la meva música, em passava les hores allà cuinant, i jo no necessitava res més.
0: I en el món del teatre, per exemple, amb la Carlòrica, també fas una mica aquest paper? O sigui, estàs allà o els has frenat perquè has dit, ja ho faig?
2: No, és que tothom cuina molt bé allà.
0: Ah, sí?
2: Sí, i cadascú té com els seus
0: plats. Us dieu la Calòrica per això?
2: Sí, bàsicament ens agrada moltíssim menjar. Sí. I tot gira molt entorn al disfrutón de quedar a menjar i de provar coses, i sí. Sí, té molt a veure, i ens agrada sortir a menjar i provar coses noves, i un fa la paella increïble, l'altre fa un altre arròs brutal, la Júlia fa un tombet espectacular, sí.
0: Heu pensat mai en obrir un negoci? La Calòrica, el restaurant.
2: Només ens faltaria això, no? Ja en fem prou amb una companyia de teatre.
0: El que coincidíem aquí les tres, que no ho sabíem i anem al mateix mercat a comprar, que és molt fort,
2: sí,
0: això.
2: Sí.
0: Mercat de Sants, mercats de Barcelona. Reina, sí, que encara belluga. El mercat també és molt important. El mercat, cadascú ha mamat unes coses a casa, i si, per exemple, tu t'han ensenyat el que és una carbona o el que és un peix bo, saps diferenciar també el peix, saps com menjar-te'l. Aquesta cultura també és un llegat. Recordeu, per exemple, jo me'n recordo una vegada preguntar al meu pare com sé si un peix és bo o no, no?
2: El típic mira-li l'ull.
0: Mira-li l'ull, mira-li la ganya, em va
1: sí,
0: dir.
1: Ja, també.
0: La ganya, que és la brànquia, no?
2: Sí.
0: Per on respira,
2: sí,
0: no? Si és vermella o no. Recordeu demanar aquest tipus de... o fer-vos aquestes preguntes?
1: Jo, en el meu cas, clar, estant al restaurant, doncs també veies, no?, com entrava el gènere, com que la majoria són del Mercat de Sant Antoni, doncs veus com el tracten i com ha de ser, no?
0: Uh-huh. Qui és el que governa tot això? El Cisco? El teu pare?
1: Sí.
0: Fa pinta.
1: Sí.
0: Com va això?
1: Sí, ell és el cap, diguéssim, no?, una miqueta. I amb els meus avis, doncs, és el que portava el negoci, no? I ara els meus avis, doncs, ell és qui fa compres i dirigeix una miqueta tot plegat.
0: Esther, tu, quina relació tens amb el mercat?
2: A mi m'encanta anar al mercat. I de fet hi vaig cada dia o cada dos dies. Faig la compra així de dia a dia perquè m'encanta anar a veure la meva carnissera, m'encanta anar... és terapèutic per mi, m'agrada moltíssim.
0: Saben que ets actriu o què?
2: Sí, m'anen a veure al teatre. Sí,
0: i tot,
2: sí, sí.
0: O sigui, hi ha aquest vincle.
2: Sí, jo els hi dono unes entrades, ells em donen unes botifarres, els de rom són increïbles. Sí. Però vaig a comprar el pollastre a un lloc, el... sí... Vaig fent la ronda a comprar el formatge a llet crua. Sí, sí, que a més m'encanta això, xerrar i que m'expliqui d'on ve aquell formatge, gairebé quina vaca, d'on han tret la llet d'aquella vaca. És que és fascinant. La gent té moltes coses a explicar si tens temps.
0: Clar, durant molt de temps vam pensar que empoderar-nos com a dones era sortir de la cuina. Això s'ho ha pensat molta gent, però jo crec que si no et saps alimentar no saps viure i per tant no ets feliç. Llavors, vosaltres com ho viviu això, no? Perquè a vegades us sentiu una mica allò que es lliga una mica la idea de saber cuinar en fer, enteneu-me el que us dic, fer de xatxa o treballar pels altres o fer de minyona, perquè hi ha tot aquest vocabulari que és molt lleig relacionant amb el món de les cures i amb el món de les dones a la cuina. Llavors, com ho viviu això, no?
2: Jo particularment, com que per mi cuina és tan terapèutic, no tinc aquest... O sigui, tinc un repartiment de tasques a casa que si jo em quedo amb la part de la cuina sóc feliç, o sigui, que no s'ha de saber...
0: Que planxin els altres.
2: Uf, sí, bueno, això ningú, però que freguin, que no ho puc suportar fregar el terra. Però... A mi és això, posar-me uns podcasts del que sigui i poder cuinar tranquil·lament, dedicar-hi el temps, per mi és supernecessari. Hi ha moltes vegades en què el ritme de vida que portem és frenètic i és molt difícil compaginar-ho, però a la vegada també menjar sa, equilibrat i bo és el que em fa tenir l'equilibri mental. Llavors m'hi esforço més en les èpoques que no... Que no hi ha tant temps, però per mi és felicitat.
0: Clar, i jo, per exemple, elles que estan en el restaurant, no?, a Can Vilaró, la divisió de les dones a la cuina i els homes a la sala, tot això encara es manté o les coses van canviant? No parlo potser del vostre restaurant, però perquè teniu de cap de sala, clarament, el Cisco, que és el Master Commander, però vosaltres esteu allà.
1: Sí, també estem,
0: Clar, esteu mateix, servint.
1: Sí, estem a sala també nosaltres servint. I som, la majoria som dones, o sigui... No és que reparteixi... Bueno, ell també ja està una miqueta allà, més de relacions públiques, també una miqueta, i ajudant amb el... Bueno, amb el que sempre ha fet, no?
0: I com porteu nosaltres... això a vegades, lo de la cuina, no? De que et diguin, nena, vine aquí, porta'm això, no? Perquè sí que hi ha un punt masclista a vegades a la manera en què es refereixen, per exemple, els clients a les cambreres, no?
1: Sí, però nosaltres no...
0: Ho tenim
1: sí,
0: dominat,
1: ho tenim dominat, sí, totalment.
0: I que em deies, perdona, que t'he tallat.
1: No, això, que som un equip de la majoria de dones i bueno, portem bé tant sala com cuina. En el nostre cas, almenys.
2: No hi ha parells.
1: No hi ha parells. Sempre que...

0: Patochino.
1: Ai, el Patochino. Ja ens en recordàveu, eh, d'aquesta cançó de Veinica Doble, meravellosa. Això també, jo crec, els programes de cuina. Jo he posat aquest de Con las manos en la masa, però Can Pasteller, el senyor aquell fantàstic de la cuina, i després tots els que han vingut a TV3, crec que tenim una relació, jo crec que amb la meteorologia. I els senyors que ens ensenyen cuina, i senyores, molt especial.
2: Sí.
1: Vosaltres recordeu això també, mirar programes de la tele i de la o escoltar?
2: Home, l'Arguiñano és mític, no?
1: Sí.
2: I jo recordo també IB3 mirant a Paquita Tomàs, la bona cuina de Paquita Tomàs. Molt increïble, el que passa és que fotia uns plats que era increïble que els pogués fer allà amb aquelles elaboracions, eren unes coses monstruoses, però fascinants.
1: Encara, és a dir, el món de la gastronomia ha canviat moltíssim, però la gent té necessitat de cuinar a casa seva. I això, i també de transmetre-ho. Ho dèiem abans, parlàvem d'aquests receptaris que s'anaven apuntant. Vosaltres ara esteu apuntant tot el que sabeu fer per les noves generacions, pels vostres fills?
3: Jo no. No, però els ensenyo.
1: Això els ensenyes,
3: sí, els ensenyo i, bueno, els agrada també fer coses a casa. El que fem, doncs, ho fem plegats a vegades.
1: Clar, quan tens allò, la història de Can Vilaró a les esquenes, tot el que està a la carta de Can Vilaró, l'Anna ho sap fer o no?
3: Bueno, més o menys, però no ho faig a casa, eh? A casa no.
1: Cuinar moments ha sigut terapèutic també o què?
3: Sí, i tant.
1: Quan estàs en un mal moment, i a mi em va molt bé tallar ceba, però vosaltres com ho teniu? Així puc plorar, tranquil·la. Què us agrada a vosaltres? O no? O no ho teniu associat, això?
2: Sí, sí, sí, absolutament.
1: M'ha deixat el nòvio, faré croquetes?
2: Bé, no tant com una cosa dolenta, sí que tenia com... Quan tenia un mal dia, pollastre arrebossat, això sí. Però no és només els mals moments per cuinar coses increïbles. Jo, més al contrari, estic molt feliç, què cuino avui? I jo sí que personalment tinc una llibreta on apunto,
1: sí,
2: receptes
1: aquí, eh?
2: Suposo que perquè no tinc fills i no cuino amb els meus nebots o amb gent, sí que ho apunto tot i sóc una mica friqui de la història familiar i llavors m'agrada documentar-ho tot, ja sigui cuina, ja sigui gent que conec, avantpassats que descobreixo, m'agrada molt.
1: O sigui, relacionats amb aquell menjar, eh?
2: Amb tot, sí.
1: Sí, sí, sí. Explica'ns una història d'aquestes i un plat, si no et sap greu, si no és molt íntim.
2: No, és, per exemple, les empanadilles de la meva àvia, de l'altra àvia, que les feia des de zero, que per mi això és com molt heavy, o la meva àvia paterna, que cremava coses, perquè allà cuinant amb la cuina de foc, sí, d'aquella que li vas treure, la cuina castellana, que li diuen, i que vas tirant coses a dins i ella tirava les coses més estranyes del món. Tinc fotos d'ella tirant sabates de... Este era de tu tatarabuelo de no sé què. Pam!
1: La sabata dintre la cuina.
2: El salorpas, pam!
1: Sí. I amb aquella flama es cuinava tot.
2: Sí. Era com bonic, perquè ella l'odiava, però era la benzina que feia que després gaudíssim tots d'aquell menjar.
1: Escolta, això sí que és terapèutic, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, absolutament.
1: Doncs és meravella. Moltíssimes gràcies a les dos, a l'Anna Vilaró i a l'Esther López Martín, per avui fer-nos el seu particular llegat de la família, de tot el que heu après i del que aneu segur transmetent a les noves generacions. Quan em convideu a dinar a casa vostra, hem dit?
3: Jo, quan vulgui.
2: Quan ens veiem allà.
1: D'acord, ara parlem de negocis. Nosaltres ho deixem aquí, anem a la publicitat i quan tornem, Georgina Monge, que es veu que no li agrada gaire cuinar, però ens agrada molt a nosaltres, ella, vull dir.

0: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
1: Cada cop més joves s'acosten a l'extrema dreta.
2: Ya no está de moda ser de izquierda. Los jóvenes somos de derechas y con mucho orgullo.
1: D'altres temen el retorn del feixisme.
3: Esta mà dreta es como un virus. Es un virus político social que se va extendiendo.
1: El xoc és inevitable. Punt de no retorn. Estrena.
4: Ja disponible a la plataforma 3Cat.
5: 672.000 oients ja diuen "Jo escolto Catalunya Ràdio".
6: Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
5: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
7: Són les 6.
5: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
8: Moltes gràcies, molt content.
5: El suplement, el tot costa i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
9: La setmana és nostra.
5: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
10: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
5: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
11: A la millor hora del dia.
5: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
12: sempre convida els seus clients.
5: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
13: Hòstia, em fa molt de...
5: I a més, tornem a ser líders en podcast.
14: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
5: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
15: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
16: Són els que tenen carta blanca per fer soroll i bromes grolles. Jo
17: faig el personatge.
16: Bueno,
17: no se sap greu.
16: La festa comença i és de les bones. Hi ha teca, alcohol, de sobre... amb la cullera de fusta que pica la cassola. Li has fotut tan fort que has saltat una estrella que una mica més i mates un noi del públic.
15: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
4: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
15: Catalunya Ràdio.
4: Som 3Cat.
15: Som 3Cat. Oh.

0: les dones i els dies, amunt els cors.
1: 9:45 de la nit, esteu a les dones i els dies en directe amb Georgina Monge. Última setmana del programa, eh?
2: Última setmana.
1: Estem plorant aquí per les cantonades.
2: Ha passat el curs ràpid, eh?
1: Pollastre farcit menjarem aquesta nit, no?
2: Sí, millor que patates, oi?
1: Millor que patates. Escolta'm, ja sabeu que la Georgina Monge és la nostra politòloga preferida, que ens ve a parlar sempre de coses amb consciència política, personal, social, i avui, última setmana del programa, vens amb un tema fortet, sí. però val la pena, jo crec que fem referència, perquè ens pensem que tenim drets que estan molt establerts, però no ho estan tant.
2: Exacte, hi ha coses que jo no sé, no em deixa de sorprendre que segueixin sent tendència, per dir-ho d'alguna manera, no? I hi ha alguns temes com el dret al propi cos de les dones, que sembla que sempre, que no passa de moda, Montse, malauradament.
1: De fet, ara estem allò en previ a les vacances, a l'estiu i tal, i sempre, l'altre dia, per exemple, veia per internet una influencer molt coneguda del món de la menopausa que li havien dit, no sé com ajudes altres dones amb aquests braços tan gruixuts que tens.
2: Mare meva.
1: O sigui que es veu que hi ha molta gent sempre disposada a parlar del físic de les dones, de com han de ser les dones o com ha de ser aquesta imatge que es tenen de les dones.
2: Sí.
1: I llavors el cos de les dones representa que és com patrimoni de tothom, no?
2: Patrimoni de tothom, tothom en pot opinar, tothom ha de dir com ha de ser, com ens hem de vestir, si estem massa grasses, si estem massa primes. Jo crec que es veu molt sovint a les xarxes socials. A mi m'al·lucina quan surt una dona política i posen un clip, no?, a Instagram, on sigui una xarxa social, i està parlant d'una cosa interessant, i tots els comentaris, tu els comences a llegir, et vols deprimir, perquè si està grassa, si està, si té un gra al nas, si és lletja, no?, i s'oblida completament el que està dient aquesta dona, i al final és una forma de convertir en objecte aquesta dona.
1: I ara estem això en l'operació, aquesta operacions biquinis, tot aquest festival d'allò d'acostar-se a l'estiu, i ho veiem completament això, i ho veiem amb coses petites, però també ho veiem amb coses més grosses.
2: Sí, sí, de fet el dret al propi cos abarca coses com el que hem dit, no?, opinar sense que ningú, perquè el tema, crec que el problema no està en opinar sobre un cos, sinó que normalment es fa sense que ningú t'ho hagi demanat. Aleshores, jo sí que crec que hem de començar ja a parar d'opinar sobre els cossos de les altres persones si no ens ho han demanat. I va des d'aquestes coses més petites fins a temes més grans com és el dret a l'avortament, que ha estat una de les principals batalles feministes, no? I jo és un tema, l'avortament, que hi penso i ja em sona una mica vintage, perquè és com que pensaríem que és una cosa que ja està consolidada. Però sempre acaba tornant i sempre acaba sortint algun moviment o govern conservador que treu a col·lació en el seu programa la prohibició total o parcial de la interrupció voluntària de l'embaràs. I és que segurament potser el dret a l'avortament és l'exemple més clar que mai podem donar per tot guanyats els drets de les dones, i sempre que dic això penso en la frase de la meva estimadíssima Simone de Beauvoir, que és la meva autora preferida, que diu, no oblideu
1: de
2: mai.
1: De teva i de Candela Penya, que ho sàpigues, que ens va explicar que dorm amb un llibre de la Sílvia Plath i de la Simone de Beauvoir a la tauleta de nits.
2: Ai, doncs mira, fantasia, perquè m'encanten les dues. I Simone de Beauvoir justament deia aquesta frase mítica, que segur que heu sentit, de no oblideu mai que n'hi haurà prou amb una crisi política, econòmica o religiosa perquè els drets de les dones tornin a ser qüestionats. Aquests drets mai no es donen per adquirits. Heu de romandre vigilants tota la vostra vida.
1: Vigilants ho estem nosaltres. De fet, hem començat el programa sentint aquesta cançó de Hello Birmingham, de l'Ani DiFranco, que era una cançó a favor de l'avortament.
2: Sí.
1: Que quan el va fer ella, segurament encara ara Trump, molts estats del govern Trump, no està prohibit l'avortament, i moltes dones perden la vida per culpa d'això, però ella ja ho cantava fa molt de temps.
2: Fa molt de temps, l'any 98, i de fet és un tema que Ani DiFranco va compondre com a reacció a un assassinat que es va cometre contra un metge que practicava avortaments. Un franctirador el va assassinar a prop de Buffalo, Nova York, l'any 98, com hem dit, i la cançó aborda la violència contra les clíniques i els professionals de l'avortament als Estats Units als anys 90, no? I per això fa servir el títol de Hello Birmingham per assenyalar la ciutat d'Alabama on es van produir aquests greus atemptats terroristes contra clíniques de que practicaven avortaments.
1: A l'actualitat, per exemple, també estem veient com de nou els drets sexuals i reproductius tornen a estar en joc a molts països. països. Ara parlàvem d'Estats Units, però vaja, això però, és la punta de l'iceberg.
2: Sí, malauradament la llista és llarga i jo crec que com que s'està fent forta l'extrema dreta a nivell global, doncs sabem que un dels les obsessions que tenen són els drets sexuals i reproductius de les dones i quasi sempre porten en programa polític el tema de limitar al màxim, si no directament prohibir el dret a l'avortament.
1: Polònia, Hongria, són aquests països que no ens deixen de sorprendre.
2: Sí, han restringit fins a pràcticament fer impossible que una dona pugui avortar, i també és paradigmàtic el cas de l'Argentina, que hi van haver aquestes mobilitzacions precioses amb les dones vestides de verd, massives, demanant el dret a l'avortament, el van aconseguir i ara penja d'un fil aquest dret, perquè el Javier Milei, que tothom diu que és ultraliberal, però ultraliberal en l'econòmic, perquè en lo moral és superconservador aquest senyor, doncs Javier Milei l'ha catalogat d'assassinat agreujat pel vincle, i de moment no l'ha prohibit totalment, però està dificultant molt que les dones puguin accedir al dret a l'avortament amb diferents maniobres, com per exemple interrompre la compra de material per practicar avortaments.
1: I segurament tant aquests països com aquí, qui més acaba patint aquestes limitacions al dret propi són les dones més pobres, les que tenen menys recursos econòmics, menys accés a la informació, i això ho veiem, no?, en els casos aquests dels Estats Units.
2: Sí, sí, clarament. Al final, qui s'hi jugarà la vida són les dones pobres, perquè l'interrupció voluntària de l'embaràs, una mica com tot, té molt de gènere i té molt de classe. I clar, recordar que les dones hem avortat sempre, però quan aquí en ple franquisme era il·legal i hi havia qui podia permetre's viatjar a Londres i avortar dignament allà, o qui ho feia però fent un esforç econòmic enorme, però també hi havia qui no podia i qui s'havia d'encomanar a curanderos de menys o més o menys reputació a l'estat espanyol. Us recomano molt la revista Sapiens del mes de març d'aquest any, que precisament parla...
1: Sí, vam parlar aquest programa. Sí,
2: sobre els avortaments clandestins, superinteressant.
1: A més de la prohibició, no acaba tampoc amb la pràctica, també.
2: No. L'avortament seguirà. El que ens hi juguem és si és més o menys segur per la vida de les dones. Per veure la magnitud de quin impacte té en la vida d'una dona haver d'avortar en un país on és il·legal avortar, recomano molt el llibre de l'Annie Ernaux, que també parlo sovint perquè m'encanta. El llibre es diu L'esdeveniment, publicat per Angla, i per qui sigui més cinèfila que no lectora.
1: Hi ha la pel·lícula
2: que es basa en el llibre, que es diu El Acontecimiento, i que està filmint. I el llibre tracta de com Annie Ernaux, als 23 anys, es va quedar embarassada i tenia molt clar que no volia tirar endavant amb l'embaràs, però va haver de trobar la manera d'avortar en un moment en què era una pràctica il·legal a França. I ho ha de fer completament sola. Ho fa sense el suport del noi que l'ha deixat embarassada, no? Que se'n desentén, que això també donaria per un programa sencer, no? Com és que només era un problema de dones, l'avortament? Ho fa sense el suport del noi, ho fa sense poder parlar-ne amb la família i ho fa sense el suport de les seves amistats, que en principi era un entorn bastant progre.
1: Clar, això pensem que segurament era als anys 70, crec, que succeeix o escriu això. El que passa és que això està passant en molts països en l'actualitat.
2: Clar, i ens
1: és
2: pot passar
1: que...
2: aquí, pot passar sempre que es prohibeixi l'avortament, seguirà passant, però el que augmentarà és el càstig, el tabú i l'estigma sobre les dones que avorten, i el que augmentarà és el risc per la vida de la dona.
1: Absolutament.

0: Georgina, escolta, per qui no sàpiga quina és la situació de l'avortament a l'estat espanyol, quina llei tenim ara que regula el dret a la interrupció voluntària de l'embaràs i després també que passen coses, vull dir, està acceptada, però en molts centres que depenen de l'Església no es pot, a Andorra no es pot, a molts sí. llocs no es pot.
1: Sí, sí, sí. Mira, a l'estat espanyol una cosa molt bonica és que vam tenir una de les primeres lleis de l'avortament i va ser durant la Segona República i la va promoure l'activista anarquista Frederica Montseny. Però igual que la Segona República, doncs va durar molt poc aquest dret. Després vam passar el període gris de franquisme i en l'any 85 es legisla l'avortament, però com un delicte. Un delicte excepte en tres supòsits, que eren la malformació del fetus, violació o risc físic o psicològic per la mare. Totes les dones, que simplement no és que els passés res, sinó que no volien ser mares, s'agafaven aquest tercer supòsit del risc psicològic per la mare. Què passa? Que sempre t'havien de donar permís i havies de tenir el beneplàcit d'algun sanitari per poder avortar. Mm-hmm. I no n'hi havia prou amb la voluntat de la dona. Això millora molt l'any 2010, que es passa de la llei de supòsits a la llei de terminis, que és una llei que no penalitza, no està penalitzant l'avortament, i per tant tenim llibertat per avortar fins a les 14 setmanes. Això és un avenç gran. Després, fins a les 22, és si hi ha causes mèdiques, i més endavant sí que ha d'estar molt més justificat. I va haver-hi una petita modificació, bueno, el 2023 es van introduir coses importants, com per exemple que ara ja no fem passar a les dones pel període de reflexió, que abans havíem d'estar 3 dies pensant.
0: Això és important, això t'anava a dir, sí. Perquè aquests 3 dies per mi eren una mica paternalistes, de dir, totalment. Vols, noia, ho tens clar?
1: És el record de pensar.
0: A part del mal trago que estic passant, perquè tothom es pensa que, escolta, tothom ho fa amb una alegria magnífica i no crec que gaires dones ho facin amb alegria, per no dir cap, que et qüestionin i et facin durant 3 dies preguntar-te si ho tens clar o no.
1: I tu ja has arribat a un centre sanitari, tu ja has estat pensant uns dies, no t'has fet el test i has anat directe, segurament, i en tot cas tingui l'afectació psicològica que tingui, vull dir, és la teva decisió i ells ho han de reconèixer com el personal sanitari com un acte mèdic més.
0: Mira, de fet, me'n recordo que vam parlar d'aquest tema al programa, i com el programa el fem des del 2019, me'n recordo que hi havia moltes dones que m'havien explicat, no, em vaig haver d'esperar 3 dies. Doncs des del 2023, fa 3 anys, que això ja no és llei.
1: Sí, i els hi donaven un sobre també, amb tot, sí. Que això em sembla que encara es fa, però bueno, amb tot el que són els beneficis per la maternitat, no? Perquè t'ho repensis. No?
0: Escolta, m'has volgut parlar d'aquest tema avui, que és allò últim setmana de programa, dius, perquè ha sortit un llibre que t'ha cridat l'atenció, que t'ha fet pensar, sí. I que clar, i que no aventura gens el que ens estem trobant. És un llibre que es diu Provida, que d'entrada sembla, doncs, que està en contra de l'avortament, està editat per Nou Books, i de què va aquest llibre i per què me l'has volgut portar?
1: Doncs mira, és un llibre que ha escrit Anna Requena, la periodista feminista Anna Requena, i que justament parla d'aquesta connexió de no donem percentatge a alguns drets com l'avortament, perquè quan l'extrema dreta governa, doncs és de lo primer que fa saltar. I ell agafa aquest nom, que és maco, perquè agafa el nom de Provida, que en principi és el nom que fan servir els sectors conservadors per parlar de prohibir l'avortament, i ella rescata la idea per dir, no, Provida és respectar els drets de les dones, que no es juguin la vida avortant, i Provida és garantir que les dones tinguin unes condicions de vida dignes, i Provida passa per garantir que un cop estem vives doncs tinguem un salari digne, un dret a l'habitatge, a les cures, etc.
0: O sigui que ens podem reapropiar també d'aquells significats que d'entrada són el contrari.
1: Perquè molts cops qui diu està a favor de la vida, que són aquests governs més conservadors, estan a favor de la vida de qui no ha nascut, però un cop neixen, bueno, després ja ho deixen una mica a la sort de cadascú.
0: Doncs no ho feu, això.

0: Roba estesa, amb aquest cant de lluita. Escolta, ho has deixat molt bé, ho has deixat molt amunt, eh? Ens vols deixar anar un consell, una advertència, un últim...
1: No, només recordar que, per sort, l'avortament és un dret aquí, que és gratuït, que es fan centres sanitaris i que si algú no sap què ha de fer, qui podrà orientar-la és en els ACIRS, que són els centres d'atenció, les unitats d'atenció sexual i reproductiva, i si ho poseu al Google trobareu ràpidament l'ACIRS que us queda més a prop.
0: A-S-S-I-R. Que està molt bé que ho expliquis, perquè moltes vegades parlem, normalitzem tot això, però dius, si em passa, on vaig?
1: No? On vaig? Els ACIRS us orienten. Si truques al 061 també t'orienten. A la web de GenCat, posant interrupció voluntària de l'embaràs, també hi trobareu informació de molta utilitat. I també hi ha una web divulgativa amb informació molt accessible que es diu vullavortar.org.
0: Doncs escolta, claríssim, Georgina Monge, jo el que vull és que facis vacances.
1: Jo també
0: de
1: tinc
0: moment,
1: moltes
0: ganes. Sí. Doncs escolta, última setmana de programa, però a veure si l'any que ve tornem a ser aquí a les 9 de la nit o l'hora que sigui.
1: Tant de bo.
0: Abans d'acabar aquest programa d'avui, tinc ganes de fer una rectificació, que nosaltres som dones i ens encanta quan fem les coses bé i quan no les fem bé. L'altre dia vam parlar de Gaudí. I vam parlar de la figura i de lo important que havien estat les dones per Gaudí, com moltes dones havien fet de mecenes perquè Gaudí fes tots els edificis que ha fet. Però hi vam dir en un moment donat, i vam parlar de la Pilar Bolet, que era la mecenes que va fer que la Pedrera fos tal com la coneixem avui. Doncs resulta que vam parlar d'un periodista que havia escrit un llibre. No és periodista, ens va escriure, ens agrada que el Julià Bretos ens escolti, és escriptor i investigador de la figura de Gaudí i ell, després de molt de temps d'investigar, va, gràcies als arxius, descobrir aquesta Pilar Bolet, la mecenes que va fer que la Pedrera fos tal com la coneixem ara. I teníem ganes de dir el seu nom i de, si teniu ganes de llegir el seu llibre, es diu La dama sin rostro, de l'editorial Almuzara. Així que, si teniu ganes de conèixer la història real de per què la Pedrera és com és, La dama sin rostro, de Julià Bretos, que ens va escriure, i li agraïm moltíssim, i nosaltres no ens importa rectificar perquè no vam dir el seu nom. Ens vam inventar la professió i no vam dir el nom. Coses que passen en directe a Les dones i els dies i a qualsevol programa, ja us ho dic ara. I amb la música dels B52, tornem demà a les 9 de la nit amb Mireia Dalmau, Roger Pereira, Moragues, Montse Comelles, Elena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà, els que us agrada el Catalunya Nit, tindreu doble dosi, perquè demà venen la Marquès, o sigui, l'Agnès Marquès, la que coneixeu tots, i la germana. Demà dediquem programa a les germanes. Qui és la germana d'Agnès Marquès? Mola tant com ella? Mola menys? Són amigues? Estan una mica d'enveja? Demà ho resoldrem. Això es diu cliffhanger, amigues. Ara, de moment, aquesta nit, Agnès Marquès ens parlarà de coses serioses. Nosaltres ho deixem aquí. Bona nit.

0: D'aquí dues hores acaba oficialment el termini perquè els migrants presentin les sol·licituds de regularització. Fins ara ho han fet, i aixequi aquesta serà la xifra, més d'un milió de persones. El president del govern espanyol ha anunciat un pla per afavorir la integració de les persones que s'acabin regularitzant i ha insistit en els beneficis que porten els migrants.
1: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto una de cada tres. La inmigración ayuda a cubrir esas necesidades laborales, también a sostener el estado del bienestar y mantiene vivos muchos territorios.
0: El president espanyol, que manté un discurs a contracorrent de la tendència en molts països, i el Tribunal Suprem estudia, de fet, portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització per si entra en conflicte amb el dret comunitari. Els governs de l'Aragó i el País Valencià, governats pel Partit Popular, havien presentat un recurs perquè la regularització afectarà, diuen, la prestació de serveis públics als seus territoris.
2: Als Estats Units avui s'ha viscut la situació contrària. Les polítiques dures de Donald Trump han topat amb la justícia. El Tribunal Suprem ha tombat la decisió de Trump de no concedir la ciutadania als nascuts al país si els pares no tenen la situació regularitzada. Sis dels nou jutges del Suprem li han recordat que el dret de ciutadania per naixement el consagra la Constitució.
0: I a Sud-àfrica, milers de manifestants anti-immigració han paralitzat part del país amb càntics xenòfobs. Sí, a Sud-àfrica, amb tot el pes que té el racisme en la història d'aquesta nació.
3: Catalunya nit.
2: Al Catalunya Nit tornarem a connectar avui amb Joan Biosca, el nostre enviat especial, que és a la zona més castigada pels terratrèmols de Veneçuela. Una gran quantitat de voluntaris continuen perseguint el miracle de trobar algú en vida. De tant en tant, passa.
4: Vamos, Luis, que si viene. ¡Ey! ¡Ayuda!
5: ¡Ayuda aquí!
4: ¡Ayuda! ¡Vete! Suave, Luis, suave, suave. Vamos, que estás afuera.
2: S'han rescatat 6.500 persones des del primer dia, però tothom és conscient que cada hora que passa és més complicat. La xifra oficial de morts ha escalat a 1.943. Les necessitats del país són enormes.
0: I en el cas de la mort del fundador de Mango, avui s'han explicat davant del jutge testimonis que es consideren clau en la causa. Han declarat la terapeuta que va mediar entre el pare i el fill, la vídua de l'empresari i dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic just després dels fets.
2: Un empresari molt desconegut torna a encapçalar la llista de morosos a Catalunya. És Josep Faraggi. Deu 65 milions d'euros a la Generalitat. A nivell de tot Espanya, en el rànquing més alt dels que no paguen el que tocaria a Hisenda, hi figuren Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega o Joan Gaspar.
0: Probablement ja ho heu notat i no sorprendrà ningú que diguem que l'aigua a les platges està especialment calenta per no haver ni estrenat el juliol. I això té conseqüències més enllà que el bany sigui més o menys refrescant. Segons la tècnica de canvi climàtic del Meteocat, afavoreix les nits tòrrides i pot causar tempestes extremes a la tardor.
6: Si tenim una massa d'aire que abandona, tancada, que és la Mediterrània, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
2: I avui el Festival Grec ens portarà a l'estrena de La Truita, amb Emma Vilarassau, Jordi Buixaderas i direcció de Ferran Utzet. I en aquest informatiu escoltarem també Albert Serra, en la seva faceta de productor i de director de cinema, perquè té diversos projectes a la vista.
0: Albert Serra, que és tot un personatge, però n'afegirem un altre. Avui, abans de tancar el juny, en Xavier Vilà ens escollirà el personatge del mes, algú que creu que hauríem de conèixer i que probablement no sabem qui és.
2: Són les 10:05 i ets a Catalunya Ràdio.
0: Fins a les 11 de la nit, notícies sota la llum de la lluna.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El procés de regularització extraordinària de persones migrants a Espanya ha acabat avui després d'un període de tramitació de més de 2 mesos. Més d'un 1.300.000 persones han presentat la seva sol·licitud. Són uns tràmits que han estat marcats per la saturació administrativa en les últimes setmanes. Doncs bé, justament avui hem sabut que el Tribunal Suprem estudia portar aquest procés de regularització al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Considera que podria ser incompatible amb el dret comunitari. Cèlia Forment, bona nit.
1: Bona nit.
0: Expliquem què implica aquest moviment judicial i, de fet, què és exactament el que vol aclarir el Tribunal Suprem amb aquesta consulta a Luxemburg.
1: Doncs el Tribunal Suprem busca que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea determini si aquest procés de regularització s'ajusta al dret europeu. És a dir, si un estat pot concedir aquest tipus de permisos de manera extraordinària sense vulnerar les normes comunes sobre immigració, el control de les fronteres de l'espai Schengen i el retorn de persones en situació irregular. La decisió arriba després dels recursos presentats pels governs de l'Aragó i del País Valencià contra aquest decret.
0: Clar, si parlem de memòria, segurament ens podem imaginar que la decisió d'un tribunal europeu pot trigar anys a arribar.
1: Sí, de fet hem parlat amb experts que recorden que una possible resposta del Tribunal Europeu pot trigar, això que diem, fins i tot 2 o 3 anys. Hi ha opinions diverses sobre les conseqüències entre advocats i juristes. Nosaltres hem parlat amb la politòloga Gemma Pinyol Jiménez, que considera poc probable que la justícia europea acabi anul·lant les regularitzacions i defensa que el debat és sobretot polític.
2: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
1: El jurista Diego Boza recorda que el Tribunal de Luxemburg no té competència per deixar sense efecte aquest tipus de processos.
3: Com qualsevol procediment de concessió de residència per part d'un estat membre és una qüestió purament interna, sobre la que el dret de la Unió Europea no és aplicable i, per tant, sobre la que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no té competència. Les dudes que plantea el Supremo són molt dèbils. En tot cas, si el Supremo decide finalment acudir a la justícia europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no tombaria el procés, daria su interpretació sobre les normes relevants sobre les que el Supremo pregunta.
1: I mentrestant, el govern espanyol envia un missatge de tranquil·litat, assegura que fins i tot si el Suprem eleva la consulta, les sol·licituds es continuaran tramitant amb normalitat i també defensa que la norma és compatible amb el dret de la Unió Europea.
4: Gràcies, Cèlia. Doncs ja es veurà quin recorregut té aquest front judicial. Avui el govern espanyol ha anunciat un pla per integrar les persones que s'acabin acollint a la regularització extraordinària de migrants a tot Espanya. Amb un pressupost de 500 milions d'euros es preveuen mesures per fomentar la mobilitat laboral i també les llengües oficials. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
5: Bona nit. A l'espera de tenir dades definitives, el govern espanyol parla de més d'un 1 milió de sol·licituds a tot l'Estat. Un procés de regularització que ha superat de llarg les previsions inicials i que l'executiu vol acompanyar amb un pla d'integració dotat inicialment amb 500 milions d'euros amb mesures per facilitar la mobilitat laboral i la formació professional, millorar l'accés a l'educació, garantir la convivència i fomentar l'aprenentatge de les llengües oficials com el català.
6: Quienes llegan deben respetar nuestras leyes, aprender nuestras lenguas oficiales, compartir los valores democráticos que nos definen. Integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad.
5: Pedro Sánchez ha aprofitat la presentació del pla per reivindicar el seu model migratori davant les polítiques de portes tancades o la prioritat nacional que defensa Vox. Ho fa, diu, per coherència i per humanitat, però també per raons econòmiques i demogràfiques i posa números als arguments.
6: Sin inmigración, España perdería un 19% de su producto interior bruto en 2050 y un 22% en 2075. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues por ejemplo, que 90.000 bares tendrían que bajar la persiana, que 50.000 aulas de primaria y secundaria se quedarían sin alumnos y sin alumnas, que desaparecerían en torno a 220.000 explotaciones agrícolas, por tanto, una de cada tres.
5: Una regularització que Fijo qüestiona a l'hora que acusa Sánchez d'anar en contra del que fa la Unió Europea.
7: Cuando en Europa toda la inmigración irregular lo que está es produciendo la expulsión de los países. ¿Por qué está haciendo exactamente lo contrario de lo que hacen todos los miembros de la Unión Europea?
5: El govern espanyol recorda que la regularització atorga un permís de residència i treball vàlid exclusivament en territori espanyol.
0: Doncs bé, sobre aquest procés de regularització de migrants i sobre l'actitud que hi ha tingut cada partit polític i posa la mirada el periodista i escriptor Jordi Amat.
8: Avui acaba el procés extraordinari de regularització d'immigrants que resideixen a Espanya i que no gaudeixen de cobertura legal. La xifra de persones que s'hi han presentat gairebé duplica les previsions que s'havien fet. Es calcula que més de 1.200.000 persones que viuen i treballen aquí la demanada. Si la dada final s'hi aproxima, serà la regularització més nombrosa de la història del país. En un moment en el qual la immigració és el principal vector que tensa i en alguns casos incendia carrers a les democràcies occidentals, aquesta aposta governamental generarà controvèrsia i les extremes dretes hi sucaran pa. Però políticament, ara mateix, hi ha una dimensió paral·lela que ja està provocant polèmica. Un punt de la llei de memòria democràtica en virtut del qual els nets dels exiliats de la dictadura franquista, visquin on visquin, poden obtenir la nacionalitat. És a dir, si les ambaixades validen la seva petició, automàticament podrien votar en unes eleccions espanyoles. El bloc conservador, que ja es veu governant arreu, parla d'enginyeria electoral. És molt fort. I, de fet, Vox, avui mateix, ha demanat a la Junta Electoral Central que els espanyols que resideixen a l'estranger no puguin votar per correu. Encara no se sap quan anirem a votar, però no és gens convenient que s'estiguin projectant ombres ja des d'ara en el procés electoral, que serà molt tens.
9: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Doncs avui, precisament, un dels presidents que representa la línia més dura quan parlem de migració ha patit un revés. El Tribunal Suprem dels Estats Units ha rebutjat l'intent de Donald Trump d'acabar amb el dret de ciutadania per naixement. L'alt tribunal rebutja els límits que proposava el president, que pretenia negar aquest dret, inclòs a la Constitució, als fills de pares que es troben al país de forma irregular o bé de manera temporal. Anem cap a Washington en directe. Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit, Manel.
0: Oriol, aquesta decisió del Suprem, podem dir que és una clatellada judicial per Trump.
1: Sí, sí, i tant. Es tracta d'un revés important pel president nord-americà i per a la seva agenda anti-immigració. No cal dir que el mateix Trump ja ha dit que se sortirà amb la seva, amb o sense el Suprem. Però, en tot cas, el tribunal ha reafirmat el dret a obtenir la ciutadania de manera automàtica quan algú ha nascut en territori nord-americà. Recordem que Trump va signar una ordre presidencial el primer dia d'aquest seu segon mandat, restringint el dret a la ciutadania a fills d'immigrants il·legals, de residents temporals o també d'aquells que estan emparats per un visat de llarga durada en aquest país. De moment, el líder republicà al Congrés, Mike Johnson, ha criticat la decisió del Suprem posant l'exemple de l'anomenat turisme de part. És a dir, aquells estrangers que venen a tenir els fills als Estats Units per obtenir la ciutadania.
2: S'ha abusat greument d'això en els últims anys. És un problema greu. S'ha convertit en una mena de turisme. El turisme de part, en diuen. Una tendència en què la gent simplement ve aquí, tenen un fill i després es poden aprofitar de l'estat del benestar i tota la resta. Se n'ha abusat.
1: Com acostuma a passar, evidentment l'exemple no seria del tot representatiu perquè, en fi, és un percentatge molt baix el d'aquest turisme de part, però és el pel que han optat des del Partit Republicà. Des del Partit Republicà, precisament, ja han amenaçat amb esmenar la Constitució, però ells mateixos reconeixen que es tracta d'un procés molt complicat, pel qual ara mateix doncs, tampoc tindrien les majories necessàries. Recordem que la llei queda recollida a la 14a esmena de la Constitució dels Estats Units. És una llei posterior a la Guerra Civil nord-americana que es va escriure amb objectius inclusius després de dècades de marginació de persones que no fossin de raça blanca.
0: Ahir ja explicàvem algunes decisions del Suprem. Avui n'hi ha hagut més i d'altres que sí que han agradat al mandatari de la Casa Blanca,
1: Sí, parlem de dues decisions més. En aquest cas no ha criticat el Suprem, és a dir, sempre doncs, en funció de com bufa el vent és com funciona aquesta administració. D'entrada, la que deixa en mans dels estats la prohibició de deixar que esportistes transgènere competeixin al costat o enfrontats a dones. Fins ara ja hi havia 27 estats nord-americans conservadors que ho prohibien, però amb aquesta decisió del Suprem s'espera que se n'hi sumin molts més. Això també inclou la possibilitat d'il·legalitzar l'atenció a menors en el procés de canvi de gènere. Recordem que alguns estats ja ho prohibeixen i també en el cas d'adults. I l'altra decisió que també ha agradat a Trump té a veure amb el finançament dels partits i de les seves campanyes polítiques. El Suprem ha dictat que no es poden posar límits perquè fer-ho aniria en contra de la llibertat d'actuació que inclou la primera esmena de la Constitució dels Estats Units.
0: Doncs avui ha tingut bones i males notícies Donald Trump.
1: Sí.
0: Veurem què és el que passa els pròxims dies. Moltíssimes gràcies, Oriol Serra, en directe des de Washington. Bona nit.
1: A vosaltres, bona nit.
3: Doncs el cas és que els Estats Units d'Amèrica no són l'únic país que atorga el dret de ciutadania automàticament per néixer al seu territori. N'hi ha una trentena llarga més que també ho fan, la majoria al continent americà. A més, una quarantena més d'estats també concedeixen aquest dret sota determinades condicions. I aquest és el cas de diversos membres de la Unió Europea, com ara Alemanya, França, Itàlia o Espanya. Ignasi Abad, bona nit.
4: Bona nit.
3: Quants països donen automàticament aquesta ciutadania a qualsevol persona que neixi al seu territori, al marge de la nacionalitat dels seus pares?
4: Doncs mira, n'hi ha uns 75 en total que garanteixen la ciutadania del país a tota persona que neixi dins les seves fronteres, un fet que jurídicament es coneix com a ius soli, és a dir, el dret del sol o el dret del territori. Però d'aquests 75, una trentena llarga atorguen automàticament aquest dret pel sol fet de néixer al país, sense tenir com en compte l'origen dels pares. A més dels Estats Units, que és on passa i on hi ha hagut aquesta decisió del Tribunal Suprem, també ho fan, per exemple, al Canadà i Mèxic. Mèxic, alguns països africans com Tanzània o el Txad, bona part dels països del Carib, Cuba, Jamaica, la majoria de nacions de Sud-amèrica i de Centroamèrica, és a dir, de Guatemala a l'Argentina, passant pel Panamà, Honduras, el Brasil, Venezuela, Xile o l'Uruguai. L'única excepció que la majoria fan d'aquests països latinoamericans o el mateix Canadà fan és que amb els fills dels diplomàtics, com que s'entén que el cos diplomàtic viatja d'un país a l'altre, no els hi atorguen aquest dret als seus fills, perquè això voldria dir que a cada país que anessin a treballar com a diplomàtics els hi donarien la nacionalitat d'aquell país, no? Doncs no, en aquest cas no.
3: Entesos. I llavors dius que hi ha altres països que no atorguen la ciutadania automàticament pel dret de néixer en el territori, però que sí que ofereixen la possibilitat d'optar-hi sota determinades condicions.
4: Sí, hi ha una quarantena d'estats que posen condicions, efectivament, amb una casuística més molt diferent en cadascun dels jocs. En la majoria de casos, almenys cal que la mare o el pare tinguin la nacionalitat del país de la qual es vol adquirir aquesta ciutadania. És el cas d'Espanya, on una de les fórmules per adquirir la ciutadania és que un dels dos progenitors tingui la nacionalitat espanyola. A França, si cap dels dos pares és francès o nascut allà, la persona pot adquirir la ciutadania francesa a partir dels 18 anys si ha viscut almenys 5 anys al país, és a dir, a França. A Alemanya, almenys un dels pares ha de tenir residència permanent durant 3 anys i haver viscut al país durant els 8 anys abans del naixement de la criatura. A Itàlia, una persona que ha nascut i crescut allà pot adquirir la ciutadania un cop fa els 18 anys, independentment dels orígens dels seus pares. L'ha de demanar, això sí, però ha d'haver viscut aquests 18 anys a Itàlia, no pot haver marxat. I altres països són molt més estrictes i només donen aquest dret quan els progenitors són apàtrides, és a dir, no tenen passaport a cap país, i per garantir un mínims drets per la criatura que neix, els hi concedeixen, és el cas, per exemple, de la Xina.
0: Doncs gràcies, Ignasi. Hi ha notícies que criden especialment l'atenció també pel lloc on passen, com és el cas de la següent. Aquests són càntics xenòfobs que milers de manifestants anti-immigració han fet servir protestant pels carrers de diverses ciutats de Sud-àfrica. Unes marxes que coincidien avui amb la data límit que els mateixos moviments xenòfobs que organitzen aquestes protestes havien fixat perquè els estrangers en situació irregular abandonessin el país voluntàriament. Txell Garriga.
5: Sí, tot i el gran desplegament policial que havia previst el govern de Pretòria, s'han viscut enfrontaments, també disturbis en algunes d'aquestes marxes i també saquejos en comerços regentats per estrangers. La jornada ha acabat amb la detenció de 361 indocumentats, dos ferits en un tiroteig a Johannesburg i el desplegament de contingència de l'exèrcit. Els grups xenòfobs exigeixen que els migrants en situació regular, com deies, marxin del país. Els culpen de tots els problemes econòmics de Sud-àfrica.
6: Els immigrants ens treuen la feina, tot i ser il·legals. Els hem donat una data i els hem demanat que marxin. No estem lluitant, simplement estem intervenint en un problema.
5: L'executiu sud-africà, amb Cyril Ramaphosa al capdavant, ha permès les manifestacions, tot i que no les veu amb bons ulls, i ja va rebutjar, de fet, frontalment aquest ultimàtum.
7: No permetrem ni hem de permetre que aquests grups facin servir les legítimes preocupacions dels sud-africans per desestabilitzar el nostre país, incitant al desgovern i a la violència.
5: Tot i això, molts immigrants han optat per abandonar ja el país. Països com Zimbàbue, Ghana o Nigèria ja han repatriat també milers de ciutadans i milers de malauans continuen esperant en campaments per marxar. Les tensions xenòfobes contra els immigrants és un problema recurrent a Sud-àfrica. En enfrontaments, per exemple, el 2019, 18 estrangers van perdre la vida i només aquest any ja haurien mort almenys 8 persones.
3: Veneçuela ja frega els 2.000 morts, segons les dades oficials, pel doble terratrèmol de la setmana passada, mentre continua buscant supervivents desesperadament. El govern assegura que en els 6 dies que porta treballant en la gestió de la tragèdia s'han pogut rescatar unes 6.000 persones. Ara bé, la xifra de desapareguts continua sent la mateixa. No se sap res d'unes 50.000 persones. Podem saludar a aquesta hora l'enviat especial de Catalunya Ràdio Veneçuela, Joan Biosca, bona nit.
8: Hola, Agnès, bona nit, què tal?
3: Molt bé, on ets ara mateix?
8: Mira, en un municipi de la zona de la Guaira, d'aquesta costa del litoral que hem anat parlant aquests dies, el municipi de Caravallera, que és al costat de Catia de Mar, on érem ahir, aquesta franja marítima idíl·lica d'apartaments, bueno, davant d'un d'ells, un edifici que semblava bastant modern, ensorrat i els rescatistes veneçolans voluntaris, perquè aquí ja no hi ha rescatistes internacionals, estan intentant localitzar dues persones, em comenten, que estan desaparegudes. Hi ha molta angoixa, hi ha molta tensió, perquè es veu molt moviment amb martells. En definitiva, els veneçolans el que estan fent és intentar treure la seva gent gairebé literalment amb les ungles, i la situació aquí és dramàtica. Dramàtica perquè ja ens trobem en el sisè dia i cada hora que passa, es complica, doncs, la possibilitat de trobar persones en vida, i els rescatistes i els voluntaris ens parlaven que ja s'han posat en marxa paral·lel per atendre les persones que han sobreviscut i que no ho tenen res. Penseu que són municipis amb apartaments de platja, d'estiueig, de cap de setmana, de classe mitjana i alta, però també hi ha molta gent de menys poder adquisitiu que viu aquí, que ho ha perdut tot. S'han muntat uns centres d'ajut humanitari per a aquestes persones, a on s'entrega el bàsic, no? Productes d'higiene, menjar, aigua. Hem parlat amb algunes d'aquestes persones que han anat a aquests centres a buscar aixopluc i ajuda.
9: Que vuelva a temblar, porque la réplica, de verdad, la de ayer fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar.

0: algunes tasques d'aquestes, eh? És gairebé un miracle, ara.
1: Sí, ara ens entrarem en aquella fase que a partir del 7è, 8è, 9è, 10è, etc., es podrà trobar persones en vida. Parlen els experts que si la persona que ha quedat atrapada té una bossa d'aire o bé té una mica d'aigua a prop, pot aguantar més d'aquests 5-6 dies, que és l'estimació que fan els equips de rescat. El govern dels Estats Units, que tutela econòmicament Veneçuela des de la detenció de Nicolás Maduro el passat gener, està anant de menys a més en aquests operatius de rescat. Ha anunciat que en aquestes properes hores instal·larà també diversos campaments d'assistència, amb la qual cosa veurem imatges de més presència de militars dels Estats Units aquí a Veneçuela. De fet, estem molt a prop del port de La Guaira, que és un port molt important d'aquí de la costa veneçolana, on ja hi ha dues fragates de l'Armada dels Estats Units. Imatges postals que, si ens ho haguessin dit fa 8 mesos que això passaria, no ens ho creuríem realment.
2: Que són edificis que, per exemple, tenen una esquerda i que tota la gent que viu en aquest edifici està vivint fora, està en tendes de campanya perquè doncs, no se senten segurs. Llavors, la nostra feina és acompanyant els enginyers d'aquí del propi país i els tècnics de protecció civil d'aquí al país, doncs, a avaluar l'estructura.
0: Aquest era junt
1: dels bombers catalans.
0: Sí, digues.
1: Són bombers catalans que ens han ofert aquest testimoni. Estan desplegats precisament en aquesta zona on jo em trobo ara, que estic mirant de veure, de trobar en aquesta... Estan treballant en la certificació de les estructures dels edificis que han quedat dempeus per validar si es pot tornar a viure en ells o no. Estem rastrejant la possibilitat de coincidir en aquesta zona devastada completament per poder comprovar sobre el terreny i parlar amb ells i acompanyar-los en aquestes properes hores en els seus operatius.
0: Joan, pel que expliques, aleshores, quan entre la runa busquen alguna persona, és que senten veus, és que troben algun senyal d'algun telèfon mòbil? Com ho estan fent, això?
1: Els equips especialistes tenen un, el que ens han explicat, que és com si fos una mena d'escàner que calcula les temperatures i llavors pot localitzar en funció dels graus i les diferències tèrmiques persones que puguin estar encara en vida. Després, a crits, hem vist imatges de bombers de l'Equador cridant «Somos bomberos de l'Equador! Toque tres veces y nos oye!». En aquestes darreres hores també unes imatges dramàtiques d'un fill d'uns 40 anys que es ficava com podia entre les runes i aconseguia treure el seu pare, una persona ja gran, arrossegant-lo literalment amb crits d'eufòria. Són situacions de vida i mort que es toquen els dits de les mans, i en aquest cas, on estic jo ara, s'han escoltat unes veus i hi ha les parelles de dues noies que estan buscant desesperats, però si jo us pogués enviar la foto ara i que els oients la veiessin, són 10 rescatistes que són voluntaris, que són persones, Agnès, com jo, que s'han posat un casc i uns guants i venen a grapar les pedres. O sigui que la desesperació i la precarietat és molt gran, també.
0: És lògic, perquè a més, a mesura que van passant els dies, les coses van posant encara més complicades. Gràcies, Joan Biosca, en directe des de la zona zero dels terratrèmols de Veneçuela. Bona nit.
1: Bona nit, gràcies.
3: Tres minuts i arribarem a 2:15 de la nit. Primeres declaracions avui davant la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic. Han comparegut dues testimonis que es consideren clau, la terapeuta de la família i la parella de l'empresari. La jutgessa vol aclarir si hi pot haver terceres persones relacionades amb la mort del fundador de Mango. Recordem que el seu fill continua imputat per homicidi. Ha seguit el cas des dels jutjats de Martorell, la Marta Vallès. Bona nit, Marta.
4: Una jornada que ha estat molt llarga avui als jutjats de Martorell. La màxima expectació s'ha centrat en la terapeuta dels Andic, la dona que treballava amb Isaac i Jonathan Andic per millorar la relació entre pare i fill. Davant els Mossos va acollir-se al secret professional per no declarar, però avui no ho ha pogut fer perquè no està col·legiada i, per tant, no té aquesta empara. La jutgessa ha volgut aclarir quin paper ha jugat la terapeuta i si podria tenir alguna implicació en la mort de l'empresari. Els missatges que es van fer públics creuats entre la terapeuta i els seus clients posaven de manifest la mala relació entre pare i fill, però a més es recull que la dona hauria pressionat l'empresari perquè lliurés al fill una part de l'herència en vida. Tot i les sospites de la jutgessa, la terapeuta ha sortit dels jutjats com a testimoni sense cap imputació, després de 2 hores i mitja de declaració. I 2 hores també ha estat la parella del fundador de Mango, Estefania Nut, responent les preguntes de la jutge. Va ser la primera persona a qui Jonathan Andic va trucar, fins i tot abans de contactar amb els serveis d'emergències per demanar ajuda. La vídua hauria accedit a facilitar que es baixin les dades del seu telèfon mòbil a petició de la magistrada. Una còpia de les dades del telèfon que també s'ha demanat als

0: Dos excursionistes que es van trobar Jonathan Andic minuts després de la caiguda del seu pare. També han declarat avui i han explicat que el fill de l'empresari estava en xoc i bloquejat. Amb totes aquestes dades, la jutge vol reconstruir el que hauria passat el 14 de desembre de 2024, quan Andic i el seu fill feien una excursió a les coves del Salnitre. Divendres han de declarar les dues filles, Isaac Andic i un psiquiatre. Jonathan Andic està imputat per homicidi. Els Mossos d'Esquadra sostenen que la caiguda no va ser un accident. L'home està en llibertat perquè va pagar la fiança d'1 milió d'euros.
1: Qui s'ha referit avui a la investigació per la mort del fundador de Mango és el director general dels Mossos d'Esquadra. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Josep Lluís Trapero ha defensat la investigació que el cos està fent d'aquest cas. Oriol Pujador, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
1: Unes paraules que són la resposta, de fet, a les declaracions que també va fer aquí a Catalunya Ràdio el detectiu de Método 3, Francisco Marco.
2: Sí, les recordem per posar una mica de context. Recordem que Marco està contractat justament per la defensa de Jonathan Andic en aquesta causa. El responsable de Método 3 va acusar en aquest estudi de Catalunya Ràdio directament l'agent encarregat de la investigació dels Mossos. Va dir que aquesta gent havia falsejat proves i que s'havia fet una cacera pública contra el fill del fundador de Mango. Unes paraules que no van agradar gens al cap dels Mossos, tal com ha reconegut avui Josep Lluís Trapero.
3: És a dir, aquí no hi ha decisions ni d'un mosso, ni d'un caporal, ni d'un sergent. Són decisions en equip, i no només del cos de Mossos d'Esquadra, sinó en el marc d'una investigació judicialitzada, on la direcció correspon al jutge i on també té la seva participació el fiscal. Jo crec que van ser, doncs, unes declaracions molt desafortunades, no una mica, no, molt desafortunades, injustes.
2: Per cert, que el responsable dels Mossos en aquesta entrevista ha admès també un increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones a Catalunya, tret dels homicidis. En canvi, ha destacat la millora en les xifres relacionades amb els delictes contra el patrimoni, bàsicament robatoris i furts.
4: Avui ha començat el judici contra la cúpula del Departament de Salut pel retard en la vacunació de policies nacionals i guàrdies civils durant la pandèmia. Els exconsellers Vergés i Argimon i la resta d'acusats s'enfronten a penes d'inhabilitació d'entre 12 i 15 anys. Cristian Roldán, bona nit.
5: Bona nit.
4: Parlem de possibles inhabilitacions, però avui sobre la taula també hi havia penes de fins a 3 anys de presó demanades pels sindicats policials. Què ha canviat, finalment?
5: Podem dir que la defensa s'ha apuntat al primer punt del judici. Emparat en la doctrina Botín, dictada pel Suprem, el jutge ha acceptat excloure de la causa el delicte contra els drets dels treballadors que demanaven els sindicats policials i, de retruc, les penes de 3 anys de presó per a la cúpula de salut. Olga Tubau i Josep Riba són advocats de la defensa.
6: Los términos utilizados por el legislador en este artículo vienen a cerrar la puerta a las acusaciones populares para ellas solas, cuando se trata de delitos contra bienes jurídicos personales, sostener la acusación.
7: La doctrina del Tribunal Suprem, doncs, ja deixa fora de l'àmbit d'aquest judici oral el suposat delicte contra els treballadors. Per tant, només es fa pel delicte de prevaricació.
5: Es mantenen, però, els 12 anys d'inhabilitació que demana la Fiscalia per presumpta prevaricació per haver paralitzat i retardat la vacunació dels policies nacionals i dels guàrdies civils durant la pandèmia.
4: És un judici que ha arrencat avui, que s'allargarà fins al 15 de juliol. Què ens espera durant els pròxims dies?
5: Sí, el judici tot just ha començat avui, però s'allargarà ben bé 3 setmanes. Demà sentirem els comandaments policials, la setmana que ve les autoritats sanitàries i a partir del 10 de juliol declararan els exconsellers Vergés i Argimon i també la resta dels acusats.
4: Gràcies, Cristian. La crònica judicial ve molt carregada. Darrerament encara parlarem del judici de la Kitchen, per exemple, però tornant de la publicitat, del que parlarem són de com les altes temperatures estan escalfant també el mar i què comporta tot això.
8: Catalunya nit.
9: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
10: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros, exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecte a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
11: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugis climàtics o al telèfon 010.
12: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Senyores i senyors, bon dia.
14: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
13: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
15: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
16: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
17: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
18: Sí.
17: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
13: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
19: És veritat que la cara però estava rara.
13: Era Shakira o no era Shakira?
19: Jo estic segura que sí.
14: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
8: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
14: Som 3CAT.
20: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Passant ja 5 minuts a 2:15 de la nit, la temperatura del mar Mediterrani ha registrat rècords per a un mes de juny amb anomalies de temperatura de fins a 8 graus. El Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani ha constatat situacions excepcionals de temperatura, concretament. Diu especialment a la zona del sud de França i al golf de Gènova, amb valors mai vistos en aquesta època de l'any. Maria Costa.
21: A la costa catalana, la superfície del mar ja està 2,6 graus per sobre de la mitjana d'aquesta època. L'última mesura que s'ha pres a l'Estartit és de 23,7 graus, una xifra que està una mica per sota del rècord que es va registrar l'any passat a aquesta època, amb 24 graus. Els experts alerten dels efectes que té això per als ecosistemes marins, però també per les condicions meteorològiques, perquè les probabilitats de fenòmens meteorològics extrems es multipliquen. Ho explica la tècnica de l'equip de canvi climàtic del Meteocat, Montse Bustó.
22: Si tenim una massa d'aire que l'entona tancada, que és a Mediterrani, envoltada de muntanyes, que és com si tinguéssim una cassola que fa xup-xup, i arriba una massa d'aire freda, ja tenim els ingredients perfectes perquè existeixi algun fenomen atmosfèric que sigui realment complicat i amb repercussions importants.
21: També afavoreix que hi hagi més nits tropicals i tòrrides.

0: Aquest any la collita de raïm serà bona, però una part no es podrà vendre. Els cellers estan frenant les seves compres per una caiguda de la demanda de vi a nivell mundial, i això pot ser catastròfic per als pagesos que ja demanen poder arrencar milers d'hectàrees de vinya per equilibrar, diuen, oferta i demanda. Corresponsal del Penedès, Montse Gené-Riba, bona nit.
1: Hola, bona nit. Aquest any, finalment, les vinyes són plenes de raïm, sense sequera ni plagues, però el problema és que les comandes per part dels cellers són molt fluixes, com lamenten dos viticultors, en Jaume Domènech, de la JARC, i Josep Marrugat, d'Unió de Pagesos.
2: Em trobo, sobretot amb un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%, depèn també de la varietat, però és un mal de cap molt important pels viticultors.
3: I és molt preocupant de veure que un any que se serviria per respirar, doncs hem de continuar patint. Tothom està dient que això és una situació estructural.
1: Això porta a la baixa el preu del quilo de raïm, que no cobrirà costos. A les cooperatives hi ha més vi del que es pot vendre, com ens explica Joan Josep Reventós, de la Federació de Cooperatives de Catalunya.
4: Ja tenim les bodegues plenes. Què passarà ara? Doncs que no sabem ni on col·locar-lo.
1: Els pagesos ja estan demanant permís per arrencar vinyes. Al seu torn, els cellers també es queixen de la falta de comandes de les seves ampolles de vi i cava. Joaquim Toses, director general del celler Sumarroca.
5: Patim per vendre, cada cop costa més vendre, no?
1: I en bona part ho atribueixen a la pèrdua de l'hàbit de prendre vi amb els àpats diaris. I el consum en els joves va a la baixa. La situació dels excedents, que Unió de Pagesos qualifica de dramàtica, l'ha portat a convocar una primera mobilització de Vilafranca a Sant Sadurní el pròxim 10 de juliol.
6: La patronal catalana de fruita denuncia que la distribució europea està pressionant a la baixa dels preus en aquest inici de campanya. I Afrucat també reclama una regulació europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció. Lleida, Julià Albacar.
7: Segons l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya, la baixada de preus no respon a una falta de demanda, sinó a la forta competència entre les diferents marques de la gran distribució. Una situació que es dona especialment a Alemanya i països del centre i l'est d'Europa, on es fan promocions molt agressives en els fruits de calibre petit. Un escenari on s'hi afegeix la pressió de la producció grega, que aquesta campanya arriba amb més volum i preus baixos. Manel Simón és director general d'Afrucat.
8: Llavors, amb una situació de consum elevat, de fluidesa comercial i de no estocs a les càmeres frigorífiques, no és de rebut certs preus que s'estan imposant per la gran distribució.
7: Afrucat insisteix a reclamar una autèntica llei de la cadena alimentària europea que impedeixi la compra per sota dels costos de producció i limiti també les pràctiques comercials abusives.
9: Catalunya nit.
0: I en el judici del cas Kitchen, la Fiscalia Anticorrupció manté que Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, va liderar des del Ministeri una operació il·legal per espiar l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i robar-li informació comprometedora sobre la Caixa B dels populars. Joan Vilaplana.
10: Sí, el fiscal César de Ribas ho ha defensat avui en un dur informe que ha exposat durant prop de 5 hores. Considera demostrat que els encausats es van posar d'acord per impulsar conjuntament un operatiu finançat amb fons reservats i que pretenia boicotejar la investigació policial pel cas Gürtel que afectava el PP.
11: Estaba dirigido a obtener información y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
10: Segons el fiscal, l'operatiu també buscava les gravacions que Bárcenas deia que tenia de Mariano Rajoy parlant de la Caixa B del partit. De Ribas ha atorgat molt pes a una prova per ell determinant per situar Fernández Díaz al capdavant de la trama. Són els missatges que l'exministre va enviar al seu número 2, Francisco Martínez, parlant de les funcions del xofer de Bárcenas un cop ja captat.
11: Desde luego se trata de mensajes de contenido absolutamente incriminatorio. Tanto es así que Francisco Martínez no solo los conservó para poder utilizarlos cuando tuviera por conveniente, sino que además procedió a su protocolización en el correspondiente acta notarial.
10: El fiscal ha desmuntat la versió dels acusats que afirmaven que era una operació legal d'intel·ligència per trobar diners de Bárcenas a l'estranger. Recordem que finalment són 8 processats, entre els quals, a més de Fernández Díaz i Martínez, també hi ha l'excomissari Villarejo, l'exdirector adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, Eugenio Pino, i Sergio Ríos, el xofer de Bárcenas. Per Fernández Díaz i el seu número 2 al Ministeri, la Fiscalia demana 15 anys de presó, en sol·licita 19 per Villarejo. El judici quedarà vist per sentència a finals del mes de juliol.
6: I mateix el que deuen els grans morosos a les hisendes catalana i espanyola que han fet públiques les seves llistes d'autors. Rafael de Ribot, bona nit.
9: Bona nit. Hi ha 5.800 empreses i persones que quan va acabar l'any passat devien 600.000 euros o més a la hisenda espanyola. Entre elles personatges tan coneguts com, a veure, Isabel Pantoja, el presentador Bertín Osborne, actrius com Paz Vega, l'exfutbolista Arda Turán, l'exàrbitre José María Enríquez Negreira o l'empresari hoteler i expresident del Barça, Joan Gaspar. Tots ells repeteixen en aquesta llista perquè ja hi figuraven el 2024, mentre que n'hi havien sortit i hi tornen a entrar els televisius Patricia Conde i Kiko Matamoros. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya, en aquest cas, el continua cancel·lant el poc conegut, podríem dir que fins i tot misteriós, empresari d'origen germano-iranià, Yosef Faradji. Ha de pagar més de 65 milions d'euros, que és un terç de tot el que deuen a la Generalitat els 58 grans morosos que hi ha a Catalunya. Entre les empreses s'aconsten a la llista, es mantenen al capdavant del rànquing, el Bingo Play Badalona i les companyies d'aigües Rec Madral i Riera Cabanyes.
6: Gràcies, Rafael. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada tota la crònica cultural del dia.
12: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
14: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
15: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
16: 672.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
17: Són dades de l'últim Estudi General de Mitjans.
16: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
18: Són les 6.
16: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
19: Moltes gràcies, molt content.
16: El suplement, el tot costa i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
20: Cada setmana és nostra.
16: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
21: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
16: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
22: A la millor hora del dia.
16: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
23: sempre convida els seus clients.
16: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
24: I em fa molt d'il·lusió.
16: I a més, tornem a ser líders en podcast.
25: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
16: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
26: La nit dels ignorants s'hereda.
27: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
26: Pot arribar a travessar oceans.
28: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
26: Veu com creixen els seus oients màgics.
29: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
26: I posa la pell de gallina.
30: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
16: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
30: És que m'heu posat la pell de gallina.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
7: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Passa un minut de 3:15 de la nit. El Teatre Poliorama de Barcelona estrena La Truita, un text del francès Baptiste Amand dirigit per Ferran Utzet, que ja ha vist la Marta Vives.
31: La família és aquella institució a on passa tot. Per això aquesta família que a partir d'avui s'ha instal·lat al Poliorama ens parla de coses que ens ressonen. Les relacions, la solitud, les pors, les conviccions, la identitat. Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes es posen al capdavant d'aquesta família escrita per Baptiste Amand i que parla en dos plans, entre ells i els monòlegs dirigits al públic, des d'allò més banal i quotidià, allò més transcendent. Emma Vilarassau.
32: Cara d'aquesta obra, que és una poètica diferent, que això és el que per mi la fa especial i diferent i bonica, i és que els actors es confessen amb el públic, no? Els personatges parlen directament al públic del que senten o del que pensen, coses que amaguen en els altres, no? I aquests monòlegs tenen una alçada de llenguatge diferent de la quotidianitat de la taula.
31: La truita és molt més que un àpat o una sortida d'allò que és correcte. És una comunió, dalt de l'escenari i a la platea. I això passa poques vegades. La truita, que la nit d'estrena ha acabat amb una gran ovació, es podrà veure dins del Grec al llarg d'aquest mes. Però després farà temporada aquí al Poliorama fins al 18 d'octubre.
6: Albert Serra anuncia que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a finals d'any o a principis del 27. Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà en el pròxim Festival de Cannes. Aquesta setmana estrena Magallanes, del filipí Lav Díaz, en què ha treballat, en aquest cas, com a productor. I Marc Garriga ha parlat d'aquestes dues pel·lícules amb ell. Marc, bona nit.
1: Bona nit.
6: Per què s'ha decidit a produir una pel·lícula sobre l'explorador portuguès?
1: Bé, en primer lloc, perquè admira Lav Díaz i les atmosferes que creen les seves pel·lícules, que habitualment tenen una durada de diverses hores. Aquesta no arriba a les 3 hores. Està protagonitzada per Gael García Bernal i mostra tot el periple de Magallanes a les Índies i a Sud-amèrica, on va participar en la conquesta d'espais estratègics, igual com ara passa amb l'estret d'Hormuz i la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Per cert, això demostra que no hem evolucionat com a espècie en 500 anys.
2: És una mica el mateix. Clar, estaven acostumats a una superioritat tecnològica tal, a la conquesta de Sud-amèrica, el mateix aquí, però clar, tot té un límit, no? I és un límit interessant, perquè és el límit de la, no, de la condició humana.
6: I quines novetats hi ha respecte a la seva pròxima pel·lícula com a director?
1: Ja sabíem que té un repartiment de luxe encapçalat per F. Murray Abraham, Òscar, el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus, i Riley Keough, neta d'Elvis Presley i coneguda per la sèrie Todos quieren a Daisy Jones, i també que parla de com negocien els Estats Units i Rússia les sancions econòmiques per la guerra d'Ucraïna. Ens ha avançat que a hores d'ara només té muntades dues terceres parts i com que el procés és molt lent, encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit el to que buscava.
2: Hi ha coses bastant divertides, molt divertides. A més, que a part, que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lícules per tot arreu. Només hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries estar tu tot el dia.
1: A més, ens ha anunciat que abans, al setembre, al Festival de Sant Sebastià, hi haurà una sorpresa. Tot apunta que hi presentarà un curt seu del qual no se sabia res fins ara.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Doncs estem arribant al final de la temporada i un dels indicadors és que a mitjans de temporada aproximadament vam començar una nova secció amb el Xavier Vilà. Xavier, bona nit.
9: Què tal? Bona nit, Manel.
0: Que ni deien personatges que hauríeu de conèixer, i amb aquest títol ja veníem a dir, i que segurament no coneixem la majoria de nosaltres, i arribem a l'últim de la temporada. Per tant, tu mateix, amb qui acabarem? De qui parlarem?
9: Escolta, parlem avui d'una persona que ens acosta a l'Àfrica.
0: Sí.
9: Per tant, un continent que no sempre toquem per diferents qüestions. Parlem d'una dona que va ser molt rica i després ho va ser menys,
0: sí,
9: i que es diu Isabel dos Santos.
0: Doncs ja comencem bé, perquè no la coneixem.
9: Doncs escolta,
0: que mica en mica, va.
9: Inversora i empresària d'Angola, circumstancialment va néixer a Bakú, a l'Azerbaidjan, això fa 53 anys, però us la porto, Manel, perquè és una dona amb una vida de pel·lícula, que va estudiar gestió econòmica i enginyeria a Londres i a partir d'aquí va esclatar la fama.
4: I've never really viewed myself as that. I've always viewed myself as an entrepreneur. But I'm also my country's
9: largest. Deia aquí l'any passat que ella no era més que una emprenedora. S'havia contribuït de manera decisiva a l'economia angolesa. Però clar, aquí ve la trampa. A ella ho va fer efectivament, però amb un passo del braç, perquè Isabel dos Santos és la filla primogènita de l'expresident del país, José Eduardo dos Santos, que va governar aquelles terres gairebé 4 dècades.
5: Este é um momento de enorme alegria i emoció.
9: Aquesta és Dos Santos, que va viure gairebé aquests 40 anys rodejat per la polèmica, per el nepotisme i la corrupció de què se l'acusava. Va ser acusat amb vida de tot això, però també la seva filla, que va acabar involucrada en els negocis empresarials del pare i tota la maquinària governamental. Una Isabel Dos Santos que, i aquest és un altre argument de la trama peliculera que us porto avui, sí, que va veure com el seu pare president moria rodejat per la polèmica en una clínica de Barcelona.
0: Polèmica aquí a Barcelona, i per què?
9: Ara fa 4 anys. La família va denunciar als Mossos d'Esquadra un suposat complot perquè el metge personal del president Dos Santos i la seva segona esposa l'assassinessin a la clínica Teknon mentre estava ingressat amb un coma induït. Per tant, tota una qüestió tèrbola que no es va descapdallar mai del tot. El president va acabar morint en aquesta clínica barcelonina i la seva filla Isabel se'n va adonar que els enemics no els tenia només a casa, aquest metge i aquesta segona esposa del pare, també dintre del govern d'Angola que havien controlat durant tant de temps. Angola, Angola, oi, força, la niña els catamata. I és que el successor del president mort, triat pel mateix Dos Santos i que era del seu mateix partit, João Lourenço, va arribar al poder amb la promesa d'acabar amb la corrupció i el nepotisme, dels quals també es va beneficiar, però aquesta pel·lícula no va acabar del tot bé.
0: La primera ha sigut un thriller així impactant, estem parlant de beneficis vinculats al petroli.
9: Sobretot, perquè va haver una eclosió de cru a Angola anys enrere que va fer que el país esdevingués el segon productor mundial de petroli. Ja sabem el que això genera en termes econòmics per una terra que estava embrancada en una guerra civil cruenta i portada en mà de ferro per aquest president que va morir a Barcelona. Quan el pare va ser deposat, la justícia del país va acabar adonant-se que hi havia una trama familiar de corrupció gegantina i que afectava a la filla Isabel, que es va enriquir, suposadament, segons les investigacions, al capdavant de la companyia estatal de petroli on el seu pare l'havia col·locat, alguns diuen, ha dit, una empresa que es deia o que es diu Sonangol. Isabel Dos Santos, després d'aquella entrada a Sonangol, va aparèixer al rànquing de 100 dones més influents del món que elabora la BBC, mentre que la revista Forbes la considerava la dona més rica d'Àfrica, amb una quantitat de diners acumulats superior als 2.000 milions de dòlars. Diners provinents suposadament de les connexions familiars amb empreses, com diem, que feien negocis al país.
4: My companies haven't been funded by the Angolan government. I've never received subsidies.
9: I ella aquí diu que ni parlar-ne, que ella estava neta de tota culpa, va denunciar una persecució política del president Lourenço, el successor del seu pare, i va negar haver-se enriquit il·legalment.
0: Tot i així, comença aquí una sèrie de... o afloren una sèrie de problemes legals que acaba sent una trama internacional de corrupció.
9: La qüestió d'això és que Angola investiga i també l'antiga metròpoli Portugal i també el Regne Unit, perquè Sonangol va acabar tenint interessos a les illes britàniques i volien saber què és el que va passar. Es revela d'aquí una xarxa d'advocats, banquers, comptables que van desviar de les arques públiques de l'Angola cap a comptes personals ocults d'aquesta senyora més de 400 empreses a 41 països. Per tant, descapdella tots aquests diners que se'n van per tot el món. El 2020, les autoritats angoleses l'acusen de corrupció, malversació i blanqueig de capitals, li congelen tots els actius que té arreu del món, ella es querella, però perd l'apel·lació i, per tant, es queda sense els actius globals en aquell moment. Per tant, de ser la dona més rica d'Àfrica a quedar-se al seu pis de Londres amb un pam de nas. Parada.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, tenim aquí una història de poder, de cobdícia, i dius que hi hem d'afegir un drama personal?
9: Per acabar de fer la pel·lícula més interessant, sí, a la mort del pare president a Barcelona, s'hi afegeix la del seu marit, el milionari del Congo, Sindica Dokolo.
8: Històrica, té una bellesa natural i té un ambient així...
9: Que és aquest senyor que escoltem, que és col·leccionista, era col·leccionista d'art, que s'havia casat a Luanda el 2003 amb ella en una cerimònia de 4 milions de dòlars, fastuosa, milers de convidats, la majoria, Manel, vinguts de l'estranger amb avions especialment noliejats per l'ocasió i que entren al país sense avisat. Si tu i jo volem entrar a Angola, la feina és nostra. Sí. Aquí la pel·lícula va ser diferent. farem Docolo, però la qüestió és que va morir en un accident aquàtic als Emirats Àrabs Units, també en sota circumstàncies tèrboles. No s'ha acabat mai de saber què va passar. Va aparèixer surant al mar sense explicacions de les autoritats. És allà on la família s'havia refugiat per fugir de totes les acusacions de corrupció. Un exili daurat i discret que es va esvair amb aquesta mort traumàtica, i ara Isabel dos Santos, després d'aquest periple del tot al res, des del frau, el glamour, la por i totes aquestes trames polítiques, diu que continua reclosa fent negocis per ella mateixa, però que és víctima d'una persecució política, i per això prepara el que podríem dir per l'any que ve la mascletà final.
4: It's a possibility. Today's early days for me to say, because obviously it's still our elections are in 2020.
9: És una possibilitat, però Isabel dos Santos segurament concorrerà per ser presidenta d'Angola a les eleccions del 2027, reprenent 40 anys de govern del seu pare, mort a la Tecnon de Barcelona, i recordant un marit mort als Emirats Àrabs Units, marxant d'art del Congo amb un accident aquàtic sospitós. De la més rica d'Àfrica a un pis de Londres, esperant si retorna a la llum.
0: I potser a la presidència, ja ho veurem. O sigui que l'últim d'aquests personatges que hauríem de conèixer, potser n'acabarem parlant la temporada que ve també. Així que moltes gràcies, Xavier Vilà. Que passis bon estiu i ens trobem aviat.
9: Moltes gràcies, Manel. Bona nit.

0: Sempre, bueno, qualsevol excusa és bona per escoltar Tomeu Penya, però disfrutar que són dos dies, això podria ser la clau de la cosa?
1: A disfrutar vol dir, potser que la cosa bona et duri només dos dies.
0: Podria ser, no? A veure, Gemma Puig, bona nit.
2: Bona nit, doncs sí, la veritat. És aquesta cançó de Tomeu Penya que es diu Sa vida són dos dies, doncs ja tenim dos dies per davant que la calor afluixa una miqueta i això, doncs ara, és una molt bona notícia. És a dir, que començarem el juliol amb unes temperatures una miqueta més baixes. Es nota més a l'interior i al Pirineu, però sí que avui hem arribat als 40 graus i demà els valors més alts se situaran cap als 35 o 36 graus cap a Ponent. Aquesta propera matinada encara farà calor, mantindrem aquesta calor nocturna, aquestes nits de mal dormir, però sí que de dimecres a dijous i de dijous a divendres doncs també baixaran una mica les temperatures durant la nit i matinada. Per tant, aquest petit respir, podríem dir, de la temperatura, el tindrem dimecres i dijous. No s'enfilarà tant la temperatura, però són dos dies i, per tant, a partir de divendres i el cap de setmana, doncs torna a pujar. Per això, aprofitem doncs, aquests dos dies que afluixa una miqueta la calor.
1: Doncs jo m'ho agafo el peu de la lletra,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí. Els aprofitarem.
1: Vinga.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12, la nit que acaba de començar el França-Suècia dels setzens de final del Mundial a Nova York, segons de joc en aquest partit dels setzens, que té a França com a favorita i a Suècia com a outsider. Veurem què passa, o el seguirem en aquest Mundial al club de la mitjanit. Aquesta tarda s'ha jugat el Costa d'Ivori 1, Noruega 2, partit disputat a Dallas. La Noruega de Holland és a vuitens de final, s'ha avançat Noruega a la primera part amb un golaç de Nusa. Costa d'Ivori ha empatat a la segona part i el tram final ha marcat Holland, el gol que ha classificat Noruega, que a vuitens de final jugarà contra el Brasil. Per aquesta matinada hi ha el Mèxic-Equador, situat a Mèxic, jugarà de les anfitriones a l'estadi Azteca, un estadi històric, contra un Equador que sembla perillosa. Les últimes hores han deixat dues eliminacions de seleccions històriques. Alemanya i els Països Baixos han caigut als setzens de final, totes dues a la tanda de penals, Alemanya contra el Paraguai i els Països Baixos contra el Marroc. Quin partidàs del Marroc, un altre en aquest Mundial, va aconseguir empatar el temps afegit al gol de Gakpo, que els últims dies havia rebut la mala notícia que la seva dona havia perdut el nadó que esperaven. El Marroc va ser superior als Països Baixos i va tenir premi als penals. El penal decisiu el va marcar, o l'ha marcat, perquè era a les 6 del matí, Ismael Saibari, el davanter del Marroc, nascut a Terrassa. És un jugadoràs. El Paraguai també estan de festa, celebrant que han eliminat Alemanya en una tanda de penals molt estranya. Es van fallar 5 dels 12 penals que es van xutar, gairebé la meitat. Aquesta tanda de penals contra el Paraguai és la primera que perd Alemanya des de la Depenenca a la final de l'Eurocopa de 1976, fa 50 anys, contra Txecoslovàquia. Alemanya havia guanyat les 6 últimes tandes de penals que havia disputat entre Mundials i Eurocopes. 4 havien estat als Mundials. Però ahir a la porteria del Paraguai hi havia un gegant de nom Orlando Gil. Com estaran celebrant-ho encara avui a Paraguai? Doncs hi connectarem amb algú molt especial. Segur que alguns de vosaltres us fa il·lusió tornar a sentir-lo. El Paraguai jugarà contra França o contra Suècia, que guanya de les dues al vuitens de final. El Marroc jugarà contra el Canadà en aquesta ronda de vuitens. Ni Koeman als Països Baixos ni Nagelsmann a Alemanya es plantegen plegar. Partits de dimecres, per a qui se'ls vulgui anotar ja a l'agenda, a les 6 de la tarda, Anglaterra-Congo, a les 10 de la nit, això és demà, a les 10 de la nit, Bèlgica-Senegal, i la matinada de dimecres a dijous, a les 2 de la matinada, Estats Units-Bòsnia. El partit de la selecció espanyola de setzens de final serà dijous a les 9 del vespre contra Àustria, a Los Angeles. Avui la selecció espanyola ha parlat Lamine Yamal, ha donat algunes entrevistes i ha recomanat a Julián Álvarez que fitxi pel Barça. També ha explicat quins són els dos jugadors que li estan agradant més en aquest moment. El Roger Arbosà ens diu qui són d'aquí una estona. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Let's go, que avui tenim pressa i molta feina i moltes coses per explicar-los al Mundial del Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada nit de Mundial, de dilluns a diumenge a les 11, per seguir tota l'actualitat mundialista, que és molta, edició del dimarts 30 de juny. S'està acabant la temporada futbolística, l'oficial, i queden 56 minuts ara mateix per acabar la temporada, allò que diem sempre, fins al 30 de juny. Doncs està a punt d'acabar-se el 30 de juny. És el dia 20 de Mundial, passarem la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb el Roger Arbusà, que ara es connectarà des dels Estats Units, és a punt d'agafar un avió cap a Los Angeles, des de Chattanooga. També hi haurà el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
1: Molt bé, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
2: Molt bé, bona nit.
0: L'Andy Franco, per a cas, és a la producció aquesta nit del Club de la Mitjanit. El Salvador, el Salva Pou, al control de l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, i al control central hi ha el Miquel Jario. I també passarà la nit amb nosaltres el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
3: Bona nit. Dono, dono fe que l'Andy Franco és molt bo.
0: És molt bo, però alguna nit fracassa. Més enllà del Mundial, Sergi, han passat més coses aquest dimarts. Avui han passat moltíssimes coses. A veure, aquest vespre s'ha sortejat el calendari de la Lliga de la pròxima temporada.
3: El Barça començarà a casa contra l'Atlético de Bilbao. L'Espanyol també a casa contra el Llevant. Primer clàssic, 25 d'octubre, al Camp Nou. El del Bernabéu, el 9 de maig. Derbis, primer Cornellà, el 3 de gener. I el segon, al Camp Nou, el 18 d'abril.
0: Espera, espera, és que són les mateixes dates que l'any passat.
3: El clàssic i el derbi.
1: Gairebé que ho institucionalitzin.
0: Sí, no? O sigui, ja sabrem que aquell dia, més o menys, cauran dissabte o un diumenge, però és que són exactament les mateixes que la temporada passada, i m'atreviria a dir que fa dues temporades. A veure, l'ordre és primer al Camp Nou, després al Bernabéu, i l'ordre és primer a Cornellà i després al Camp Nou. Això no havia passat. Això les lligues que el Barça ha guanyat a Cornellà... N'hi ha hagut algunes els últims anys,
1: però l'última
0: sí. A segona, què?
3: A segona, començarà en la Lliga. Girona, Leganés i Sporting de Gijón, Sabadell, primera jornada. A la Lliga femenina, la Lliga comença el 30 d'agost amb aquests partits: Barça-Tenerife, Eibar-Espanyol i Atlètic Club Badalona.
0: Les dates de la primera jornada de Lliga les tens o no? No encara, no?
3: No ha sortit encara.
0: No han sortit, no, perquè estan pendents del Mundial.
3: És 15-16 d'agost, és aquell cap de setmana, però la data exacta no.
0: Però si hi ha un equip que té un jugador a quarts de final del Mundial, ja marxa cap a la següent setmana, 22-23 d'agost. Que aquí el Barça és probable que tingui aquesta situació. L'Espanyol no. Bé, i a Piquel.
3: Ja no és
0: blanquiblau. El Barça, Sergi, ha presentat la nova samarreta per la temporada vinent fa una estona, ara us expliquem com és, i ha traspassat Ansu Fati al Mònaco, on havia jugat Saïd aquesta última temporada.
3: Sí, el jugador de 23 anys que va entrar al Barça el 2012 i el 2019 va debutar amb el primer equip, on ha jugat 5 temporades, 123 partits com a blaugrana. El Barça es reserva un tant per cent d'una possible venda en un futur.
0: De moment ha aconseguit aproximadament 11 milions d'euros el Barça per aquest traspàs d'Ansu Fati al Mònaco. El Barça s'ha reunit per última vegada la junta directiva presidida per Rafa Juste. Demà pren possessió Joan Laporta en aquest moment.
3: Sí, traspàs de poders amb Laporta, que hi serà fins al 2031. Es tanca una etapa de 141 dies de gestió de Juste, amb 8 títols, bons són. Demà presa de possessió de Laporta, 2:15 a l'Auditori, amb la presència de Flick, Deco i Javier Tebas, entre molts d'altres, i amb el traspàs de Ter Stegen a l'Ajax com a tema calent, perquè les dues parts tenen molta pressa.
0: Pressa tenen Ter Stegen i l'Ajax, perquè ha començat la pretemporada.
3: Exacte. El Barça no.
0: Doncs home, no té tanta pressa, i si pot estalviar-se una mica de la fitxa de l'alemany, que és molt alta, doncs millor. El Girona han acomiadat Dani Blin.
3: El defensa neerlandès ha estat 3 temporades al club gironí, on ha disputat 108 partits oficials, deixa el Girona als 36 anys, i també deixa un missatge de comiat on diu que s'ha mostrat, que ha estat molt orgullós d'haver format part de la història del club gironí.
0: Salma Parayuelo ja és oficialment exjugadora del Barça.
3: Marxa del club després de 4 temporades, no ha acceptat l'oferta de renovació que li havien fet. Marxa, això sí, amb 4 lligues i 3 Champions.
0: S'ha presentat l'acord entre la Lliga F, la Lliga Femenina, i el grup inversor liderat per Pau Gasol.
3: El grup de Gasol invertirà 55 milions d'euros a la Lliga Femenina a partir d'aquesta propera temporada. No és una aposta, diu ell, sentimental, sinó empresarial, perquè vol portar la Lliga Femenina a una nova dimensió.
0: L'Atlètic de Madrid ha fet oficial el fitxatge de Grimaldo.
3: Arriba procedent del Bayer Leverkusen, format al Barça, valencià de 30 anys, firma per 4 temporades.
0: A l'esquerra, moviments al Barça. Barça de bàsquet.
3: Avui han fet oficial 5 comiats. Els de Billy Hernán Gómez, després de 3 temporades. Sí. Satoranski, que han estat 4. Miles Norris i Miles Cale, després d'una temporada. I també marxa el base Juan i Marcos, tot i tenir un any més de contracte.
0: Com està el cas de Pedro Martínez i el Madrid?
3: Mira, el director general del València, Enric Carbonell, ha confirmat la sortida de Pedro Martínez per anar al Madrid, malgrat que havia igualat l'oferta dels blancs. El tècnic català diu que s'estima més anar al Madrid perquè vol fer el salt a un equip dels grans. El Madrid, però, ha de liquidar primer el contracte d'Escariolo abans de pagar la clàusula de Pedro Martínez i, per tant, encara no ha anunciat oficialment la incorporació del tècnic badaloní.
0: Un altre de bàsquet. LeBron James deixa els Lakers.
3: 41 anys a LeBron i ja ha jugat de 8 temporades als Lakers. Va debutar fa 23 anys a l'NBA. Això sí, no se sap encara quin serà el seu destí.
0: Però continuarà jugant. Sí. Continuarà jugant LeBron James amb 41 anys a l'NBA la pròxima temporada. Falten 2 dies per la presentació del Tour a Barcelona.
3: Serà dijous, i per anar fent boca us proposem, gran recomanació, ja disponible, un nou capítol del Rec Curs, el podcast documental esportiu de Catalunya Ràdio, que aquesta vegada té molta relació amb el Tour. L'ha fet l'Isaac Vilalta, Les victòries catalanes al Tour. Ja el podeu trobar a l'app i al web de Catalunya Ràdio i al Trescat.
0: Tenis per acabar, Sergi, t'agrada el tenis, t'agrada Wimbledon.
3: Sí, m'agrada Wimbledon i estava molt pendent del retorn, del gran retorn de Serena Williams. No ha pogut ser, tot i que per un moment jo he pensat que potser sí. Havia perdut el primer set, però ha guanyat el segon 7-6 i ha acabat cedint davant de l'australiana.
0: 40... Quants anys?
3: 44.
0: 44.
3: Sí, sí. Ha jugat contra l'australiana Maya Join. Ha perdut, per cert, també ha perdut Paula Badosa, la catalana en 3 sets, davant de la nord-americana Emma Navarro.
0: Un partit que el tenia força bé per guanyar la Paula Badosa. Bé, ha perdut contra Emma Navarro. Això és el club de la mitjanit, el Mundial, el club de la mitjanit, i això és tot per avui, perquè amb aquest sumari megalòman ja ens hem carregat gairebé la meitat del programa. Però seguirem fins a les 12, seguirem aquí durant tot el Mundial de dilluns a diumenge a les 11 de la nit, perquè ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: 11 i 10 de la nit s'està jugant des de les 11 fa 10 minuts a Nova York, a Nova Jersey, a l'estadi MetLife, on s'ha de jugar la final del Mundial el diumenge 19 de juliol al França-Suècia. Com va, Sergi?
1: Doncs mira, de moment, en minut 11, empat a 0, al mig del sumari he pensat que no fessin 3 gols, però no, 0-0.
0: Temps els hem donat per fer-los. Amb quina davantera es juga a França avui?
1: Doncs mira, juguen amb Dembélé, Olise i Barcola i Mbappé al davant.
0: O sigui, avui torna a quedar a la banqueta Dué.
1: I juga Barcola.
0: Condé és titular a la lateral dret.
1: Condé és titular a la lateral dret.
0: I avui deixam sí que és a la banqueta.
1: Avui sí. L'altre dia no hi era per la mort de la seva mare.
0: Va tornar a França.
1: I ha tornat i avui sí.
0: Què podem esperar d'aquest França, Suècia, sobretot de França, Ricard, Àlex?
2: Doncs a veure si s'encalla o no contra una Suècia que plantejarà un bloc baix, però que té molta alegria. Té la velocitat de Langa, més la rematada de Jokeres i Isaac. És a dir, és un equip que pot generar algun problema amb les transicions. No crec que sigui tan senzill com sembla per a la selecció francesa, que, per cert, deixem-nos de fer una cosa que jo no recordo, que són les rotacions automàtiques. És a dir, Teo i Digne es van alternant sí. un partit cadascú.
0: I Doué i Barcola,
2: entre,
0: no?
2: Entre els migcentres, Rabiot, Tchouaméni i Koné van rotant. Han jugat tres parelles diferents de migcentres. Avui toquen els que van començar. I, com dius, Doué i Barcola van fent el mateix. O sigui, la resta, els indiscutibles. Però aquestes rotacions les té automatitzades i fins ara diríem que sense cap canvi de rumb. I això jo crec que és intel·ligent perquè té 15-16 jugadors en dinàmica, no? I no té un 11 titular definit, tot i que en el fons té un 11 titular perquè hi ha places que roten però d'altres que no.
0: Però el que sembla és que ho fa per inèrcia i no pel tipus de partit que es porta
2: això
0: per
2: mateix,
0: davant, no?
2: Això mateix, ja veurem què passa quan avancin les rondes, però jo crec que potser no es mou gaire, perquè avui és el primer partit d'eliminatòria i no ha alterat el guió.
0: Àlex, tampoc ens estranya gaire d'un entrenador com Didier Deschamps, que és campió del món, subcampió del món, té un gran currículum, però que futbolísticament té un punt industrial, Deschamps, sempre l'ha tingut.
3: Sí, per mi és molt més el que representa la seva personalitat, la seva figura, la seva gestió, que no des del a tocar des de la pissarra, no? A veure, jo del partit espero a veure si França dona un cop de punt sobre la taula, diguéssim, i és la primera selecció que no pateix per accedir a la propera ronda, perquè de moment estem veient molta igualtat i moments de patiment de les grans. I a mi em va agradar molt l'altre dia, és a dir, a mi a la França m'agrada més amb Doué, a la línia de mitges punts, i em va agradar molt la parella Koné-Tchouaméni de l'altre dia. Crec que l'entrada de Koné li va donar més dinamisme i per mi van ser els millors minuts futbolístics de França. Veurem avui si, com diu el Ricard, s'encalla o no s'encalla davant d'una Suècia que amb aquest 4-4-2 o 4-3-3 surt a esperar l'errada de França i a sortir amb velocitat a dalt.
0: A veure què passa. De moment, Sergi, poca cosa està passant als 13 minuts de la primera.
1: No, possessió per França, intenta arribar per les bandes, ara hi ha una falta favorable als francesos, però poca cosa.
0: Cap oportunitat clara ni per uns ni per altres, A veure, qui guanyi aquest partit entre França i Suècia tindrà com a rival Paraguai als vuitens de final. Paraguai va eliminar Alemanya, després en parlarem. A veure si podem fer una connexió que ens fa molta il·lusió. Aquesta tarda s'ha jugat al Costa d'Ivori 1, Noruega 2. El partit s'ha jugat a Dallas, s'ha classificat Noruega per als vuitens i a vuitens jugarà contra el Brasil. El partit l'ha decidit Holland, el tram final, ha fet el 2-1 després d'una molt bona jugada col·lectiva de Noruega. El primer gol de Nus ha estat un golaç per Noruega. Costa d'Ivori ha competit bé, ha dominat amb força trams de partit, ha aconseguit empatar una a la segona part i ha estat a punt d'empatar a dos amb un gol de falta directa al temps afegit de la segona, una falta directa que ha tret Nilan, el porter del Sevilla, amb una aturada espectacular, de les millors d'aquest Mundial. Potser no arriba al nivell de l'aturada del porter dels Països Baixos contra el Marroc.
1: Com de la pròrroga?
0: Sí, espectacular, eh?
1: Increïble.
0: Com es diu, Verbruggen, el porter de Països Baixos?
1: Sí,
0: fa una aturada... Si no l'heu vista, busqueu-la per internet o per xarxes, perquè és que sembla impossible que tregui aquella pilota i acaba aconseguint salvar una oportunitat de gol claríssima, molt franca pel Marroc.
2: Com dius, Verbruggen va mantenir Holanda el partit durant molts minuts.
0: Sí. Avui en el cas de Noruega no tinc clar que hagi estat gaire superior a la Costa d'Ivori, però vaja, Holland és
2: Noruec
0: i ja ha fet 5 gols.
2: Jo m'atreveixo a dir, Xavi, que ha estat una miqueta millor la Costa d'Ivori.
0: Jo també.
2: Sí, que Noruega es queda una mica mica curta de futbol, però és que de mig cap cap endavant, clar, és que fixa't, tots els partits ha fet gols i li han fet gols, 3-2 contra Senegal, contra França perquè va rotar, però contra Iraq 4-1, però també va rebre, avui 2-1, és a dir, els partits s'obren, els de Noruega s'obren, són partits d'anada i tornada, d'intercanvi de cops, i avui per mi la Costa d'Ivori ha estat una miqueta millor, després de l'entrada de Diallo, que també m'agradaria saber perquè Diallo no juga més minuts amb la Costa d'Ivori.
0: Diallo és el del Manchester United.
2: Sí, sí,
0: és bon jugador.
2: I ha canviat el partit, la seva entrada, ja li ha passat en algun altre partit del Mundial, no ha estat titular indiscutible, ha anat entrant i sortint de l'11, però vaja, ha canviat el partit. Però m'ha agradat, el que passa és que Noruega, clar, amb Haaland, Charlotte, que per cert no entenc com ha jugat d'extrem dret tot el partit, o sigui, és una cosa que m'ha sorprès molt.
0: Està perquè... posant en aquella posició.
2: Sí, però a altres partits has jugat més per dintre, s'ha ajuntat més i ha deixat la banda dreta. Avui ha estat molt posicional aquella banda i jo crec que Noruega l'ha perdut. Però a banda d'això, clar, és que amb Nusa, Haaland, Charlotte, després l'entrada de Schilderup i d'Òscar Bob, és que té molts recursos de mig camp que van davant, i després dos migcentres, Berg i Berg, que són molt bons, o sigui, són jugadors que dominen els temps, que gestionen bé els espais defensivament, que no perden pilotes. No sé, jo crec que Noruega és una selecció molt alegre, però que tinc dubtes si quan arribin...
0: Ara al Brasil, eh?
2: Les grans bèsties podrà amb això, amb aquesta sensació de jugar l'intercanvi de cops, això li servirà per alguna cosa.
0: Àlex, Noruega?
3: Per mi ha estat millor Costa d'Ivori, i sobretot a la segona part, crec que ha estat bé, ha generat més, ha acabat amb més xuts, amb més corners, amb més presència. És cert que Noruega, de mig al camp cap al davant, té molta qualitat i té molt gol, i això els ha acabat penalitzant. A les seleccions africanes molt exuberants físicament, moltes vegades els hi passa això, no? Quan arriben els partits d'igualtat o quan està en un minut avançat es desajusten. Jo crec que el 2-1 de Noruega no està gens ben defensat.
0: Van tres jugadors, deixen sol a Haaland al punt de penal, van tres jugadors a tapar la centrada.
3: Sí, hi ha Berg que entra pel carril. A mi m'ha encantat el partit de Berg, compta amb la passada d'Òscar Bob també, que és una meravella, però està mal defensat, no? Tot i així, Costa d'Ivori a mi és una selecció que m'ha agradat molt.
0: A mi també, a mi només hi ha una selecció africana que m'hagi agradat més que la Costa d'Ivori.
3: Marroc.
0: Clar.
3: Sí, a mi
2: sí,
3: també.
2: Sí, coincidim,
3: Coincideixo. I vull destacar que Costa d'Ivori avui ha sortit amb un 11 d'una mitjana, en parlàvem l'altre dia, el divendres anterior, amb mitjana de 25,5 anys, la
2: molt
3: selecció.
2: Jove, no?
3: O l'11 més jove de tot el Mundial,
2: És que, estic d'acord amb això, Àlex. O sigui, és una selecció que estarà molt dolça pel Mundial que ve,
3: Sí.
2: O sigui, és una selecció que té un recorregut llarguíssim.
0: Haaland, com continua el França-Suècia, Sergi?
1: De moment amb empat a 0.
0: Haaland ha sumat un gol més, n'ha fet 5 de moment en aquest Mundial, 5 gols en 4 partits. Sergi, com va la taula de màxims golejadors del Mundial?
1: Messi continua al capdavant amb 6, ara Haaland 5 en segona posició, i al darrere li venen Mbappé, Dembélé i Vinícius amb 4, com tal que pugui passar avui amb Mbappé i Dembélé.
0: Mira, França ha estat a punt de marcar amb una bona ocasió de Barcola, que ha xutat per sobre del travesser. El primer gol del partit d'avui, l'1-0 per a Noruega, l'ha fet Antonio Nusa, a l'extrem del Leipzig. Us ha semblat un golaç?
2: Golaç.
3: I el segon també, el de l'empat.
0: Sí. El segon també. També el que passa que és una mica més brut, no? O sigui, la rematada no és tan neta. Fa uns dies, abans d'uns dels partits de Noruega al Mundial, un partit que s'havia de jugar de matinada, algú va dir en aquest programa que tenia moltes ganes de veure Nusa, que el Barça hauria de fixar-se en ell. I fent-me el graciós, i vaig dir, qui? I va dir Nusa. I qui el va recomanar va ser el Pol Julián i Pedrosa. Pol, bona nit.
4: Bona nit.
0: Estàs treballant, oi?
4: Fa una estona estava treballant i he sortit expressament per poder parlar amb vosaltres, però un plaer, com sempre.
0: Molt bé. Pol, escolta'm, com has celebrat el gol del teu protegit Nusa?
4: Doncs ho he celebrat amb molta efusivitat, perquè, com vaig dir l'altre dia, és un jugador que m'enamora. Quan el veig em recorda molt a Neymar. I res, ho hem pogut veure tots. Ha enviat la pilota a l'escaire i és un jugador molt elèctric, amb 1 contra 1, i i espectacular, ha sortit perfecte.
0: Ha marcat Mbappé, Sergi, però li han anul·lat per fora de joc.
1: Sí, sí, l'ha anul·lat a Mbappé.
0: Minut 20, empat a 0 entre França i Suècia. Sí. Escolta'm, Pol, algun suec que et convenci tant com Nusa? Avui, per exemple, els francesos els coneixem a tots.
4: Sí, més els vam conèixer tots, tot i que tenen a Elanga, que el vam poder veure de cop de
0: prop. Newcastle, sí.
4: Que és, va marcar també gol la darrera jornada, i Sorlo, ai no, Alexander Isak i Gyökeres.
0: Sí, home, però aquests són molt coneguts. De tu esperem recomanacions més fora de mercat, perquè ens sorprenguin.
4: Gudmundsen, el lateral esquerre, ha fet bona temporada amb el Leeds, és un lateral bastant físic, però no m'acaba de convèncer, per això em va sorprendre bastant que no convoqués a Vardy, a Graham Potter, perquè Vardy al final, encara que no ha tingut tants bons minuts amb el Barça, és un jugador que ofereix coses diferents al joc.
0: Ah, verdad, sí, vale. Ara sí, estava pensant, sí, en el davanter anglès, que ara em sembla que és a Itàlia. Sí, sí, Ronnie Vardaggi, sí.
4: Sí, Ronnie. I perquè quan veig a Suècia trobo que falta algun jugador així diferencial, que potser Vardaggi podria oferir això, perquè té el mitja punta, el número 8, que té Ayari, que té bona qualitat, però trobo que li falten coses. Però bueno, a veure si poden fer alguna cosa avui contra França.
0: Molt bé. Pol, moltes gràcies, i continuem pendent del Mundial. Continua tu també molt pendent, que segur que ho estaràs, i cada gol de Nusa t'enviaré un missatge.
4: Sí.
0: D'acord?
4: Perfecte.
0: Vinga, gràcies. Bona nit, Pol.
4: Nit.
0: És el Pol Juliani Pedrosa, que ens va recomanar Nusa, i avui el Noruega ha fet un golaç contra Costa d'Ivori, un dels dos gols de Noruega que li han permès passar a vuitens de final. Marxem un moment, i quan tornem...
5: Un muy buen mundial, o sea, me está pareciendo un jugador que juega muy bien a fútbol, o sea, que no solo está metiendo goles, que juega muy bien, baja a recibir.
0: Aquest és Lamine Yamal, de qui deu parlar Lamine Yamal, és dels seus jugadors preferits en aquest mundial, ara ho descobrim.
6: El Mundial, el club de la mitjanit. Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
7: 70.567 70567 sèrie 16.
6: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
9: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
8: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
10: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies.

0: programa, estrena musical. Oh. La fem. A veure, en 6 minuts...
1: Hi ha pausa d'hidratació.
0: De 12. Al França-Suècia hi ha pausa d'hidratació al minut 24 de la primera.
1: Amb tovalloles humides al coll, perquè sí. A Nova Jersey 33 graus.
0: 33 graus a Nova Jersey.
1: A 4:45 de la tarda.
0: Déu-n'hi-do,
1: Fa molta calor.
0: Déu-n'hi-do. La selecció espanyola juga dijous a les 12 del migdia a Los Angeles.
1: Vaja, sortir a les Argentanes.
0: Sí, som al club de la mitjanit a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que durant el Mundial, de dilluns a diumenge a les 11 de la nit, per seguir tot el que dona de sí aquest Mundial, arriba el moment de descobrir quins són els jugadors preferits de Lamine Yamal al Mundial, ara el sentíem, però abans descobrirem com és la samarreta del Barça de la temporada vinent. Laia Tudel, bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
0: La Laia Tudel ha estat aquest vespre a la presentació de la samarreta, la nova samarreta del Barça, al centre de Barcelona. Com és? T'ha agradat?
2: A mi sí, a mi m'ha agradat. A la tarda el Tot Costa ja quedava clar que el Jordi Costa, perquè la samarreta s'ha presentat avui, però vaja, ara ja sabem que això és molt difícil de mantenir el secret a les xarxes socials. Ja fa dies que se sap com és, doncs no li ha agradat, per exemple, el Jordi Costa. A mi sí. A veure, és una samarreta que té les franges...
0: Blaus. Combina blaus i combina granes o vermells, no?
2: Sí, són franges verticals, el que passa que és cert que, per exemple, la franja, diríem, que visualment seria la blava, doncs està formada per franges més estretes d'un blau de diferents tonalitats i després, doncs, venen les franges que són vermelles, granes, diferents tonalitats, i així ho van combinant. Bé, hi ha gent que és més clàssica i vol les franges de tota la vida, tota blava i tot grana, i aquesta, doncs, combina una mica diferents tons de blau granes. Però un cop l'hem vist en una presentació que ha estat al MACBA...
0: Tu l'has vista més, no per foto, sinó posada...
2: Clar, clar, l'hem vist real.
0: Qui eren els models? Eren algun futbolista o alguna futbolista?
2: No. De reals no, els reals eren ballarins i ballarines que han fet un espectacle així amb música també electrònica, vaja, com la que sentíem, i fusionada amb crits a Barça, així una mica com perquè fos una mica la sensació de crits d'un estadi, i després l'hem pogut veure en fotografia així en diferents jugadors, i que aquí sempre ens fixem a veure quins jugadors surten, evidentment protagonisme màxim per Lamine Yamal, i després sortien bé, doncs Rafinha, Olmo, Koundé, també eren dels
0: Pedri,
2: jugadors que
0: Gavi.
2: Sortia Pedri, sí, Aitana també de eren de les jugadores.
0: Pots penjar la fotografia de la nova samarreta del Barça a les xarxes del club de la mitjanit,
1: sí,
0: i així la gent que no tingui accés que tingui accés a les xarxes la podrà veure, o sigui que a tu t'ha agradat. A mi t'he de dir que quan l'he vist per primera vegada i me l'he quedat mirant, he observat diferents fotografies i cada cop m'agrada més, i quan la vegi en persona m'agradarà encara molt més,
2: i al final
0: la temporada que ve, enamorat.
2: Clar, et dic una cosa, quan la porten els jugadors jugant un partit al Camp Nou, també es veu diferent. Jo crec que la samarreta es veu millor. I hi ha un altre detall que és nou, que és la tipografia, que aquí ha canviat el dorsal i els noms, el número i els noms sortiran amb una tipografia una mica més estil modernista. És maca, és daurada, però estil modernista. Només es podrà fer servir per la Supercopa, la Copa i la Champions. A la Lliga no, a la Lliga es manté la tipografia habitual.
0: Però modernista, daurada, deies?
2: Daurada, el color és el mateix. Modernista vol dir, doncs, una mica com modernista Gaudí.
0: Gaudinia,
2: Sí, sí. Sí, exacte.
0: No sóc capaç d'imaginar-m'ho, ja m'ho trobaré.
2: Una mica com les columnes façanes dels edificis modernistes, doncs intentar d'allà treure una tipografia per fer un text.
0: Quines coses inventen, Escolta'm, Laia, en titulars, tens molta teca avui del Barça, a banda de la samarreta. Ansu, traspassat. Christensen, a veure si es confirma la renovació.
2: Sí, això...
0: Rafa Llunseca està esgotant el seu període de vida més feliç, segurament, aquests mesos que ha estat president del Barça. Demà presa la possessió de la porta, confirmació o no dels vicepresidents.
2: Sí, sí. Deixa'm dir una cosa més de la samarreta. Ha pujat el preu.
0: Ah, sí, m'ho he escoltat.
2: D'un nidó.
0: Podia 125, pujar encara més.
2: 125 euros, la més barata.
0: Sense dorsals.
2: 125 euros sense dorsal ni logo de Champions. I 175 la més cara, sense estampar tampoc.
0: 175 la més cara vols dir la que utilitzen els jugadors, i 125 la que es posa a la venda de manera més comercial, que bàsicament són iguals. Jo no he sabut mai com diferenciar-les, però...
2: Sí, vaja, la transpiració i tot això, però vaja, 125 d'un nidó, 125 euros la samarreta més barata oficial del Barça. I el que deia, sí, coses que esperàvem, en Sufati, ja s'ha fet oficial el traspàs al Mónaco, era important que es fes aquest traspàs, perquè això suposa 11 milions pel Barça, més aconseguir un forat de la massa salarial important, més marge per inscriure jugadors. Christensen està fet, esperant a veure si demà es pot anunciar, són qüestions burocràtiques.
0: Seran dos anys,

0: I Renovació, per 2 anys.
1: Distribueixen el so més o menys que tenia Christensen en dues temporades.
0: I això és important per aquest exercici, però també sobretot pel pressupost de la temporada que ve. A partir d'aquí, Rafa Juste, avui molt content en aquest acte de la presentació de la samarreta, esgotant les hores com a president del Barça, una posició que li ha agradat. Demà ja es presentarà, però, la nova junta amb Joan Laporta al capdavant, que avui no ha vingut perquè deien que es volia preparar bé aquest acte. Doncs demà a les 10 estan tots citats, tots els directius, per fer-se fotografies al Camp Nou. A 11:45, junta ja de la nova junta de Joan Laporta, reunió amb Joan Laporta ja encapçalant-la, i a 12:45 es fa aquesta presa de possessió, l'acte oficial a l'auditori del Camp Nou. No ha pogut ser el Camp Nou perquè feia massa calor, i en aquest acte doncs hi haurà representants institucionals, polítics del club, per exemple Hansi Flick, que ja ha acabat les vacances, també serà en aquest acte per veure aquesta presa de possessió de Laporta. Javier Tebas també és un dels convidats importants d'aquest acte, i vaja, és un acte on farà un discurs i després anirà presentant els directius. Encara queda l'incògnita, avui tampoc alguns dels directius no ho tenien clar, si anirà presentant-los i anirà dient ja doncs, el càrrec, els càrrecs no? que tindran i vicepresidències, o potser això demà, ho deixaran per un altre
1: demà
0: dia.
1: Demà sortim de dubtes. Què tens al França-Suècia a la porra, Laia?
0: No me'n recordo.
1: No te'n recordes. Com van, Sergi?
2: 0-0, però estàs a punt de marcar França, eh? Xut creuat, molt bo de Rabiot, s'ha girat molt bé dins de l'àrea, i ja està, i l'ha tret molt bé el porter, també, gran intervenció del porter suec.
1: Mitja hora de la primera part, França 0, Suècia 0, partit dels 700 de final del Mundial. Gràcies, Laia, fins demà.
0: Fins demà, adéu.
1: Roger Bosà, bona nit.
3: Què tal, bona nit.
1: On pares?
3: Mira, ara mateix a l'aeroport d'Atlanta acabo d'arribar, Xavi, no sé ni com he arribat perquè hi havia un trànsit important des de Chattanooga i estic a la cua per facturar ara mateix, per facturar la maleta.
1: No tens gaire temps, em sembla. Avui hem sentit Lamin, que ha fet entrevistes, per exemple, ha parlat a la COPE i a la SER. A la SER li hem preguntat per Julián Álvarez i pel Barça, oi?
3: Sí, i el que hauria dit algun altre jugador, que és que Julián és jugador de l'Atlètic de Madrid i que ell sabrà què farà amb el seu futur i allà on vagi, doncs, que ja s'ho farà, doncs Lamin ha dit que si fos ell, vendría al Barça.
4: No pienso mucho, pero ojalá que sea un gran jugador. Si viene, le recibiremos con las manos abiertas. Viene al mejor club del mundo, la mejor afición del mundo, la mejor ciudad del mundo para mí. Entonces, yo si fuera él lo haría y esperamos si quiere venir. Adelante.
1: Molt bé, Lamin animant a Julián Álvarez que fitxi pel Barça. A veure, abans deixàvem oberta la incògnita sobre els jugadors preferits de Lamin Yamal en aquest Mundial. Quins ha citat?
3: Mira, li han fet triar dos tipus de jugadors. El seu jugador preferit d'aquest Mundial dins de la carpeta, diríem, de jugadors top, de cracks, i després un jugador que no ho és tant, que no és tan conegut i que és més la revelació. Doncs mira, ha triat un jugador del Madrid i un català.
4: Voy a cambiar, ¿vale? No voy a decir Messi, no voy a decir... Vini me está gustando mucho. Vini me está gustando. Y de las no estrellas, Saibari, yo creo que está siendo un muy buen mundial. O sea, me está pareciendo un jugador que juega muy bien a fútbol, o sea, que no solo está metiendo goles, que juega muy bien, baja a recibir, muy bien.
1: Saibari, el davanter del Marroc, nascut a Terrassa, que està fent un gran mundial. Hauries d'esbrinar, Roger, si Lamin Yamal segueix amb especial atenció. Es preocupa per poder seguir en directe els partits del Marroc. Recordeu que quan el Marroc va eliminar la selecció espanyola al Mundial de Qatar per vacilar els seus companys al vestidor del cadet del Barça, va aparèixer amb una samarreta del Marroc per fer una mica la guitza. I l'altre jugador era Vinicius, que és veritat que està fent un mundial.
5: Marroc a fonda. Avui hi ha hagut festa, amb la classificació del Marroc.
1: Ah, sí? La sentia des de casa, no?
5: Gairebé, però em tinc referències.
1: Ah, d'acord.
5: Sí, directes.
1: És que ha estat el partit. Ara en parlem del Marroc. Arbu, la Mina ha deixat una frase curiosa sobre els xiulets que ha rebut i està rebent en alguns camps, sobretot a la Lliga Espanyola.
3: Sí, m'ha recordat una mica a Piqué, Piqué en els seus temps, quan deia que ja li agradava que el xiulessin. Doncs mira, Lamin igual, diu que no cal que tothom l'estimi, que tothom l'aplaudeixi, que ja està bé, que de tant en tant doncs algú el critiqui i també algú el xiuli.
4: También mola el pique ese de fútbol, ¿sabes? De que de toda la vida a Cristiano le han pitado, a Messi le han pitado, a Neymar le han pitado, a Vini le han pitado, a Mbappé le han pitado. Entonces yo vivo bien con eso y no me gustaría cambiar, o sea, no me gustaría que todos los campos me aplaudieran, que no sé qué. Tipo, a mí me gusta eso, fútbol.
1: Roger, avui la selecció espanyola, com tu, es trasllada a Chattanooga, a Los Angeles, i ja no tornaran a Tennessee, oi?
3: No, ja no. Ara ja tothom abandona Chattanooga, ja tothom amb les maletes, i ara a Los Angeles, si passen a vuitens serà Dallas, i després el mateix, a quarts seria Los Angeles, a semis Dallas, la final ja sí que seria Nova York, però ara, si tot anés bé per la selecció espanyola, Los Angeles-Dallas, Los Angeles-Dallas.
1: Los Angeles Dallas, sembla que estàs explicant la final de conferència oest de l'NBA. Saps la successió de partits?
3: Sí, el bracket.
1: Vinga, acaba de facturar a l'aeroport d'Atlanta, acomiadat de Geòrgia, i que ho passis bé a Califòrnia. Demà parlem, d'acord?
3: Vinga, gràcies, fins demà.
1: Ricard, Àlex, aquest to i aquesta manera tan descarada d'actuar i de parlar de la Min no us sorprèn, eh?
6: No, i m'encanta. M'encanta perquè, a més, es nota que li agrada el futbol.
1: Sí.
6: Que seria un bon tertulià, que es mulla, perquè com es mulla gairebé tot el que fa, vull dir que és espectacular sentir-lo. Espera, que és tan espectacular com la xilena que acaba
1: de... La mare, que el va parir, que veia aquesta xilena.
2: El Dembélé, no?
1: No, Olís. Increïble, la xilena d'Olís, trepitjant la frontal de l'àrea.
2: Ha anat al pal, esquerra del porter.
1: És una de les jugades del Mundial.
6: Home, tu diràs.
1: Increïble com enganxa, o sigui, mig metre dins de l'àrea, l'enganxa perfecte amb l'esquerra. És que no podíem continuar parlant perquè és una...
2: Una xilena. Ens hem quedat tots.
1: O sigui, la de Rivaldo, clar, acaba en gol i hi ha un control previ, aquesta és sense control, però era dificilíssima per la trajectòria d'on venia la pilota.
2: Sí.
1: I va al pal, Olís, increïble. Després Dembélé ha xutat creuat, ha anat molt a prop del pal, també.
2: I fa uns minuts també un Mbappé ha enviat una pilota al pal, també.
1: Sí.
2: Comença ja clarament a mereixer el gol de França.
6: Comença a pressionar la cinquena. Sí. Comença a bufar la tramuntana a Suècia, que no sé com ho sostindran, però la veritat que grans minuts de França, excel·lents.
1: Mm-hmm. Àlex, digues.
6: Sí, et deia això de Lamine, Àlex, que parla de futbol, de jugadors, i parla amb desinhibició, i a mi m'agrada veure'l tan natural. Recordem que només té 18 anys,
1: ara
6: no?
1: Ara en farà 19, d'aquí uns dies, a començaments de juliol, 19, Àlex.
7: Sí, totalment. M'encanta també perquè, primer de tot, jo crec que explica el Lamine futbolista. És a dir, no té cap complexa en assenyalar un dels jugadors destacats un jugador del Madrid. Que això, a l'altre costat, o segons
1: quin jugador,
7: també ens sorprendria, no?
1: I aquí no crec que la gent li tingui en compte, no? No he percebut...
6: No.
1: Home, com diu Vinícius?
7: No, perquè
6: ho fa tan natural, li diu Vini.
1: Sí,
7: ho fa amb naturalitat. Bé, a mi em sorprèn això, aquesta naturalitat, i explica, després veus aquest Lamine tan descarat sobre el camp i s'explica a través de la persona.
1: Lamine ha volgut parlar de Saibari, parlem de Saibari i parlem del Marroc.

0: Seguim pendents del França-Suècia, tram final de la primera meitat. Sergi, empat a 0?
1: Sí, sí, sorprenentment, empat a 0 el 37 de la primera.
0: El Marroc és una de les sensacions del Mundial, o la sensació del Mundial, no dic la revelació, perquè ja van arribar a semifinals fa 4 anys a Qatar, però en aquest Mundial estan anavant el seu nivell futbolístic. El partit contra el Brasil, la primera jornada, ja va apuntar grans coses. El partit de setzents d'aquesta passada matinada contra els Països Baixos les ha confirmat i les ha ampliat. Un partidàs, van empatar el gol dels Països Baixos, gol de Gakpo, especial perquè havia perdut una criatura amb gestació avançada amb la seva parella els últims dies. Increïble les decisions de Mohamed Ouabi, que és el seleccionador, que perdent a 20 minuts al final es va atrevir a fer canvis importants i a treure els bons. Va treure Unagi, el jugador del Girona, i Boadi, aquest mig centre que està fent un Mundial espectacular.
2: Però és que Ibrahim.
0: Ibrahim. Sí. Però és que els canvis li van funcionar. O sigui, encara van millorar. I mira que Marroc estava jugant bé, van forçar la pròrroga. El temps afegit, a la pròrroga van tenir aquella ocasió increïble que salva Verbruggen, el porter de la selecció neerlandesa, i els penals al final tenen la sort que Bono està molt encertat i que Saibari, el davanter de Terrassa, acaba de fer el gol definitiu. O sigui, a vosaltres, com és el meu cas, el Marroc us sembla la selecció que més bona impressió us està deixant en aquest Mundial?
2: A pes no ho sé, perquè però si no és la que més, és de les que està a dalt, perquè jo crec que el Marroc fa una cosa que és molt difícil a la vida, que és complir amb les expectatives, i eren expectatives altíssimes després d'aquella semifinal al Qatar, que és una semifinal que no va acompanyada del joc que està fent el Marroc ara. És a dir, el Marroc no s'ha conformat amb aquella semifinal, sinó que ha fet un pas endavant, juga molt millor futbol, ha aconseguit tenir un grup amb moltíssim talent a totes les línies, i li agrada ser dominador. O sigui, ahir va acceptar clarament el paper de doncs em toca manar Manu, i Manu governo, soc molt millor que Holanda, i si no tanco el partit és perquè no estic encertat i perquè Verbruggen manté Holanda al partit. És una selecció que fa somriure, és una selecció que saps que la sorpresa pot arribar per qualsevol banda, que té molts recursos, i que se la veu, la veig consistent. És veritat que doncs, en aquestes eliminatòries es van quedar a tocar de quedar fora, no? Perquè un altre gol al temps afegit, que gairebé totes les eliminatòries sí, n'hi ha un, i la veritat és que a mi em fa molta il·lusió veure el Marroc així, que una selecció africana que Anna faci aquest pas, que es converteixi en una selecció competitiva, i compta amb el futur que té el Marroc amb la quantitat de jugadors que té per tota Europa, que comencen a tenir orgull i ganes de jugar amb el Marroc, cosa que abans no passava. T'ho imagina't, Marroc amb la Minya Mal, ja sé que això és una...
0: Bah, ahir ho vaig pensar, aquesta nit ho he pensat. Imagina que tinguessin a la banda, que fa molt bé, els jugadors de banda del Marroc, molt bé.
2: No, però clar, fer-li la cirereta.
0: Hakimi i Lamine a la mateixa banda. Imagina't, és que imparables.
3: Sí, i també hem de pensar que tenen a Abde, que no ha pogut anar, finalment.
0: També, exacte.
3: A veure, a mi del partit del Marroc m'ha agradat tot. L'únic que no m'ha agradat és que ens ha fet anar a dormir tardíssim.
0: A les 6 del matí acabava la tanda de penals, S'estava fent de dia.
3: Estic amb el Ricard. Per mi és la sensació de que és una selecció que ha crescut i que ha crescut durant un pas endavant futbolístic. És a dir, tots tenim al cap que el Marroc elimina Espanya, però com l'elimina, no? Sent defensivament molt ordenada, aprofitant, no tenint el domini del partit. Avui és que tu ahir em preguntaves, jo esperava un partit molt més igualat en quant a la possessió. És que avui...
0: No, la possessió no, clar.
3: Sí, li ha fet un 70%, ha batut el Marroc, és veritat que és un partit en pròrroga, però ha batut el rècord de passades d'aquest Mundial que el tenien Espanya i Portugal amb les 800 i 783, avui ha fet 879, i això vol dir més de 500 de diferència respecte a Països Baixos, que és una selecció que podria competir per al Mundial. Jo em vas preguntar, i jo abans d'ahir no sé quan era, i a moments m'ha agradat Argentina, a moments Anglaterra, crec que la més consistent ha estat Colòmbia fins ara, però el Marroc l'elevo. Crec que és el millor partit del Marroc per al rival que tenia al davant, per al domini i per...
0: I perquè van jugar igual fins a l'empat, sense... O sigui, el gol de l'empat és una rematada cap a l'interior de l'àrea d'un dels centrals, però ve d'una combinació amb pausa, amb tranquil·litat, sense precipitar-se per temps afegit.
3: Sí, i a mi deixa'm afegir un nom, perquè hem parlat molt de Boadi, de Saibari. A mi, el partit de El Ainaoui...
0: No em parlis d'aquest tio.
2: per què? No.
0: Portem tota la tarda, tot el dia, buscant el seu pare.
2: No el trobes.
1: Sí, sí, no el trobem.
0: I un és l'Ainaui, el trobant, l'acabarem trobant,
1: sí.
0: Aquí l'Andy Franco perdrà el seu segon...
2: El seu pare és el tenista?
0: Sí.
2: Que bo, no ho sabia,
0: sí,
2: això.
0: Sí. És el tenista que va ser top 10 i va arribar a guanyar Rafa Nadal en unes primeres rondes del US Open quan Nadal començava. Sí, sí, el trobaré, però va fer molt bon partit, el Nadal.
3: Partides, falla el penal, però partides.
0: Sí. A veure, com continua el França-Suècia, Sergi?
1: 43 de la primera, ara té un corna, França 0-0, però vaja, França mereixent el gol, com a mínim un gol i marxar amb la victòria del
0: descens. Des de la pausa d'hidratació, França ha crescut i està vorejant el gol. Paraguai també és als vuitens de final, i també s'ha carregat una selecció històrica de manera diferent al Marroc, però a la seva manera, molt a l'estil paraguaià. El govern del Paraguai ha decretat dies de festa nacional per celebrar la victòria contra Alemanya als penals. A veure, jugadors històrics, Ricard, Àlex, històrics del Paraguai, que us vinguin al cap.
2: Roque Santa Cruz, Nelson Valdés,
0: Àlex.
2: Cardoso.
0: Una pista.
3: Cardoso, venia al cap.
0: Jugadors paraguaians. Jugadors paraguaians que hagin passat pel Barça.
2: Ep. Romerito un, no?
1: Amarilla.
0: Raúl Vicente Amarilla. Buenas noches, ¿cómo está?
4: Muy bien. Un placer estar en comunicación contigo. Un abrazo enorme a todos y a las órdenes.
0: Muy contento con la clasificación de Paraguay para los octavos de final.
4: Bueno, estamos felices porque verdaderamente ya Paraguay llevaba un buen tiempo sin estar en la máxima fiesta del fútbol, que son los mundiales, y llegar a esta instancia con todos los pormenores que ha tenido durante estos 16 años, esperemos que sea verdaderamente ya un repunte definitivo, ¿verdad?
0: Nos hace mucha ilusión hablar con usted. Le pregunto en castellano. Usted estuvo en Barcelona 3 años, entre el 85 y el 88, pero es que han pasado pues casi 40 años desde que se fue. Al catalán, no sé si le puedo preguntar en catalán.
4: Seguramente lo entenderé un poco, ¿no? Pero algo siempre queda.
0: Ah, doncs provaré. Com està, per començar? Què és de la seva vida? És al Paraguai, el trobem al Paraguai, vinculat al futbol encara, ja retirat?
4: Estuve como gerente deportivo, manager, aquí en Paraguay con el Olimpia unos años y bueno, hace en lo que es esta temporada tomé un poco un descanso, vamos a decir, era el momento de descansar un poco y bueno, estoy en mis cosas particulares.
0: El 19 de juliol farà 66 anys, si no m'equivoco, és el dia de la final del Mundial, seria un regal excessiu que Paraguai jugués la final, s'ho imagina això o això és utopia?
4: Ya con lo que aconteció ayer, y nosotros ya por experiencia sabemos que en el mundo del fútbol no hay lógica, porque tampoco nos podemos mentir. Si íbamos a un tanto por ciento, si Paraguay podía eliminar a Alemania, yo creo que nos vamos a un 95% a 5% de esa posibilidad. Pero Paraguay creo que se volvió a reencontrar con su forma de jugar, con su forma de ser. Paraguay lo han querido cambiar su forma de ver el fútbol y de jugar al fútbol. Creo que con el técnico que vino, quizás con la experiencia que tiene, encontró la forma de devolverle al futbolista paraguayo lo que verdaderamente somos. Somos de lucha, de picardía, y bueno, y esto le está dando las posibilidades a Paraguay hoy en día de estar en cuarto de final, ¿verdad?
0: De moment en octavos, però vaja, aquesta Paraguai ahir va recordar molt a la clàssica Paraguai, que defensa molt bé i competeix fins al final. Com va celebrar la victòria a la tanda de penals? Amb molta eufòria?
4: Bueno, la eufòria fue cuando ya se obtuvo la clasificación, ¿verdad? Realmente el país se sintió feliz. Ha sido una felicidad inmensa. Yo, como el jugador de fútbol, lo único que me queda es agradecerles a los jugadores por esa entrega. Se vio y se sintió en la felicidad de un pueblo, de un país. Y eso no tiene precio.
0: Fins a on s'imagina en aquest mundial a la seva selecció, al Paraguai?
4: Vamos a ver si se nos puede dar. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Hay grandes selecciones enfrente. Yo creo que estos jugadores ya han hecho historia con esto, con haberle dejado a Alemania en el camino, porque creo yo de que esto también deja una enseñanza en que uno no puede menoscabar a una selección que así a priori parece inferior. Y es lo que pasó, yo creo que es lo que pasó con Alemania.
0: Raúl Amarilla va ser jugador del Barça a la dècada dels 80, davanter. Què recorda d'aquelles tres temporades al Barça, senyor Amarilla?
4: No, momentos muy felices, muy agradecido con el Barcelona, muy agradecido con los compañeros que tuve en aquellos años. Momentos muy lindos, y más todavía estando en un club que tiene una afición extraordinaria. Lo único que nos resta es dar el máximo y darle ese agradecimiento a la hinchada que verdaderamente domingo tras domingo va y te da su aliento.
0: Raúl Vicente Amarilla, exjugador del Barça, mita del futbol paraguaià, celebrant encara la victòria de la seva selecció als 16 de final del Mundial contra Alemanya. Gràcies i una abraçada forta.
4: Cómo no, muchísimas gracias, un abrazo enorme para todos, y bueno, y esperemos que también el Barcelona siga en ese camino fuerte, seguro, del cual están en este momento. Un abrazo enorme.
0: Gràcies a Raúl, a Maria Sergi, descansa al França-Suècia.
1: I com era previsible, hi arribem amb la victòria francesa. Gran gol d'Mbappé a la sortida d'un corna, jugada en curt, li ha arribat una pilota filtrada a l'interior de l'àrea.
0: Preparada,
1: bicicleta.
0: Diria que jugada preparada, Ricard.
2: Sí, és un 3 contra 2 amb Dembélé, que el troba dintre i després el deixa ja cara a cara amb un contra un.
0: Que canvi.
2: Sí, quan fa la bicicleta i surt cap a fora,
0: sí,
2: saps?
0: Hi ha un gol a Noeta a la Champions contra la Real Societat de fa un parell o tres d'anys, que és molt similar a aquest.
2: I quan guanya l'angle destrossa la porteria. M'ha agradat molt França, ho dic, perquè jo soc dels escèptics en França, i m'ha encantat aquesta primera part. Veurem si té continuïtat, que és el seu problema, però aquí sí que el cop de la taula que deia l'Àlex comença a sonar, aviam si ho pot confirmar la segona part.
0: Última hora, Ronald Koeman presenta la dimissió com a seleccionador dels Països Baixos després de l'eliminació als penals als 16 de final d'aquesta matinada contra el Marroc. Dimiteix Ronald Koeman després de quedar eliminats amb els Països Baixos en aquest Mundial. De les dues eliminacions històriques, d'Alemanya i de Països Baixos, quina us sembla més greu? Alemanya o Països Baixos? Ricard, Àlex.
2: Alemanya, clarament, no? És veritat que l'holandesa és la tercera consecutiva als penals, però vaja, la d'Alemanya estava fora del guió. Jo crec que era una de les eliminatòries més desequilibrades i és una ensopegada després de dos anys ja sense arribar als vuitens de final, tercer mundial consecutiu també sense arribar als vuitens. Alemanya ha de fer una reflexió perquè hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar. Ha perdut aquell queixal competitiu que tenia. Probablement jugar a futbol millor que fa molts anys, però ha perdut aquell punt que tenia d'intensitat de futbol, jugant 11 contra 11 i sempre guanya Alemanya. Això ja no passa i hauria de fer una reflexió, i també l'hauria de fer Nagelsmann, que ha fet una bona punxada.
0: Àlex, Alemanya o Països Baixos?
3: Per mi em sembla més greu Alemanya, de llarg. El que passa que jo crec que són per coses diferents. És a dir, Alemanya per mi és per incapacitat per saber atacar bé davant d'una selecció que et tanca els espais, tot i que el gol que li anulen per mi és gol. Però vaja, em sembla que durant tot el partit doncs, no va tenir capacitat de generar. I Països Baixos, jo crec que el plantejament de Koeman el deixa molt tocat. Acaba perdent contra el Marroc, que és una potencial guanyadora, però és el primer partit on torna la defensa de 5 després d'haver jugat amb defensa de 4 i que l'inies bé. I són dues maneres contraposades d'afrontar un partit. La del Marroc, molt desinhibida i anant a buscar el domini, i la de Països Baixos veient-se com a selecció petita. Crec que això li ha fet molt mal a Koeman, però de llarg a Alemanya.
0: A veure, Alemanya i els Països Baixos han caigut en aquest Mundial als penals, a les tandes de penals. Què està passant amb els penals? Se n'han fallat molts, molts més del que és habitual en aquestes dues primeres tandes. Sergi, tens dades?
1: Sí, s'han xutat dues tandes de penals, 12 xuts a l'Alemanya-Paraguai, 10 xuts al Països Baixos-Marroc, 5 penals fallats en cada tanda, 10 en total. És a dir, 10 penals fallats en 22 xuts, és gairebé el 50% d'error.
0: Són molts errors, Sergi. Quants penals s'han xutat fora? Quants han aturat els porters?
1: Mira, 3 fora i 3 al pal,
0: sí,
1: i 4 han estat aturats pels porters.
0: Us ha sorprès la poca efectivitat, aquesta poca efectivitat a les dues primeres tandes i sobretot alguns xuts, diria que deficients, que han anat molt lluny dels pals?
2: Una mica sí, Tinc la sensació que els porters comencen a... Som en un moment que van una mica... Estan molt a prop del xutador, saps què vull dir? Que a vegades el porter ha anat molt a remolc, els xutadors han interpretat diferents formes de xutar el penal, aguantant, no perdent la iniciativa, i crec que el porter no manava, i començo a pensar que el porter mana.
0: Hi ha moviments laterals. Bono fa una aturada de futbol sala, o sigui, no s'estira. Sí, sí. Va movent-se lateralment com si fos un ninot d'aquells que foten en els exercicis de...
2: Els dos últims penals, Xavi, exacte. Mira, jo pensava ahir, i és veritat, és el futbol sala, em recordava alguna cosa, no? És a dir, va a un costat, però no va baix,
0: no.
2: Queda dret.
0: I l'atura amb la mà esquerra, passat de frenada, i l'atura bé,
2: Sí, el primer, el de Timber, el xuta fora, però ell ja ha anat a l'altra banda i ha anat dret. I en aquest, l'atura dret. Per cert, que Bono és un especialista fantàstic. Vull dir que els porters comencen a fer coses, i amb l'atenció del jugador, del xutador, doncs es paga. És cíclic el futbol, Quan Grobelaar va guanyar una Copa d'Europa amb els penals a Roma, amb el Liverpool, allò marca un punt d'inflexió, hi ha moments que el futbol al porter s'apropa, però clar, el futbol evoluciona molt des de la potència del xut, la superfície del llançament, la permetre la paradinha, bé, la paradinha no, però la interrupció de la carrera mínima, canviar l'aproximació més accelerada, menys accelerada, és a dir, el xut ha canviat molt, en canvi el porter ha canviat menys, i començo a veure aquí que amb el que vaig veure ahir de Bono i de Gil, que va aguantar molt, i
0: Gil, sembla un gegant,
2: molt difícils de superar.
0: Sí, escolta'm, Àlex, l'Àlex Almasa ha trobat una dada bèstia, però bèstia, ara ens explica, sobre els jugadors que surten a la pròrroga. Quan surten els últims minuts, aparentment surten per xutar un penal expressament, i sembla que no és gaire bona idea.
3: No és gaire bona idea. A veure, els penals, després entrarem amb la mecànica, però com ens ha apuntat el Sergi, són moltíssims, són 5 i 5 fallats, i compte que la del Marroc a Països Baixos, Rahimi està a punt de fallar-lo també, que haguessin estat 6. La dada que comentes, dels últims 10 jugadors que han sortit a partir del minut 115, és a dir, aquells jugadors que els entrenadors han fet sortir per llançar els penals expressament, 8 l'han fallat. Per tant, que s'ho pensin els seleccionadors, els entrenadors, a l'hora de posar això, perquè jo crec que els hi genera una sobrepressió que no els és positiva. Ahir li va passar, per exemple, a Justin Kluivert, i li passa a Valbuena de Paraguai. Per tant, jo crec que hi ha un tema mental i hi ha un tema de mecànica. Jo em vaig fixar molt especialment, me l'he tornat a mirar 3 i 4 vegades, la del Marroc Països Baixos,
0: sí,
3: i crec que tenen molta incidència els dos porters. Són dos porters, bueno, és espectacular, però també Verbruggen, que no aguanten, sinó que van per intuïció, saben, estan molt estudiats i saben que anien allà, i això obliga els jugadors a escollir un costat i haver d'ajustar molt. I fixa't que hi ha dos pals, hi ha una que se'n va a fora per poc, i tots van a costat de seguretat. Per tant, estic d'acord amb el que deia el Ricard, que els porters marquen molt més la pauta del que la marcaven.
0: A veure si hi ha més tandes de penals. No fa pinta que hi hagi tanda. Tot és possible, guanyar 1-0 França contra Suècia al descans, però de moment està sent superior, però potser hi ha tanda al Mèxic-Equador de les 3 de la matinada. Potser aquesta nit ens podem permetre el luxe de dormir i descansar i demà recuperar el partit a la carta, perquè el cartell és diferent.
1: T'ho agraeixo, entrenador.
0: Eh que sí? Sí, sí.
1: Descansarem.
3: Dos nits seguides.
0: Entre tots plegats. Escolteu, ho hem de deixar aquí, d'acord? Ricard, Àlex, moltes gràcies per ser una nit més aquí al Club de la Mitjanit i demà tindrem més dosi de Mundial.
2: Bona nit, gràcies.
3: Fins demà, bona nit.

Moment de tancar el Mundial al Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, seleccionada pel Salva Pou, que és el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva ha escollit l'última cançó dels Mundials. És la més recent, la més nova. No n'hi ha cap altra de tan nova com aquesta relacionada amb els Mundials, perquè s'ha estrenat avui mateix, i és de Madonna.

la que cantava era Madonna. La cançó es diu Read My Lips i fa pinta que tindrà presència en la cerimònia de clausura del Mundial el diumenge 19 de juliol, abans de la final a Nova York. De moment ho deixem i ho deixen com una incògnita, però la cançó és aquesta i ja s'ha estrenat avui. Madonna està a punt de fer 68 anys. 68 anys. Bona nit i que descanseu si és que no us quedeu a veure el Mèxic-Equador, que és a les 3, a l'estadi Azteca. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració d'aquests immigrants el mateix dia que acaba el termini de sol·licituds. Els experts, però, recorden que la justícia europea pot trigar anys a pronunciar-se. La politòloga i investigadora de la UPF, Gemma Pinyol Jiménez, sosté a 3Cat Info que el debat és, sobretot, de caràcter polític.
2: Les possibilitats en aquests moments són baixes, entre altres coses perquè les polítiques migratòries tenen un marcat caràcter nacional. És més un debat polític que jurídic.
1: Mentrestant, el govern espanyol demana tranquil·litat i assegura que encara el Suprem decideixi elevar la consulta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les sol·licituds presentades es continuaran tramitant amb normalitat. L'executiu també defensa que la norma és plenament compatible amb el dret europeu. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: La Fiscalia Anticorrupció considera demostrat que Jorge Fernández Díaz, exministre de l'Interior durant el primer govern de Mariano Rajoy, estava al capdavant d'una operació il·legal per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i robar-li informació comprometedora sobre la Caixa B dels Populars. Ha estat a la sessió d'aquest dimarts el judici pel cas Kitchen a l'Audiència Nacional. El fiscal César de Ribas ha argumentat que els acusats es van posar d'acord per boicotejar la investigació policial pel cas Gürtel.
4: Estava dirigido a obtener informació y documentación que pudiera resultar comprometedora para el Partido Popular y para sus máximos dirigentes y dirigida precisamente a boicotear, a obstaculizar aquella investigación judicial del caso Gürtel.
1: Els bombers han estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquesta nit en un magatzem dels laboratoris al Mirall a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat. El foc ha afectat una superfície d'uns 200 metres quadrats amb material corrosiu i oli. Els bombers han descartat que hi hagi ferits o persones afectades perquè tots els treballadors han pogut sortir pel seu propi peu i han arribat a treballar 9 dotacions.
3: L'Ajuntament de Tossa de Mar a la Selva alerta que una de les torres de la muralla té risc de caiguda. Per això ha perimetrat la zona i ha fet tancar la terrassa de dos restaurants. Fa temps que el govern municipal avisa del mal estat d'aquesta muralla, que depèn de l'Estat, i ha pres algunes mesures. Ho ha explicat l'alcalde, Martí Pujals.
5: Ara ja no estan parlant de que pugui haver un despreniment puntual d'alguna pedra, sinó que estan parlant de que alguna porció molt gran d'aquest coronament, llavors estem parlant de moltes tones, es desprengui conjuntament. O sigui que caigui com si fos una mena d'enderroc, que caigui total o parcialment el coronament.
1: Pràcticament 9 de cada 10 mestres i professors funcionaris treballaran el curs que ve a la destinació que havien escollit com a primera opció. El Departament d'Educació ha publicat aquest dimarts les adjudicacions de places de cara al curs vinent uns dies abans del que és habitual. Ho ha anunciat la consellera Esther Niubó.
6: A diferència d'altres anys, quan aquestes adjudicacions es coneixien a finals de juliol, enguany hem treballat per publicar-les ja a finals de juny, la qual cosa doncs permet una major previsió i dona una estabilitat al sistema que no havia tingut anteriorment.
1: El cineasta Albert Serra anuncia que la seva pròxima pel·lícula estarà a punt a finals d'any o a principis del 2027. Out of This World és la seva primera cinta en anglès i molt probablement competirà al pròxim Festival de Cannes.
3: Out of This World té un repartiment encapçalat per F. Murray Abraham, premiat amb l'Oscar al millor actor pel seu paper de Salieri a Amadeus, i Riley Keough, neta d'Elvis Presley, coneguda per la sèrie Todos Quieren a Daisy Jones. El film parla de com negocien els Estats Units i Rússia les sancions econòmiques per la guerra d'Ucraïna. Albert Serra ha explicat a Catalunya Ràdio que ha aconseguit el to que buscava amb aquesta pel·lícula.
7: És una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen alguna cosa fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu, perquè me'n vaig cansar de totes aquestes pel·lícules per tot arreu. Només hi ha conflictes, problemes, la gent es discuteix. En canvi, aquest és com un món que fa somiar, saps? Voldries estar tu tot el dia.
3: Albert Serra estrena com a productor aquesta setmana el llargmetratge Magallanes, del director filipí Laftias.
1: als esports, el Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides a l'equip masculí. Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana 11 milions d'euros, i el Barça femení perd a Salman Parayuelo, que se'n va, que descarta l'oferta de renovació del club.
3: Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Delay Blind i Axel Witsel. També cinc jugadors cedits aquesta última temporada i que retornen als seus clubs d'origen: Vitor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar.
1: Al Mundial de Futbol, Noruega ha superat per 1-2 a Costa d'Ivori als setzens de final i s'ha classificat, doncs, pels vuitens. Per cert, que l'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc als setzens de final, Ronald Koeman ha dimitit com a seleccionador neerlandès.
3: Encara el Mundial a Sant Joc ara mateix, el partit entre França i Suècia guanya la selecció francesa per 1-0, gol que ha marcat Mbappé.
1: El Barça de bàsquet ha comunicat 5 sortides: Satoranski, Willy Hernán Gómez, Miles Kelly i Miles Norris, que acaben contracte, a més de la de Juan i Marcos, que encara tenia un any més firmat.
0: Fins aquí les notícies.
8: Si 172.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
9: Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
8: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
10: Són les 6.
8: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
11: Moltes gràcies, molt content.
8: El suplement, el tot costa i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
12: La setmana és nostra.
8: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
13: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
8: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
14: A la millor hora del dia.
8: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
15: sempre convida els seus clients.
8: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
16: Oh, sí, em fa molt d'il·lusió.
8: I a més, tornem a ser líders en podcast.
17: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
8: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Avui ha estat el dia que la ràdio ha rebut les notes de final de curs. Catalunya Ràdio té 671.000 oients. Jo no entraré en destacar qui puja ni qui baixa, perquè aquest és un mitjà de llarga trajectòria en què la fidelitat es mesura amb el temps. Malgrat tot, com que sóc de les que diu les coses pel seu nom, no us enganyaré si admeto que m'esperava millors resultats per tancar la temporada. Quan vam començar l'1 de setembre del 2025, us vaig demanar una mica de temps i de confiança i que fins a 100 dies després, com fan amb els polítics, no volguéssiu treure conclusions. I la veritat és que la rebuda va ser espectacular, que la primera onada de l'EGM van pujar molt i jo us ho vaig agrair. En aquesta segona onada del 2026, la que tradicionalment és més fluixa per la ràdio en general, les xifres ens diuen que la família dels ignorants ha baixat. Però, com tot, una dada sola no vol dir res. Ni una flor festiu ni una mala xifra ens farà rebaixar les ganes de fer-ho cada dia millor. Perquè es tracta d'això, no? De saber escoltar, de buscar converses que ens facin cada dia més savis, de fer comunitat, d'ajudar-nos quan algú té un problema o de riure quan algú decideix trucar per explicar que li ha passat una de grossa o alguna anècdota. I sobretot voldria destacar tots els que aquesta temporada ens heu trucat per primera vegada, us heu decidit, després d'escoltar el programa durant molt de temps, o bé els que heu arribat fins aquí per primer cop i també ens heu acompanyat amb les vostres preguntes i les vostres respostes. Així que gràcies a tots els ignorants que ens escolteu, que estic convençuda que són molts més que els que contesten les enquestes, perquè ens feu créixer com a programa de servei públic. Ah, i posats a rebre notes i canviant de tema, avui el meu cotxe també ha passat el seu examen, ha superat la ITB i estreno nova etiqueta fins al 2027. I aquesta sí que és una bona notícia. I el vostre dimarts, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Xavi Llaurador, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 11 minuts. Arrenquem programa avui, com sempre a aquesta hora, amb el 93207474 sonant, perquè veig l'Aina que no para de xerrar, i si no para de xerrar vol dir que esteu trucant. I avui el primer que ha agafat línies, en Pep, des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit, Pep.
2: Bona nit, Marta. Estic molt content i molt cofoi de que el vostre equip hagi agafat novel·les teves. M'ha agradat moltíssim.
0: No, això no, no estaríem d'acord tu jo ara amb això, eh? Bueno, que estic passant una mica de vergonya, o sigui que... Però bueno, jo no també és casualitat que el dia que tu ho dius, va i l'Anna ve amb això. Dic, no ho puc creure.
2: Sí, sí. No ho estic puc creure. Molt enamorat, però moltíssim. Estic tan enamorat que si la seva veu t'enamora, agafa un ram de roses i passa per l'emissora. L'altre dia us vaig dir això de que ve... que no hi ha diferència amb els audiollibres, no? Segons qui ho narra i segons qui ho explica.
0: Sí, sí que ho vas dir, sí.
2: Aquesta col·laboradora teva em té el cor robat.
0: Ah, sí?
2: Ho explica tan bé.
0: Molt bé, ho fa. Oh, sí, sí, tens tota la raó.
2: Que m'ho tornaré a gravar i me l'escoltaré aquest estiu que estarem aquí escoltant els programes que ja havíeu fet.
0: Molt bé, doncs escolta'm, ja li diré, ja li diré.
2: Vale. Avui m'he baixat l'altre llibre que tens dels homes.
0: Sí.
2: Que són no sé quants homes.
0: 22 homes i un desig, sí.
2: Ah, aquesta mateixa. Aquesta
0: doncs vinga, tens feina, tens feina. Doncs va, que et diré una cosa que no sap tothom. D'aquesta primera llibre al segon, hi ha una història, això entre tu i jo, hi ha una història que és la mateixa narrada per la dona en el primer llibre i per l'home en el segon. I fins aquí. A veure si la,
2: bé,
0: a veure si la pilles.
2: A veure si la pillo.
0: Vinga, molt bé, Pep. A veure, què ens volies dir?
2: A veure si que abans d'acabar el programa m'esbrineu quan comença el joc de cartes d'estiu.
0: Ah, és veritat que ho vas demanar, això. I no en tenim notícies, no?
2: No, perquè saps què passa? Que jo la televisió apenas l'escolto.
0: Clar.
2: I no la segueixo. I no sé si fan promos o no fan promos.
0: No, jo tampoc estic veient últimament res, però tu ho esbrinem, Pep. I abans de dijous a la nit t'ho diem.
2: Pues que estic molt content amb tu i amb els teus llibres, eh? Vale?
0: Jo estic contenta que ens truquis i que estiguis content encara més. O sigui que...
2: Molt, pues
0: molt bé, Pep, una abraçada.
2: Si no us tenem a trucar, pues que passeu bon estiu.
0: Igualment.
2: Torneu aviat.
0: I tant, ho farem. Gràcies, Pep.
2: Una abraçada.
0: Una abraçada. Bona nit.
2: Bona nit.
0: La Isabel, des de Ripoll, bona nit.
3: Hola, bona nit. Pues mira, ja que l'oient aquest que ha penjat ara t'ha dit dels teus llibres, jo, com que també soc afiliada a l'ONCE, estic llegint un dels teus llibres, escoltant un dels teus llibres, a 3 nits fora de casa.
0: Mare meva, avui, escolta'm, sembla que us heu posat d'acord, eh, Isabel? Que contenta, que bé, me n'alegro molt, sí. Espero que t'agradi, doncs.
3: Llavors es volia explicar que, o sigui, una resposta,
0: sí.
3: Que dies enrere va trucar un senyor dient que en el seu barri hi havia uns cotxes aturats poder de feia
0: molt de temps, sí, recordo, en Joan de Vallcarca crec que va ser, sí.
3: Val, doncs, quan uns cotxes estan més de 15 dies al mateix lloc aturat, s'han de treure. O quan es diu a la policia municipal o el que sigui, no poden estar. O sigui, al cap de 15 dies els has de moure. No pots tenir un pàrquing més de 15 dies.
0: Més de 15 dies. Per tant, si algú és conscient d'això, que ha de fer trucar a la Guàrdia Urbana per dir sí, que hi ha aquest cotxe aquí, no?
3: Sí, és així.
0: Molt bé, perfecte.
3: Després te volia dir, Marta, suposo que et va arribar un meu llibre a la tira de records.
0: Sí, senyora, ets tu?
3: Ai,
0: sí, senyora, m'ha arribat. Moltes gràcies. És que ja no dono l'abast. Però tens tota la raó, que no havia dit res. Moltíssimes gràcies, Isabel. Molt bonic.
3: No passa res.
0: Sí, senyora.
3: Sé que t'havia arribat, però vull dir que sóc jo la del llibre.
0: Doncs moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Isabel.
3: O sigui que aquest llibre ja l'any passat amb en Xavier vam fer una entrevista.
0: Sí.
3: I llavors, bueno, saps què passa? Que he estat 30 anys venguent en un quiosc de la ONCE.
0: Sí.
3: I llavors moltes històries d'aquestes, que totes són verídiques, les he anat recollint de gent que coneixia i m'explicava, doncs, coses.
0: Coses. Ah, que bonic.
3: Passat, sí. Que és així. És un recull de tot de coses verídiques.
0: Doncs així. Contenta.
3: Espero
0: contenta.
3: Que les vacances te vagin bé.
0: Gràcies, igualment. I ens retrobem de seguida, a finals d'agost.
3: Sí, que aviat passa el temps, eh?
0: Sí, tot va ràpid. Gràcies, clar. Isabel, una abraçada.
3: Bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. La Núria, des de Terrassa, bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta. Mira, és per fer, aviam si un oient me pot ajudar.
0: A veure.
4: Per Google li he vist un aparell d'aire condicionat d'aquests mòbils que no té tub exterior, va?
0: Sí, sí.
4: Llavors he vist totes les característiques, m'ha semblat bé, llavors faig el pedido. Llavors he fet el pedido. Has de posar el telèfon, l'adreça, i te diuen que en 2 hores te truquen. I si en 2 hores me truca un senyor per confirmar-ho, i tot, vale, pues correcte, que m'envia, que ja em diria el transportista que m'ho portava i tot, contra reembols. Però llavors la sorpresa és que no m'he recordat de fer-li una pregunta i he tornat a trucar al mateix número que ell m'ha trucat.
0: Sí.
4: I m'ha dit, este número no existe. I aquí ja m'he mosquejat, dic, a veure, com pot ser que et digui que aquest número no existeix?
0: Si, ell t'ha trucat a tu, clar. Sí.
4: Exacte, i m'ha trucat a mi i m'ha agafat... Bueno, m'ha verificat les dades i tot. Però... Llavors, si algú s'ha trobat amb el cas que ha fet el pedido i li ha arribat correcte i no tinc problemes.
0: Però una pregunta, Núria, tu has pagat alguna cosa?
4: No, és tot contra reembols. O sigui, quan
0: te'l porten el pagues.
4: Sí. Però és que m'ha mosquejat molt.
0: Sí, que et diguin... I no l'has comprat en cap botiga ni en cap botiga online, sinó que t'ha sortit un anunci, no? Entenc?
4: Exacte. Si tu demanes per Google i et surten un fotimer d'anuncis dels aires.
0: Ja.
4: I clar, m'estranya que tu retornis una trucada i que et digui que no existeix el número. I més que res, doncs, si algú ha fet aquesta compra, a veure si ha tingut problemes, si no ha tingut...
0: Uh-huh. D'acord.
4: Doncs, jo de moment, al moment la vaig anul·lar, perquè clar, no m'exposo perquè...
0: No t'exposis, ja fas bé.
4: No ho trobo normal.
0: No.
4: Són 98 euros, però m'empipa que els tinguis que tirar, perquè
0: sí.
4: No sé si és veritat o no.
0: Sí, està clar. A veure si algú va passar per la mateixa experiència,
4: vale,
0: Núria.
4: Pues moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, que vagi molt bé, bona nit.
4: Adéu.
0: En Pere, des del Guinardó, bona nit.
5: Hola, Marta, què tal? Molt bona nit.
0: Bona nit.
5: Mira, vam estar parlant ja fa bastant temps, el dia que el Xavier Solà va fer la seva, diguem, despedida del programa,
0: sí, el dia de
5: l'Ateneu Barcelonès.
0: Sí, sí, sí, sí, me'n recordo.
5: Vaig estar parlant amb tu,
0: sí, sí,
5: vam
0: sí.
5: estar parlant de l'Andreas, de tota la gent de tant temps, no?, que vivia aquí a Catalunya,
0: Ràdio, sí, senyor.
5: Aleshores, bueno, ja ens veurem aquest divendres.
0: A Cabens? Ets un dels
5: sí,
0: Cabens?
5: Sí, bueno, divendres, dijous.
0: Dijous a la nit, ara, sí, sí.
5: L'Aina m'ha confirmat que vingui, així rememoraré vells temps,
0: perfecte,
5: no?
0: Perfecte, perfecte.
5: Aleshores, més que res, mira, et volia comentar, fa dies, jo us escolto pràcticament cada dia, el que no he trucat, no?
0: Uh-huh.
5: Abans fa temps de tant en tant trucava, però no he trucat encara, però us escolto cada dia. I veig que el tema sardana surt bastant sovint.
0: Sí.
5: Se sent, poses alguna sardana, la gent comenta
0: perquè us agrada,
5: sardanes,
0: etc. Hi ha molta gent que li agrada i que vam demanar a veure si en trobàvem de noves. Ara ja m'han enviat un CD amb sardanes noves. Ara les hem trobat a les plataformes. Vull dir, anem fent, sí,
5: uh-huh.
0: sí.
5: Molt bé. El meu pare era compositor.
0: Sí.
5: I entre diversos temes va fer 5 o 6 sardanes. Una d'elles és Montserrat Aimada, potser la més coneguda.
0: Ahà, el teu pare com es deia?
5: Pere Lloberes.
0: Pere Lloberes.
5: Pere Lloberes Miró.
0: Uh-huh.
5: Aleshores, ell va ser l'autor de la lletra i la música.
0: Sí.
5: Això va ser l'any 58 o 59, imagina't de quant temps parlo, jo era un nen molt petit.
0: Uh-huh.
5: Aleshores, com que ell també era molt amic d'un tenor que es deia Gaietà Renom, no sé si et sona.
0: No, mira, no
5: era
0: em sona.
5: Era del temps d'Emili Vendrell, etc. No?
0: No em sona.
5: Gaietà Renom,
0: uh-huh.
5: era un molt bon tenor. I Gaietà Renom li va cantar la sardana, la va editar en disc, i és l'única que veig que està a YouTube. I mira, de tant en tant l'escolto i recordo
0: doncs mira,
5: el meu pare, la sardana.
0: Montserrat Aimada, dius, que es diu?
5: Sí,
0: molt bé,
5: exacte.
0: Molt bé, doncs...
5: I per això trucava, per si entre avui, demà o demà passat, si pot haver-hi un petit moment per sentir una mica, un petit fragment, encara que sigui un petit
0: Perfecte.
5: Fragment de la sardana.
0: Uh-huh.
5: I, no sé, a mi particularment em faré molta il·lusió.
0: Doncs a nosaltres també. Si tu te'n fa, segur que la trobem. L'Oriol ja està... Ja el veig que està aquí tocant amb els dits a un altre ordinador que no és el que té davant. O sigui que no pateixis, segur que la trobem.
5: Ah, vale. L'Oriol segur que la sap localitzar.
0: Segur,
5: YouTube,
0: segur.
5: És,
0: segur.
5: Posant Montserrat Aimada o Gaietà Renom.
0: Sí.
5: Segur que hi és. El Cavaliere Fidalgo és un gran mestre.
0: El Cavaliere. Molt bé, Pere, doncs no pateixis, que la posarem, d'acord?
5: Moltíssimes gràcies, Marta.
0: Vinga,
5: ens veiem el dijous a la nit.
0: Sí, senyor, aquí t'espero. Gràcies, bona nit.
5: Gràcies, adéu.
0: En Josep, des de Claravalls, bona nit.
6: Bona nit.
0: Què tal, Josep?
6: A veure, ahir vaig sentir un senyor que diu que el seu vàter està taponat, però ja és malament.
0: Sí.
6: Bueno, a dins la cisterna hi van dos peixes. La una està enroscada per la cisterna i l'altra va enroscada per damunt d'aquesta peixa. Hi ha una goma quan tires cap dalt perquè baixo l'aigua, s'aixequé i aquella goma deixa passar l'aigua. Una de dos, com si li ha trencat la goma i s'ha posat pel mig.
0: Clar.
6: Bueno, això és molt fàcil de canviar, eh?
0: És fàcil de canviar.
6: Fàcilíssim. Tot és enrosca.
0: Per tant, que comprovi si és la goma i que busqui un recanvi i la canviï, no? Seria la recomanació?
6: Que agafi la peça i se'n vagi amb una xerreteria i digui més gran.
0: Perfecte. Doncs molt bé.
6: I ara m'he entrenat que m'han tret un nen petitet i un gosset allà del terratrèmol.
0: Espera, que ara no t'he entès això que acabes de dir, eh? Disculpa'm, pots tornar?
6: Sí, que he acabat de treure allà dels terratrèmols. Un gosset petitet, té un any petit, ara em pare fa mitja horeta.
0: De veritat?
6: Sí, sí, encara hi ha gent amb vida.
0: Ai.
6: Sí, però el tram els va tancar l'espai aeri i no podien aterrar amb els avions. I ara em passa deixat, t'imagina't.
0: Mare meva, Déu-n'hi-do.
6: Però és raro que no tinguin una màquina per aixecar aquestes peces.
0: Sí.
6: Una retro, qualsevol cosa.
0: Segurament que la tenen, però no l'han fet arribar als llocs on te fa falta. Saps què vull dir?
6: És que allà no hi ha cap màquina. Que hi ha pobra gent, tot ho fan a mà.
0: Sí, sí. Els veus allà fent el màxim que poden i tot el que han aconseguit. I segurament tot el que no podran aconseguir ja, però vaja.
6: Pobrets.
0: Sí, sí, senyor. Josep, moltíssimes gràcies.
6: Vinga.
0: Una abraçada. Gràcies, igualment.
6: Adéu-siau,
0: bona nit. A més del 932017474, tenim un missatge en àudio que ens ha deixat la Maria des de Vilatenim.
7: Que us escolto sempre que puc, més aviat...

0: i bon estiu. Esperem tornar-nos a sentir al setembre. No sé, vaig sentir quan plegava i quan tornava a començar, però ara, aquest moment, no ho sé, no me'n recordo.
1: Doncs no pateixis, Maria, un bon estiu també per tu, que jo t'ho torno a repetir. Pleguem aquest dijous a la nit, per entendre'ns, i tornarem, que tinc el calendari al davant, el diumenge 30 d'agost a les 12 de la nit. Tornarem a ser aquí. O sigui que, igualment, un desig de bones vacances per la Maria. La Magda ens diu, alguna persona ha reduït les cataractes sense operar-se? I en Ramon des de Reus diu, si hi ha un producte alimentari que elimina el colesterol, que és el culpable d'una gran quantitat d'accidents cardiocirculatoris i ajuda a mantenir-lo a ratlla. I, a més, està reconegut per l'Associació Espanyola de Cardiòlegs, per què no ho recepten per la Seguretat Social? Diu en Ramon des de Reus. Algú en té la resposta, i és aquest el missatge que ens ha deixat el WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. Són les 12:26, i com deia en Pere, el Cavalieri Fidalgo és ràpid, és bo, i ha trobat la Montserrat Aimada, com no podia ser d'una altra manera.

0: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
1: Soc un sabadellent que viu a Santiago de Chile i el meu missatge era per agrair-vos, perquè la meva mare va morir a Sabadell el juliol de l'any passat, l'Anna, i molts anys abans jo escoltava el vostre programa per les tardes, a aquesta hora, quarts de set, i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant, ella també, abans d'anar-se a dormir. Ella us escoltava totes les nits. Llavors era una manera ben indirecta d'estar en contacte amb ella, malgrat que no hi parlava ni res, però jo sabia que estava escoltant el mateix que jo. I li agradava molt, i jo també he après moltes coses. Així que moltes felicitats pel vostre programa i seguiu endavant.

0: Paco Locho era un mariner del poble de la Ràpita, al Montsià, mort fa ja un temps, i que va estar molt vinculat a la tradició marinera de les Terres de l'Ebre. Se'l coneixia amb aquest sobrenom per la tradició de molts pobles pescadors d'anomenar les famílies per un àlies i no pas pels seus cognoms. La clarinetista Teresa Nogarón, amb una trajectòria consolidada en el món de la música clàssica, és la seva neta. La pena que va sentir per la desaparició del seu avi va decidir transformar-la en un disc que ha sortit fa poques setmanes. Té un títol ambivalent, ara ho entendreu, es diu Buit amb B baixa, tot i que també es podria dir Buit amb B alta. A la portada juga amb les dues lletres. De fet, el treball és un recorregut pels diferents estadis del dol a causa de la desaparició d'una persona. I aquest tema, que ara sentim de fons, es titula Crit alat, i és un tastet del que podem sentir en aquest treball fet amb els sentiments a flor de pell. Teresa Nogarón, bona nit.
1: Bona nit.
0: Benvinguda a la nit dels ignorants. Gràcies per ser aquí. Ja només, jo amb aquest so, a mi la pell ja se m'arrissa. O sigui, imagina't. No et conec, encara no t'he sentit en directe, res, però jo només amb aquest so. Aquest és un disc, suposo, fet, i per això suposo que a mi la pell se'm posa així, des de la tristesa, no?
1: Sí, sí, sí. Realment el disc està fet des d'un punt molt vulnerable, perquè vaig voler agafar el sentiment este de pèrdua i transformar-lo. I està fet des de la tristesa, però també l'he fet en un moment en què jo ja estava refeta.
0: Clar, preparada per poder assumir això.
1: Un moment en què ja ho podia verbalitzar, ja podia compondre, ja podia posar-li paraules a lo que havia sentit. I llavors és també una tristesa, però donant-li la volta, no? Com de tirar endavant.
0: De fet, crec que hi ha un detonant que va ser un poema de la Carme Cruells, pot ser això?
1: Sí, és una poetessa de la Ràpita, i, bueno, que és molt amiga de ma mare, i em va regalar un llibre de haikus. I jo, un estiu, estava fullejant els haikus i vaig llegir un haiku i vaig pensar en un iaio d'una manera ja en una pau interior, o sigui, que ja havia arribat al punt que jo volia arribar pa poder començar a saber el que m'havia passat i desgranar una miqueta tot. I quan ho vaig llegir em van venir al cap unes melodies i em vaig posar al piano, les vaig compondre i allò ho vaig penjar a Instagram, va ser un reel que vaig penjar. I a partir d'aquí vaig fer com... O sigui, vaig fer vista enrere i una radiografia de tot el que jo havia passat fins arribar a aquell moment. I ese va ser com el punt on jo vaig arribar a poder escriure tot.
0: Per tant, és un disc que, de fet, és un homenatge al teu avi.
1: Sí.
0: A mon iaio, no? Que has dit tu.
1: A mon iaio, sí.
0: Que bonic. Escolta'm, ara deies, i les melodies que em venien, jo les vaig fer a piano.
1: Sí.
0: Jo sé que és el teu segon instrument, però que tu toques el clarinet, que per cert l'ha portat avui al programa, el tenim aquí sobre la taula, i això no passa cada dia. Des que tens 7 anys que toques aquest instrument, o vas començar a tocar-lo amb 7 anys?
1: Sí, vaig començar amb 7 anys a tocar el clarinet, perquè em van apuntar música amb uns pares quan tenia 6 i havia de triar un instrument. Allà baix som terra de bandes.
0: Sí.
1: Òbviament, pues, perquè jo volia tocar el violí, i claro, allà no hi havia violí. Em van dir, clar, bueno, lo més similar a un violí allà baix és el clarinet.
0: Ah, sí? Home, no té molt a veure, no?
1: Bueno, però perquè com que la funció d'orquestra o banda,
0: clar.
1: Fem el mateix paper, llavors vaig dir, doncs bueno, pues provo el clarinet. I escolta tu, va ser amor a primera vista.
0: Sí? Sí. Ja no l'has pogut deixar mai més.
1: No. I mira que als 9 anys vaig començar a fer piano perquè... Bueno, perquè vaig m'aixecar amb uns pares i vull fer piano. I uns pares, però està segura, perquè... Sí, ja estava fent clarinet, feia banda, feia cambra, feia tot el que podia fer de música. I sí, realment, per a mi fer piano va ser com donar-li sentit a les melodies que jo tocava, no? Uh-huh. Perquè el clarinet és un instrument que jo puc fer només una melodia, en canvi en el piano puc fer melodia i harmonia. I em va ajudar molt a situar les melodies que jo tocava, a donar-li un context.
0: Hi ha algú a casa teva que tingui aquesta sensibilitat per la música? Perquè ho toques tots els pals, ara també en parlarem.
2: O ets tu?
1: Soc l'única música.
0: Ets la primera música de la família.
1: Obro camí, si algú.
0: Obres camí. Ja ho has dit, vas tocar la banda del teu poble, primer la juvenil, després a més grans, i després comença formació clàssica, te'n vas a estudiar a l'ESMUC, fas, em sembla, un màster a Frankfurt, no fins i tot. La pregunta és, malgrat tota aquesta preparació, malgrat tots aquests estudis, que això són molts anys i que és molta intensitat, perquè la música requereix moltes hores, no? Suposo que...
1: Moltes
0: hores. Et costa o t'ha costat obrir-te pas en el panorama musical?
1: Sí. O sigui, des de petita, ja a casa ja em van conscienciar que seria una cosa dura i difícil, perquè el meu profe també es dedicava al món d'orquestra i al món de música clàssica. Els va dir, és un camí molt bonic, però és molt dur, perquè has d'estar contínuament en forma, has de fer proves, a vegades t'agafaran, a vegades no. És difícil també perquè fas proves en edats que mentalment no estàs preparat per recibir per rebre un no, o coses molt dures de... te poso número tal a la llista o no entres a llista. Llavors és dur en aquest sentit, no? que hi ha parts de la música que són molt subjectives, perquè tu tens un tribunal al davant i ells potser busquen una cosa concreta que tu no tens, o una altra vegada busquen una cosa que els hi encaixa perfecte el teu perfil. I clar, quan ets adolescent això és molt difícil.
0: Costa,
1: de gestionar, perquè no entens perquè t'agafen o no t'agafen en un lloc. Però bueno, això també et dona callo a la vida. I després quan passen els anys, penses, tot això em va servir tant per a després afrontar coses o més difícils o més dures o millors també, no? Perquè a vegades si et passen tot de coses bones, no ho valores tant,
0: clar.
1: Com quan t'ha costat moltíssim.
0: Molts nos has rebut?
1: He rebut molts nos i he rebut molts sis, també. Vull dir, no em puc queixar gens de la trajectòria que tinc i de lo que he anat fent. Soc una persona que, per sort, me puc dedicar a lo meu, que porto tants anys estudiant i vaig tornar aquí a Catalunya i estic vivint de lo meu. I estic molt contenta, però sí, s'ha de picar molta pedra.
0: S'ha de picar pedra. Suposo, clar, piques pedra, però a més també fas com una mica de repartiment de la música en diferents àmbits, que això suposo que també et permet guanyar-te la vida amb això, perquè vas formar un grup que es diu Sommeliers, que integreu 5 noies, on feu més jazz i versions.
1: Sí.
0: Clar, tot i que vinguis de la clàssica, no sé, interpreto, pregunto, que no et tanques a cap gènere, no? Mentre sigui música, que tu puguis aportar alguna cosa.
1: Jo sempre penso que un músic no cal encasillar-te dins de o clàssica o moderna o jazz. O sigui, jo crec que és molt bonic que en la música pots veure de les diferents vessants que té. I jo, per exemple, sempre havia estat dins el món de la clàssica, fins que vaig arribar a l'ESMUC i dins segon instrument volia fer piano, perquè tota la vida havia fet piano clàssic, però va resultar que tots els professors estaven agafats i em van dir, només pots fer piano jazz. I clar, jo vaig dir, bueno, pues vinga, va, anem a provar-ho. Llavors vaig tindre classes amb l'Albert Bové, que va ser ell qui em va descobrir tot el món del llenguatge modern, i allí se'm va obrir una porta molt, molt gran a poder llegir xifrats, a entendre la música des d'un altre punt de vista, que penso que a mi m'ha ajudat molt a enriquir-me com a músic i a poder disfrutar més de lo que faig.
0: Clar, i a més has treballat amb noms com la Sílvia Pérez Cruz, la Noa, amb Blaumut també. Clar, realment, no sé, el recorregut que et pot donar un instrument com el clarinet i totes aquestes altres vessants musicals que tu vas tocant, no sé si a vegades es contraposa, no?, de dir, home, vaig per aquí, però haig de fer un altre concert de clarinet, o vaig només per clarinet, però ara haig de fer un concert acompanyant a no sé qui i tocant el piano. O sigui, es pot conjuminar tot bé, realment?
1: Sí, jo crec que sí. Bueno, jo, de fet, m'ho vaig fent així. Les col·laboracions que he fet amb la Sílvia, per exemple, o amb el Joan Manuel Serrat, tot això ha sigut a partir d'orquestra, que jo formava part de l'orquestra i tocava. I clar, és un llenguatge diferent, no és com quan toques Beethoven o Mozart, és un llenguatge molt més diferent. I llavors, per exemple, amb Blau Mut, que vaig gravar el seu disc fa ja molt de temps, però els hi tinc molt de carinyo, també era un llenguatge diferent. I jo crec que ho he anat fent tot, i ara actualment també vaig fent una miqueta... Bueno, totes les coses que van sortint.
2: Uh-huh. És no tancar-se cap porta. Tornem al disc inicial, aquest que tu vas poder fer i compondre quan estaves preparada per fer-ho, que es titula Buit, i que jugues amb això, amb la B alta i la B baixa, perquè realment vols expressar les dues coses en el títol, el buit que et deixa quan se mor una persona, que per tu la teva deixa era molt important, no? Com són els avis, la sort dels qui heu pogut conèixer els vostres avis, doncs és meravellós, i el dia que et falten, mare meva, no? Volies això, volies aquesta ambivalència, i fas com també en el disc totes les fases per on has passat,
1: totes,
2: no?
1: Sí. De fet, clar, per a mi, jo he viscut amb els meus avis materns, vull dir, des de que vaig néixer fins als 17, que vaig marxar a viure aquí a Barcelona. Uh-huh. Jo m'he criat en uns avis. Clar. Llavors, mon iaio va ser una figura paterna molt, molt gran, i perdre'l va significar perdre una part de mi. Clar, com ell se dia Paco Locho, jo ho he catalanitzat i li he ficat
2: el buit.
1: Este buit,
2: ah, clar, Paco
1: en B baixa. I llavors, la buidor que ell va representar per a mi és la B alta, que poso, però com del revés i difuminada.
2: Clar.
1: Perquè he transformat este buit. I ara el recordo com lo que ell era, i sento... O sigui, estic agraïda de tot el que em va ensenyar i tot el que... I li dono les gràcies perquè tot el que em va ensenyar ara soc el que soc.
2: Gràcies a això. Has pensat, sí, suposo que sí, que què pensaria si sentís aquest disc?
1: Ui, sí. L'altre dia ho parlàvem a casa, se moriria de la vergonya.
2: De la vergonya? Per què? Perquè
1: sí,
2: estava dedicat amb ell.
1: Sí. Sí, sí, segur que diria, però on vas fent això? Quina vergonya. Però en el fons estaria superorgullós. Mm. Perquè quan jo era petita i estudiava a casa, ell pujava a les escales de casa sense que jo ho sapigués i s'asseia en un raconet i escoltava tot el que jo estudiava. Inclús era, jo que sé, cada dia al dematí o coses així molt faciletes, que en aquella època pues, eren tot un repte, i ell pujava i m'escoltava tot el que tocava.
2: Sense dir res, eh?
1: Sense dir res.
2: Que bonic, no? Sí, aquesta, sí. Imagino l'escena amagadet,
1: sí,
2: no?
1: Sí, és que és preciosa, realment.
2: Que bonic. Escolta'm, jo dic que bonic, i se m'han posat els pèls de punta quan ha sonat el primer tema, però jo no t'he vist mai indirecte, llavors m'agradaria saber si aviat hi ha alguna possibilitat de veure en algun lloc per disfrutar d'aquestes emocions, allò tenint-te una miqueta més a prop.
1: Sí, pues mira, hi ha dues ocasions. Una és l'11 de juliol, a l'Eufònic, que és allà a la Sénia, a les Terres de l'Ebre, que em fa il·lusió que sigui allà, perquè si jo sóc ebrenca, o sigui, em fa molta il·lusió.
2: Jugues a casa, no?
1: Sí, sí, sí. I l'altra és el 23 d'octubre a Casa Elisalde, que és la presentació gran, diguéssim, que ja serà en format gran i extens, i que és aquí a Barcelona, que és la meva segona casa, i realment em fa molta il·lusió també.
2: I en aquests concerts, la gent que hi pugui venir, què hi trobarà?
1: Pues trobarà...
2: Pensem que hi ha alguna sorpresa, no sé, alguna cosa, no? Algú més que passa per allà?
1: Bueno, el de Barcelona hi hauran convidats.
2: Sí, sí, sí. Hi hauran convidats els de Barcelona.
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Allà a la Sénia és més difícil baixar-los, però al de la Sénia anem a duet, guitarra i clarinet, i hi han les bases electròniques que encaixen perfectament en el festival que és, perquè és l'Eufònic. I després aquí a Barcelona intentarem tirar menys bases electròniques, perquè intentarem convidar la gent que ha participat al disc, tant la gent de corda com la gent de vent, perquè, bueno, per a mi és gent important, són amics que conec de tota la vida i que han fet del disc un disc més bonic.
2: Entre tots, no?
1: Entre
2: un disc
1: tots,
2: més bonic.
1: Sí.
2: Però no només tens temps per la música, sinó que, a més, t'estrenes com a productora, juntament amb en Caín Riba. Jo no sé d'on treus tant de temps, però no sé si el paper de productora ha fet suar una mica a la compositora i clarinetista, o també es pot assumir tot?
1: Bueno, la part com més gran de producció sí que l'ha fet el Caín. Jo... Sí que és veritat que tenia molt clar com volia que fossin les peces i com volia que sonessin. Jo, o sigui, soc de la vieja usanza i jo m'ho escric tot, tinc unes partitures de tot, sí, perquè si no, és el que dius, no? D'on traus el temps i d'on traus la memòria, també, saps? Llavors, jo sempre m'ho apunto tot. Tenia totes les peces molt clares, com volia que fossin d'estructura, d'harmonia... El que havia d'anar, sí que és veritat que sempre ajuda un punt de vista extern d'escoltar-ho i dir, esta introducció és massa llarga, jo la faria més curta. Esta part A, potser aquí podíem repetir este motiu perquè li quedaria més bonic i tot això ha sigut feina també del Caín, i que m'ha ajudat molt. O sigui, que la part esta de fer-lo més rodó.
2: Molt bé. Escolta'm, jo he dit que venies amb el clarinet, que està sobre la taula, i com que aquest, el 8, és el teu primer treball en solitari,
1: sí.
2: Jo... et vam dir, o, no, ja no sé si vam ser nosaltres o va ser tu que et vas oferir.
1: Podria haver sigut jo, segurament.
2: Segurament. Però encantats de sentir-te en directe, com a mínim tindrem l'oportunitat aquí a Catalunya Ràdio. O sigui, que et deixo el clarinet i digue'm què faràs, perquè la gent
1: Ara,
2: ho tingui dins.
1: Pues mira, el que tocaré serà la peça que vaig fer, que es diu Bres, que és una peça que... O sigui, la vaig compondre pensant en una mare cantant-li una nana en un fill, una filla, i l'havia pensat primer a clarinet sol, però després se'm va ocórrer que per donar-li un punt com més bonic i més cuidat seria interessant posar un cor infantil, i el Josep Ollé va fer l'arranjament i el cor infantil Veus van participar posant tota l'harmonia.
2: Avui no ha vingut el cor infantil,
1: No estem aquí,
2: no,
1: perquè són 50, no cabríem.
2: Nosaltres tampoc farem el paper.
1: Però, bueno, si vols cantar...
2: No. Però la Teresa Nogarón i el seu clarinet sí que ens interpretaran aquesta peça. Sí que moltes gràcies, Teresa.
1: A vosaltres.
2: Quan ella vulgui.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quin moment. 10 minuts i arribarem a la una de la matinada, aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-207474. I tenim ara l'Octavi, que ens truca des de Badalona. Bona nit, Octavi.
2: Hola, bona nit, Marta. Un programa molt interessant, el d'avui. Molt encisador i sobretot en la música, aquesta música que acabeu de posar, no?
1: Sí, senyor, i tant, i tant.
2: Felicitats, felicitats. Que al final, si a casa t'emmarré una cançó també molt tranquil·la.
1: Al final, què dius, perdona, al final?
2: No, quan acabi de dir el que t'explicaré...
1: Ah, sí.
2: Et demanaré una
1: cançó, música... també. Doncs vinga,
2: sí.
1: Va. Venga.
2: A què aneu fent.
1: Molt bé.
2: I és dia de Pau Casals, imagina't.
1: Ostres, pell de gallina ja, només de dir-m'ho.
2: Mira, jo trucava perquè avui he vist per televisió que avui acaba el pla de regularització dels immigrants,
1: sí,
2: aprovat per el govern i tot això,
1: sí,
2: i les imatges aquestes de les cues per fer renovacions de documents, presentar tot el que van mangar, no?
1: Sí.
2: I aquí és on intervinc jo. Jo vaig perdre el carnet, el DNI, a principis de mes. Vull pensar que el vaig perdre, no?
1: Sí.
2: I clar, i vaig anar, ostres, la mare del Tano, a la comissaria de Mossos d'Esquadra, per presentar la denúncia, que m'havia passat això, si sí, ja tinc el justificant, no?
1: Mm.
2: Diu, bueno, si el trobem, pues, si surt per alguna banda, pues, ja te l'enviarem. I ara aquí ve la meva crítica o la mala gestió sobre el tema del Departament de Renovar els DNIs,
1: sí,
2: de la Policia Nacional.
1: Sí.
2: Clar, entenc el col·lapse aquest que tenen, ho entenc, perquè Déu i Glòria per intentar buscar una cita prèvia per renovar el DNI. Agafa fort la data que tinc, des de principis de mes, el 18 d'agost.
1: Toma.
2: O sigui, 2 mesos i 18 dies.
1: I
2: em vaig xupar durant 2 dies la pàgina de la Policia Nacional, tot en vermell, buscant per Badalona, Barcelona Capital, Mataró, Igualada, Vic, Lleida, Girona... Les cites prèvies que ens sortien no eren més d'agost, no, eren més de setembre ja.
1: Ja, si és que això passa sobretot just en aquestes dates d'estiu.
2: Ja.
1: Sí, sí, sí.
2: Llavors dic, però com és possible...
1: El que passa que alguna vegada algú m'ha dit que si tens una emergència, que has d'agafar un avió i necessites el DNI, a vegades pots anar-hi i que t'ho fan. Que també depèn una mica de les ganes de la gent que trobes. Però que t'ho poden arribar a fer. Si realment és allò de dir, és que haig de volar a no sé on, ara m'ho invento, perquè haig d'anar a veure no sé qui. Vull dir que si hi ha una causa i tal, que t'ho poden arribar a fer.
2: És una causa molt justificada.
1: Molt justificada.
2: Llavors, o bé, això sí que ho sé, no? És la comissaria de la plaça Espanya,
1: sí,
2: o bé la comissaria que hi ha al mateix aeroport,
1: sí,
2: que aquest també té la marinera, i he anat també per allà, eh?
1: També has anat i tampoc t'ha sortit bé, déu-n'hi-do.
2: Tampoc.
1: Total, que necessitaves el document abans o no?
2: Per fer unes gestions aquí,
1: sí,
2: que m'han dit que no. M'han dit que no, que fins que tingui el DNI original, que no m'ho renovaran, encara que tingui els justificants de denúncia
1: no
2: i que tingui la cita prèvia per renovar-lo.
1: Ja.
2: I dic, mare de Déu.
1: Clar, perquè ara estàs indocumentat, clar, clar. Sí, sí.
2: Clar, tot és fotocòpia.
1: Sí, sí, està clar.
2: I com que no tinc l'original per poder demostrar que és realitat...
1: Sí.
2: Bueno, tampoc puc anar a un notari perquè em verifiqui res.
1: No, està clar.
2: M'entens per
1: sí,
2: on vaig,
1: sí,
2: no?
1: Sí, tant.
2: És tan difícil per la Policia Nacional fer que el sistema informàtic d'ells faci una part doncs, per totes les persones que han de renovar les paperasses aquesta de regularització i pels d'aquí, que es troben aquí, que tenim que fer gestions que són ràpides, perquè al fin i al cabo és fer una còpia del que tenen ja en els seus arxius.
1: Sí.
2: Portar les fotos i en 10 minuts estàs al carrer.
1: Totalment, sí, sí.
2: És que és tan difícil pensar això?
1: Doncs es veu que sí, Octavi.
2: Que sí. Quina colla de rucs, no?
1: Sí,
2: quina,
1: sí.
2: Per no dir altres paraules.
1: No cal.
2: I no m'estic posant contra els funcionaris, en moments perquè suposo que fan el que poden.
1: Sí, sí.
2: O el que els hi deixen.
1: El que els hi deixen.
2: Però al final semblem un país de pandereta.
1: Noi...
2: Hem de buscar solucions perquè la cosa sigui més ràpida.
1: Sí, sí, està claríssim.
2: Hasta fins i tot ens sortien cita prèvia, no sé, ara me l'invento, a Badalona. Dintre dos dies sortien dos cites per agafar-les. Vale. Ja amb el formulari fet, clicava, a la que donaves a acceptar i després a confirmar, deien no,
1: ja
2: no hi ha fitxes
1: ja no sí,
2: per
1: sí,
2: el dia sol·licitado.
1: Sí, sí.
2: Però com? Però si l'acabo de veure. És impossible que l'hagin agafat. Me'n vaig a la següent, que encara hi era. Agafo la segona. Lo mateix. L'agafo, torno darrere per confirmar i després acceptar. No hi ha cita
1: ja
2: prèvia per estudiar.
1: Sí, sí, sí.
2: Doncs
1: noi, fins al 18 d'agost. Ja està, no hi ha més.
2: Aquí està. Vostè diu, mira, ja que tenim el programa una miqueta tranquil...
1: Doncs va, doncs posem una mica de queixes, digues que sí.
2: Ah,
1: però m'has dit que m'ho suavitzaries perquè vols demanar una peça de música.
2: Sí, demanar una peça musical de Pau Casals, i clar, no podia ser que la cançó tan famosa d'ell, no? El cant dels ocells.
1: Ah, anava a dir, vols el cant dels ocells?
2: Sí.
1: Ai, que em faràs plorar i tot, aquesta cançó, que aquesta peça...
2: Home, si vols demanar alguna sardana, també.
1: No, que ja n'hem posat una, n'hem posat una.
2: Per això t'ho dic, que ja has posat sardana, no te la demano.
1: Ara el cant dels ocells, vinga, doncs.
2: I si vols et faig un apunt sobre el Pau Casals. Que jo mateix me'n vaig tirar, o me'n vaig anar mosquejat, perquè, clar, el tenim a dalt de tot, a la Glòria, o més amunt, i vaig anar a fer la visita allà al Vendrell, on té el palau...
1: La casa, sí, sí, sí.
2: Sí, la casa, la he visitat allà davant del mar, me'n vaig anar a la ciutat, bueno, això és Sant Salvador, sí. Després al Vendrell vaig anar a veure aquell museu que tenen, i tot això, no? I se'm va córrer, i per què no vas a visitar-lo en el cementiri? Perquè vaig veure allà que estava enterrat en el cementiri del Vendrell. Dic, mira... Tant que estic aquí, vaig a fer el dia complet amb uns altres servis que anava i anem a visitar. Què us sembla? I, ostres, vaig sortir decepcionat.
1: Per?
2: Perquè la tomba on està més deixada de la mà de Déu que Déu-n'hi-do, eh? Aquí se'm vaig a parar. I vaig estar pensant, no són capaços a una figura mundial reconeguda internacionalment, que va vindre d'Amèrica amb tots els honors i enterrant-lo aquí, i té una tomba que deixa moltíssim, moltíssim que desitjar.
1: Doncs, vist així, mira, ja en portem dos de queixes, Octavi.
2: Sí, sí, sí, no, perquè ja no vull expandir-me més, eh? Perquè si no diré, per què la Fundació Pau Casals, que està guanyant molts quartos, no posa alguns euros per reidentificar aquesta tomba.
1: Sí, sí.
2: Ja no sé. És una figura mundial.
1: A més, la casa és preciosa i està molt ben cuidada, vull dir que...
2: No cal... Sí.
1: Doncs queda dit, Octavi, queda dit. I com que és l'hora que és, ara no ens hi cap el cant dels ocells, perquè queden dos minuts
2: i,
1: si no, tallar el cant dels ocells fa molta ràbia.
2: Sí, sí, mira
1: bé. Així que ho incorporem després, d'acord?
2: Bueno, doncs que tingueu molt bones vacances, tu i tota la colla que feu el programa, que també us mereixeu les vacances, que ara diu molt, que aneu a la platja o a la muntanya, o voleu vosaltres, i ens trobem el dia 30 d'agost, setembre.
1: No, serà agost encara. Vindrem, això, amb les xancletes, encara.
2: Bueno, que farà molta calor, eh?
1: Ja, no m'ho diguis, que no vull pensar-ho. Vinga, Octavi, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Bona abraçada, bona nit.
2: Adéu-siau.
1: Home, no vindrem amb xancletes, eh? Que amb l'Oriol m'ha mirat com dient, mira, sí, l'Aina també dient, sí, possible... No, vindrem amb xancletes. Es pot venir a treballar amb xancletes, ni que sigui el 30 d'agost. La gent pot estar a casa seva amb xancletes, o encara poden ser a la platja, és igual, però nosaltres no vindrem a treballar amb xancletes, home. No, que m'estan fent una cara que gairebé... s'ha d'anar vestit bé, sempre, com deia la meva àvia, sempre s'ha d'anar ben arreglat, que no saps mai què et pot passar. Doncs el mateix. Ara el que passarà és que arribem a la una de la matinada i venen les notícies d'aquesta hora i ens posem al dia del que és notícia. I a partir de després del butlletí, doncs, tornem a parlar, perquè ens ha quedat en alguna trucada pendent que estaven esperant, però com ens hem allargat una mica amb l'Octavi, ja no hi cabia, així que començarem amb aquest oient que estava esperant. A partir de la una i pocs minuts, tornem amb més oients, amb més preguntes, amb més respostes, amb més queixes, amb més felicitacions, el que vulgueu, i amb més coses encara fins a acabar les dues. Així que, fins d'aquí uns minuts, fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Venezuela frega els 2.000 morts pel doble terratrèmol de la setmana passada mentre continua buscant supervivents desesperadament. Més de 6 dies després de la tragèdia és gairebé un miracle trobar algú amb vida sota la runa. El govern veneçolà assegura que ha rescatat unes 6.000 persones, però encara n'hi ha més de 50.000 que consten com a desaparegudes. Els que han pogut salvar la vida però han perdut casa seva miren de trobar roba i menjar per poder començar de zero.
2: Que vuelva a temblar, porque la réplica de verdad, la de ayer, fue fuerte y es duro, porque hemos perdido bastante familiar y amigos.
3: Tratar de ayudar a una persona después del sismo y conseguirla con la cabeza aplastada como una patilla, imagínate tú la impresión que tengo yo de vivir esa, no se lo deseo a nadie en el mundo, ¿no?
1: El doble terratrèmol també ha deixat, segons l'últim balanç oficial, més de 10.000 persones ferides. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El Tribunal Suprem estudia portar a la justícia europea el procés de regularització de persones migrants. Ho fa després dels recursos del País Valencià i l'Aragó que en demanen l'aturada. Mentrestant, el govern espanyol anuncia un pla de 500 milions d'euros per reforçar la integració el mateix dia que acaba el termini de sol·licituds.
1: La jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango demana que es clonin els telèfons de la parella d'Isaac Andic i dels dos excursionistes que es van trobar amb el seu fill just després de l'accident, el dia de l'excursió a Montserrat. La magistrada també ha escoltat el testimoni de la terapeuta familiar que va mediar entre el pare i el fill perquè es reconciliessin.
4: Més de 5.800 empreses i persones devien més de 600.000 euros a la Hisenda espanyola a finals de l'any passat. Entre ells, Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, Mario Conde i Joan Gaspart. L'Agència Tributària de Catalunya té 58 grans morosos i un d'aquests, l'empresari Josep Faraggi, acumula un terç de tot el deute.
1: Albert Serra anuncia a 3CatInfo que a finals d'any, o com a màxim al gener, tindrà a punt la seva pròxima pel·lícula, Out of This World, la primera en anglès. Assegura que és molt divertida i optimista. Aquesta setmana estrena Magallanes, de Filipí Laf Díaz, en la qual ha participat com a productor. Aquest any s'haurà de llançar una part de la collita de raïm. Els cellers estan frenant les seves compres per una caiguda de demanda del vi a nivell mundial i això pot ser catastròfic per als pagesos que ja demanen poder arrencar milers d'hectàrees de vinya per equilibrar oferta i demanda.
4: Jaume Domènech i Josep Marrugat són viticultors i formen part de la JARC i d'Unió de Pagesos.
5: Em trobo, sobretot en un celler, que hi pot haver una reducció d'això d'un 30%. És un mal de cap molt important.
6: I és molt preocupant de veure que un any que ens serviria per respirar, doncs hem de continuar patint. Tothom està dient que això és una situació estructural.
4: Unió de Pagesos qualifica de dramàtica la situació i ha convocat una mobilització de Vilafranca del Penedès a Sant Sadurní d'Anoia el pròxim 10 de juliol.
1: Esports, el Mundial de Futbol França ha golejat Suècia per 3-0 i s'enfrontarà al Paraguai als vuitens de final. Mbappé ha fet dos gols i Barcola ha fet l'altre. Per la seva banda, Noruega ha eliminat la selecció de Costa d'Ivori i s'enfrontarà al Brasil. Per cert, que l'endemà de l'eliminació dels Països Baixos contra el Marroc als setens de final, Ronald Koeman, el seleccionador, ha dimitit com a seleccionador neerlandès.
4: El Barça ha comunicat aquest dimarts dues sortides. A l'equip masculí, Ansu Fati marxa traspassat al Mònaco, que pagarà al club blaugrana els 11 milions d'euros estipulats en la seva opció de compra. I el Barça femení, per la seva banda, perd Salma Parayuelo, que ha descartat l'oferta de renovació.
1: Pel que fa al Girona, també ha estat dia de sortides. En el cas dels gironins, marxen dos jugadors que acaben contracte, Daley Blind i Axel Witsel. I també cinc jugadors cedits aquesta última temporada i que ara tornen als seus clubs d'origen. Víctor Reis, Echeverri, Ter Stegen, Hugo Rincón i Lemar.
4: El Barça de bàsquet ha comunicat cinc sortides. Satoranski, Willy Hernán Gómez, Miles Scales i Miles Norris, que acaben contracte, a més de la de Juan i Marcos, que encara tenia un any més firmat, però que ha fitxat per l'OCAM Múrcia.
1: I pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, Paula Badosa ha quedat eliminada en la primera ronda en cedir en 3 sets enfront de la nord-americana Emma Navarro, 6-4, 3-6 i 5-7 al quadrat femení. També destaquem que Serena Williams ha reaparegut als 44 anys i després de més de 4 retirada amb una derrota contra l'australiana Maya Join, de 20 anys, en 3 sets.
0: Fins aquí les notícies.
7: Mm. 672.000 oients ja diuen jo escolto Catalunya Ràdio.
8: Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
7: Els principals programes de Catalunya Ràdio tanquen la temporada amb creixements d'audiència.
9: Són les 6.
7: El matí de Catalunya Ràdio tanca la millor temporada des del 2018-2019.
10: Moltes gràcies, molt content.
7: El suplement,
11: sí, la veritat,
7: el tot costa i el tot gira aconsegueixen la millor temporada de la seva història.
12: El cap de setmana és nostre.
7: El Catalunya Migdia és l'informatiu líder a Catalunya.
13: Moltes gràcies a tots els que esteu a l'altra banda.
7: La tarda fa la seva millor dada d'audiència des del 2005.
14: A la millor hora del dia.
7: El diumenge, el Catalunya Migdia i un restaurant caníbal a Berlín
15: sempre convida els seus clients.
7: Són líders en la seva franja. La Renaixença tanca la temporada amb la seva millor dada d'audiència.
16: I em fa molt d'il·lusió.
7: I a més, tornem a ser líders en podcast.
17: Moltes i moltes gràcies per seguir-nos fent confiança.
7: Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. I demano disculpes al Jordi des de Mataró, que el teníem abans i l'hem hagut de dir ai, passem a després perquè se'ns ha fet tard. Jordi, bona nit.
2: Bona nit. Mira, us he trucat que estava a Igualada. Estic ja a Sant Cugat.
1: Mira, veus?
2: Les notícies i la conversa amb l'anterior oient, mira si n'he fet de camí.
1: Has fet camí, eh? Vas fent via, tu.
2: I tant.
1: Sí, no, i tant.
2: Sí, que he tirat tota la nit i tinc feina llarga avui. Sí, no perdo el temps.
1: Cap on vas ara?
2: I ara vinc, he sortit de Mataró, he anat a la Patadella, al costat de la Patadella, a carregar.
1: Sí.
2: Ara torno a Mataró, descarrego, m'entorno després cap a l'entre Súria i Cardona. Sap Mataró, vages? Súria i Cardona a la muntanya?
1: Sí.
2: Sí, torno a venir a Mataró.
1: Mare meva. Doncs vinga.
2: Plegaré, amb una mica sort, a les 8 del matí plegaré.
1: Déu-n'hi-do, doncs va.
2: I arrencat a les 8 i mitja de la tarda.
1: Doncs, mare meva. Va,
2: sí, sí.
1: Ànims, doncs, ànims.
2: No, és la feina ja, però, Marta, a la nit es treballa molt a gust.
1: Ja ho sé, jo sóc de les teus,
2: eh? A la carretera, a la fresca, bueno, ara, allà de la Pedrera, quan he acabat de carregar, estava amb 20 graus, que s'estava superbé.
1: Home, t'ho diràs, comparats amb els 30 i llargs que hi ha hagut avui, em sembla. O sigui que...
2: Sí, sí.
1: Jo estic amb tu.
2: La setmana passada, crec que va ser la setmana passada, per allà del mes amunt de Solsona, a les 5 de la matí, jo porto el clima sempre 21-22 graus al camion, doncs se'm menjarà la calefacció i tot. A 12 graus.
1: Ostres!
2: I noto aire calent... Dic, hòstia, que raro, i miro el termòmetre del camió, 12 graus, dic, hòstia, clar, el camió vol que estigui la cabina a 22 graus, la temperatura està...
1: Clar, i es va engegar sol, clar.
2: Es va engegar sol la calefacció, dic, bueno, dic, això no ho expliquis gaire,
1: no. Que tindràs cua, tu.
2: Sí, i tant.
1: Sí. Jordi, què ens volies dir, a veure?
2: Mira, una pregunta per la resposta. Aquesta senyora que ha trucat, que havia comprat un aire condicionat i que té la mosquera a l'orella perquè va tornar a trucar i no li agafa el telèfon, o tot això...
1: No, li diu que no existeix. Aquest número no existeix.
2: Podria ser que fos una centraleta que tinguin restringides els trucantrans. Perquè tu no puguis tornar les trucades i ells només facin trucades. Bé, però a vegades aquestes empreses grans els has de comunicar per mail, els has de comunicar, però ells et truquen amb un número, però si tu vols tornar a trucar, tenen restringir trucades entrant i per això et diu que aquest número no existeix.
1: Clar.
2: O també pot dir que... Sí, podria ser, no dic que sigui això,
1: Ja.
2: Però molt possiblement podria ser això.
1: D'acord, molt bé.
2: Perfecte.
1: Vale. D'acord.
2: Bueno,
1: què més?
2: Després, mira, en part en relació amb aquell que parlava ara dels cadets d'identitat i aquest col·lapse...
1: El col·lapse, sí.
2: Jo us anava a comentar també el col·lapse que hi ha, us ho explicaré ràpid. Els conductors professionals de camió, que tenim carnet de camió a l'autocar, cada 5 anys hem de passar per l'autoscola i fer 35 pet a perdre els 35 hores, parlant clar. És el curs d'aptitud professional que se'n diu i és com si anéssim a fer un reciclatge. Vale? I hem d'anar cada 5 anys a passar 35 hores per l'autoescola.
1: D'acord.
2: Això costa 300 euros, més o menys, i au, ja he de perdre el temps perquè, a veure, les lleis poc han canviat. I per sort no hi ha examen, però és presencial, et fitxen amb un control biomètric que si perds de les 35 hores una hora i tres quarts del curs perquè arribes tard, t'invalides el curs i has de tornar a començar.
1: Havent-lo pagat, esclar. Sí.
2: Sí, esclar, no. Clar, imagina't, jo feia el divendres a la tarda i el dissabte al matí, divendres de 5 a 8 i dissabte de 8 a 2. Hi ha autoscoles que fan dissabtes i dimensi, però imagina't que facis transport internacional, estàs tota la setmana fora.
1: Clar.
2: I fan els cursos amb aquestes franges horàries perquè, clar, No, si tu tens un viatge per dir alguna cosa a la Corunya, no, no ho puc fer perquè tinc cap, no. Fan divendres a la tarda i dissabte, o n'hi ha que fan dissabtes i diumenges, per conciliar amb la vida laboral.
1: Sí, sí, correcte.
2: Vale. Bueno, doncs pues, vaig acabar el curs, vaig fer dues setmanes abans de Setmana Santa i dues setmanes després de Setmana Santa. És a dir, que ara fa dos mesos.
1: Sí.
2: Encara no m'han expedit, no m'han expedit la targeta que et donen, com la del carnet de conduir, doncs jo porto la del carnet de conduir i la del CAP. Val? Que si para la policia te l'exigeixen perquè per conduir, per treballar amb camions o amb autocars, has de tenir el curs aquest.
1: Correcte.
2: Si no, molt propi, la multa no és petita. Bueno, doncs fa dos mesos, i ara li vaig trucar a les escoles, no? Estem esperant que arribin. Si jo fes transport internacional, jo no podria fer-ho. Perquè aquí a dintre del nostre país, la policia pot mirar telemàticament que has fet el curs i no hi ha problema. Però un francès, un alemany, o un gendarme, o la policia alemana, no et poden comprovar, has de tenir la targeta física.
1: Clar.
2: I jo, ja vaig amb temps, perquè a mi caducava a finals de maig al CAP, i el vaig acabar a finals de... I, bueno, un mes jo faig transport local, que jo no tinc problemes, jo no surto fora. Però ara, si jo fes transport internacional...
1: Clar, no podries, sí,
2: però
1: sí.
2: Però no podria treballar.
1: Déu-n'hi-do, també. Un altre col·lapse. Doncs va, que ja en portem tres de col·lapses avui. Déu-n'hi-do,
2: no,
1: sí,
2: no,
1: sí.
2: No, però perquè veieu que és tan simple com una targeta. Com
1: sí,
2: la que,
1: sí, sí.
2: Que t'ha de expedir això, que no l'hem de ficar amb aquí de cop abans, que això surten com a xurros de l'ordinador.
1: Sí, senyor, i sembla mentida que no ho tingueu.
2: Que no tinguessin que picar la màquina i enviar... Hòstia, sí, estem al 2026, que no... Dos mesos, i espera't, eh?
1: Sí, sí.
2: Que...
1: Ai, espera't.
2: Que... És un mes inútil, que és un mes que no serveix per res.
1: Ja, no, l'agost no t'esperi res, no està clar. Si no ho reps abans, sí, ja fins al setembre. Déu-n'hi-do.
2: Toquis el que toquis a l'administració...
1: Sí, sí, el col·lapse garantit, total. Sí, sí.
2: Ja no en parlem, el meu fill s'està traient el carnet de tren, ja té el carnet de camion, ara s'està traient el de trailer. Bueno, ja porto un any per treure's el carnet, eh?
1: Mare meva. Sí, sí.
2: És vergonyós, i després diuen que falten xofers.
1: I després falta, exacte, no hi ha relleu i tal, sí, sí, exacte.
2: Sí, sí.
1: En fi, Jordi, molts ànims.
2: És el que ens toca, lluitar amb l'administració i sempre tenim merda nosaltres.
1: Exacte, sempre, molt bé. Jordi, una abraçada.
2: Bueno, per res, vinga, va.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit. Adéu. La Maria Rosa, des de les Corts, a Barcelona, bona nit.
3: Hola, molt bona nit per tots. Primerament, felicitar a la Maria Rosa de Sant Cugat, que avui és el seu aniversari.
1: Sí, senyora, va fer... Vaja, em sembla que era el 30, no? 30, sí.
3: És veritat, que avui ja som...
1: Avui és 1, però serveix. Serveix perquè encara és el mateix dia a la nit, o sigui que molt
3: bueno,
1: bé. Bueno,
3: suposo que no m'ho tindrà en compte.
1: No, i ara s'està encantada, ja ho va dir, o sigui que tranquil·la.
3: Bé, jo voldria respondre al tema de si les catarates té alguna solució,
1: sí,
3: que no sigui l'operació.
1: Exacte, ho ha preguntat en un WhatsApp la Magda, sí.
3: Correcte, doncs no.
1: No.
3: Per un motiu. Les catarates és el cristal·lí que es va tornant opac. Es pot arribar a perdre la visió si no t'operen. Que ja dic, és l'extirpació del cristal·lí.
1: Uh-huh.
3: Per sort, avui en dia hi ha les lents intraoculars, perquè jo de molt joveneta recordo que amb una tieta carnal del meu pare, que la van operar a la clínica Barraquer, en aquella època, l'única cosa que feien era extirpar-te el cristal·lí. I en el seu lloc tenies que dur unes ulleres que ni deien cul de botella, perquè eren super, super gruixudes. Uh-huh. És a dir, que una vegada que no tenies el cristal·lí, és que ja no hi veies, no Clar. Podies veure-hi.
1: Clar.
3: És a dir, és l'única solució. Jo només tinc un ull, que ja saps que vaig dir, m'ho van fer a l'abril. Estic contentíssima.
1: Que bé.
3: Perquè he recuperat 92% de visió.
1: Imagina't, quina diferència.
3: Ara estic esperant el segon.
1: El segon, sí senyora.
3: I llavors, dit això, Anna, tu i a tot l'equip i a tots els ignorants, us desitjo unes molt bones vacances.
1: Doncs moltes gràcies, igualment per tu, Maria Rosa, i pels teus.
3: Sí, bueno, una altra coset molt breu.
1: Digues.
3: Porteu-vos-a bé tots, eh? Perquè el dia 30 d'agost heu de tornar tots sants i estalvis.
1: Això sí, procurarem, eh?
3: I tant. Que no falli ningú.
1: No, però vosaltres tampoc, eh, a l'altra banda. Ara li deia a l'Aina.
3: Jo
1: li deia
3: a l'Aina. El dia 30 d'agost encara penso aquí.
1: Clar, jo li deia a l'Aina, no trucarà ningú el 30 d'agost. Em diu, sí, que trucaran. Dic, mare de Déu, si la gent encara estarà de vacances.
3: Pots estar segura que jo sí.
1: Doncs vinga, va.
3: Perquè el cel encara no me'n vull anar.
1: No, el cel no. Te'n vas de vacances on vulguis, però el cel aquí no. Per mirar-lo, no. El cel per mirar-lo. Maria Rosa, moltes
3: Això
1: gràcies.
3: Mateix.
1: Exacte. Una
3: Fins
1: abraçada.
3: Aviat.
1: Fins aviat, bona nit.
3: Adéu.
1: Adéu. En Joan, des de Vallcarca, bona nit.
4: Hola, Marta, bona nit. A veure, ha trucat una senyora, per un dels cotxes aparcats.
1: Sí, que et responia,
4: que
1: sí.
4: Dies,
1: sí.
4: Bueno, pues els que tenim aquí al carrer, ni 15, ni 20, ni 25, porten 2 o 3 anys aparcats.
1: Mare meva, i ho heu denunciat, entenc?
4: No, mai, jo no sé, no sé si algú al carrer ho ha denunciat, perquè és que, a veure, a mi no em molesten, tu. A part, jo no tinc cotxe, vull dir que no, a mi no em roben res, però és clar, això que 15 dies, mai, perquè em
1: parla... Doncs algú del carrer, digues que algú faci una denúncia a través de l'aplicació de l'Ajuntament. I fas la foto, fas la denúncia i en principi haurien de fer cas.
4: Suposo que sí.
1: Haurien de fer cas, clar.
4: Veurem. Molt bé.
1: Molt bé.
4: Una altra cosa. La Polar del Cava. La deliciosa Polar.
1: La Polar del Cava, sí senyor. Que
4: a veure, citar... jo tinc 2 receptes.
1: Ah, sí?
4: T'explico. El meu germà, en Pau Descans, va fer un estatge a l'hotel, estatge que va durar 5 anys, i precisament el 44 ell estava al zero. El meu germà gran i jo ens portàvem 19 anys. Aleshores, el 44 ell estava fent l'estatge aquest i l'avisen al xef de cuina. Diu, Jaumet, truquen de Vic, que has tingut un germanet, i aquest germanet sóc jo.
1: Ets tu.
4: Vale?
1: Molt bé.
4: Bé. El meu germà, que era un gran cuiner, li vam recopilar en vida d'ell encara totes les receptes que tenia, se'n van cuidar les seves filles i jo, i ho van fer a tall familiar a Vic, amb una impremta. Però va córrer a veu i aquests 30 exemplars es van convertir en més de 400. Ara ja no és fatiga. I té la Polar del Cava Steel Ritz.
1: Oh, sí. Això és el que demanava l'oient, eh?
4: Perdó?
1: Que això és el que demanava aquesta oient.
4: Com dius?
1: Que això, aquesta recepta és la que demanava aquesta oient,
4: sí,
1: justament.
4: Sí, bueno, però t'explico. La Polar del Cava que jo servia a l'hotel, feta pel nostre chef, Sebastià Gotanegre Torró, que tinc que parlar amb ell, aquesta no té res que veure amb la del meu germà.
1: Ah.
4: Aquí està, que tinc 2 receptes.
1: Ah, tens 2 receptes. I ara què hem de fer?
4: Ara què hem de fer? Doncs, pues, a veure, la del meu germà era potser un, des que el Ritz ha canviat, la cuina ha canviat, i era potser la forma de presentar en aquell temps que tenien del pollastre, perquè inclús treballen amb bolavants. Bolavants, saps què són, no? Bolavants?
1: Sí, i els bolavants, i tant, sí, allò de la pasta
4: fullada. És una operació, una preparació bastant complicada.
1: Complicada.
4: Eh? Si aquesta senyora té manetes, perquè és que, cuidado, jo no vull pas dir que no sàpiga fer-ho.
1: Clar.
4: Doncs perfecte, però és una altra manera de presentar el pull, la polarda.
1: La polarda.
4: Amb bolavant i amb la salsa, amb xampinyons i tot plat. I la manera del xef era el quarto de polarda amb ossos, la meva germana era desossada i rellenada i cosida. Estir de l'antina i després cuita, i una vegada cuita, pues, tallada i anar omplint el bolaguant, napar-lo ben napat amb la salsa al cava. El pedrà podria ser el mateix, però la forma de presentació no té res
1: a veure. Tens raó. Molt bé.
4: I a veure si puc localitzar el xef, el que vaig treballar jo, i que m'ho expliqui, m'entens?
1: Clar, perfecte. Molt bé, Joan.
4: Però clar, tot això ja serà després de les vacances.
1: Després de les vacances. Doncs què depèn, Joan?
4: Per cert, en feu moltes, eh? Dos mesos, tu. Jo només feia un mes.
1: No, però no fem vacances. La programació acaba, però no, jo no faig vacances fins al 19 de juliol. No, ja m'agradaria fer dos mesos, ja t'ho dic ara. Però no, jo no, fins al 19 de juliol treballo. Passa que treballo per un altre programa, perquè la programació aquest any acaba aquesta setmana. L'any que ve, doncs, segurament durarà una miqueta més, ja ens ho han dit.
4: Ah, molt bé.
1: Però, de moment, aquest any va així. I hem de fer coses per altres programes, perquè, clar...
4: I preparar el 30 d'agost.
1: Exacte, i preparar les novetats pel 30 d'agost, correcte.
4: Molt bé.
1: Molt bé, Joan, doncs una abraçada ben gran.
4: Bones vacances, i el 30 d'agost, a veure si tinc ja la posada arreglat, perquè aquesta senyora li fes per Nadal.
1: Per Nadal el volia fer, sí, exacte.
4: Vale.
1: A veure si ho tenim, perfecte. Molt bé, Joan.
4: Vale, guapa.
1: Gràcies.
4: Adéu,
1: bona nit a tots. Adéu-siau, bona nit. I escolta'm, aquest Nadal tots acabarem fent polarda, perquè si ens prepara aquesta recepta i, escolta'm, és que jo em sembla que em comprometo a fer-la i tot. A veure, aquest any em toca a mi fer Nadal, o sigui que... Però polarda, no sé, tot és provar-ho, va, tot és provar-ho. Ara no parlem de menjar, perquè ara que és la una de la matinada de 23 minuts, anem a prendre una mica la fresca, o no, perquè tal com està el panorama, de fresca res.
0: Gerard López.

0: Últim On anem de la temporada amb el Gerard López. Bona nit, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: Passo la setmana dient últim, que em faig ràbia i tot de tan últim. Però és així, perquè és l'última setmana de la temporada i tu, doncs, no deixes de proposar-nos iniciatives, projectes, excursions. Què ens proposes per acabar? No sé si és Romagosa Friendly que dius tu o anirem... Forts, no sé. A veure, què has triat?
1: Crec que a nivell de temperatura pot ser Romagosa i tot Catalunya Friendly.
0: D'acord.
1: Una mica.
0: A nivell de temperatura.
1: Sí, perquè, si et sembla, podem anar fins al Puig de les Agudes.
0: Al Montseny? No.
1: A un altre Puig d'Agudes i Parabé, que és el Puig de les Agudes del Ripollès.
0: Ah.
1: Saps on hi ha Ribes de Freser?
0: Això sí que ho sé.
1: Doncs allà no.
0: Ah, d'acord.
1: No. En realitat hem d'anar a l'altra banda de la comarca. Pujarem a una muntanya que hi ha sobre 7 cases, d'acord? És allà. I en relació amb el Montseny...

0: de pujar, no? Perquè si no seria un cim.
1: En això tens raó, Marta.
0: D'acord.
1: El punt de sortida és al fons de la vall, a baix,
0: sí,
1: a set cases, al costat del riu Ter mateix, i per tant haurem de superar un lleuger desnivell fins al cim, efectivament. Caminarem, això sí, entre boscos de pi, de bedolls, de prats, pastures, i la part realment interessant és el tram final. Saps per què?
0: No, per què?
1: Doncs perquè farem una carena sinuosa, allò que et deia, de muntanyes russes, que ens obsequia amb un excels panorama d'estampes i de paisatges de tota aquesta zona del Ripollès. Això sí, important, també t'he de confessar una cosa.
0: Ai.
1: Apunta. Abans d'arribar a la carena aquesta tan maca que tenim al final, i segons quina ruta agafis, se'n va a Norris aquell concepte de sortir a caminar, el concepte de la ziga-zaga.
0: Sí?
1: Coneixes el concepte de la ziga-zaga?
0: Home, no, en futbol, el conec en futbol només.
1: Escolta.

0: concepte de la ziga-zaga.
1: Per guanyar un bon desnivell, no cal deixar-hi la pell. En lloc d'anar recte i de dret, val més perdre un minutet. Sigui el soleil o per la vaga, sempre és bo fer ziga-zaga.
2: Què et sembla?
3: Això què és?
2: Això
3: què ens estàs volent dir o què ens estàs dient?
2: Que normalment els camins que remunten una pujada segueixen aquesta idea, anar fent revolts, d'acord?
3: Sí.
2: En lloc de tirar amb un recte, recte, recte, van fent un tros per l'esquerra, un tros per la dreta i anar pujant de mica en mica. I avui què passa? Que la ruta que fem de vegades ens porta per la via directa, sense ziga-zagues.
3: I quan? En quin moment, això?
2: A la tornada. Ja ho sentiràs.
3: Ah, a la tornada, d'acord.
2: I això em porta un segon avís per navegants. Oients i Marta Romagosa, tots. Anant cap al cim de pujada, veureu que és ferm, no? D'acord? És costerut, però sempre avancem per camins molt ben marcats. No ens perdrem.
3: D'acord.
2: En canvi, de baixada observareu que tirem pel dret, sense ziga-zaga, trascant entre extensos i empinats prats de pastures. Per entendre'ns, és un descens freestyle, val?
3: D'acord.
2: Que no recupera el camí fins molt, molt avall.
3: Molt bé. I aleshores, aquí on anem a petar? On anem a petar? És que no sé on anem a petar.
2: Doncs mira, si de tornada no vols fer la cabra...
3: Home, no vull fer la cabra. O sí, no sé, al final no sé què és el millor.
2: A veure, sempre es pot tornar pel mateix camí, això sí. Però després ja no faràs una ruta circular. En tot cas, sigui l'opció que sigui, Marta apunta.
3: Apunto, què ets apunta, a veure?
2: Estem davant d'una proposta altament estimulant que no ens porta a cap cim emblemàtic, d'acord, ja ho hem dit,
3: sí,
2: però sí que és un cim visualment estratègic, amb extenses panoràmiques del Pirineu Oriental i de totes les serralades del Pirineu, del Ripollès i de la Garrotxa. I de més enllà. Et diré més encara. A mig camí ja tens molt bones vistes.
3: I de quanta estona estem parlant per això?
2: Apuntin. Recorregut de 9 quilòmetres. Temps 4-5 horetes. Què et sembla?
3: 4-5 horetes és... A veure, és una estona, eh? És una estona llarga, eh? Desnivell, això és important.
2: 716 metres.
3: Home, no són 150.
2: I la ruta pot ser circular o no, això que et deia. Pots, diguem, pujar per ziga-zaga i baixar per freestyle o no.
3: Ja.
2: O fer-ho tot així. Com ho veus?
3: Hi ha neu, diguéssim?
2: Ara mateix no crec, amb la colorada que està fent.
3: No.
2: Però és possible segons l'època de l'any. De fet, quan jo hi vaig pujar, que va ser el gener de l'any passat, anys llum d'aquest hivern d'altíssima inhibició, hi havia alguna clau de neu.
3: Ah, sí? I el punt de sortida on el tenim?
2: Doncs el tenim enganxadíssim al nucli de Setcases. Per tant, si veniu de Tortosa, només cal agafar la carretera que puja cap a la Garriga, Vic, Ripoll i Camprodon, i un cop al poble de les Galetes tirem cap a on? Cap a l'esquerra, per la carretera de Vallter. I arribem a Setcases, deixem el carruatge en algun aparcament al costat del riu i comprovem una cosa molt important.
3: Quina?
2: Que el poble té més de 7 cases.
3: Això ho hem de comprovar, no?
2: Sí, el seu nom és un fake com una casa. De fet, si anem a l'IDESCAT... De fet, he anat a l'IDESCAT.
3: Ah, sí?
2: Sí.
3: I has comptat les cases?
2: Sí. Marta, quantes cases diries que hi ha a 7 cases? Temps.
3: No ho sé. Més de 7?
2: És correcte.
3: Més de 7.
2: 412 cases, què et sembla? De les quals 80 són de residents fixos, la resta, zona residencial.
3: Home, Déu-n'hi-do.
2: Sí, i ara em preguntaràs, un cop arribem a 7 cases, o més ben dit a 412 cases, on hem de buscar el punt de sortida?
3: On?
2: Molt fàcil. Hem d'anar a buscar el pont d'en Japet, conegut també com el pont d'en Xapet.

0: Chaco, que de fet és l'únic pont que travessa el riu, per tant no et perdràs,
1: sí.
0: A banda de la carretera. I ja està. Travessem el riu. I ja som al punt d'inici de la ruta. Per cert, element important, també descobrireu que aquest lloc és un autèntic hub xuricaire. O xirucaire, millor dit.
1: Perquè tothom és allà a punt, no?, per començar.
0: Sí, perquè és punt de partida de moltes excursions, aquesta i moltes d'altres.
1: I la nostra sortida, diguéssim, com comença? Allò pujant a sac o no?
0: Sí, una mica.
1: O em dones una mica de treva per començar. No.
0: Al principi no massa. Anem a buscar el torrent de Vall-llobre per un caminet que surt a mà dreta. Coincideix, per cert, amb el GR11 i ens enfilem fent ziga-zaga.
1: Sí, això m'ha quedat clar.
0: Per una pista degudament pavimentada. Si més no, principi. Paviment de bon principi. Però de seguida ens endinsem per un bosc de bedolls, avellaners, i ja està. Ja s'ha acabat.
1: I s'ha acabat el pendent?
0: No, s'ha acabat el paviment.
1: Ah, d'acord.
0: I no només això. Quan portem uns 400 metres i havent guanyat ja certa alçada, ens apareix el primer gran dilema, un trencant. A partir d'aquí comença la nostra ruta circular. I això ho destaco perquè si algun oient té ganes de caminar per 7 cases, però això de les agudes diu, uf, a mi no em ve de gust.
1: És massa fort, sí.
0: En aquest punt té una alternativa molt assequible.
1: Doncs mira, és que trobo que això justament a mi m'interessa. A veure.
0: Doncs apunta, si fem un gir a l'esquerra, continuarem la ruta prevista cap a les agudes, per aquest GR11, que és la ruta d'avui. Però mira, si ens ho repensem i diem, no. Prou, ja en tinc prou, tirem recte i anem a parar amb un objectiu que és molt proper, és molt fàcil, és la cabana de Socarrats, o de Socarrats, millor dit. Si teniu poques ganes de fer cames, val la pena. A més, és a la vora i és un bon racó per visitar. Apunta-t'ho bé, Marta, la cabana de Socarrats.
1: Molt bé, ni idea, no la coneixia.
0: Doncs apunta, fem una cosa, com que aquest lloc ens tornarà a sortir, et proposo que fem un ús d'una balisa sonora.
1: D'acord. Molt bé, queda clar. La cabana de Socarrats i també m'ha quedat clar que tard o d'hora doncs passarem per aquí i la visitarem, no?
0: Sí, de tornada,
1: De tornada, molt bé.
0: Però de moment no encara. La nostra opció és girar a l'esquerra i mantenir-nos en el camí del Gerra. Vinga, amunt i amunt. Per tant, continuem per aquest amable camí que no deixarà de guanyar alçada, sempre entre boscos del Bac de Set Cases, i no ens avorrim, perquè a voltes anem fent ziga-zagues i a voltes pugem drets a l'estil ruta de tiralínia sobre el mapa. I aquí tenim de tot. De mica en mica l'entorn veuràs que canvia. Cada vegada dominem més, estem en zones de pastures.
1: Bosc
0: de pi negre, també.
1: Sí.
0: I atenció que ens creuarem un curs d'aigua, el torrent Fosc, el lloc no té res d'especial.
1: Tampoc? Vaja.
0: És un punt fred, és un brívol, sense cap gran paisatge, però al costat...
1: Per respirar, una mica d'ombra per respirar.
0: Sí, i a més,
1: això.
0: Al costat del camí hi ha unes pilones, d'acord, rectangulars, que permeten fer un incòmode esmorzar.
1: Ah, incòmode, més
0: sí,
1: a més.
0: Sí, perquè no seus bé, però pots esmorzar.
1: Noi, m'ho poses complicat, eh?
0: Marta, pregunta tècnica. Tu ets d'entrepà, és de Carmanyola o ets de restaurant?
1: Home, dalt d'una muntanya d'entrepà i a la vall, directament un restaurant, si pot ser.
0: Ja, i una altra cosa. Marta, podem parar la música?
1: Què passa?
0: Parem la música.
1: Què passa ara?
0: És que m'ha semblat sentir una mosca. Ah, mira, ja la veig. Mira la mosca. Ui, que se'n va. Ah, l'he perdut. Ah, ja la veig.
1: A veure, Gerard.
0: Marta, la tens aquí? Que tens la mosca darrere l'orella? Què et passa? Que estàs mosca, Marta?
1: Ara que ho dius, mira, una mica sí, perquè al principi m'has venut la moto, que la ruta té bones vistes i que de moment jo res de res, que una mica això és un fake, que m'estàs enganyant.
0: Que no.
1: Per ser l'últim programa, Gerard, m'estàs enganyant.
0: No, això mai. Res, un cop hem esmorzat i estem més amunt, com que anem guanyant alçada, començarem a distingir uns primers cims a l'altra banda de la vall. Apunta, el Pic de l'Infern, gra de fejol,
1: sí.
0: El gran i el petit, bastiments, en fi, pura poesia.
1: Pura poesia.
0: I és just quan portem 3,5 km de recorregut a les pastures del Pla de Liens que cal fer un gir dràstic, tal com indiquen les marques del GR, i aquí agafarem un camí que surt a la dreta i que s'enfila muntanya amunt resseguint el llit d'un torrent.
1: I això deu ser, clar, una mica més estret, potser?
0: Sí, senyora.
1: Sí, no?
0: Aquí és com drecera.
1: Sí.
0: És una via ràpida i costeruda. Va seguint el torrent, que el torrent, ja saps, baixa directe, no? Veuràs com passat mig quilòmetre farem un canvi d'orientació i ara sí, ens endinsem en una altra dimensió. Haurem arribat a allò que et deia, aquell punt emblemàtic, el Pla de les Vigues. I ara sí, festival Tom i Jerry, Marta, perquè anem a buscar la carena i comencem un ascens suau en línia recta, ara en sentit sud-est, que inclou alguna muntanya russa, d'anar fent carena mica en mica. Avancem sempre per pastures, de vegades voltades de bosc, de vegades en muntanya pelada, i en alguns trams caminem resseguint una tanca de bestiar que va molt bé perquè ens marca el camí.
1: Clar.
0: És l'eix de la carena.
1: I les vistes aquí què?
0: Aquí són molt edificants, perquè no volies panoràmiques, Marta,
1: sí,
0: abans,
1: sí.
0: La mosca a l'orella que em deies.
1: Sí, sí.
0: Apunta. El Costa Bona, el Canigó darrere nostre,
1: Canigó, molt bé.
0: El Coma Negra, el Pic de les Bruixes, més avall, el Taga, el Pic de l'Infern, Gra de Fajol una altra vegada, bastiments. I si no vols Pirineus, que dius, mira, n'estic fart de cims del Pirineu, pren nota, perquè més al sud hi tens el Montseny, el Puigsacalm, només per posar dos exemples de no res.
1: I tot això ho vas contemplant mentre vas fent aquesta carena que tu dius que és suau?
0: Sí, clar, és la gràcia.
1: És la gràcia.
0: Has d'enfilar, però dalt, mira, ja
1: val la pena, val la pena. Sí, sí.
0: Carena de muntanyes russes, per entendre'ns. Veuràs que aquest emocionant tram de panoràmiques passa per tres cims molt suaus, tres panxolines, i finalment arribem al tercer dels cims, que és la nostra gran fita, el Puig de les Agudes, 1.975 metres.
1: Em sento una mica cansada, ja?
0: Sí.
1: Sí.
0: A veure, sàpigues que aquest cim de les Agudes del Ripollès és de segona divisió pel que fa a l'alçada, val? I potser de tercera regional pel que fa a la seva elegància.
1: Vaja.
0: Val? No arriba als 2.000 metres, és un puig escandalosament suau i sinuós, sense culminar en cap cresta heroica, allò que dèiem. I el fet, de fet, el cim consisteix en una protuberància que sobresurt de les mateixes pastures, que al capdamunt hi té unes pedretes, unes pedres col·locades al terra en forma de cercle, junt amb una mica d'element que no falla mai, que és un punt geodèsic.
1: I entenc que es mantenen aquestes vistes que dèiem abans, com a mínim, no? Ja que no és una cresta heroica, com dius tu.
0: Correcte. I ara ve la segona qüestió, que és la tornada.
1: Ah.
0: Una opció fàcil és refer el camí, tornem enrere.
1: Sí.
0: Una altra opció, circular i directa, és tornar pel dret. Pensa que tenim 7 cases als peus, al sota nostre.
1: Sí.
0: I que bona part de la muntanya que tenim a sota són prats i pastures.
1: Molt
0: val?
1: Bé. I aleshores?
0: Aleshores, saps la típica imatge d'aquell concurs que fan a Anglaterra de perseguir un formatge rodó que cau per la muntanya?
1: Sí,
0: i van darrere.
1: Sí, que dius, quina bestiesa, però s'ho passa molt bé, sí.
0: Doncs si escollim la baixada directa, podríem fer una mica això. Tirar un formatge i anar corrent al seu darrere entre pastures, prats, clapes de pins i una mica a l'atzar, de manera absolutament desordenada. I així realment vas baixant, pots anar baixant a l'anglesa i formatgera manera, d'acord? Anem descendint, sempre vigilant de no fotre'ns de cap. Bé, és una baixada freestyle, que et deia, i que és també un plaer per les pupil·les visuals.
1: Sí, clar, però és una baixada que no té camí, ja m'ha quedat clar, i és llargueta o no?
0: Doncs sí, perquè gairebé és 1,5 km de recorregut amb un desnivell de 370 metres, anar baixant rotllo Benny Hill.
1: Clar, però a més, baixem sense solta ni volta i no hi ha cap objectiu.
0: Bé, sí, al final de tot n'hi ha un, Vam d'anar a buscar un rierol que es va formant a mesura que perdem alçada. És el rec dels Coloms, que queda molt al costat d'una cabaneta. I a partir d'aquest punt, tranquil·la, que arriba un canvi de vegetació, tornen els bedolls, tornen els camins, un camí estàndard que reconeixem, reconeixible, important, d'aquells de tota la vida, és un camí que s'endinsa bosc avall i ens porta, atenció, a...
1: M'ho he apuntat, la cabana de Socarrats.
0: Correcte, aquí hi havia la balissa sonora. Allà on hem llançat aquella balissa és on som ara. Opció fàcil del principi i del final.
1: Molt bé. I això què és, una construcció? O... Clar, m'has dit.
0: Sí. Sí,
1: sí, és una cabana, no?
0: Sí, sí. Atenció al següent apunt arquitectònic. La cabana de Socarrats és una edificació estàndard.
1: A veure, amb això... Gerard, amb això què vols dir?
0: Que fidel a la tradició catalana, la construcció gaudeix d'un ruïnós estat de revista. Està fet a pols.
1: No.
0: Sí. I amb una bona mostra de les sinergies amb la natura, perquè té un arbre enganxat a la paret, que és molt curiós de veure. Però està... cau a trossos. Ja està, a partir d'aquí només ens queda fer el camí de la cabana cap a 7 cases i veureu que el poble ens queda a sota nostra, amb les seves 412 cases. A vista d'ocell és un poble allargat, per cert, seguint el recorregut del riu.
1: Ni la cabana, Sí, ni la cabana, ja està bé. Escolta'm, Gerard, ha estat un plaer tota la temporada, així que veurem per què em decideixo, però aquesta cabana jo no sé si val la pena realment, Però vaja, moltes gràcies, Gerard, que tinguis un bon estiu.
0: Igualment.
1: Jo crec que després d'aquesta excursió el millor és tenir una mica de pau i escoltar el que ens demanava l'Octavi, aquest cant dels ocells de Pau Casals.

I era ell mateix, eh? O sigui, no hem anat a trobar, l'Oriol no ha anat a trobar qualsevol versió, sinó que era interpretada per Pau Casals, que déu-n'hi-do. A veure, d'aquí dos minuts arribarem a tres quarts de dues de la matinada i em quedava una qüestió que ens ha demanat en Pep des de l'Eixample en començar el programa, el joc de cartes d'estiu, i efectivament l'hem anat a buscar i, Pep, a partir del 22 de juliol, joc de cartes d'estiu torna a recórrer Catalunya de la mà de Marc Ribas, que ara hem anat a mirar, i amb l'Aina és en dimecres, que és el dia que habitualment hi ha el programa. Per tant, ens diuen que aquesta vegada, aquest estiu, el concurs visita el Pirineu de Lleida, Badalona, la Costa Daurada, la Costa Brava i la Catalunya Central per descobrir restaurants informals de muntanya, terrasses davant del mar, suquets de peix, plats de mar i muntanya i espais ideals per sopar a la fresca. Tot això, Pep, a partir del 22 de juliol. I després ahir que va trucar la Isabel des de Barcelona preguntant per la síndrome seca, i jo vaig dir que hi va haver una doctora que fa poc ens ho va dir perquè un altre oient ho havia demanat, i efectivament era l'Àngels des de Sant Cugat, que és odontòloga, i ens va dir, diu... Entre altres coses, va explicar que hi ha saliva artificial que és igual que la llàgrima artificial pels ulls. Diu, en el cas de la saliva es diu salagent i li pot receptar el seu metge. Ens deia també hi ha col·lutoris o gels per boca seca, els trobarà a la farmàcia. N'hi ha de diferents marques, sempre amb el nom Xeros, que ve de sacadat. Li recomano dentrifici sense laurilsulfat de sodi, per tant, de la gamma boca seca o xerostòmia. També el xilitol va bé per augmentar la salivació, es troba en caramels i xiclets sense sucre, evidentment, i en farmàcies, amb el nom de xilitol, i també el trobarà en comprimits per xopar les farmàcies. I diu, la millor lubricació és l'aigua, ha de mullar la boca constantment. Diu, hi ha fàrmacs per estimular la salivació, com la pilocarpina. Diu, si pot, que consulti el reumatòleg si el pot prendre. I també es fan preparats i fórmules magistrals que barregen estimulants de la salivació i lubricants com l'àcid hialurònic, l'aloe vera. Hi ha molts productes a la farmàcia, el problema és que solen ser molt cars i d'efecte curt. Diu, la boca seca és un tema molt complex i molt invalidant pel qui el pateix i amb un tractament limitat. I ens deia aquesta odontòloga que esperava que amb això trobés una miqueta de millora. I encara podem fer-vos una altra resposta, a veure si reconeixeu aquesta peça musical. La sintonia d'entrada de Farmàcia de Guàrdia, aquella sèrie emesa entre els anys 1998 i 95 a Antena 3 Televisió. Doncs sobre farmàcies volem parlar ara mateix, perquè el Joan des de Lleida ens ha de demanar, vaja, volia saber quina és la farmàcia més antiga de Barcelona. I la Montse des de Barcelona mateix respon que és la farmàcia Pedrell. Diu que la va obrir el doctor Pedrell al segle XVI, al barri de la Ribera, però el 1714, quan es va construir la ciutadella, la van traslladar al carrer de Sant Pere Més Baix, número 52, on encara es pot trobar avui en dia. Diu, també coneguda amb el nom de farmàcia 1561. Al segle XVII va morir l'últim membre de la família Pedrell, al segle XVIII, però la farmàcia ha mantingut el nom al llarg dels anys, ens diu aquesta oient, la Montse. Al llarg de la seva història, la farmàcia s'ha remodelat diverses vegades. L'any 1894, amb una decoració modernista i una vidriera dissenyada per Joan Espiganosa, pioner en tècniques vidrieres a Espanya. O sigui que en Joan des de Lleida ja té la resposta que demanava. I el que encara no té resposta, que encara a veure si entre els dies que ens queden d'aquesta setmana algú ens ho pot contestar, a veure si és possible, si no, no patiu, que el que queda pendent intentarem resoldre-ho a finals d'estiu, per tant, quan comenci la temporada que ve. La Roser, des de Ciutat Vella, ens demanava d'on ve i des de quan els grups de cultura popular se'ls coneix com entremesos. En Jaume, des d'Igualada, diu, ens deia, vaig comprar una entrada en efectiu en una taquilla i em van cobrar 1,50 € de gestió. I es queixava. Per quina raó?
es paga aquest euro i mig de gestió si l'estic comprant a distància, diguéssim, no l'estic comprant a distància, sinó que vaig allà a la taquilla i pago en efectiu. La Carme des de Barcelona, qui paga els grafiters? L'Aleix des d'Esparreguera, què té la ceba que ens fa plorar quan la tallem? En Josep des de Vic, per què a Franco se l'anomenava com a caudillo? I l'Anna des del Raval de Barcelona ens deia hi ha un rellotge a la plaça Catalunya que no funciona i ella vol saber, i aquesta és la pregunta que ens va fer que encara ningú ha contestat, a qui li correspon arreglar-ho. Per tant, si en sabeu alguna d'aquestes i ens voleu ajudar a resoldre-ho abans d'acabar la temporada, a partir de demà, perquè ara ja gairebé arribem a l'hora del compte, a partir de demà al 93 2017474, o bé deixar un missatge al WhatsApp del programa, que és el 667 220 148.

0: Doncs tanquem el programa d'avui amb un altre nom de dona, el que ha triat l'Anna Maria Ricart, del llibre Tots els noms del desig, editat per Rosa dels Vents. I avui escoltarem en la veu de l'Anna la història de la Inés.
1: Baixo les escales de casa de dues en dues. No vull esperar l'ascensor. Penso que si em puc permetre aquesta acció vol dir que encara estic en forma. O dit d'una altra manera, que no m'afecta el pas del temps tal com les meves amigues asseguren que passa a partir dels 35 anys. Com que la porta del carrer és de tancament retardat, sempre m'asseguro que hagi fet el peculiar sorollet que em garanteix que no entrarà ningú estrany a la meva escala. Sempre he sentit dir als veïns més grans que no és la primera vegada que algú té un ensurt a la porta de casa i jo prefereixo no temptar la sort. És d'aquells dies de febrer que comença a fer fred de debò. La qual cosa m'apassiona perquè així puc començar a posar-me tot el munt de bufandes, guants i barrets que he anat acumulant al llarg dels anys, ja sigui pels aniversaris o perquè me'ls compro als viatges d'hivern. He decidit que avui agafaré l'autobús. He mirat l'aplicació de TMB, que m'he descarregat al mòbil, i he comprovat que en 7 minuts vindrà l'autobús que em deixarà a pocs metres del lloc on he quedat pel nou projecte de feina. Tinc ganes d'escriure, moltes ganes d'escriure. I he trobat un editor, vell conegut de fa anys, quan anava a ballar a l'Odegas. Ara ja no recordo ni com es fa. I m'ha vist les intencions, així que m'he deixat temptar. I avui hem quedat perquè llegeixi alguns dels meus contes a veure què li semblen. Estic una mica nerviosa, però què carai. Tampoc has perd res deixant veure el que faig a estones lliures quan m'arriba la inspiració. Arribo a la parada amb prou temps per fins i tot mirar el personal que s'espera, com jo. Soc tafanera de mena i m'encanta imaginar qui són i què faran totes aquelles persones al llarg del dia. Qui sap si un dia m'inspiraran la meva pròxima història. Però mentre miro els del meu costat, hi ha alguna cosa uns metres més enllà que em crida l'atenció. Veig un home revellit, amb la cara ennegrida pel sol i una manera de caminar que em sona. Furga entre les deixalles de dins d'una paperera. Treu una llauna buida de refresc que es cura sense èxit. Un cul d'un paquet de galetes que alça en l'aire i només n'hi cauen quatre engrunes a la boca. I finalment troba una borilla de cigarret i se la guarda a la butxaca com qui se sap propietari d'un tresor. Així que em fixo en els seus ulls, començo a recordar la seva mirada. Queden 3 minuts perquè arribi l'autobús, però els peus em porten al costat d'aquell desconegut que crec que he vist en alguna altra ocasió. I quan el miro de fit a fit i li dono el paquet d'avellanes torrades que sempre porto a la bossa de mà per si m'agafa un atac de gana o una baixada d'energia, em somriu tot agafant-lo i aleshores veig en Damià, que ballava amb mi a les festes de l'institut, aquelles en què algú tanca el llum i sota la foscor refreguen els peus, les mans, els braços i les boques, fins que algú l'obre i s'acaben les confusions. En Damià em reconeix, abaixa el rostre mort de vergonya, però jo li agafo la barbeta i li dic que no amb el cap. El meu autobús s'atura a la parada i després segueix el seu camí. Jo agafo de la mà l'home de la paperera i li ensenyo les claus de casa meva. Vine amb mi. Necessites rentar-te i menjar un plat calent. Sense pensar-m'ho dues vegades, torno a casa, ara acompanyada d'un amic de joventut que sempre em feia riure. De cop, torno a tenir 16 anys. Sempre va ser un bon estudiant, no gaire ordenat amb sentit de l'humor, però que no agradava gaire als professors. Mai no entès ben bé per què. No tenia amics, però jo sempre havia trobat els moments adequats per parlar amb ell, compartir algun treball, però sobretot les festes de les tardes dels divendres. Començàvem ballant i acabàvem en un racó fent-nos petons fins a desfer-nos abans de mirar l'hora i tornar cap a casa dels pares perquè es feia tard. Res més. Després em passava el cap de setmana pensant en ell i dilluns tornava a començar la rutina. Hem pujat a casa i sort que ho havia deixat tot mínimament endreçat, perquè a vegades, quan faig tard, deixo el llit per fer i els plats apilonats a la pica. Avui, com si sabés que tindria una visita inesperada, tot era al seu lloc. Ara bé, no crec que en Damià li importi res de tot això. Un cop a l'ascensor em vol explicar amb una veu entretallada com ha arribat fins aquí, però no el deixo continuar. No vull sentir explicacions d'un fracàs ni per què algú brillant quan tenia 17 anys arriba gairebé als 40 sense res que el mantingui amb els ànims per sobre de les clavegueres de la ciutat. Tots podem acabar sota un pont, penso, mentre trec una tovallola de l'armari del bany i el deixo amb la ràdio engegada i l'aigua de la dutxa començant a rajar per evitar que noti les primeres gotes que sempre surten fredes. El Damià no gosa ni tombar-se. Es queda dins del bany mentre jo vaig a la cuina a fer un esmorzar de forquilla, com aquells que agradaven al meu pare els diumenges que anàvem d'excursió. M'agrada parar a la taula quan venen convidats a casa i avui havia deixat de ser el matí previsible per convertir-se en un matí diferent, dels que no acostumen a passar, només en relats imaginaris. Però el cert és que tinc un antic company de classe destrossat per vés a saber què, amb el cap moll sota la dutxa de casa, aixugant-se amb la meva tovallola i fins i tot li he deixat un raspall de dents nou, d'aquells que guardes en un calaix per quan has de marxar de viatge i no et vols emportar el raspall elèctric perquè ocupa massa lloc al neceser. Sou de taronja granini, fresquet de la nevera, un entrepà de pernil dolç i una truita a la francesa que començaria a fer tan bon punt sentís que la caldera s'aturava, com si em digués que l'aigua calenta de la dutxa ja havia deixat de caure sobre aquell cos castigat. Una mica de cafè amb llet i unes galetes per si no quedava prou satisfet amb l'esmorzar salat. La caldera calla i sento algú que renta les dents. De sobte, la porta del bany s'obre de bat a bat i en surt el nou Damià, com una aparició que il·lumina un focus que no existeix al passadís de casa meva. Sense tovallola, amb quatre gotes d'aigua per sobre l'espatlla, cabells molls i amb una mirada profunda d'agraïment que intueixo. I em retorna a aquelles festes dels divendres a l'institut. Així, despullats, no hi ha rics ni pobres, fracassats ni gent d'èxit. La nuesa ens iguala. En Damià tornava a ser aquell noi de l'institut. Sort que no he posat el foc a la paella per fer la truita, perquè tot el meu escenari de l'esmorzar s'ha quedat en temps mort. L'acció s'ha traslladat al passadís i uns segons més tard a la meva habitació. Jo crec que no han estat ni segons, no ha calgut dir res. Només retrobar unes mans sense haver d'apagar els llums, olorar un aroma de net i fresc d'algú que feia molt temps que no se sentia així. Hem completat aquelles tardes de divendres en un racó de la sala de festes. Els hem trobat al final, tants anys després. I dels petons i les refregades dels 17 anys hem passat al sexe intens i accelerat dels més de 30 de dues persones que només tenen ganes de provar una assignatura pendent. Uf, i no he avisat el meu editor que no arribava a temps a la cita, penso. Mentrestant, en Damià decideix que passats uns minuts ha de tornar a començar aquell joc entre els llençols de la seva amiga Inés i resolc que ja quedaré amb el meu futur editor un altre dia. La fama literària pot esperar un temps. Si ho ha fet fins ara, no vindrà d'un matí d'inspiració real, penso jo.
0: Que jo quan acabo de sentir l'Anna és que jo me n'aniria a dormir directament sense dir res, ni sense dir bona nit, perquè m'hauria de veure la cara vermella com un tomàquet en aquests moments. Res, que arribem al final, que tornarem demà, ja ho sabeu, a la mateixa hora, a les 12 de la nit, perquè tindrem més preguntes vostres, més respostes vostres, més queixes, més felicitacions, més desitjos de bon estiu i de bones vacances, que per això aquesta setmana doncs, està bé, perquè ho esteu fent de manera molt assenyada, no? Cada dia algú per si un cas no torna a trucar i l'endemà un altre per si un cas un altre dia no torna a trucar. I ara sí que ja us puc dir que tenim tots els seients plens de cara a dijous a la nit, que hem fet aquesta proposta de fer el programa en públic. Avui s'ha acabat d'omplir tot, o sigui que ja no hi cap ni una agulla més. L'Aina ja està confirmant a tothom que poden venir aquí a Catalunya Ràdio uns minuts abans de les 12 per seure tothom al seu lloc, per rebre les indicacions i per intentar passar aquest últim dia de programa de ràdio doncs en companyia de tots, en companyia dels que hi ha aquí i dels que sereu a casa i que ens continueu trucant i que continuareu picant al vidre de Catalunya Ràdio, que és el que està passant en aquests moments, que algú està picant el vidre i això em posa molt nerviosa. Però jo no em tombo, perquè baixo la cortina i no veig res del que hi ha fora, tot i que des de fora sí que es veu el que hi ha dins. Res, que us espero demà a les 12, que descanseu. Bona nit, fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Primeres declaracions davant la jutge que investiga la mort d'Isaac Andic. Aquest dimarts han comparegut dues testimonis clau, la terapeuta de la família i la parella de l'empresari. La terapeuta ha declarat durant més de dues hores sobre la teràpia que va fer a la família, en especial al fill i al pare, per les seves desavinences econòmiques i personals. Tot i que la jutgessa va apuntar una possible influència en la seva mort de l'amo de Mango, no se l'ha